0: este diumenge des de les 12 del migdia, punt a punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei Herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes i el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
1: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
2: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
1: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Manté nets les baixants i els desaigües d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats. Tinc una reserva d'aigua potable. L'aigua de l'aixeta es pot contaminar durant una inundació. És un consell d'A Punt Ràdio. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La pista. Amb Juan Nieto.
3: Són les 12:54 i abans de continuar, un apunt que ens arriba del Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana. Set persones han resultat ferides per l'incendi d'un pis en la novena planta d'un edifici a l'Avinguda del Mediterrani a Benidorm este dimecres de matinada, tres de les quals han hagut de ser traslladades a l'Hospital de la Marina Baixa i una quarta a la Clínica Benidorm. Tindran més informació ampliada d'este succés que ens arriba des de Benidorm en pròxims bulletins informatius. I nosaltres estem a punt d'arribar ja a la una de la vesprada i, com sempre, volem aprofitar este temps que ens queda per repassar conceptes bàsics de la crònica negra. Arriba de nou la pista breu. I este dimecres parlem d'un concepte que dona noms a sèries, a pel·lícules, però que molta gent desconeix. Anem a parlar del habeas corpus, Àngela.
4: El habeas corpus és un mecanisme legal molt, molt antic. Antic, però absolutament vigent. Pensat per protegir-nos davant qualsevol detenció que siga il·legal, arbitrària o simplement injustificada. És, en essència, una ferramenta d'emergència per garantir que cap persona quede retinguda sense motiu, sense explicació o sense control judicial.
3: Clar, perquè la idea és simple, no?
4: Sí, si algú considera que està detingut de manera irregular, ja siga per la policia, per la Guàrdia Civil o qualsevol autoritat, pot demanar que un jutge revise immediatament la situació. I immediatament vol dir això, el jutge ha d'actuar amb urgència, sense esperar dies ni tràmits llargs. El habeas corpus és una via ràpida, directa i excepcional.
3: Vaja, i en concret com funciona?
4: La persona detinguda o algú en el seu nom comunica que vol activar el procediment. Pot fer-ho davant la policia, el jutjat o fins i tot el Ministeri Fiscal. En el moment que es demana, l'autoritat està obligada a informar el jutge de guàrdia i és el jutge qui decideix si s'admet o no. Si l'admet, ordena que la persona siga traslladada al jutjat o que se li facilite una compareixença immediata. Una volta davant del jutge es revisa tot, perquè s'ha produït la detenció, si hi ha motius suficients, si han respectat els drets de la persona, si ha tingut accés a advocat, si ha sigut informada de les raons de detenció o si ha complit els terminis legals. El jutge escolta la persona, escolta la policia i amb la informació que té decideix si la detenció és correcta o si s'ha de deixar en llibertat de manera immediata. És important remarcar que l'habeas corpus no és un recurs per discutir si la persona és culpable o innocent.
3: Ah, no entra en aquest fons de la qüestió.
4: No, Juan, no va d'això. Va de garantir que el procés és net, que ningú queda retingut sense justificació i que els drets fonamentals es respecten des del primer minut. En definitiva, l'habeas corpus és una protecció essencial en qualsevol estat democràtic, un tallafoc, una alarma que qualsevol persona pot activar quan sent que la seva llibertat està en risc per una actuació irregular, i és una garantia que recorda que, fins i tot en els moments més tensos, la llei i els drets estan per damunt de tot.
3: Doncs ja sabem que és l'habeas corpus, que per cert és el nom d'una nova sèrie que ha estrenat Netflix, no?, i que molta gent es preguntava quin era el sentit. Ara ja el coneixem. Gràcies, Àngela. Arribem ja quasi a la una de la vesprada, però abans recordar aquest succés que acaba de confirmar el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. 7 persones han resultat ferides per l'incendi d'un pis en la novena planta d'un edifici a l'Avinguda del Mediterrani a Benidorm. Este dimecres a la matinada, 3 d'aixòs ferits han sigut traslladats a l'Hospital de la Marina Baixa i una quarta persona ferida a la Clínica Benidorm. Sembla que el succés s'ha produït sobre les 3 de la matinada. Els esforços dels bomberos s'han centrat tant a sufocar l'incendi com a evitar-ne, clar, la propagació per l'edifici. Trobaran més informació sobre este succés a Benidorm, a la comarca de la Marina Baixa, en els pròxims butlletins informatius. Nosaltres avui tanquem la pista així d'este dimecres 30 de setembre. Fins així ha arribat la crònica de successos i tribunals del dia a la Comunitat Valenciana. Sofia Álvarez i Òscar Pellicer han estat al control tècnic. Així, en la redacció m'han acompanyat Belén Hernández i Àngela Moya. La pista torna el pròxim dimecres. I recorden, totes les històries que han escoltat són reals, encara que no ho pareguen. La realitat sempre va un pas per davant.

0: L'investigació és de té, però els casos mai es tanquen. Fins la pròxima setmana en La Pista. Així, en Apunt Ràdio. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat, el nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
0: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio d'Apunt. La veu de la nostra terra. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
1: Soc Sílvia Soria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental. Perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
0: Mil i un motius per escoltar Cuida't. El teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: A Punt Ràdio. El Camp de Túria, 94.5.
1: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts. Ha arribat el moment de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Xavi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial i financer d'A Punt Ràdio d'avui. És dimecres, ja quasi tenim la setmana feta. En concret, és l'últim dimecres de setembre i en el programa d'avui parlarem del creixement de l'economia valenciana, dels efectes dels decrets aprovats ahir en aquest Consell de Ministres i d'una ferramenta que ens pot ser molt útil si patim una catàstrofe. En primer lloc, parlem de xifres positives. Vinga, l'economia valenciana creix de cara a final d'este 2026 per damunt de la mitjana nacional i també per damunt de la mitjana europea, arribant al voltant del 2,8%. Segons l'últim informe de la CEP, este impuls es deu a la força del consum de les llars i també a la inversió privada. A més, si mirem els sectors, el turisme i la construcció són els responsables d'aquestes bones previsions. Això sí, per mantindre aquestes bones xifres, hauria de millorar la productivitat de les empreses valencianes, una advertència que no és nova, de seguida ho comentem. Per altra banda, el sector pesquer ha dit prou, fins ací. Les confraries de pescadors amenacen amb mobilitzacions i tancaments si el govern no fixa un límit al preu dels carburants. En este programa escoltarem quines són les reivindicacions d'aquestes confraries de pesca que fa només 9 minuts que ha començat una reunió entre ells i el Ministeri. Veurem què és el que demanen. A més, també, el BOE publica aquest nou reial decret al voltant de la llei de la vivenda per intervindre el mercat, una bateria de mesures que va des de la pròrroga de contractes i el fre al fons voltor fins a préstecs a interès zero per als joves o la prohibició també dels desnonaments fins al 2030. Bé, ho intentarem traduir tot això i saber en què és concreta i com afecta estos nous decrets tant als inquilins com als propietaris. I en la segona part del programa estrenarem secció. Rebem el Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana per parlar del portal registral d'emergències, una ferramenta que pot ser realment molt útil i necessària si patim una catàstrofe. De seguida ho comentarem. Amb tots aquests temes, també amb el repàs a l'actualitat internacional d'avui, amb José Navas al control, comença així Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: I com cada dia, per a tractar tots aquests temes, m'acompanya Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
3: Hola, molt bona vesprada, Javi. Estem un dia més i preparais ja per a fer este repàs a tota l'actualitat que marca la jornada d'avui.
1: L'economia valenciana xafa eixe accelerador i es preveu que tanquen este any 2026 creixent al voltant del 2,8% per damunt este indicador de la mitjana espanyola, que se situa al voltant del 2,6%, i també de la mitjana europea. Segons l'últim informe de la CEP, este impuls es deu a la força del consum de les nostres llars i a la inversió alimentada per la recta final d'aixòs fons Next Generation i la reconstrucció després de la Dana. Escoltem el director d'Economia i Anàlisis de la CEP, Ricardo Miralles.
4: La economía de la Comunidad Valenciana se comportó en el segundo trimestre mejor de lo esperado y aceleró su crecimiento hasta el 0,8% en tasa trimestral y el 2,9% en tasa interanual, ambas tasas por encima de España y de la zona euro. Este crecimiento sigue apoyándose principalmente en la fortaleza de la demanda interna y en la evolución favorable del empleo, con un papel destacado del consumo privado y de la inversión.
3: El comportament per sectors, això sí, va a diferents velocitats. El turisme i l'hostaleria estan en xifres rècord. La construcció dispara el seu ús quasi un 20% i el sector serveis manté els tipus, tot mentre que la indústria dona tímids signes de recuperació. En l'altre costat de la balança ens queda el camp valencià, un camp colpejat de nou per les males collites citrícoles. Tot això, la licitada de preus i el seu impacte preocupa, tal com ho explica Miralles.
4: Entre los elementos que más preocupan están el repunte de la inflación, que alcanzó en agosto el 4,1%, impulsada especialmente por la energía y, a más largo plazo, la falta de avances significativos en la productividad. Con todo, la inversión seguirá contando con el impulso de la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana y de la fase final de los proyectos Next Generation. Nuestra previsión de crecimiento para 2026 se sitúa en el entorno del 2,8%, por encima de la media de España y de la zona euro, y compatible con la creación de empleo y la reducción del paro.
1: Però atenció també a l'altra cara de les xifres, especialment si parlem d'ocupació, perquè creixem molt, perquè creem molta ocupació, però no perquè siguem més productius. Per a sostindre este benestar a llarg termini, les nostres empreses necessiten fer un salt en productivitat, sobretot en l'entorn internacional marcat per la inflació, el cost energètic i la debilitat dels nostres clients en la resta d'Europa.
3: Parlem ara de vivenda. El BOE ja ha publicat el nou Reial Decret Llei del Govern per a intervindre el mercat de la vivenda, un Reial Decret Llei que inclou un potent paquet de mesures socials. Destaca la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa d'habitatge fins a l'any 2030, a més de limitar les pujades dels lloguers al 2% i prorrogar automàticament 2 anys aquests contractes que vencen abans de finalitzar l'any 2028.
1: Per a impulsar l'oferta assequible, es frena la compra per part dels fons voltor, es regula el lloguer de temporada i s'ofereixen préstecs ICO a interès zero fins a 50.000 euros per a una primera vivenda. A més, també s'inclouen bonificacions fiscals per als propietaris que rebaixen la renda i un IVA super reduït al 4% per a vivenda protegida abans que el Congrés s'encarregui de debatre este ple extraordinari de divendres totes aquestes mesures. Volem saber com impacta esta nova normativa en la vida dels inquilins, també en la vida dels propietaris, i per això parlem amb el secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez. Francisco, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Francisco, com afecten els nous decrets de l'habitatge per als inquilins?
5: Pues ara veurem també com queda la cosa, perquè efectivament, com bé esteu comentant, avui, este matí, només s'ha publicat un d'ells. Sí que és veritat que té unes mesures prou considerables, però està pendent, segurament demà, que es publiqui el següent Reial Decret, i veurem, en tot cas, el divendres, si s'ha convaliden o no convaliden, perquè efectivament han d'aprovar-se perquè totes aquestes mesures que s'han previst puguen estar en marxa. I en el cas dels inquilins, efectivament, sí que és de veres que en la situació que estàvem vivint en els immobles, les vivendes i el lloguer, és ja necessari prendre mesures per evitar tot el que estava passant ja, no des d'aquestes setmanes enrere, sinó des de fa ja molts mesos. A la qual cosa, és de veres que aquests reals decrets sí que van intentar posar un poc d'ordre en la situació actual, encara que haurem de veure també quines mesures poden solucionar el problema de l'habitatge a curt, a llarg, sobretot termini, perquè evidentment és molt un problema d'oferta i de demanda.
3: I Francisco, en què consisteix, si mirem ara el lloguer de temporada i per habitacions, en què consisteix aquesta regulació d'aquest tipus de lloguer?
5: En el tema del lloguer de temporada i sobretot el tema d'habitacions, és de veres que en moltes faltes estaven trobant contractes que no eren realment de temporada, sinó eren contractes de vivenda habitual, però s'estava més o menys amagant les condicions d'aquest tipus de contracte per evitar l'aplicació de la normativa prevista per al lloguer de vivenda habitual. En aquest Reial Decret sí que s'estableixen ja mesures per a que aquest tipus de contractes, si de veres no tenen una base real de ser un lloguer de temporada o per habitacions, se li aplicarà directament la normativa de vivenda habitual, que evidentment és molt més protectora per als drets de les persones inquilines que estan vivint a la vivenda.
1: I en aquest sentit, com afecta o com impacta estos nous decrets de cara als propietaris?
5: En els propietaris veurem quina va ser la situació a llarg termini, perquè és de veres que aquests reals decrets sí que poden modificar un poc tot el que és el mercat immobiliari i pot variar molt l'oferta de demanda que es pugui produir. Sí que és de veres que també s'ofereixen ajudes també a tots els propietaris que tinguin vivendes llogades i, per contra, se va perjudicar aquells propietaris que tinguin vivendes buides, amb un recàrrec, per exemple, de l'IBI i altres circumstàncies que podran ser o almenys més interessant per a les persones propietaris de vivenda el poder tindre les llogades, com per exemple pot ser la deducció a fins al 100% en l'IRPF.
3: Francisco, si volem comprar un habitatge, com ens afecta a nosaltres? És un primer habitatge el que volem comprar?
5: Efectivament, és una de les qüestions més complicades també per a tots els joves, perquè l'accés al mercat immobiliari últimament s'estava fent prou complicat. Davant els alts preus de la vivenda també turística que estava afectant el sector i sobretot l'increment de l'Euribor que estava ja posant els préstecs hipotecaris un poc pels núvols. A la qual cosa, este Real Decret, almenys el que està publicat i el que esperem que es pugui convalidar el divendres, sí que ofereix prou ajudes a totes les persones joves que vagin a adquirir una vivenda, una primera vivenda habitual. També és de veres que s'estableixen també altres situacions, sobretot per ajudar econòmicament, prestexico, per exemple, per ajudar a totes les persones que puguen accedir al mercat immobiliari, no només per a llogar, sinó també per a comprar la primera vivenda.
1: I en aquest sentit, este nou decret també impacta en aquelles persones que vulguin vendre en aquests moments una vivenda?
5: Clar que anava a repercutir, perquè les situacions que se pot trobar qualsevol persona que sigui propietària d'una vivenda evidentment van a canviar en la protecció que estableix el Reial Decret per a la lloguer, sobretot de persones que ja estiguin llogades en la vivenda. Perquè per exemple, davant la situació de que es pugui haver aprovar un Reial Decret que es pugui posar l'obligació de renovació automàtica indefinida i volem, si es convalida també el divendres, podria almenys no fer tan interessant la compra de vivenda que tinguera ja un inquilí dins d'aquesta vivenda. La qual cosa, sí que és de veres que aquests reials decrets van a donar un ampli marge de protecció per a les persones que estan llogades, però també poden modificar l'interès de les persones físiques o jurídiques, perquè sí que s'estableixen limitacions per a la compra en empreses que estiguin destinades a l'arrendament o compra-venda d'immobles, i pot ser tal volta no sigui tan interessant el adquirir més vivenda, la qual cosa pot fluctuar els preus a l'hora de vendre una vivenda.
1: I ja per acabar, Francisco, des del punt de vista de la Unió de Consumidors, com valoreu aquest tipus de mesures? Que recordem, avui s'ha publicat un dels dos decrets, pròximament se publicarà l'altre, i encara s'han de convalidar en el Congrés. Però bueno, com valoreu aquest primer pas?
5: Efectivament, encara que s'han aprovat els decrets, estem a l'espera primer de que se publiqui el segon demà, a veure en què terminis apareix, i sobretot si finalment se poden convalidar el divendres. Però és de veres que ja des de la Unió de Consumidors ja estaven alertant des de fa molt de temps que la situació del mercat immobiliari era insostenible, tant a curt com a llarg termini, a la qual cosa era imprescindible prendre mesures i preveure aquestes circumstàncies amb una modificació jurídica que pugui donar més seguretat no només als inquilins, també als propietaris, perquè se necessita una àmplia confiança perquè el mercat immobiliari pugui fluir. A aquestes circumstàncies i davant la situació excepcional de la falta de vivenda, està clar que necessitarem una situació que pugui resoldre i que pugui resoldre el problema de la vivenda per a joves, per a majors, per a tot el món, ara mateix. I després, més enllà, haurem de veure com es planifica la construcció de vivenda nova i veurem si la solució és la vivenda industrialitzada com país que s'està apostant ara mateix per les administracions.
1: Veurem, per tant, en què acaba traduint-se estos dos reials decrets. Veurem, per tant, quin recorregut tenen també en el que queda de setmana. Francisco Rodríguez, secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Bona esprada, adeu. I ja que parlem de vivenda, comentem algunes xifres que hem conegut en el dia d'avui. El preu de la vivenda de segona mà cau lleugerament en este últim trimestre amb una baixada del 0,8%, tot i que en l'últim any s'ha disparat un 15% fins a situar-se en els 2.850 euros per metre quadrat, segons publica Fotocasa. Per províncies, Alacant és la més cara, superant els 3.100 euros, tot i baixar més d'un punt en este trimestre, mentre que Castelló i València continuen encarint-se tant en la taxa trimestral com interanual.
3: Per altra banda, la compravenda de vivendes ha tornat a caure al juliol un 11,1%, enllançant així ja 7 mesos de descensos consecutius i afectant especialment els pisos. Tot això, segons les dades proporcionades pel Col·legi de Notaris. A més, amb menys hipoteques concedides, la gran paradoxa continua sent que comprar és cada vegada més car. El preu mitjà del metre quadrat s'ha encarit un 7,7%, escalant fins als 2.112 euros per metre quadrat.
1: Però a més de tot això, l'Euríbor a 12 mesos, que és l'indicador més utilitzat per a calcular les hipoteques variables a Espanya, tanca este mes de setembre en pujades per tercer mes consecutiu fins a situar-se en una taxa mitjana al voltant del 3,2%, molt superior a la taxa del 2,9% que va tancar en el mes d'agost, un fet que supassa el seu nivell més alt en dos anys des de juliol de 2024. Obrim ara una finestra al món. Escoltem les notícies internacionals de la mà de Lorena Alegre.
6: Hola. La tensió a Estret d'Hormuz continua sacsejant els mercats energètics. El gas europeu ha superat els 80 euros per megawatt hora, el triple que abans del conflicte entre els Estats Units i l'Iran, després de que el bloqueig retirara del mercat prop del 20% de l'oferta mundial del gas natural liquat. Si l'hivern és més fred del normal, el preu podria arribar fins als 100 euros. El Banc Central Europeu estudia crear noves xarxes de liquiditat per reforçar el paper internacional de l'euro i reduir la dependència del dòlar. La iniciativa, encara en fase d'anàlisi, ampliaria les línies d'intercanvi i els acords amb altres bancs centrals per a garantir euros en moments de tensió financera. Per a les empreses exportadores, una major utilització de la moneda única reduiria el risc de canvi i els costos de les operacions internacionals. Creix la tensió comercial entre la Unió Europea i la Xina. França i Alemanya preparen una proposta perquè Brussel·les accelere una ferramenta semblant a la secció 301 nord-americana, destinada a investigar i sancionar pràctiques comercials considerades deslleials. Pequín qualifica la iniciativa de proteccionista i adverteix que respondrà amb fermesa si s'imposen restriccions discriminatòries contra les seues empreses o productes.

Continuem parlant de xifres que impacten en el nostre consum. Parlem ara del preu de la llum, i és que la factura de la llum per als usuaris de la tarifa regulada s'ha disparat un 28% este mes de setembre en comparació amb l'any passat, arribant als 104,31 euros per a un consumidor mitjà. Es tracta del mes de setembre més car des de l'any 2022, en plena crisi energètica. En este sentit, l'escalada de preus no ve de nou, ja que encadenen pujades continuades des del mes de maig. Solament respecte al mes d'agost, el rebut s'ha encarit quasi un 8%, convertint este últim mes en el mes més car de tot el que portem en este 2026. L'import mitjà d'un perfil tipus amb 4,4 kW de potència i un consum de 366 kW no parava de créixer des del 64 que pagava en el mes d'abril. El motiu principal d'este colp a la nostra economia domèstica és el fort encariment del preu del quilowatt hora en estos trams horaris. Segons les dades que publica Facua, la llum en hores baixes s'ha disparat un quasi un 48% en un any, mentre que en el tram pla puja un 31% i les hores punta al voltant d'un 20%, obligant-nos a revisar bé quan posem els electrodomèstics a casa.

0: tot el que hem comentat i segons les últimes dades publicades pel registre de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, les famílies espanyoles van reduir la seva taxa d'estalvi desestacionalitzada fins a l'11% de la seva renda disponible durant el segon trimestre. Es tracta de la xifra més baixa registrada des de principis de l'any 2023, tot en un context on els nostres estalvis continuen perdent terreny.
1: Encara que la renda disponible de les llars sigui a augmentar al voltant d'un 6% fins a superar els 300.000 milions d'euros, el fort increment de la despesa en consum, que ja supera el 7%, i també de la inversió, ha fet que l'estalvi total caiga un 0,6%. En resum, tenim més diners a la butxaca, però el cost de la vida i el ritme de consum fan que la capacitat d'estalviar, la capacitat de reservar de les famílies, siga cada vegada més ajustada.
0: A nivell general, la capacitat de finançament de tota l'economia espanyola s'ha reduït fins al 3,1% del PIB a causa d'un menor saldo positiu en els intercanvis exteriors. A més, les administracions públiques han elevat el seu dèficit trimestral fins als 32.002 milions d'euros, dibuixant així un panorama econòmic on tant les famílies com l'Estat compten amb menys marge de maniobra financera.
2: Demà serà notícia.
1: I com cada dia, abans de tancar esta primera part del programa, mirem la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
3: Què tal, companys? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
3: Doncs mira, he fet una parada tècnica per atendre la telefonada i vaig camí del Wish Marketing, del que parlàveu l'altre dia.
1: Correcte. Sí, sí.
3: Ja vos contaré a veure qui a la fi qui és el culpable.
1: Ah, però bueno. Una jornada molt interessant perquè vam estar comentant tots els ponents que tenen, i ja no solament per la qualitat dels ponents, sinó també pel que significa a nivell de sector de màrqueting en la Comunitat Valenciana. Vaja.
3: I sí, és, home, i si a més n'hi ha representació de cadena de valor, encara puja més el nivell.
1: Correcte, no? Això és aixina.
3: Això és aixina. Bueno, si repassem agenda de demà, caldria recordar, per exemple, 1 d'octubre, canviem de mes, eh? S'ha fet llarg setembre, podríem dir, no? O igual per alguns.
1: Per alguns sí que s'haurà fet una miqueta més llarg, sí.
3: Sí. Però demà 1 d'octubre, per exemple, n'hi ha dos dates interessants, i és que és el Dia Internacional del Cafè. I estava revisant, i per a que vegeu, n'hi ha més de 77 països productors, més de 25 milions de famílies que d'una manera o una altra, directa o indirectament, depenen d'un producte com és el cafè. I un volum de facturació de l'any passat, per exemple, que arriba a més de 200.000 milions de dòlars, quasi res.
1: Clar, és una autèntica barbaritat, i també és una cosa per a comentar i per a tindre en compte com han evolucionat els preus del cafè en els últims anys, perquè la pujada és considerable. De fet, demà, ja que ho has comentat, demà parlarem de com és el sector del cafè, com és el sector del cafè també en la Comunitat Valenciana, un producte que no deixa de créixer en quant a preu, però també en quant a consum.
3: Així és, sí. I n'hi ha una altra data interessant, però que ja la deixem aparcada, que hi podem reprendre en un altre moment, i és que és el Dia Internacional de les Persones d'Edat. I això de l'economia silver també mou molts diners. Ja parlarem.
1: Correcte,
3: en algun
1: sí.
3: altre moment. Bueno, revisant l'agenda, en clau primer local, encara que global, tenim a Raquel Aguado, que és directora general de representació davant de la Unió Europea a la Generalitat Valenciana, que ha assistit demà a Brussel·les a una jornada també informativa i interessant sobre el corredor mediterrani, tant que el parc es parla del corredor i la necessària infraestructura que també reclamen i demanden els empresaris de tot el litoral, des d'Almeria cap als Pirineus, o sigui, directament. També hi ha una assemblea interessant a València, que és de la indústria del sector del càrnic, de les empreses càrniques de la Comunitat Valenciana, i demà s'avança el ple del Consell, i a mitjan matí tindrem la conseqüent o la corresponent roda de premsa per informar dels assumptes que es puguen haver tractat. En clau global, molt ràpid, coneixerem la balança comercial australiana, que l'última revisió abans de l'estiu va tindre un saldo positiu de més de 1.923 milions de dòlars australians. I coneixerem també dades que estem coneguent estos dies de l'IPC, però en este cas a Suïssa, i hi ha una economia com és la de Tòquio. I pel que fa també a una altra a una altra gràfica interessant, que és el PMI, el que enfocat al sector manufacturer, que també ens marca un poquet el nivell de situació de la indústria dels diferents països, tindrem dades pel que fa als Estats Units i a la Xina. Uh-huh. L'IBEX el revisava i es manté estable, també el barril de Brent. El barril de Brent arrencava aquest matí en $103 el barril i continua estable, que ja no és mala cosa, mentre que l'IBEX està al voltant dels 19.515 punts. Aleshores, una jornada d'estabilitat pel que fa a un poquet a aquestes dinàmiques de lo que pugui ser l'economia macro.
1: Veurem, per tant, com arrenca el mes d'octubre, així com tanquen setembre. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem i que vagi molt bé aquest esdeveniment sobre el màrqueting.
3: Ja vos contaré.
1: Vinga, fins demà, bona vesprada. Adéu. Adéu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa i de seguida continuem així, en Cadena de Valor.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alt Millars, 103.7.

0: Un espai patrocinat pel Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana. Consells, procediments i solucions per a totes les empreses, particulars i autònoms.
1: Ja estem així de nou i és que avui encetem un espai setmanal en el que vos aproparem amb lupa, amb claretat, la informació patrimonial, la informació jurídica i mercantil, que ja vos avise que ens afecta a tots i a totes. Vivim en un món que moltes vegades va molt ràpid, massa ràpid sovint, i això ens pot passar factura si es tracta de certes operacions. Així que al llarg d'aquestes seccions setmanals, al llarg d'aquests programes, resoldrem totes aquestes dubtes operatives que a tots ens poden sorgir en algun moment. Podem parlar de com comprovar si un habitatge té càrregues abans de signar unes escriptures, de quins tràmits exigís la compra d'un immoble, o també fins a com consultar l'estat real d'una empresa o protegir els nostres béns familiars. Estos són solament alguns dels exemples que tractarem, però sobretot el que sí que és segur és que descobrirem procediments i ferramentes que tots tenim al nostre abast i que no coneixíem i que són absolutament fonamentals. Avui, com que és este primer programa, esta primera secció de la temporada, tenim el gust de rebre així en el nostre estudi el degà del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de la Comunitat Valenciana. Ell és Alejandro Bañón. Alejandro, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Sobretot, el que sí que és segur és que descobrirem procediments i ferramentes que tots tenim al nostre abast i que no coneixíem i que són absolutament fonamentals. Avui, com que és este primer programa, esta primera secció de la temporada, tenim el gust de rebre així en el nostre estudi el degà del Col·legi de Registradors de

0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
5: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte? Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
4: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
5: Per a assabentar-te de tot sense que t'ho conten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
6: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
5: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda. El programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Baix Segura, 100.5.

A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Bon dia o bona vesprada. Ja a les 3 i 5 diríem més bé bona vesprada. Bé, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat ja avui dimecres, ja esteu al dia, i se reial decret pel qual s'adopten i se prorroguen algunes mesures per a fer front al tema de la inflació i on s'extén l'ajuda al tema del gasoil. I tot i que el govern, ja ho avançarem ahir, manté els 20 cèntims per llitre a l'ajuda al gasoil agrícola fins a final d'any, a més a nova dotació pressupostària que suposa en quantia 67 milions d'euros, 52 per al sector agrari i 15 per al pesquer, no desconvoquen protestes. El combustible encara costa un 51, encara no, si fem la comparativa, costa un 51% més que fa un any. I les organitzacions assenyalen que, tal i com està el panorama i el moment en el que estem, sembra, verema, sega, recol·lecció de daxa, oliva, maquinària agrícola semeneja més i el consum es dispara. En les pròximes hores ja sabem que se mantenen, però ja sabrem què van a fer. De fet, vos dic que una hora aproximadament falta per a l'inici de la reunió d'assatge a nivell nacional per a que ja es concrete. Andrés Góngora, este mateix matí, és el secretari general de COAG a nivell nacional, pues ha sigut molt, però que molt explícit.
1: La respuesta que el gobierno da a la subida de costes de producción en el sector agrario es inaceptable. No pueden venir ahora con prorrogar 20 céntimos en el caso del gasóleo agrícola cuando ha subido el gasóleo agrícola más de 80 céntimos desde que empezó esta crisis, que desde luego los agricultores no tenemos ninguna culpa.
0: Está claríssim, per tant, que vale, benvingudes les mesures, però protestes tindrem segur. Quan? Pues sabrem. Calendari de mobilització encara per conèixer, però sí, Góngora ja ha confirmat algo que també suposàvem. Hi haurà una gran concentració davant del Ministeri d'Agricultura i també diferents comunitats autònomes tindran el seu propi calendari. Escolteu.
1: Por eso el sector agrario no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a emprender un proceso de movilizaciones que se irán concretando en los próximos días con un calendario de un ámbito estatal. Y desde luego no descartamos mover en Madrid en las puertas del Ministerio, porque entendemos que la respuesta dada no es suficiente.
0: Hi hauran tractors, tornarem a les imatges del 24, del 26, perquè fins a arribar ací enguany han hagut també moltes accions de protesta. Bé, Asacha i UPA i COAG tots estan d'acord. El secretari d'organització d'Asacha torna a dir que a les 4 més o menys començarà aquesta reunió de totes les Asaches. Ell és Juan José Álvarez. Pues sí, confirma el que vos dic, unitat d'acció. I ojo que advertís que els preus poden veure's afectats.
2: Dejemos ya de prorrogar medidas que sí, valen para el momento en el que valían. No es una situación coyuntural, esto es una situación estructural y hace falta medidas estructurales. Seguimos hablando que con las cosas de comer no se juega, ya veremos qué hacen. Pero nosotros seguiremos de movilizaciones, porque hace falta conseguir de verdad medidas reales para el sector agrario. Que tendrá una serie de transportes con la industria y la distribución que tendrán unos costes más caros. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas bien y vamos a cuidar al campo, que lo estamos exigiendo y estamos avisando con tiempo.
0: Estan advertint en temps, i ja fa mesos, I no és només el sector. Per exemple, per la vostra informació, la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei també ha qualificat d'inacceptables les bonificacions fiscals. Així que el debat està obert. Però nosaltres, a banda d'aquestes qüestions, també tenim coses bones que contar-vos. Avui anem a tindre el nostre espai ProAva. Estem a punt ja de rebre a Rosa Vázquez, connectarem en Castelló, ara vos contaré perquè, com també han dit els companys informatius, tots molt pendents de l'horatge, sobretot a partir de demà, i tenim un monogràfic molt especial. Sabeu que jo adore el Tribunal de les Àvies per moltes raons i avui és una data important per a ells. Fa 17 anys, tal dia com avui, es va declarar o es va reconèixer esta institució com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Així que tenim per davant tot això. Protestes, però no únicament protestes. També hi ha que ser positiu. Ja vos dic que esta vesprada i al principi de demà tindrem notícies de com van a plantejar aquestes accions, aquestes mobilitzacions en diferents punts. Se coneixeran a nivell nacional, però jo estaré molt pendent de què se fa en Comunitat Valenciana. I vos ho contarem tots així. Jo, Silvia Soria, i en la part tècnica, Tono Escribano, i en producció rebent ja els amics que avui protagonitzen el programa, Sílvia Alabor. Comencem.
3: El camp, les muntanyes, els ports i la gent que els treballa a El Forcat, amb Sílvia Soria.

0: Bé, ja sabeu, per tant, que qui té la terra té la guerra. De nou, molt pendents del cel. Ja acabeu d'escoltar els nostres informatius. A partir de demà es podrien complicar les coses, però jo no deixo de mirar al cel també. I és que l'AEMET advertís de l'arribada d'una nova situació molt adversa de pluges i de tempestes des de la vesprada de dijous demà i també durant divendres al migdia. Poden ser fortes torrencials, a més, probabilitat al litoral i prelitoral de València, Castelló i nord d'Alacant. S'estan parlant de molts litres per metre quadrat en una hora. La província de Castelló, València i litoral nord, torna a dir d'Alacant, estan en la vista taronja per pluges des de les 14 hores del dijous. Així que, per favor, si teniu tasques al camp, teniu alguna previsió, alguna reunió, algun desplaçament, qualsevol qüestió vinculada al vostre treball en este sector, tingueu molt en compte, molt en compte, aquestes circumstàncies. Jo sé que vosaltres ho feu i que mireu al cel i teniu inclús aquest instint natural que sabeu que no toca treballar, però tot i això, vist el que hem viscut, i d'ací no res, celebrem ja bueno, l'aniversari d'una tragèdia, aneu en compte i especialment la gent que treballeu al voltant dels barrancs, en els camps, etc. Així que pendents de l'horatge, en ací, en Apunt Ràdio, vos anirem informant i, l'ho dit, sempre hi ha que previndre a vegades és millor que curar.
1: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria, El Forcat.
2: Jornada esportiva, al punt a punt, d'Apunt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigrup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en Apunt Ràdio.
3: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
4: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
1: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
5: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. Sílvia Soria.

0: elegixen els síndics perquè representa sí. cada un d'una zona, i sou vosaltres els que se partiu l'àvia, els que aneu deixant-se que un os regue segons les necessitats de cada zona i de cada collita, i diu, això té una paraula, autogestió.
1: Mm-hmm. Tu tens alguna curiositat, Rosa?
2: No, me parece un referente a la hora de compartir en esa comunidad en la que cada uno tiene su propio interés, que estará muy marcado, tener esa autogestión y ese equilibrio, ¿no?, a nivel social, y entender que el bien común está por encima de todo.
1: Y lo respeten, que es lo más maravilloso de todo.
0: Sí. Sí, sí, així és, així és.
1: Meravellós. Per què no funciona en altres àmbits de la vida? Quin és el seu secret? Quin és el
2: secret, Enrique? Esa era la pregunta.
0: Mira, te vaig a contar una altra anècdota. Lo que molta gent no sap és que quan ve allí a veure el tribunal, n'hi ha persona que ahí m'ha dit, és que ha vingut 5 vegades i mai veig xuïns. N'hi ha molt pocs xuïns, però el que la gent no sap és que el que realment fem els síndics, cada un la seva zona, penseu que un os és de la zona de l'arròs, l'altre és de la zona de cítrics, l'altre és de la zona de verdures i tal. El que nosaltres fem, cada un la seva zona, és mediar, per supòs, fer justícia, o sigui, el que ho ha fet mal va pagar-ho, però fer justícia per a que no arriben els xuïns a la porta dels apòstols. O sigui,
1: mediar.
0: Pues això ve perquè jo recorde que vingueren xutxes de Centro Europa. Uh-huh. En Centro Europa el tema de la mediació està més adelantat que en Espanya, si se fa, però diguem no està tan ficat com en aquests puestos, no? I bueno, mos feren socios d'honor i tal, i sigue molt curiós quan, no recorde, crec que era alemà, me comenta, fija tu, això és com una novetat en la justícia, i vosaltres dueu mil anys fent-ho.
1: Ja veus. Mira, sí, si anem avançats.
2: I tant.
1: I qui hi ha que fer per ser síndic? Pues claro, perquè Rosa, te tienen que respetar, claro. Cosa mala.
0: Pues mira, per ser síndic n'hi ha que ser llaurador. O sea, no, si tu no treballes la terra, tu no pots ser síndic. Però també n'hi ha que ser propietari, i això té una explicació. Si tu, per exemple, treballes la terra i no eres propietari i avui treballes així i demà la treballes allà, pues, si eres síndic t'importa un pepino si arriba o no arriba. Entonces, si tu treballes la terra i si tu eres propietari i a la vegada llaurador, sí que t'interessa que la teua zona arribi. I no val el que només sigues propietari i no llaurador. Per què? Pues fijeu-se que si només tirarem 100 anys arrere, no fa falta més. La majoria de l'horta pertenecia a la burguesia valenciana. O sigui, els llauradors érem arrendataris. Jo recordo a ma abuela parlar de que li anava a casa el senyoret.
1: Sí, sí, a ma abuela també. Sí.
0: Entonces, claro, per exemple, pues, un senyor de València podria agarrar i dir, che, pues a mi me fa il·lusió ser, com jo tinc més fanecades que ningú, pues jo puc ser síndic. I me sent en el tribunal i tal. Pues no, vostè tindrà tota l'horta o la majoria de l'horta, però vostè no pot ser síndic perquè vostè no treballa a la terra i no li interessa. O sigui, si arriba l'aigua o no arriba, a vostè li té igual. Entonces, una de les coses per a mi molt democràtiques, i és de sempre, és que quan arribem a eleccions, amb altres mos triuen els llauradors.
1: Vos criden ells?
0: Sí, mos triuen els llauradors. Val lo mateix el llaurador que té 5 fanecaes com el que té 500. És un vot. Entonces, el senyor de València té un vot en que tinga mitja horta, i el resto de llauradors tenim un vot. O sea, un vot per a partir d'una faneca tens un vot.
1: Sí, és una democràcia viva.
0: Totalment.
1: Directa. I en més de 1000 anys d'història, que la gent respecta de boquilla.
2: I superequitativa.
1: O sea, és una cosa que, clar, no m'estranya que siga tot un referent. I des que seu patrimoni de la humanitat, immaterial de la humanitat, que avui fa 17 anys, no?
0: Sí, exacte.
1: Avui mateix, avui. Per això hem convidat a Enrique. Ha canviat molt? Noteu que va més gent, la coneix més gent, se protegeix més?
0: Sí. Està clar que ha hagut un antes i un després, no? A partir d'ahir molta gent s'ha interessat per el tribunal, s'han acostat a conèixer el tribunal, i la veritat és que se pot dir que és un antes i un després, sí.
1: Anecdotes.
2: És 17 anys que estáis d'enhorabuena, felicidades de ese reconocimiento, pero de su existencia. ¿Cuántos años para que nos está escuchando? Porque es que es una sí. institución...
0: No n'hi ha una data. Realment si es comença a saber o a tindre alguna idea d'un tribunal de séquies, que és el que ficava ordre el Túria en l'època àrab, en l'època Abderramán III o el califà de Córdoba. Sí. Entonces, a partir d'ahí ja se parla de que n'hi ha

0: una espècie de xusgat que controla la uia i controla els llauradors, no? Un tribunal de acequieros que seria. I aquest tribunal de acequieros és el que se troba Jaume I i d'alguna manera el que estàvem parlant, i el protegeix, sí, i el potència, no? I aquest mateix tribunal va tirant avant i arriba un moment, doncs, crec que sobre el segle XI total, ja se parla de, com a Tribunal de les Aigües. Però està clar que el Tribunal de les Aigües ve d'aquest tribunal de sequiers de l'època àrab. Uh-huh. Estem parlant, doncs, mil anys.
1: Mil anys, Rosa, mil anys. Jo també veig que sou un referent, tot el món el prestigia, tot el món el respecta, i no mos costeu massa diners. No? Claro, estan allí els llauradors, propietaris, no, resolguent el problema, evitant dificultats.
2: És que és este sector, Sílvia.
0: És que,
2: si és que és este sector.
1: No costen, o sea, damunt no perjudiquen a la societat, a lo contrari.
0: Vosaltres, fijeu-se, ja sé que és impossible, però fijeu-se si se poguera extrapolar a la justícia ordinària.
1: Claro, claro, claro.
0: Nosaltres, com a síndics, la nostra, cada un en la seva séquia mos envia de manera gratuïta.
1: Claro.
0: El llaurador té la justícia gratuïta i, a més, pot apel·lar, pot fer, o sea, pot anar totes les vegades que vulgui d'una manera gratuïta. Clar. I, a més, una altra cosa, sobretot, important, és que és justícia ràpida.
1: Sí, era immediata, directa, pim, pim,
0: sí,
1: pim.
0: O sea, sí, ha passat aquesta setmana,
1: vamos,
0: ha passat un dilluns i el dijous se juzga. Mm-hmm. Ha passat un dimecres i el dijous se juzga. I si no, a la setmana següent, mm-hmm, se va a juzgar.
1: I quan arriba a la plaça? O sea, esteu ahí mediant, ta-ta-ta-ta, i si dius, mira, la tercera intentona ja me l'emporte, quan arriba el...
0: Mira, normalment, en un 90%, tots els conflictes que n'hi ha en l'Horta el solen solventar mediant nosaltres.
1: Gent de paraula i demà, sí.
0: Per supost, el que ho ha fet mal, té que arreglar-ho.
1: Claro.
0: O sea, tu has fet una cosa mala i tu tens que pagar-ho, no? Però el que nosaltres pensem, l'important de la mediació per a nosaltres, és que si tu, mediant, entre cometes, soluciones el problema, castigues a l'altre, li dones la raó al que la té, pues, possiblement, potser no quedaran amics, però no queden enemics.
1: Ja és suficient.
0: És molt important.
1: Ja és suficient.
0: Perquè si queden enemics, ixe que tu has denunciat i ja te pillaré. Ara, l'any que ve o l'altre.
1: Sí,
0: i pensa
1: revanja,
0: que sempre són gent que té els camps al costat,
1: pare,
0: o propet.
1: M'envia molt això. Intenta, no és tan important tindre molts amics com no tindre enemics.
2: Exacte.
0: Mm-hmm.
1: És sapiència del camp.
2: Sabidoria. Doncs
0: pues això o sea, és aixina. Jo veig que l'important de la mediació és que soluciona el problema en este moment, però soluciona problemes a futur. O sigui, t'estàs evitant deixar enemistats a dues persones que se van a estar ben perquè tenen la terra a prop.
1: Al costat.
0: Sí, i entonces, quan has fet quan mediant ha pogut solucionar el problema, me'n vaig a casa com molt tranquil.
1: Home,
0: no?
1: I dormir descansat, sí, i dir, bueno, sí, complit la meva obligació moral i ètica. Hi ha algo paregut al món? Perquè estic segura que heu buscat, heu parlat, vos han cridat, heu anat de visita, heu fet mil de congressos, que jo he estat en algun... N'hi ha algo paregut?
0: Sí, n'hi ha coses paregudes, o sea, n'hi ha tribunals, no la millor de l'antiguitat del tribunal, però sí que n'hi ha, o sea, per exemple, los hombres buenos de Murcia.
1: Sí, que també és.
0: Això ve de bueno, pues de... També pràcticament de molts segles. No, uh-huh, no recordo ara una data, però de molts segles. Crec que d'Alfonso X el Sàvio, uh-huh, és el que es dona... Però, vamos, crec que d'Alfonso X el Sàvio arrastra ixe tribunal, no? Entonces, també fan una cosa...
1: Semblant.
0: No, perdona, t'estiguen lo de Murcia, i això és el Tribunal de Orihuela, que també fa una cosa...
1: Ah, el juzgat privatiu.
0: Sí. I els hombres bons de Murcia també fan una cosa pareguda. El que passa que ells ho fan, diguem, a porta tancada, no és públic, com vosaltres. Entonces, jo crec que li lleva tot l'encant.
1: Home, la part estètica...
2: Totalmente.
0: Claro.
1: I simbòlica.
0: Perquè això se tanquen...
1: Home, a veure, no mos equivoquem, molts segur que arriben en la mediació a la solució per no anar a la plaça.
0: Sí.
1: Això és la vergonya, no?
0: Mira, te vaig a contar una anècdota. Quan jo entré, recordo que un dels síndics ja veterans, desgraciadament falta, m'ha explicat un poquet com tenia que funcionar. Si no ho has pogut solucionar en el poble, esquirdes un poquet antes, intenta arreglar-ho allí, no? Pues si el tribunal és a les 12, tu a les 11, estàs allí, a veure si en aquesta hora pots...
1: Se solventa.
0: I si i si quan falten 5 minuts no ho has solventat, es traus allí que ja està tot ple de gent i joder, pues
1: muy bien. Ara sí, no?
2: Ara sí.
1: Però això hi ha hagut.
0: Sí, no, però no, ja t'he dit, a mi m'ha passat això, o sigui, d'estar cagut, que això va avant i tal, i moltes vegades veure la gent i al final dir-me què m'has dit que tinc que pagar?
1: Ja anem a solventar la bones i anem a deixar el problema.
0: Què m'has dit que tinc que pagar? A més, venen els diners a la mà.
2: Ai, que bueno.
1: És que la gent del camp té és especial. És que el Tribunal de les Aigües és un reflexe des del meu punt de vista del que som. Mm-hmm. Quantes vegades jo ha dit gent que té paraula, que te dona la mà, que no fa contractes escrits, o sea, és que és meravellós. Mm-hmm. Jo sempre fico com a exemple el que tinc en casa, el que ha tingut,
0: sí.
1: Perquè és que mon pare era aixina, mon pare dia una paraula i no feia falta un contracte, i és que és gent aixina, sí. La del tribunal.
2: I en este acto público de los jueves, que, claro, es en un lugar que además cada vez más turismo, ¿qué ocurre ahí un jueves? Que para quien no haya estado...
0: Pues normalment, o sea, lo que se fa d'alguna manera és, però si n'hi haguera alguna denúncia, que a la millor, per exemple, hasta el dimecres no n'hi ha res, però el dijous per lo matí n'hi ha una denúncia que ha passat.
1: Mm-hmm.
0: Entonces, lo que nosotros fem és, formem el tribunal, mm-hmm. i una volta se forma el tribunal, el alguacil nombra per dos vegades cada séquia, de dalt a baix, per dos vegades. Si n'hi ha algun problema, quan, per exemple, no, la sèquia de Rascanya, pues, denunciades de la sèquia de Rascanya, pues, este home alça la mà i entra per cadins i entonces es posa la seva denúncia. I si no n'hi ha, pues, se desfà el tribunal i se'n va. Però se deu de formar el tribunal i se forma, ja saben que moltes vegades no va haver denunciat, una, per si de cas, i l'altra, perquè el tribunal té dos parts. Té la part jurídica, que tots coneixem, uh-huh. que és la que tot el món ha vist, però després té una part administrativa, que és que tornem a l'autogestió que estàvem parlant al principi. Entonces, quan s'acaba aquesta part jurídica, entrem, pugem dalt a la Casa Vestidor, que és la nostra sede, i allí és d'alguna manera on se repartim l'aigua, on tots els problemes que hem pogut haver en la setmana se fiquen damunt de la taula i se solucionen. I se mira de cara a la setmana següent per les necessitats de cada un, perquè realment l'aigua no tenim molta. Entonces,
1: i cada vegada menys,
0: desgraciadament. Entonces, lo que según, pues, per exemple, quan estan omplint l'arròs, pues, entre les nou séquies que formem, intentem que l'arròs, pues, favorir-lo pa que ella ompliga l'arròs, i a més també mos convé que ompliga com més ràpid millor i mos deixa un poc tornar a la normalitat. Però igual que en el seu moment jo li he donat jo li he deixat prioritat a ell, també li recorde que jo ara, per exemple, a final d'estiu, que en la meva zona, jo soc d'Alboraia, en la meva zona, el Màser, Alboraia, Tavernes, que és on rega Rascanya, pues també tenim molta necessitat d'aigua, i entonces també li dic, espera, que jo te deixi aigua a tu.
1: Ara me toca a mi.
0: Exacte, i el que fem és... Pues exacte, és arribar a acuerdos.
1: Me passaria hores escoltant-te, me cau la baba parlant del tribunal. No, de veres, és que no pararia.
2: Pactos entre caballeros.
1: Sí, sí, a mi m'encantaria que el model funcionara i que s'adaptara a l'actualitat.
0: També te dic, o sea, no sempre és tan fàcil,
1: No, que va, al revés.
0: Jo te dic que normalment arribem a acuerdos més o menys prou ràpid. Però també han tingut èpoques de sequera, que entonces és molt complicat, perquè quan no n'hi ha, no n'hi ha. I entonces ja pots estirar que no n'hi ha. I allí n'hi ha una llei no escrita, que és que hasta que no se repartin l'aigua no s'alcem. Entonces, normalment...
1: Ah, mira, podeu tirar vos ahí, claro. Com en Europa. Això ho ha pres Brussel·les de vosaltres, que se tira hores.
0: No, però jo recorde, ja t'he dit, normalment, sobre les dos i mitja solem acabar i si anem a dinar i cada vos a casa. Però ha hagut dies de no acabar, anar-se'n a les dos a dinar i tornar a les tres i mitja o a les quatre i tornar-se a sentar i hasta que s'ha...
2: De repartir.
0: Claro. Claro,
1: me pareix molt bé.
0: I jo m'he alçat un dia d'allí a vora les 10 de la nit,
1: Sí, sí, claro.
0: Hasta que solucionem el problema.
1: Claro, això és lògic. Tu se'n va uno en solució o no se'n va.
0: No se'n anem a casa. Hasta que...
1: I jo volia cridar-vos avui, que vinguereu avui per el tema aquest, per el dia aquest, per l'efemèride aquest, però també perquè el divendres tenim un acte preciós en els xiquets. Feu un concurs de teatre, no?, entre els nanos de les escoles.
0: Sí. Mira, agarrarem una de les idees que tenim, no?, és d'alguna manera, pues, donar a conèixer el que és el tribunal, esta xolleta que tenim en València. I, claro, pensar en qui tens que pensar? Pues en la gent jove per començar, no?, a que el coneguen i tal. I una fem més activitats, però una de les que fem és anem a les escoles, es donem una xarra, una informació de lo que és el tribunal, de lo que fem, com treballem, com no treballem, i després es duem al tribunal perquè el vegin en viu, i com ja tenen una idea de lo que és, ells fan una obra de teatre. Entonces fem un concurs, seleccionem 10 escoles i fem un concurs, i la veritat és que tenim madera d'actors ahí, tenim xiquets.
1: Fan com si foren representacions del propi tribunal.
0: Però,
1: van en la blusa.
0: Sí. No, s'ocorre molt. Nosaltres duem una empresa en una càmera perquè ho grave, perquè tal.
1: Sí.
0: I la veritat és que jo ha hagut algunes que són molt gracioses perquè s'ocorren. Està clar que, per suport, les mestres ajuden, no?
1: Claro.
0: Perquè després donem a la millor interpretació, al més original, al millor vestuari, i anem fent així, no? com si fora els Òscar.
1: Com si fos l'Òscar del Tribunal de les Àvies. És superbonic el acte. Quin missatge t'agradaria deixar a tota la societat en un moment que està tot en un boig? Perquè el món està tornant-se boig. Jo...
0: Pues sí, la veritat és que...
2: I també, què missatge deixais en els col·legis?
1: Claro.
0: Pues,
2: que és el futur.
0: Jo intente d'alguna manera explicar que València és única perquè està rodejada d'una horta, que deuríem de fer lo impossible perquè aquesta horta, d'ací molts anys, seguirà sent horta, que se poguera viure de l'horta, que és lo important. O sigui, el problema és que avui ja no se pot viure de l'horta, desgraciadament. Entonces, jo el missatge és que esta meravella que és l'horta, d'ací molts anys també estiguera.
1: És un bon missatge, que estiguera a l'horta, que estiguera al sector, que estiguera a la bona gent, i per tant el Tribunal de les Àvies continua sent un dels nostres orgulls. Tens que estar molt orgullós, de ser president.
0: Estic.
2: Enhorabona.
1: És una cosa, és un títol que ja que dur, bueno, jo et deixaria passar, com quan passava el Genovés als Trinquets, sí. Igual, que passe el president.
2: Que passe.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Molt veiem divendres.
0: Gràcies.
2: Un plaer.
1: Orgull és el que sentim per ell i per tot el que representa, igual que orgull sentim per un sector que, com ha dit el president del Tribunal, tenim que lluitar per defensar. Hi ha una forma de fer-ho. Cal consumir productes valencians en la línia de la filosofia de Proava, perquè mosatos el millor ho tenim a casa.
3: Adeu! El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Porcat. Apunt Ràdio. A la vall d'Albaida, 105.2.

0: A Punt Ràdio. A la plana d'Utiel Requena, 100.9.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Sala Folgado en la copresentació i codirecció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, ja sabeu. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, els dos primers, el de X i el de TikTok, i si 90 va en xifra, va en número. Si el que voleu és enviar, perdó, un missatge a Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: creus a Javier Solís quan ha dit que l'abonament més car al Nou Mestalla serà més barat que l'abonament més car d'esta temporada? I això és la pregunta que vos fem. Creus a Javier Solís quan diu que l'abonament més car al Nou Mestalla serà més barat que l'abonament més car d'esta temporada? Amb motiu d'un acte de promoció al Nou Mestalla, al qual no ha sigut convocada tota la premsa, ni cotitza, que nosaltres no hem estat convocats, ha pres la paraula l'home de moda en les últimes setmanes. De moda per alguns, Javier Solís. Solís, que no parlava en públic des que va anunciar en l'última junta d'accionistes a bombo i platerets una demanda contra la productora del documental de Vinicius en Netflix. Abans s'ha canviat la jeta al brasiler que han llevat el documental, que continua disponible en la plataforma. Ahí sí, avui, per a glossar les bondats del nou estadi. M'ha cridat poderosament l'atenció l'asseveració que l'abonament més car en el nou estadi serà més econòmic que l'abonament més car en l'actual Mestalla. No entraré a dir que Solís mentís una volta més, però sí diré que en aquesta asseveració hi ha moltes preguntes sense resposta. Primer, què passarà amb els abonaments intermitjos, els que no són ni el més barat ni el més car? I segon, quina serà la ubicació per a aquests abonaments? Perquè si la zona central dels anells 1 i 2 són per a hospitalities, tindre un abonament centrat en la graderia, tribuna o en front de la grada de la mar, però que la contestació o l'equivalència siga tindre un abonament centrat en el tercer anell, és un agravi important per als socis que, a més, venen menjant-se una lamentable gestió des de l'arribada de Meriton. També m'ha cridat l'atenció que diga que la grada d'animació va a un cantó textual perquè veuen el futbol de peu i tapen a la resta. Que dic jo, que si el veuen de peu però es col·loquen en un altre cantó, també continuarà molestant gent, no? O és que només no se pot molestar a uns? Ara, si vostè és molt alt, vaig en compte, que igual tampoc li dic centrar des de l'aguanament tan volen més tallar. Tampoc me queda massa clar que el camp passe de 45.000 a 70.000 espectadors i que la grada d'animació només augmenta en 400 localitats. Diuen que la setmana que ve es faran públics els preus, preus que coneixerem sense saber quina és la mercancia que ofereixen a canvi. Si l'equip continua en primera o si arriba a Europa. Perquè això és una altra. Javier Solís ha dit que encara queden més de 90 punts per disputar-se i que li agradaria estrenar el nou Mestalla amb competició europea. No ha dit si han fet un equip per a jugar en Europa. Ha dit que hi ha temps de tot. Aquesta situació, o millor dit, ha dit que hi ha temps de revertir la situació. I a mi m'agradaria saber què pensa Javier Aguirre d'aquesta asseveració, perquè una cosa és revertir la situació i altra és pegar-li aquesta volta que avui ha dit Solís. En definitiva, ja saben el que pense de la credibilitat de Meriton, i Javier Solís és el capo de Meriton en València. No fa falta anar molt lluny
per a saber que no em refie del que diu i enquatisc en les preus dels abonaments, serà el moment de saber si m'he precipitat o lo d'avui és una altra tòlola amb el setgell de Singapur, tot i amb el toc col·laboracionista que al valencianista de Socarrel tant se li atraganta. Tant com el propi Javier Solís. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 9 minuts. Saluda ja Salva Folgado. Hola, què tal, Folgado?
1: Què tal, com estem?
0: La part contratante de la primera part de la bona més car del més barat, que serà més car o més barat que l'actual.
1: Bueno, és el treballengu, és... jo he pensat el mateix quan l'he escoltat, de veres. És el treballengu d'este matí, de Javier Solís, en ixe... No va dir roda de premsa, que no ha sigut tal. Ixe canutazo, com comentem en l'argot mitjà de comunicació, en el nou Mestalla. A mi m'agradaria conèixer si Javier Solís ha pujat les seues atribucions dins de Meriton.
0: Vols dir?
1: Home, de repent torna a aparèixer en el primer plano de l'escena. Abans s'excusava quan se li preguntava, els que parlàvem amb ell, dient que ell de qüestions esportives no s'encarregava, que solament era de tema d'estadi. Ara de repente ja parla de qualsevol cosa. Abans exercia de portaveu però no parlava, ara ja torna a exercir de portaveu. Ara Javier Solís
0: se l'alfa i l'omega.
1: Efectivament, s'encarrega de tot, és el portaveu, parcel·la esportiva, parcel·la estadi, ho controla absolutament tot, Javier Solís. Per això m'agradaria saber, perquè Meriton aquestes coses no les fa, no les comunica.
0: No,
1: quan puja de càrrec mai algun empleat, sí ha pujat de càrrec o d'atribucions o de competències Javier Solís.
0: Bueno, pues, és una bona pregunta que queda en l'aire. Ara te preguntaré després si te creus lo dels preus o no te ho creus, perquè si...
1: No es conec.
0: Home, diu que el més car del futur estat...
1: Jo, Javier Solís, no me'l crec de primeres. Necessita que el club publici dels preus.
0: Bueno, i com deia, tot això amaga moltes coses, també, entre altres, per exemple, la equivalència dels llocs. Perquè si tu tens un abonament en tribuna de Mestalla o en anfiteatre de Mestalla, i és cert que no te pugen el preu, però que te van a anar a dur al tercer anell, pues home, ahí ja hi ha una trampa.
1: Bueno, vale, jo crec que hi van haver moltes trampes. Per tant, bueno, pues anem a esperar al moment. És la setmana que ve. Ens queda una setmana per a conèixer preus, clar. Sí, però evidentment, ahí hi ha molt de compromís amb partners, empreses, volen vendre bones zones dins de l'estadi per a empreses o empresaris. Llavors ho aconsegueixen, i això és una altra.
0: Ja, bueno, això ho aconsegueixen. Les 11...
1: I estos, evidentment, tindran preferència, clar.
0: Les 11, si no tingues dubte. Com venen les fotos?
1: Les fotos venen avui i estan en obres.
0: Tira-li.
1: Els preus del nou Mestalla. La setmana que ve, el director general del València, Javier Solís, ha explicat avui que els preus dels abonaments previstos per al nou estadi els donaran a conèixer en una setmana. Fent una comparança amb Mestalla, Solís s'ha referit al preu dels passes més cars i els més econòmics, però ha obviat la pujada en la resta de l'estadi nou.
2: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
1: Sintonia amb Íñigo Pérez. Segons el porter Peter Gulaxi, la plantilla del Villarreal ja ha trobat el punt correcte a lo que els demana el nou entrenador. El submarí s'ha entrenat avui amb només 11 efectius per l'absència dels internacionals per a preparar una reentrada en competició molt dura, on s'enfrontaran al Real Madrid en Lliga i al Nàpoles en la Lliga de Campions.
3: Estic convençut que serà una temporada exitosa. Hem començat a trobar el punt correcte i ahí hem de seguir. La meva responsabilitat com a porter no és només parar pilotes, és també organitzar la defensa i assegurar que no donem oportunitats al rival. I en els últims dos partits ho hem fet molt millor.
1: Bragarnik coneixia les intencions de Leo Messi. Christian Bragarnik, propietari de l'Elche, ha explicat en una conferència organitzada pel diari Olé d'Argentina com Leo Messi, nou propietari del club deportiu eldense, li va avançar quan l'Argentina va entrenar-se al Martínez Valero abans del Mundial les intencions de gestionar clubs.
4: Charlando un poco con Lionel Messi, ya me contaba su idea futuro de gestionar clubes. Este club que ha comprado queda a 30 kilómetros del Elche, por casualidad, no por nada que quiera inventar. Però jo, ¿quién te dice mañana nos podamos enfrentar y ser colegas?
1: Celebren les penyes granotes el Llevant està avui de celebració pel 75 aniversari de la seua delegació de penyes. Una àmplia representació del primer equip han estat en l'acte. Escoltem les paraules d'agraïment als penyistes del tècnic Luis Castro.
5: No vos podemos pedir más porque han estado con nosotros siempre hasta el final, en todos los partidos, mesmo los partidos que íbamos perdiendo. Los jugadores sienten hizo muchas veces antes de salir al partido, en el vestuario. Los jugadores hablan de vosotros, hablan de la fuerza que tengan en la grada, en todos los partidos, en casa más. Entonces, en primero, agradeceros por todo. Y segundo, pedirles que continúen así, porque mismo en los momentos difíciles, ser granote, estar juntos y ser una familia.
1: El acte también ha parlat el presidente Pablo Sánchez.
6: Os pedimos que aumentase el número de abonados dentro de los peñistas, cosa que era importante porque antes, como sabéis, había muy pocos peñistas que eran abonados y lo habéis conseguido con creces. Además de ello, habéis conseguido también que se incremente ese número de peñas a lo largo del territorio y el número de peñistas. Con lo cual, el trabajo que estáis haciendo es un trabajo muy bueno, hay que reconocerlo.
1: Avanza el Levante, el primer equip femení granota s'ha classificat per a la tercera ronda de la Copa de la Reina de futbol després de superar Huila la mà de Múrcia per 3-1 a Bunyol. En canvi, el Villarreal femení ha sigut eliminat en caure 4-0 contra l'Europa. Dilluns serà el sorteig on ja estarà present el València Club de Futbol. Yaciel Rivero renova fins a final de temporada. L'ala pivot cubà va firmar a finals d'agost un contracte que acabava avui, però el club ha decidit estendre el vincle temporal que havia subscrit amb el primer equip masculí fins al final de la temporada 2026-2027.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts. Borrego, arroba 90 minuts. Arroba 90 minuts en X o Twitter, 90 en xifra, en número. Per a TikTok, 90 Minuts Ràdio, també hi ha 90 en xifra, en número. Per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres i números. Per a àudios de WhatsApp, 6-9-42-18-01. Pregunta, creus a Solís, quan diu que l'abonament més car al Nou Mestalla serà més barat que l'abonament més car d'esta temporada, és l'angoliós. Però és que així no la pregunta. De tot això i de moltes coses més, xerrem així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. ¿Pasa siempre?
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
12: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
13: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: I de Juan el Puente.
1: Per què no?
0: Tenim un gust musical així, dos dels tres, Manolo. Dos dels tres.
1: És una llàstima que no sapiau... Hi ha coses que no se poden transmetre, el gust musical.
0: Sí,
1: és
0: de veres,
1: no
0: és de veres. És de veres.
1: 11 i 18. Folgado.
0: Tinc gust musical de Javier Solís, no ho sé.
1: No sabem.
0: Ho desconec, no ho sé.
1: Igual té...
0: Li para Julio Iglesias a Javier Solís.
1: No hi ha un grup que era Viva Suecia? Ell serà Viva Singapur.
0: Oh, boníssima, eixa, sí.
1: Sí, no?
0: Sí. És espai que Javier mos grava, eh?
1: Sí, sí, bueno, espai però...
0: Que Javier mos grava. Bueno, Javier no, però algun empleat ens grava.
1: Els empleats ens graven i mos escolten.
0: Una salutació al que avui li toca el marrón d'estar escoltant este programa.
1: I te l'escriure-lo després, eh?
0: Sí.
1: No sé què has fet malament en el club, però t'ha caigut el pitjor. Escolta, Folgado, ha parlat avui Javier Solís que... No parlava des d'aquell dia que va prometre a bombo i platerets.
0: No recorde la data. Jo este matí ho pensava, no tinc memòria o no tinc tanta memòria com
1: si
0: tu. Jo no tinc memòria, Manolo, no anem a enganyar a ningú. Jo,
1: si no m'arrabi la memòria, que a voltes m'enganya ja, tinc una edat, des que va aparèixer en aquella junta, on va aparèixer també, recordes, Ron Garli a parlar del famós futur, del fantàstic futur que hi havia per al València, també va dir en aquell moment Javier Solís, bueno, va parlar d'aquella demanda contra la productora Conspiraçao Films.
0: Conspiraçao Films.
1: Per a que retiraren el famós documental Baila Vini.
0: Li ha fet cas a Javier Solís?
1: Home, igual li han fet cas, perquè el tio que apareix en el documental ja no és Vinicius. S'ha canviat abans la jeta Vinicius que han llevat el documental.
0: Diuen que Vinicius ja no és Vinicius.
1: Això diuen.
0: Uf. Uau, escolta, sí que és una conspiració.
1: Ha vist de Cristiano Ronaldo?
0: Sí, ho veig,
1: Terrible. Que mal és... Perquè jo ho admeto, jo estic major. Que roïn és fer-se major.
0: Fer-se major, sí, sí.
1: I no admetre-ho.
0: I tindre escàs, si tens ese ego... te molesten certes coses.
1: Cristiano Ronaldo, quan viatja en un avió, agarra tres bitlles d'avió. Uno per a ell i dos per al seu ego. Ego. Que no li cabe un seient. Bueno, dit això...
0: Estan desviant-nos ja, eh?
1: Que sí, que avui hi ha hagut un acte on han convocat a certa premsa, ni cotitzava que a 90 minuts no anaven a convidar-lo, i han...
0: Javier Solís, quan era portaveu, no parlava?
1: I ara
0: que no és portaveu, no sé exactament què és, director general, però de què. En este moment ja parla Javier Solís, ha parlat sobre els nous abonaments que tindrà el nou Mestalla. A veure si tu entens el que ha comentat Javier Solís. Venga, Solís.
2: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla. Con lo cual estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados. Yo eso creo que también es importante porque sabemos que había cierto debate sobre el precio. Evidentemente el precio se va a conocer muy próximamente, la semana que viene tenemos intención de sacarlo.
0: No será una carga muy gravosa.
1: A nivel de preus no va a ser una carga muy gravosa.
0: Ya bueno, la semana que viene.
1: ¿Vols dir?
0: Hombre, en este trabalengües que comenta Javier Solís, me queda clar el... El més car del més barat de Mestalla, el més barat del més car del nou Mestalla, aquesta comparança, però... Però hi ha l'abonament mitjà?
1: I si és una?
0: On estaran col·locats els abonaments mitjans d'aquest nou estadi?
1: Perquè el estadi, club, a la gent que ha tocat...
0: La prioritat serà per a les jocs VIP?
1: Sí, clar. Sí. El que estan dient a la gent que s'ha interessat pels hospitality és que
0: Hospitality vol dir que no és que siguin hospitals, sinó que...
1: que són VIPs.
0: Són VIPs.
1: Que els anells 1 i 2, la part central,
0: sí,
1: va per Hospitalities. Sí. Vull dir que si o te'n vas a un cantó o te'n vas al tercer anell. I a partir d'ahí, si tu tens un passe centrat en amfiteatre o en Grada de la Mar i també a un lloc centrat però en el tercer anell, per molt que el passe no puja... ja s'ha depreciat de valor. No és el mateix voler el futbol en amfiteatre en Mestalla o en la Grada de la Mar que en el tercer anell, que ja veurem com... Que diuen que té molt bona visibilitat a tot l'estadi.
0: Sí, tots han coincidit. Això tots els companys tots... han coincidit, sí. M'alegre.
1: Igual diguem una cosa que diguem l'altra. Però, evidentment, no és el mateix el tercer anell del futur Mestalla que l'amfiteatre o la Grada de la Mar.
0: Tots els estadis són classistes. Uh-huh. Este serà més classista.
1: Este serà el més classista de tots.
0: Sí.
1: Té pinta ahí.
0: Probable que el segon anell estiga buit moltes vegades i el tercer estiga...
1: I en el primer estarà menys antipiquent a veure què anima. Perquè, a més, Folgado, això és un altre. A veure qui anima, perquè la Grada d'animació va un cantó per què?
0: És que esta reflexió de Javier Solís m'ha cridat molt l'atenció, Manolo. Molt l'atenció. Evidentment ja no van tindre aquesta situació tan privilegiada com tenien en l'estadi de Mestalla.
1: Darrere de la porteria.
0: Darrere de la porteria, perquè com que estan de peu, molesten a la gent que està a prop, la seva visibilitat, perquè mentre ells estan de peu, la resta s'han sentat. Bueno, esta és una explicació algo peregrina que dona també Javier Solís.
2: La grada de animación va donde debe de ir. Ya lo hemos estado hablando con ellos. Vamos a ampliar la capacidad de la grada de animación. Van a pasar de en torno a unos 1.800 a 2.200. Y el hecho de que vayan un córner no es un capricho. Como ellos ven el fútbol, lógicamente, de pie, si lo pones detrás de las porterías, la gente que sacara sus abonos en los laterales verían impedida su visión por el hecho de que estuvieran la parte central levantada. Aparte es tema de accesos, temas de graderío, y es la ubicación que el club ha encontrado que es la más conveniente. Están muy cerca del terreno de juego, con lo cual están en una posición privilegiada, sin ninguna duda.
1: A ver, una cosa que yo me aclarezca. Es que yo no me aclarezca, pero eso... A ver, si yo anime de peu... Tú estás al fútbol, ¿vale?
0: Sí.
1: Y yo estoy al teu costat.
0: Val.
1: Y yo anime de peu, sí. yo te moleste.
0: Sí.
1: ¿Vale? Y de eso, digo, bueno, pues... van a un cantó, és a dir, els llevem de puesto, però continuen animant de peu, ergo, continuaran molestant a altra gent.
0: Igual en ese cantó ja no hi ha més gent.
1: O
0: no
1: igual en ese cantó el clavem desert per a que no puguem molestar a ningú, no?
0: Jo també t'he dit que si Javier Solís necessita en algun moment de la grada d'animació,
1: sí.
0: com l'ha necessitada en sí. els últims temps, igual aquesta ubicació la canvien i la milloren.
1: El temps dirà.
0: Sí, solen jugar amb aquestes coses, eh? Solen jugar amb la grada d'animació.
1: Molt bé. Li han preguntat per el Mundial, no?
0: Li han preguntat per el Mundial, però tu així en el guió me poses que abans hem de parlar de concerts.
1: Ah, sí, correcte, sí. correcte.
0: Perquè recordaràs que quan varen projectar l'estadi, sí. el nom està i anava a tindre concerts importants, eh? I anava a competir amb el Roig Arena.
1: Ai, mare!
0: Ai, ara ja igual són concerts xicotets. Altra cosa. Igual de que, no sé, algo acústico, en garaje, no sé, anem a escoltar a Javier Solís.
2: A ver, la idea es que el estadio sea un estadio 365 días, es decir, que se puedan organizar conferencias, simposios, de hecho la sala de prensa no la vamos a llamar sala de prensa, va a ser un auditorio, de tal manera que cuando ruedas de prensa, que habrá 30 en una temporada, pues se puede utilizar para una presentación de un libro, para un pequeño concierto, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de conciertos, lo hemos dicho, nuestro business plan no está basado en conciertos de manera recurrente. Sí que es verdad que durante la época de verano pues se consensuará con las administraciones para intentar organizar una serie de conciertos importantes y de peso que sin duda también son buenos para la ciudad.
0: En principio, xicotets concerts. Pero después sabéis que nuestro business plan... que li mola molt també parlar en anglès de sí. vegades, en nuestro business plan no incluyen los grandes conciertos, pero yo recorde que quan el València va presentar este projecte, anava a competir amb el Roig Arena en concerts en la ciutat.
1: Jo tinc que dir dos coses. Una, volem que sigui un estadi...
0: Però després en estiu igual sí que hi ha concerts.
1: Diu, volem que sigui un estadi 365 dies a l'any. Home, Mestalla ara mateix també és un estadi 365. Vull dir, no hi ha
0: dies, però algo viu.
1: No hi ha dies que és un quartel de l'exèrcit i hi ha dies que és un estadi.
0: Algo viu, una presentació d'un llibre, un xicot de concert.
1: I dos, jo entenc que per a este business plan, perquè Mestalla en principi va ser, en quant estic, serà l'alfa i l'omega. Serà principi i fi. Serà la pedra... ¿cómo se dice?
0: filosofal
1: al voltant de la qual s'articularà este futur en el qual se van a lligar els gossos amb llonganisses.
0: És alquímia tot, Manolo.
1: Jo entenc que igual que el Roig Arena ha fet amb Víctor Sendra, el València també nomenarà un director d'instal·lació pues, que tinga possibilitats de haver estudiat el business plan, de, bueno,
0: explotar el estadi,
1: de tindre un bagatge en el món empresarial com per a ser fiable. Jo imagine que sí, perquè jo imagine que si va ser un estadi 365 dies, hi ha moltes coses que lligar i ahí no val qualsevol, ha de ser un tipus, jo crec, que tinga ja un bagatge en el món de l'empresa.
0: Imagina's una cançó de John Lennon, Manolo.
1: Imagina. Sí, molt bé. Ara sí, el Mundial.
0: Sí, ara sí, sobre el Mundial, que està convençut també de que el Mundial va acabar en la ciutat, o això pensa.
2: Sí, las conversaciones con la federación y con las instituciones son permanentes y son constantes. El Mundial 26 acaba de terminar. Todos los inputs que recibimos de ellos, no solo verbalizado por nosotros, sino también por la federación o por las instituciones que consideran Valencia y el estadio del Valencia clave para el Estadio 2030. Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial 2030.
0: El Mundial.
1: El Mundial.
0: Pot arribar a la ciutat i l'acollirà el
1: una cançó el Mundial que tots els equips vienen a jugar.
0: I no, el nom està ja. Sí. Se li ha preguntat també sobre la possibilitat d'Europa a Javier Solís en el nou Mestalla. Jo recordo el que va dir Ron Garli de les quatre finestres de mercat per arribar a Europa. A veure què diu Javier.
2: Bueno, no me corresponde a mí hablar de esto, pero evidentemente sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos todo prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club.
1: Esta es una gran pregunta para la primera rueda de prensa prepartida de Aguirre. Escolte, el director Chenel ha dit que se está a temps d'arribar a Europa. ¿Vostè què creu?
0: Braulio també l'altre dia va dir que no podem estar pensant en altres objectius, sinó simplement... No, per això te dic, efectivament.
1: Crec que és una bona pregunta per a Aguirre, no?
0: Sí, sí.
1: De Javi a Javi.
0: Si ho ha dit el nou Mateu Alemany del València, o és el que hi pensa, pues entenc que l'objectiu serà Europa.
1: Val. Bueno, l'últim fragment de Solís, no?
0: Sí, ha comentat que serà un gran estadi i diu que està molt tranquil perquè les obres arribaran a temps. S'està complint allò del cronograma.
1: El cronograma.
2: Y respecto a las obras, bueno, pues lo podéis ver con vuestros ojos hoy en día. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Van yendo según el calendario de obras y habéis podido comprobar pues que la verdad que no hay problemas. Yo estoy muy tranquilo, y sobre todo estoy muy tranquilo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club, y seguro que va a ser una casa en la que todos los valencianistas se van a sentir muy muy orgullosos.
0: Ell sempre està molt tranquil, Manolo.
1: Ell sempre està molt... Vamos, està de paposos i nerviós. Nosaltres, com deia, no hem estat en l'estadi, però sí ha estat el nostre company de punt de la tele, Josebi Sánchez. Hola, Josebi, què tal? Bona nit.
3: Hola, Manolo, Salva i companyia. El primer que he de dir és que Solís ha contestat a tot això de l'estadi perquè teníem moltes preguntes a fer-li de tot el que ha passat últimament en el València, però ens han dit que no anava a contestar a res que no fora de l'estadi i de les obres del nou Mestalla.
1: Ja és
3: podríem
1: estrany.
3: Haver-li preguntat per Corberan, podríem haver-li preguntat per la xerrada amb Kiat, podríem haver-li preguntat per Braulio, que no ens hauria contestat a res de les moltes coses que esperem que encara explique el director general del València sobre la situació actual del club. Però bueno, avui el que tocava, segons ells, era només parlar de les obres del nou Mestalla.
0: A tu te queda clar, Josebi, si Javier Solís ha pujat les seues atribucions, les seues competències? Vull dir, ara és director general, però s'encarrega de l'estadi, que ja s'encarregava abans, o era el que deia quan li preguntaven, no, jo sol m'encarrego de l'estadi, pues filtrava el que volia, evidentment, en matèria esportiva. Però ara s'ocupa també de matèria esportiva, d'estadi, és portaveu, perquè avui ha parlat, quan era portaveu no parlava, ha pujat les seues atribucions, sabem alguna cosa, Josebi?
3: Oficialment no, el que està clar és que la seva postura o posició de director general ha sigut clau i està per damunt de la parcel·la esportiva, perquè el seu consell ha valgut per a acomiadar a l'entrenador i al director esportiu previ, uh-huh. i el seu consell, i tal com ha dit el propi protagonista Braulio Vázquez, ha sigut clau per a que arribarà un nou director esportiu. És a dir, no es limita només al nou estadi o al nou Mestalla, com era el que ens deien des del propi club en els últims mesos, sinó que les seues funcions de director general crec que en aquests últims mes i mig, dos mesos, no sé si són noves o almenys sí que les ha posat en pràctica quan les temporades anteriors estava en un perfil molt més baix tant de participació pública com de presa de decisions.
1: El que sí m'estranya de ver és pel que has contat, José, per a mi és una sorpresa total que me digues que José Manuel Segarra ha limitat preguntes. No me ho imaginava. Vull dir, no...
0: Segarra? Què va, home? No, està, no estaria allà.
3: Bueno, jo vos he de dir que... Jo vos he de dir que ahir la instrucció que es donaren des del club és que en principi no anava a haver declaracions
1: ja.
3: Ningú.
1: O sigui, que encara vos ha fet un favor, no?
3: Este matí ens han dit que a lo millor sí que n'hi havia alguna declaració i a última hora pues, ha aparegut per allí Javier Solís i ja hem deduït que seria ell qui faria aquestes declaracions.
1: Una cosa, dueu el xupetí personalitzat com qui a ti, Peter, o vos han donat un xupetí
3: a un? No. Mira, te vaig a contar. Ens han citat en
0: Vai, la... De Cabres estava molt bonic en el xupetí, l'he vist en un vídeo.
3: Era el que millor li quedava. Sí, eh? Sí. Espectacular. Sí.
0: Pareixia que estava aparcant cotxes ahí en el solar.
3: A més, després li hem fet un atraco i ens ha donat la seua opinió de lo que ha vist dins de Mestalla per a la tele de Apunt. Uh-huh. Vos estava contant que ens han citat en el carrer Bernardo Espanya, Espanyeta, uh-huh. que és el carrer per a la gent que se situa, si vens, diguem, des del riu cap a Corts Valencianes, sí. passes el nou Mestalla i a mà dreta, ese carrer que ocupa la part nord, diguem, de l'estadi, darrere n'hi ha un descampat, bàsicament, on hi ha casetes d'obra, i allà ens han citat els periodistes, hem entrat en dos torns, en el primer a la una, el segon a les dos, ens han fet entrar a aquestes casetes, ens han posat el xupetí, el casc i unes botes de seguretat, i hem anat caminant per Nicasio Benlloc per entrar pel costat d'eixa porta. A partir d'ahí ha començat un recorregut d'aproximadament tres quarts d'hora, una hora, on hem estat recorregant els tres anells que ara mateix estan treballant-se encara en ells i que allotjaran aquestes 70.000 butaques que tindrà el nou Mestalla. Vos estava escoltant i, efectivament, en la grada superior, que ells la divideixen en dos, caben 30.000 persones, que és una capacitat superior a la de molts camps sí. d'Espanya. Vulgarment seria el gallinero, però vos he de dir, tal com estàveu comentant, que la sensació que donava és que des d'ahir el futbol se va a veure bé.
0: La visibilitat era bona.
3: Sí. A mi me recordava, vosaltres que també heu estat en el Metropolitano o en el Sant Mamés, que la zona de premsa també està prou alta en l'anell superior, a mi me dona aquesta sensació que des d'ahir se va a veure bé el partit. L'anell mitjà sí que és de veres que, com comentàveu, n'hi ha una part que sí que estarà dedicada al públic en general, però dins d'aquesta grada mitjana, entre la mitjana i la baixa, n'hi ha un anell 360, ocupa tot el que seria aquesta part de l'estadi, completament circular, que estarà per a aquest hospitality que comentava Salva Folgado, aquestes llotges. Hem vist algunes totalment inacabades, encara no hem vist res que estigués acabat, companys. La sensació era de molta feina encara per fer, els deures que queden 10 mesos, però no hem vist cap sala, cap quart de bany, cap despatx, cap res que estiguera acabat. Tot era formigó, forjat, cables, encara n'hi ha molta cosa per fer per ahí. I vos estava dient això, eixe hospitality ens han dit que les 30 llotges VIP, aixina més VIP de totes, estaven ja venudes per als pròxims 5 i 10 anys. Hem recorregut també la que serà la sala de juntes de la presidència del València, si és que és digna vindre.
1: Sí, però clar, se reuneixen tantes voltes en València.
3: Sí, o per a veure partits, que ja en dos anys pràcticament ha vingut només a un, el del Barça. I esos hospitals...
1: Ha vingut només a un i s'ha carregat a mig club.
3: Sí. La impressió que se'n va endur va tindre conseqüències. Sí, vos deia que aquests hospitalities van a tindre un quart de bany privat, una zona de barra i catering, i donaran a una zona cristal·lada que podràs obrir i baixar a les teues butaques particulars. Nosaltres, la plebe, no, companys, això ja està, ja t'ho dic, per a gent molt VIP, que han pagat una fotraca de diners i que ja ho tenen per als pròxims 5 i 10 anys. I la part baixa, que encara està per construir una part d'ella, que és on estarà, efectivament, com comentava, en un cantonet, la gran animació, i que encara està per acabar perquè diguem que en la part final d'aquesta graderia ara mateix el que n'hi ha és una espècie, com te diria, d'escenari, de taula que dona la volta a tot el recinte, que és on ha estat, diguem, l'anell de compressió que suportarà la coberta de l'estadi. És el punt, companys, m'està dient l'arquitecte del València que ens ha acompanyat en la visita, més crític, el que més ha costat i el que estan fent amb més cura. Han d'anar pujant centímetre a centímetre, pràcticament, eixe anell de ferros que en el futur es cobrirà també amb una membrana d'un material plàstic, diguem, que servirà per a que estigui coberta tota la graderia de Mestalla. M'han dit que falta uns 15-10 metres per pujar i que se farà durant tot el mes d'octubre, que van en terminis, que estan satisfets i que, si no passa res estrany, l'11 de juliol l'obra estarà acabada.
1: L'11 de juliol, pues prenem, sí, prenem nota, a veure si arribem. José Vigas, gràcies per ser els nostres ulls en aquesta visita.
3: Un plaer, companys. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adeu.
1: A José Vigas Sánchez. Bueno, pues...
0: 11 de juliol, ha dit, eh?
1: 11 de juliol, i de moment n'hi ha hormigó.
0: Pues era un regal del meu aniversari, que és el 10.
1: És el 10, no?
0: Sí.
1: Segur que el València té...
0: Me regalen el estadi.
1: Sí.
0: Una visita, un tour.
1: No, un hospitality per tu, perquè fossis ahí l'aniversari.
0: Bueno.
1: Eh?
0: Bueno.
1: Per tu i per Aslan.
0: No. És una bona idea, això. Portaria
1: algo 11:39, vinga, tanquem la primera part informativa i entrem en el terreny del debat de la tertúlia y del análisis. Hemos venido con flores de
4: venganza en el pelo. Estás escoltando 90 minutos con Manolo Montalti y Salva Polo.

0: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria...
1: Amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
2: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
3: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llegis bé el contracte, que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
2: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
3: Per a assabentar-te de tot sense que t'ho compten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
4: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
3: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Olem a mar. Sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
5: Bon dia, dijous 1 d'octubre, i iniciem una jornada que es preveu molt complicada. Tenim per davant un episodi de pluja torrencial que pot deixar quantitats molt importants en poques hores. La EMET ha activat l'avís taronja en bona part del territori, fins a 160 litres per metre quadrat. Tempestes amb gran i sol i vent fort s'espera. Les hores més delicades entre esta vesprada i el migdia de demà. I atenció, perquè hem parlat d'un avís taronja, però no es descarta que puga ampliar-se en les pròximes hores. Juan Carlos Valderrama es el conseller de emergencias.
6: Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
5: I el territori es prepara, es netegen rius i barrancs, i en el cas de la ciutat de València es tanquen les escoles situades en zones inundables i en les pedanies afectades per la Dana. També tancaran alguns centres del Saler i Pinedo. A les 12 es tancaran els parcs i jardins municipals, el Jardí del Túria, les biblioteques situades en estos espais i cementeris. També s'han suspès en diversos ajuntaments les activitats municipals a l'aire lliure i actes previstos en les ciutats. Altres consistoris, com el de Torrent, Gandia, d'ella o Alaquàs, han decidit suspendre classes a partir de la vesprada. També Alfafar, Montcada, Sedaví i Paiporta. Quant a les universitats, la Politècnica de València manté la normalitat de matí, però certament que de vesprada, per a l'alumnat dels campus de Vera i de Gandia, ha suspès les classes presencials. Docència en línia també per a la Universitat de València. Tots dos suspenen les activitats a l'aire lliure. De seguida ampliem totes aquestes incidències i com es prepara el territori per a un episodi que ja els contem. Està de moment en avís taronja, però ningú no descarta que es puja al roig. Anem ja a repassar altres assumptes en el sumari. A poc més de 24 hores perquè el Congrés vote la convalidació dels dos decrets de vivenda, el govern espanyol manté l'optimisme.
7: Que soy razonablemente optimista. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? A los fondos buitre.
5: Sofía Riego, bon dia.
8: Bon dia. Així ho dia, Sánchez. Això i tot no tindrà amarrada la votació. Vox i PP ja han dit que votaran no. Així ho defensa Núñez Feijóo.
9: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo.
8: Qui té la clau són tres partits que formen dos blocs antagònics, Podem i els nacionalistes del PNB i Junts.
5: I a les Corts han tancat ja els tres dies de debat de política general.
8: La crisi de vivenda ha estat present a l'hemicicle i als corredors del suposat informe confidencial sobre presumptes casos de corrupció que implicarien Pérez Llorca.
5: Del món els destaquem que el Pentàgon fitxa Elon Musk. El secretari de Defensa nord-americà ha anunciat que el tecnomagnat participarà en el disseny de les armes i dels sistemes militars del futur.
8: Musk i altres dos ments brillants, tal com les ha definides el secretari de Defensa, codirigiran el projecte Meridian. Es reuniran funcionaris acadèmics i empresaris per a identificar les tecnologies i els futurs escenaris de guerra.
5: I en els esports, atenció a esta data marcada, l'11 de juliol és la que ha triat el València per acabar les obres del nou Mestalla. De moment estan complint els terminis previstos. Ahir el van obrir per primera vegada als companys i companyes de la premsa. Són les 6:04, així es presenta de moment el dia. De seguida n'aprofundim. En el comandament tècnic està el nostre company Òscar Pellicer. Els acompanyarem fins les 7 del matí, així en la ràdio pública. Anem amb tot.
1: Les notícies del matí. A Punt Ràdio. En cas de temporal de vent, revisa les vivendes perquè no hi haja cornises, balcons i façanes en mal estat que puguen provocar caigudes de runa i fem. Tanca portes i finestres per evitar corrents de vent que puguen trencar o fer caure els vidres. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
10: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
1: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
11: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
1: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Començarem amb el futbol de Primera Federació. Des del Rico Pérez, Hèrcules Jaén. Continuarem amb futbol de Segona i Tercera Federació. Pilota valenciana des del Trinquet Pelayo. El gran torneig de pretemporada de vòlei de València. El partit de València Bàsquet Femení a Mallorca. I conclourem amb l'Espanya República Txeca de la Lliga de les Nacions. Tot en directe, este dissabte des de les 12 del migdia, al Punt a Punt.
1: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
5: Són les 6:07 del matí, els ho estem comptant. És com obrim este informatiu amb la mirada al cel, perquè el cel, el temps es complica i molt a la Comunitat Valenciana. La previsió de l'oratge fa un gir a pitjor i apunta a un episodi de pluja torrencial que pot deixar quantitats molt importants en poques hores. La EMET ha activat la vista taronja en bona part del territori. Només el sud d'Alacant se salva d'este episodi, que començarà al voltant de les 2 del migdia i que arrossegarà pluges de fins a 160 litres per metre quadrat, tempestes amb gran i sol i vent fort. Les hores més delicades, Sofia Riego, estan entre la vespre Prada d'avui i el migdia de divendres.
8: Així és, i tots els servicis d'intervenció per a casos d'inundacions estan ja en alerta i es demana a la població molta prudència perquè les pluges podrien provocar nombrosos problemes i són potencialment molt perilloses. Així s'ha explicat en les últimes hores el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
6: Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMED, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites. Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado aproximadamente en una hora y 160 litros en 12 horas. La característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado se pueden producir incluso en 2 horas. Y si las tormentas son AMED, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites. Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado aproximadamente en una hora y 160 litros en 12 horas. La característica fundamental es que estos 160

0: Ahir de vesprada, Valderrama ha recordat que els avisos afecten les províncies de València i Castelló i el litoral nord d'Alacant. Per això demanen a la població la màxima prudència.
1: Estamos hablando de dos factores. Un umbral alto, una intensidad que desconocemos que pueda alcanzar estas lluvias y, por tanto, hay que tomar medidas preventivas importantes. Estamos hablando de que no crucen vados, túneles subterráneos, zonas inundables. Recomendar que estos días, mañana y pasado, si no es estrictamente necesario, nos hagan desplazamientos con sus vehículos y, antes de salir, por supuesto, que consulten el estado de la carretera si tienen que desplazarse.
2: Eixe avís taronja que ha activat per avui demà l'Agència Estatal de Meteorologia ha obligat a diversos municipis a prendre mesures preventives, com ara la cancel·lació d'actes festius i la suspensió de les classes, ja siga tot el dia o a partir de les 2 de la vesprada.
0: És el cas de la ciutat de València. Es tanquen les escoles situades en zones inundables i en les pedanies afectades per la dana de 2024. També tancaran alguns centres del Saler i Pinedo. A les 12 al migdia es tancaran els parcs i jardins municipals, el Jardí del Túria, les biblioteques situades en estos espais i els cementeris. També s'han suspès les activitats municipals a l'aire lliure i diversos actes previstos a la ciutat de València. Altres ajuntaments com el de Torrent, Gandia, Godella i Alaquàs han decidit suspendre les classes a partir de la vesprada, també Alfafar, Montcada, Sedaví i Paiporta. I quant a les universitats, la Universitat Politècnica de València mantindrà la normalitat de matí, però de vesprada, per a l'alumnat dels campus de Vera i de Gandia, ha suspès les classes de manera presencial. També tindran docència en línia l'alumnat de la Universitat de València a partir de la 1 de la vesprada i ambdós suspenen les activitats a l'aire lliure. D'altra banda, el CEU i la Universitat Jaume I mantenen de moment la presencialitat, però han anunciat que al llarg del matí podrien reevaluar la situació. I cal recordar també que avui la presa de Contreras començarà a desembassar aigua. Per això s'ha avisat els ajuntaments afectats, com ara Villagordo del Cabriel, la Venta del Moro, Requena o Cofrentes, perquè prenguin mesures per possibles increments del cabal del riu Cabriol. El desembassament, en tot cas, és una operació que es fa al marge de les alertes i la pluja prevista.
2: I, clar, així en aquest context, netejar els llits i també obrir pas a l'aigua és una de les prioritats abans que tornen les pluges. La Generalitat ha mobilitzat 59 milions d'euros per a desembossar 160 quilòmetres de barrancs, en especial els del Túria, mentre que pobles com Sant Mateu acaben d'ultimar la posada a punt. El nostre company Paco Miguel ha fet eixe recorregut, ens ho conta tot.
3: Preparar les instal·lacions per a quan ve la pluja és clau. A Sant Mateu, al Baix Maestrat, es feien les últimes tasques de neteja i manteniment. José Vicente Aparici és l'alguacil de Sant Mateu.
4: Se van fent les zones més conflictives i després el manteniment de tot el poble.
3: Han retirat sediments i elements estranys que podrien dificultar l'evacuació de l'aigua en pous i embornals.
4: Per previndre que hi haguin problemes inundacions dins dels baixos de les cases.
3: Tasques de neteja que es repeteixen també en molts rius i barrancs de la Comunitat Valenciana. Per exemple, al riu Túria, on riu amunt les canyes, una espècie invasora, quasi tapen el curs de l'aigua. Per a solucionar-ho, la Generalitat ha activat el Pla Endavant, una operació de 59 milions d'euros per a netejar 160 quilòmetres de llits i blindar mig centenar de municipis en 4 conques principals. La del Túria, amb 14 localitats com Paterna, Manises o Loriguilla. La del Magre, la més extensa, amb 23 municipis de la plana d'Utiel-Requena. El barranc de Picassent, que suma 4 pobles entre l'Horta Sud i la Ribera Alta. I el barranc de Pollo, amb afluents crítics com el barranc del Gallo, a Xiva. En un termini de 4 anys es volen eliminar 400 hectàrees de canyes invasores per a reforestar amb 400.000 arbres autòctons de ribera. Antonio Arjona és l'enginyer forestal responsable del projecte.
5: Recuperar la ribera dels rius, que està immediat per les canyes, que obstaculitzen en cas d'avinguda els ponts i les infraestructures i posant en perill a les poblacions.
6: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
2: A poc més de 24 hores perquè el Congrés voti la convalidació dels 2 decrets de vivenda, continua la incògnita sobre el resultat final. El president del govern espanyol és optimista, el PP i Vox votaran no, però qui té ara la clau són els 3 partits que formen 2 blocs antagònics, Podem i els nacionalistes de PNV i Junts. Ens heu contat, Carles González.
7: En este govern de 2 ànimes, la part de sumar, escoltem el ministre Bustinduy, vol més pressió del carrer i advertís.
8: Quien pretenda bloquear las soluciones al problema de la vivienda va a sufrir un altísimo coste político por ello.
7: I la part socialista, amb Sánchez al capdavant, veu el got mig ple.
9: Que soy razonablemente optimista. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué sé.

0: Significa ser traïdor a quién? A los fondos buitre.
1: I això xoca amb dos dels socis pessimistes sobre la convalidació, Míriam Nogueras de Junts i Ione Belarra de Podem.
2: Estem decebuts i també preocupats. Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
3: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: El PNB manté encara la incògnita. Maribel Vaquero és la seua portaveu al Congrés.
4: Tenemos que leerlo detenidamente.
1: A Esquerra li agrada el primer decret i estudiarà el segon. Escoltem Gabriel Rufián.
5: Los textos del PSOE hay que mirarlos a contraluz, por si acaso. Vamos a revisar hasta la última coma.
1: Punt final és el que diu Vox, Pepa Millán i el PP, Alberto Núñez Feijóo.
6: La única política que ha hecho la izquierda en este país, atornillarse en el sillón y pasar de la tienda de campaña al chalet de Galapagar.
7: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo.
1: Tots dos acusen el govern d'improvisar in extremis després de 8 anys i perdre els papers. Com a exemple, la compareixença de la ministra de Vivenda dimarts després del Consell de Ministres.
8: Tengo que revisar la última versió, que no la tengo aquí. Que ara ja tengo un cacao.
1: Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, li retrau a la ministra en la sessió de control al govern al Congrés.
9: ¿Y ahora qué proponen? Dos decretos, dos tazas de cacao, diría la señora Rodríguez.
1: Y la ministra Isabel Rodríguez responde.
10: Muy clarito, claro clarinete, que con ustedes no podemos contar para nada.
1: Qui ja té clar el cacao és Compromís, Bildu i el BNG, que han anunciat un sí a la convalidació.
11: Anem amb el detall d'aixòs decrets. Estem en espera que el butlletí oficial de l'Estat es publiqui avui el contingut del segon d'ells, el que regula la renovació indefinida dels contractes de lloguer.
12: El decret no està publicat al BOE, però sí han transcendit alguns detalls, entre els quals este. El text establix una obligació general de pròrroga per 5 o 7 anys, depenent de si la propietària és una persona física o jurídica. Si ha acabat aquest termini i la propietat decidís trencar el contracte, haurà d'indemnitzar els inquilins amb 12 mensualitats de la renda, calculada sobre l'índex estatal de referència, això sí.
11: Sí que es va publicar ja ahir el primer d'estos dos decrets. Tenim, per tant, més detalls sobre eixe text que prohibirà els desnonaments de persones vulnerables i que prorroga per 2 anys els lloguers en vigor.
12: Sobre el que ja s'ha publicat, ara sabem que la prohibició dels desnonaments presenta 2 modalitats. Si el propietari és un dels anomenats fons voltors, se suspèn el llançament, el desnonament, com a mínim fins a finals del 2030. Si és una propietat particular, els tribunals suspendran el desnonament si la persona afectada abona les rendes impagades. I en aquests casos establiran també una compensació per a la propietat que pagarà l'administració corresponent.
11: El text defineix també, Sofia, què es considerarà un fons voltor.
12: Sí, i això és tota entitat amb o sense personalitat jurídica que es dediqui a la compra d'immobles per un preu inferior al 70% del seu valor de taxació de mercat. Estos fons no podran comprar pisos fins al 31 de desembre de 2028. Estos fons no podran comprar-ne per a evitar l'especulació en l'habitatge. Es confirma la congelació dels lloguers que ja estan per damunt de l'índex estatal de referència i la resta podran pujar el 2%. Es confirma també l'IVA del 10% per als pisos turístics i la prohibició de llogar per habitacions a preus per damunt del que seria la renda total del pis. I ja se sabia que tindran bonificacions en l'IRPF els llogaters amb rendes de fins a 33.000 euros anuals i incentius fiscals als propietaris que rebaixen el lloguer voluntàriament.
11: El sindicat d'inquilines, tot i estar en contra del trossejament d'aquestes normes en 2 decrets, ha fet una crida a tots els partits polítics perquè divendres, demà, voten a favor dels dos.
12: Sí, i la crida, una crida que han dirigit molt especialment al Partit Popular com a grup majoritari en la cambra. Alicia del Río és la portaveu del sindicat.
13: El viernes solo hay 2 opciones, o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación. Van a estar del lado de la especulación, pensando que las personas somos un objeto que desechar, que tirar, que arrancar de los hogares solo por el beneficio de unos pocos rentistas. Esta es la pregunta que les hacemos a los diputados del Partido Popular, que son los que tienen más votos en el Congreso, que pueden sacar adelante este decreto de la estabilidad, y muy especialmente al señor Feijóo.
11: A l'espera del que passe al Congrés, la campada del sol es manté fins a divendres. Passe el que passe, les mobilitzacions continuaran amb perolades convocades per esta vesprada a partir de les 8 davant de tots els ajuntaments i amb manifestacions convocades per a dissabte per tot Espanya.
14: Volen anar molt més enllà, diuen, amb una vaga general. El sindicat assegura en un comunicat que una norma d'urgència com estos dos decrets no podrà revertir dècades de polítiques que han convertit, diuen, l'habitatge en un negoci. Però que, més enllà del contingut de la norma, s'ha obert una finestra d'oportunitat històrica per a canviar d'una vegada per sempre les polítiques d'habitatge. I últimament, assegurant que només la mobilització de milers i milers de persones que es penten cap a una vaga general per l'habitatge pot aconseguir-ho. Ara com ara ja n'hi ha 22 manifestacions convocades per a dissabte en diverses ciutats espanyoles, entre les quals es troben Madrid, Barcelona i València.
11: I mentrestant, dos mesos després, la crisi migratòria de Ceuta continua oberta en el terreny polític i judicial. Ara l'Audiència Nacional intenta aclarir què va passar en els dies previs a l'entrada massiva amb la declaració este dimecres com a testimoni del president de la ciutat autònoma.
14: Sí, Juan Jesús Vivas ha tornat a relatar ara en seu judicial la cronologia de les comunicacions amb el govern central els dies previs a l'entrada massiva.
15: Hubo 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3, me parece recordar, y en ningún caso, hablo del periodo comprendido entre los días 27 al 30, 3 resultados satisfactorios a través del director de gabinete.
14: Per avui està prevista la declaració com a testimoni del cap de la policia local i l'excap de gabinet del delegat de govern a la ciutat autònoma. Este dimecres, precisament, ha fet el seu primer discurs el nou delegat del govern a Ceuta. David de la Encina diu que arriba a la ciutat per a donar la cara. També ha parlat en les últimes hores el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, marca la data del 15 d'octubre com a dia en què Ceuta haurà tornat a la normalitat.
16: Con las previsiones del gobierno de España, con los expedientes que se están incoando, con los retornos producidos por esos expedientes y la incoación de los mismos, hemos puesto una fecha en la que creemos que podemos tener una normalidad en las playas.
14: El govern xifra en quasi 8.700 les persones migrants que ja han tornat al Marroc entre retorns voluntaris i expulsions. Segons ha explicat, entre el 25% i el 30% de les persones que passen pel triatge no sol·liciten protecció internacional i se'ls inicia expedient de devolució.
11: I en aquest context, Amnistia Internacional ha denunciat tortures i vexacions per part de membres de les Forces Armades als migrants que estan a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva. Un informe que ha posat en coneixement de Pedro Sánchez i també del president ceutí, de Juan Jesús Vivas, als qui demanen accions urgents.
14: L'organització ha documentat de manera gràfica i audiovisual els colps a migrants, insults i amenaces perquè abandonen la ciutat, fustigacions per a impedir-los dormir, vexacions com ara fer que s'agenollen per a besar una creu cristiana si són musulmans i retirar-los el menjar si es neguen a complir una ordre. Amnistia Internacional també ha alertat de la discriminació i dels comentaris racistes i xenòfobs del personal sanitari quan acudixen a l'hospital perquè es dirigeixen als migrants com a invasors i els obliguen a estar al carrer i no en la sala d'espera d'urgències, fins i tot en casos de persones amb ferides obertes al cap o menors. Amnistia Internacional emmarca aquestes actituds en el context de la deshumanització i la intensificació dels discursos d'odi cap als migrants per part d'autoritats i polítics.
17: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
11: A les Corts, a última hora d'ahir, finalitzava el debat de política general. En eixa última jornada s'han debatut les propostes presentades pels grups parlamentaris i només han eixit endavant les del Grup Popular i la majoria de les de Vox. La crisi de la vivenda ha estat present a l'hemicicle i als corredors el suposat informe confidencial sobre presumptes casos de corrupció que implicarien Pérez Llorca i que els socialistes asseguren tindre a les mans i haver llegit. Magda Nicolau.
18: El síndic socialista José Muñoz exigís suport als decrets de vivenda acordats en el govern central i aplicar la llei de vivenda a la Comunitat Valenciana.
19: Tenint instruments, per exemple, per a limitar el preu de l'alquiler, així a la ciutat de València, a la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca no vol fer-ho.
18: Joan Baldoví, síndic de Compromís, critica que el Consell no declare zones tensionades.
20: Alguns, fins i tot, del Partit Popular, que demanen declarar els seus municipis zona tensionada i el Consell no ho tramita.
18: I José María Llanos de Vox vincula la situación de la vivienda a una inmigración masiva.
21: Si se produce la reemigración de una vez
0: bajen los precios tanto del alquiler como de la vivienda.
18: El síndic popular, Nando Pastor, qualifica els decrets del govern de Sánchez de vergonya.
21: Per a les dues ministres, a la portavoz del govern i a la ministra de vivienda, hombre, no saber ni siquiera el contenido de los decretos.
18: El que sí diuen conèixer els socialistes és un suposat dossier sobre Pérez Llorca que avui han mostrat a les Corts. Anuncien que el portaran a la Fiscalia Anticorrupció, José Muñoz.
19: Que no sabemos quién lo encargó. Se habla de presuntos delitos que pudiera participar el presidente de la Generalitat y también su entorno. Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Llorca.
18: En el PP, Nando Pastor li lleva credibilitat.
21: Un informe que desconec, que no està firmat per ningú, que podria haver-lo firmat Mortadelo i Filemón.
18: El president de la Generalitat diu que si no ho porten els socialistes al jutjat, ho fa ell.
22: Que lo quiere es volver a esas cloacas que no se ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de los dossiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades. Yo a ese juego no voy a entrar. Si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo.
11: La direcció de Ford Almussafes i el sindicat majoritari UGT han signat un acord per als pròxims 4 anys que contempla un augment salarial per a la plantilla per damunt de l'IPC i que promet estabilitat després d'anys d'incertesa i de tensions pels constants ERTOs i per la possibilitat de perdre llocs de treball per la falta de producció.
14: Després de 4 mesos de negociacions, l'UGT assegura que l'acord és històric i el blindatge de la millora de les condicions laborals que aportarà estabilitat en un moment clau, diuen, per a la factoria amb l'aliança de Ford amb la xinesa Geely. L'acord aconsegueix, segons els signants, les reivindicacions principals d'esta negociació, entre altres, la clàusula de revisió retroactiva o elevar la paga extraordinària fins als 1.000 euros consolidada en les taules salarials. És un acord, però, que intersindical no ha signat a causa, han explicat, del desacord amb els topes salarials, l'abusadores i la falta de compensació de dues jornades industrials.
17: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
11: Tenim novetats en el cas de les agressions racistes ocorregudes a tavernes de la Vall d'Igna a la Safor el passat cap de setmana, Sofia.
14: Sí, fonts pròximes a la investigació asseguren que ja estan identificats tots els joves que van participar d'una manera o altra en l'agressió. La majoria apareixen al vídeo que es va compartir a les xarxes socials. La investigació la porta l'equip Redo, especialitzat en delictes d'odi. El poble s'assegura que ja s'han practicat detencions, tot i que la Guàrdia Civil no confirma res i ens remet a una nota que publicaran, s'espera, este mateix matí. La víctima, mentrestant, una de les dues víctimes, la que quedava ingressada a l'hospital, ha rebut ja l'alta i ahir ja estava al poble. De moment ens assegura la seva advocada que ha decidit no tornar a l'habitació que tenia llogada per por a que els agressors tornen a buscar-lo.
11: I presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per matar suposadament la parella a Benidorm.
14: L'acusat està investigat per un delicte d'homicidi o assassinat. Els altres dos detinguts han quedat en llibertat provisional, encara que continuen investigats per encobriment.
11: No eixim de Benidorm. La policia local investiga en esta ciutat si l'incendi d'una discoteca abandonada ha sigut provocat. Podria tractar-se d'un altre crim masclista. L'exparella d'una de les persones desallotjades li hauria botat foc a cosa feta. Xavi Sempere, delegació d'Alacant.
23: Efectius de la policia local i els bombers han acudit a l'antiga discoteca Mansión de Benidorm per apagar un incendi. Entre ells, membres de la Unitat contra la Violència Masclista. A l'edifici viuen persones sense sostre i una d'elles és l'exparella del presumpte autor del foc. L'home té una ordre d'allunyament i hauria intentat botar foc amb ella dins. Això assegura un dels desallotjats.
24: Que s'han peleado la pareja y han discutido y la hermana se ha metido por el medio y se ve que el otro le ha pegado fuego y se ha ido corriendo. Sí, tiene orden de alejamiento de ella y entonces la pega fuego y se ha ido.
23: En total, 5 persones que ocupaven l'edifici han sigut desallotjades i 2 ateses per emergències. El foc ha sigut controlat. Pedro Sellers, caporal del Consorci de Bombers d'Alacant, explica l'operació.
25: Ja fa 3 dies que van vindre a un incendi i avui han tornat a vindre. Han tingut que vindre diverses dotacions perquè quan han arribat estava tot completament agafat.
23: No és el primer incendi que patix l'edifici. Es troba a la partida privada d'Armanelo, una zona que preocupa els veïns per la seua suposada degradació. Així ho expressa Antonio Zamora, president de l'Associació de Veïns Europa Lois.
26: Que necessita Armanelo és no és la intervenció dels bomberos,
2: sinó una solució a tot el que està passant cada mes. Cada vegada, cada mes, n'hi ha un incendi en aquesta zona. Volem actuació de neteja i vigilància.
23: Una zona de festa que ha acabat consumida per les flames.
17: A Punt Ràdio, les notícies del matí.
11: Eixim ja al món, el Pentàgon fitxa Elon Musk, i és el titular. El secretari de Defensa Nord-Amèrica ha anunciat que el tecnomagnat participarà en el disseny de les armes i dels sistemes militars del futur. El Pide Viver, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Ha sigut en un acte a la base de Quantico a Virgínia, on Peter Hegseth ho ha anunciat.
4: By three of our nation's best minds, Elon Musk, Palmer Luckey and Newt Gingrich.
3: Musk i altres dos ments brillants, tal i com les ha definides el secretari de Defensa, que dirigiran el projecte Meridian. Es reuniran funcionaris, acadèmics i empresaris per a identificar les tecnologies i els futurs escenaris de guerra. En este discurs, anomenat Sobre l'estat de la força i el més pur estil showman, Hegseth, que ha anunciat que reduirà un 20% el nombre de generals que ha rebut, aquest anunci ha rebut crítiques per considerar-la una porga ideològica.
4: Now the media calls that a purge. I call it accountability.
3: Segons el secretari, és més per responsabilitat i retre comptes. Tot i això, diu que seran expulsats els que adoptaren l'agenda woke de drets civils.
4: No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps.
3: Hegseth no vol res de grossos, transexuals, barbuts, estranys, covards ni radicals, Alba. Només vol guerrers, només tropes dures, preparades i compromeses.
11: I no només de guerres parlem als Estats Units. El PIDE a l'OTAN ha enviat una carta al president rus Vladimir Putin advertint de l'ús de la força militar si actua contra aliats de l'Aliança Atlàntica.
3: De moment és un intercanvi de cartes. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat la retòrica militar dels russos que amenaçaven de respondre militarment si s'atacava territori rus. Rutte ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'OTAN en el que advertís que si països occidentals intentaven bloquejar l'enclavament de Kaliningrad entre Polònia i Lituània s'usarien tots els mitjans al seu abast. La resposta de l'OTAN ha sigut esta.
5: Please stop being so worried. We have prepared for this. We have planned for this and this is true for the whole of NATO.
3: Stop a les amenaces. L'OTAN està preparada i té un pla per a defensar tots els metres quadrats dels socis i que cap activitat de l'aliança representa, diu Rutte, un risc per a Rússia.
11: Gràcies, Elpidia.
17: Les notícies del matí. Les coses són com passen. Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio.
6: Este diumenge, des de les 12 del migdia, Punt a Punt en A Punt Ràdio. Més de 12 hores d'esport en directe amb atenció especial al partit de la jornada. Des de Castàlia, Castelló, Ceuta. Hoquei herba des de Veteró. La Champions de Llargues a Montserrat. El partit de València Bàsquet a Saragossa. La Copa del Rei a Tavernes i el futbol femení amb el València buscant els primers punts de la temporada. Un diumenge total per als oients d'A Punt Ràdio al Punt a Punt.
17: La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
7: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
17: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
7: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
17: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alacantí, 96.5. Això són les notícies del matí. Les coses són com passen. A Punt Ràdio.

0: 6:34, continuem en les notícies del matí.
1: La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: A poc més de 24 hores perquè el Congrés vote la convalidació dels dos decrets de vivenda, el govern espanyol manté l'optimisme.
2: Que soy razonablemente optimista. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? A los fondos buitre.
3: Així ho deia Sánchez. Això, tot i no tindre amarrada la votació, Vox i PP ja han dit que votaran no. Així ho defensa Núñez Feijóo.
4: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo.
3: Qui té la clau són tres partits que formen dos blocs antagònics, d'una banda Podem i de l'altra els nacionalistes del PNV i Junts.
0: I a l'espera del que passe al Congrés, l'acampada de Sol es manté a Madrid, almenys fins a divendres.
3: Passe el que passe, les mobilitzacions continuaran amb perolades convocades per a esta vesprada a partir de les 8 davant de tots els ajuntaments i manifestacions per a dissabte per tot Espanya. Volen anar molt més enllà, diuen els convocants, amb una vaga general.
0: I a les Corts ha tancat ja 3 dies de debat de política general.
3: La crisi de la vivenda ha estat present a l'hemicicle i als corredors el suposat informe confidencial sobre presumptes casos de corrupció que implicarien Pérez Llorca.
0: Recordem que este ha sigut l'últim debat de política general de la legislatura a les Corts i que, entre altres, les mesures anunciades per Pérez Llorca està la de considerar a la Comunitat Valenciana les famílies amb dos fills com a nombroses.
3: Està previst que aquesta mesura s'aborde ja en el pla del Consell d'avui, que se celebra a partir de les 9 del matí. Més tard, a les 10 i mitja, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, assistís a la presentació de la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre.
0: També estarem pendents de les notícies, Sofia, que ens arriben des dels jutjats de Catarroja.
3: Ai, sí, és perquè dos bombers forestals de Bunyol declaren com a testimonis davant la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la dana.
0: Avui és el dia de les persones majors i també tenim actes relacionats amb aquest esdeveniment.
3: De les més destacades, l'acte reivindicatiu per un envelliment digne, actiu i amb drets en la societat valenciana que convoquen els principals sindicats i entitats socials.
0: Però si d'alguna cosa n'estarem avui pendents del cel i deixe a vista taronja que s'activa avui, Sofia.
3: I que ha obligat a diversos municipis a prendre mesures preventives, com ara la cancel·lació d'actes festius i la suspensió de les classes ja siga tot el dia o a partir de les 2 de la vesprada. I atenció, perquè hem parlat d'una vista taronja, però no es descarta que pugui ampliar-se en les pròximes hores. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
5: Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
0: Doncs ampliem ja de seguida perquè tenim el nostre company Antonio Sánchez així. I volem saber més, Antonio, deia que estem molt pendents d'aquest avís i de totes les notícies que avui ens arriben de l'horatge. Conta'ns.
6: Avui és una jornada complicada. Alba, ja a partir de les 2 de la vesprada esperem la possibilitat de tempestes que poden ser molt fortes. Tenim avís taronja activat a pràcticament totes les comarques del nord i del centre. També la Marina Alta, que es pot incloure un poc més en les comarques del sud. I això també està amb avís activat i així com part del comtat. Així que en aquestes localitats el que esperem cap al litoral és on més plourà o almenys on si arriba qualsevol tempesta descarrega amb més força. Per això s'esperen acumulats registres de 160 litres per metre quadrat en 12 hores, 60 en una hora. Cap a l'interior un poquet més, però també plourà amb intensitat. Esperem vora els 100-120 litres per metre quadrat en 12 hores i en una hora uns 50 litres per metre quadrat. Així que a partir ja de les 2 de la vesprada, moltíssima precaució i cal estar pendents de les actualitzacions de l'horatge perquè ja saben que pot ploure en qualsevol punt. Les tempestes poden descarregar en molta força, sobretot ara per ara els models indiquen que pot ploure a més intensitat a l'Alt Maestrat, Baix Maestrat, també cap a la Serra d'Espadà i a les localitats on ja vam estar, o sigui, a les localitats on ja va ploure moltíssim malauradament en la Dana, que va ser cap a Torís, cap a Godelleta, Cheste, Xiva, la Foia de Bunyol i la part més al nord de la Ribera Alta. Ahí és on sembla que es podria recollir més pluja, així com també en altres punts de la Ribera Alta, com sempre passa, cap a l'interior de Tous, per exemple, cap a Alzira, Alginet, Carlet, Alberic, i ses localitats també podrien rebre molta pluja. És a dir, que es produirà molta més intensitat de pluja, sobretot en aquests punts que estan a prop de mar, però ja en zones un poquet més elevades. Val? Però ja sabem que encara que plouen aquestes zones, després tota l'aigua va cap a baix. Exacte. Així que en tota l'àrea hem d'estar molt pendents. I també cap a l'interior, ja vam veure en la Dana que a la Paraut del Requena va ploure moltíssim, i en esta ocasió també comarques com els Serrans, com el Racó de Mus, com la Plana d'Utiel el Requena i altres com els Ports, l'Alt Maestrat, també rebran pluja més intensa. Sembla que no només es quedaran aquestes tempestes cap al litoral, sinó que també poden sorgir fortes a l'interior. Això pel que fa a esta vesprada. Després, si veiem, perquè passarà...
0: Pròximes hores.
6: Exacte. Demà, de matí, que també continuaran les tempestes, ahir ja els models ara per ara indiquen que es quedaran més cap a mar endins. Això seria una boníssima notícia. Sí. Perquè les tempestes no es carregarien en els punts on ja hauran descarregat dijous de vesprada i de nit, però encara està per veure. Si plou en mar endins, no descartem que les tempestes s'acosten a localitats del litoral i a punts de platja, on podríem veure també pluja molt intensa si és que alguna d'aquestes tempestes es queda un poc més penjada. La Safor, la Marina Alta, divendres de matí, així com també la Plana Baixa, la Plana Alta, sembla que seran les comarques més afectades. I després, ja a partir de les 12 del migdia de divendres, els avisos taronja desapareixeran, ara per ara, i es quedaran els avisos grocs, que afectaran més al sud del Golf de València i comarques centrals, així com també l'Horta, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol. Però sobretot sembla que la pluja se n'aniria un poc més ja a les comarques centrals, i ahir tindrem acumulats de 30 litres per metre quadrat en una hora o de més de 80 en 12 hores, que també està bé. Així que, i això ara són els avisos que tenim. No descartem...
0: Però cal estar molt pendents.
6: Exacte, perquè dissabte i diumenge plourà més. Sembla que no se n'anirà la pluja del tot fins al dilluns. Així que ens
0: esperen quatre jornades interessants, meteorològicament parlant.
6: Exacte.
0: Molta precaució davant de tot. Moltes gràcies, Antonio.
6: A tu, Alba, una coseta més.
0: Una cosa més.
6: Parlar de que les tempestes, ja s'ha dit que poden anar també acompanyades de granís i de ratxes molt fortes, i ja vam veure també la Dana, aquestes situacions, no descartem algun tornado puntual, n'hi ha que estar ahí a l'atenció.
0: A la guai, moltes gràcies.
6: Gràcies.
0: Adeu.
1: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: Són les 6:42, estem, ja saben, a poc més de 24 hores perquè el Congrés vote eixa convalidació dels dos decrets de vivenda, i a aquestes altures continua la incògnita sobre el resultat final. El president del govern és optimista, el PP i Vox votaran no, però qui té la clau ara mateixa són els tres partits que conformen eixos dos blocs antagònics, el de Podem i el dels nacionalistes del PNV i de Junts. És una crònica de Carles González.
7: En este govern de dos ànimes, la part de Sumar, escoltem el ministre Bustinduy, vol més pressió del carrer i advertix.
8: Quien pretenda bloquear las soluciones al problema de la vivienda va a sufrir un altísimo coste político por ello.
7: I la part socialista, amb Sánchez al capdavant, veu el got mig ple.
2: Que soy razonablemente optimista. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, a quién. A los fondos buitre.
7: I això xoca amb dos dels socis pessimistes sobre la convalidació, Míriam Nogueras de Junts i Ione Belarra de Podem.
9: Estem decebuts i també preocupats. Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant, i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies.
10: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: El PNV manté encara la incògnita. Maribel Vaquero és la seua portaveu al Congrés.
11: Tenemos que leerlo detenidamente.
7: A Esquerra li agrada el primer decret decret y estudiará el segon. Escoltem Gabriel Rufián.
11: Los textos del PSOE hay que mirarlos a contraluz, por si acaso. Vamos a revisar hasta la última coma.
7: Punt final és el que diu Vox, Pepa Millán i el PP Alberto Núñez Feijóo.
12: La única política que ha hecho la izquierda en este país, atornillarse en el sillón y pasar de la tienda de campaña al chalet de Galapagar.
4: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente derogando el anterior y los dos lo somete a votación de las Cortes es un gobierno tramposo.
7: Tots dos acusen el govern d'improvisar in extremis després de 8 anys i perdre els papers. Com a exemple, la compareixença de la ministra de Vivenda dimarts després del Consell de Ministres.
13: Tengo que revisar la última versió, que no la tengo aquí. Que ara ja tengo un cacao.
7: Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, li retrau a la ministra en la sessió de control al govern al Congrés.
14: ¿Y ahora qué proponen? Dos decretos, dos tazas de cacao, diría la señora Rodríguez.
7: Y la ministra Isabel Rodríguez respon.
15: Muy clarito, claro clarinete, que con ustedes no podemos contar para nada.
7: Qui ja té clar el cacao és Compromís, Bildu i el BNG, que han anunciat un sí a la convalidació.
0: Mentrestant, el sindicat d'inquilines, tot i estar en contra del trossejament, com saben, d'aquestes normes en dos decrets, ha fet una crida a tots els partits perquè voten a favor d'aixòs dos reals decrets. Una crida que han dirigit molt especialment al Partit Popular, com han dit grup majoritari en la cambra, Alicia del Ríos, la portaveu.
16: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación. Van a estar del lado de la especulación, pensando que las personas somos un objeto que desechar, que tirar, que arrancar de los hogares solo por el beneficio de unos pocos rentistas. Esta es la pregunta que les hacemos a los diputados del Partido Popular, que son los que tienen más votos en el Congreso, que pueden sacar adelante este decreto de la estabilidad y muy especialmente al señor Feijóo.
0: A l'espera del que passi al Congrés, l'acampada de Sol es manté, almenys fins a divendres. Diuen que les mobilitzacions continuaran en tot cas. Hi ha perolades convocades per a esta vesprada a partir de les 8 davant de tots els ajuntaments i manifestacions per a dissabte per tot Espanya. En un comunicat ultimen des del sindicat d'inquilines que només la mobilització de milers de persones que es penten cap a una vaga general per l'habitatge pot aconseguir canviar les polítiques de vivenda. Ara com ara ja són 22 les manifestacions convocades en diverses ciutats, entre les quals Madrid i València. I en aquest context, el desnonament previst per ahir a Burjassot, un dels molts que cada dia s'executen al nostre territori, el sindicat d'habitatge havia convocat una concentració a la porta de la casa per evitar que el feren fora a un jove investigador que no pot fer front a les noves condicions a què l'obliga el nou propietari de la vivenda, que és un fons voltor. La comitiva judicial s'ha trobat amb este ambient a l'arribada.
17: Pues en 10 dies... Tots així i més. Tots els veïns. Tots els veïns. Tots així i més.
0: Minuts després ha decidit, com escoltàvem, ajornar eixe desnonament durant 10 dies. És una sentència judicial la que obliga Daniel a pagar 35.000 euros o a abandonar la vivenda malgrat haver pagat tots els mesos de lloguer. Té un contracte amb una opció de compra que no li han deixat executar perquè el pis l'ha adquirit un nou propietari, un fons voltor, a qui la justícia li ha donat la raó. De moment, Daniel ha reaccionat així en saber que ha guanyat estos 10 dies.
18: Pues lo hablaré con mi abogada a ver si se puede presentar algún recurso, hacer algo. Realmente no lo sé, estos temas de justicia se me escapan por completo, entonces me dejo asesorar por ella, también por la gente del sindicato y ahora pues veremos a ver si se puede hacer algo. Pero de momento son 10 días, hay que esperar. Pues por una parte me he sentido muy apoyado, por otra yo pues esto me sobrepasa un poco porque es mucho jaleo, mucho follón, estoy muy nervioso.
1: A Punt Radio, les notícies del matí. Alba Requejo.
0: A les Corts hem posat punt final al debat de política general. Una última jornada, la d'este dimecres, on s'han debatut les propostes presentades pels grups parlamentaris i han eixit endavant només les del Grup Popular i la majoria de les de Vox. Ha estat present esta crisi de la vivenda en l'hemicicle i als corredors el suposat informe confidencial sobre presumptes casos de corrupció que implicarien Pérez Yorca i que els socialistes asseguren tindre a les mans i haver llegit. Magda Nicolau.
19: El síndic socialista José Muñoz exigís suport als decrets de vivenda acordats en el govern central i aplicar la llei de vivenda a la Comunitat Valenciana.
20: Tenint instruments, per exemple, per a limitar el preu de l'alquiler, així a la ciutat de València, la Comunitat Valenciana, Pérez Llorca no vol fer-ho.
19: Joan Baldoví, síndic de Compromís, critica que el Consell no declare zones tensionades.
21: Alguns fins i tot del Partit Popular que demanen declarar els seus municipis zona tensionada i el Consell no ho tramita.
19: I José María Llanos, de Vox, vincula la situació de la vivenda amb una immigració massiva.
22: Si se produce la reemigració d'una vez, bajen los precios tanto del alquiler como de la vivienda.
19: El síndic popular, Nando Pastor, qualifica els decrets del govern de Sánchez de vergonya.
23: Ver a las dos ministras, a la portavoz del gobierno y a la ministra de vivienda, hombre, no saber ni siquiera el contenido de los decretos.
19: El que sí diuen conèixer els socialistes és un suposat dossier sobre Pérez Llorca que avui han mostrat a les Corts. Anuncien que el portaran a la Fiscalia Anticorrupció, José Muñoz.
20: Que no sabemos quién lo encargó. Se habla de presuntos delitos que pudiera participar el president de la Generalitat i també su entorno. Ahora entiendo por qué Alberto Núñez Feijóo tiene muchas dudas respecto a la candidatura de Pérez Llorca.
19: En el PP, Nando Pastor li lleva credibilitat.
23: Un informe que desconec, que no està firmat per ningú, que podria haver-lo firmat Mortadelo i Filemón.
19: El president de la Generalitat diu que si no ho porten els socialistes al jutjat, ho fa ell.
24: Lo que quiere es volver a esas cloacas que no se ha acostumbrado tanto el Partido Socialista. Mire, yo estoy cansado de las leires, de los dossiers sin firmar, de los anónimos, de las falsedades. Yo a ese juego no voy a entrar. Si a mí me dan el dossier, yo lo presento personalmente en el juzgado para que me investiguen a mí y a todo mi entorno y a todo lo que quieran, porque estoy súper tranquilo.
0: Abans d'anar als esports, un apunt de món. El copilot d'un vol de Fly Dubai amb destinació Tel Aviv i vora 180 israelites a bord ha apunyalat el comandant per a intentar estavellar l'avió. És la versió que defensa el govern de Netanyahu. Passatgers i membres de la tripulació han frustrat l'intent i l'aeronau ha aconseguit aterrar d'urgència a l'Aràbia Saudita. Arturo Monedero.
25: Sang i pànic en un vol entre Dubai i Tel Aviv. Després de reduir el presumpte agressor, un passatger demana auxili i advertís que el comandant està ferit. Explica que aparentment el copilot va apunyalar el company de cabina i que de sobte l'avió va caure en picat. Segons els radars, va perdre 4.300 metres d'altura en només 30 segons. Un membre de la tripulació ha recuperat el control de l'aeronau i ha aterrat d'emergència a l'Aràbia Saudita. El primer ministre israelià assegura que l'atacant pretenia estavellar l'avió amb vora 180 compatriotes dins i ho qualifica d'acte terrorista. La policia saudí té sota custòdia l'agressor, identificat com a ciutadà de l'Oman. L'aerolínia Fly Dubai confirma l'altercat, però demana que s'eviten especulacions fins que concloga la investigació. Després de 8 hores d'espera, els passatgers han aterrat a Tel Aviv, sans i estalvis, amb un altre vol de la companyia.
0: Molta tela que tallar avui en els esports. A falta de futbol, més enllà de la selecció, el Nou Mestalla aclapara el protagonisme. Ens heu contat, Josep Carbonell, bon dia.
26: Bon dia. Quatre anys després, el club va permetre entrar a la premsa just una setmana abans de traure a la venda els abonaments per a la nova casa dels aficionats valencianistes la pròxima temporada. El director general Javier Solís va avançar com seran els preus dels abonaments.
27: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
26: Van visitar els tres anells, que acolliran 70.000 aficionats. A poc més de 9 mesos per a la inauguració, prevista per a l'estiu que ve, els treballs complixen els terminis. Segons ha remarcat Solís, que confia en les possibilitats d'arribar a temps per a que l'estadi encara puga ser seu del Mundial 2030.
27: Yo estoy muy tranquilo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club. Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial.
26: El director general sap que la pròxima temporada serà molt important la imatge internacional del club i creu en la capacitat d'Aguirre per aportar l'equip als llocs europeus.
27: Seria una inauguració fantàstica poder fer-lo con Europa. Tenemos prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación que sin duda no es la que queremos ahora como club.
26: Pel que fa a l'aspecte esportiu, l'entrenador mexicà continua avui mateix treballant amb l'equip en l'assimilació de conceptes. I a Cavilla està exercitant-se amb normalitat. Qui no va poder entrenar-se amb la resta de companys va ser Luis Rioja per les molèsties a la planta del peu. Tàrrega també es va exercitar en solitari. I on ahir van estar de celebració va ser en el Llevant, 75 aniversari de la delegació de Penyes. No va faltar el president Pablo Sánchez, els membres del cos tècnic encapçalats per Luis Castro i una àmplia representació de jugadores i jugadors dels primers equips. El president va remarcar la millora en la relació amb la delegació y la unión actual.
2: No todo ha sido bonito en esta relación. Nosotros al principio sentimos una desconfianza directa en nuestra gestión, en nuestra futura gestión, no reconocimiento al esfuerzo, en muchos casos económico, de tiempo que estábamos dedicando, ¿no?, al club. A pesar de todo hemos trabajado codo con codo con la delegación y hemos conseguido hitos muy importantes.
26: El més ovacionat Luis Castro, que va agrair el suport de l'afició en els moments difícils.
3: Muchas veces antes de salir al partido, en el vestiario, los jugadores hablan de vosotros, hablan de la fuerza que tengan en la grada en todos los partidos, en casa más.
26: La delegació agrupa a hores d'ara a més de 60 penyes a més de 2.500 penyistes. En el plano esportiu, pendents de la recuperació de Taillon i Hugo Sotelo. El davanter camerunès ja ha començat a treballar sobre la gespa però sense forçar i en solitari. També Hugo Sotelo està al marge del grup, però els dos confien d'estar disponibles després de la parada de seleccions. I el que no deixa de sorprendre's és el propietari de l'Elx, Christian Bragarnik. Ahir assegurava que Messi ja li havia comentat la possibilitat d'invertir en clubs de futbol en un acte celebrat a l'Argentina.
5: Charlando un poco con Lionel Messi, ya me contaba su idea futuro de gestionar clubes. Este club que ha comprado queda a 30 kilómetros del Elche, por casualidad, no por nada que quiera inventar. Però digo, ¿quién te dice mañana nos podamos enfrentar y ser colegas?
26: Cal recordar que Leo Messi és el nou màxim accionista de l'Eldense. I tanquem el futbol amb els resultats de la Copa de la Reina. El Llevant passa de ronda després de superar a l'Alhama per 3-1. Pitjor li van anar les coses al Villarreal, que va caure per 4-0 en el camp de l'Europa. I també novetatge en el València Bàsquet. Ahir van anunciar l'ampliació de contracte de Jaciel Rivero pel que queda de temporada. El pivot cubà va arribar amb un contracte temporal, però en el club s'ha valorat la seva aportació i pensa que pot ser una peça més en la rotació de l'equip entrenat per Xavi Albert. L'altre front obert està també en la pintura i en Cuba Sima continua sonant per abandonar l'equip i fitxar per l'Unicaja. De moment és tot.
0: Ara sí, toca mirar les carreteres. Sonia López, bon dia.
6: Bon dia, Alba. A hores d'ara només tenim certa congestió, la de tots els dies a esta hora. Per altra banda, a València, a la zona del riu, la B30, ja saben, i se tram de Mislata cap a la 7, i també la Ronda Nord a Paterna, quan s'incorpora la B30 cap al port. No hi ha incidències més que destacar, Anna, però sí, Alba, però sí que volem recordar de cara a ese avís taronja decretat per la EMET, per ese episodi de fortes pluges, que eviten desplaçaments que no siguen absolutament necessaris, no passar per subterranis iguals inundables i, com no, informar-se sempre de l'estat de les carreteres abans de circular. També diem que Renfe està avisant que està fent de seguiment i farà seguiment de l'episodi de pluges, però avisa que podria haver alguna afectació en la infraestructura, especialment en zones sensibles d'acumulació d'aigua. Per tant, també molt pendents i consultar l'estat de la xarxa ferroviària.
0: I no podem acomiadar-te, acabar este temps del trànsit sense recordar que avui, 1 d'octubre, entren en vigor les noves normes de modificacions del Reglament General de Circulació.
6: Així és, que vol reforçar la protecció als usuaris més vulnerables, els que tenen més risc de patir lesions. Serien no només els peatons, els ciclistes, motoristes o usuaris de patinets, de vehicles de mobilitat personal. Anem a destacar, són molts els canvis, n'hi ha molts detallets, però a grans trets, alguns dels principals canvis serien, per exemple, que es fixen els 15 anys l'edat mínima per a conduir patinets, junt amb l'obligació de dur casc i xupetí reflectant de nit o amb baixa visibilitat. També s'estableix una major protecció dels ciclistes en els avançaments. Per exemple, s'ha de mantindre separació lateral mínima d'un metre i mig, ja la sabien, però a més s'ha de reduir la velocitat almenys en 20 km per hora respecte del límit de velocitat d'eixa via. I en vies urbanes, Alba, hem de mantindre distància de seguretat mínima de 5 metres entre cotxe i ciclista quan anem en el mateix carril. També hi ha noves indicacions per a facilitar el pas de vehicles d'emergències. Els vehicles han d'apartar-se als vorals i deixar un camí enmig per a facilitar el pas d'emergències. Si hi ha tres carrils, el de l'esquerra aniria a l'esquerra, central i dret a la dreta. Els motoristes hauran d'utilitzar guants en vies interurbanes i cal ser tancat en totes les vies. I un altre canvi important, com a norma general, a partir d'ara, quan el semàfor d'un pas de vianants estigui en verd, els cotxes el tindran en roig i no en ambar intermitent. Es recomana, Malva, consultar els canvis, perquè hi ha molts matisos, molts detallets, quilòmetres, en el web de la DGT.
0: Gràcies, Sònia.
6: Adéu.
1: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
0: La música del segle XVIII ha tornat a sonar a la Reial Parròquia dels Sants Joans de València. El temple gòtic i barroc ha acollit un concert benèfic molt especial amb motiu del 300 aniversari de la mort del pintor Antonio Palomino. Aquilino Martínez, vicari de la parròquia.
4: Esta parròquia sempre, sempre en la història de esta parròquia de siglos ha habido mucha música, muchos conciertos antes de la restauración. Pero es verdad que este es un concierto especial.
0: Un concert especial que va ser ahir a la nit per a celebrar aquest 300 aniversari. Són ja quasi les 7 de la vesprada, però tanquem avui amb música de Janis Joplin.
8: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends.
0: Això que sentim és Mercedes Benz i és l'última cançó que va gravar la reina indiscutible del blues. Va ser l'1 d'octubre de l'any 70. Està registrada pràcticament en una toma i és molt colpidor saber que només 3 dies després Janis Joplin ens va abandonar. Així arribem a les 7. Avui, demà tornem a partir de les 6 del matí. Que tinguem molt bon dia.
8: I wait for delivery each day until 3.
1: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Oltina.
9: Molt bon dia a tots, benvinguts a Matí Directe, el vostre despertador diari de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Són les 7 en punt. Des de nou dia, avui volem començar el programa demanant-vos precaució per una banda, però també un desig, o millor dit, pensant en aquells que es creuen que tenen el poder de concedir-los. Segur que molts de vosaltres recordeu aquella cèlebre frase que el geni de la làmpara exclamava en el clàssic del cinema: uns poders còsmics increïbles en un espai minúscul per sobreviure. Una contradicció genial, que si ho pensem bé, no només passa en els contes i faules, passa cada dia en la política real. Avui ens fixem en eixos líders que caminen pels passadissos de les institucions, les Corts, el Congrés, el Senat, el Parlament, amb l'aura de tindre tot el poder del cosmos a les seues mans. Creuen que poden canviar el destí de tots amb un colp de decret, dictar el rumb de la societat i tindre el control absolut de tot el que ens envolta. Però la realitat de les urnes sempre els recorda, com un bany d'aura freda, la lletra xicoteta del contracte, perquè al cap i a la fi, la seva làmpara particular, el seu despatx oficial, des d'on recomanen cançons, és un lloc ben xicotet, passager i vigilat. I el més important, ixe poder còsmic no és seu, també és molt volàtil. Està a expenses dels seus amics, dels seus enemics i els amos absoluts, que som nosaltres, els votants. Cada 4 anys, si ens deixen, els ciutadans tenim el poder de frotar de nou la làmpara o de deixar-la oblidada en un calaix o al mig del desert. Pues d'això, de l'actualitat política, de les grans promeses i de les realitats de la nostra terra parlarem avui també, així que comencem Matí Directe, 5 hores de ràdio. Si voleu, ja esteu convidats a acompanyar-nos. Pot ser fins i tot algun desig podem fer realitat.
1: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
9: Estem a 1 d'octubre de l'any 2026. Ja obrim el nostre temps per a l'actualitat amb la mirada completament posada en el cel, perquè la meteorologia marca, sens dubte, la preocupació absoluta almenys a la nostra terra. L'Agència Estatal de Meteorologia i el Servici d'Emergències mantenen activa l'alerta taronja en gran part de la Comunitat Valenciana per intenses pluges i tempestes de caràcter torrencial que podrien superar els 150 litres per metre quadrat en menys de 6 hores. Davant d'esta situació de risc imminent, l'Ajuntament de València, entre altres, s'ha pres la mesura dràstica de suspendre de manera oficial les classes en tots els centres educatius que es troben en zones inundables o àrees prèviament afectades per la dana històrica. Una mesura de prevenció que ve acompanyada pel tancament complet de tots els parcs, jardins com el del Túria, cementeris i biblioteques, a més de la suspensió de qualsevol activitat a l'aire lliure en tota la ciutat per a garantir la seguretat del veïnat. També en clau educativa valenciana, el curs avança mirant al futur, ja que la Conselleria d'Educació blinda oficialment el calendari al llarg termini, confirmant que les proves de la Pau del pròxim any es celebraran els dies 1, 2 i 3 de juny. Fora de les nostres fronteres autonòmiques, l'actualitat nacional ve condicionada per la publicació oficial en el BOE del segon decret llei de vivenda del govern central. Estan completament bojos. Una normativa que marcarà el debat social d'avui i de demà, també dels pròxims dies i fins i tot amb caràcter indefinit dels pròxims mesos, ja que estableix la pròrroga automàtica dels lloguers, congelant els preus que superen la mitjana fins a l'any 2028 i convertint a la pràctica els contractes en indefinits. És com si tornàrem dècades i dècades enrere. Unes mesures plenes de trampes i de contradiccions per a l'oposició. Una estafa en tota regla. Esta mesura econòmica també arriba en un moment de màxima pressió per als carrers, on la massiva acampada per la vivenda a la Puerta del Sol de Madrid continua creixent, superant ja les 1.200 tendes de campanya, mentre el govern d'aquesta comunitat insisteix en un desallotjament imminent. Per si fora poc, l'executiu de Pedro Sánchez tanca este termini constitucional sense haver pogut presentar els pressupostos generals de l'Estat per al pròxim any, abocant el país a una nova pròrroga, ja que parlem de pròrrogues dels comptes públics enmig de complexes negociacions parlamentàries. I en l'àmbit internacional, el president francès Emmanuel Macron posa fi avui a la seva visita oficial a Espanya, clarament marcada pel suport a la crisi migratòria de Ceuta, intentant rebaixar la tensió política després del contundent rebuig del Senat espanyol al tractat d'amistat entre els dos països, un fet per al qual el propi Sánchez ha tingut que demanar disculpes formals. En fi, moltes coses més que tenim en este menú i en la realitat de fets a hores d'ara. Des de la Ràdio Pública Valenciana vos demanem que extremeu, recordem de nou les precaucions en les pròximes hores. Eviteu desplaçaments innecessaris i mantingueu-vos informats a través dels canals oficials, com esta casa, per exemple, o el 112.
1: A ti directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
9: Bé, anem a començar a desgranar algunes d'aquestes coses, perquè el govern de coalició ha enviat als grups parlamentaris el text que arreplega el decret sobre la renovació automàtica dels lloguers de 9 pàgines i que estableix que quan el propietari d'un pis no vol prorrogar el contracte, haurà d'indemnitzar l'inquilí amb l'import equivalent a 12 mensualitats de renda d'una similar. Atenció a totes aquestes lletres xicotetes. Bueno, es pot resumir que avui en dia la casa no és teua, és de Pedro Sánchez directament. Està previst que este document normatiu que conté les demandes de sumari del sindicat d'inquilí es publicarà ahir al butlletí oficial de l'Estat. Millor dit, es publica avui, este segon, al butlletí oficial de l'Estat, al BOE.
7: Ministra, voy a ser clara. Hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo. Se puede y se debe defender al inquilino sin criminalizar a quien pone una vivienda en alquiler. En Euskadi los pequeños propietarios aportan el 90% de la oferta de alquiler y mientras no dispongamos de un parque público suficiente, los necesitamos. Por eso defendemos que no se pueden equiparar los grandes fondos de inversión con los pequeños propietarios.
10: En esta Cámara, usted lo sabe, el acuerdo está siendo complicado en materia de vivienda, pero creo que hemos ido dando pasos a lo largo de la legislatura para encontrarnos en aquellos puntos en común que usted ha relatado y en lo que no me quiero detener.
11: Ahir va compareixer després del Consell de Ministres per explicar dos reals decrets que el seu govern acabava suposadament d'aprovar. I vostè no va ser capaç d'explicar què havien aprovat. Fins al punt que vostè mateixa va perdre els papers i va admetre que tenia literalment un cacau. També en les conviccions, senyora ministra, i tant que el tenen. PSOE i Sumar arriben al Consell de Ministres enfrontats, discutint fins a l'últim minut. Són incapaços d'acordar un únic reial decret. N'acaben aprovant dos de diferents, el decret PSOE i el decret Sumar. Anuncien els dos decrets, però els textos no arriben. Els grups parlamentaris ens n'hem d'assabentar pels periodistes. A la nit rebem el primer. I avui tenim publicat al BOE el decret del PSOE, però no el de Sumar.
12: Gràcies, senyora presidenta. Senyora Madrenas, le reitero.
10: Vamos a leer con atención ese Real Decreto. Yo espero que sus señorías puedan hacer esa valoración, que puedan entrar en el contenido, que puedan hacer una valoración no de quién lo ha llevado, quién lo ha elevado al Consejo de Ministros y quién lo ha traído a esta Cámara, sino de a cuánta gente, a cuántos catalanes y a cuántas catalanas vamos a ayudar por él.
12: Gracias, presidenta. Ministra, lo primero que quiero preguntarle es si ya se ha enterado de lo que aprobaron ayer ustedes mismos, porque está claro que ayer no lo sabía o sigue sin saberlo. Mire, lleva una semana hablando de fondos buitre y no sabe lo que son, lleva 3 años de ministra y no sabe ni explicar las medidas de su propio decreto, por no saber no sabía ni cuándo entraba en vigor. Usted misma reconoció que tenía un buen cacao, un cacao que hoy han trasladado al Boletín Oficial del Estado. Señora Rodríguez, ¿cómo es posible este caos en un tema tan serio y tan importante como la vivienda? Es un bochorno, señora ministra.
13: Dijo, cuando yo sea presidente no habrá un solo desahucio. Lleva 272.000 y 8 añazos en el Falcon. Señor Bolaños, toda su política de vivienda cabe en una línea. El gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España. ¿Y ahora qué proponen? 2 decretos, 2 tazas de cacao, diría la señora Rodríguez. Hundir el alquiler, premiar la ocupación, criminalizar al casero, arrasar la clase media y condenar a los jóvenes a no emanciparse jamás.
9: I això és només part del cacao maravillao que es montava ahir en el Congrés i que anirà succeint-se estos dies després d'aixos 2 decretazos. Lucía Nadal, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Precisament aixos 2 decrets aprovats ahir pel Consell de Ministres s'abordaran demà al Congrés en una sessió plenària extraordinària on hauran de ser convalidats o rebutjats pels partits polítics. En principi, esta segona...
13: A no emancipar-se jamás.
9: I això és només part del cacao maravillao que es montava ahir en el Congrés i que anirà succeint-se estos dies després d'aixos 2 decretazos. Lucía Nadal, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Precisament, aixos 2 decrets aprovats ahir pel Consell de Ministres s'abordaran demà al Congrés en una sessió...

0: Oportunidad impagable que no debemos dejar pasar de aprobar medidas importantísimas en materia de vivienda. Medidas que, entre otras cosas, pueden suponer, como ya he dicho anteriormente, que no tengamos ningún fondo que pueda a comprar viviendas a precio de derribo para especular con ellas, que no se pueda desahuciar esos fondos a personas vulnerables, además que no se pueda hacer, sobre todo si no existen alternativas, forzar a las administraciones públicas a través de mayores requisitos, de mayores exigencias para que provean de esas alternativas, promover incentivos fiscales para orientar la vivienda al alquiler a largo plazo, entre otras cosas subiendo el IVA a los pisos turísticos hasta el 10% o metiendo también recargos en el IBI de nuevo para reorientar oferta a ese alquiler a largo plazo.
1: La indemnització a l'inquilí, atenció, es calcularà conforme al sistema estatal de referència de preus de lloguer d'habitatge i en cap cas podrà ser inferior a un mes de renda per any de residència en el pis, això segons l'esborrany del decret que aborda la pròrroga automàtica dels lloguers.
2: La renovació automàtica de los contratos de alquiler es el régimen que existe en media Europa. Y lo único que plantea es algo que es de sentido común, que es cuando un contrato vence a los 5 años, en este país 7 si es una persona jurídica quien suscribe ese contrato, se renueva automáticamente a no ser que haya una causa justificada. ¿Y qué es una causa justificada? Pues que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar. Si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar al inquilino. Algo parecido a lo que ocurre en las relaciones laborales. Pues si te despiden, te tienen que indemnizar si no hay una causa justificada. Y por tanto, a lo que vamos es a un modelo que transforma el mercado del alquiler en España para dar certidumbre y seguridad, para acabar con la ansiedad esta, decir, ¿cuánto me queda hasta que vence mi contrato? ¿Qué voy a hacer después? ¿Me voy a encontrar con que mi casero va a poder de pronto decir, no, mira, te vas a la calle porque voy a hacer un piso turístico? No, mira, si quieres quedarte tienes que pagar un 40% más, porque es el mercado, amigos. Bueno, pues no. Es un modelo que lo que dice es, prima la certidumbre y la tranquilidad de las familias. Tu contrato, cuando vence, se renueva automáticamente.
1: De moment, això el que s'ha traduït és que en els portals immobiliaris s'acaben de retirar milers i milers d'anuncis de lloguer, tot per aquestes mesures que s'han fet de forma sobtada i que és molt difícil compaginar, a més de que estan plenes de contradiccions. Marta Ramada, bon dia.
3: Què tal, Sergi? Bon dia. Així es continuem explicant-ho perquè aquesta indemnització s'abonarà en el moment del lliurament de la vivenda i no procedirà si la pròrroga respon a causa justificada, és a dir, que l'arrendador, sent persona física, necessita el pis per a si mateix o per a familiars de segon grau. L'arrendatari, en este cas, tindria també dret a percebre els diners en compensació si la casa no arriba a ocupar-se en els 3 mesos següents. Altres causes acceptades que justificarien la no renovació del contracte és que l'inquilí no habite de manera efectiva el pis arrendat o que dispose d'un altre habitatge apte en el mateix municipi.
1: El vicedegà d'Estudiants i Programes de EAE Business School, Juan Carlos Higueras, valora com un complet despropòsit el decret de lloguers indefinits que obligarà al propietari a indemnizar l'inquilí amb 12 mensualitats de la renda si trenca el contracte.
4: Pues esto puede ser un completo despropósito porque va a hacer que la oferta sea ausente. Indudablemente, si esto se aprueba el próximo viernes, estoy convencido de que muchísimos propietarios que ahora mismo tienen su vivienda en plataformas de alquiler la van a retirar, pero miles y miles, Indudablemente, no es lo mismo tener que soportar un par de años que tener algo que es bastante indefinido, mínimo 10 años, porque son 5 más otros 5, si no cambian, que todavía podría hasta cambiar, porque así es que no tienes capacidad de disponer de tu vivienda, y tú, sobre todo si has firmado un contrato a 5 años, ahora de pronto te cambian las reglas a mitad de partido. Eso genera una inseguridad jurídica y, por supuesto, una pérdida económica importante.
5: La mesura es completa amb regles que garanteixen l'efectivitat del nou règim, com la duració mínima de les pròrrogues convencionals acordades després d'una comunicació de no renovació i la nul·litat de les estipulacions que empitjoren les condicions del contracte original, i manté les pròrrogues extraordinàries per vulnerabilitat i en zones de mercat residencial tensionat ja previstes en la llei. Per a evitar la superposició amb altres pròrrogues extraordinàries, el decret precisa que no són acumulades i que la pròrroga en zones del mercat residencial tensionat s'aplica amb caràcter preferent.
3: L'aplicació del nou règim als contractes vigents es projecta només sobre els venciments posteriors a l'entrada en vigor i s'acompanya d'un règim transitori. Així, les comunicacions de no renovació ja efectuades conserven eficàcia i no donen lloc a indemnització, tampoc quan el contracte es prorrogue de manera extraordinària. I en els contractes que vencen en els 6 mesos següents, l'arrendador pot continuar prèviament amb 4 mesos

0: d'antelació.
1: El decret, d'altra banda, subratlla que en un mercat en el qual el lloguer s'ha convertit en la forma d'accés a la vivenda d'una part de creixement de la població i de manera molt especial en les llars joves i dels de menor renda, eixe mandat exigeix que el contracte d'arrendament oferisca un marc temporal estable, previsible i equilibrat per a totes les dues parts. En un context de forta tensió entre oferta i demanda, el venciment del contracte, diu el text, s'ha convertit en el principal mecanisme de translació de les pujades de preus a les llars.
2: És un fet increïble i insòlit este que està produint-se en estos moments en el nostre país, que volent arreglar la situació d'uns van a perjudicar eminentment la d'altres. Són les 7 i quart en punt. Anem a ocupar-nos també d'un altre front obert, mai millor dit. Front, en este cas, referim-nos al temporal que s'apropa, sabent què és el que tenim que fer i el que ens espera, sobretot.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
2: Antoñico, bon dia, què tal, com estàs?
4: Bon dia, Sergi.
2: La cosa està mogudeta, no?
4: Sí, es espera en unes 48 hores complicades i jo no diria només 48, sinó fins al diumenge.
2: Sí, podem parlar de 4 o 5 dies, no?
4: Sí, sí, sí, sobretot avui i demà de matí seran ara per ara les jornades més difícils per la vista longe que tenim. Ja hem parlat cap al litoral, s'esperen entre més de 160 litres per metre quadrat en 12 hores, més de 60 en una hora, cap a l'interior un poquet menys, entre 120 recollits en 12 hores i uns 50, més de 50 poden caure només en una hora. Però sobretot jo vull parlar avui ara mateix de on pot caure més i s'apluja, no? Ara per ara sembla que serà cap a la Serra d'Espadà, cap a les localitats on en la Dana va ploure moltíssim, és a dir, a Torís, a la Foia Bunyol, en punts del nord de la Ribera Alta, i no només en aquests punts cap a la Ribera Alta, sinó també en punts a prop de l'embassament de Tous i el massís del Caroig, ahir cap a la vall de Cofrents a Llora. I les localitats sembla que ara és on tindrem les tempestes esta vesprada i on descarregaran a molta força. Però si plou cap allà i a la resta no plou, no vol dir que les inundacions no ocorren igualment, perquè ja sabem que tota l'aigua
2: baixa cap avall.
4: Sí. Exacte.
2: Va buscant el mar, evidentment.
4: Exacte, així que hem d'estar molt pendents, tant de si plou en la nostra localitat, com de si també plou en altres llocs. Si les tempestes apareixen a la nostra localitat, hem de tindre en compte els ruixats, però també hem de parar atenció a les tempestes que poden anar acompanyades amb ratxes molt fortes, amb granís, i no es descarten puntualment alguns tornados, que és que aquestes tempestes són molt fortes i si es queden penjades sí que poden produir també tornados puntuals com els que ja van veure el dia de la Dana.
2: Bueno, doncs anem a quedar-nos en això, que és un avanç per al que explicarem també a partir de les 8 del matí. Gràcies, Antonio.
4: Gràcies a tu.
5: Requena Ciudad del Vino 2026 patrocina este espai.

0: amb aquestes alertes i avisos que vos estem donant, lluny d'alarmar-vos, ja que tindreu clar, el que volem és que previngau i estigueu alerta, sobretot que siguem conscients de que tenim que autoprotegir-nos, que és una cosa importantíssima que ens deriva d'este canvi en la climatologia i que ens porta episodis de pluges com els que ja hem viscut i podem viure en un futur. Vos diem que és dijous 1 d'octubre de 2026. Comencem també este repàs de titulars amb l'entrada en vigor de la major reforma de trànsit de la dècada al nostre país. Lucy, quin és aquest canvi clau que recull avui, entre altres coses, el butlletí oficial de l'Estat?
1: Així és, des d'avui la reforma de Reglament General de Circulació obliga els cotxes a canviar completament de carril per a adelantar ciclistes en vies de més d'un carril i fixa en 15 anys l'edat mínima per a conduir un patinet elèctric.
0: Entre altres coses, també parlem de nova regulació en carretera per als viatges de llarg recorregut, perquè a partir d'avui els autobusos tenen una nova restricció de velocitat.
1: Entra en vigor la prohibició oficial del Ministeri de l'Interior que impedeix superar els 80 km per hora a tots aquells autobusos que no disposen de cinturons de seguretat o que transporten passatgers de peu.
0: Passem a l'economia domèstica. El preu de la llum experimenta avui una vegada més, però ho fa cap a la baixa, una lleugera baixada de vora el 8%. Això sí, manté franges, podríem anomenar-les crítiques.
1: El pool elèctric es fixa en els 152 euros el megawatt hora, però atenció a la lletra xicoteta de l'operador del mercat. Avui patirem fins a 6 franges horàries que superaran els 200 euros per megawatt hora, situant-se el màxim històric del dia entre les 8 i les 9 de la nit.
0: Quan més falta fa, com sempre. I de la llum a la vivenda, l'entrada en vigor de les ajudes públiques per a la compra d'immobles obri també una forta controvèrsia fiscal, tot enmig del mare magnum dels decretazos.
1: Parlem del nou préstec públic al 0% d'interès de fins a 50.000 euros per a adquirir la primera vivenda. Els experts fiscals adverteixen avui oficialment que l'impacte real de les deduccions d'este nou paquet legislatiu no es notarà en la butxaca dels ciutadans fins a l'any 2027.
0: Podia ser pitjor, podia ser com tot fins al 2030. En l'àmbit laboral, la Inspecció de Treball llança un avís contundent contra l'ús fraudulent dels contractes de fixos discontinus.
1: El Ministeri de Treball ha confirmat la imposició de sancions a empreses que utilitzen esta modalitat contractual per a cobrir llocs que en realitat eren de caràcter estable i continuat, endurint la vigilància en el compliment de la reforma laboral.
0: I si ens deixeu, mirem ara a la crònica social i judicial. El Tribunal Suprem aclareix el repartiment de les herències pel que fa als lloguers no percebuts. De nou parlem de lloguers.
1: L'alt tribunal ha dictat una sentència clau on determina que un hereu no pot reclamar de manera individual els diners d'un lloguer que es va deixar de guanyar perquè un altre familiar ocupava l'immoble abans de fer-se la divisió oficial dels béns.
0: I en matèria de consum, les noves ordenances municipals sobre el reciclatge comencen a aplicar-se amb multes exemplars per a la ciutadania.
1: Efectivament, s'ha fet pública la sanció de 760 euros imposada a un veí per abandonar un xicotet electrodomèstic, en este cas una fregidora d'aire, al costat dels contenidors, recordant que estos residus s'han de portar obligatòriament als ecoparcs.
0: També obrim la carpeta internacional on el Departament del Tresor dels Estats Units colpeja les estructures financeres del crim organitzat transnacional.
1: L'administració nord-americana ha publicat l'ordre oficial de sancions contra 10 persones clau acusades de blanqueig de capitals i frau, vinculades directament a la xarxa de finançament de l'organització criminal internacional coneguda com el Tren d'Aragua.
0: I en l'àmbit cultural i institucional de la Comunitat Valenciana, atenció, de nou tornem a parlar del temporal que obliga a cancel·lar una de les grans cites musicals de la temporada a València.
1: Com a conseqüència directa de l'alerta taronja decretada pel Servei d'Emergències, l'Ajuntament de València ha suspès oficialment el concert que s'havia de celebrar avui en el Palau de la Música de València com a mesura de protecció per a evitar desplaçaments del públic.
0: Este bloc el tanquem amb una última hora que afecta els nostres majors. El Dia Internacional de la Gent Gran també es queda sense l'acte central a la capital i en altres llocs com Alfafar, que dependrà de l'horatge.
1: Sí, Sergi, el protocol d'emergència de la ciutat de València davant del risc de pluges torrencials ha obligat a suspendre completament l'acte multitudinari que estava programat per avui mateix als jardins del Palau.
2: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
0: En un dia d'especial atenció a les carreteres, perquè les pluges podrien afectar a la circulació i algunes de les vies, anem a donar una ullaeta, primera en este cas, a la DGT, a les carreteres. Saludant a Elena Lozano. Què tal, Elena? Bon dia.
3: Muy buenos días. Arranca el jueves y como es habitual a esta hora de la mañana, la situación del tráfico en la Comunidad Valenciana es tranquila y fluida. No encontrarán incidencias en las principales arterias. Aún así, les pedimos precaución al volante, ya que el tráfico aumentará especialmente los accesos a los núcleos urbanos en las próximas horas.
0: No fa falta recordar-vos que els desplaçaments, si són innecessaris o no són totalment imprescindibles o obligatoris, per favor, no es feu quan comenci a ploure. Anem a donar una ullaeta a l'àmbit esportiu perquè ahir, per primera vegada, els periodistes podien veure allò tan llargament acaronat com és el nou Mestalla. Anem a veure què mos conta Josep Carbonell. Bon dia.
4: Bon dia. Quatre anys després, el club va permetre entrar a la premsa just una setmana abans de traure a la venda els abonaments per a la nova casa dels aficionats valencianistes la pròxima temporada. El director general Javier Solís va avançar com seran els preus dels abonaments.
5: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
4: Van visitar els tres anells, que acolliran 70.000 aficionats. A poc més de 9 mesos per a la inauguració, prevista per a l'estiu que ve, els treballs complixen els terminis. Segons ha remarcat Solís, que confia en les possibilitats d'arribar a temps per a que l'estadi encara puga ser seu del Mundial 2030.
5: Yo estoy muy tranquilo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club. Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial.
4: El director general sap que la pròxima temporada serà molt important la imatge internacional del club i creu en la capacitat d'Aguirre per aportar l'equip als llocs europeus.
5: Sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos todo prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club.
4: Pel que fa a l'aspecte esportiu, l'entrenador mexicà continua avui mateix treballant amb l'equip en l'assimilació de conceptes. I Acabí ja està exercitant-se amb normalitat. Qui no va poder entrenar-se amb la resta de companys va ser Luis Rioja per les molèsties a la planta del peu. Tàrrega també es va exercitar en solitari. I on ahir van estar de celebració va ser en el Llevant, 75 aniversari de la delegació de Penyes. No va faltar el president Pablo Sánchez, els membres del cos tècnic encapçalats per Luis Castro i una àmplia representació de jugadores i jugadors dels primers equips. El president va remarcar la millora en la relació amb la delegació y la unión actual.
6: No todo ha sido bonito con esta relación. Nosotros al principio sentimos una desconfianza directa en nuestra gestión, en nuestra futura gestión. No reconocimiento al esfuerzo, en muchos casos económico, de tiempo, que estábamos dedicando, ¿no?, al club. A pesar de todo, hemos trabajado codo con la delegación y hemos conseguido hitos muy importantes.
4: El més ovacional, Luis Castro, que va agrair el suport de l'afició en els moments difícils.
7: Muchas veces antes de salir al partido, en el vestiario, los jugadores hablan de vosotros, hablan de la fuerza que tengan en la grada en todos los partidos, en casa más.
4: La delegació agrupa a hores d'ara a més de 60 penyes, a més de 2.500 penyistes. En el plano esportiu, pendents de la recuperació de Taillon i Hugo Sotelo. El davanter camerunès ja ha començat a treballar sobre la gespa, però sense forçar i en solitari. També Hugo Sotelo està al marge del grup, però els dos confien d'estar disponibles després de la parada de seleccions. I el que no deixa de sorprendre's és el propietari de l'Elx, Christian Bragarnik. Ahir assegurava que Messi ja li havia comentat la possibilitat d'invertir en clubs de futbol en un acte celebrat a l'Argentina.
8: Charlando un poco con Lionel Messi, ya me contaba su idea futuro de gestionar clubes. Este club que ha comprado queda a 30 kilómetros del Elche, por casualidad, no por nada que quiera inventar. Pero digo, ¿quién te dice mañana nos podamos enfrentar y ser colegas?
4: Cal recordar que Leo Messi és el nou màxim accionista de l'Eldense. I tanquem el futbol amb els resultats de la Copa de la Reina. El Llevant passa de ronda després de superar a l'Alhama per 3-1. Pitjor li van anar les coses al Villarreal, que va caure per 4-0 en el camp de l'Europa. I també novetats en el València Bàsquet. Ahir van anunciar l'ampliació de contracte de Jaciel Rivero pel que queda de temporada. El pivot cubà va arribar amb un contracte temporal, però en el club s'ha valorat la seva aportació i pensa que pot ser una peça més en la rotació de l'equip entrenat per Xavi Albert. L'altre front obert està també en la pintura i en Cuba Sima continua sonant per abandonar l'equip i fitxar per l'Unicaja. De moment, és tot.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Les 7 i 27 és curiós el joc que està obtenint la política derivat de temes tan transcendentals i d'impacte públic com és en este cas el tema de la vivenda, que perjudica a parts iguals pràcticament a propietaris, siguen grans o menuts o mitjans, com als propis inquilins, que veuran com a partir d'ara, i això és un fet inevitable que comentarem amb la resta d'especialistes, començarà a disminuir aquesta oferta de vivendes en lloguer. Per això posem la mirada de nou en les fortes batalles polítiques del dia, perquè la vivenda continua calfant i de quina manera el debat al Congrés dels Diputats. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, la desapareguda fins fa unes hores, es dirigia directament a la bancada del Partit Popular amb una exigència clara, segons ella, que rectifiquen el seu vot en contra de cara a la votació de demà divendres d'aixòs nous decretazos en matèria de vivenda.
9: Guardiola, mi prioridad es que los dos decretos el viernes salgan adelante. ¿Van a ustedes a votar a favor de la gente de este país, señora Guardiola, o van a seguir haciendo lo que hacen? Porque su voto en contra, señora Guardiola, va a permitir que los caseros sigan incrementando el precio de la vivienda. Va a permitir, usted que habla de suicidios, es que no tienen vergüenza cuando van a votar en contra, permitiendo que se desahucie a la gente en España. Estos son ustedes, señoría. Por favor, hagan el favor, rectifiquen y sean útiles para España.
0: Es veu que mentre descansa recarrega les bateries per a vindre tota exaltada, com ve cada volta que fa una al·locució. Bueno, diu Yolanda Díaz que, en cas contrari, si es mantenen en el no, el Partit Popular serà el responsable directe de permetre que els propietaris continuen pujant els preus del lloguer sense control i que es continuï desnonant a les famílies vulnerables del nostre país.
1: Recordem que este front comú de l'executiu es produís just l'endemà que el Consell de Ministres aprovara en extremis ese doble paquet legislatiu. Unes normes que inclouen, com estem contant-los al llarg del matí, la pròrroga automàtica dels lloguers fins al 2028, la prohibició de compra de pisos per part de fons d'inversió especulatius i la protecció reforçada enfront dels desnonaments fins al 2030. Unes mesures que sumar i les plataformes socials, com l'acampada que encara està a la Puerta del Sol de Madrid, consideren històriques i fruit de la pressió ciutadana al carrer.
0: Però des de l'oposició la resposta no s'ha fet esperar. El Partit Popular ja ha qualificat aquestes declaracions de pura propaganda i de cortina de fum per amagar, diuen, la falta de previsió d'un govern que és incapaç de presentar els pressupostos generals del pròxim any una vegada més. De les files populars critiquen que estos decrets no defensen la propietat privada i que l'únic que faran serà reduir l'oferta de pisos al mercat. De fet, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, anunciava que el seu partit votarà este divendres en contra dels dos decrets d'habitatge aprovats pel govern i reclama, això sí, una legislació que oferís seguretat jurídica. És sent, en les seues paraules, estafat com a cap de l'oposició pel contingut dels dos decrets.
10: Esto supera todos los límites aceptables en una democracia. El gobierno ayer aprobó dos reales decretos en los que uno de ellos deroga el anterior. El gobierno ha aprobado dos normas incompatibles entre sí. El gobierno aprueba una norma donde dice la prórroga forzosa de los contratos hasta el año 2028 y a la vez aprueba otra norma donde dice que la prórroga será forzosa de forma indefinida. Yo no voy a apoyar a un gobierno tramposo.
1: Feijó criticava així la decisió del govern d'aprovar dos textos relacionats amb l'habitatge i sol·licitar-ne posteriorment la convalidació al Congrés. L'executiu ha demanat la celebració d'un ple extraordinari este divendres per accelerar la tramitació de les mesures, en un context marcat pel debat polític sobre l'accés a l'habitatge i el preu dels lloguers. El Partit Popular, per tant, manté el rebuig als dos decrets i anticipa el vot en contra durant la votació prevista a la Cambra Baixa de demà.
0: I amb les posicions tan enrocades, la pressió es trasllada de ple a la sessió del pròxim divendres, on cada formació política haurà de retratar-se davant de la ciutadania. Pedro Sánchez, que realment totes les nostres vivendes estan en les seues mans, s'ha mostrat raonablement optimista respecte a la possibilitat de tirar endavant els decrets d'habitatge a la convalidació d'este divendres al Congrés.
11: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
12: Declaracions que feia Sánchez a la Moncloa després de reunir-se amb el president francès Emmanuel Macron. Sánchez justificava el seu optimisme perquè hi ha molta expectativa, diu, després de les mobilitzacions socials sorgides a motiu del desnonament de Mari Carmen. Una confiança que ha traslladat al mateix temps que Junts des del Congrés rebaixava les expectatives en mostrar-se decebut i preocupat amb el contingut dels textos plens de contradiccions.
0: De fet, ara escoltarem a Nogueras, però el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, també assegurava que llegirà a contrallum i fins l'última norma els decrets d'habitatge aprovats pel govern que es sometran a votació demà.
1: Als passadissos del Congrés, Gabriel Rufián explicava que Esquerra Republicana de Catalunya examinarà en detall aquests textos impulsats pel Partit Socialista en assenyalar que revisaran fins a l'última coma d'aquests textos i que cal mirar-los a contrallum per si de cas. El dirigent independentista ha insistit que no vol anticipar el sentit del vot abans de completar esta lectura.
13: Vamos a revisar hasta la última coma los textos del PSOE, hay que mirarlos a contraluz por si acaso, pero bueno, consideramos que sobre todo el primer decreto recoge muchas de nuestras reivindicaciones, el segundo es clave y aquí yo creo que Junts es quien está jugando con la moral y con la vida de la gente.
14: ¿Qué le parece que se haya retrasado la publicación del segundo decreto que para ustedes es clave?
13: Que es un desastre el Consejo de Ministros, lo sabe todo el mundo, hace ya mucho tiempo.
15: ¿Votan a favor, claro, de los dos decretos?
13: Sé que desde Barcelona se dice eso.
16: ¿Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana?
13: No. Vamos a revisar hasta la última coma.
16: ¿Tú no ratificas entonces?
13: No, no.
0: L'enfrontament directe ha arribat durant la sessió de control en el cara a cara entre la portaveu de Vox, ahir, Pepa Millán, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, a propòsit de que la formació de l'oposició anomene el balanç de 8 anys de desastre del govern de Pedro Sánchez.
12: Una intervenció molt dura, on Millán ha acusat directament l'executiu central d'intentar fer, literalment, borró i compte nou per esquivar el desgast i no assumir la seva responsabilitat en la situació actual d'Espanya. La portaveu ha qualificat la gestió de l'habitatge com la penúltima estafa de Sánchez, recordant que van prometre milers de pisos públics mentre a hores d'ara se seguissin acumulant decenes d'execucions hipotecàries i desnonaments diaris al país.
17: Un poco nervioso ya comparándose incluso con los romanos y todo, pero es normal porque le hemos pillado en su penúltima estafa, que es la de intentar hacernos creer que ustedes acaban de llegar al poder para no responsabilizarse del desastre que hay en España, cuando ustedes llevan 8 años utilizando su coalición antisocial en contra de todo lo que decían defender, y usted lo sabe, y por eso ahora pretenden escribir con una mano el BOE y con otra la pancarta, para seguir engañando a los españoles, pero nosotros no olvidamos. Nosotros no olvidamos que ustedes eran los que decían que iban a venir a remangarse para extirpar la corrupción de la democracia y se remangaron, pero para meter la mano y para corromperse. Tiene a su exministro condenado, a su fiscal general condenado, al hermano del presidente condenado, a la mujer del presidente del gobierno frente a un jurado popular. Eran ustedes los que decían que iban a garantizar la igualdad ante la ley y terminaron contratando a narcos para tapar su corrupción. Eran ustedes los que decían que iban a ser el gobierno más feminista de la historia y nos han llenado los barrios de inmigración que desprecia la mujer y se callan cuando la policía tiene que ir a reanimar a una menor violada en la playa del trampolín. Tampoco olvidamos los 46 muertos que ustedes tienen a sus espaldas porque decidieron gastarse nuestro dinero en prostitución en lugar de arreglar las vías. Eran ustedes los que decían que iban a defender a los trabajadores de España y ahora solamente defienden los intereses económicos de aquellos que aplauden sus políticas de puertas abiertas y la escasez de vivienda con la que especular. ¿O acaso no estaban ustedes en el año 2021 en Nueva York suplicándole a todos esos fondos que vinieran a España? Eran ustedes los que prometieron 184.000 viviendas y ahora acumulan 45 ejecuciones al día.
1: I és que les paraules de Vox en la cambra no han deixat cap front obert. Millán ha retret al govern que estiguen utilitzant el que anomena una coalició antisocial en contra de tot el que deien defensar. A més, els ha acusat d'intentar escriure amb una mà el BOE i l'altra subjectar la pancarta dels moviments socials al carrer per a amagar l'abandonament que pateixen les famílies o la crisi migratòria que es viu a la tanca fronterera de Ceuta.
0: La qüestió és que el govern actual té a tot el món en contra, fins i tot als socis. I Junts redobla la pressió sobre este executiu de cara a la transcendental votació de demà divendres per convalidar o derogar els decrets d'habitatge aprovats el dimarts. Als passadissos del Congrés, Nogueras afirmava que Junts ha fet una primera anàlisi del text aprovat per l'executiu que inclou mesures com la prohibició de desnonaments fins al 2030 o la pròrroga anual de 2 anys dels contractes de lloguer que vencen.
18: És que estem decebuts i també preocupats perquè l'objectiu principal o dos dels principals objectius d'aquest Reial Decret eren poder protegir les famílies i aturar els fons voltor. Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant, i aquest reial decret tampoc protegeix a les famílies, perquè si vostè vol deixar o volgués deixar en herència un pis de lloguer al seu fill, si vostè volgués deixar en herència un pis de lloguer al seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar aquest pis abans de que el seu fill el pogués heretar. Per tant, hi ha molta feina a fer, seguirem nosaltres analitzant en profunditat cada pàgina d'aquest reial decret, i en les properes hores tornarem a fer una anàlisi al respecte.
12: La diputada ha mostrat els seus dubtes pel que fa al fet que el text puga protegir realment les famílies, però ha dit que continuaran analitzant el document per aclarir la seva posició d'ací a demà divendres. En la compareixença en català, com hem escoltat davant dels periodistes, la diputada no s'ha referit al decret de la pròrroga automàtica dels lloguers aprovat pel govern a instàncies de Sumari del sindicat d'inquilins. I és que els independentistes ja havien traslladat el seu rebuig frontal a esta segona norma.
2: Matí directe. Sergi Olcina.
0: Set i 38, la vista taronja activat per l'Agència Estatal de Meteorologia a bona part de les províncies de València i Castelló per avui dijous i demà divendres obliga diversos municipis a prendre mesures preventives com la suspensió de les classes. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, adverteix que l'avís podria elevar-se a roig a causa de la intensitat de la pluja, ja que, segons Valderrama, estem parlant d'una situació potencialment adversa, és a dir, en el llindar de l'avís taronja, però probablement que podria elevar-se a un avís roig, en el límit, segons el conseller. L'Agència Estatal de Meteorologia activava, per tant, per avui el nivell taronja a bona part de la Comunitat Valenciana, tret de l'interior i el sud d'Alacant, perquè s'esperen acumulats de precipitació que podrien superar els 50 litres per metre quadrat en una hora i els 160 litres per metre quadrat en 12 hores. Pel que respecta a l'activitat educativa, València decidia suspendre les classes als centres que estan en zones inundables i les afectades per la dana, tant avui dijous com demà divendres. Els centres ubicats en zones inundables que no tenen activitat lectiva són el CEIU de Camí de l'Horta en Benimambe, Beniferri, els de Massarrojos, els d'Isabel de Villena en València, Blasco Ibáñez, l'Escola Privada del Palmar, la de Massarrojos, també l'Escola de Música de Massarrojos i les restes del Palmar. Segons l'Ajuntament de València, els centres del Saler i Pinedo es tancaran també avui dijous i divendres. Seran el Luis Santàngel del Saler, el CEI Pinedo, l'Escola Infantil Municipal i la Universitat Popular Pinedo. També els ajuntaments d'Alfafar, Sedaviva i Porta acorden suspendre l'activitat educativa a partir de les 2. Una suspensió d'activitat que també s'ha acordat en més municipis afectats per la vista taronja, com Torrent, que interromplà les classes a partir d'avui, que serà les 2 de la vesprada i durant la jornada de demà divendres. En Torrent es puntualitza que si la EMET rebaixa l'avís per a divendres, es reprendran les classes de vesprada en secundària, en formació professional i l'escola d'adults. I d'altra banda, Montcada, Alfara del Patriarca i Xirivella també suspenen l'activitat lectiva avui i demà, i han informat que les instal·lacions esportives estaran tancades, com també els parcs i els jardins. L'únic centre educatiu que estarà obert en el cas serà Xirivella, el CEIP Vicent Tosca. En Gandia es decideix no fer classe únicament avui i la mesura va acompanyada del tancament de parcs i jardins i la prohibició de fer activitats a l'aire lliure. A això sumen Alaquàs, Vilamarxant i Bétera, suspenent l'activitat lectiva avui a partir de la 1 de la vesprada i els mercats ambulants d'Alaquàs previstos per a demà a partir de les 12. Benaguasil i Albal, les classes que suspenen a partir de les 4. Per això, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, demanava precaució a causa d'eixa intensitat de la pluja.
19: Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites. Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado aproximadamente en una hora y 160 litros en 12 horas. La característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado se pueden producir incluso en 2 horas. Y si las tormentas son estáticas, podríamos estar hablando incluso de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y 200 en 24 horas.
0: Atenció a lo que anem a contar-vos, perquè segons Valderrama, si la tempesta es produeix en el perilitoral, pot haver una crescuda en els barrancs. Ho contava Antonio Sánchez fa un moment. I hem d'estar molt atents. És per això que s'ha establit amb els consorcis de bombers i els bombers forestals un servici preventiu d'autobombes que estarien preparades a les zones que poden ser més afectades pel temporal, com els municipis que, diguem, rodegen la Serra d'Espadà, com són les localitats de Peníscola, Benicarló, Castelló de la Plana, o també les localitats que linden amb la Serra Calderona i el barranc de Carraixeta, així com les comarques de la Ribera Alta, la Safor i les zones afectades per la dana a l'Horta Sud. Advertia, a més, el conseller que es poden produir inundacions en garatges per l'estat del clavegram a les zones afectades per la dana i les recents pluges, i a més ha recomanat, com venim repetint-vos des de que hem començat, que no feu desplaçaments, ja que pot haver problemes a les carreteres.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: I encara ens queden més coses que contar-vos, com per exemple que la direcció de Ford d'Almussafes i UGT arriben a un acord històric que contempla, entre altres coses, un augment salarial per damunt de l'IPC.
1: Segons ha remarcat el sindicat, es tracta d'un acord, com diem, històric perquè garanteix els augments salarials considerables per damunt de l'IPC. A més, inclou també la gratificació especial que des de 2027 puja fins als 1.000 euros i a partir del 2029 es consolidarà en les taules salarials incrementant-se al ritme dels sous. A més, a Fitch es blinda tot amb la clàusula de revisió retroactiva a l'1 de gener per a cadascun dels anys de vigilància de vigència d'aquest acord 2030, alhora que destaca l'estabilitat que proporcionarà a la fàbrica en un moment clau com és l'aliança de Ford i Geely, i per conseqüent permetrà il·luminar amb llums llargs molts anys de certesa per a la plantilla. Així, aquestes condicions que ara s'han aprovat constituiran el marc laboral que entrarà en vigor a partir del 2027 i fins a 2030, i que posteriorment esdevindrà el conveni col·lectiu de Ford Almussafes per als pròxims anys, ja que l'actual expira el desembre vinent.
0: Una nota breu, presó provisional per al detingut per l'assassinat de la parella a Benidorm.
1: Els altres dos detinguts han quedat en llibertat provisional encara que continuen investigats en la causa per un delicte d'encobriment.
0: I la Pau del 2027 a la Comunitat Valenciana se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de juny, mentre que la convocatòria extraordinària serà, atenció, el 30 de juny i l'1 i 2 de juliol.
1: Així ho han acordat este dimecres la Comissió Gestora en una reunió que també ha aprovat el calendari i els horaris dels exàmens en el nomenament dels especialistes i assessors de diferents matèries i l'organització de les proves d'accés per a majors de 25 i 45 anys, segons informava la Generalitat. Les qualificacions es publicaran el divendres 11 de juny a partir de la 1 del migdia, mentre que el termini per a sol·licitar les revisions s'allargarà els dies 14, 15 i 16 de juny. Quant a la convocatòria extraordinària, la matrícula podrà formalitzar-se del 14 al 17 de juny i les qualificacions es publicaran el 7 de juliol, això sí, a partir de les 5 de la vesprada.
2: Matí directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Maria José Collada s'encarrega tècnicament d'este programa en les seues 5 hores de durada. En l'àmbit nacional entra en vigor la reforma del reglament de circulació per a reforçar la protecció dels usuaris vulnerables. Ara tots som vulnerables.
1: Per primera vegada el reglament arreplega la definició formal d'usuari vulnerable de la via. En esta categoria s'inclouen els vianants, amb una especial atenció als menors i a les persones majors amb discapacitat, però també ciclistes, usuaris de vehicles de mobilitat personal i conductors i passatgers de motocicletes i ciclomotors.
0: Al llarg del matí parlarem d'aquestes qüestions i també mantindrem la conversa pertinent. Per cert, el Suprem rebutja de pla el recurs del diputat de Vox que es va encarar amb la presidència del Congrés.
1: La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs del diputat de Vox, José María Sánchez, contra l'expulsió que va acordar la presidència del Congrés pels incidents que va protagonitzar en la Cambra Baixa el mes d'abril passat.
0: Són les 7:45. Anem també a donar una ullaeta a les portades dels diaris que venen avui carregats.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Abril Peidro, els companys de la premsa escrita, en este cas, i digital, no són aliens a tot el que està passant, veritat?
20: No, què tal? Bon dia. Comencem repassant aquestes portades dels principals diaris autonòmics. Levante, el Mercantil Valenciano titula que el València anuncia que els abonaments del nou Mestalla seran poc onerosos. En les províncies llegim classes suspeses i màxima preocupació en portes de l'alerta roja per pluges. En el diari Informació destaquen l'oda a la vocació de servici públic en els premis del diari i de premsa ibèrica, i el periòdic Mediterrani obri amb el taulell que ja té por per l'ocupació si l'asfíxia energètica continua. En clau nacional, en el País llegim que un vol a Israel frega la catàstrofe després d'apunyalar un pilot a l'altre, i el Mundo porta en la seva portada que Sánchez dona la punta als propietaris i espera el sí de Junts i PNB.
0: Tot va lligat precisament en les qüestions econòmiques que van lligades, en este cas, als que tenen hipoteques contractades.
20: Sí, als propietaris, perquè l'Euríbor escala al setembre al 3,2%, el seu nivell més alt en dos anys. L'Euríbor a 12 mesos, l'indicador més utilitzat per al càlcul de les hipoteques variables a Espanya, tanca setembre a l'alça per tercer mes consecutiu, fins a situar-se en una taxa mitjana de l'entorn del 3,2%, la qual cosa suposa el seu nivell més alt en dos anys, és a dir, des de juliol de 2024. L'indicador aconsegueix una taxa mitjana provisional en l'entorn del 3,24%, molt superior al 2,95% que va marcar al mes d'agost. Ja el mes anterior, l'Euríbor va despassar en la taxa diària el nivell del 3%, una cosa que no ocorria des de setembre de 2024. I en este mes ha continuat pujant i el passat dia 25 va arribar a tocar el 3,38%, màxims en taxa diària des de juliol de 2024.
0: Últimament parlem del Niño. El Niño va associat a la pujada de temperatures en els oceans i pareix que d'això només parlem en l'estiu, però també ara podem referir-nos a la pujada de temperatures en els mars.
20: Sí, perquè no deixa de registrar xifres històriques. Els oceans van absorbir en 2025 uns 23 zetajulios addicionals d'energia, m'explique, una quantitat equivalent a unes 40 vegades tota l'energia consumida per la humanitat durant aquest mateix any. Segons destaca el desinforme sobre l'estat de l'oceà del Servici Marí de Copernicus de la Unió Europea. L'estudi elaborat per Mercator Ocean International per al programa europeu Copernicus, amb aportacions de 125 científics d'Europa i de la resta del món, constata que l'augment del contingut de calor de l'oceà s'ha accelerat des de 1960 i advertís de canvis cada vegada més profunds en les mars del planeta.
0: Per això venen passant les coses que venen passant.
2: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: Repassem ara altres notícies i qüestions que succeeixen al món. Parlem per l'esglais, el que ho avançava abril en la premsa escrita. Es van emportar ahir els passatgers d'un avió que feia la ruta Dubai-Tel Aviv, un pilot que va apunyalar un altre en ple vol i aparentment va intentar estavellar l'avió, segons el govern d'Israel. La ràpida actuació d'alguns passatgers va impedir una catàstrofe major, veritat, Marta?
3: Sí, perquè en el moment de l'apunyalament l'avió va descendir a uns 5.300 metres en menys de 2 minuts. Quin pànic! El pànic entre els passatgers no va impedir que un d'ells immobilitzara el pilot atacant mentre altres aconseguien estabilitzar l'aeronau. L'avió va ser desviat a l'Aràbia Saudita i tots els passatgers, unes 170 persones, es troben en bon estat. Mentre s'investiguen les causes, el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, qualifica el cas com a atemptat terrorista i assenyala directament a Iran com a autor dels fets. La companyia, per la seva part, encara no s'hi ha pronunciat.
0: En este cas, Rússia amenaça amb usar armes nuclears si els països de la OTAN ataquen Kaliningrado. En una carta del Kremlin dirigida a l'Aliança adverteixen a l'organització que deu aïllar este territori fronterer.
3: En aquesta carta diplomàtica Putin ho deixa ben clar. Acusa l'Aliança d'estar preparant possibles accions per a bloquejar Kaliningrado, un territori de la zona bàltica entre Polònia i Ucraïna, i advertís que atacarà si l'aïllen. L'OTAN acusa Moscou d'usar una retòrica nuclear irresponsable.
0: Una última coseta. El Pentàgon ha fixat a Elon Musk per anticipar les tecnologies i les armes de les guerres del futur.
3: Mas codirigirà l'anomenat projecte Meridian, un programa que reunirà funcionaris, acadèmics i empresaris per identificar les tecnologies i els possibles escenaris de conflicte que podrien marcar les guerres de les pròximes dècades.
2: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
21: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
22: València se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
5: El ciclo sinfónico de Les Arts revoluciona el otoño. Tres obras magistrales, tres grandes solistas y tres grandísimos maestros al frente de la orquesta de la Comunidad Valenciana. De octubre a diciembre, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Brahms y la cuarta de Mahler. Compra tus entradas en lesarts.com.
21: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
6: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio. A Pont Ràdio. A Villena, 95.0.
0: Avui, 1 d'octubre, és un dia carregat d'aniversaris i fets que han canviat el món a escala internacional, nacional i, per descomptat, a la nostra comunitat. Marina Perelló, bon dia.
7: Bon dia, Sergi.
0: Vinga, per on comencem el viatge en el temps?
7: Mira, hem de començar obligatòriament celebrant l'art perquè avui és el Dia Internacional de la Música, una efemèride proclamada per la UNESCO l'any 1975 a proposta del gran violinista Yehudi Menuhin. L'objectiu original era utilitzar la música com un pont de pau i unió entre els pobles durant els anys més durs de la Guerra Freda.
0: I si parlem de música, l'1 d'octubre de 1982, la tecnologia musical va canviar per sempre amb el llançament del primer reproductor de CD del món comercialitzat per Sony, el model CDP-101, marcant l'inici de l'era digital de l'àudio.
7: I també hem de recordar clàssics viatjant a la dècada de 60, tal dia com avui de l'any 1962, uns joves californians anomenats The Beach Boys llançaven al mercat el seu primer àlbum d'estudi oficial, el mític Surfing Safari. Un dia més on el rock britànic va canviar per sempre. Eixe mateix 1 d'octubre de 1962, The Beatles signaven el seu històric contracte de representació de 5 anys amb qui seria el seu mentor i cinquè Beatle, Brian Epstein.
0: Deixem la música un moment i girem els fulls del calendari cap a la història política espanyola, perquè avui celebrem una de les fites socials més grans de la nostra democràcia. Ens situem en el 1 d'octubre de 1931, en les Corts de la Segona República.
7: Una data inesborrable, Sergi, després d'un debat parlamentari intensíssim i gràcies a la defensa acarnissada de la diputada Clara Campoamor, s'aprovava finalment el sufragi femení a Espanya amb 161 vots a favor. Les dones reconeixien per primera vegada per escrit el seu dret constitucional a votar en igualtat de condicions.
0: I una fita nacional que ens du a una fita històrica internacional que va transformar el mapa d'Àsia. Ens anem a l'any 1949.
7: El 1 d'octubre d'eixe any, des de la plaça de Tiananmen, Mao Zedong proclamava oficialment la fundació de la República Popular Xinesa, posant fi a anys de guerra civil i obrint una nova era geopolítica que arribaria fins als nostres dies.
0: I si mirem cap a la ciència i exploració de l'espai, avui també estem d'aniversari als Estats Units. El 58 obria formalment les seues portes a l'agència espacial més famosa del planeta, la NASA, començant la carrera espacial per arribar a la Lluna.
7: I tornant a la nostra Terra, a la crònica de la Comunitat Valenciana, el 1 d'octubre ens deixa una efemèride institucional molt rellevant del passat recent. L'any 1978 es firmava oficialment el conegut Compromís de Castelló, un acord polític fonamental on les forces democràtiques valencianes fixaven els fonaments polítics d'unió per exigir el futur estatut d'autonomia que ens regeix actualment.
0: I per a tancar, tornem a la música, perquè avui és el Dia Internacional, però també el dia en què ens va deixar una de les veus més universals de la chanson francesa. Se'n recordeu de Charles Aznavour? Ell va faltar un 1 d'octubre de l'any 2018, deixant un llegat de més de 100 milions de discos venuts i cançons tan emblemàtiques com esta, La Bohème.
7: Je vous parle d'un temps que les moins. Passat i present es creuen en este full del calendari, com veieu, un 1 d'octubre ple de ciència, lluita social i acords que han escrit la història que avui ens envolta.
23: Matí directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: L'Ajuntament de València ha culminat la protecció patrimonial de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer i del Teatre Olímpia segons l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella per a incorporar estos immobles com a béns de rellevància local. David González, bon dia.
4: Bon dia, Sergi. Sí, el ple de l'Ajuntament ha donat compte d'esta modificació acordada per l'òrgan competent, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, i amb la qual el Planejament Especial de Ciutat Vella consolida la identificació i protecció de dos referents d'especial arrelament per a la ciutat. Per una part, la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer, popularment coneguda com el Pouet de Sant Vicent, situada al carrer de la Mar, al barri de la Xerea, i per altra banda, el Teatre Olímpia, situat al carrer de Sant Vicent Màrtir, número 44, al barri de Sant Francesc. Són dos edificacions que tenen eixa rellevància històrica.
0: I més coses, el Museu Arqueològic d'Alacant, el Marc, el famós Marc, ha incorporat a la mostra permanent del finestrat gòtic descobert en la Domus Domini del jaciment arqueològic de la Pobla d'Ifàs.
4: La peça trobada durant les excavacions entre els anys 2013 i 2018 al penyal d'Ifac, a Calp, ha quedat instal·lada esta setmana en la sala dedicada a l'edat mitjana, on s'incorpora el recorregut expositiu d'este complex cultural. La peça arquitectònica forma part de l'exposició Llúria, senyors i senyores de la Terra en el seu periple per Calp i Cocentaina, i l'ubicació original era una gran sala de la residència senyorial on la Casa de Llúria exercia la gestió del territori castral de la zona calpina i impartia la seva justícia senyorial.
0: I la Federació de Fogueres de Sant Joan d'Alacant ha presentat també la seva imatge gràfica per a l'edició de l'any que ve, 2027.
4: A les portes del centenari en el 28, la imatge de la Festa Gran d'Alacant està signada per Quique Torres, per assessor de l'àrea d'imatge de la Federació de Fogueres, i el disseny té com a protagonista el fundador de la festa, José María Pi.
8: Y si esta idea se hace realidad, ¿hasta dónde llegará?
4: Un disseny que pren com a referents l'art abstracte i el cubisme, que es desenvoluparen com estils artístics en el mateix període de temps en el que nasqueren les fogueres. A més, per a la colorimetria s'ha pres com a base la presenta en el cartell oficial de Fogueres del 29, obra del pintor Lorenzo Aguirre.
0: Per cert, avui en esta casa es presenten les noves estrenes per a la temporada de tardor en la televisió d'Apunt, amb el lema Tenim molta vore. A les 11 del matí coneixerem els continguts que ompliran la graella de la xicoteta pantalla en els pròxims mesos. I tanquem, com sempre, fent un repàs pel calendari festiu.
4: Dos localitats estan avui de festa: Massamagrell, allí celebren la jornada en honor a Sant Joan Apòstol, dins de les seues festes patronals, i en Aquera també és festiu local per celebrar el Dia de la Mare de Déu del Rosari.
0: Avui les clarors comencen a traure el cap entre els núvols, bàsicament, i nosaltres tanquem esta primera hora de ràdio viatjant també en el temps, perquè l'1 d'octubre és una data clau. Un dia com avui de 1947 va néixer Rob Davis, el guitarrista de la banda de glam Rock Mood i un dels compositors darrere de l'icònic èxit global de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Són les 8 del matí, pràcticament. Toni Cane a la presentació i Òscar Pellicer en la tècnica ens apropen tota la informació. Això vol dir que se n'anem ràpidament a escoltar tota l'última hora en el pròxim butlletí de notícies, i nosaltres tornem ocupant-nos de les qüestions dels decretazos i altres històries just després de les notícies, que serà en 4 o 5 minuts. Fins ara.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Butlletí Oficial de l'Estat acaba de publicar el segon reial decret sobre habitatge aprovat pel Consell de Ministres dimarts. L'esborrany del text estava provocant moltes reaccions, ja que contempla la pròrroga automàtica dels contractes, amb alguna excepció, i obliga els propietaris a pagar fins a 12 mensualitats als inquilins en cas que no prorroguen el contracte. Hi haurà possibilitat de trencar el contracte del lloguer amb un avís d'almenys 6 mesos d'antelació. Este text ja compta amb la negativa del grup parlamentari de Junts. Mentrestant, hi ha optimisme en el govern espanyol. A poc més de 24 hores perquè el Congrés vote la convalidació dels dos decrets de vivenda, el president Pedro Sánchez diu que és raonablement optimista.
2: Optimista. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? A los fondos buitre.
1: Això diu Sánchez, tot i no tindrà amarrada la votació. Vox i PP ja han dit que votaran no. Així ho defen el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo.
1: Qui té la clau són tres partits que formen dos blocs antagònics, Podem i els nacionalistes del PNB i Junts. Per la seva banda, a l'espera del que passi al Congrés, l'acampada de sol de Madrid es manté almenys fins divendres. Passi el que passi, les mobilitzacions continuaran, amb cacerolades convocades per esta vesprada a partir de les 8 davant de tots els ajuntaments i manifestacions per a dissabte per tota Espanya. Els convocants diuen que volen anar molt més enllà amb una vaga general. I les Corts han tancat este dimecres 3 dies de debat de política general. La crisi de la vivenda ha estat present a l'hemicicle i als corredors. El suposat informe confidencial sobre presumptes casos de corrupció que implicarien el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca. Recordem que este ha sigut l'últim debat de política general de la legislatura en les Corts i que entre les mesures anunciades per Pérez Llorca està la de considerar com a nombroses a la Comunitat Valenciana les famílies amb dos fills. Està previst que aquesta mesura s'aborde ja en el ple de Consell d'avui, d'este matí, que tindrà lloc d'ací a una hora a partir de les 9 del matí. Més tard, a les 2 i mitja, el president de la Generalitat assistirà a la presentació de la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre. La Comunitat Valenciana es prepara ja per a les fortes pluges que es preveuen a partir d'esta vesprada. La previsió fa un gir a pitjor i apunta a un episodi de pluja torrencial que pot deixar quantitats molt importants en molt poques hores. La EMET ha activat la vista taronja en bona part del territori a partir de les 2 de la vesprada. Només bona part de la província d'Alacant se salva d'aquest episodi, que arrossegarà pluges de fins a 160 litres per metre quadrat, tempestes amb granissol i vent fort. Les hores més delicades entre esta vesprada i el migdia de demà divendres. Tots els servicis d'intervenció per a casos d'inundacions estan ja en alerta i es demana a població molta prudència perquè les pluges podrien provocar nombrosos problemes i són potencialment molt perilloses. Escoltem el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
4: Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites. Estamos hablando de 50 litros por metro cuadrado aproximadamente en una hora y 160 litros en 12 horas. La característica fundamental es que estos 160 litros por metro cuadrado se pueden producir incluso en 2 horas.
1: I en els esports, en futbol, el València preveu que les obres del nou Mestalla estiguen acabades per a l'11 de juliol de 2027. Isabel Adam, bon dia.
5: Bon dia, en un termini de 10 mesos. Així es va avançar a la premsa a la visita convocada per a veure l'estat de les obres per dins, que agafen velocitat de creuer. Al llarg d'octubre tenen previst alçar la gran estructura de la coberta i la setmana que ve el club farà públics els preus dels nous abonaments. Javier Solís, director general del club.
6: El abono más barato del nuevo Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, más comodidades, más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.
5: El somni, inaugurar el camp jugant a Europa.
6: Sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos todo prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club.
5: I es confia que el nou Mestalla puga albergar el Mundial 2030.
1: Esto de moment es deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Alsina.
0: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
8: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO BirdLife.
9: Carmen de Bizet en Les Arts, el debut de la aclamada Vasilisa Berjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Huffman, con la batuta de Miquel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les Arts es art.
7: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
0: A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
10: Són les 8 i 7 del matí, este és el matí directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Tenim un percal entre mans, que bueno, al costat dels propietaris de les vivendes, dels unipropietaris o xicoteix propietaris, tampoc vos vull dir res, pràcticament el que és. José, que està alteradíssim, i això que ell no ho és en este cas, però tindrà quasi una hora per a poder donar renda solta a tota aquesta adrenalina que necessita soltar a estes hores del matí, però jo vaig a donar-li més arguments.
11: Si tienes un piso en alquiler, mucha atención lo que va a pasar este viernes en el Congreso, porque el Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros dos decretazos de vivienda y ha convocado un pleno extraordinario para este viernes para su convalidación urgente. El primero prorroga los desahucios y contratos, pero el segundo es que es brutal. Pretende imponer alquileres con renovación automática e indefinida, obligando al propietario a ceder su vivienda para siempre. ¿Por qué tanta prisa por votarlo este viernes sin agotar los 30 días que da el artículo 86 de la Constitución? Porque buscan forzar el voto de sus socios. Pero cuidado, que en julio ya tuvieron que dar marcha atrás con una medida similar por no tener los apoyos. Y hoy partidos como Junts o PNV siguen rechazando esta imposición. Como economista te lo digo claro, obligar al propietario privado a asumir la asistencia social arruina la seguridad jurídica. Y el resultado, la oferta se hundirá y los precios subirán aún más.
10: La Moncloa ho defineix com un escut social imprescindible, però el sector avisa de riscos de contracció de l'oferta. Més enllà dels titulars polítics, què diu la ciència econòmica? Com reaccionarà el mercat real a partir d'avui mateix? Bueno, ara li ho preguntarem precisament al nostre convidat, que és Santiago Carbó, catedràtic d'Economia de la Universitat de València, que vaig a saludar-lo ja mateix. Professor Carbó, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
10: Bueno, vaig a fer-li una pregunta i també presentaré als nostres tertulians que estan desitjosos de consultar-li algunes coses. Digue'm una cosa, professor, podria considerar-se que estem davant d'una solució estructural o davant d'un pegat d'emergència que només el que fa és alleujar els símptomes a curt termini i després la cosa empitjorarà?
12: Bueno, yo no creo que ataje ninguno de los problemas estructurales que tiene la vivienda en nuestro país. La vivienda en nuestro país en este momento es un esfuerzo... Primero, no hay suficiente cantidad, pero...
10: Profesor, ¿podría considerarse que estem davant d'una solució estructural o davant d'un pegat d'emergència que només el que fa és alleujar els símptomes a curt termini i després la cosa empitjorarà?
12: Bueno, yo no creo que ataje ninguno de los problemas estructurales.

0: a través del restaurant pedagògic Esterrers. Una participació que la regidora de Turisme, Imma Calvet, valora especialment.
1: Tenim un gran restaurant, els Terrers. Vindran el dissabte 3 a la 1 i faran el show cooking. I la veritat és que estem il·lusionats perquè es dona visibilitat a un sector que està aprenent.
0: La proposta forma part de la festa del polpa caduf i peix de llotja, que durant aquestes setmanes posa el focus en dos productes molt vinculats a la tradició pesquera i gastronòmica de Benicarló. I després del mercat arribarà una altra de les cites destacades de la festa, les jornades gastronòmiques del polpa caduf i peix de llotja, amb la participació de restaurants de la ciutat. Així que ja sabeu, companys, vos esperem aquest cap de setmana a Benicarló per a gaudir d'aquest mercat gastronòmic i teniu tota la programació disponible als webs benicarló.travel i també a les xarxes de restauració Benicarló. Clàudia Cózar, Ràdio Benicarló.
2: Obrim ara les pantalles i també girem pàgina per a saludar a Cecília Roca en el 7.es. Què tal, Cecília?
3: Bon dia. Llíria, ja han finalitzat les festes de Sant Miquel amb la tradicional baixada del patró des del Reial Monestir fins a la Basílica de l'Assumpció. Les celebracions d'enguany han estat marcades pel 700 aniversari del Reial Monestir i han conclòs amb la processó interparroquial en honor al patró. En el marc de les festes, l'Ajuntament ha entregat la medalla de la ciutat a Damià Vidagany, periodista esportiu i actual director general de l'àrea de futbol de l'Aston Villa. La Diputació de València ha celebrat a Benaguasil una jornada comarcal amb la visita de la vicepresidenta segona i responsable de carreteres, Reme Mazzolari. La Diputació ha invertit més de 34 milions d'euros en carreteres al Camp de Túria entre 2023 i 2025. A més, compta amb altres de 7,6 milions d'euros per a actuacions que ja estan en execució i altres que estan programades per al 2027, com l'itinerari per a ciclistes i vianants entre la Pobla de Vallbona i l'Eliana i una nova glorieta a Ribarroja. La Guàrdia Civil ha investigat 21 persones per presumptes delictes contra la propietat industrial després de localitzar un punt de venda informal al costat del mercat ambulant de Benaguasil. En l'operació s'han intervingut 5.500 productes falsificats amb un valor superior al milió d'euros. També s'han intervingut 13 vehicles utilitzats per a transportar la mercaderia. El Festival Nacional de Teatre Innovador de l'Eliana ja té les obres guanyadores de la seva primera edició després de rebre 128 propostes de companyies de tota Espanya. Els premis han sigut Per a no nos merecemos soñar, El acontecimiento i Hamlet. Les tres obres es representaran a l'Auditori de l'Eliana els dies 30 d'octubre, l'1 i el 6 de novembre. I en agenda, aquest cap de setmana començarà a Serra la segona edició d'Octubre de Teatre, un cicle que oferirà quatre obres, totes elles de companyies valencianes. La primera cita serà este dissabte 3 d'octubre amb l'obra Les que tiran del carro. També es representaran al llarg del mes les obres Win-Win, Parelles i Un cabàs de monstres valencians. Totes tindran entrada lliure. D'altra banda, l'Eliana, la programació del 9 d'octubre començarà avui dijous amb la presentació d'Octubre Gran, una degustació de productes valencians i l'actuació de Pepa Cases.
2: Dit això, saludem a Gemma Aleixandre, que com sempre ens du puntualment tot allò que publiquen en Infotúria. Què tal, Gemma? Bon dia.
4: Bon dia. Continuem una setmana més amb les nostres notícies de portada i aquesta vegada amb propostes per a gaudir del cap de setmana i també actuacions de millora als nostres municipis. Alcalà Alcossebre, Alcossebre Yankee, torna el 2 al 4 d'octubre. El passeig marítim Tomàs Vallès reunirà 27 camions americans i 40 vehicles, amb exposicions, recorreguts per Alcalà Alcossebre i concerts durant tot el cap de setmana. Una cita que se celebra al municipi des de 2017 i que un any més ompli la seva oferta turística i d'oci. Mentrestant, a Torreblanca està a punt de finalitzar els treballs d'asfaltat de 5 camins rurals. Les actuacions s'han dut a terme pel Camí Vell, Camí Capicorb, Camí de la Turba, Carrassa Ampla, Camí Monet, Valls i Piteres. Una actuació que se suma a les diferents millores realitzades en els últims anys. En els últims 3 anys s'han acondicionat més de 6 quilòmetres de camins i s'han asfaltat a 3-6. Dues notícies que combinen activitat, turisme i oci amb una millora d'infraestructures dels nostres municipis.
5: Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
2: La maquinària de la ràdio no es para i tampoc la maquinària del rellotge, perquè les hores van passant. Són les 9 i quart del matí d'aquest primer dia d'octubre de 2026, tal i com van succeint les coses, fins i tot se'ns oblida en quin dia estem. I això ens passa inclús als que treballem en açò, que perdem el nord, no?, per eixa avalanxa de...

0: Bueno, avui anem a posar el focus en un canvi que pot semblar menut, però que ho transforma tot. La intel·ligència artificial ja no només contesta preguntes, escriu textos o crea imatges, que ja és més que suficient. Cada vegada més pot actuar. Anem a intentar entendre què significa això i quins límits necessitem. Com sempre ens acompanya Larry Gall, l'experta en intel·ligència artificial i verificació de la informació des de Barcelona, en este cas, i a més col·laboradora de Radio Televisió Espanyola. Bon dia, Rigall, com estàs?
1: Molt bon dia, Sergi. T'haig de dir que avui m'he traslladat a Badajoz.
0: Avui estàs en Badajoz?
1: Per unes jornades de periodisme i intel·ligència artificial.
0: Sí, però sí. T'ha quedat un accent extremeny molt, molt autèntic.
1: Curiós, no? Sí. Mira, justament ahir en parlàvem, no? Aquesta setmana hem vist un cas que ens obliga a canviar la pregunta, no?
0: Sí.
1: Ja no hi ha prou en preguntar-nos què ens pot respondre la IA. Ara creiem que ens hem de començar a preguntar què pot arribar a fer i qui la pot aturar. Compte.
0: Però és que això és molt curiós. Quan arribes a este plantejament, també n'hi ha un per què. I preguntar-te per què tens que arribar ahir. Per què la IA ja no només respon, sinó que també actua. Com hem vist en les pel·lícules, realment, Rigall.
1: Totalment, totalment d'acord. Estem veient aquests dies com pot navegar per internet, com pot consultar les dades del teu banc, i això sempre preocupa, no, Sergi? Com pot, fins i tot, respondre al teu correu, prendre decisions intermèdies, si et renovo o no una llicència, per exemple. I això, clar, què fa? O, doncs obre moltes oportunitats, però també obre molts riscos, no?
0: Sí.
1: Si et sembla, avui el que podem fer, Sergi, és convidar els nostres oients a fer un viatge fins a Austràlia.
0: Parlant d'aborígens, veritat.
1: Vinga, exacte, per això la música que ens ha posat.
0: Bueno,
1: genial.
0: De totes formes, què entenem per un agent d'IA? Perquè sona a vigilància i encara està en boca de tothom i potser no tot el món sap del que parlem.
1: És una bona pregunta. Doncs mira, un agent, perquè avui parlarem d'agents,
0: sí,
1: és com una mena d'assistent digital amb capacitat d'actuar. No, no és un chatbot tradicional com el que te trobes a qualsevol web, per exemple, quan reserves plaça en un restaurant, no? Un chatbot et diu com fer una cosa i, en canvi, un agent pot intentar fer-la per tu.
0: Tinc un dubte per damunt del guió. Un chatbot també és allò que verifica si ets una persona humana?
1: Un chatbot pot ser que verifiqui, però no té totes les eines que podria arribar a tenir i es pot equivocar.
0: Vale.
1: Perquè moltes vegades rebem peticions en massa, detectes que és chatbot, però no és tan fàcil detectar qui hi ha darrere d'aquest chatbot. Podríem anar a buscar a través, per exemple, del que s'anomena un VPN, que és la identificació, com si fos el DNI teu, Sergi,
0: sí,
1: o meu.
0: Sí, sí.
1: Doncs els ordinadors tenen un número que se'n diu VPN. Si anem a buscar des d'on s'han connectat aquests chatbots, podem arribar a la mare dels ous. Però no és tan fàcil.
0: És que em fa molta gràcia quan vas a intentar accedir a qualsevol pàgina, servidor, etcètera, etcètera, fins i tot el que tu formes part, que el diu verifique que no és humano, o que és un humano, millor dit, i tens que donar-li a pulsar i fa rurru, pega dos voltetes i dius si en això verifica que no sóc que sóc un humà, és un poquet...
1: No anem bé, no?
0: No
1: cada cop
0: bé.
1: Ho compliquen més. Estem d'acord, que cada cop compliquen més la verificació.
0: De totes formes, tornant al mateix, allò dels chatbots, podríem dir que no és el mateix que parlar amb un ChatGPT?
1: Doncs no exactament, i jo crec que els nostres oients ho entendran bé. Un chatbot és com preguntar-li a algú com puc fer una reserva en un hotel a Dénia? I llavors què fa el chatbot? Et dona les instruccions.
0: Sí, és com un assistent, clar.
1: Exacte. Si vols, a veure què ens diu el ChatGPT si li preguntem això, com puc reservar un hotel a Dénia? A veure què ens
2: diu. Pots començar mirant a Google Maps o un cercador i filtrar per data i pressupost. Mira ressenyes recents, fotos dels hostes, la ubicació i si té cancel·lació gratuïta. També pots provar webs de reserves conegudes i, si prefereixes alguna cosa més local, consulta la web de turisme a Dénia.
1: Clar. Un agent, en canvi, és com donar-li l'encàrrec.
0: Sí.
1: Busca'm l'hotel, entra entre aquest preu i aquest preu, compara valoracions i deixa'm la reserva preparada. Si us sembla, ho he tornat a repreguntar al ChatGPT perquè ens ho expliqui millor.
0: A veure què diu.
2: Perquè una reserva implica pagament real. I això depèn del proveïdor, de l'autenticació del banc i de si és compatible. En mode agent podria arribar fins al pagament si el lloc ho permet, però mai et demanaria les dades de la targeta aquí al xat. S'hauria de fer pel mecanisme segur del proveïdor.
1: O sigui, queda clar, la diferència és que la gent pot planificar passos i usar eines externes. No es queda només en el text de la resposta, s'entén?
0: Sí, sí, ara sí que comença a estar més clar. Clar, no, claríssim.
1: Claríssim. Doncs vinga, tornem a Austràlia, si et sembla. Resulta que aquest agent d'un dels mostres tecnològics mundials OpenAI va accedir sense permís, atenció, a sistemes públics de salut australians mentre intentava acabar doncs, una feineta. És com si entrés a la vostra xarxa sanitària valenciana.
0: Ah.
1: I no parlo, no parlem de ciència-ficció, això.
0: O sigui, que és tan real com la vida mateixa, clar.
1: Totalment. I aquest és el problema més bèstia. Una IA que ja pot fer coses fora del xat sense permís.
0: Bueno, tu ens parles del que podria passar, per exemple, amb, diguem, l'assistència sanitària autonòmica, però deu de ser semblant al que ha passat també amb Renfe.
1: Mira, si sembla una mica, Renfe, pel que ens han informat aquests dies, ha patit un ciberatac, no? Es veu que hi ha hagut una filtració que afecta més de, compte amb la xifra, 150 milions de dades personals dels clients de Renfe.
0: Bueno, això és, és una barbaritat, va passar també, per exemple, en Endesa, te'n recordes?
1: Totalment d'acord, i em preocupa, perquè al final són les nostres dades, sí. I què en fan d'aquestes dades, no? I entre la informació que s'ha filtrat, diuen que hi poden haver dades com els DNIs, les contrasenyes o fins i tot la informació sobre els nostres viatges.
0: Mira, jo sempre m'ha preguntat això, les contrasenyes. Les contrasenyes, encara que et donen a entendre que les saps tu només, aquesta contrasenya realment queda entre tu i el sistema, és a dir, el sistema la
1: sap. Totalment.
0: I si altres dades estan, a l'abast de qualsevol dins d'internet, qui vulnerarà aquest sistema podria veure aquestes contrasenyes. És que ens resulta un poquet absurd.
1: Per això hi ha les dades, per exemple, més preocupants, que són les de pagament, no? Les nostres dades bancàries, qui se les queda?
0: Sí, ja.
1: Cada vegada que nosaltres fem un pagament, hem de confiar en que el sistema no estarà tinguent fuites d'informació, Sergi, perquè aquestes dades se'n vagin a casa del teu veí, no?
0: Sí,
1: aquests informàtics pirates que esperen el moment, no? En tot cas, Adif, el que ha assegurat és que aquest ciberatac no ha afectat, no ha accedit a dades de pagament, ni dades bancàries, i tampoc no ha afectat la circulació ferroviària ni els sistemes que controlen almenys els trens. No?
0: Afortunadament, mira, ja n'hi ha altres que s'encarreguen de que els trens no funcionen.
1: Sí.
0: Però, bueno, si has comprat algun bitllet de tren o has viatjat amb Renfe últimament, no sé si t'hauries de preocupar pel ciberatac. T'ho dic perquè hi ha persones que ens puguen escoltar. Ja saps que, entre altres coses, n'hi ha gent que es maneja molt en les llargues distàncies, però també amb rodalies o per anar a qualsevol lloc, i tots han estat exposats.
1: Totalment. Jo crec que el que hem d'estar és en alerta, però no caure en pànic.
0: Val.
1: Sí?
0: Podem viatjar tranquils, podríem dir, però hem de vigilar que ens arriba al mòbil o al correu, que ens arriben moltes coses, rigall.
1: Sí, perquè ara és veritat que en els propers dies aquesta gent que assídua a utilitzar Renfe pot ser que tingui un risc que no és que es pari el tren, sinó que rebi en els pròxims dies o en les pròximes setmanes correus, SMS, trucades o WhatsApp que semblen de Renfe o d'Adif. Per exemple, que te diguin, no sé, posem el cas, el seu bitllet ha sigut cancel·lat, punxa ací per recuperar els diners. O necessitem confirmar el seu DNI per una incidència en el viatge. Poden semblar, Sergi, que siguin missatges com molt creïbles,
0: sí.
1: Perquè els delinqüents poden conèixer el nostre nom, poden conèixer la ruta que fem, fins i tot el dia que hem viatjat en tren, no?
0: Mira, vaig a fer un altre incís, saltant-me el guió, que és molt de mi, Som molt Bertín Osborne i jo per a d'això. Això passa molt en correus, i correus no ha dit mai que hagin patit un atac, però si es fixeu, sempre que compreu qualsevol cosa a distància o que depeneu de què s'envia o es reba per correus, coincideix, i podran dir-ho moltes persones que ens escolten, que sempre ens envien missatges d'este tipus que no són reals. Puede recoger su paquete o ha habido una incidencia con su paquete, tal. I això és perquè algú ha accedit a aixes dades nostres en les que hem fet un enviament o anem a rebre algo de correus. Passa molt. I no ho han reconegut com Renfe, per exemple.
1: Clar, hi ha una llei que limita aquestes empreses fraudulentes que entren indiscriminadament a les nostres xarxes de comunicació. No poden enviar-me el WhatsApp o un SMS dient-me, primer, que és mentida, i després com has aconseguit el meu telèfon. Per tant, desconfiança absoluta, sempre. Si no estem esperant un paquet, si no hem demanat res, si no hem de fer un pagament, mai. Les presses, atenció, sempre són dolentes.
0: I la curiositat.
1: I més en aquest tipus d'estafes.
0: De totes formes, Rigall, en tot això que té a veure la IA?
1: Doncs mira, en el cas de Renfe hi ha informacions que el que diuen és que els atacants haurien utilitzat IA justament per trobar aquesta vulnerabilitat en la web d'Adif i des d'allà accedir als sistemes en el núvol vinculats a Renfe. Per això hem d'anar molt cautelosos, perquè encara no està del tot verificat de manera independent. No se sap si la IA fora la responsable de trobar la porta d'entrada. No? Parlem molt de portes aquí, però hi ha la porta d'entrada del sistema d'Adif i de Renfe. No? No sé si podem acabar de dir que una IA hagi atacat Renfe. En tot cas, podem dir que hi ha un ciberatac confirmat, clar, i una filtració de dades confirmada.
0: Bueno, de totes formes, no ens reconeixeríem mai si han sigut atacats o no, perquè suposaria, i t'ho dic perquè en remeta a aquella ocasió en la que ho va dir, per exemple, Endesa, imagina't en la quantitat d'usuaris i clients que poden tindre, el caos que es podria generar, que de fet la gent es fa psicotitzar prou. És el que li faltava a Renfe, tindre que reconèixer o dir que una IA hagi atacat Renfe.
1: Sí, perquè la temptació, escolteu, de posar el titular la IA ataca Renfe és molt gran,
0: Ja ho crec, per això. Sí. Però bueno, sí que es pot confirmar que n'hi ha un ciberatac.
1: Sí, això sí, totalment. I això es pot relacionar, si et sembla, Sergi, amb el que ha passat a Austràlia, no?
0: Sí.
1: Perquè tant Renfe com el cas d'Austràlia converteix dos exemples en un problema de complir un objectiu d'una manera que vulnera els límits implícits o explícits de la IA. En tots els casos, una IA no necessita ser conscient ni tindre mala intenció per generar-nos un problema.
0: És a dir, que n'hi ha prou que tinga un objectiu, les ferramentes o les eines necessàries o límits insuficients.
1: Sí, imaginem-nos com si fos una persona que busca la clau d'un traster. Us ho poso de forma molt així.
0: A veure, perquè ho entengam. Sí, està molt bé.
1: Sí, sí. És una persona normal pot trobar dues o tres portes, no?, i desistir. Sí, per poder entrar en aquest traster.
0: Sí.
1: Una IA el que fa és provar milers de combinacions, buscar, no portes, no, finestres obertes, buscant altres plànols...
0: Però això, Rigall, això és molt Matrix, perquè estàs dient meu i al mateix temps estic, Mariajo, la nostra tècnica, també estem visualitzant com algú així no físic va intentant passar imatges una darrere l'altra fins que troba un forat per a poder clavar-se cap a dins.
1: Correcte, és tal qual ho expliqueu, És a dir, això pot ser molt útil. Com puc entrar en un traster? Doncs si no hi ha portes, busco finestres, i si no hi ha finestres, busco un altre plànol. Si no, em vaig a fora i no em canso mai, els humans ens cansem. Aquí la IA, o tu pot ser molt útil si estàs buscant una errada de seguretat per arreglar-la,
0: sí,
1: però a la vegada pot ser molt perillós si el que vols és entrar en aquest traster o no toca que entris, o si aquest agent que fa aquesta feina i que té un objectiu final no té prou clar quins són els seus límits.
0: Bueno, i amb tot això dels
1: ciberatacs... Què és el que no pot traspassar.
0: Exacte, ja ho comprenc. El dia que, a més, amb tot això, parlant dels ciberatacs a les empreses, suposadament serioses, si estem davant d'una possible estafa i ens contacten a través d'un correu o una trucada, n'hi ha una sèrie de coses que tenim que tindre clares, que hem de fer.
1: Sí, doncs jo crec que és importantíssim que els nostres oients sàpiguen que hem de desconfiar, especialment si ens demanen la foto del DNI, el número del DNI, un codi de verificació, la contrasenya. No, vigileu, a veure, el de les contrasenyes és un temazo. I la veritat que els informàtics estan cansats de dir-nos-ho.
0: T'ha de dir una cosa, no, pels iaios com jo i molts dels que ens considerem ja persones analògiques, el tema de les contrasenyes, Rigall, si vols un dia parlem d'això, però ja arriba a ser més una creu que, diguem, un sistema de seguretat,
1: Sí, tot i manera, ara jo crec que és molt més senzill la identificació biomètrica de les nostres cares, que ens identifiqui per la cara, potser ens estalviem, no?
0: Sí, més recordar que allò de canviar la contrasenya, no?
1: Clar, és veritat que podem canviar la contrasenya, és una bona mesura, sobretot sí, si utilitzes la mateixa contrasenya, perquè, Sergi, jo crec que tu utilitzes la mateixa contrasenya a diferents llocs. Pot ser, o m'equivoco?
0: És clar, però és que és perquè per la impossibilitat de recordar-ne totes, i te dic una cosa, afortunadament, mira, en els dispositius ara és com les televisions d'avui en dia, no? Que sintonitzen a soles, pots guardar les contrasenyes, cosa que no em pareix bé tampoc, perquè si algú poguera accedir, una persona, al teu dispositiu mòbil, el dispositiu recorda totes les contrasenyes i estaries venut completament, clar.
1: Totalment. Llavors jo et suggereixo que em posis una de nova, que sigui llarga, alfanumèrica, amb un símbol extraordinari que sigui única per cadascuna de les plataformes i a la vegada que la vagis canviant, però no l'apuntis, el bloc de notes.
0: No, però i després està allò que també ens sona un poquet raro, com és la verificació de dos passos.
1: Sí, això és una mica, és ara l'última moda, no? Verificar amb dos passos vol dir que t'assegures. Doncs t'ho envio, et faig una trucada i confirmem que ets tu, o t'envio un correu electrònic i confirmem que ets tu, no? Perquè al final la IA és com un amplificador, pot ajudar-te, si ets una empresa, a detectar una vulnerabilitat abans que entri un atacant, però també pot anar en contra teva. I per això aquesta setmana diem en aquesta secció que la pregunta no és què pot fer la IA, sinó la pregunta és a què li donem accés i amb quins controls, no? No ho diem només els experts, eh? Sergi també ho ha demanat un cop més al Papa Lleó XIV, que ha estat visitant
0: París. És que el Papa està molt digitalitzat, Rigall.
1: Sí, no és el primer cop que ens fa referències a la intel·ligència artificial. Està molt preocupat per la part humana, jo també. I em recorda una mica també l'encíclica del Papa Lleó XIII, perquè també parlava de la importància de l'humanisme, no? I de no perdre aquesta capacitat humana única. Si us sembla, escoltem el tall del Papa a la visita a París.
0: Ok.
3: If someone were to ask me, am I in panic mode? No, I'm not. I sleep at night. I do think that the concerns raised by many of the experts,
1: el Papa el que ens està dient és que no està en estat de pànic per la IA, que dorm bé per les nits. Tot això, diu ell, les preocupacions que han plantejat molts experts, aquests magnates, diu que s'han de prendre seriosament. No creu que es tractin de notícies falses amb l'objectiu d'obtenir un benefici econòmic, i diu el Papa Lleó XIV que cal posar-hi límits perquè no facin el mal del qual es parla, Sergi.
0: Per cert, i per acabar, escoltant el Papa, però també, ja que parlem de control, OpenAI ha frenat el llançament d'un model perquè no respectava precisament prou bé estos límits.
1: Sí, senyor, aquests dies són dies grisos en alguns aspectes per a OpenAI. S'ha disculpat primer per l'error que ha comès Austràlia, perquè clar, han sortit els presidents de govern, no? Han sortit totes les parts implicades a reclamar i exigir responsabilitats, i aleshores l'empresa que ha fet, doncs, tenia previst el llançament d'un model, el GPT 6.1 Astra, val? Per aquells que estiguin més picats, i per problemes del que se'n diu d'alineament, o sigui, perquè les proves internes va detectar un problema important, doncs ha preferit paralitzar-ho. Què feia aquest model nou que estàvem esperant? Que a vegades no respectava bé aquests límits de l'encàrrec que se li feia. I si li demanaves una cosa, doncs la màquina podia continuar fent els passos que ningú no li havia acabat d'autoritzar.
0: Per tant, el nostre terreny és com un becari molt espavilat perquè no sap quan té que parar, no?
1: Ah, bona aquesta. Bueno, sí, els becaris que per voler, no, impressionar, per voler quedar-se a treballar amb tu, jo també ho faria, Sergi, resoldre't la feina ràpid. Sí, no només et buscaria l'hotel a Dènia, et faria la reserva a l'hotel i et posaria també les dades i et confirmaria el pagament sense preguntar-te massa res, no?
0: Bueno, doncs per això la seguretat ja no consisteix només en ensenyar a una IA a donar respostes correctes, Rigall, també consisteix en altres coses.
1: Clar, consisteix a posar-li barreres tècniques perquè no puga fer allò que no li hem autoritzat, i és que la IA falla, falla com també fallem els humans, no?
0: El que havia fet no deixa de ser una criatura esdevinguda d'un invent dels humans, i com tot el que fem, pues, és a la nostra imatge i semblança. Rigall, tenim que deixar-ho així, companya, però si vols, bueno, et desitgem que tinguis una bona estada a Badajoz, una barcelonina en este cas en Extremadura, i bueno, m'imagino que també et podem trobar com sempre a Ràdio Televisió Espanyola amb les teues col·laboracions habituals.
1: Sempre. Seguim treballant com a servei públic, és el que som, com vosaltres, i fer bona feina pels nostres oients.
0: Moltes gràcies, Rigall. Cuida't, bona setmana.
1: A vosaltres.
0: Adéu. Les 9:51, precisament amb aquesta mateixa sintonia, que és la que acompanya la Rigall a la nostra secció d'intel·ligència artificial, d'IA, podem parlar de la gent major, podem parlar de coses que els afecten i que directament tenen a la mà, perquè, bueno, entre altres qüestions, per què no parlar d'això? Avui és ixe dia, el dia dels grans. I estem de celebració perquè es celebra el Dia Internacional de les Persones Majors, veritat, Marina Perelló, bon dia.
4: Així és, Sergi, així estem celebrant el Dia de les Persones Majors, una jornada que arreu del planeta posa el focus en el reconeixement d'este sector de la població, i un dels municipis que ha volgut sumar-se en esta celebració avui és Alfafar, que s'ha proposat convertir este dijous en una jornada marcada per l'envelliment actiu i l'encontre comunitari.
0: Que és això molt interessant, sí, mira, important això,
4: Efectivament, i ho fa avui, a més, mirant al cel. Enguany han decidit pegar-li una volteta i situar a les persones majors com a protagonistes de la vida social, comunitària i participativa del municipi. Com? A través d'un dia plenet d'activitats baix el lema Alfafar tota una vida. Activitats en les que jo m'he colat avui en una caminada que ha lligat les dues zones de la localitat fins al poliesportiu, on estem ara mateix. És només la primera activitat d'una programació ben pleneta i de què volem conèixer tots els detalls amb Josefa Carreño, que és regidora de Serveis Socials i Persones Majors del municipi. Josefa, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia. Bueno, dentro de las circunstancias vamos a hacer la mañana. La alerta entra a las 2 y todo lo que teníamos previsto para la mañana es lo que vamos a hacer. La caminata, la información a todos los mayores de todas las actividades que tienen para hacer en Alfafar, y además de eso vamos a constituir el Consell de Mayor, que será a las 12. Que para mí es muy importante contar con la opinión de quien son mayores, aunque yo ya estoy en la edad también, porque tengo 65, pero contar con las opiniones de los mayores es muy importante, porque a veces decidimos y no sabes que a lo mejor lo que estás decidiendo no es del agrado de ellos o del acuerdo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante la mañana. Teníamos previsto más actividades, un homenaje a los mayores de 90 por la tarde, que es muy emotivo y muy bonito, y una salida a Requena, pero hemos tenido que anularlo, pero no lo vamos a dejar de hacer, lo haremos en próximas fechas.
4: Clar que sí, es reprendrà més endavant, i no podem evitar preguntar-te què suposa per a Alfafar poder posar en un dia com avui, i en realitat durant tot l'any, a les persones majors en el centre i en el focus de les activitats del poble.
5: Efectivamente, hoy se celebra el Día Internacional de Mayor, pero durante todo el año tienen actividades, Mes Vidal San, el Alfafar Camina, y luego también actividad. No nos olvidemos que son personas que pueden hacer actividades y demás, pero nunca nos olvidamos de los mayores que desgraciadamente no pueden salir, están en casa, tienen enfermedades degenerativas, entonces durante todo el año están atendidos. Los servicios sociales de Alfafar, dentro de poco te vas a enterar de algo y verás que sí, que somos referentes.
4: A més, enguany el lema és Alfafar tota una vida. ¿Per qué? ¿Qué voleu expressar amb este lema tan important?
5: Pues porque toda la vida significa tanto en todos los barrios de Alfafar, y Alfafar viene de la Marjal, del arroz. Queremos poner en valor de dónde viene Alfafar y el por qué. Entonces, toda una vida significa eso, poder poner en valor todo lo que viene de Alfafar cuando no era como es ahora, para que la gente conozca, los mayores nos expliquen qué es lo que hacían, cómo lo hacían, trabajos, vivencias, casa, de todo, hijos, todo lo que es una vida entera.
4: Sergi, nosaltres estem ací al poliesportiu amb diverses desenes de persones grans que s'han sumat a aquesta activitat. Estan amb música, estan ballant, estan passant tot de lo més bé. I clar, no puc deixar de parlar amb els protagonistes del dia d'avui, que són les persones grans que estan ací. I tinc al meu costat a Milagros, que ha vingut amb el seu home Juanjo a gaudir d'esta jornada. Milagros, què tal? Buenos días.
6: Muy buenos días.
4: ¿Por qué has decidido sumarte a esta actividad que se celebra hoy?
6: Pues que nos da mucha vida, disfrutamos mucho. A mi marido le encanta, le anima y con ganas de salir, sí, sí.
4: Además, tú llevas la camiseta de Més Vida als Anys porque entiendo que participas en el resto de actividades que se hacen durante el año. ¿Qué es lo que haces? ¿En qué participas?
6: Pues mira, no puedo participar en mucho porque me tengo que llevar a mi marido, y en lo que puedo, en la gimnasia me lo llevo y, oye, disfrutamos. Voy a baile en línea, que es, también me lo puedo llevar, pero en otras cosas ya es más difícil llevármelo. Pero no lo pasamos muy bien, sí, sí.
4: Aunque Juanjo, bueno, tiene una enfermedad de esta malito, te lo puedes llevar, y eso es una muestra de cómo estas actividades sirven también para las personas que no están del todo bien.
6: Perfecto, porque yo me estoy dando cuenta que esto lo mantiene mucho y le da alegría, y deseando de que llegue ese día para salir, nos lo pasamos de maravilla, de verdad.
4: Y además supongo que para ti también es una forma como de despejar, de tomar un poco el aire.
6: Por supuesto, por supuesto. Estas horitas a mí me vienen de maravilla para despejarme, aunque no lo llevo mal, pero me vienen muy bien, sí, sí, sí.
4: ¿Hace mucho tiempo que participas en todas estas actividades que se hacen en Alfafar?
6: Pues sí, ya 4 añitos o cosas así, sí, desde que empezó.
4: Es muy guay porque os he visto bailando, animándoos las unas a las otras. Hay hombres, pero casi más, hay muchísimas mujeres. No sé si sirve también para tejer lazos, para tejer redes, nuevas amistades, conoceros entre vosotros.
6: Por supuesto, por supuesto. Tenemos muchos amigos, amigas, nos sentimos muy queridos, que es lo principal, y ya te digo, felicidad en estos días.
4: Y ya para acabar, Milagros, ¿por qué es importante para vosotros reivindicar la importancia de un día como este, el Día Internacional de las Personas Mayores?
6: Pues porque nos juntamos todos los amigos, que nos podamos juntar muchos años, y para mí es muy importante este día, sí.
4: Muchísimas gracias, Milagros, a seguir disfrutando con Juanjo de este día, de totes les activitats, Sergi. Ara el que faran és tot plegat, se n'aniran fins a la plaça, on hi ha preparades totes aquestes activitats, la Constitució d'aquest Consell de Majors. No sé si les sents, però estan aplaudint ja a Milagros. Totes les seues companyes estan aplaudint-li, perquè ja ho ha fet de lo més bé. I res, me n'anirem pac a la plaça, jo aniré també, a veure quin ambient hi ha per allí. Faran una miqueta d'esmorzar, a veure si puc picar alguna coseta. Constituiran el Consell de Majors i acabaran esta primera part de la jornada, que bueno, no podran acabar fins a la vespre, però ja saps, les inclemències del temps i les alertes, sí. Però bueno, estic segur que quan ho facin més endavant, bueno, gaudiran d'este dia també, encara que siga de forma posposada.
0: És, a més, estarem molt pendents d'això, dels canvis que es pogueren produir derivats de l'horatge, encara que el temporal s'espera més cap a l'hora de dinar, depenent de quan dines, que serien les 2 de la vesprada, de les 2 a les 4, així que els majors, almenys ahir en Alfafar, tenen l'opció de poder disfrutar i viure este dia com toca i puguen interactuar entre ells, que és algo, com diem al principi, realment no només interessant, sinó molt de profit. Gràcies, Marina, fins ara.
4: Moltes gràcies, Sergi, fins ara.
0: Adéu, cuida't. A tot això estem parlant de les alertes meteorològiques, però recordar-vos que des del centre d'emergència s'ha incidit en la importància de que els ajuntaments adopten les mesures per a evitar, entre altres coses, estacionaments d'automòbils en zones susceptibles d'inundar-se, com ara els llits secs, les ribes dels rius i els barrancs, ja que encara que ens arriba des d'emergències i des de la conselleria, encara que no hi hagi precipitacions en eixe punt, ho tornem a recordar, ho ha mencionat també Antonio Sánchez d'este matí, podrien donar-se com l'última volta avingudes sobtades i arrossegar automòbils i persones. Per tant, feu el que s'ha de fer per sentir comú. Intenteu estacionar els vehicles, sobretot en zones altes, que això ja es va fer en l'anterior volta. Igualment, també s'assenyala la conveniència de senyalitzar i impedir el trànsit d'automòbils en guals inundables i informar de la situació de risc en les zones d'acampada o altres esdeveniments que es desenvolupen en el terme municipal de cada u. Això és cosa dels ajuntaments, però com podeu veure, per exemple, en València Ciutat, en Gandia, en Torrent, en molts llocs ja s'han suspès les activitats col·lectives, s'han tancat els parcs, els ajuntaments i les zones públiques per a evitar aquest tipus de problemes. Estem molt pendents de com es desenvoluparà aquest episodi meteorològic i vos anirem contant, com no pot ser d'altra forma, així, en Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Ara és moment de refrescar tota la informació en general i fer-ho, com sempre, en el pròxim butlletí de notícies que arriba ara mateix, el que correspon a les 10 del matí. Fins ara.
7: Són les 10 del matí. Apunt Ràdio. Notícies.
8: L'Agència Estatal de Meteorologia endureix la previsió. Paren atenció perquè acaba de canviar l'avís de taronja a roig a partir de les 6 de la vesprada. D'ací a 5 hores, a les 2 de la vesprada, l'AEMET activarà l'avís taronja per pluges torrencials, però després, a les 6, canviarà a roig. Afectarà part de l'interior, el prelitoral i el litoral de la província de València i també de la de Castelló. La resta de la comunitat valenciana estarà en avís taronja, excepte bona part de la demarcació d'Alacant. Aquest avís estarà vigent almenys fins demà divendres al matí, quan algunes zones passaran a taronja i més tard a groc. El nord de Castelló continuarà en avís roig de l'AEMET fins al migdia de demà. A Xiva, la Folla de Bunyol, s'ha convocat el SECOPAL d'urgència per activar el pla d'actuació municipal davant del risc d'inundacions. A partir de les 12 del migdia s'han decretat suspensions de classes i determinades prohibicions. Ernesto Navarro ens ho ha dit a les notícies del matí.
9: Suspender las clases a partir de las 12:30, hoy y mañana, y cierre de instalaciones deportivas, del cementerio y sobre todo también puesta en funcionamiento pues de la policía, doble operativo de policía local, doble operativo también de la Brigada de Servicios Municipales, la Guardia Rural y sobre todo la vigilancia en barrancos, en pasos, porque sobre todo también tenemos aquí el problema de los desplazados.
8: Especialment parlaran, atenció, a les 10 urbanitzacions d'on venen l'alumnat, els centres escolars, i estos han de passar determinats barrancs. Navarro, Ernesto Navarro, l'alcalde de Xiva, ha explicat que es vigila especialment els barrancs que van a parar a la Rambla de Xiva o de Pollo.
9: Tanto del barranco del Gallego como del barranco de Chiva, que pasa por el centro del pueblo, y el barranco de la Comorica y el barranco de Grande, que son las confluencias de los tres barrancos, los que van a la Rambla del Pollo y van para abajo. Nuestra comunicación con los ayuntamientos personalmente es bastante fluida. Solemos avisar porque nos suelen preguntar bastante.
8: Per cert, la ciutat de València ha convocat per a esta hora, per a les 10, el Secopal. Canviem d'assumpte. La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha anunciat fa pocs minuts que finalment demà, divendres, al Congrés, la formació votarà a favor dels dos decrets d'habitatge aprovats esta setmana pel Consell de Ministres. Belarra ha explicat en una entrevista en Televisió Espanyola que donaran suport a tots dos decrets en la línia del que els ha demanat la Confederació de Sindicats d'Inquilines en una reunió que han mantingut este matí. I tornem a parlar de pluges perquè acaba d'enviar la Generalitat, Emergències de la Generalitat, una alerta presidencial avisant d'aquestes pluges que a partir de les 6 de la vesprada, com hem dit, seran d'avís roig. Recorden, a partir de les 2 ja serà avís taronja. Acaben d'enviar aquest alert als telèfons mòbils de les zones afectades. I des de les 9 del matí està en marxa el ple del Consell, que presideix el president Juan Fran Pérez Llorca i que precisament aprovarà una de les mesures que va anunciar ell en el ple de política general. Una d'aquestes mesures és que les famílies amb dos fills es convertiran en famílies nombroses. Lola Oliver.
10: Sí, efectivament. El que es fa és crear un subtipus de família nombrosa, de manera que estarà intercalat entre les famílies que tenen un fill i les famílies nombroses clàssiques que en tenen tres o quatre. Les famílies de dos fills a partir d'ara podran tindre accés a ajudes en matèria de vivenda, de transport públic o també d'accés a l'oci. El que es fa concretament avui és iniciar el canvi normatiu, de manera que les conselleries implicades puguen iniciar aquests canvis perquè estiga enllestit abans que finalitzi enguany.
8: Moltes gràcies, Lola Oliver. I acabem de saber que d'ací una hora a les 11 es convocarà el Secopi a l'Eliana. Canviem una altra vegada d'assumpte i parlem ara de Ceuta i Melilla. Els Reis visitaran aquestes ciutats autònomes els pròxims dies 13 i 14 d'octubre en una visita, la primera que faran a les ciutats autònomes, que ha sigut consensuada amb el govern, segons fonts de la Casa del Rei. L'agenda que portaran els Reis a Ceuta i Melilla es tornarà a conèixer en els pròxims dies, segons ha indicat Sarsuela. I en els esports, en futbol, la selecció torna al treball per afrontar el tercer compromís de la Lliga de les Nacions contra la República Txeca. Isabel Adam.
11: La selecció s'entrena en una hora a la ciutat del futbol de les Rozas i al migdia compareixerà en roda de premsa l'internacional de Liverpool, Víctor Muñoz. La Roja a la recerca de continuar amb la senda de victòries després de les aconseguides davant Anglaterra en Londres per 2-3 i en gol a Croàcia en Sevilla per 4-1. L'equip viatja demà a Oviedo, on dissabte s'enfronta a la República Txeca al Carlos Tartiere. I la selecció sub-21 s'enfronta avui a la de San Marino, un combinat que ha perdut els seus 8 partits. Un triomf no garanteix la classificació directa dels espanyols per a l'europeu, però sí acabar entre els dos primers de grup. La selecció vol llevar-se el mal sabor de boca de la inesperada derrota contra Finlàndia de divendres passat. Ho reconeixien declaracions a punt el valencià Carlos Espí. Este partit va ser el del seu debut amb la sub-21.
12: Sabor agredolç perquè perdre mai vols i va ser un partit complicat i, bueno, però bueno, al final debutar en la sub-21 és molt especial. Queden dos partits, n'hi ha que donar, primer que tot n'hi ha que disfrutar, n'hi ha que competir al màxim, n'hi ha que estar units perquè així aconseguim la victòria i anem amb molta motivació per afrontar aquests dos partits.
11: L'últim partit de la fase de grups, dimarts que ve, la selecció s'enfronta a Romania.
8: Això és tot de moment. Es recordem que les alert d'emergències de la Generalitat ja ha sonat en els nostres mòbils i també recordem que el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, presidirà d'ací una hora, a partir de les 11, una reunió de coordinació en el centre de coordinació de l'Eliana davant d'aquest episodi de pluges i després atendrà els mitjans de comunicació. Serà, per tant, la constitució del SECOPI. Paren atenció a aquestes pluges perquè a partir de les 2 s'activa la vista taronja de l'AEMET i a partir de les 6 de la vesprada ha endurit aquest avís l'AEMET fins a avís roig. Li deixem ara amb el programa Matí Directe.
7: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
13: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
7: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
8: Perquè tu també jugues este partit.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7.

0: a otras zonas que no tienen un rojo, pero sí que tienen un naranja, pero siempre tienen que desplazarse, tienen que moverse en algunas ocasiones, y el riesgo, en este caso, es un riesgo muy importante, según la información de la que disponemos actualmente.
1: Conseller Dicet, digam.
0: No, yo quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía de la situación, porque puede ser que no esté lloviendo en tu municipio, pero si estas lluvias se acumulan en el interior y en la zona prelitoral, pues puede dar lugar a barrancadas, a crecidas importantes de los cauces, y todos tenemos que tomar las máximas precauciones, y que también, por favor, ayuden con las personas vulnerables y discapacitados que puedan, que conozcan, que sean familiares, etcétera, para tener todos esta prevención.
1: Ha dit vostè precisament allò que anava a introduir-li, sense voler alarmar, però sí, tenim que ser prudents, i a més fent un exercici d'autoprotecció, aprenent del que ja ens va passar, degut a que pot haver llocs on no podria ploure, però sí, podia fer-ho més amunt, i aquestes avingudes d'aigua podrien complicar la vida a aquelles persones que reberen aquestes riuades. De fet, això s'ha fet especial atenció en llocs on podria passar. No em va succeir ja només en el 29 d'octubre, sinó també en llocs com, per exemple, de la zona de Castelló, els derivats de la part de la Serra d'Espadà, etcètera. Veritat, conseller?
0: Sí, sí, és veritat. També la Serra d'Espadà és una situació con l'incendi que van tindre aquest estiu, sí. I crec que és necessari treballar també ahí, i estem fent un dispositiu de prevenció, de veure com està la situació en cada moment. Jo crec que això és fonamental, però també la col·laboració de tots els serveis d'emergències que estan, i de totes les administracions, és fonamental, així com la col·laboració de tota la ciutadania, no? Que jo estic sempre molt agraït per la seva col·laboració i el seu treball constant i conscienciació ante aquestes situacions d'extrem de risc.
1: Pareix que hem tingut algun problema en la línia telefònica que s'ha tallat mentre parlava el conseller. Jo volia exposar-li també aquesta col·laboració amb els ajuntaments, perquè de fet totes aquestes situacions s'han traslladat als ajuntaments, als quals ja se'ls ha recomanat certes mesures a prendre. Comentàvem este matí la ciutat de València, Gandia, Torrent, molts dels llocs que podien veure's afectats, i que entre altres coses han tancat parcs, han suspès activitats col·lectives a l'aire lliure, han fet les consiguients recomanacions, entre altres, com és lògic també, i venim repetint-ho, com se va fer ja fa temps, de pujar els vehicles a les zones altes i coses que són normalment més que recomanables. I això inclou, entre altres coses, que si l'aigua negara certes zones, per favor, que ningú baixi als garatges a comprovar si el cotxe està bé o no està bé, perquè és més important la vida de cadascun que el vehicle, o la utilització dels ascensors, que haurien de quedar-se dalt en lloc de baix, per a que no passen moltes de les coses que ja coneixem. Jo crec que qualsevol cosa i qualsevol avís per a preservar la nostra integritat, conseller, crec que l'hem recuperat, és fonamental.
0: Completament d'acord en això. Jo crec que és fonamental. Totes les recomanacions que dan des dels mitjans de comunicació, i també que en tot moment tinguin aquesta informació en l'APP 112, avisos de la Generalitat Valenciana, en les xarxes socials, i també que ante qualsevol incident criden al 112 per a tindre tota la informació. Però estem treballant ja des d'ahir, i continuem treballant en el dia d'avui tota la nit, perquè l'episodi pareix ser que serà més fort per la nit i la madrugada, però hem d'estar molt atents a l'evolució en cada moment.
1: Bueno, no fa falta ni que li digui, conseller, que poden comptar en esta casa com a servici públic per allò que necessiten, com és lògic. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i que això passe quant abans i el millor possible, per a que tots estiguem tranquils. Una abraçada molt forta des de la ràdio.
0: Moltes gràcies per la informació.
1: Adéu, bon dia. Són les 10:15, això és el que tenim entre mans. Quique Mateu, bon dia.
2: Hola, família, què tal, bon dia.
1: Sonia Valiente, bon dia.
3: Bon dia.
1: Mar Gómez, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
1: A vosaltres, de fet, mentre estava sonant el butlletí de notícies i jo estava fora de l'estudi, curiosament vos ha sonat i vos ha aparegut i és alert en el mòbil.
3: Efectivament, no? Sí. Ja estem així.
2: Al mateix temps.
3: Sí.
2: Però jo estic molt d'acord en que el que estava escoltant ara, jo crec que si alguna cosa hem après del que va ocórrer fa 2 anys, és que ara, primer, la població està molt més sensibilitzada. I això que deia Sergi dels cotxes, dels garatges, de l'ascensor, tot això, ja ho sap la gent i ja no ho fa la gent. Perquè hem de...
1: Tinc que corregir.

0: Quique no, algú, Mateu.
1: No, algun hi haurà que no.
0: L'altre dia vam tindre un cas d'algú sí, que mos contava d'un senyor que tenia que baixar a veure com estava el cotxe. No, poden... no, tu eres més important que el cotxe i saps que no tens que baixar a veure el cotxe.
1: És que sempre n'hi haurà gent que fa el que li dona la gana, perquè...
0: Però aquesta gent després suma una irresponsabilitat i una dada d'algú que pot haver patit un percans.
1: Lo que tracte de dir és que la majoria de la població ja s'ha conscienciat de la importància de no fer coses que no s'han de fer.
2: La prevenció. Quan...
1: Correcte. I això no ho teníem abans. El gènere humà aprèn a bofetaes, perquè som aixina.
0: En el meu poble diuen que cada bolet és una lliçó.
1: Correcte.
0: I que deprens així, no? Però,
1: és veritat, a veure, és veritat, és veritat.
0: Això és algo que, desgraciadament, tenim que normalitzar, tot i que no és un plat de bon gust, però tampoc, ho hem comentat sempre, des del principi, tampoc ho espera els japonesos que tenen tifons o tenen terratrèmols, ni ho espera la gent que viu, jo que sé, en Texas i tenen tornados, o per als que pateixen diferents circumstàncies d'aquest tipus. Al final, s'ha de normalitzar amb seguretat i, sobretot, sí, sí, amb un concepte que hem tingut que deprendre nou, que és autoprotecció. Esta casa ja no de ara, sinó sí, de prevenció.
1: I de prevenció des per part de les institucions públiques, perquè ara ja és que tot ha canviat. Per a bé. Jo crec que per a bé. Afortunadament, ara tots estem avisats en temps i ja cadascú té que actuar en la seva responsabilitat. Jo crec que la majoria de la gent ho fa, encara que sempre hi haurà algú que va al garatge a veure com està el cotxe. Doncs pues mira, en fi, què vols que te diga?
0: La veritat és eixa, però bueno, no anem a deixar de donar informació i d'estar pendents en esta casa i quedar-nos el temps que siga necessari com a servici públic que som i radiotelevisió autonòmica que som per a tindre la gent informada com si mos tenim que garapar a les cadires.
1: No, no, perquè faltava,
0: eixa és, no, perquè eixa és la nostra funció, cadascú té la seua. Parlem fa un moment amb el conseller i no és per donar-li la píldora, però este senyor ha passat un estiu que no vos vull ni contar en el tema dels incendis i les pluges que s'han produït en agost, també en setembre, i escolta, podeu dir, sí, és el seu treball, però bueno, la persona, com diria Eugeni Alemany, no descansa i també necessita descansar, però les nostres obligacions són estes.
2: Això me recuerda també a Vivas, claro, que ara estan viendo quantes vegades llamó o no llamó, estava viendo ara en la pantalla quantes vegades llamó Vivas a Sánchez. Però és que acabamos de saber que los Reyes visitaran Ceuta i Melilla los días 13 y 14 de octubre. Será la primera visita en 19 años de un monarca a estas ciudades autónomas y bueno, conoceremos la agenda que van a desarrollar en esta ciudad en los próximos días.
1: Estava jo pensant...
2: Visita, Sonia, esperada.
1: No vull jo fer les meues coses, que és no fer casa a mar. Però el temps està canviant.
2: A què te refereixes?
0: Mira quin descobriment acabes de fer. No, la roda has descobert, no?
1: No, és que he pensat... sempre he tingut la gota freda, no?
2: Hoy tengo un descubrimiento que...
1: Ah, que tens un descobriment?
2: Hoy tengo un descubrimiento del que vamos a hacer
0: Perquè com tu poses en qüestionament sempre les coses que diu, per al·lusions et mira enseguida.
2: No, perquè le gusta saber. Le gusta saber.
0: Si n'hi ha una veu de la incredulitat en este programa...
2: Que le gusta saber coses noves.
0: La veu de la incredulitat...
1: No, la incredulitat dels informes i els estudis que Mar agafa i treu en la taula com si foren coses serioses i... No. Serioses són absolutament contrastades.
2: No,
1: mira usted, Sonia me está mirando como diciendo,
2: yo vengo con cifras, yo vengo con estudios. Respalda la ciencia.
1: Això va a comenzar el día que se va a posar a hablar del Big Bang.
2: Ah.
1: Yo le iba
2: a
1: decir,
2: pero no vamos
1: a... Estabas ahí.
2: No vamos a abrir.
1: Pero había algo ahí. No había ningú. No había ningú. Vull dir-te, a vegades els científics fan teories no demostrables. I vosaltres parlen com si estiguera demostrat. No, el Big Bang no s'ha demostrat. No pots dir...
0: Però la teoria de Quique Mateu és que no s'ha demostrat perquè ell no estava allí.
1: No, perquè no n'hi havia ningú.
0: Ho has dit
2: però així. Però Grullo, ja...
1: Vinga, va.
2: Tiene mucho que decirte.
1: A veure l'informe de Wii... ¿Qué digo, Mar?
2: No, era lo del descubrimiento. Estabais hablando de descubrimientos.
1: Descubrimiento,
2: y yo quiero preguntaros si sabéis de dónde viene el velcro.
0: Yo sí que lo sé, pero encallaré.
2: Ah,
3: yo creo que también.
0: Sí.
1: Bueno,
2: ¿y qué os gustaría saber?
1: Ya la sabeo,
2: ¿qué os gustaría saber antes? Si, ¿cuál es el origen del velcro o de la cremallera?
0: Va a ser un hallazgo casual el tema del velcro, ¿eh? ¿Sí? Y además te que vora en la natura. No vaig a dir res més al respecte.
2: No me lo creo. No sé por qué no me lo creo.
1: ¿Qué estás fent? La típica de vull que tot el món sàpiga que jo ho sé?
0: No, simplement, escolta, la meva obligació també és demostrar que sé coses. Si no, un pazguato que faria portant un programa.
1: Perdona, jo estic així... jo no tinc ni idea de res. I no tinc cap
0: però
1: problema.
0: Però tu vens així a aprendre.
3: Ah,
0: a opinar i a aprendre.
2: Vinga.
3: Vale, vale.
2: Ja exacte.
3: Jo diria que els dos descobriments han de estar relacionats a la indústria, armamentística i fins i tot amb l'exèrcit. I pense que la cremallera és anterior al velcro. Me la jugué.
2: Venga, vale, a ver.
1: El erudit que te quedir.
0: Que és posterior.
1: Incorrecte.
2: La cremallera anterior al velcro, afirmativo. La cremallera pues, es anterior al velcro, pero tú no has dicho de dónde, dónde viene.
1: Mar, yo no puc dir res perquè jo no tinc ni idea de res.
0: Pero bueno, ni a Bore, Quique Mateo.
2: Pero estamos lanzando. Home,
3: yo estic apostant,
2: claro,
3: no?
2: Estamos lanzando.
0: Claro, a Bore, estem intentant, así ningú està dient que ho sapigam o que no ho sapigam.
2: Por ejemplo, Sonia ha dicho que del mundo armamentístico, de investigación militar y demás, el velcro estamos.
1: Señor erudito.
0: O espacial, que molts dels invents que avui en dia ens venen, claro, és de qüestions de la investigació.
2: Realmente, los viajes espaciales, lo que tienen luego resultado es en un montón de inventos,
3: de las cosas
2: que no nos podríamos ni imaginar.
3: Fins i tot és volkers.
0: Sí. Què et pica aquí, que Mateu, que tens ganes de clavar-te en mi?
1: No, però, senyor erudito, jo vinc els dichosos.
0: Sí.
1: Falla temps, encara no has adeprès que jo sóc la veu de la ignorància.
0: No, jo no mai diré que ningú és ignorant, perquè ignorants no n'hi ha.
1: No, ve així i me mira com si jo tinguera que saber les coses. Que jo no tinc ni idea.
3: Home, Quique, pues por eso mismo. No sé, tens formació, diguem...
1: De cremalleres?
2: No, són curiositats. Jo crec que ara hacemos un sondeo i el 90% de la gent no sabe de dónde viene.
0: En moltes cases i molts humans que vaig l'excusa de jo no sé, es lliuren de moltes... Això, la teua dona deu d'escoltar-ho minut sí, minut també.
2: No sé d'on.
0: Vaig l'excusa de...
1: No, perquè no sé excusa.
2: Jo què vull saber?
1: Però anem a veure. Amics oients del programa, vostès saben d'on ve la cremallera? A que no.
2: I el velcro?
1: El velcro? A que no. Per què ho tinc que saber jo?
2: No, el 90%.
3: Home, jo és que m'estic menjant les ungles, pa no dir-ho.
1: Dilo.
0: A que sí?
3: Hombre, és que no sé, vull dir, crec que estem prou guantes.
0: Però clar, és que com tu estàs cultivada, no és el mateix.
3: No, clar, com soy escritora, no sé, però vull dir, no, però és prou conegut.
1: Ah, sí?
2: Bueno, vamos a ver. Pues sabéis de dónde viene el velcro de un paseo con el perro.
0: Sí.
2: ¿Cómo os quedáis?
3: Ah, pues mira, pues no.
1: Ah, que no sabéis...
3: Por listilla, yo pensaba que no, era de la expresión
0: pues
3: de la
0: es, No. Y además, no. Si asocieu lo que ha dicho, la natura, el camp, un gos que s'enganxa en els gossos...
3: Ah, les plantes estes que s'enganxen totes.
2: Fue un día soleado de 1941.
0: Ya ho pilles, Quique.
2: Cuando el ingeniero suizo Georges de Mestral vuelve del campo y encuentra su ropa y su perro cubiertos de cardos de bardana. De estos que se te quedan, sí, que por cierto, tengo una camiseta por ahí últimamente que no hay manera de salvarla.
3: Es que ha
2: proliferado.
3: Ni llevarla.
2: No. Y después se queda incrustada.
1: Es que ha proliferado.
3: Yo, claro. Aquí de llançar al fem una bata llarga, porque era imposible. Y era como una ortiga.
2: O sea que
0: estas cosas son
2: muy interesantes. A la actualidad.
0: Ahir, por ejemplo, es conmemoraba, de fet era el día del inventor, porque es conmemoraba la jornada en la que es va inventar el bolígrafo. Tu saps com es va descobrir el sistema del bolígrafo, no, ja Quique Mateu?
2: Ja, mira, no sabemos
0: una
2: aún
0: chorrada.
2: El velcro y ya estamos con el bolígrafo.
0: Lo del bolígrafo es una chorrada completa.
1: Però tu ho sabies,
0: un senyor enginyer també, cansat, entre altres coses, de veure que n'hi havia que mullar la pluma.
2: De la pluma,
0: que,
2: lo de la pluma tal, y los manchurrones.
0: Pues caminant pel carrer, després de trobar-se en uns xarcos i tal, i li donen una patada, una cosa així arredonida, la cosa va passar pel xarco i després de passar pel xarco va deixar la seua huella banyada i va dir, ostres, i això aplicar-ho a una boleta que la tinta fora la que deixara el rastre en un mecanisme, què tal? I va inventar el bolígrafo.
2: Fíjate.
0: El bolígrafo que avui en dia...
2: Luego llegaron los de Vic para dejarnos el anuncio.
1: O sigui que el bolígrafo existís gràcies a...
0: A un charco.
1: Lo que se diu en castellà,
2: sí, a otro paseo.
1: Los cantos rodados.
2: A otro paseo.
0: Exacte,
2: a otro paseo.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues volvamos...
1: Yo no sabía. ¿Tú sabías?
0: Si no ho sabía, no t'ho podria contar.
1: No, però tú sabías abans del dia del inventor.
2: Del dia del inventor.
0: Claro, fa temps,
1: fa temps,
0: sí. Sí, bueno. Per favor. Home, no és que me fas el guai, és que estàs tot el dia descobrint coses curioses que vas contant per la ràdio, etcètera, etcètera. No,
2: és que uno que és curioso de natural, sí, sí, i entusiasmante.
1: Continuem.
2: Venga, que nos hemos dejado a George de Mestral volviendo del campo con su ropa y con el perro lleno de cardos. Cualquiera que hubiera hecho, pues hubiera o tirado la ropa si no eres capaz de salvarla, al perro no lo vas a tirar, claro, lo pelas, pero lo que hizo fue coger pues esos filamentos y los puso en el microscopio y descubrió cientos de ganchitos microscópicos enganchados a la fibra del tejido. Y ahí nace la idea, crear dos superficies textiles, una con ganchos y otra con bucles. Y así, pues nada, nace el velcro. Tardó años, en dar con el material perfecto.
0: Home, clar, además, ¿heu vist alguna volta el velcro a nivell microscòpic?
2: No. És no me digas que lo has visto a nivel B. Sí. Cuando te has asomado.
0: Bueno, un móvil touch, per l'amor de Déu, mireu en el móvil una imatge del
2: vídeo, pero no del con un microscopio, haber puesto flipant. Un microscopio sí, en el nivel B.
0: Es que además es tal cual el que ell conta de les...
1: Això és veritat.
0: De les caparres estes... sí que ho he vist, però per què no ho tinc
1: claro. Que veure? Per què no ho tens que veure? Perquè ningú dels que està contant a la ràdio ho ha fet.
2: Una tiene los ganchos y otra los bucles.
1: Claro. Al final serà erudito el cine de veritat?
0: No, però a veure, és que tampoc és... de la Tremont. No. Es curiositat.
2: Mente curiosa. Y lo curioso es que luego ya lo patenta en 1955
3: y en 1960 o en el 59, que es cuando se va a la lluna, ¿no? Es cuando comienza a emprarse, que era el que yo pensaba o había escoltat que
2: ya se había utilizado
3: que s'havia emprat en la primera missió, sí, a la lluna. Sí, per això pensava quan estava jo, saps, especulant de la indústria armamentística i tal, perquè una cosa és el moment, no?, de l'epifania, de quan una persona curiosa està buscant solucions a problemes que no existeixen, que és la definició de l'emprenedoria o dels invents, i altra cosa quan ja aconsegueix patentar i ja entrar en la indústria, no?
0: Claro. Mariana Hernández Reynoso, que està enviant mos envia besets a tots, és la viatgera del programa. Bueno, i no vulgues saber com se va inventar el motxo.
1: Espera un momentet. Sònia, que queda clar que és molt més coherent, serena, tranquil·la que jo, tu has vist en un microscopi el velcro alguna volta?
3: La veritat he de dir que no, però...
1: Gràcies, podem continuar en el programa. És més, podem continuar...
2: Ara fem un sondeo de...
1: Podem continuar en els nostres vides.
0: Jo crec que tots, hauríem de tindre accés a un microscopi, perquè se veuen coses molt curioses.
1: No
0: el velcro, però coses molt curioses.
1: Des
0: d'un hematocrito hasta...
1: A mi no me poses cara de boig cada volta que tu saps una cosa i la resta no. No, és que vostès no ho veuen. Posa cara de... Però tu és tonto.
0: No, això no és de veres i tinc testigues, eh?
3: Però, sí, però, estem de testimonis.
1: Va, canviaré la frase. Però com dius això? Però no, això no pot ser. Clar, com si tots hagueren vist en un microscopi el velcro. Vostès han pensat això? Això no ho ha fet mai ningú. Erudito Olcina, sí.
0: Pero per curiosidad.
2: Bueno, y la palabra velcro.
1: La palabra, Donis,
2: ¿de dónde
1: la
2: viene?
1: Pff,
2: pues
1: ya.
2: Fijaos.
1: Pregúntale, erudito.
2: Fijaos, de la palabra francesa velour y de crochet. Madre. Entonces, pues madre ahí se formó el velcro.
0: De todas formas, el velcro.
3: Y realmente, ¿no?
2: Claro, sí. Y claro, realmente el crochet. Y realmente despegó cuando la NASA empezó a utilizarla en las misiones especiales.
0: Encara que al costat de les cremalleres, que si ho penseu bé, és un mecanisme científic importantíssim, lo del velcro.
2: Sí, perquè la cremallera tiene lo suyo.
0: A quants se'ns ha eixit la cremallera i no l'hem pogut tornar a posar?
1: A
0: o se'ns ha enganxat i hem necessitat ajuda?
1: No?
0: Atenció a la ciència que té una cremallera,
2: Sí,
0: i ahí
2: sí.
0: Les teniu, les cremalleres.
1: Però tranquils, perquè Erudito Olcina ens explicarà ara la història de la cremallera.
2: No.
0: Jo ja no vaig explicar-vos res. Ara ho diuen la ignorància.
1: No, però no s'oblideu. No vaig explicar-vos res més, perquè ho sap. Ho sap.
0: Sé moltes coses.
2: Però, lo curioso de la cremallera es que se pasó más de medio siglo en un cajón. Hasta que, porque fue un invento fallido. O sea, que nunca hay que desfallecer, siempre hay que seguir. Hay que ser, cuando uno cree que tiene algo
1: pero
2: importante.
1: ¿Fallido porque no funcionaba?
2: No,
1: porque no interesaba.
3: Para producir.
2: Claro, porque la patentó Elias Howe en 1851 y la dejó en un cajón. Y décadas después, que esto también suele pasar, ¿no? Quien luego se aprovecha de otro invento, Whitcomb Judson presentó una versión para botas en la exposición de Chicago de de final de siglo XX, de siglo XIX, 1893, pero no funcionaba bien.
0: ¿Tú vols
2: cremallera, flipar, la cremallera sí, se resistía.
3: Es que siempre se ha de pasar un siglo, luego, ¿no?
2: Pero sí, y luego ya llegó el ingeniero sueco Gideon Sandbach, que en 1917 diseñó el mecanismo de dientes que usamos hoy, ¿no? Y sobre todo la máquina para fabricarlo en
3: a gran escala, claro. Es que las principales barreras que nean en el mundo del emprendimiento o dels invents
0: que siguen rendibles, claro.
3: Sí, i n'hi ha, també un concepte que se diu el time to market, que vol dir quan és el temps adequat per a que la societat està preparada per absorbir i s'invent, no? Moltes voltes se traten de copiar o d'aplicar avanços que ocorrixen en altres parts del planeta. I quan arriben així, o inclús invents d'alimentació, probablement no has escoltat parlar d'això, no?
2: Se tiene que dar el caldo de cultivo.
3: Molt bé.
2: Para que fructifique.
3: Efectivament. I tal volta, pues, o te causa o rechaz, o no estàs preparat mentalment, o no està aquest marc social, no? Ara, pues, està super de moda la llet vegetal, o me recordo fa uns anys...
0: La llet vegetal, que en esta terra l'han tingut normalitzada tota la vida i ningú havia caigut. La horchata és llet vegetal. O sigui, la avena, la soja... Perdona, bonita. La horchata...
3: Sí, sí.
0: És que és la realitat. Hola, què haces?
3: I després n'hi ha productes que se posen de moda, no? I de cop i volta... Si no menges aquestes coses, no? Perquè n'hi ha un acudit que diu: no he sentit tanta pressió en la meva vida a partir dels 40 o 50 i mitjar proteïnes, no? Quan era jove per a consumir aquest tipus de coses, no? Què passa en l'avena? Què passa en el iogurt? Què passa en el kèfir? Què passa, no? Pues són aliments que es posen de moda, no? I de repent
2: ui, no te hablo del queso cottage.
3: Oh, amiga mía! Oh.
2: Que sí, està fora ja de... No, està...
3: Ah, sí, que no el pots aconseguir, vas nada. A comprar i està esgotat.
2: Porque a alguien se le ocurrió decir que tenía mucha proteína, como sí. Además no tiene apenas grasa, es muy sano.
0: ¿Es
2: pero el queso cottage, sí. Yo que hacía un plato, unos canelones con ese, es imposible, ahora cuesta muchísimo.
0: N'hi ha un llibre molt xulo.
1: Vols flipar?
0: Sí, vols flipar en un llibre de Juli Capella, que además l'hem tingut de convidat moltes voltes així en el programa, que es diu Así nacen las cosas. I el conta coses xulíssimes de objectes tan quotidians com, per exemple, la botella de butano i el color de la botella de butano, el perquè és taronja, etcètera. Sí. Que de fet és un color que existeix en la gamma cromàtica com el color butano. De fet, és un color propi, no és un taronja normal, és el taronja butano.
2: Si el pantone butano.
3: El de la temporada, Marc.
0: I per què és taronja, Quique Mateu?
1: No, estava jo pensant, si estigueren els oients així, i veieren com, després del que ha dit erudito Olcina, tota la taula...
2: El sabut.
1: M'ha mirat a mi, com dient... Tu saps lo del butano. I jo he tancat els ulls pensant... Altra volta que no tinc ni idea.
0: No, però esta és fàcil. Per què penses que pot ser de color taronja la botella de butano tan espanyola?
1: No tinc ni idea.
0: Penseu-ho.
1: No tinc ni idea, perquè el gas i la taronja no té res a veure.
3: Pel foc? Per la flama?
0: Què es produeix molt o què es produïa molt en Espanya?
3: La taronja.
0: La taronja. La taronja que, per cert, el lloc on més tarongers n'hi ha no és València.
1: Ah, no?
0: És Sevilla.
1: Vaja.
0: Sí. Entre altres coses, pues és taronja precisament perquè s'associava el color espanyol a la producció de taronges, d'ahir que es triara que fora taronja la botella de butano i que s'ha convertit en un color propi, el taronja butano.
3: Al final, una teoria, i disculpa, Mar, n'hi ha una teoria que se diu la navaja de Ockham, no? Sí. Que al final vol dir que l'explicació més raonable és la
2: més senzilla.
0: Però bueno, i en sèrio vos ho dic, com l'invent de posar-li palo a les coses, com se li va posar a una fregona, a un caramel... una cosa tan bàsica com posar-li un pal o una cosa ha facilitat la vida de les persones. Mm. I, bueno, per cert, tots han sigut espanyols, la majoria.
2: Sí. Mira, pues, hablando de...
1: El submarí, això sí que ho sé jo, el submarí, sí. És un invent espanyol.
0: Home, el senyor Isaac Peral, en Cartagena. Peral. I si vas a Cartagena, allí encara pots veure l'autèntic i el primer submarí, que és una pena que no es puguen trobar.
2: Ahora estoy recordando los rulos para que las mujeres no tuvieran que ir a la peluquería, que se pudieran... pues peinar en casa. Hay una serie divertidísima, que es además nórdica, Carmen's Curls, que creo que se llama, que la estaba recordando ahora, y es genial.
1: Pero mira, Kike, no va a contar lo del butano.
2: No, por eso no, que sí, ya te lo he dicho.
1: El mecanismo del butano no va a contar.
0: Hombre, si tú conté todo ya al final...
2: Se nos va la tertulia, claro. Pero Quique, tú déjame porque vamos a pillar a Erudito.
1: Sí, por favor.
2: ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué el nombre Zipper? Fue el que...
3: Zipper, que es el nombre en inglés.
2: Zipper, sí, sería
3: el
2: que...
3: Cremallera.
2: El de la cremallera. A ver...
0: Que també podien anar associat als encenedors.
1: T'ha fet una pregunta, Erudito.
0: Per què?
2: No, te ha venido Zipper por el cipo.
0: Sí, sí.
1: Ha dit no ho sé...
0: No sé, claro, no vaya a saber.
1: ¿Eso está pasando?
2: Pues por el sonido, claro, que hace al abrirse. Claro. Y la moda no la adoptó hasta los años 30. O sea que hasta los 30 se resistió la gente, por lo que dice Sonia,
3: sí,
2: a utilizar la cremallera.
0: Y el món dels invents es molt curiós.
3: Y yo pensaba que ya els uniformes ya incluían... Igual m'enganya, però crec que els uniformes ja incluían la cremallera en la Segona Guerra Mundial.
0: Sí, sí, o sea que totes les coses...
2: Y nos hemos ido por los descubrimientos, porque habéis dicho no sé qué de descubrimientos, pero yo lo que quería comentaros...
1: Ah, que no era el tema del día.
2: No, el supertema del día, el supertema del día, además, lo tienen presente, lo tienen que tener muy presentes. Ahora comentaremos después de la publi. Tiene que ver con motoristas, gente que va con patinete, nuevo reglamento de circulación.
1: No.
0: Son les 10:37 y eso es el directo de la radio autora.
1: Yo vaig en patinete, a veure què passa, eh?
0: Tens 15 anys?
1: Sí,
0: si no tens 15 anys no pots anar en patinete.
1: Com?
4: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Apunt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
0: Tot i que estem de tertúlia amb Sònia Valiente, avui no parlarem del teu llibre, però d'ací uns dies, quan tornes a vindre, sí que parlarem d'aquest llibre, entre altres coses, que és El vuelo de la fortuna, si no m'enganye, no? Que això està ja ahí a...
1: M'agrada molt el títol.
0: Claro, sí. Pues bueno, parlarem amb Sònia Valiente, ja que forma part de l'estaf de la casa, però parlant d'estaf, bueno, també està Quique Mateu en esta tertúlia i Marc Gómez.
1: Jo també he escrit un llibre i mai has dit res.
0: Perdona, i tu formes part de l'estaf del que avui es presenta, la programació de la tele, en este cas.
1: Ah.
0: Eres estrella mediàtica, veus?
1: El erudito, la dita estrella mediàtica.
0: Sí.
1: Mediàtic.
2: El que sale en la pantalla.
0: El que ix per la tele, no ix per la tele. Bueno, la Valiente també de tant en tant.
1: No me es vull recordar perquè no enganya a ningú. Erudito, que la imatge del dia de la presentació de la nova programació de Punt era... Erudito Olcina, podem continuar en els nostres vídeos.
0: Si l'enveja fora tinya. En fi. Marta Ramada, què està passant en el plató número 1 dels estudis, Sergi, de Burjassot?
7: Sergi, pues mira, vos estic escoltant i sí, la veritat és que estic així encantada. Estic rodejada de les millors cares que podeu imaginar-vos, cares de tots els presentadors, dels presentadores que tots teniu en la vostra imatge, en el nostre servei. Estem de gala, ja ho vam fer fa uns dies a la ràdio, la programació de la ràdio, ens vam presentar també nosaltres, i avui li toca a la tele, a Punt. Estic ara mateix amb Maria Domínguez. Maria, com estàs?
8: Molt bé, Marta, així, il·lusionada, nerviosa, perquè com tu bé has dit, vosaltres vau tindre la presentació de la ràdio d'aquesta temporada ambiciosa i molt il·lusionant. I nosaltres el que avui anem a presentar així als mitjans de comunicació, perquè també tots els espectadors ho sàpiguen, és la programació que tindrem a la tarda. Casa, una programació que ja t'avança, ve amb cares noves, amb nou programes i també
9: proposta per a la ficció valenciana.
7: Per a la ficció.
1: La meua Maria Domínguez.
9: Molt important d'esta casa.
1: Que boniqueta.
9: Valenciana, una nova sèrie. Poca cosa, perquè, clar...
0: Marta, menegeu-vos una miqueta, que la senyal del Quantum està fallant un poquet i pareix que n'hi ha alguns talls. A veure si... Assomeu-vos un poquet a la finestra del plató, en este cas. Sí.
7: Cap a la porteta de les instal·lacions de Xassó, perquè sabeu què passa? Que estem dins del plató, n'hi ha moltíssima gent, ha sonat...
0: Home, tant de famós, inhibidors de freqüències, totes aquestes coses. Normal.
1: Està el rei i Maria Domínguez.
2: No, escolta, que quan... que quan hem estat en la garita d'entrada ens han dit, ¿viene usted al evento? I clar, i era l'evento de la presentació.
7: Li estic comentant a Maria, que no vos escoltarà mateix, està Sònia Valiente també, està aquí, que mate.
2: Hola, sí. Maria. Hola.
1: Maria.
2: Hola.
7: I estan dient que este és el gran evento. Efectivament, no vos imagineu, això està, la gent està posada de llarg. Maria va moníssima, wow, del roig, estupenda, com sempre.
0: Bueno, ella ja és beautiful de per si. Sí, sí,
7: ella és beautiful sempre. Claro. Ja la veieu sempre a l'Està Passant, a Comunitat Valenciana. Maria, està passant que esteu donant sempre actualitat a peu de canó.
9: Bueno, sí, perquè a més és que jo crec que és el que ha de fer este programa, contar el que està passant així a la Comunitat Valenciana. Tampoc oblidar-nos del que passa fora, que de vegades així, quan dic fora estic més enllà de Requena, més enllà del racó d'Ademús, perquè també pot afectar així. I també tenim un espai per a riure. Ai, perquè de vegades, clar, perquè és un magazín i a banda de contar el que està passant també fa falta riure. Mira, jo t'estic veient a tu, a mi si somriure, i ja tu saps que nosaltres tenim ahí alguns temes en taula,
7: sí,
9: que almenys ens fan traure un somriure, perquè no sempre el que està passant és agradable de contar, Marta.
7: Fa
9: i això,
7: falta.
9: Alegria sempre em fa falta, perquè sí, perquè no sempre anem a estar...
7: L'actualitat ja ve carregadeta de males notícies.
0: Ja té les seues coses, sí, sí, sí.
7: I hem de posar. Anem a deixar a Maria, gràcies, digues.
9: Per cert, abans d'acomiadar-me, presentem la programació de tardor, presentem també la campanya que es diu Tenim molt a vore. I tenim molt a vore en les graelles, en les pantalles, en la programació d'Apunt, i tenim molt a vore perquè els valencians, que som més de 5 milions de persones, cadascú del nostre pare i la nostra mare, tenim moltes més coses en comú que ens allunyen. Així que, de veres, gràcies per haver-me deixat este micròfon obert.
7: Gràcies a tu.
9: I no es perdeu totes les novetats, que són moltes i en molt bona pinta.
7: Anem
9: gràcies, companys. Gràcies.
0: Fins ara, Maria, cariño, un beset.
7: Anem a prendre bona nota a la dissent, perquè està a punt, mai millor dir, de començar este acte que el va conduir Maria Domínguez. Estarà Paco Aura, el director general d'esta casa. Aquí estem esperant per així, que no el veiem de moment, però aquí sí veiem és a un altre presentador d'esta casa, que, bueno, l'audiència està, que ho dona tot. Òscar Tramolleres, atrapa'ns i poix, com estàs?
0: Ui, una persona formaleta on les llages, sí, senyora. Sí.
7: Em comenta, Sergi, que una persona formaleta per fi que es posa davant del micro.
10: Formaleta. Pues no, formaleta no quedava, Sergi, m'ha tocat a mi.
0: Ja veig.
10: Molt bé, però jo sí, ho dono tot, gràcies. Avui porto jaqueta nova i tot, i m'ha dutxat.
7: Estàs guapis.
1: M'ha dutxat pa vindre, diu.
0: I t'hauràs pentinat també, no?
7: Que si t'has pentinat, diu Sergi, també.
10: Sí, les selles.
7: Bueno, atrapa'ns si pots. Enhorabona per estos èxits que teniu en este programa que feu després de l'informatiu de migdia. Les audiències ho diuen tot, tots els resultats.
10: Sí, la veritat és que estem molt contents, perquè, no sé, la gent mos vol cada cosa. Nosaltres anem allí i si ho passem bé, si ho passem de categoria.
7: Teniu un gran equip.
10: Sí, la veritat és que sí.
7: Bons concursants.
10: L'únic que se me veu és a mi, ¿vale? Però raere n'hi ha un equipasso de gent, ¿vale? Gent, i gent que ja no està, que ens acompanyava,
7: bueno,
10: de
7: bueno,
10: producció, i està molt bé, saps? Però sí que és de veres que el conjunt, lo bonic és el conjunt, i els concursants que venim són de veres caramelets, de veres.
2: I ara n'és Màsters, que Marta Ramada.
10: Ara és Màsters. Ara, és que ara és molt guai, perquè la gent se pot quedar, i si guanyes dos programes, la primera setmana te quedes com a màster i vas acumulant diners. Entonces, claro, te tires 4 o 5 setmanes i acumules 2, 3, 4 mil euros, que dius, hombre...
7: És que són diners.
10: Que si són diners...
7: Ho passeu bé.
10: Ho passeu
7: Guanyeu
10: bé.
7: Guanyeu diners.
10: Sí.
7: Se passen una bona estona l'equip.
10: Sí.
7: I damunt mos veu per tots els racons de la Comunitat Valenciana.
10: Què més se pot demanar a la vida?
7: Estar amb tu, batet, i passar-ho superbé.
10: Que bonico.
7: Animem a tots que s'apunten a la trapa, sí, si pots, en aquests, sí, resultats.
1: Jo vull anar a aquest programa.
7: Gràcies i enhorabona.
10: Moltíssimes, Oscar, gràcies a vosaltres.
1: I donen diners.
10: Ale, en nom de tot l'equip, moltes gràcies.
7: Gràcies,
0: Tramolleres, fins ara.
7: Vaig a veure, perquè tinc una altra cara coneguda que jo no me l'esperava. Són sorpreses, perquè avui està la gent Quina alegria, Inés Ballester, com estàs?
11: Molt bé, i tu? Ui, és un gran dia.
7: Un gran dia, i tornes a casa.
11: Torna a casa, sí. Bueno, ja tornaré la temporada passada, i de premi, ens han premiat, i tornem en guany una tarda en casa.
7: Inés, estàs guapíssima, de veritat que sí.
11: Pues mira, yo digo, ay, en esto gache que fa, ¿on vas yo en este color? Y pues mejor, porque si no, si tengo que aplaudir, pues yo en alegría.
7: Muy bien, ¿en qué ens aneu a sorprendre esta vegada a casa? ¿A qué anem a rebre?
11: Pues no puc, m'han dit que no puc dir els convidats, no, perquè si no estan tancats, tancats 100%, o potser s'agafen.
0: Sempre que deixa coseta ahí, sí, sí.
11: Però ja te dic jo que n'hi ha algú de categoria.
7: N'hi ha algú? N'hi ha pistes. Una pisteta, Inés.
11: Jo crec que ell no ha fet una entrevista a la tele mai.
7: Vols dir?
11: N'hi ha dos.
0: Oh.
11: Dos. Estan a mitja paraula, per això tampoc ho vull dir.
0: Ah, claro.
11: Però que no han parlat en la tele mai. I fora de la tele i si no en mitjans tampoc massa.
7: Vols dir?
11: I són molt importants.
7: Ah, sí. Bueno, ja està, ja està. Sergi, no, ja mos ha dit massa. Jo trobo que Inés, sí, ja mos ha dit massa, sí, coses,
0: sí, sí,
7: eh?
0: Sí. Bueno, sí, sí.
7: Estarem pendents. Doncs
0: pues fem, digues, una, Sergi, cosa. Digues. Mentre vas tu buscant a qui ens falta per ahir, sobretot, sí, per a poder anar, sondejant ixa sí, presentació de la programació d'ara. És que tenim diversos fronts oberts. Recordem que avui també, entre altres coses, claro, el president de la Generalitat, Juan Fabre en Llorca, presenta els actes commemoratius del 9 d'octubre. Això també mos ho contarà, si no res, David Gozálvez. Però al mateix temps, recordem que estem en el Dia dels Majors, que en València s'ha tingut que suspendre, però en Alfafar sí que estava duent-se en marxa, tot i que estava a expenses de les inclemències del temps. Veritat, Marina Perelló?
12: Així és, cert, i continuem així a la plaça d'Alfafar, celebrant este Dia Internacional de les Persones Majors, i tinc així al meu costat a l'alcalde de la localitat, que és Juan Ramon Atxuara. Juan Ramon, què tal? Molt bon dia.
13: Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia.
12: Comencem per la que jo crec que és avui la pregunta obligatòria, que és pendents del cel, no?
13: Bueno, és que... Sí, sí. A veure, nosaltres celebrem avui, tot, estem exposant així en la plaça tota l'activitat que tenim per als majors d'Alfafar. Són diferents, el programa es diu Més Vida als Anys, però també engloba l'Alfafar Camina, que és un sistema, un programa que tenim junt amb la Generalitat, que està premiat pel Ministeri de lo bo que és per a la salut dels nostres majors, l'activitat, la sociabilitat, i és totes aquestes activitats després de la dana és el primer que ens ha demanat la gent major d'Alfafar. Avui tenim un poc de lío, estem així, acabem ara el CECOPAL, estem avisant ja les mesures que van entrar a partir de les 4 de la vesprada al nostre parc comercial, per tant és un dia de molts canvis de registre, però la veritat és que contents, no?, perquè este programa de Més Vida als Anys, de l'activitat dels majors, la sociabilització en tema de salut mental, és el que ens està fent, pues, que ens retorni la il·lusió al poble d'Alfafar després de la dana.
12: Avui teniu la vista posada al cel, heu hagut de cancel·lar les activitats de la vesprà, però moltes altres s'han dut a terme, com la constitució d'aquest Consell dels Majors, sí, que suposa per al municipi posar a les persones grans en el centre del debat.
13: Bueno, pues que ens ajuden a governar, que no tenim per què nosaltres governar en les nostres idees soles, sinó escoltar les seues necessitats i intentar refundir tot, no?, les necessitats que mostres de ells que tenen, el que els agradaria fer, les carències que a vegades podem tindre nosaltres en alguna presa de decisions, i en un conseller major se trata tot, i és coparticipar, cogovernar i si escoltes a la ciutadania en política de majors, si escoltes als majors, pues segurament acertaràs a l'hora de prendre decisions, que és el que nosaltres fem totes les dies.
12: Ja per acabar, alcalde, fa només uns minuts ens sonava a tots les alerts, no?, per a que prenguem tots consciència d'aquesta situació que s'apropa. De cara a esta vesprà, molta precaució, no?
13: Sí, nosaltres ja acabem de llançar ja ara els bandos, està la policia fent bandos. A partir de les 4 hem recomanat que tot el parc comercial, que tota la zona, d'alguna forma, vagi tancant. A les 6 entrem en l'alerta roja, ahir ho tindrem ja tot tancat, tota activitat a l'aire lliure, els col·les a migdia acaben, demà de matí tampoc hi ha classe perquè també continua l'alerta fins a la 1 del matí, i d'alguna forma està anant molt bé perquè ja tenim un CECOPAL, ja tenim els bandos, ja tenim les brigades, totes preparades, i per lo menos antes de que vinga l'alerta roja s'està preparant tot, s'està anticipant, i l'únic que preguem és que les persones no se manegen si no és un cas necessari, perquè la mobilitat és la que mos col·lapsa en cas d'alerta.
0: Està clar.
12: Moltíssimes gràcies, alcalde, per haver-nos atès i el deixem seguir en les seues funcions.
13: Pues a vosaltres, com sempre, perquè des d'aquest dia de la dona que mos vau donar i sabeu que va ser primordial, no?, la veu de Apunt des d'ací, des d'Alfa Faris i Crit d'Auxili, pues sempre esteu donant-nos veu als pobles, al territori, i això és d'agrair.
12: Moltes gràcies, bon dia.
0: Bueno, Marina, no. Estic escoltant el festorro que n'hi ha de fons ahir i...
12: No, no, perdona, això és una cosa que ja voldríeu vosaltres estar així en esta marxa i en este ambientazo que ja sí, ara mateix estan fent-se una foto, no sé si us sentiu foto, totes volen estar davant, sí. Totes volen eixir ben guapes a la foto, i si et sembla, jo em quedo per així, a veure si puc parlar amb alguna personeta més i d'ací un ratet tornem a connectar i ens conten elles tot este ambientazo de primera mà.
0: En París, bé, vinga Marina, carinyo, fins ara.
12: Gràcies, fins ara, adeu.
1: Festorro era la paraula.
2: Alegria. Alegria, vitalitat, sí, o sea... Sí.
1: Ha sigut un canvi, estaven ahí al plató, sí, de a punt de...
2: I todos de gala, de gala.
1: Tranquilitat, i bimba la festa!
2: Claro, si es que los mayores
1: viva la
2: son la alegría.
0: La Gómez está la impactada en el tema de les noves mesures,
2: claro,
0: de la DGT,
2: que
0: no son noves.
2: Entran en vigor... Sí,
0: pero ya les van comentar, pero, en Mari Carmen, lo de anar en guants, que no vayas en chancletes...
2: Pero entran en vigor hoy, hay que recordarlo, porque si hoy no haces caso, ya sí que te pueden multar.
0: Que resulta que ni había gente que no portaba cascos, que perdoneu.
2: No, perdona, pero yo creo que calzado cerrado en moto...
9: Es que em
2: jo veo mucha gente con su chancla
0: però
2: y con su
0: sandalia. Perquè no estan bé, perquè tu deuries de saber... Jo, per exemple, sempre
2: m'ha posat
0: guants.
2: Sempre,
0: guants,
2: sempre.
0: Perquè si te pegues una tonya o te roses...
2: Jo en moto nunca he llevado guante. Com la Vespa 200 que llevava.
0: Jo sí que porte sempre guants. I sabates tancades, a veure, si te
2: roses... Además de sabut, prudente.
1: No estic d'acord en les prohibicions de coses que només ens afecten a nosaltres. Perquè portar guants és per la nostra seguretat.
0: Claro.
1: Correcte.
2: Però
1: la nostra, no,
2: calzado
1: no la de la resta de la gent. No, però a lo millor lo del calzado és important perquè tu tens el canvi de marxes és als peus.
2: Ah, ja, pot afectar, no?
1: Però,
0: en una xancleta no pots canviar la marxa en una moto
2: de
0: marxes.
2: Sandalia,
1: però te vaig a dir una cosa, per a conduir la moto, que jo tinc moto molts anys, és pitjor els guants que no tindre. Vull dir, és pitjor per fre i tot això, el canvi. Però les provisions estan bé si són per a tots, però si són per a mi, ixes a mi no m'agraden.
0: Yeah.
1: No, tens que portar guantes. Per què tinc que portar guantes? Ja, si jo crec que els tinc que portar, els portaré. Si no, no. Xancles, correcte, perquè això afecta la seguretat de tots. Vull dir, les meves coses.
0: És com el casco, deus de portar casco, però no portes casco per a que te bades el cap. Portes casco perquè que te bades el cap és problema teu. Però si te quedes cucú, el problema és de tots, perquè tenim que pagar tots la teva imprudència de que t'hagis quedat cucú.
1: El tema del casco, jo porte casco al patinet des del dia 1 que porte el patinet. Jo no sabia que no estava prohibit fins avui. Uh-huh. Però la lògica que te diu, tu vas en una patinet, tens que anar en casco perquè te pots morir, sí. Però te pots morir, sí, de veritat, però, no és broma.
2: Patinetes elèctricos, casco i edat mínima 15 anys.
0: Sí, això te preguntava.
2: Reflectante de noche, con poca visibilitat.
9: I és la prudència, però és que al final és el sentit comú, no? Que parlem d'autoprotecció, però finalment és el sentit comú. Jo recordo que per a la dona me compré una bicicleta plegable i no era obligatori, i jo me vas comprar un casco, portava els meus junts, però per a que no me passarà res a mi i per a avisar els vianants.
0: Clar, aquestes cosetes com les que passen al plató número 1 de la Ràdio Televisió Valenciana, veritat, Marta Ramada?
7: Sí, continuem així molt ràpidament perquè també està a punt de començar aquest acte que cada vegada s'està omplint més de gent, més que els Goya, els Oscars. Tinc a dos protagonistes més, si em permeteu, ràpidament. Hem parlat de ficció. Maria Domínguez es parlava de ficció. Tenim així una de les seues protagonistes, una nova sèrie documental. No, documental serà Mati Alcaraz, que la tinc al costat. Comencem per la ficció. Maria Maroto, com estàs?
14: Què tal? Molt bé.
7: Maria, què presenteu avui?
14: Presentem Bambalina, que és la nova sèrie que anem a fer en Apunt, nova ficció, anys 90. I...
7: Ambientada en els anys 90.
14: Sí, anys 90, i hi haurà un teatre per mig, per això el nom.
7: Per a quan, emissió?
14: La veritat és que no ho sé. Va. Suposa que l'any que ve. Nosaltres començarem a rodar ara, encara no hem començat.
7: Pues molt sexis, Maria, i ràpidament també Mati Alcaraz, perquè se'n van tots així a posar-se davant de...
0: Su eminencia, Mati Alcaraz,
7: Sergi,
0: per favor.
7: Sergi, no t'escolta, però me
0: ja
7: diu,
0: ho sé, ja,
7: me
0: ja.
7: Diu Sergi, su eminencia, Mati Alcaraz.
15: Ui, Sergi, no te'n passes.
7: Mati,
15: què tal?
7: Hola, Cats. la nostra cara veterana de tota la vida d'esta casa.
0: Una referència a la senyora dels reportatges.
15: Sí, bueno, molts anys dedicant-me a la comunicació i a fer el que m'agrada i a contar als valencians el que tenim en el nostre patrimoni, la nostra cultura.
2: Alcaraz, una abraçada de la valiente.
7: Una abraçada de Sonia Valiente.
1: No, de la valiente.
15: Mira, car de gallina, sí, tinc de sentir-vos.
7: Gràcies. Què anem a presentar avui,
15: Mati? Anem a presentar el documental que han fet els servicis informatius de Apunt, el documental Jaume I, l'influencer medieval. Oh. Un documental en què actualitzem la figura del rei conqueridor, ara que fa 750 anys de la seva mort, i el presentem en eixa mirada un poc provocadora, però sense perdre el rigor històric, com si fos un influencer. I per què, direu? Per què un influencer,
7: per què un
15: Mati?
7: Influencer?
15: Doncs perquè Jaume I va construir el seu relat vital, la seva imatge pública, sí. Podríem dir la seva imatge de marca, també, la seva marca personal, a través d'aquest relat fabulós, fantàstic, que és la seva crònica, el llibre dels fets. No tenia xarxes socials, però tenia el seu dia a dia escrit allò que li interessava en el llibre dels fets, i a partir d'aquesta comparació pues, el presentem així. Com un líder actual que veu passar la seva vida, i que per a nosaltres és un influencer. El 9 d'octubre s'estrena en Apunt el documental Jaume I, l'influencer medieval.
7: Gràcies, Mati, com sempre.
15: Gràcies a vosaltres.
0: Bueno, doncs, Marta, treball, que hi hagi una bona...
15: Esperem que els agradi a tots els valencians i valencianes.
7: Segur que sí. Gràcies. Digues, Sergi, gràcies,
0: no,
7: Mati.
0: Que tingueu una bona presentació de la programació de la tele, que serà i començarà ara en qüestió de 3 o 4 minuts.
7: A punt de començar.
0: A punt, mai millor dir, de començar.
1: I si cal experiència, me toqueu.
7: Claro. No? Així estem, anem a prendre bona nota, perquè atenció, que n'hi ha moltes novetats, cares conegudes, però altres cares que no coneguem i que ja veureu en la nova programació. A punt de començar, ho contarem pròximament.
0: Fins ara, vinga.
7: Fins ara, un beset.
0: Adéu, Marta, i en 3 minuts que mos queden, en què vols rematar?
2: Però mira, fijaos, novedades també del nuevo reglamento de circulación.
1: A veure.
2: Quedan,
1: és que encara no has dit res del reglament.
2: Hombre,
1: a partir de 15
2: si lo ha
1: anys,
2: dicho todo, ya lo ves. Sí, patinetes eléctricos, casco obligatorio, edad mínima 15 años, alumbrado siempre encendido, ¿no? Y también...
0: Pero de día todo también. Eso es que no es nou, estic
1: no,
0: flipando.
1: No, de día también.
2: Ciclistas,
0: claro.
2: Sí, ver todo, siempre.
0: Y
2: todo
0: ser otro. Visto.
2: ¿Ves? Todavía no se sabe. Quien adelante al ciclista debe reducir al menos 20 kilómetros la hora, el casco es obligatorio, por supuesto, en todas las vías, y en la ciudad el ciclista irá en el centro del carril, preferentemente, y los vehículos a motor deberán dejarle 5 metros de distancia por detrás. Después, en las motos, lo que hemos comentado, y se permite circular por el arcén derecho en atascos a las motos, a partir de
0: y en
2: hoy.
0: Y continua.
2: Sí, y los guantes
1: això
2: y demás,
1: ya,
2: casco.
1: Ya
2: pero la novedad que os comentaba es que taxistas, repartidores y profesores de autoescuela pierden la exención del cinturón. Van a tener que ponerse cinturón.
0: En la moto no le fa falta y en el patinet tampoco le fa
1: gracias.
0: Falta el cinturón.
2: Y los peatones que vayan en vías interurbanas deberán llevar reflectante de noche.
1: ¿Qué?
2: Y los peatones, sí. Y una cosa que le interesará mucho a Manolo más.
1: ¿Los peatones? Sí. ¿Reflectantes? O sea, ¿tots?
2: En vías interurbanas. Interurbanas, cuando vas por los caminos y demás.
0: Claro.
2: Sí, en las ciudades, pero, no, porque pareceríamos luciérnagas. Bueno, y las autocaravanas, esto le interesará a Manolo más, aparcadas no podrán desplegar elementos fuera de su perímetro ni verter fluidos. Bueno.
0: Ya está.
1: ¿Se acaban caminos de escolares seguros? ¿Fuera de la caravana? ¿Pero eso qué vol dir?
0: Mare meva, tote de mal, tote
2: cuidado,
0: de mal.
2: Pero cuidado porque... Cuidado porque...
1: Fuera de la caravana, ya no. ¿Pero eso qué vol dir?
0: Claro.
2: Cuidado porque claro. La mayoría de estas infracciones no. Nuevas se consideran graves y se sancionan con 200
0: mira,
2: euros.
0: Mira, te vaig a dir una cosa, como no tú prengues en serio, ya te veig en el trullo, ¿eh?
1: Sí, correctamente.
0: O sea, y sense punt.
2: O 200 euritos menos en cuanto
0: mira,
2: te descuides.
0: Mira, els despatinets, jo estic d'acord en les associacions d'autoescoles, deurien de fer-los almenys com a mínim un curs per a saber per on circulen, perquè la majoria
2: circular.
0: No saben res de la circulació
2: derecha,
0: vial ni de tot el que tenen.
16: I és perillosíssim, i cada volta més els repartidors de ninja ràpid, sí, no, sí, de les aplicacions,
1: sí.
16: van en patinet.
2: I la velocitat, que cogen
16: i la velocitat.
1: Que sí. Poc molt més de la permitida. Ja ho dic jo.
0: No, hombre, es parlava de quan en els 80 i els 90 trucàvem els Vespinos, però lo de trucar els patinets no vull ni contar-te. Se fan molts controls.
1: Sí.
0: Valiente, a la pròxima parlem del teu viatge,
16: moltes
0: d'acord?
16: Gràcies.
0: Vinga, fins ara. I de coses que té que vindre l'alumne Mateu a aprendre.
1: Després de l'informatiu, Erudito el Cine continuarà
0: en una hora de programa
1: més que té. Intel·ligentes. Adiós.
17: Són
4: Les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
17: Emergències de la Generalitat. Comença a aquestes hores la reunió del SECOPI convocada després que l'Agència Estatal de Meteorologia, la EMET, activarà l'avís roig a gran part de la Comunitat Valenciana per pluges torrencials a partir de les 6 de la vesprada. A les 10 del matí, fa una hora aproximadament, s'ha enviat un S-alert on s'informava de la situació de perill extraordinari que es podria produir en les pròximes hores. Es demana que la població estigui atenta, eviten els desplaçaments, cal allunyar-se del llit de rius i barrancs, també es demana que es respecten els talls de carreteres i s'augmentarà el nivell d'aigua que es puja a les plantes superiors. La EMET ha decretat el nivell màxim a partir de les 6 d'esta vesprada, com dèiem, a tota la façana litoral, des del Baix Maestrat fins a la comarca de la Safor i també a la comarca d'Esports. No obstant això, a partir de les 2, hem de recordar-ho, s'activa també un nivell taronja a tota la província de Castelló, València i també al nord de la província d'Alacant, en concret a la comarca de la Marina Alta. D'altra banda, ha activat el Pla Especial d'Inundacions, la Generalitat i les alertes roges i taronges a les zones on es preveuen més precipitacions. En aquest sentit, des de les 10 està en marxa el SECOPAL convocat per l'Ajuntament de València. A les zones afectades per la Dana de 2024 miren amb especial preocupació esta previsió i estos avisos, sobretot aquelles poblacions amb barrancs o amb la xarxa de clavegueran encara no operativa del tot. A Xiva, la Folla de Bunyol, en un pont sobre el barranc de Pollo està Sofia Riego.
18: Els acumulats que s'esperen en aquestes zones on el clavegueram no està operatiu al 100%, saben que poden tindre problemes per aquests acumulats d'aigua. Així, a Xiva, els ulls amb aquestes previsions estan posades en el barranc. En esta rambla, el barranc de Pollo, que com saben va canalitzar l'aigua en la Dana de 2024 i que té les parets reforçades precisament des que aquella barrancada desfera pràcticament este llit del barranc.
17: Parlem ara de vivenda. El segon decret ja està publicat en el BOE i contempla la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però demà ha d'aconseguir l'aprovació definitiva al Congrés. Federico Barona és economista i ha explicat a les notícies del matí d'apunt algunes de les conseqüències que podria produir el fet de traure alhora dos decrets.
19: Uno de los grandes problemas que hay cuando se busca que la gente invierta en algo es la inseguridad jurídica. Y el hecho de sacar dos reales decretos, que además el segundo amplía las competencias, amplía lo que dice el primero, genera una inseguridad jurídica tremenda.
17: Ahora es dará. Fa una hora aproximadament, des de les 10, està previst que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tradón, que investiga les entrades massives de migrants a Ceuta, prenga declaració com a testimonis a l'excap de gabinet del delegat del govern a la ciutat autònoma i també al cap de la policia local de Ceuta. I en els esports parlem ara del Consell Superior d'Esports. El seu president, José Manuel Rodríguez Uribes, s'ha pronunciat a València respecte a la compra de l'Eldense per part de Lionel Messi, que ha d'autoritzar este organisme que presidís, Isabel Adam.
20: A hores d'ara, diu Uribes, els servicis jurídics estan estudiant esta operació i no s'ha pres de moment cap decisió al respecte. L'acord de compra, com deies, està pendent de l'autorització del CCD i damunt de la taula està la possible multipropietat del futbolista argentí. S'ha de tenir en compte que Messi és propietari des d'abril del Cornellà i la llei de l'esport no permet que una persona física o jurídica tinga més del 5% de participacions en accions en més d'una entitat.
21: Lo que nos llega siempre al CSD, primero tiene que verlo los juristas de allí, su director general de régimen jurídico, el director general, y después ya lo valoramos, pero no puedo anticipar nada. No debo, además. Hay unos plazos legales que cumpliremos y se estudiará y se tomará una decisión en su caso, si hay que tomar alguna decisión.
20: Y en motociclisme, el circuit Ricardo Tormo torna al calendari del Campionat del Món de Superbikes. De 7 anys després, el traçat valencià acollirà la tercera cita de la temporada entre el 2 i el 4 d'abril de l'any que ve.
17: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Orsina.
4: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
22: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
3: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
5: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
3: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
22: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
23: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
3: El Forcat. Molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Villena 95.0.

0: 7. Tenim tants fronts oberts avui en este directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana, en este primer d'octubre de 2026, que comença a amuntonar-se la faena i ja només mos queden, pues, 53 minuts de programa, imagineu-vos. I tenim que parlar, entre altres coses, amb Carmina Gramaje. Tenim que tornar de nou al Fafara, on està Marina en les iaietes en este dia del major, que estan passant-se bé, però depenen molt de l'oratge. Tenim que parlar de l'oratge després d'aixe és alert que hem rebut passant a alerta roja. Bueno, tenim uns jònecs així de convidats que mos portarà Germà Estela, i tantes coses que el primer a veure... David González, tu estàs en la presentació, teòricament, avui la farà el president Pérez Llorca, dels actes commemoratius del 9 d'octubre d'enguany, veritat? Bon dia.
1: Bon dia, Sergi, ja l'ha fet i te conte molt ràpidament perquè en esta presentació que s'ha realitzat en el Palau de la Generalitat el que s'ha fet és anunciar eixa identitat gràfica de la festivitat del 9 d'octubre d'enguany, una identitat gràfica que corre a càrrec de l'il·lustrador Eugeni Simó, que bàsicament el que ha... fet identificar en esta imatge és la cimera del rei Jaume I. Sintetitza eixa conjunció de les formes geomètriques que realitzen eixa part, eixa cimera de la corona, en una mena de representació de les tres províncies, de vertebració, la identitat d'un poble construït de manera compartida. El lema enguany és un llegat infinit, fer referència a aquest llegat que ens arriba, sí, per part de Jaume I en l'any en el que celebren 760 anys de la seva mort. A continuació d'aquesta presentació ha comparegut Pérez Llorca, el president de la Generalitat. El primer que ha fet ha sigut enviar aquest missatge de precaució davant les pròximes hores en el que s'aveïna meteorològicament, i després ha parlat d'aquesta identitat que caracteritza a esta festivitat del 9 d'octubre. Ha parlat de que la comunitat valenciana són moltes peces, concretament 5,5 milions, totes amb un mateix projecte. També ha anunciat que a partir d'avui el que es vol fer és obrir les portes d'este Palau de la Generalitat en una de les moltes esdeveniments que es celebraran, per exemple, matines de música, gastronomia, focs d'artifici, en fi, a partir d'avui comença aquesta programació per el 9 d'octubre, que culminarà el pròxim divendres. Per cert, Sergi, així farem aquesta programació especial, ja ho contarem, sí, en els pròxims dies, sí?
0: Estem parlant de més de 7 hores de directe, que estarem la gent habitual del programa, bueno, transmetent, com sempre, tot el que passa en la processó, exacte, cívica, en l'Ajuntament, en la catedral, el Te Deum, més la gent dels programes temàtics de la casa, com Vicent Gil, com Nacho Sánchez, com Sílvia Soria, tots units en aquest matí, mira-me, millor dit, en un programa dels valencians, fet per valencians, per a intentar apropar tot el que és un dia gran com aquest, no només en València, per cert, sinó també en Alacant, en Castelló i en molts dels pobles que, entre altres coses, commemoren aquest aniversari del, com ha dit Mati Alcaraz, primer influencer que vam tindre en aquestes terres, com va ser el rei Jaume I. Això no ho sabies, no?
1: Això ho he escoltat també de Mati Alcaraz, precisament. Sí, sí, sí, però sí, sí, sí. Però sí, em pareix una bona síntesi del que va suposar la figura de Jaume I, del rei Jaume I. Sergi, si et pareix, jo me'n vaig corregent, que,
0: sí, que encara tenim alguna coseta més.
1: T'escolte des del Teatre Olímpia. Sí,
0: molt,
1: sí,
0: bé,
1: sí.
0: Fins ara, David. Vinga, fins ara. Bueno, altres tantes coses que tenim que anar comentant és que avui hem estat i estem molt pendents d'altres qüestions. Bueno, lo de l'Olímpia mos ho contarà ara mateix, David. Hem tirat en allò del... rei Jaume I, no deixem de menejar-nos d'Alfafar, perquè allí, tot i en les inclemències meteorològiques i el que...
1: Sí,
0: molt,
1: sí,
0: bé,
1: sí.
0: Fins ara, David. Vinga,
1: fins ara.
0: Fins ara. Bueno, altres tantes coses que tenim que anar comentant és que avui hem estat i estem molt pendents d'altres qüestions. Bueno, lo de l'Olímpia mos ho contarà ara mateix, David. Hem tirat en allò del rei Jaume I, no

0: 250 litres o 280 litres per metre quadrat que podien fer canviar un poc la situació, i d'ahir que ja s'hagi passat a alerta roja i que la majoria hagin rebut aquest alert en tots els telèfons mòbils, sobretot de la gent de Castelló i també de València. No fa falta que vos repetim les recomanacions que s'han fet derivades de, primerament, si podeu, encara que vegeu que no està ploent o no vaig a ploure en els termes municipals o les zones on esteu, que prengueu precaucions, dure els cotxes als llocs més alts que pugueu trobar. També, quan ploga, si vegeu que l'aigua creix, per favor no baixeu als garatges. Tingueu especial atenció en eixe sentit també als ascensors, que ho hem comentat, però sobretot no fer desplaçaments innecessaris. Les carreteres poden complicar-se, les vies també, les rambles podrien créixer, perquè pot ploure, vos recordem, i així ho ha informat el conseller d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama, que encara que n'hi hagi llocs on no ploga, podíem veure com de sobte n'hi hagueren avingudes d'aigua omplint rambles i barrancs, i això podia complicar un poc la situació. I sabem una miqueta d'aixes qüestions. D'ahir que s'hagi enviat ixe és alert, passant a la situació d'alerta roja en no només la província de València, sinó també la part de Castelló, on les pluges s'esperen més intenses. Així que, bueno, jo vos vaig contant tot això, i sobretot anem tenint en compte que no podem jugar-se-la. N'hi ha que apel·lar molt a aquesta autoprotecció i a tot el que, bueno, ve envoltat d'aquest temporal, que ja també en els ajuntaments està treballant-se per a que s'hagin tancat les zones comunes, no se facin activitats a l'aire lliure, en llocs com València, com Gandia, com Torrent, com molts pobles, sobretot també de la Ribera, ja s'han tancat els parcs i ja s'han dut a terme, doncs, diguem, moltes mesures per a que es preserve la nostra integritat física, i sobretot degut a aquestes pluges no ens la juguem. Així que en un momentet continuarem contant algunes d'aquestes coses que tenim pendents, però sobretot, i el més important, que vos ho venim repetint des de les 7 del matí, no vos desplaceu, no eixiu a les carreteres si no és estrictament necessari, perquè la situació meteorològica podria complicar-se en qüestió de 2 o 3 hores i d'ahir endavant. Es parla de avui dijous i demà divendres, però mos ha contat Antonio Sánchez, el nostre company meteoròleg, podríem estar parlant fins i tot de dissabte i diumenge.
1: El teu dia a dia no s'explica, s'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: El ciclo sinfónico de Les Arts revoluciona el otoño. 3 obras magistrales, 3 grandes solistas y 3 grandísimos maestros al frente de la orquesta de la Comunidad Valenciana. De octubre a diciembre, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el concierto para violín de Brahms y la cuarta de Mahler. Compra tus entradas en lesarts.com.
3: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
5: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
6: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
5: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor, el programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González,
7: No patisques, l'economia pot ser senzilla si t'ho expliquen clar.

0: i t'espere per fer valdre els teus diners.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
3: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
4: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
2: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
5: El futur de l'esport juga ací.
2: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
6: Estem de nou amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, productora d'este programa, i també la Direcció General de Comerç i Artesania de la Generalitat Valenciana, en estos aspectes que tenen que veure amb el relleu generacional, el talent i el futur del comerç, perquè el comerç de proximitat afronta un repte que cada vegada és més visible. Molts dels seus professionals porten dècades darrere del mostrador i s'apropen a la jubilació. El problema apareix quan els negocis que funcionen i tenen clientela no troben qui continua amb ells. Per això avui anem a parlar amb José Luis Bertrán, que és gerent de Coimfer, per a conèixer com està vivint esta situació un sector tan tradicional com el de, atenció, la ferreteria, que ara se'n viuen ben poquetes, i sobretot, què es pot fer per atraure una nova generació de professionals. José Luis, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Anem a començar per eixa fotografia del sector. Fins quin punt preocupa avui l'envelliment dels propietaris i professionals del comerç, i en particular de les ferreteries? No sé si podríem dir que estem davant un problema que ja es nota, o davant un que veurem amb molta més freqüència i intensitat durant els pròxims anys.
7: Bé, lo primer és fer la fotografia. Efectivament, bueno, lo primer és que estem en un sector que és molt important, que és el del comerç minorista, que la Comunitat Valenciana és el segon després de l'administració en generar ocupació. Tenim 220.000 treballadors, tenim 43.000 empreses, se genera una ocupació que és de qualitat, que és de gent que treballa en fixes, i majoritàriament femenina. És a dir, que el sector és molt important. Sí que és veritat, en el que estàs comentant, que tenim sobre la taula pues, un problema més de los que té el comerç, que és la jubilació i en alguns casos el tancament de les botigues, tant de comerços en general com de la ferreteria. N'hi ha un estudi de l'oficina Pateco de la Cambra de Comerç que diu que el 58% dels comerciants autònoms tenen més de 60 anys. I això el que ens indica és que ja estem per la taula en el problema, però que en els pròxims anys pues segurament serà major, perquè n'hi haurà més comerços que arriben els seus comerciants a la...
6: Una part molt important.
7: I ahí, dins de la ferreteria, que seria el cas nostre, pues és, no hi ha una estadística específica de ferreteria, però sí que és un percentatge pues, equivalent al del comerç que he comentat. Lo que n'hi ha que fer és pensar que la jubilació no és una cosa rara, sinó que tota la vida s'ha produït el que s'arriba a la jubilació, i això forma part de la vida, i lo que tenim que fer és... que són negocis que són rentables i que funcionen bé, pues trobar una altra manera de que no desapareguen i que continuen uns altres comerciants.
6: Durant molts anys el relleu es produïa de manera quasi natural dins de les pròpies famílies, però aquest model està canviant. Una altra cosa és saber per què. Els fills ja no volen continuar amb el negoci familiar, però també ha canviat la forma en la que les noves generacions entenen el treball i l'emprenyament, de veritat.
7: La veritat és que el que ha canviat és la societat és diferent, els fills han estudiat, volen arribar a altres professions, això són expectatives laborals raonables, volen viure en altres ciutats, no quedar-se on estaven tradicionalment els pares, i això és una cosa normal. Tradicionalment, la successió, sempre hem parlat del relleu generacional com el relleu familiar, en el sentit de que passava de pares a fills. Això ja ha canviat, i la mentalitat és que els comerços tenen que passar, però a altra persona, que pot ser un empleat de les botigues, de la ferreteria en este cas,
6: sí,
7: altre ferreter, o persones que comencen una nova activitat. Actualment n'hi ha un percentatge de gent que ha vingut de fora, emigrants, que estan treballant, i en el cas nostre, per exemple, en la ferreteria, pues ja n'hi ha ferreteries que les regenten persones que són d'Hispanoamèrica, bàsicament.
6: Sí, escolta, José Luis, existeix també una oportunitat que moltes voltes no expliquem suficientment. Emprendre no significa començar des de zero. Pot ser una bona opció per a una persona jove o inclús vinguda de fora fer-se càrrec d'un comerç que ja té clients, proveïdors i una trajectòria consolidada. És a dir, té avantatges, tindrà dificultats, però la vida és així.
7: Efectivament. Jo penso que són més les avantatges que les dificultats, perquè un negoci que ja està en funcionament pues ja té una cartera de clients, té una trajectòria, té un coneixement de la zona, de les necessitats de la zona, i tot això són avantatges per a aquesta persona que està començant en l'activitat i que jo penso ja no comença des de zero, és més senzill, ja n'hi ha una cosa. Això sí que és cert que n'hi ha que fer, n'hi ha dificultats, n'hi ha un canvi generacional de cultura, si se pot dir, i en realitat és fer lo mateix, però d'una altra manera, que permetisca pues, arribar als nous clients, que probablement no passen tots pel carrer, sinó que estan en les xarxes socials i estan en altres llocs, que és on està la gent jove, que són els clients d'avui i de demà.
6: Està clar això. A més, des d'una organització, per exemple, com Coinfer, que coneix directament la realitat de molts establiments, quin paper es podria dir que podeu desenvolupar per facilitar aquest relleu i, sobretot, atraure nous professionals al sector, que és molt important?
7: La veritat és que nosaltres tenim des de fa temps un servici que és d'intermediació en el que és el comerciant de ferreteria que està eixint del negoci per jubilació, i els altres ferreters, siguen de la cooperativa o no, o empresaris que volen obrir una nova tenda o quedar-se una nova tenda, i aquest servici d'intermediació lo fiquem a disposició dels comerciants, li donem un suport d'assessorament en matèria, per exemple, de fiscal, jurídica o de funcionament del negoci o de valoració, per exemple, del negoci, el que és el valor de l'estoc o de la cartera de clients. I això el que fa és facilitar aquesta transició entre el que entra i el que bueno, pues, desgraciadament, per jubilació, pues, i sempre pensant en que són negocis que estan funcionant i són rentables. I això sempre és un punt a favor.
6: I una última coseta per acabar. Si pogueres traslladar una sola idea a una persona jove que mai s'ha plantejat treballar o emprendre en el comerç, què li diries per a que ho contemplara com una verdadera opció de futur, José Luis?
7: Pues que les tendes que estan arribant el comerciant a la jubilació, la immensa majoria de totes elles són tendes que són en rentabilitat, que donen diners, i per tant és una cosa interessant. Dos coses més. Ser comerciant és ser independent i ser el teu propi jefe. Jo penso que això és una cosa important avui en dia, on molta gent està treballant per a altres, i aquesta és una oportunitat. I luego també que aquests negocis fan una cosa molt important, que és fan país, fan ciutat, fan barri, fan comunitat, i generen impostos també que són necessaris en el futur per a els nostres hospitals, servicis, col·legis, carreteres, etc. I tot això és important, i una persona jove pues, té una oportunitat per a emprendre d'una manera diferent, que és quedant-se un negoci que ja està en funcionament i funciona bé i és per a guanyar diners i los guanya.
6: Està clar. Doncs pues bueno, ho deixem ahí, i a més tenim clar que n'hi ha que emprendre, que emprendre és futur i a més és teixit empresarial i comercial. José Luis Beltrán, gerent de Coinfer, moltes gràcies per haver-nos atrés.
7: A vosaltres, per preocupar-vos pel comerç.
6: Déu, cuida't en aquest espai.
7: Gràcies.
6: Que vos du a sempre a terme a través de la Ràdio Autonòmica, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a través de la Direcció General de Comerç i Artesania de la Generalitat Valenciana. Després d'això, en un vot directament de nou al Fafar, perquè Marina Perello està en una de les seues millors amigues. I les seues amigues qui són? Les persones majors, veritat, Marina?
8: Aixina és, Sergi, estic superben acompanyada d'Amparo, que jo el diria que ja mos han fet quasi que amigues. Sí, sí. Amparo és una de les persones que ha participat en la iniciativa que ha tingut avui al Fafar d'organitzar esta jornada per a celebrar el Dia Internacional de les Persones Majors, i ja la tinc així amb mi al costat i està a punt d'entrar a l'Ajuntament perquè ja formarà part d'aquest Consell de Majors que a partir d'ara formarà part de, o assessorarà d'alguna forma a l'Ajuntament, no, Amparo?
9: Sí, sí, des de luego. Així ja que col·laborar en tot, perquè en realitat pràcticament sempre som els matotxos en tots els puestos, perquè tenim una iniciativa i si d'enfermeria, o sigui, estem bé de salut, pues les persones que estem bé tenim que apoyar i fer les coses per a les persones que no poden fer-ho tant. I entonces els que van en els andadors i en tot, pues les apoyem, les ajudem i les que estem un poc millor, i ahí estem apoyant a totes les persones majors, i tenim que estar així a pa tot.
8: I a més, Sergi, és que ella és voluntària i de fet per això mos diu que ella ajuda a les persones majors que a lo millor no estan tan àgils com ella, podríem dir-ho d'alguna forma, i tu eres voluntària i vas i els acompanyes i estàs a ratets amb ells, no?
9: Exacte, o sea, és un voluntariat que ve de, puc dir, l'organització. És de la UDP de València, de Jubilats, la Federació de Jubilats, i jo soc voluntària d'allí. Estic en la Junta dels Majors com a el voluntariat. Quan se fica en marxa, de moment ara està paralitzada des de la Dana, però un moment o altre se ficarà en marxa. I estem ahí treballant quasi, quasi un poquet igual, perquè ja no són persones majors del poble, són amigues i conegudes de tota la vida que se van fer majors i tens que estar ahí apoyant-les. Això és un tema molt important i que tenia que estar en tots els pobles.
8: I a més és que la polla esteu amb vosaltres, on comentaves la gent major ja com que vos espera, no? Espera la vostra visita, estan amb vosaltres un ratet. Sí. A banda d'aquest voluntariat que fas, participes també d'algunes d'altres activitats que fan des d'Alfafar amb la gent major, des d'Alfafar Camina o Més Anys, Més Vida?
9: Bueno, en gent major, jo me faig en tota la gent major, perquè com estàs ahí ficat, pues te pregunten, i els ajudes, pues jo per exemple, les persones que no saben, perquè normalment una persona major no sap res, i si ho sap li s'ha oblidat, pues li vaig als servicis socials i es prepares els papers, o sea, es replegues papers, ben dit, me'ls donen les xiques del servici social, els el porti a elles, l'omplim, el firmen, d'acord en els fills que tinguen, que estan d'acord de que va recibir el botó assistencial en casa, per exemple. I jo ja els papers els agarro, els porto, els torne, i ja tenen molta gent d'ací, el botó assistencial, perquè jo els ha ajudat a replegar els papers, ¿vale? I després també d'allí passem a l'altra fase, que és les persones d'ajuda en casa. Exacte. Entonces també es prepara, replega els papers, es diuen les condicions que estan i ja me donen els papers, i després van a visitar-les, no és el que jo diga, sinó que tot això d'un procés, i però hi ha que iniciar el procés. Algú té que iniciar-los a aquestes persones el procés d'això. Així en els pobles n'hi ha moltíssima gent que està atrapada, perquè se pot dir que està atrapada. Dalt en un tercer i un quart pis, i no poden abaixar perquè estan que no poden. I entonces en la capital, per exemple, quasi tots els pisos ja es feien en ascensor, però en els pobles no. Entonces n'hi ha molta gent major i els pisos també són majors i no tenen ascensor, ni puesto on ficar-lo, que també és important tindre un hueco per poder ficar, encara que siga una coseta xicoteta, ni la majoria de pisos no. Entonces ahí és un tremendo per les persones. I entonces tens que tindre-los un poquet d'això, d'apoyo, d'acompanyament, de que se troben, que se'n recorda algú d'ells, perquè els fills sí que se'n recorden, inclús igual n'hi ha fill que va tots els dies a visitar a sa mare i tal, però és una visita de metge, que diem antigament, com la visita del doctor, no? Perquè tenen que acudir a casa. Entonces nosaltres pues estem un ratet més, i si necessiten acompanyament per anar al metge, inclús jo vaig acompanyar-les a l'hospital, Amparo, que m'han llamat que tengo que ir a l'hospital, ve l'ambulància.
8: I Amparo, ja per acabar, és increïble, Sergi, la vitalitat que té Amparo, si tu la vegueres, els labios pintats, ella va guapíssima, ja s'ha mudat per a vindre a formar part del Consell, ja la deixarem perquè estaran esperant-la dins, però estem parlant molt dels majors, i els majors no deixeu de ser lliçons de vida també per a les persones joves. Si tu haveres de dir-me a mi, que sóc una miqueta més jove, un consell, quin consell em donaries?
9: a tu un consell, però en plan d'ajuda, de vida. Tu viu la vida a tope. No te perguis res, perquè quan arribes a l'edat que jo tinc, dius, ai, si ho haguera fet això, ai, si jo poguera fer-ho, però bueno, jo pense, si és que jo podia fer-ho, per què no ho vaig fer?
10: Claro.
9: Com moltes persones majors me diuen, ai, que bé que tu vas així i allà, perquè jo encara puc anar a molts puestos, no? I me diuen, ai, jo li feia, però bueno, cariño, si tu també podies fer-ho, i no ho has fet perquè no has volgut, per perea, perquè, pues que passes, i ara te dones compte de lo que has perdut, de la vida que has perdut. Entonces jo això ho tinc molt conscient. Jo tots els dies els aprofite, des de bon dematí fins a final, a fer tot el que puga, i si no fas res, m'assente en la cafeteria on siga, que sempre som 7 o 8 per majors, dones, homes, de tot, per parlar, per ja no sé la paraula, socialitzar-se.
6: Socialitzar-se, que és important.
9: I bueno, i parlem, i sabem tot com funciona un poquet el poble, i amb les incidències i tot, i és importantíssim.
8: A més, aquest missatge ens quedem, Sergi, amb aquest consell que ens dona Amparo, que és que gaudim de la vida, que la gaudim tots els dies, que no deixem de fer res i que gaudim tot al màxim, i jo crec que és amb el millor missatge que ens podem quedar per a tancar aquesta jornada de les persones grans que se celebra avui en Alfafar.
6: Molt bé, gràcies, Marina, fins ara.
8: Gràcies.
6: A veure si se t'apiguen algunes quantes coses, no els anys, però algunes cosetes. Adéu. Cuida't.
8: Adéu.
6: Fins ara. Són les 11:32, les últimes mesures del CECOPAL que mos envien, que per cert es reunirà esta vesprada, si no estic enganyat, a partir de les 6 de la vesprada, sobretot en Castelló, és que a partir de les 3 de la vesprada es tancaran tots els centres educatius, inclosos la Universitat Popular, els centres ocupacionals, tots els centres de formació reglada i no reglada, i els centres de majors i centres de joventut. Repeteix, avui, a partir de les 3 de la vesprada. Això és com a mesura preventiva davant la possibilitat de les conseqüències de les fortes pluges en alerta roja que es poden produir durant la nit i la matinada. La suspensió es prolongarà fins a demà 2 d'octubre davant dels afeccions que puguen produir-se, i això és importantíssim, tant avui a partir de les 3 que es tanquen eixos col·legis i demà també. Estem parlant de la ciutat de València. De totes formes, tal i com vagin succeint-se els esdeveniments i tot vagi passant i les determinacions que es prenguen en les successives reunions, entre elles des del CECOPAL, en esta casa, la Ràdio Autonòmica Valenciana, vos ho anirem contant. Són les 11:34. Per l'estudi estan passant moltes coses i molta gent, entre ells Germà Estela, que és el presentador del programa Taurita Redebaus en Apunt Ràdio, que, si no em falla la memòria, és el divendres de 6 a 7 de la vesprada, no, Germà?
11: Hola, Sergi, què tal? Divendres de... Bueno, enguany hem canviat de 7 i mitja a 8 i mitja.
6: De 7 i mitja a 8 i mitja, veus com jo, després de totes aquestes coses, ja comença a fallar-me un poquet la bugia.
11: Sí, però bueno, no va horari, però bueno, el mateix compromís en la tauromàquia, no? I parlant de tauromàquia a la comunitat, pues este cap de setmana tenim un plat fort diumenge, especialment, no? Tercera final ja, després de les dues semifinals del circuit valencià de Jonegades.
6: Normalment, tots els anys donem una ullada. Avui, per cert, mos portes els tres finalistes d'aquest circuit valencià de Jonegades, que són Javier Cuartero. Ell n'has portat un de cada província, no?
11: Sí, senyor.
6: Javier Cuartero ve des d'Alacant. Javier, què tal? Bon dia. Ian Bermejo, que és ell, no? És que en la ràdio mos anem dient qui són cadascú per saber en qui parlem. I Marco Polope, de València, que és ell, Marco.
11: Sí, senyor.
6: Bueno, no sé per on podien començar i tot allò que podrien preguntar-los. El que més posat eres tu.
11: Bueno, mira, tu ho has dit, Sergi, no? És una final que vertebra perfectament la comunitat, no? Perquè són tres representants de les tres capitals de província i està molt bé, no? Sembla que seria la final perfecta, no? Perquè està tota la comunitat perfectament representada, no? I els tres suposen, jo crec que el nivell més elevat dels joneguers, no? Diguem-ne que els novelleros valencians així tenen la representació més elevada, més important, no? Javier Cuartero ha torejat a la Fira de Fogueres, triomfador de la Fira de Fogueres en la novillada, i bueno, va per davant també en el cartell, no?
12: Así es, bueno, por antigüedad me toca a mí, pero bueno, en primer lugar quería daros las gracias por dejarme pronunciarme, ¿no? Y que la gente me conozca, y la verdad que bueno, es un plato muy fuerte este domingo. La tercera final que se hace de este certamen, gracias a la Fundación también por implicarse, y sobre todo pues a todo el aficionado, a Pun, que estáis con nosotros ayudándonos, y bueno, la verdad que es un cartel muy ilusionante y con muchísimas ganas, ¿no?, de que llegue ya el día.
6: Javier, ¿es de veres això de que l'afició pels bous el ve de quan veies les corregudes en el teu iaio, en la tele?
12: Sí, Sí, que és veritat, sí.
6: La policia no es tot i actua per l'Anil. El que no sé si el pensaves que anaves a arribar alguna volta a ser un d'aquells com els que veies en la tele.
12: Pues la verdad que siempre tuve ahí el sueño de querer ser torero. De pequeño había una vecina que la tengo muy presente que me decía que tenía cara de torero y yo me cabreaba que decía que torero, que no, que yo ahí no me metía. Y bueno, al final de pequeño pues pasé muchas tardes con mis abuelos y gracias a mi yayo, que en paz descanse, pues pude conocer este mundo. Pero bueno, tampoco, yo siempre digo que era aficionado de televisión, él nunca iba a la plaza a ver todo el abono de las corridas de toros ni nada, él era de la tele.
6: I ese es el canvi que més ha produït en Javier Cuartero, n'hi ha altres canvis també a nivell professional.
12: Así es.
11: ¿Quiénes son?
12: Bueno, pues al final... a partir de 2024 pego un cambio porque, bueno, toreo en el kilómetro cero de Vista Alegre.
11: Madrid.
12: Eso es. Y doy la sorpresa. Un chaval que solamente había debutado de luces el 7 de octubre se presenta en Vista Alegre en un certamen, quedando finalista con solo una novillada de luces toreada. Y siendo uno de los nombres más destacados de ese certamen. Entonces, bueno, a raíz de ahí logro con méritos torear una novillada mixta que hacía un montón de tiempo que no se hacía en Alicante, junto a Kevin Alcolado, novillero de Alicante, y Marco Pérez, que hoy en día es ahora mismo de los platos más fuertes que hay como matadores de toros. Y bueno, y en 2025 fue cuando pegó el salto a novillero con picadores. Un debut soñado, quedando triunfador de hogueras, y la verdad que bueno, que esta temporada ha sido muy bonita. He toreado bastante, por no decir mucho, y empecé la temporada en México. Y bueno, pues
6: ya
12: ahora...
6: Ya son palabras mayores, ¿no?
12: Efectivamente, y la verdad que bueno, involucrado en el mundo del toro al 100% y con ganas e ilusión de seguir a más.
6: Uh-huh. Bueno, no es l'únic. Si mirem a Castelló, que Castelló és molt terra de bous, ¿no? Allí tenim ahí en Bermejo, que entre altres coses, tu vas participar, si no estic enganyat, en un any en l'encontre mundial d'escoles taurines, també en Mèxic, i que això també també t'ofereix les teues possibilitats, ¿no?
10: Sí, la verdad que fue una posibilidad muy grande y muy bonita, una oportunidad que a cualquiera que estamos empezando le hubiera gustado ir a ese encuentro. Y la verdad que fue una semana que la disfruté mucho, el vivir, levantarse por la mañana, ir a entrenar, estar junto a los matadores de toros de allí de México y luego tener la suerte de clasificarse a la final y dar un gran nivel en la final. La verdad que dejé buenas sensaciones allí en México y la verdad que disfruté mucho.
6: ¿Y en eso cómo ayuda a madurar como torero estas experiencias?
10: Pues la verdad que cuando me vine de vuelta a España fui a Francia y la verdad que vi un torero que era otra persona, un torero más maduro, que había sido capaz de darme cuenta de que realmente era lo que quería, ¿no? Que ya se estaba poniendo la cosa seria, ya se estaba hablando de debutar con picadores y al final fue en el circuito. Y la verdad que me hizo madurar como persona y como torero.
6: I a més, si tampoc estic enganyat, debutés en cavalls este estiu, ¿no? En el 1 d'agost va ser.
10: Sí, la verdad que debuté el 1 d'agost en Vilafranca.
6: Sí.
10: En lo personal.
6: En Vilafranca del Cid.
10: Fue una tarde súper bonita y la verdad que pude disfrutar. Tuve la suerte de matarlos bien y cortar cuatro orejas.
11: La veritat és que els tres Sergi són tres toreros molt diferents, no? Els tres són joves, comparteixen que han sigut alumnes de les escoles de les capitals que representen, però torejant no se pareix ningú. I és molt curiós, no? Que
6: són absolutament diferents.
11: Completament. I que n'hi hagués aquesta varietat també. En aquesta final sembla que ha sigut una final que s'ha pensat aixina, però no, la realitat és que és una final que en molt de sabor, no? Perquè té molta varietat i això és molt important.
6: I com porten el tema de la rivalitat? Pues, que estàs en ells.
11: Sí,
6: no. Perquè acabi al fi molt col·leguitat, però després sí. Que gane el mejor. ¿No?
11: Mira, els toreros les passa algo que el estrès se transformen, de veres, quan se vesteixen de llums, no? Canvien completament. Canvia el rostre, canvia la mirada. Ahí no n'hi ha amics ni amistats, ahí és rivalitat pura i dura. Estrès, hem de dir que estrès tenim entre ells, hem de dir-ho, perquè no, és que anem a dir-ho, molta rivalitat. Mm-hmm. No són amics, crec, amics no sou, Coneguts i companys. I és de veres que Villena serà de nou per tercer any consecutiu, com hem dit, escenari d'una final. La de l'any passat ja va ser aixina, trepidant, podem dir, i la d'enguany jo crec que també promet això. Molta rivalitat, perquè els tres tenen, a més, molta ambició, no? Jo crec que és inevitable i necessari també a aquestes edats.
6: Marco Polopeski, en este cas, representa a València, però la diferència que tens amb la resta de companys és que tu vens, diguem, d'una dinastia taurina, no? Això influeix prou.
13: Bueno, sí, sí que és verdad que mi afición y mis ganas por ser torero vienen gran parte por mi hermano, que ha sido novillero con picadores. Y bueno, a raíz de él yo quise ver lo que hacía en la escuela taurina, sus entrenamientos. Y nada, lo típico que le pica la curiosidad al hermano pequeño, pues un día fui allí a ver qué se hacía y poco a poco ya el maestro Juan Carlos Vera, siempre lo he dicho, que me quería fichar para la escuela y me fichó. Y luego ya poco a poco pues ya cogí la afición, fui aprendiendo y ya me lo tomé en serio hasta el día de hoy. Y una vez entré a la escuela ya tuve claro que quería ser torero.
6: ¿Y es más un avantaje o una presión afegida que hi hagi algú de la familia que ya haya pasado por ahí?
13: Bueno, la verdad,
6: las comparaciones y todas esas cosas.
13: No, las comparaciones a mí no me molestan. Al final somos distintos. Sí que es verdad que los consejos mayores que recibo son por parte de mi hermano. Al final entreno con él. Y no te voy a negar que algo se me pegue, al final es lo más normal, pero vamos, al final luego yo tengo mi carácter, él tiene el suyo y distintos somos.
6: Bueno, entre les fites crec que tens la millor faena de novillero en la Fira de Juliol de València.
13: Sí, la verdad es que la Fira de Julio fue una tarde muy bonita.
6: En casa, més no es pot demanar, ¿no?
13: Sí, en casa, la verdad es que la fecha, por poner un pero, no era la más bonita. A ver, la más bonita sí, porque ganó España el Mundial, pero en cuanto a público, pues
11: era complicada.
13: No fue la mejor de espectadores, pero vamos, sí que es verdad que esa novia pues me permitió torear, como siento. Lo malo, la espada del novillo que tenía el premio, pero sí que es verdad que pude disfrutar. Es una faena que me sentí un privilegiado de poderla hacer en Valencia con la novia de Talavante. Y bueno, me dieron el premio de la mejor faena de novillero de la Feria Julio y bien agradecido. Y bueno, ahora queda el circuito, que es el objetivo de esta temporada.
11: Es curioso, Sergi, perquè avui que se celebra ese dia de les persones majors, quan le sí. preguntem a ells per ells referents taurins, no? Dels toreros més veterans o majors, ells tenen el seu referent, que són homes que no són majors per a nosaltres, però clar, per a d'ells sí que són una miqueta, clar. Sí, el cas de per exemple de Marco Polope, que té el seu referent en Joselito, José Miguel Arroyo, Joselito, no? I de Javier Cuartero i en Bermejo, que és Juli. Sí, per a d'ells són mestres ja consagrats i evidentment majors, però no són majors.
6: Claro.
11: No? Són contemporanis.
6: No, si entre nosaltres ja a voltes ens pensem que són majors i no són majors, pues imagina.
11: En efecte, però que és curiós, no? Perquè el temps passa i és de veres, i les noves generacions arriben en l'aire fresc, en la finestra oberta de joventut, no? Que és inevitable, i ells també tenen els seus referents, que evidentment són més contemporanis que els que pot tindre qualsevol torero de 40-45 anys. No?
6: Sí, de totes formes, i per tancar, perquè avui anem superapretats, n'hi ha que posar els ulls en eixa final del 4 en Villena.
11: Villena, 6:30, a més televisada per Apunt, en directe, sí. A partir de les 6:30, i jo demanaria que si poden apropar-se a Villena, a eixa plaça de Bous, que és tancada, a més, vull dir, no n'hi ha complicacions meteorològiques que puguen posar en perill la final, perquè és una plaça tancada, mereix la pena, perquè serà, Sergi, un gran espectacle.
6: Sí, perquè en qüestió de meteorologia tenim uns dies complicats. Exacte. I això és important, tindreu en compte. Pues Marco, gràcies per haver vingut.
13: Muchas gracias.
6: Ian, gràcies per haver vingut a tu també, que vaja tot molt bé, i bueno, Javier, per a tu també, d'acord? Germà, ens escoltem estos dies.
11: Sí, senyor, un abraç, company.
6: Cuida't, vinga, fins ara. En un quart d'hora seran les 12 del migdia, nosaltres posarem el punt i final al programa, però encara n'hi ha un parell de punts que tenim que donar, i un d'aixos punts està en el Teatre Olímpia, o el més conegut com la Bombonera de València, on es donen cita molts dels espectacles, en este cas, que avui destaquem en David González, però que serà en un moment. Fins ara.
1: Apunt Ràdio. A l'Alt Maestrat, 101.3.
14: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
15: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
14: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
16: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
14: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Vivim per contar-te la vida. Per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: David, això ho escoltes i sona espectacle pur, de veritat, eh?
1: Sergi, sona espectacle perquè és un autèntic espectacle el que arriba ací a este Teatre Olímpia en poquet més d'un mes. El 7 de novembre s'estrena eixe musical Book of Mormon. Sí. Jo, amb l'avantatge que em dona haver-ho vist en Madrid, jo te puc dir que és una
0: molt
1: autèntica cachondo, meravella.
0: No? Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, irreverent també, estàvem parlant així, que a millor genera alguna incomoditat en alguns sectors, però bueno, això ho deixarem per a que la gent vinga i el valore cadascun com ells consideren. Jo tinc així al meu costat a Albert Bolea, què tal, Albert?
2: Bon dia.
1: I Nicolás Colomer, què tal?
3: Bon dia.
1: A veure,
0: qualsevol dia perquè amb aquesta apariència tan seriosa de bon dia, que després es lia la que es lia en
1: l'escenari. Tenen una apariència seriosa. De fet, estan amb la roba, amb el look de l'obra, sí, sí, sí, sí. A veure, i els dos es diuen Elder en l'obra. Com és això? Perquè a lo millor esta obra arriba així dels Estats Units i pareix que ens queda un poc llunyana, però sí, contem-nos un poc per què ve tot això de que tots els personatges es diuen igual, els homes, les dones.
2: Bueno, sí, els homes ens diem Elder i les dones Sister. L'únic que, com aquí en el musical de Book of Mormon no surten noies, pues tots som Elders. Aleshores, aquesta religió de los mormones de... Com es diu això? Espera, que no em surt el nom ara. No, de Jesucristo de los Santos de todos los días, ¿vale? Així és com es diu la religió. Té aquesta manera com de, no, de treure l'importància una mica a la identitat, a l'individualisme, no? I de ser més com un grup. Aleshores, per això es diuen ells Elder i elles Sister. Però crec que és només durant els anys de formació, que ells, quan tenen 18 anys, els envien de missió durant 2 anys, han d'anar en parella, dos sempre nois, noi amb noi, noi amb noi, i els destinen a qualsevol lloc del món i han de predicar la fe mormona durant 2 anys sencers, i després ja tornen a casa i ja poden seguir amb la seva vida.
1: Que perill, no?
2: Que peligro, sí, sí.
1: A ver, Nicolás, también entiendo que la gente que viene, hay algunos que saben a lo que vienen, entiendo que os habéis encontrado con que otros a lo mejor se quedan con los ojos como platos.
3: Efectivamente, mucha sorpresa. Pero por eso siempre como que recomendamos venir con la mente muy abierta a disfrutar de la música, a disfrutar de la historia, a disfrutar de todo lo que vamos a contar en la función. Pero hay mucha gente que se queda sorprendida, claro, es inevitable, porque es una comedia súper ácida, súper irreverente, pero divertidísima. O sea que sí.
2: Y si se es tocan temas... Clar. Una mica tabú, no? Es toca, pues, es toca la fe, es toca la identitat sexual. Aleshores, pues, és normal que hi hagi gent a vegades, doncs, que li costi, no?, una mica més, però sí que és el que diu el Nico. És important, doncs, venir informat, de llegir una miqueta de què va la història, no?, veure si t'interessa i després deixar-te sorprendre, perquè és realment de lo que va aquest espectacle, que és de, aparentment, anar a veure una cosa, no?, que sembla recta, no?, sèria, mormona, no?, de què voy a ver, i de cop et trobes amb la sorpresa més esbojarrada, no?, que et podries trobar. Aleshores, jo animo a que la gent realment s'informi, no?, que vegi una mica de què va la història i que vingui a disfrutar. De fet, estem amb una preventa espectacular, sí, vull dir, estem amb les entrades que hem obert una setmana més, i per favor veniu. De fet, a Madrid tenim gent que repeteix, o sigui, tenim ja un fandom que és espectacular.
0: Sí. Però n'hi ha coses que no cansen, no, clar.
1: Dime, Sergi, sí.
0: No, que n'hi ha coses que no cansen, sobretot si és del bon rotllo com The Book of Mormon, clar.
1: Sí, i a més, jo crec que molta gent podrà relatar el mateix, que és que jo estic a casa i me n'hi el què tal? Y ya comences, y no pares, ¿verdad?
3: Total, y luego muchísima gente, apágalo, o sea, hay muchísimos como, apágalo, hay muchísimos jingles, ¿no? Como sí, que se te quedan en la cabeza, pero vamos, mucha gente pide las letras en español, las canciones en español, sí, porque se te quedan las letras. No, no, es una música impresionante, de los compositores de Frozen y de Coco, sí, por lo tanto, pues claro, o sea, es que son pegadizas por narices.
2: Let it go, sí, sí, esto... Sí.
1: Ni a humor, ni a bona música, i també això, una escenografia que acompanya tot, perquè contàvem en la roda de premsa, no és una gran producció amb focs d'artifici, etc., no, però sí que impressiona.
2: Sí, bueno, tenim allà un canvi ja en un moment concret de l'obra on de cop tota la rectitud, no?, i com la imatge que portem mostrant al públic durant 10 minuts canvia radicalment. Aleshores, no vamos a desvelar, però sí que tenim un parell de moments on la gent s'impacta bastant, no? Perquè no t'ho esperes de cop el canvi. Sí que és veritat que l'escenografia està molt ben feta i la segona part una mica d'aquesta escenografia, a més, està feta d'una manera molt concreta, vull dir que si la gent es fixa, descobrirà moltes cosetes, molts detallets.
1: Hablabais vosotros del fandom que habéis creado en Madrid por el estar, digamos, allí afincada la obra. No sé, también el hecho de que vosotros hayáis pasado por diferentes papeles, aquí venís con Elder McKilney y Elder Price, sí. Pero habéis pasado por otros, ¿verdad?
3: Sí, yo el año pasado hacía un track de elenco, Elder Thomas, y era alternante del protagonista, o sea, de Elder Price. Uh-huh. Y claro, ves la obra desde otro lugar, súper divertido también porque bailas más haciendo elenco, pero sí, a mí me gusta mucho verlo desde los dos lugares, desde el elenco y desde el Price, muy divertido.
1: En el teu cas també ha hagut eixe canvi?
2: En el meu cas jo sempre he fet de McKinley, l'únic que sí que és veritat que abans, durant els primers dos anys va estar el primer actor, el Nil Carbonell, fent-ho estupendo, un pelirrojo estupendo ell, i ara jo vaig... La meva situació és com que ho vaig veure des de la platea, no? I ara ho puc fer a l'escenari, aleshores la veritat és que... què puedo decir? Jo m'ho passo molt bé fent del Der McKinley perquè justament... és el potser que està com més, és el més extrovertido, no? El que té un problema vital com més evident, i la veritat és que és molt divertit fer-lo.
1: Vindreu ja dins d'un mes per a afincar-vos així durant dues setmanes, tres setmanes, crec, i no sé també el fet de treure-la fora del que esteu acostumats, d'eixer Calderón en Madrid, no sé si vos imposa, què és el que vos fa sentir?
2: A veure, sí que és veritat que és una obra que, com hem dit, toca temes peliagudos, no? Aleshores sí que doncs, fa respecte a veure com la gent ho rebrà, no? Però sempre amb ganes de que la gent el descobreixi, no? Perquè és un musical que si no ets molt friki, no? D'aquest gènere, no el tens present, no? No és com un Rey León, un Wicked, no? Per exemple, que es fan pel·lis, o sí, clar, algo com més heavy, és algo més desconegut, aleshores jo crec que podem aprofitar aquests tres anys d'èxit absoluto, no? A Madrid per, com aquesta motxilla, no? que portem i esperar que la gent el disfruti, que jo crec que, bueno, de fet ha passat que durant tots aquests anys tota la gent de diferents llocs d'Espanya es concentraven a Madrid, aleshores ara venimos a vuestra casa, gente, ¿qué más queréis?
1: Y además esta es la primera parada, pero después viene más.
3: Hombre, luego vamos a Bilbao, a Murcia, a Zaragoza, a Sevilla, a
1: mi Alicante.
3: Alicante,
0: home,
3: total.
0: Por favor, que no falte Alicante, claro.
3: Manresa, o sea, vamos a todas partes. O sea, esto no para hasta abril, Málaga, Sevilla. Todo. Sí, sí. Mucha emoción. Muchos teatros también.
1: Sí. Hem d'acabar perquè arribem pràcticament a les 12 del migdia i ràpidament, per fer eixa cunya, aprofitem. Ui. Què és el que diguem a la gent que potser ens escolta, que té dubtes, que no sap què és el que va trobar? Què va trobar-se en Book of Mormon en Teatre Olimpia?
2: Bueno, doncs...
3: El
2: musical de la seva vida, com ha dit el Nico, jo aquí traduciendo. jo crec que es deixin sorprendre. O sigui, el que he dit abans de que investiguin una mica de què va aquesta religió dels mormons perquè puguin disfrutar de tot el que es veu a l'obra i que vinguin a passar-s'ho bé, a disfrutar de coreografies, de cançons espectaculars i d'actors trobant-se fatal i disfrutant a la vegada. Nico, què tens que dir?
3: O sea, lo mismo, que vengan a disfrutar, que és el mejor musical que ha pisat este país i que vengan a reír i a disfrutar toda la tarde.
1: Perfecte. Doncs, ahí queda. Sergi, jo t'acomiado des d'esta saleta de l'Olimpia, que estem així amb un sostre baixet, estem amb unes llums baixes que esto es
0: com si fóreu botelles de cava, no? Els tres ahí agachats tombaets.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno. Així n'ha quedat així. Agrair moltíssim a Nicolás Colomer, Albert Bolea, gràcies per atendre'ns. Vos deixem que continueu atenent a la resta de mitjans i, Sergi, si vols algo més de mi, és el moment. Si no, me'n torne cap a la ràdio.
0: Res, torna a la ràdio, que ja està bé per avui. El pareix?
1: Vinga.
0: Fins ara.
1: Gràcies, estarà.
0: No fa falta que vos recorde que estem en perill extraordinari per pluges des dels ports fins a la Marina Alta. A partir de les 6 de la vesprada, que és quan s'activarà l'alerta roja. Les províncies de Castelló i València estan en alerta ja a partir d'això hora per la quantitat de pluges que poden arribar a caure. Mira, precisament un dels missatges que m'arriba des de la zona bàsica de salut del Forcall és que davant la situació meteorològica prevista per avui i l'activació d'eixa alerta roja per pluges en la zona dels ports i tenint en compte els desplaçaments que la gent deu de realitzar, sobretot el personal sanitari, per a tornar a les seues cases, s'informava que a partir de les 12:30 quedaran suspeses les consultes ordinàries presencials en els consultoris de la zona bàsica de salut del Forcall, en este cas. Per tant, l'assistència sanitària es manté per atenció urgent i consultes telefòniques centralitzades, sobretot en el centre de salut del Forcall. I també, des de l'activació del nivell roig a partir de les 6 de la vesprada, el que es recomana en la zona dels Ports és encaridament a la població que eviten desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, seguint en tot moment les indicacions dels servicis d'emergències i protecció civil. Els ajuntaments estan donant màxima difusió a tot això, com vos dic, no només en els Ports, sinó també des dels Ports fins a la Marina Alta, que són les zones d'incidència per aquest perill extraordinari per pluges. Vos comentàvem també fa un moment que, entre altres coses, també es duia a terme el tancament i suspensió de la majoria de les classes en tots els centres educatius, inclosos les universitats populars, centres ocupacionals, els centres de formació reglada i no reglada i els centres de majors i centres de joventut, avui a partir de les 3 de la vesprada en la ciutat de València. Tot això també està duent-se a terme en ciutats com Gandia, com Torrent i la resta de localitats que a poc a poc vos anem informant a través de la ràdio televisió pública. Se'n podem anar d'una forma més o menys romàntica, perquè avui es complia l'aniversari de la mort de Charles Aznavour, i per prendre una miqueta de perspectiva i tranquil·litat, el adeu vos el donem amb un clàssic d'Aznavour, com era La Bohème. Tornem demà a partir de les 7, si res no passa.

I si passa, evidentment, així estarem la Ràdio Autonòmica Valenciana per acompanyar-vos i que ens tingueu al costat en tot allò que necessiteu. De moment, continua la resta de la programació, que ho fa durant tot el dia, així, en la ràdio. Adéu.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La Guàrdia Civil ha detingut 5 homes, 2 d'ells menors d'edat, per les agressions patides per 2 joves d'origen magribí i senegalès ocorregudes el mes de setembre a tavernes de la Vall Digna a la Safor. Aquestes agressions, una de les quals va ser gravada en mòbil, estan sent investigades com a delictes d'odi. Segons s'ha pogut saber a Punt, està previst que els arrestats major d'edat passen demà a disposició judicial a Gandia, acusats d'un delicte de lesions amb agreujant d'odi. Els menors estan a l'espera del que decidisca la Fiscalia de Menors. I emergències de la Generalitat acaba d'enviar un alert de preocupació i prevenció a les comarques de la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida per a aquestes pluges torrencials previstes que seran en avís taronja a partir de les 2 i d'avís roig a partir de les 6 de la vesprada. D'altra banda, acaba de finalitzar la reunió del SECOPI, convocada aproximadament fa una hora, després que AEMET activarà l'avís roig a gran part de la comunitat valenciana per pluges torrencials. Acaba d'eixir de la sala de reunions d'emergències de la Generalitat a l'Eliana el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, que està a hores d'ara oferint explicacions, acompanyat de la delegada del govern espanyol a la comunitat valenciana, Pilar Bernabé. D'altra banda, a València, l'Ajuntament també havia activat el SECOPAL per a l'avís roig a partir de les 6 d'AEMET. Entre les mesures que ha adoptat el Consistori de València està el tancament de les escoles des d'avui a partir de les 3 de la vesprada i que es mantindrà també fins demà divendres, ja que està previst que continuï després de l'avís roig l'avís taronja. Juan Carlos Caballero és portaveu de l'Ajuntament del Govern Municipal.
2: A partir de les 3 de la tarde ya no habrán clases durante todo el día en todos los centros de la ciudad de Valencia, y que esta medida además se prolongará hasta el día siguiente, viernes, que tampoco habrán clases debido a, pues evidentemente, el grado alto de incertidumbre de esa alerta roja que tenemos hasta las 2 de la madrugada, pero que continuará con una alerta naranja para el día siguiente.
1: A més, les sales teatrals Rialto i Olimpia han suspès les obres de teatre previstes per avui. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat molta prudència davant de les fortes pluges previstes. Llorca ha demanat que la ciutadania s'informe pels canals oficials i que seguisquen els consells de les autoritats.
3: Prega a tot el món és que tingui molta precaució, que seguisquen les instruccions i la informació que estiguin donant els canals oficials, que es mantinguin sempre informats i que seguisquen els consells de les autoritats.
1: Recordem que a partir de les 2 de la vesprada, com dèiem, l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha activat els avisos taronja. I a partir de les 6 de la vesprada serà avís roig. A l'interior nord de Castelló i a tot el litoral, entre el Baix Maestrat i la Safor, per risc extrem a conseqüència de les precipitacions d'intensitat torrencial que s'esperen. Els avisos rojos, a priori, acaben a les 2 de la matinada de divendres al litoral de la província de València i a les 12 del migdia al litoral i nord de la demarcació de Castelló. Per a demà divendres, la novetat que acaba de comunicar l'AEMET està en l'ampliació de l'avís taronja a tot el litoral de la província d'Alacant. Més coses, la Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut 6 persones, investiga altres 8 per formar part d'una organització criminal que operava en Alacant, Múrcia i altres províncies i que hauria defraudat més de 2 milions d'euros en la distribució i venda d'hidrocarburs al marge del control fiscal. Els agents han presentat 3 dipòsits amb 86.000 litres de carburant i els assortidors de 3 estacions de servei, una d'elles a la Vila Joiosa, a la Marina Baixa. En els esports, futbol, el Llevant s'ha entrenat este matí a Bunyol amb la confiança de poder anar a poc recuperant els lesionats. Paco Cerdán.
4: Sí, tanto Hugo Sotelo como Eta Young continúen treballant al marge del grup, però reina l'optimisme per a recuperar-los el pròxim dilluns 12 d'octubre en el duel dels Granota contra el Sevilla. El jugador Jon Ander Olasagasti, que s'ha convertit en un dels fixos en l'esquema de Castro, ens ha atès en exclusiva a Punt. Hem pogut parlar amb el Gui del Llevant de la marxa de l'equip i també de la seva progressió com a Granota.
5: Intentamos competir todos los partidos y es verdad que bueno, de momento te llevamos 5 puntos, pero son sensaciones positivas en muchos de ellos, con intención de poder sacar algo más. Entonces tenemos que seguir apretando, mejorar esos pequeños fallos para conseguir más puntos y sin ninguna presión, porque al final esto es muy largo y creo que estamos compitiendo bien.
1: Això és tot de moment. Et deixem ara amb el programa La Flama.
0: Apunt Radio Notícies. Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
6: Què tal? Molt bona vesprada, amics i amigues. La nova edició de La Flama plega a Punt Ràdio. Soc Loren Donat i avui dijous, 1 d'octubre, entrem en el mes més bonico de l'any. Octubre, per què? Perquè és el meu aniversari, clar que sí. Encenem la nostra particular foguera en este mes d'octubre per a parlar de festes, tradicions i de tot el que envolta a les nostres festes. Seguim molt de prop el camí cap a l'elecció de les Falleres Majors 2027, un procés que ja ha començat a deixar-nos moments protagonistes i moltes emocions. I avui continuarem avançant aquest camí per a conèixer tots els detalls. Però la flama també mira més enllà de València. Avui ens recorrerem diferents localitats de la nostra comunitat valenciana per a descobrir les seues festes, les seues tradicions i les històries que fan que cada municipi tingui una manera única de celebrar. I com sempre, no estic a soles, estic molt bé acompanyat de la nostra col·laboradora oficial, mai millor dit, Omaira López Beltrán, que ja la tenim així preparada perquè mos fique una miqueta més a punt l'actualitat de La Flama. Què tal? Molt bona vesprada, Omaira.
7: Molt bona vesprada, Loren, encantada d'estar així un dijous més. Parlant de lo que més m'agrada, les festes i les falles, clar que sí.
6: Pues anem a fer una cosa, anem a començar recorreguent les festes que tenim avui ací, en La Flama, en este primer programa d'octubre.
7: Avui en La Flama parlem de tradició, festes i tot el que es mou en la nostra comunitat valenciana. Ens acostarem als forns de València per a conèixer tots els detalls del concurs d'aparadors de la Mocaurà amb Juan José Rausell, president del Gremi de Forners de València. Viatjarem fins a Llíria, que avui posa el punt final a les seues festes de Sant Miquel amb la tradicional pujada de la imatge al seu reial monestir, que enguany celebra 700 anys d'història. També ens anirem fins a Petrer, que demà comencen les seues festes en honor a la Mare de Déu del Remei, que tindrà el 6 d'octubre un dels seus dies grans amb la celebració dels tradicionals nanos i gegants. I acabarem el nostre recorregut a les Alqueries del Niño Perdido, que continuen celebrant les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu del Xiquet Perdut fins al pròxim 11 d'octubre. Tot això i molt més, avui en La Flama.
6: Gràcies, Omaira López Beltrán. Moltes gràcies. I nosaltres comencem avui en lo primer de tot, en... En el 9 d'octubre, amics i amigues, 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana, ja i amb ell, una de les nostres tradicions més dolces, la Mocaurà. Els forns valencians s'engalanen estos dies amb autèntiques obres d'art en els seus aparadors, amb les tradicionals fruites de massapà, la piuleta i el tronaor com protagonistes. I tot això... I més, forma part d'un concurs molt especial. Per a conèixer tots els detalls, tenim avui amb nosaltres a Juan José Rausell López, president del Gremi de Forners de València. Juan José, què tal? Molt bona vesprada, com estem?
8: Hola, bona vesprada. Pues mira, liats, així, fent frutetes.
6: Pues mira, liats fent frutetes. Jo el que dic, la Mocaurà valenciana és com el... Anava de Sant Donís, clar que sí, però pues el... El Cupido valencià, podríem parlar, no? El dia dels enamorats de tots els valencians.
8: Home, realment, nosaltres tenim la festa dels enamorats autòctona. I això no tenim que oblidar-ho mai. Els valencians tenim un altre dia. No ens feia falta ningú Sant Valentín, en este cas. Però bueno, ja juntant-ho en el Dia de la Comunitat, però escolta, fabulós per a tots, pensa jo.
6: Per a la gent que no coneix la mocaora ben de prop, quins són els elements, no?, que no poden faltar en una autèntica mocaora valenciana?
8: Bueno, una mocaora té que estar ben construïda en l'aspecte de que té que dintre la major part de les fruites i verdures de la nostra horta. I després, pues bueno, la pluta del tronador, n'hi ha que fer-li un enreixat el més curiós possible, perquè aquests arts, per desgràcia, van perdent-se. Perquè, claro, és prou complicat treballar en una manera molt menuda, en la glaça. I, bueno, en Caixina hi ha uns artistes així en el nostre gremi de forners i pastissers que, de fet, fan verdaderes obres d'art.
6: Això no va dir. Com es preparen els obradors per a l'arribada del 9 d'octubre, per a aquest Dia de la Comunitat Valenciana?
8: Doncs pues mira, són els dies més forts que tenim, la veritat. Esta festa, bueno, ja cal d'any i aquestes coses, Nadal també, però realment esta festa és una feina molt laboriosa, perquè n'hi ha que pensar que estem treballant en unes boletes de massa pa que seran al voltant d'entre 15 i 20 gramets, claro, i ahir si no n'hi ha artistes en les mans, pues poques frutes podem veure o poques verdures. Però la realitat és que n'hi ha que tindre molta paciència i molt de fuelle, perquè n'hi ha que tirar-li per a fer esta gran festa.
6: Jo sempre pregunto d'on ve el nom, perquè la piuleta i el tronador, a banda de les fruites, no poden faltar. D'on venen els noms i per què es va establir que tenien que tindre la piuleta i el tronador?
8: Mira, els tronadors són les carcasses i les palmeres que feien les carcasses quan se celebrava antigament la festa de l'entrada de Jaume I el Conqueridor. Entonces se van a reproduir, pues això, la carcassa, que és el tronador, i la piuleta, que és la que fa de palmera. Entonces, claro, ahí quan ja te dic, ahí lo més és la experiència del forner pastisser, que pot fer un enreixat espectacular, pues això és el que realment dona el toc tan principal com pot ser l'entrada de Jaume I el Conqueridor. Entonces se van a reproduir, pues això, la carcassa, que és el tronador, i la piuleta, que és la que fa de palmera. Entonces, claro, ahí quan ja te dic, ahí lo més és la experiència del forner pastisser, que pot fer un enreixat

0: València?
1: Home, n'hi ha turistes que sí. El hàndicap que tenim és que el turista que està venint últimament pues no és del, de l'agraïment de ningú ciutadà valencià, en l'aspecte de que venen molt justets, però els turistes que estaven venint anteriorment, i alguns actuals també, sí que s'involucren dins de lo que és la cultura de la ciutat, tasten aquestes peces que damuntes, que és un producte que pot viatjar espectacularment perquè té una durabilitat brutal, més d'un mes, en una caixeta. Entonces ho poden dur als seus països, que de fet algunes voltes han fet algunes mocores per endur-se fora, de gent que ha vingut de fora a passar les gustis a València i s'han topetat en una de les millors festes del món, la veritat.
0: Ah, clar que sí, la millor festa del món, el 9 d'octubre, les falles que en València tenim de tot. Però anem a ficar-se en lo que de veritat avui ens convoca, sí, que és el concurs. Avui ja estem puntuant, ja està el xulat al carrer puntuant els aparadors dels obradors a la ciutat de València i a les localitats del voltant.
1: Sí, este matí, a partir de les 10 del matí, estan, pues, crec que són dos taxis, els que van, els jurats, van 10 persones, no, 3 taxis, no, van 10 persones de jurat, i entonces ara mateix estaran, pues, no sé, per quina ruta l'han agarrat, perquè la veritat és que és una festa que estaran molta més. De fet, tots els forners i pastissers engalanen les seues tendes d'unes formes espectaculars, i després n'hi ha gent que té el punx, el punx, per a poder presentar-se a aquests concursos, que de fet tenen un nivell altíssim, de veritat.
0: Jo anava a preguntar, quants forns es van a presentar en este concurs que any darrere, que quants anys portem també? Quants se presenten i quants anys portem fent el concurs?
1: Pues el concurs estarà fent-se al voltant de 40-45 anys com a mínim, ara no ho recorde bé. I la veritat és que és un concurs que cada volta n'hi ha més gent presentant-se, han tingut anys de 20 tendes, que és moltíssima gent que se presenta.
0: Sí.
1: Enguany crec que serem uns 7 o 10, és que s'han presentat, no ho tinc molt clar perquè jo quan no me presente estic en altres feines i entonces no vull saber molt perquè vas molt liat, però de fet és un concurs que estarà molta més perquè la festa ha anat molta més. Vosaltres penseu que molta gent a València avui és una xicoteta desgràcia, però bueno, una que ha anat a millor, està coneguent ara el massaparte, està ben que no és una cosa extremadament dolça com estava menjant abans per altres raons, i ara mateix la veritat és que la gent està acceptant el producte i cada any han fet un poquet més i cada any han tingut un poquet més de venda. A veure, enguany en este pont tan llarg, si la cosa es manté, jo confio que sí, però bueno, és una cosa que estan tant més, doncs el concurs li dona molta visibilitat, la gent té molt d'interès després en saber qui ha guanyat i sí, anar a veure-lo i anar a comprar.
0: Jo el primer, sí, així no és.
1: Entonces, nosaltres intentem crear inquietud també per als consumidors i inquietud en els professionals perquè cada any se milloren.
0: Tenim que escollir, n'hi ha 10 components del xurat. N'hi ha categories, no n'hi ha categories. El xurat té que ser especialista, té que ser forner, no forner. Com se composa el xurat?
1: Anem a veure, el xurat normalment tenim de gent de belles arts, professionals del sector, consumidors, les associacions de consumidors que hi ha a València, perquè al fi i al cap els nostres jefes, entre cometes, són els consumidors i són els que van a valorar les coses. Entonces, n'hi ha dos apartats, que és mocaora en concret, i després n'hi ha la de tenda i escaparates. Entonces, claro, la mocaora ha de ser un conjunt d'una pilota d'un tronador que no sobrepassen el pes per unitat d'un quilo cent, i després de que s'ha de presentar-se espectacular en unes frutes i verdures el més paregudes a la realitat. Entonces, claro, és un treball molt delicat i és un treball que el xurat, n'hi ha moltes vegades que li costa decidir qui és el primer i qui és el segon. És important això.
0: Important. Clar, n'hi ha una valoració plàstica que diguem que és la que entra per la vista, però també n'hi ha una part del xurat que suposa que tastarà, no?, lo que serà i lo bo que estarà, i això és lo més interessant. On tenim qui se va ser el guanyador?
1: És que tenen que tastar-los. Els xurats tenen que tastar el massapà per una senzilla raó, perquè moltes vegades no... Moltes el que anem buscant és l'excel·lència del producte. Tots aquests concursos que fem des del gremi anem buscant que sigui una excel·lència el pa, que sigui una excel·lència la bolleria, que sigui una excel·lència el pan quemado i que sigui una excel·lència el massapà. Perquè, claro, és una guerra que nosaltres l'única solució que tenim és donar molta qualitat i entonces nosaltres no podem treballar

0: en formulacions de 60% de sucre i 30% d'armela soles. Nosaltres hem de treballar en formulacions d'un 50% com a mínim per a que ixe mos se note la mela marcona.
1: Sí, sí.
0: Entonces, claro, és molt interessant i és molt difícil, el quan tu no estàs jurat, perquè s'ha de jurar alguna vega que no m'ha presentat, i és molt complicat a vegades saber aquests matisos que n'hi ha, perquè la marcona té un punt final amarg que se nota un poquet, i els professionals sí que el coneguem bé. Entonces, quan me diuen, no, és que el massapà és una cosa molt dolça, no és veritat. El massapà ha de ser una cosa agradable. Extremadament dolç és el que se ven en els lineals dels supermercats. Això sí.
1: Tu mira lo que hem inventat, la mela marcona en sucre, el dolç més típic valencià. I ara anem a lo que és de veritat. El guanyador, què s'emporta? El primer premi, segon premi, tercer premi, segons les categories, què s'emporta el guanyador?
0: Pues mira, el primer premi s'endú un pergamino, està clar, una chaquetilla oficial del Gremit,
1: molt bé,
0: i un premi econòmic. Mm-hmm. El segon s'endú el mateix menys la chaquetilla, i el tercer, bueno, en la qualitat econòmica és un poc menys, i el tercer pues, un poc menys, és entendible això.
1: Sí, home,
0: entonces, és el reconeixement del sector. Jo penso que moltes vegades la gent, us ho dic a nivell personal, perquè molta gent que no se presenta perquè és que guanyen, amor, és que el tema està en que així ja no és el guanyar, és crear festa i crear ambient. I aquest ambient hem de crear-lo des d'esforç i pastisseries perquè la gent se dinamitzi a l'hora de la visualització de la panaderia i pastisseria artesana, i és molt important presentar-se. Però, claro, tot el món volem guanyar, eh? No sé, si no anem de comparsa. Poca gent veig jo que va de comparsa quan se presenten els concursos, però, bueno, la verdad es que sí, ja.
1: Jo crec que al final lo bonico de tots és guanyador d'escaparate, que va tot el món a veure l'escaparate. Guanyador del millor massapà, pues se va tot el món a comprar ahí a l'obrador, al forn, el massapà. I sobretot jo crec que és el que dius tu, activar, no?, esa part del consumidor que tinga que provar, que tastar i sobretot que tindre a la seva casa pues el producte autòcton valencià per estar 9 d'octubre, que és la mocadora, i sobretot els homes com jo que reganen a les seues dones pues una mocadora valenciana en ese dia de 9 d'octubre, que això té que ser, vamos, claro, un ritual que no se té que perdre.
0: No, gràcies a motors. Es comencem ja en l'armela, això és la gran carcassa de l'armela, de la repostería valenciana, i l'acabarem després de Reixos. I entonces ara és quan és el tro d'eixida, no?
1: Sí.
0: I entonces jo pense que moltes vegades desaprofitem oportunitats valencians en estos casos d'ensalçar un producte tan nostre que té que estar en totes les cases simplement per el motiu de que és un producte nostre. Entonces a partir d'ahí ja m'encanta que la gent vagi a esforç, m'encanta que la gent taste massapà i que puga ell decidir quin és el massapà que més li agrada, inclús fer la ruta dels tres primers, o del de baix de casa, perquè tu penses que al final estem tan atomitzats que estem en quasi tots els barris de València.
1: Sí, és veritat.
0: Un poc menys, però en casa estem en quasi tots els barris.
1: Sobretot que la festa sempre va acompanyada de gastronomia, i la gastronomia en este 1 d'octubre és dolça, i és la mocadora, i que no pot faltar en qualsevol casa valenciana tindre la mocadora. I tenen que anar als forns a comprar esa mocadora. Pues, Juan José, ha sigut un plaer. Suposo que tu portaràs al SAT des de les 5 del matí, com aquell que dius, eres forner, no? Com tots.
0: Bueno, un poquet antes.
1: Antes, mare meva, quina barbaritat. Quasi a l'hora que m'aixite jo. Jo com estic sempre
0: pues
1: de festa.
0: tu tanques els carrers i els aurics. O sigui,
1: uno darrere de l'altre. Juan José, que ha sigut un plaer. Ja mos dirà, quan anem a conèixer el premiat? A quina hora i quan? I a on?
0: Pues, ui, a partir de les 5 de la vespre, m'imagine que ja s'emetrà un comunicat a tots els mitjans de comunicació. I espere que demà pel matí ja hi ha en diaris i en els puestos. Perquè, de fet, ja te dic, n'hi ha molta expectació en este tema. I jo encantat de que la gent estiga loca per saber qui ha guanyat. Pues i a tot disfrutarem tots.
1: Demà aprofitaré jo al guanyador en les meues xarxes socials a anar al forn i a comprar com no la mocadora valenciana. Demà aprofitaré jo a veure quin guanya. I així n'estaré avui pendent. Clar que sí.
0: Molt bé.
1: N'hi ha que potenciar als forners, al gremi i a tot el món per a que continuï la tradició de la mocadora i sobretot que no es perga en el fons, que avui el dia pues ja veus com està tot, està una miqueta més complicat, però bueno, anem a tirar endavant i en força.
0: Efectivament. Quan més siguem, més riurem.
1: Clar que sí. Juan José Rausell, gràcies. Estem pendents d'esta vesprada de conèixer els guanyadors, ese guanyador del concurs que tenim d'escaparates i sobretot dels massapans del dia 9 d'octubre. Gràcies, una abraçada. Molt fort a tots.
0: Moltes gràcies. Una abraçada a tots. Vinga, adeu, adeu.
1: Mare meua, un bon massapau, Maira, que quines ganes t'entren. Jo és que te dic, i si anem ara d'ací de Punt Ràdio de la Flama, correguent i a veure qui és el guanyador ara esta vesprada.
2: Home, clar que sí, a estar ben pendents i a comprar, i que no es perga mai esta tradició, la tradició dels enamorats valencians.
1: Jo te dic una cosa, a tu te regalen moca hora?
2: A mi la veritat és que el meu Rafael és un poquet deixat, però he de dir que l'any passat porta 2 anys fent-me moca hora. Jo sóc la que fa pressió, que a mi m'agrada, però és que me diu, sempre estàs a dieta. Jo digo, però bueno, el dia 9 d'octubre me la bote.
1: No passa res, això és dieta, saps? O sea, sucre i armela marcona, que és boníssima.
2: Però i esperen, vaig tornar a tindre mocaora.
1: Mocaora. I jo sempre dic, darrere d'una gran gastronomia que n'hi ha una gran festa. Pues, per exemple, ara, se n'anem a agarrar el cotxe, i anem a continuar per la Comunitat Valenciana i se n'anem fins a la localitat de Llíria. Ahí serà el nostre següent destí en la Flama, Llíria. Ahí arriba avui a la fi de les festes de Sant Miquel, amb un dels seus moments més esperats i tradicionals, la pujada de la imatge fins al seu reial monestir. Un any molt especial, a més perquè aquest emblemàtic lloc celebra el seu 70 aniversari en una jornada de tradició, devoció, amor i molta emoció que volen viure molt a prop. Pues així, se n'anem fins a Llíria. Ahí tenim a la seua regidora de festes, Maria José Llopis. Què tal? Molt bona vesprada. Com estem?
3: Hola, bona vesprada, Loren. Pues bé, cansaig, però bé, aguantem.
1: Bueno, ja t'escolteu, és que, clar, 70 aniversari, qualsevol diria que això va ser l'altre dia,
3: Disculpa, te vaig a rectificar 700. Un poc.
1: 700, ai, que m'he minxat jo un 0 per ahí.
3: Bueno, 700 aniversari.
1: Mare meua, pues...
3: 700 aniversari del rei al monestir, sí.
1: M'he deixat el 0 per el camí, saps? Dic, mira, sí. Jo ja vaig més ràpid, jo dic, tot és jove, pues no, són 700 anys d'història sí. Que porta ja... com no, pues esa emblemàtica localitat de Llíria en les festes de Sant Miquel. Mm. Conta'ns una miqueta perquè estem al final, però fem un balanç de lo que ha sigut les festes de Sant Miquel.
3: Pues el balanç, pues bueno, principalment és un balanç positiu perquè, bueno, hem d'agrair la gran participació i acollida que ha tingut tota la programació festiva entre els ciutadans de Llíria i també entre els visitants. És des de l'ego una edició històrica, la d'enguany, per el que hem dit, per el 700 aniversari de la Fundació del Reial Monestir, i a més també teníem un altre aniversari, que era el 25 aniversari de la Fira Morredó, que també acollim dins de les festes, i bueno, ja ha sigut una programació pues, festiva, cultural, amb molta presència de la nostra excel·lent música en les nostres bandes, amb presència d'altres tipus de música per a tots els públics, amb presència de teatre, de danses valencianes, de musicals, un poc de tot, no? I el balanç, la veritat, que ha sigut un any molt exitós, perquè la Fira Morredó ha tingut més visitants que en la vida, la plaça s'ha omplit de veïns i visitants, s'ha consolidat com un esdeveniment motor i començarem des del dia d'assat en la programació d'actes lúdics, diguem, que preparem des de l'Ajuntament, i el dia 28 començarem amb el gran acte, diguem, religiós. Ja són els actes religiosos que organitza la Germandat de Sant Miquel i fan el dia 28 el primer acte en la baixa del Sant des del Reial Monestir. Enguany pues, ha baixat, n'hi ha dues imatges, no? Perquè tots els anys baixa el dia 28 Sant Miquel i puja el dia 30. Uh-huh. Baixa el 28, n'hi ha dues imatges i cada 5 anys baixa la imatge gran, que diguem. I, però enguany al ser el 700 aniversari hem baixat a la imatge gran, se baixa el dia 28... I encara no l'hem pujat, perquè ahir encara anava a visitar alguna de les parròquies i tenia que pujar avui, però malauradament, com sabreu, per l'alerta taronja aquesta vesprada es convertirà
1: això,
3: en roja.
1: Això t'anava a dir.
3: Sí, pues no, al final no podrem fer avui la pujada a Sant Miquel. Està en una de les parròquies i si el temps ho permet, pues segurament serà demà.
1: O sigui, que si avui plou, tenim alerta roja...
3: No, avui ja segur que
1: avui
3: no.
1: Avui ja que no pugem.
3: Ja segur, no, perquè han donat l'alerta roja a partir de les 6 de la vesprada. Estava prevista a les 7. Mm. Aleshores, ja per prevenció i perquè és alerta roja, hem de suspendre totes les activitats a l'aire lliure. Aleshores, no el podrem fer avui.
1: Jo,
3: però,
1: bueno,
3: hem estat parlant i demà, si és possible, sí que el faríem demà.
1: Va, sí. I si en algun cas continuarà, perquè és veritat que l'oratge està una miqueta pues boig i plou, no plou, ara és el sol, no és el sol, o sigui que estem així a veure esperant per a on cau, què passaria si imagina que demà plou i ens quedaríem en el dissabte, no? Se n'aniríem el dissabte a la Puigà.
3: Pues a veure, això ho ha de decidir la germandat, però crec igual ho fan el dissabte, que igual decideixen pujar-lo en un vehicle per a que estigui allà el dissabte i el diumenge allí dalt. És una cosa que demà hem de veure encara. No podem assegurar que el dissabte poguera ser, seria una possibilitat, sí, però bueno, se veuria demà, a veure això com ho fem per al dissabte.
1: Bueno, pues estarem pendent
3: anem
1: a ficar ous a Santa Clara, que aixina per lo menos que no ploga, que per lo menos mos dice demà que puche i després continuar. És que la gastronomia és important, l'oratge més encara, perquè n'hi ha que estar sempre pendent de l'oratge.
3: Sempre, i en setembre més encara.
1: Sí, perquè és va pa camunt i pa cavall.
3: Sí.
1: Jo el que dic que Llíria...
3: Hi ha alguna ruixa.
1: Sí, jo el que dic, Llíria, ciutat de música també. Sí, hi ha moltes activitats de música i sobretot que és l'eix vertebrador, no?, de la vostra localitat, que és meravellosa i que haurà sigut una de les grans protagonistes en aquestes festes, com estaves dient.
3: Sí, sempre és la protagonista de la música en les festes i en tot l'any, realment. No, de vegades pues, som ciutat creativa de la música per la UNESCO, i la nostra programació cultural al llarg de l'any està molt marcada per la música, amb molta presència tant nacional com internacional, i dins de les nostres festes pues sempre és la cita més important, diguem, és el concert de les nostres bandes en la Plaça Major. Tenim la Banda Primitiva i la Unió Musical, i l'únic dia de l'any que toquen les dos juntes és el dia este, en el concert de bandes a la Plaça Major per les festes de Sant Miquel. Enguany a més, en este concert de les dues bandes, li hem fet un homenatge al mestre Xusa Pons, que és una figura, és una personalitat dins del món de la direcció musical. També hem tingut presència junt a una de les bandes de solistes internacionals, com James Morrison i Chip Chacón.
1: Oh.
3: Ha tingut moltíssima presència, sí.
1: No, la veritat és que Llíria és meravellosa i estem pendents de l'oratge de la Puigà de Sant Miquel en este 700 aniversari. La veritat que ha sigut un plaer tindre amb nosaltres esta vesprada. Estarem pendents, qualsevol cosa ens avises, perquè volem acostar-se a Llíria i viure aquest moment de la Puigà en este 700 aniversari, Maria José.
3: Molt bé, pues moltes gràcies.
1: Gràcies a tu i disfruta. L'oratge mos acompanye. Vinga, bona vesprada.
3: Això, vinga, vale, bona vesprada. Adéu, adéu.
1: Que bonico, Llíria. Ciutat de la música, com Bunyol, que si no després me donaran a mi, Llíria, Bunyol, i després que la Comunitat Valenciana és la comunitat que més bandes de música té, de tota Espanya, i on es creu de veritat en els músics. Nosaltres anem a aprofitar per a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida, si en la flama en a.radio, un servidor, Loren Donat, en Omaira López Beltrán. Fins ara, un segonets, i tornem.
4: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Carmen de Bizet en les arts. El debut de la aclamada Vasilisa Berjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Huffman, con la batuta de Miquel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les arts es art.
6: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
7: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
4: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio d'Apunt. La veu de la nostra terra. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la ràdio valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: A Punt Ràdio. A la Canal de Navarrés, 101.5. La ràdio que sent la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
1: I ja estem de nou en tots vosaltres. Torna la flama després d'esta xicoteta pausa i continuem recorrent la nostra comunitat valenciana, les seues festes i les seues tradicions, clar que sí. I ara preguntareu, qual és el segon destí? Qual és el següent destí? Pues anem a Petrer, on tot està preparat per a viure les seues festes en honor a la Mare de Déu del Remei. Unes celebracions que arranquen demà, octubre, 2 d'octubre, i que es prolonguen fins al pròxim 9 d'octubre, omplint els carrers del municipi de tradició, de música i d'activitat festiva. Ens anem fins a Petrer per a conèixer tot el que han preparat i com es viu aquests dies tan especials als seus veïns. Estem en el regidor de festes, Alejandro Ruiz. Què tal? Com estem? Bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada, Loren.
1: Bueno, quines ganes de viure les festes quan es comencem el 2 d'octubre. Com s'estan gestint tot i preparant allà a Petrer? Com està la gent?
9: La veritat que tenim moltes ganes de començar a disfrutar dels dies grans, sobretot per tot el treball que hi ha prèviament, ja no només des de part de l'Ajuntament, sinó també per part de les associacions, dels veïns i veïnes que també es deixen la pell pràcticament durant tot l'any per a disfrutar d'aquests dies. Així que amb moltes ganes.
1: Bueno, s'ha preparat algo especial en guany, en este 2026?
9: Bueno, pues les nostres festes jo crec que com moltes combinen aquesta part religiosa i tradicional amb una part més cultural i una part més d'oci, i aquest any en concret en la part més d'oci tenim 5 dies de concerts que es prolonguen al llarg d'esta setmana i de la que ve, combinats, pues, com diem, no?, amb xocs més tradicionals, amb xocs més culturals per a tota la família i també aquests actes religiosos en honor a la Mare de Déu del Remei, com comentaves, que fan que les nostres festes siguin úniques.
1: Unes festes que van a plenar-se el carrer de nanos, gegants, dolçaina, tabal, música i sobretot molta festa.
9: Així no és. Pràcticament, com tu comentaves, comencem aquest cap de setmana amb actes ja als barris. La setmana que ve comencem amb els dies grans, pròpiament dits, que combinen, per això, dolçaina, nanos i gegants, i finalitzem ja també amb les carasses, que és una tradició d'aquí de Petrer, també molt nostra, i fan que els carrers es prenen de gent. Aquí a Petrer diem que quan sona la xeramita la gent ixa al carrer. I és veritat, en el moment en què hi ha alguna cosa de festa i de música, la gent ixa al carrer i la veritat és que és un gust.
1: Conta la gent lo de les carasses per a que ho entenguen bé, lo de les carasses de Petrer.
9: Pues les carasses és una tradició on diferents persones pillen roba antiga, dels baús, de les iaies, dels iaios, es vesteixen també amb rasgos exagerats, amb panxa, fent el cul aixina polit, i es posen una gasa en la cara que té pintada una cara, pues bé, pues si vas de dona una cara de dona, si vas d'home una cara més d'home, i van recorrent els carrers de Petrer per on passa el recorregut. I lo característic és que, claro, al llevar la gasa damunt la cara, la gent no sap qui eres. I si coneixes algú durant el recorregut que està de públic, t'apropes a ell i amb una veu aixina discreta li preguntes: em coneixes? Saps qui soc? I genera ahí un ambient molt xulo, la veritat.
1: No, la veritat que està molt bonico i a més molt atractiu, perquè jo suposo que aquesta tradició pues, anirà de pares a fills, de fills als altres, bueno, als germans, sense parar, no? Jo crec que això no para, també.
9: Així no és. Jo me'n recordo quan era xiquetet que en els meus pares i en els amics dels meus pares mos anàvem a un local que tenen ells i mos vestíem ahí, i llevaven cada uno cabassos plens de roba i començaven a posar-nos la roba de les nostres iaies i dels nostres iaios, mos posaven coixins en la panxa i en el cul. Entonces era com molt característic, molt guai el moment de preparar-ho, i molt guai també quan eixies al carrer i de repente veies a lo millor a un amic teu i t'apropaves a preguntar-li.
1: Clar, jo me'l ficaré en el cul, en la panxa no, perquè ja la tinc, o sigui que no passa res, que jo me puc ficar la cara. Què t'anava a dir abans d'acomiadar-se? Alejandro, compta'ns quin dia és, són les carasses i l'horari perquè la gent de tota la nostra comunitat valenciana puga anar a Petrer a gaudir de les festes des del 9 al 9 d'octubre.
9: Mira, pues nosaltres començar el que és fort, estem el dia 5, que és el pregó i l'alborà que tenim. El dia 7 és el dia de la Verge, que és el dimecres, i les carasses són els tres caps de setmana següents. El diumenge 11, el dissabte 17 i el següent diumenge, que ara no recordo, és 25. Sí, 11, 17 i 25 d'octubre. Així que les festes grosses són des d'aquest cap de setmana fins al dia 9, el dia de la Comunitat Valenciana, però es prolonguen amb les carasses com dia dissabte, diumenge, dissabte i diumenge.
1: Pues ahí estarem pendents de tot el que passa en Petrer. Moltíssimes gràcies, Alejandro Ruiz, per estar amb nosaltres en esta vesprada, en la flama que sempre està encesa per anar de festa en festa per tota la Comunitat Valenciana, i estarem pendents de tot el que va passar en aquestes festes del 2 al 9 d'octubre, festes en honor a la Mare de Déu del Remei. Gràcies, Alejandro, i molt bona vesprada.
9: Moltes gràcies a vosaltres sempre per donar a conèixer tradicions. Una vegada.
1: Clar que sí, les tradicions, que és el més important de la nostra Comunitat Valenciana, la comunitat que està plena de festes. Omaira, tu, jo t'he vist en unes ganes d'anar a les carasses.
2: És que jo les he vist, vaig fer un reportatge d'esta festa i són divertidíssimes, i a més, és que la gent té una imaginació.
1: Fa quants anys vas fer el reportatge?
2: Quants anys? No, varen fer-ho fa dos anys.
1: Ah, fa dos anys.
2: Sí, fa dos anys. Tota la gent ho fa en roba vella que té a casa, trauen els baús de la Piquer, i és molt, molt divertida, perquè més van assustant-se, van tal, i és molt recomanable anar a les carasses de Petrer.
1: Pues igual que anem a Petrer, que s'anem al sud de la Comunitat Valenciana, se n'anem al nord de la nostra Comunitat Valenciana, perquè així la flama no s'apaga mai. Igual que va d'un lloc, va a un altre, i la flama no para. Passa de mà en mà i de localitat en localitat. I ara continuem, com no, anem a fer la parada en la localitat de Alqueries del Niño Perdido, que està immersa en les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu del Xiquet Perdut, mai millor dit. Unes festes que van començar, que són llargues, va començar el passat 9 de setembre i que es prolonguen fins a l'11 d'octubre, amb un programa que combina música, tradició, actes taurins i propostes lúdiques per a tots els públics. Es acostem fins a Alqueries del Niño Perdido per a conèixer com estan vivint estos dies de festa, d'alegria, i per a gaudir xuntxells. Ahí tenim al seu regidor de festes, Javier Chiva. Com estàs, Javier?
10: Bon dia. Pues com estic? Bueno, és que te'l diré com estic. Pues una miqueta nerviós i mirant cap al cel, perquè una setmana tan important com és esta, per culpa de l'horatge, que te la faig malbé, és una miqueta de llàstima, però bueno, se farà tot el que se puga i de la millor manera possible.
1: Jo el que dic, quan està l'horatge, quan arriba el moment de la festa, tot el món està pendent del telèfon mòbil de lo que va passar en l'horatge. És la veritat que és una de les coses més importants que n'hi ha que tindre en compte a l'hora de fer la festa.
10: Jo no sé les vegades que mire el temps. Ara ha canviat, ara plou més, ara plou menys, ara és el sol. O sigui que ja no saps si les vegades que mires el mòbil mirant l'horatge. I al final ja vaig a deixar-ho estar i que sigui el que Déu vulgui, perquè al final nosaltres no pots fer res. És que contra el temps no pots fer res.
1: Ah, sí,
10: simplement, pues, pues suspendre o portar el sac de trasllar el sac a un altre puesto o simplement pues fer-los que se puga, ja van.
1: I a més en esta setmana que és la grossa, no? Me sents?
10: Hola. Javi, sí, sí, sí.
1: Esta setmana que és la setmana grossa, que diguem que estem
10: sí, pendent. La setmana grossa, bueno, la setmana, el fin de setmana passat vam començar lo que la pleitesia, és rendir-li pleitesia a la Regina i a les nou dames que tenim. Després se va fer una orquestra i ja diguem que avui és el dia que es comença ja lo gros, fem lo que és la serenata a la Mare de Déu i a partir de demà pues, ja a migdia el llançament de coets, el repic de campanes, inauguració dels mesons, de la vesprà pregó infantil, per la nit pregó, pregó gran i des, acabant pues, orquestes i ja pues, el dissabte bous, dinar de diumenge de germanors, l'ofrena, una varietat d'actes molt importants i, clar, el que hem dit, són tot actes que se viuen al carrer i l'horatge, pues, això.
1: Jo el que dic, anem a deixar l'horatge una banda, anem a pensar que ens va respectar l'horatge, que ens va respectar perfectament, però si tinguera sí. que anar els que, tots els que ens escolten, els oients de A Punt Ràdio de la Flama, i tingueren que anar a un dels actes que digueres tu, no podeu perdre's este acte de Alqueries del Niño Perdido, de les festes en honor a la Mare de Déu del Xiquet Perdut.
10: Pues els actes, el que són els actes més simbòlics és el que és l'ofrena, que serà el diumenge de vesprà, l'ofrena de la nostra Mare de Déu, i Sant Ell mateix se fa un monumental tombe de bou, que se farà per unes 1.500 persones. Les Alqueries som un poble xicotet, però el tombe de bou es farà prou gran. Després farem un musical. I després tampoc deixaria de perdre pues, els dies de bou, perquè el bou d'Alqueries és molt ben vist, gràcies per tots els pobles de la comarca. I després, pues, Espai Portes i la novetat que vam tindre l'any passat, que va tindre molt d'èxit, que enguany tornem a repetir, que és el divendres 9 per la nit, que es farà un Pai Porta, que és un concurs de tortilles espanyoles.
1: Oh, que bo! Les tortilles, Pai Porta. Jo m'emporte un trosset de tortilla espanyola. En ceba o sense ceba?
10: A gusto del consumidor.
1: Ah, al gusto del consumidor. Pues anem a aprofitar. Mira, ja que tenim així, Javier, que estàs pendent del temps i no vull quitar-te més temps, convida a tota la comunitat valenciana a viure les festes esta setmana que tenim a la localitat d'Alqueries del Niño Perdido.
10: Pues jo convidé des de la part que em toca, que és la de la regidoria i el representant de l'Ajuntament d'Alqueries, convidé a tota la comunitat valenciana que vinguin, que visiten el nostre poble, que és un poble molt acollidor i que podran gaudir de grans orquestes, sopars, bous i tot el que vulguin.
1: Clar que sí, clar que sí, ahí estarem. Mira, jo em recordo, esteu al costat de Nules, al costat de Burriana, al costat de, sí, sí. Bueno, Mascarell, que és una ciutat emmurallada espectacular.
10: Espectacular.
1: Espectacular, i ahí esteu. Habitants sou en 1.600, m'heu dit, no?
10: No, no, estem ara en 4.000.
1: 4.000 ja, 4.000, molt bé.
10: Sí.
1: No, no, una localitat molt bonica per a visitar, Alqueries del Niño Perdido. Gràcies, Javier, un plaer, i sobretot que l'horatge mos acompanye en este temps.
10: Moltes gràcies. Vinga,
1: gràcies.
10: Vinga, adéu-adéu.

0: de l'esbós al carrer. Descobrim els secrets de l'enginy i la gràcia dels nostres artistes fallers. La Flama, amb Loren Donat.
1: I avui hem recorregut tota la Comunitat Valenciana de sud a nord, per totes les localitats, per a conèixer les festes, però ara anem una altra vegada a l'epicentre de la festa, on estan totes les mirades clavades, que són les falles, les candidates a Fallera Major de València i Fallera Major Infantil de València 2027. 13 xiquetes, 13 senyoretes són les que estan mirant el camí, a veure on arribaran, si el dia 13 d'octubre sonarà el telèfon al seu casal. Ja hem tingut l'oportunitat de parlar amb elles, d'entrevistar-les, d'estar al seu costat, de veure-les i sobretot de veure com mira el jurat a cadascuna d'elles. Elles seran les màximes representants de la nostra festa fallera i el 13 d'octubre se farà la telefonada i el 14 la proclamació. I ahir ja tindrem noves regines de les festes de les falles. O Mayra López Beltrán, quins nervis s'estan visquent ara mateix en les falles, esta època de setembre-octubre. És com que tot el món, tota la comunitat està pendent de lo que passa a la ciutat de València, al Cap i Casal.
2: A més de veres, són uns dies molt importants per als fallers, per als que amem la nostra festa, per als que són peineteros també, que ens agrada molt el món de les falleres majors i les corts d'honor. I bueno, jo tenia moltes ganes de parlar amb tu perquè tu acabes d'estar en elles, no? En infantils i en majors. Has tingut la possibilitat d'entrevistar-les. Conta'm un poquet, Aixina, de tu a tu que te pareixen.
1: Pues jo te vaig a dir una cosa. Si fos jurat ho tindria prou complicat. No dormiria cap dia perquè és prou difícil elegir entre tantes senyoretes i tantes xiquetes. N'hi ha molt de nivell. Crec que sempre estem acostumats a dir com és el mateix jurat el que elegís a les Corts d'Honor que a la Fallera Major, elegiran ja pensant en falleres majors. I jo crec que això estem molt equivocats, perquè entrevistant a les majors i a les xicotetes te dones compte de que qualsevol de les 13 pot ser la Fallera Major de València 2027. Les menudes, molt complicades. La veritat que són un bombonet, un terratrèmol. Crec que van a fer que València gaudisca més i cap de les falles infantils, del present i futur de les festes. I les majors, pues la veritat és que la mitja d'edat és molt més major. N'hi ha una que és la més jove de totes, que és Alejandra Blanco, que és la que té 21 anys, i totes les demés tenen entre 23, 24... La mitja d'edat està entre 25 i 26 anys. Este
2: sí, any... N'hi ha una candidata 29, que té 27, no? 20,
1: no, 29.
2: 29 la major.
1: 29 la major. I la horquilla... Ja, abans eren més jovenetes, enguany més majors. Igual que les xiquetes eren més menudetes d'altura i enguany són més altes. Va evolucionant tot això i el jurat haurà pensat ja per què ha elegit tot això.
2: Clar, cada any varien i aquestes estadístiques, aquests números varien també. Sí que va haver un canvi propiciat per la crisi del 2008, que abans eren, pues jo quan jo vaig ser de la Cort d'Honor, eren molt jovenetes, teníem 18, 19, 20 anys... I després de la crisi del 2008 sí que se va pujar aquesta edat, perquè ja el ser fallera major de la teua comissió tu ho pagaves tu, entonces ja les falleres que optaven a fallera major de la seua falla o a la Cort d'Honor sí que eren més majors, perquè ja eren xiques que estaven treballant i que tenien els seus ingressos. Tornant a enguany, sí que és de veres que n'hi ha un rango ample. És, en la seva majoria són xiques majors, però bueno, jo he estat mirant els seus currículums, n'hi ha una candidata que és experta en intel·ligència artificial, eh?
1: Aixina és, que mos va, jo crec que va dotar a Junta Central Fallera de que s'actualitze informàticament en moltíssimes coses, que estem encara votant en un paperet i és poc rudimentari.
2: I luego yo te volia preguntar una cosa. Ara ja tenim a 13. Ja està la cor, ja totes són segur Cort d'Honor.
1: Cort d'Honor.
2: Tant infantil com major.
1: Ja són història com tu, perquè tu has sigut doble xolla.
2: Doble xolla.
1: Cort d'Honor infantil i Cort d'Honor major.
2: Sí. Vale. Que de fet he de dir-te que en la Cort d'Honor major
1: sí.
2: Està Claudia España,
1: sí.
2: Que és filla de María José, que va ser Cort d'Honor major quan jo era Cort d'Honor infantil.
1: I germana de...
2: Sí, la seva germana també va ser Cort d'Honor infantil.
1: Cort d'Honor infantil.
2: Sí, o sigui, però la mare de Claudia España sí. Va ser Cort d'Honor major meua, el del meu any.
1: Quan tu eres joveneta?
2: Sí, quan jo era joveneta. No volia dir tampoc el any. Bueno, pues lo que t'anava a preguntar jo és que ara han passat un procés d'elecció en els jurats, que han estat 15 dies, i ara ja són totes Cort d'Honor segur. Ara estan lluitant per ser fallera major de València.
1: Los Juegos del Hambre.
2: Lluitant de cometes. I la meua pregunta és, tu que has estat en elles, es nota un canvi d'actitud? És a dir, jo per al procés de l'acord vaig estar un poquet pues, en un perfil baixet per a no destacar massa, per a no tal, per a tratar de dur-me al jurat a la meua part i aixina, però en un perfil més normal, i ja una vegada ja soc cor d'honor, puig el nivell, vaig a per totes, se nota, n'hi han candidates que destaquen perquè se nota que estan traient més armes per aconseguir ser fallera major de València?
1: Pues mira, la primera curiositat que molta gent no se dona compte, i és què color elegixen per al traje. Això és lo fonamental, perquè lo primer entren per la vista, després per l'oït, perquè és quan parles en elles, i després ja te vas assimilant-la a poc a poc, però lo primer és el color que agarres en el traje.
2: El traje de particular, de particular que van a les entrevistes del jurat,
1: sí,
2: te
1: sí,
2: referixes?
1: De particular, que van a les entrevistes del jurat com l'altre dia, perquè clar, si tu vols destacar, tens que portar un color. Si portes un negre, no destaques
2: tant.
1: Si portes un taronja, un rosa, un blau, tot això destaca molt més. Entonces, en la fotografia ja se veu. Entonces, ja notes ahí qui va a per totes. I això és el primer de tot, el color. I pareix una tonteria. Però és que
2: pues jo no ho havia pensat mai, lo del color.
1: Pues això marca cap a on vas. En les menudes, el color el trien les mares. I ahí saps qui mare li està... A lo millor la xiqueta me l'eixís el traje, que a lo millor així m'equivoque.
2: Sí, perquè...
1: Però el color fa el primer colp de vista. Després entrem...
2: No ho havia pensat, eh? Pues sí, que tens tota la raó de que quan tu veus la imatge i veus a una xica o una xiqueta en un color, en un vestit aixina més diferent, te pares l'atenció
1: en ella. Jo si te dic ara en quin color t'has fixat en les majors en l'altre dia i avui en quin color? El color, el color.
2: Pues era, crec que era un taronxeta.
1: Veus com t'acordes, te'n recordes del color?
2: Bueno, però me'n recorde del color i també perquè de la persona que portava aquest color per a mi és molt volguda, entonces també sempre te fixes en la persona que...
1: Però que a la vista el color ja te canvia i vas directament a mirar a esa persona.
2: Això és de veres.
1: Això és així. Després, anem a les entrevistes de les infantils i les majors. Se nota la seguretat que té cadascuna a l'hora de parlar, la que se fa més menuda, la que se fa més gran, la que saps que te fa les respostes més curtes perquè no vol clavar la pata, la que la notes en seguretat i parla més i sap de lo que parla. Aquestes coses ja te fan donant uns tips per a que tu digues esta o esta o esta o esta. I ahí és on te dones compte de la seguretat, la personalitat i sobretot que va per totes, que tots són molt d'amigues, però ahir n'hi ha una que hi serà fallera major. I són coses que tens que analitzar psicològicament. Jo estic pujant les xarxes socials, les entrevistes, i te dones compte en la resposta si és contundent o no és contundent. I ahir te dona molt a veure en el que va passar el dia de demà si és fallera major o no. Perquè té igual l'edat. Perquè en aquests moments...
2: Sí, l'edat té igual.
1: Té igual. Així el que val és la seguretat que tinga cadascuna d'elles en aquests moments. Te pareix bé la radiografia psicològica que t'he fet?
2: Me pareix molt bé la radiografia psicològica, i luego també hi ha una cosa que nosaltres no sabem, i és que en el moment són candidates, el moment abans del Roig Arena, totes diuen, sí, jo vull ser fallera major de València, bueno. Però la realitat és que quan ja són 13 sí que n'hi ha algunes que es baixen del carro, que diuen, jo preferís quedar-me en cor d'honor, jo no vaig optar a ser fallera major de València, que normalment no sabem cada any quantes han dit que sí, quantes han dit que no, o si totes han dit que sí.
1: Pues mira, jo te dic una cosa, i saps on te dones compte? Perquè jo me fixe molt en les... Jo ho grave i me fixe molt en les imatges. Segons com menegen les mans i com miren, quan tu li preguntes, vols ser fallera major de València? I te diu, i per què series fallera major de València? Quan tu li dius, tu voldries ser fallera, se li il·lumina la cara perquè vol, però n'hi ha moltes que en els gestos de les mans ja te diuen que no. I això és aixina, perquè una cosa és obrir les mans i una altra cosa tancar les mans. Si les tanques estàs en negatiu, si les obris estàs en positiu. I inconscientment ho fan, i ja t'ensenyen els vídeos i ho veuràs.
2: Ah, pues estaré jo atenta a les teues xarxes socials, a veure tots estos gestos, a veure què és el que fan, i a veure... Jo la veritat és que no sé exactament quantes opten a ser fallera major de València, quantes no. M'agradaria que optaren totes. Pense que tenim, tant en infantil com en major, tenim un cos d'honor molt adequades. Crec que tenim dos bons grups i que va ser un bon any. Jo estic desitjant ja conèixer el nom de les falleres majors de València i que ja arranque el seu regnat. M'imagino que ells també estaran pensant això, perquè la realitat és que tu ara continues en el procés, però no eres ningú. Fins que no n'hi has que una fallera major de València, no eres ningú.
1: Te dic on està la qüestió, quan li preguntes tant a l'infantil com a la major. Tu t'imagines elegir el color de l'espolí que te donaran tots els valencians, els falleres i les falleres? Clar, ahir s'omplen els ulls de llàgrimes i és com que li batega el cor amb més força encara, perquè diu, ostra, és que si isc, tinc que anar a la setmana següent a elegir el color de l'espolí.
2: Als dos dies.
1: Als dos dies, enseguida van sí. a elegir el color de l'espolí que van a portar sí. elles com a oficial.
2: Bueno, jo pense, no van el dia, o sea, la telefonada és el dia 13 i no van el 14, van al dia següent per lo matí.
1: Realment sí. són 3 segons com hayan quedat, com estiguen quedant en la...
2: Lo normal és que vagin abans de la seua proclamació ja a triar l'espolí.
1: Crec que és proclamació i després, aquesta pròpia setmana, segons com caiga, van...
2: Bueno, el dia 15... que és el dia següent de la proclamació, tenen que estar així.
1: Estaran així, estaran
2: amb vosaltres. Tindrem un monogràfic en les falleres majors de València. I bueno, n'hi ha que dir també a l'audiència que estem preparant un programa especial en totes les entrevistes que tu has fet a les candidates.
1: A les candidates.
2: Per a que les coneixen un poquet més a prop.
1: I no n'hi ha que oblidar una cosa. En este any, les falleres majors seran les falleres majors del 10è aniversari de que les falles es van declarar Patrimoni Immaterial de la Humanitat i que viuran de primera mà el Simpòsium de la Pólvora, que València serà capital mundial de la pólvora, que s'està preparant, i ho prepararem també així a la
2: que
1: flama,
2: també parlarem
1: que estem parlant en Ricardo Caballer, estem parlant també en la pirotècnia, a veure que se m'ha anat el cap a mi, en Caballer
2: FX, perquè van a fer una disparada a Finlàndia, i entonces també es tindrem al llarg d'estos dies així perquè mos conten aquesta disparada especial.
1: Sí, perquè la flama és pólvora, és tradició,
2: és
1: passió, és música, és gastronomia, és festa, i no podem deixar a banda qualsevol cosa. I enguany estarem pendents de tots. Lo primer que estarem pendents, dia 13, la telefonada de la fallera major i de totes i cadascuna de les candidates. Homera, té les teues quinieles?
2: Sí, tinc les meues quinieles. Tant
1: menudes i majors?
2: Infantils com majors. De moment no vaig a dir noms.
1: No vas a dir noms?
2: Més guarde.
1: El dia 12 tenim programa especial. On tindrem totes les candidates, sí. El dilluns.
2: Sí, les coneixerem a totes un poquet més a prop,
1: però espera,
2: no?
1: Sí, sí, però és que el dia 13 serà la telefonada. O sigui que així anem a calfar motors en aquest programa a les 12 del migdia.
2: Bueno, i el dia 8 tindrem també a Carmen Prades i sí. a Marta Mercader el dia d'abans, del 9 d'octubre, el seu últim acte públic, i tindrem l'ocasió i l'oportunitat de parlar amb elles i recordar el seu regnat.
1: Bueno, pues recordarem des de que va fer la telefona a l'alcaldessa hasta el dia 9 d'octubre, com aquell que diu, que serà el dia d'abans, quan vinguin, el dia 8, durant tot un any, perquè van a dir, lo ràpid que passa, lo ràpid que passa, queda't en cada segon, en cada minut, en qualsevol cosa, perquè després, si no gaudixes al 100%, dius, lo que m'he perdut per el camí, i això no pot ser. I sobretot, com seran recordades les nostres falleres majors, Carmen i Marta. Marta i Carmen, que això és també la part fonamental. O Mayra, que se n'anem?
2: Ja se mos ha anat el temps, jo estaria així xerrant una hora més.
1: Se vegem el dilluns, a quina hora?
2: El dilluns a les 12, La Flama, com sempre.
1: A les 12 estarem així, en A Punt Ràdio, La Flama, per encendre la metxa de tota la festa, de tota la tradició, de tota la vertebració de la nostra comunitat valenciana. Nosaltres se n'anem, t'esperem així el pròxim dilluns a les 12 del migdia, en La Flama, gràcies a tots. I ojo, amics i amigues, que el dilluns venim carregat de bombo, perquè n'hi ha moltes coses de cap de setmana.

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha advertit este matí la població en un missatge d'alert del perill extraordinari que hi ha per l'avís roig per fortes pluges al litoral i per el litoral de les províncies de València i de Castelló i en l'interior nord d'esta província. Antonio Sánchez, meteoròleg d'Apunt. Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada.
1: Quina és la previsió de l'oratge per esta vesprada i també per esta nit?
2: Tenim una situació molt complicada per davant. Tenim el vent de llevant de ja recorregut, tenim també inestabilitat en capes altes de l'atmosfera i això es deixa una pluja molt forta que ha fet el que s'active l'avís roig, no? Tenim avís roig en tot el litoral nord, també el litoral centre i els ports i l'Alt Maestrat. La pluja que pot caure és de 160 litres per metre quadrat en 12 hores, això perquè fa litoral centre, o 180 en 12 hores, de més de 60 litres, no, de 90 litres per metre quadrat en una hora, i ja cap a la plana baixa, la plana alta i el Baix Maestrat, que sembla que és on més precipitació es registrarà, esperem més de 250 litres per metre quadrat en 12 hores, més de 90 en una hora. A la resta, a vista taronja, totes les comarques del nord, la resta, totes les comarques del centre. Hem de parlar de zones que es queden a prop del litoral, zones muntanyoses. No serà a vora mar on ploga més, serà en les zones un poquet més orogràfiques, més de relleu, que agarraran tota aquesta aigua, però que, clar, aquesta aigua no caurà només en aquestes zones, sinó que després produirà que es prenen els barrancs, els rius, i que tota l'aigua se'n vagi a parts més baixes. Així que, encara que no ploga en el nostre municipi, és molt important veure on està plovent a prop de nosaltres.
1: La previsió per a demà?
2: Per a demà es mantindrà aquesta situació, sobretot cap al litoral nord. Avís roig fins migdia, per pluja molt intensa, els mateixos valors, les mateixes xifres. Al litoral centre es mantindrà l'avís taronja des de les 2 de la matinada fins a les 12 del migdia, per pluja de més de 60 litres per metre quadrat en una hora, de més de 160 en 12 hores i també a l'interior nord. És a dir, que les tempestes demà sembla que se n'aniran un poquet més cap al mar endins. Però què passa? Que els focus de les tempestes, ara per ara, segons els models, es donaran cap al Golf de València. El focus estarà ahí, però tota l'energia i totes les tempestes aniran des d'ahí cap al nord. I clar, això tocarà la plana alta, la plana baixa i el Baix Maestrat. Així que per això l'avís roig es mantindrà. I no només en aquestes comarques, sinó també en les de vora mar, perquè sí que sembla que les tempestes de demà de matí es donaran just vora mar. I en este cas és més perillós, pot ser, a la Marina Alta de la Safor, perquè estaran més a prop dels focus de les tempestes i perquè també tenen muntanyes que estan encara més a prop del litoral, no?
1: Una situació ben complicada. Tornem a parlar en les notícies del migdia. Gràcies, Antoni.
2: Gràcies.
1: Emergències de la Generalitat ha convocat este migdia una reunió del SECOPI per avaluar la situació que implica l'avís roig de l'AEMET per a les pluges extraordinàries previstes des d'esta vesprada. A les 5:30 hi ha convocada una nova reunió de seguiment. Maria Poveda, Centre de Coordinació d'Emergències a l'Eliana.
3: Sí, en la reunió s'ha constituït un grup de seguiment del risc i s'ha decidit efectivament fer una altra reunió a les 5:30 de la vesprada. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha confirmat que es preveu una situació d'alta inestabilitat. No és una dana ni una gota freda, però l'episodi requereix igualment mesures de prevenció. El major perill es concentrarà, han dit, esta vesprada per la nit i la matinada. I per això l'AEMET ha elevat l'avís a roig a partir de les 6 de la vesprada i manté l'avís taronja a partir de les 2. Des d'ací, des del Centre de Coordinació d'Emergències, es parla de possibles acumulats de 180 litres per metre quadrat en 12 hores a València i de fins a 300 litres per metre quadrat a Castelló. És en este punt, a Castelló, on es concentra la major atenció per possibles crescudes de rambles i barrancs. Per això, recorden a la ciutadania que és fonamental seguir les recomanacions. Ja s'han enviat diversos alertes al llarg del matí segons les característiques de cada zona. Demanen precaució i col·laboració per tal d'evitar riscos. Escoltem Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
4: La ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no, si se produce una inundación, que suban a los pisos superiores, que también en el caso de los ascensores, que los suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores.
1: Bé, davant de l'avís roig, un fum d'ajuntaments de les comarques afectades per les fortes pluges estan decidint suspendre les classes abans d'hora. Consulten, per favor, els canals oficials dels seus municipis.
5: Pel que fa a la capital valenciana, l'Ajuntament de València ha constituït el SECOPAL i ha decidit el tancament de l'activitat escolar des de les 3 d'esta vesprada en tota la ciutat. Juan Carlos Caballero, portaveu de l'equip de govern.
6: Que a partir de les 3 de la tarda ja no habran clases durante todo el día en todos los centros de la ciudad de Valencia, y que esta medida además se prolongará hasta el día siguiente, viernes, que tampoco habrán clases debido a, pues evidentemente, el grado alto de incertidumbre de esa alerta roja que tenemos hasta las 2 de la madrugada, pero que continuará con una alerta naranja para el día siguiente.
1: I per l'avís roig, per pluges extraordinàries, la cooperativa Consum ha anunciat el tancament de 209 supermercats i 3 plataformes logístiques a partir de les 5 de la vesprada i mentre es mantinga l'avís roig per afavorir els desplaçaments de 7.300 treballadores i treballadors.
5: A partir d'això, ara també s'elimina el servei de la botiga en línia en tots els supermercats que tanquen abans d'hora, i altres grans empreses, com la factoria Ford d'Almussafes, també han anunciat que paralitzen l'activitat i suspenen els torns de la vesprada, la nit d'avui i també el torn de demà.
1: La Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de l'incendi forestal de Tuéjar de fa 2 setmanes, segons ho ha confirmat fa uns minuts la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
7: La mañana de hoy se ha producido la detención por parte de la Guardia Civil del presunto autor del incendio de Tuéjar. En este momento está detenido por la Guardia Civil y pasará a disposición judicial en las próximas horas.
5: Bernabé també ha anunciat la detenció de 5 persones acusades de lesions en l'agreujant d'odi per l'agressió a un ciutadà marroquí a Tavernes de la Valldigna. 2 dels detinguts són menors.
7: La Guardia Civil ha procedido durante la mañana de hoy a las detenciones de a la detención de 5 personas por delitos de odio y graves lesiones. 5 personas, 2 de ellas menores y 3 mayores de edad, que pasarán a disposición judicial.
1: El Consell no li dona cap verosimilitud al dossier anònim que el PSP va mostrar ahir a les Corts. El portaveu, Miguel Barrachina, ha dit que si Adriana Morant porta a la Fiscalia un document sense autoria coneguda, serà una mostra de desesperació política. Miguel Barrachina.
8: Francamente, la situación de Diana Morant llevando presuntos dossiers que nadie firma ante la Fiscalía es una situación desesperada. Diana Morant, en lugar de hacer caso a informes que nadie firma, debería hacer caso a aquellos que firma la UCO, la Fiscalía y los magistrados, por los cuales todo su entorno, todas las elecciones personales de Diana Morant han resultado o imputadas o encarceladas. Cada uno pierde el tiempo como quiere.
1: I en els esports, Paco Cerdán.
9: El president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Uribes, confia en que prompte es puga ratificar València com a seu del Mundial 2030. També està convençut que la final del campionat s'ha de disputar a Espanya. Ho ha dit als micròfons d'Apunt al Congrés de Gestió de l'Esport que celebra avui al Roig Arena. L'escoltem.
8: Vamos a hacer una reclamación a la...
10: València tiene un estadio extraordinario, lo va a tener, el más moderno de todos, y por tanto, no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial, y vamos a pelear para que eso sea así. Tenemos las mejores razones para que la final sea en España, de todo orden. Somos los últimos campeones del mundo, con las infraestructuras, con el orden público, con la seguridad ciudadana, con los hoteles, con las comunicaciones entre ciudades.
1: Bé, és tot fins ara. Més informació, si no hi ha novetat, a les 2:30 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. I ara, el partit de la web.
0: Apunt Ràdio, notícies. Així comença el partit de la una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a la vostra casa, a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la 1:10 avui fins a les 2:30 de la vesprada. No espera més, abans de fer l'introducció, no espera més. Esteu tots en precaució per l'alerta taronja, roja, depenent de d'on estigues, si estàs a Castelló, València, i de, per supost, del timing. Eviteu fer desplaçaments. Anem a parlar d'esports, de futbol, tenim un protagonista, però estem totalment oberts per si hi ha algun canvi a la climatologia per a que entren els serveis informatius. Com us dic, estarem fins a les 2:30 parlant d'esports, la 102.2 de la FM. Si esteu a València, 103.7. Si esteu a Castelló, 96.5. Si esteu a Alacant, a més de les moltíssimes emissores per a tota la comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens el TuneIn o el web per escoltar a la carta, i si no, a iVoox, Spotify i Apple Podcast per a que el que ens escolte, per el que no es escolte, siga perquè no vol, no perquè no pot. Per últim, xarxes socials, @elpartitdelauna, tot escrit en lletra, res en número, @elpartitdelauna, a X, TikTok e Instagram. Avui tenim moltíssim del que parlar. El València està fent un menjar de conjur, el primer en Javier Aguirre, però convida i cuina Guido Rodríguez. Després explicarem. També ha repescat Braulio Vázquez, Darío Navarro, crec que li diuen, l'especialista a la pilota parada, que va arribar en Corberan. En principi s'anava a anar, però finalment s'ha quedat. Però després de desenvoluparem tot això perquè tenim un convidat molt especial avui. I no és altre que el gran Rubén Rubo Iranzo. Hola, Rubo, què tal?
1: Què tal?
0: El primer de tot, m'alegre moltíssim de poder parlar amb tu. Ja saps l'alta estima que t'he tingut sempre, sempre. I per supost que te vaig a bé a Saragossa, on estàs ara.
1: Moltes gràcies per les teves paraules. És un plaer estar així amb tu parlant i res, molt content també de tot el que s'està donant.
0: Bé, esa és la primera pregunta. Com estàs? Com et trobes mental i físicament? Perquè no has notat pràcticament que els últims anys no hagis jugat. Quasi has arribat al Saragossa i de seguida has començat a jugar i ho estàs fent molt bé, la veritat.
1: Moltes gràcies. La veritat que sí, que era una de les raons de vindre així, l'acumular minut que després d'aquests anys que no he pogut jugar massa per estar en dinàmica de dos equips, pues estar disponible a soles en un equip, en un primer equip i jugar els màxims minuts possibles. Hem començat molt bé amb aquesta idea i està tot anant com preveiem i res, molt content, disfrutant molt del futbol.
2: Hola Rubén, què tal? Soc Germán Muñoz.
3: Coneguen de ara m'escoltes. Ara, hola Rubén, sí, què tal Rubén? Soc Germán Muñoz, ens coneguem de sobra. M'alegre també, com ha dit Nacho, m'alegre per tu un mogollón i res, jo volia sumar-me també a esta entrevista i volia preguntar-te què tal, has explicat un poc, però què tal la nova vida per Saragossa, perquè al final és un club històric, és una ciutat amb molta bellesa. Com te sents allí?
1: La veritat que molt bé, com tu dius.
3: Ens coneguem de sobra, m'alegre també, com ha dit Nacho, m'alegre per tu un mogollón i res, jo volia sumar-me també a esta entrevista i volia preguntar-te què tal, has explicat un poc, però què tal la nova vida per Saragossa, perquè al final és un club històric, és una ciutat amb molta bellesa.

0: per això venim, per a tornar al Saragossa on mereix estar, i creixer tant a nivell individual com col·lectiu, i a la vegada que creixem nosaltres com a jugadors, que el Saragossa creixca i este en divisions més altes.
1: Rubén, volia preguntar-te també què tal amb el míster, amb Ibai Gómez, com és com a míster, t'ha donat confiança?
0: La veritat que és un míster espectacular, tant ell com Lalo, que és el director deportiu, aquest estiu quan parlarem em donarem molta, molta confiança, i això és un dels factors que ha fet que vingués a així, i la veritat que estic disfrutant molt en el dia a dia. És un entrenador molt exigent, amb molta energia, que es contagia i que fa que els entrenaments siguin molt, molt competitius i que arribem al partit enxufats, i la veritat que es disfruta molt el dia a dia, i això fa que després els resultats xisquen.
2: Rubo, no sé si has llegit o escoltat esta frase que diu Rubén Iranzo té moltíssima qualitat, el València s'ha equivocat. La va dir el teu company Diego González. I te pregunto què penses, o què vas pensar, o com et vas sentir quan vas escoltar aquesta frase.
0: Bueno, és al final que el teu company parle bé de tu, és d'agrair. Estic molt content, estic formant parella amb ell en aquest inici, i la veritat que ell és un jugador espectacular, d'una altra categoria, amb molta experiència, molt intel·ligent tàcticament, i bueno, vaig a aprendre molt d'ell. Estic molt content de les seues paraules també, i el que diu i el que referir, bueno, això a mi no em correspon. Jo estic molt content així, i estic centrat en fer les coses bé i en treballar, i òbviament al València el desitge el millor sempre, perquè és el meu equip de tota la vida i ho va ser sempre.
2: Això volia preguntar-te, després de, crec que ha sigut 15 anys al València, com ho vius des de la distància? Com ho sents? Com el trobes a faltar?
0: Òbviament el sent com si estiguera dins. Són molts anys, i també molts anys estant en dinàmica de primer equip, així que és algo que el tinc de dins del cor, i bueno, des de xicotet, com sabeu, soc del València, i això és per a sempre, això no va canviar, així que estic seguint tots els partits, parlant amb jugadors i amics que tinc allí, òbviament, i disfrutant també de tot el que li puga passar bo al València.
1: Rubén, jo crec que tens una data marcada al teu cap, que és el 21 de desembre de 2021, el teu debut amb el primer equip, que va ser, a més, en un derbi contra el Llevant i amb victòria. Com recordes aquest moment?
0: Per a mi això va ser lo màxim amb el València, un somni. La veritat que el vaig disfrutar moltíssim. A més, com tu dius, va ser en un derbi. Vam guanyar, i la veritat que sempre que el recorde és amb felicitat i amb orgull. I sempre, com he dit, ha sigut un plaer portar la samarreta del València, i sempre estaré molt agraït i molt feliç.
2: Vas debutar en Bordalàs, però me salto un poquet el guió, però és que he llegit este matí una entrevista on deies que t'hi diuen Rubén per Rubén Baraja. Conta'ns un poquet d'aquesta història, perquè jo m'he quedat flipant. Desenvolupa'ns una mica, perquè he flipat.
0: Sí, això crec que ja ho havia dit alguna volta ahí en València, però sí que és veritat que igual no recordava massa. El meu pare, quan va triar el meu nom, estava entre dos, i eren David Albelda o Rubén Baraja, perquè la meva família, com pots ver, pues, som del València mort, i això va fer que al final pues, es decantara en Rubén, i per això aquest nom.
2: Clar, però és que Baraja t'ha entrenat. Se lo vas dir? Se lo vas dir al seu dia?
0: No se'l vaig comentar, perquè em pareixia un poquet, em donava un poquet de vergonya, però la història és aixina, això és veritat.
2: I tu creus que jo sap?
0: No sé si l'haurà escoltat alguna volta.
2: Uau,
0: o si
2: jo li vaig enviar un WhatsApp després, i això ho diré, perquè jo crec que li farà il·lusió, de veritat ho dic.
0: No, espere que sí, la veritat que vaig compartir uns anys amb ell també, així, i la veritat que molt content. Per a mi, pues, imagina't el que era. Jo el parlava amb el meu pare, la situació que existia, però per vergonya.

0: Pues no li vaig dir res.
1: Com vas viure tu ixa època que ara estem pues, estàs gaudint a Saragossa, estem pues, ara reïm de l'època Baraja, tal, però clar, com vas viure tu esa època en la que ni estaves al filial però tampoc estaves al primer equip? És a dir, entrenaves en el primer equip però tampoc tenies esa oportunitat, baixaves al filial però a lo millor no estaves en dinàmica i no acabaves de... No sé, com la vas viure? Perquè estaves un poquet en terra de ningú, no?
0: Sí, un poquet aixina, una època complicada que crec que ha fet que no creixera lo suficient, però bueno, una època també d'aprenatge, sempre agraït al València per totes les oportunitats. Al final, estar en primer equip per a mi era un somni, com he dit abans, i tractar d'aprendre el màxim i d'esforçar-me dia a dia per aconseguir els meus objectius individuals i créixer. I crec que, de fet, he fet les coses bé en València, perquè ara l'arribar a Saragossa i estar en continuïtat i jugant, estic disfrutant i les coses estan anant bé. Aleshores, crec que tot el que hem fet allí, tant per part dels professionals del València com per mi individualment, ha sigut un bon treball, i a pesar de no haver jugat més o jugat tant sea amb el filial com el primer equip, pues, o en alguna sessió o alguna cosa, pues bueno, he sigut aprenent i he sigut creixent.
2: Rubén, te queda esa espineta del que estàs parlant, perquè tu has sigut capità del filial durant molts anys, però és veritat, com estàs dient, que no has jugat a lo millor el que tu hagués volgut, no has tingut les oportunitats que hagués volgut. Te queda esa espineta?
0: Bueno, jo penso que són situacions que a voltes es donen en el món del futbol, i com et dic, he estat centrat en mi, en el meu treball, en el meu creixement, tant a nivell personal com futbolístic, i la veritat és que, bueno, no sé si és pineta o no, simplement pues, ha sigut la situació que s'ha donat i res més. Jo la veritat que, com et dic, estic molt, molt agraït, sempre el vaig estar, i per a mi el València és el club de la meva vida des de que vaig néixer. Aleshores, únicament tinc paraules d'agraïment.
1: Que bé parles, Rubo, perquè jo sé que no és a sol el discurs, perquè moltes vegades els futbolistes arriben a les entrevistes, lògicament, en el discurs après, però és que a mi em consta que va ser aixina, que la situació no era senzilla per a tu, perquè és normal que, oye, pues no sé, sí, eres content per no jugar al primer equip, a lo millor de vegades tampoc al filial, estar ahí en terra de ningú, però a mi el que em deien és que mai deixaves d'entrenar, o sigui, que sempre entrenaves bé, i que mai una mala cara, mai un mal gest, que sí que és la teua obligació, perquè eres un professional, però també sou persones i a casos on ha passat, i tu vas aconseguir mantindre't mentalment fort dins de la mala situació.
0: Sí, jo crec que, bueno, això se té que agrair també als meus pares i a la meva formació, perquè
1: hombre,
0: soc aixina i he crescut aixina, i per a mi és fàcil. Missa soles, ja t'he dit, que siguen una situació bona com ara, per exemple, o igual una un poquet més complica com aquesta en València, per el que tu dius, sempre treballa igual, sempre trate d'aportar a l'equip, siga dins o fora del vestuari i del camp, i bueno, ja te dic, m'hi soles i trate disfrute molt el dia a dia, perquè jugar a futbol és un privilegi i és el que més m'agrada, així que ahí no tinc res més que dir.
1: Chapo.
2: Rubén, jo vull preguntar-te també per el tema de la Pedrera, perquè tu has eixit precisament de la Pedrera del València, perquè estem veient ara, per posar-ho en l'actualitat, a Aymar Blázquez, a Aaron Mayol, a David Otorbi, que estan fent estupendament amb el primer equip. Com d'important, tu que has sigut bueno, i eres cantera del València, és la gent jove en un club tan històric i tan important com el València? Com és d'important la gent jove?
0: Jo penso que tot el món ho sap, és algo importantíssim. El València, a nivell d'història, ha tret magnífics jugadors i gent de molt nivell, perquè es treballa molt bé des de la cantera, des de ben menuts. i ja t'he dit, ens prepara tant, tant personalment com futbolísticament, i quan donen oportunitats i es genera les ocasions per a fer debutar i fer jugar i acumular minuts a jugadors del filial o juvenil, pues està així de meravella. Sempre ha sigut així, i és veritat que n'hi ha ratxes i n'hi ha èpoques, però a nivell d'història, i si agafem tota la trajectòria del València, crec que és un factor determinant i que vas a continuar donant molts fruits a l'entitat.
1: Tu es coneixies, perquè clar, tu formes part de l'altra camada dels Javi Guerra, Diego López i tal, però al Saron Mayol, l'Otorbi i companyia, jo entenc que Otorbi sí, no? Perquè vau compartir vestidor al filial, sí. I al primer equip.
0: Sí, sí, Otorbi molts anys hem coincidit, tant en filial com primer equip, però Mayol també, sobretot l'any passat. Sí que és veritat que amb Mayol sol és una temporada, con Aymar també un par o tres. Es conec a tots, parla amb ells, són amics també, i la veritat que m'alegre molt per...
1: I com estan? Com estan? Perquè tu saps el que és ser un canterà, debutar, de sobte no jugar, de sobte sí, no, sí, com ho porten?
0: Pues molt feliços i amb ganes i amb il·lusió de continuar ahí, de saben que estan aprofitant el moment, crec que el poden fer durant molt de temps, i la veritat que estan feliços i també estan, com et dic i com et deia de mi abans, centrats en créixer i en continuar treballant, que òbviament saben que no han fet res, però van a continuar treballant per créixer i per aprofitar totes les oportunitats. Crec que des de l'acadèmia això és l'objectiu. Sempre estar preparats per si algun dia toca ajudar al primer equip, complir i donar la talla.
1: Tu t'esperaves aquest rendiment de canterans tan joves ara mateix, per exemple, d'un Otorbi, no? Per exemple, que tu vas coincidir en ell quan ell tenia 16 anys.
0: Bueno, yo el veig, el s'ha vist en el dia a dia, i sé el potencial que tenen i el bon xoc que practiquen, així que no em sorprèn, m'alegre molt per ells i ojalà que continuen d'aquesta manera.
2: Rubén, t'estava preguntant també, Nacho, pel tema de Javi Guerra, de Diego López, de Jesús Vázquez, que sí que són de la teua camada. Jo crec que, bueno, jo crec no, probablement, juntant tu, encara que tu hagis sigut del filial, però sí que has estat en dinàmica de primer equip en aquests últims anys amb el València. Jo crec que sou uns jugadors que al final sou de la Pedrera, però que heu viscut probablement la pitjor època de la història del València. Com ho has viscut tu i com... o estan vivint ells, que continuen en el València? Tu parles amb ells, com porten que estar vivint com a canterans, estar en la pitjor època del València i pujar al primer equip a ajudar quan les coses estan tan mal?
0: Bueno, ja t'he dit que nosaltres estem molt, molt ben ensenyats allà paterna, aprenem sempre a totes les situacions, estar preparats, i nosaltres únicament estem centrats sempre, i ells també, òbviament, en estar preparats i en rendir al màxim sempre que ens toque i aprofitar les oportunitats. No crec que el de més es pense, simplement en disfrutar i en aprofitar les oportunitats perquè és el futur nostre i és el que hem desitjat des de que som menuts.
2: Has parlat últimament amb ells, com estan, com ho porten la situació i demés?
0: Sí, fa poques setmanes vaig parlar, per exemple, amb César Tarregal, i vaig preguntar també sobre la lesió, com estava i demés, que era poquita cosa, i la veritat que, bueno, ells estan centrats en revertir la situació, confies també en fer-ho, estic segur que es va donar, i bueno, ja te dic, amb il·lusió de donar-li la volta i de fer les coses bé.
2: Jo volia preguntar-te també, Rubo, pujar al primer equip quan les coses estan mal, quan les coses venen mal donades, dona més pressió, perquè tu dius, no, nosaltres estem preparats per a pujar, però clar, no és el mateix pujar amb un primer equip que estiga bé, que la classificació i demés, que estiga l'últim o en descens, com li ha passat al València en els últims anys, dona més pressió al futbolista?
0: Bueno, jo ahí a nivell personal que et puc parlar, jo pense que no, per a mi no, nosaltres ja te dic, a soles ens centrem i observem la il·lusió de poder debutar, de poder ajudar al primer equip, de poder disfrutar de l'oportunitat i no veiem si la situació és més bona, menys bona. Per a nosaltres és sols un aprenentatge i disfrutar i aprofitar l'oportunitat. No crec que li donem voltes a això.
1: Les figures, per exemple, perquè tinc entès que futbolistes a lo millor com un Pepelu, no sé tant si Gallà, però els capitans, com som amb vosaltres? S'acosten a vosaltres?
0: Guido
1: crec que sí.
0: Per a mi sempre la veritat que tots han sigut molt propers, tant Pepelu, José, Jaume quan jo vaig pujar, Guido ara, la veritat que qualsevol uh-huh. ha estat molt a prop meua, ajudant-me, donant-me consells i la veritat que és d'agrair. Perquè per a nosaltres són exemples i clar. Nosaltres volem aconseguir el que ells estan fent i, per exemple, jo en el meu cas estava amb les orelles ben obertes i intentant agafar qualsevol consell perquè en un moment o altre es va donar una situació pareguda de la que m'estan parlant i estaré molt més preparat.
1: Quin consell, ja és la penúltima que te fas, quin consell li donaries tu ara mateix a un Aymar Blázquez mayor de la vida? ¿Sabes? Perquè a la fi tu ja, si estigueres tu al primer equip, ja no series un veterà, però ja no series un jovenet que puja, no? Quin consell donaries després de la teva experiència que has tingut?
0: Jo, per a mi, el major consell que pot ser és el de disfrutar el dia a dia i com t'estava dient, les orelles ben obertes per agafar absolutament tot, que no s'escape res, i agafar-ho bé com una esponja i després impartir-ho perquè crec que és la millor forma de després que eixen les coses.
1: Pues Rubo, vull fer-te una última més. Encaixa perquè estem avui de nou en alerta roja a València. Bé, taronja ara, però roja per la vesprada. Tu vas viure l'assumpte de la Dana, tu, els teus pares, aquí envia una abraçada. Com ho vas viure tu? Sé que ho has contat alguna vegada, però m'interessa, perquè va fer 2 anys ara, que no s'oblide esa història. Jo pense que tu, a més de tindre l'altaveu d'ací de punt, estem ara mateix en alerta roja i tu eres un futbolista, o sigui, que quina millor forma, no?, d'exposar el que va ser per a que no es repetisquen errades.
0: No, la veritat que, com tu has dit, és una situació molt, molt complicada, una situació que si no la vius no te la creus, molt, molt forta, molt dura i d'aprenentatge màxim per a tot. De fet, van a fer 2 anys i encara que les coses estén molt bé, todavía encara n'hi ha coses que no estan al 100% com abans. Per a que observem un poquet la magnitud que va tindre. Aleshores, és alguna cosa que no s'ha d'oblidar, que s'ha de tindre sempre present, tant els pobles valencians com tota l'ajuda d'Espanya. Va ser increïble com se varen unir totes les forces i la veritat que bueno, crec que ara que van a fer 2 anys això és un bon altaveu perquè es tinga present i no s'oblide.
1: Bé, també va estar a l'altura el teu vestidor, no, Rubo? Que me'n recordo imatges de... A més, sense filtrar-ho, que era la gent dels que gravava els teus companys, a Hugo Duro, Diego i companyia, que anaven allà a tirar una mà, no sé si a tu personalment, però sí als pobles.
0: No, sí, personalment a mi també. La veritat que tant els jugadors del primer equip com del Mestalla vingueren i la veritat que va ser una, per un costat, una absoluta sorpresa i per altre, pues, d'agrair màxim. És algo que vaig a recordar sempre també perquè en un moment dels més, o el més dur de la meva vida i de la meva família, estigueren tots ahí, que això és per a recordar i per a valorar també i la veritat que bueno, des d'ací agrair una volta més a totes les persones que varen ajudar i en concret concreta als dos equips, tant al Mestalla com al primer equip.
1: Pues abans d'acomiadar-te vull que, Germán, te fas el test d'acomiadament que fa sempre ell.
2: Vinga, Rubo, jo el que vull que és que respongues el primer que se te vinga al cap amb una paraula. Vinga, comencem. La primera pregunta. Un desitge que et quede per complir en el futbol?
0: Assentar-me en primera divisió.
2: Un hobby fora del futbol?
0: Llegir.
2: Menjar favorit?
0: Paella.
2: Millor futbolista amb el que has jugat?
0: Vaig a dir el capità, a José Gallà.
2: Millor entrenador que has tingut?
0: Molt difícil perquè he tingut diversos que m'han agradat molt.
2: Has de banyar-te, no sé.
1: Millor el que millor record tingues d'ell, saps? Tampoc, és personal també la cosa.
0: M'ha agradat molt i sí que em queda l'espinita d'haver estat poc temps amb ell, Òscar Sánchez.
2: Millor jugador del València actual?
0: Per a mi un muntó, però he dit abans José Gallà, repetís.
2: Millor record amb la samarreta del València?
0: El debut i el gol de l'any passat també.
2: Tornaries al València?
0: Al València sempre.
2: Completa la frase. Mestalla és...
0: impressionant.
2: Qui guanyarà el Baló d'Or?
0: Buah, per a mi si juga Messi se'l tenim que donar a ell.
2: I l'última, Saragossa o València per a viure?
0: No puc elegir, però a mi València és top, però estic molt content així.
1: Sí, Rubo, que sí, la terreta. Entre viure a Saragossa, que ja farà un fred ahí, o a València.
2: T'hem pillat, Rubo.
0: La terreta, òbviament, també.
1: Oye, Rubo, pues moltíssimes gràcies a tu, al Saragossa, per facilitar la entrevista, al teu entorn, i te desig el millor, una abraçada. Esperem veure l'any que ve a primera... l'any que ve estaria a segona, però ben, 2 anys a primera divisió. I t'envio una abraçada gran a tu, als teus pares i al teu entorn.
0: Moltes gràcies als dos i a tot el món. Ha sigut un plaer i estic molt agraït per aquesta entrevista també.
2: Bé, Rubo, jo em supe també les paraules que ha dit Nacho. La veritat és que, com t'he dit abans, ens coneguem ja des de fa temps. Uh-huh. Coneixia la teua situació i m'alegre moltíssim de que ara en Saragossa, que a més és un club històric, encara la situació que està atravessant ja els últims anys, i en lo personal jo crec que te va anar molt bé, perquè t'ho mereixes ja no sóc com a futbolista, sinó com a persona. Aixina que moltes gràcies per la teua atenció i que ens veiem pronte.
0: Moltes gràcies de veritat als dos per les paraules i per l'estona, i moltes gràcies i molta agraït a vosaltres sempre.
1: Les paraules de Rubo Iranzo, la veritat, jo vos, abans d'anar a la pausa, vos recalco una cosa, això que diu de no, jo tot i que la meva situació era complicada, no jugava, tal, entrenava, no és un discurs après, mai una mala cara. Preguntes a Corberán, preguntes a Baraja, preguntes a qui siga, sempre te diran que Rubo va ser molt professional. Vinga, pausa i tornem.
3: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
4: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Quan plou molt a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio. Folla de Bunyol 102.2.
6: En Apun Radio, el partit de la una.
1: 1:37 de la vesprada, hem escoltat Rubén Anzo. La veritat és que tenia moltes ganes de parlar en ell, però abans d'anar en les notícies de Germán, avui volia detindre'm breument en un assumpte que vam informar ahir. Ahir vam entrar en detall en com està la situació del trasllat al nou Mestalla. Germán va donar els detalls de com està exactament l'estadi ara mateix i, de fet, vam informar d'algo que va generar dubtes a l'ambient, però era la data de finalització, que és 11 de juliol de 2027. I esa és la data amb la qual el nou Mestalla les obres haurien d'estar concloses. Concloses. Almenys així és el que li va plantejar el València en la fulla de ruta a l'Ajuntament al 2024. Tot el que siga estirar en, oye, jugar les primeres jornades, 2-3 jornades fora de casa, acabar l'estadi parcialment, serà estirar i se xicle. Dit això, no passaria res, és coherència. Eixa coherència jo crec que la podem entendre tots, perquè lo important és que estiga per a la 27-28. Però ja que parlem de coherència, una vegada vam donar a ir tota la informació del nou Mestalla, i ja sabeu que este programa, per decisió meua també, volem que destaque per la vessant informativa més que l'opinativa, crec que avui editorialment toca marcar una línia, perquè m'apetís, i crec que toca. I és al voltant dels preus del nou Mestalla. Els preus hi seran la setmana que ve. Mireu, se'ns ha plenat la boca, i en raó, repetint que el nou Mestalla és bo per al València, i no per opinió, però per factors econòmics i arguments econòmics. L'entitat donarà un pas en termes d'ingressos l'any que ve. Després veurem si qui Adlin vol que aquests ingressos invertisquen en l'equip, evidentment. Però si parlem de l'entitat, tindrà més ingressos a partir de l'any que ve per les vendes de l'actual Mestalla, pels ingressos dels 10.000 abonats extra que s'esperen tindre, de més seients venuts, de més entrades. Hi haurà més ingressos també pels 4 restaurants que romandran oberts els 365 dies de l'any, pels 2 locals. Hi haurà més ingressos. Més llotja, més hospitalities, més VIP, més ingressos, més pasta per al club. Per això, crec que faria mal el club si prioritza per damunt de tot l'augment també d'ingressos amb els abonaments. Jo no crec i no conec que cap aficionat ni el més hater del trasllat de Mestalla al nou Mestalla no comprenga o no entenga que en el canvi d'estadi hi haurà una pujada de preus. Jo crec que això ho entén tot el món. Tot el món. Però crec, desitge i espere que siga algo raonable. Raonable. El que s'està barallant, el que diuen més o menys entre bastidors, és que la pujada serà d'entre el 15 i el 30%. La cosa canvia, eh? Si tu pagues per un abonament 595 euros, que és un preu intermig, i et pugen el 15%, pues pagues 89 euros més l'any que ve. És una pujada, però tampoc és una burrada. Si et pugen el 30, pagues 178 euros més l'any que ve. Massa, per a mi. Massa. Hi ha tants factors, tantíssims factors, on el València va guanyar més diners l'any que ve pel nou Mestalla i pot maximitzar ingressos, si es gestiona bé, però pot maximitzar, que buscar maximitzar ingressos en l'abonat em semblaria una errada majúscula. Anem a donar-li una alegria a l'aficionat. Una. Una en els últims 7 anys. Una. Una. Dos si contem la final de Copa de 2022, d'acord? Pues la segona alegria en 7 anys. Una afició que l'any passat va ser la més fidel, que en percentatge més tallar a l'estadi en més ocupació. Crec que era el 97.7%, no me'n recordo. Les dades eren de Transfermarkt. Anem a donar una alegria. I mireu, jo no vull ser populista, eh? Jo no vaig a agafar un micro i dir no, el València ha de que el nou Mestalla siga més barat. No, el que es comenta molt de que la venda de les parcel·les de Mestalla han de ser per a gent de València. Pues mira, jo entenc que el València com a empresa privada, si ven les parcel·les de Mestalla, busque maximitzar benefici. És una empresa privada, jo això ho entenc. El que no entendria és que no cuide de la seua gent. Perquè la seva gent és el seu patrimoni. I espere que, si hi ha pujada, que l'haurà pujada, siga raonable. Ahí va a dir Javier Solís que l'abonament de temporada més barat serà igual de barat que l'abonament de temporada de l'actual Mestalla, i l'abonament de temporada més car del nou Mestalla serà més barat que l'abonament més car de l'actual Mestalla. Molt bé, això està bé, però a mi m'interessa el gros. Si això passa, però en termes de la mitjana, el preu és un 40% més car, un 30% més car, me dona el mateix que el més barat al nou Mestalla sigui igual que el més barat al Mestalla actual, sincerament. I volia dir-ho perquè jo m'he banyat, perquè opine que més enllà de la nostàlgia que jo patiré, ploraré quan ens anem de Mestalla, del Mestalla actual, la indústria esportiva porta a totes les entitats esportives de qualsevol esport a modernitzar la seva casa. I en això jo m'he banyat, per a bé i per a mal, en elogis i en pals que m'han caigut. Pues en este assumpte també volia banyar-me, com a programa. Que el València cuide la seva gent. La setmana que ve coneixerem els preus i eixirem de dubtes. Per això jo volia dir-ho abans, per a no anar a com diuen, a cojón visto macho, no? Disculpeu-me el castellanisme, però...
2: Macho per seguro.
1: Per això volia dir-ho. Bé, 1:43, anem ja en les notícies de Germán. És que queríem... El València confia en que el nou Mestalla siga seu del Mundial 2030.
2: Les obres del nou estadi valencianista avancen segons el temps establits per a la seva inauguració en 2027. Ahir, Javier Solís, director general del València, es va mostrar optimista quan li preguntàvem si confiava que el nou Mestalla fora seu del Mundial 2030.
7: Las conversaciones con la federación y con las instituciones son permanentes y son constantes. El Mundial 26 acaba de terminar. Todos los inputs que recibimos de ellos, no solo verbalizado por nosotros, sino también por la federación o por las instituciones que consideran Valencia y el estadio del Valencia clave para el estadio 2030. Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial 2030.
1: El Llevant celebra el 75 aniversari de la delegació de Penyes.
2: Pablo Sánchez, president del club, Luis Castro, entrenador, i la plantilla van ser presents ahir en la celebració del 75 aniversari de la delegació de Penyes del Llevant. En ella, Castro va prendre la paraula i va parlar de la importància del paper de l'afició.
8: Desde el principio ha sido una pieza muy importante para el objetivo que teníamos que hacer. Y deciros que continúen. Una de las cosas que es muy claro, no vos podemos pedir más porque han estado con nosotros siempre hasta el final, en todos los partidos, menos los partidos que íbamos perdiendo. Vosotros estaban con el equipo. Los jugadores sienten eso. Muchas veces antes de salir al partido, en el vestuario, los jugadores hablan de vosotros, hablan de la fuerza que tengan en la grada, en todos los partidos, en casa más. Entonces, en primero, agradeceros por todo. Y segundo, pedirles que continúen así, porque mesmo en los momentos difíciles, ser granote, estar juntos y ser una familia.
1: Peter Gulaxi ha vingut a Vila-real a jugar i, de pas, a aprendre castellà.
2: El porter firmat pel Sumarí Groguet este passat mes d'agost va declarar ahir en roda de premsa per analitzar la situació del Villarreal. El futbolista hongarès va destacar la qualitat de l'equip i va explicar que, malgrat que l'idol que no tinguen porteries a zero, l'equip està en una tendència positiva, però no tot és futbol en la vida. I Gulaxi aclaria ahir que, a més de vindre a Espanya per a jugar, també volia aprendre castellà.
9: Aprendo todos los días un poco y para mí tengo no mucho tiempo porque mucho trabajar con casa, colegio, con mi familia y entiendo mucho, pero hablar es no muy fácil.
10: Pues la semana pasada empecé a dar clases. Hasta entonces solo hacía Duolingo o veía vídeos de YouTube en el bus cuando estaba volando con el equipo. Más o menos entiendo el contexto, pero siempre hay preguntas que tengo que preguntar qué significan.
1: Jornada solidaria a Elche.
2: 400 persones van ser este passat dimarts al Martínez Valero per a donar sang. D'aixes 400, 360 van fer efectiva la seva donació. L'activitat es va dur a terme per l'Elx i pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Avui dia, l'estadi del conjunt il·licità continua sent un dels punts de la Comunitat Valenciana on més bosses de sang s'arrepleguen. D'altra banda, Cristian Bragarnich, propietari de l'Elx, va explicar ahir en una conferència de Diari Olé com Leo Messi, que serà el nou propietari de l'Eldense, li va avançar quan l'Argentina va entrenar en el Martínez Valero la idea de gestionar clubs.
11: Charlando un poco con Lionel Messi, ya me contaba su idea futuro de gestionar clubes. Este club que ha comprado queda a 30 kilómetros del Elche, por casualidad, no por nada que quiera inventar. Pero digo, ¿quién te dice mañana nos podamos enfrentar y ser colegas?
1: I Uribes també parla de l'Eldense de Messi.
2: Sí, este matí el president del CSD ha parlat també de la pendent i encara no oficial compra de l'Eldense per part de Leo Messi amb els companys de Apunt Sports. D'esta manera valorava l'operació Uribes.
12: Nada, nada, de momento, porque eso hay que estudiarlo, lo tiene que estudiar régimen jurídico y no debo pronunciarme hasta que no se estudie. O sea que lo que nos llega siempre al CSD primero tiene que verlo los juristas de allí, su director general de régimen jurídico, el director general, y después ya lo valoramos, pero no puedo anticipar nada. Bueno, hay unos plazos legales que cumpliremos y se estudiará y se tomará una decisión en su caso, si hay que tomar alguna decisión.
1: L'Hèrcules vol una reforma a la seva ciutat esportiva per a entrenar.
2: El conjunt alacantí ja s'ha posat a la feina per a treballar en la nova ciutat esportiva. L'Hèrcules ja ha presentat l'avantprojecte d'unes instal·lacions que comptaran amb un miniestadi, 10 camps d'entrenament, un hotel i una residència. Tot això amb una inversió de 35 milions d'euros. Això deia Carlos Parodi, president del club, i José Luis Campos, arquitecte del projecte, respectivament, sobre l'operació.
13: El creixement de l'Hèrcules d'Alicante, club de futbol, passava necesariamente por dar un salto definitivo en cuanto a infraestructuras.
14: Y porque esto es un proyecto, no es del Hércules, es un proyecto de ciudad. Es un proyecto que realmente la ciudad de Alicante necesita.
1: 1:49 de la vesprada. Venga, fem una xicoteta pausa y vos contem que el València está de menjar de conjura.
15: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y va de más, sí. Contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
16: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
17: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
18: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
19: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5. Quan plou molt a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Pont Ràdio.
6: El teu futbol, la teua passió. El partit de la una.
1: Una i 51 de la vesprada. Nosaltres estem desitjant, bé, sempre estem a gustar la ràdio, però desitjant, perquè jo tinc fam, acabar i menjar. Però qui està menjant ara mateix és tot el planter del València Club de Futbol. És el primer menjar d'equip des que va arribar Javier Aguirre, el mexicà. Però no ha sigut cosa d'ell, ha sigut cosa de Guido Rodríguez, el segon capità del València. ha convidat al seu al vestidor a un menjar de conjura, un asado argentino, per dir-ho com és. I a més està cuinant ell. Guido és un futbolista que, com vos vam dir, quan parla se li escolta. Guido va ser triat capità pels seus companys, no perquè Corberán vulguera, no perquè el club diguera, oye, que este és el que més cobra, que siga capità. No, no, no. Li van votar els seus companys. I esta és una bona prova. Corberán va acabar molt content en ell. Aguirre el primer que va fer a l'arribar va ser parlar en ell. I al vestidor se li escolta. I això és una bona prova, ¿verdad, Germán?
2: De fet, se li escolta tant que no és la primera vegada que Guido Rodríguez convida els seus companys a un menjar de conjura. És la segona ja, la segona vegada, l'any passat ja va, que va ser la seva primera temporada així a València, ja va convidar els seus companys, també va cuinar ell, i estàs contant la importància de Guido Rodríguez en el planter del València. Fixa't si és important hasta el punt, fins al punt de que va ser triat com a capità, i hem de recordar la dada que varen donar ja fa setmanes, que Guido Rodríguez s'ha convertit en el jugador que menys partits ha necessitat per a ser el capità. Per iniciar un partit com a capità. Deneu partits en el segle XXI. Ixes són els números que ha necessitat Guido Rodríguez per a iniciar un partit com a capità. Ixa és la informació de Guido Rodríguez i de com ha anat avui el menjar de l'equip.
1: Rècord, aquestes són les dades i la informació és aquesta, que Guido quan parla se l'escolta. De fet, una persona de l'anterior cos tècnic em va dir, Guido és una persona que et canvia una empresa, i tot i que físicament no està ja al seu millor nivell, i jo crec que tots ho veiem a la xespa, és un futbolista que aporta.
2: Aclarir un tema que a més és que és argentí i ha sigut un rostit per a tota la gent que no sàpia.
1: Un rostit.
2: Un rostit, sí, és un rostit.
1: Un
2: asado argentino, sí, però hem de dir-ho en València. És un rostit el que ha convidat Guido Rodríguez, amb el que ha convidat Guido Rodríguez al planter.
1: Per altra banda, el València, Braulio Vázquez ha repescat Darío Navarro, el preparador físic, el preparador, perdón, de la pilota parada, el especialista de la pilota parada, va arribar a l'estiu de la mà de Carlos Corberán. De fet, ho va signar procedent d'Osasuna, on estava Braulio Vázquez. Quan s'anava a anar Carlos Corberán, quan li van dir que estava acomiadat, de primeres, Darío entrava dins d'aquest acomiadament, de primeres, perquè hi va arribar de la mà de Carlos Corberán. Però el València, que està content, els informes que hi ha paterna del treball que ha fet l'equip en Darío és positiu. Com el contracte a fi de comptes el va signar amb el València, se li considera un home de club. Se li considera un home de club i que es queda així perquè ha signat en el València, i el que vol el València és construir un cos tècnic que, evidentment, cada vegada que arriba un entrenador tinga les seues personalitats, però que hi hagi persones de club. I de pas, pues, evitar-se aixina acomiadaments
2: finiquitos
1: com les que ha de pagar habitualment als últims anys. Darío Navarro porta esta temporada pràcticament, i tot i que el seu treball, el treball que hi ha, l'opinió que hi ha al voltant del seu treball és positiva, realment els registres no són tant, veritat, Germà Muñoz? Com són els registres a pilota parada?
2: Els registres a pilota parada són els següents. 3 gols en contra, front al Sevilla, front al Depor i front a la Real Societat, i 0 gols a favor. L'any passat, en la jornada 7, 3 gols en contra, front a l'Espanyol i l'Oviedo, i 3 gols a favor, front a l'Espanyol, el Getafe i l'Atlètic Club. Malgrat això, es considera que el treball de Darío Navarro és prou bo i s'aposta per ell independentment de l'entrenador.
1: O sigui, que Darío Navarro es queda al València Club de Futbol, passe el que passe, és a dir, si demà acomiadaren Aguirre per qualsevol decisió, Darío Navarro continuaria al València Club de Futbol com a especialista a la pilota parada. Ha de millorar, el València de la pilota parada. O sigui, jo no sóc especialista a la ciutat esportiva, no puc donar un judici factual del seu treball. M'han parlat bé d'ell, ja estava ben considerat a Pamplona, però ara mateix 3 gols en contra pilota parada i 0 gols a favor. És evident que si Darío Navarro ho fa bé, l'equip almenys, si no és cosa seua, l'equip ha de plasmar millor el seu treball. Ho he explicat d'altra manera. 1:57 de la vesprada, Tenim que esperar així a Salva Gomis. Hola, Salva, què tal?
20: Hola, Nacho, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
1: Perquè, a més, altre focus d'esta setmana ha sigut com ha esclatat Víctor Júnior. Va marcar davant el Valladolid, el, no sé si era el 2-1 o el 3-1, ara no
20: sí,
1: me'n recordo.
20: En el Valladolid, sí.
1: En el Valladolid. Davant qui era?
20: Pues ara me pilles. En sí. Eixa, no me'n recordo. Vas per el gol sí, i el penalti provocat i demés i tot el que va fer Víctor Júnior, perquè és el que esperàvem de Víctor Júnior en esta irrupció en segon divisió, perquè ja varen veure que va tirar la porta baix en el cas de la segona ref i que, per tant, en la segona divisió, pues clarament, davant del Córdoba era el partit, clarament, bueno, pues pensàvem que era un jugador que, bueno, pues anava a donar rendiment, perquè, ja t'he dit, en la porta de la porta de la segona ref, en el filial, l'havia tirat a baix.
1: I ahir ix amb la sub-20 i dona una assistència pràcticament en 20 minuts que juga.
20: Sí, va ser pràcticament a mateix hora, no? Només acabar el partit, sí. El Valladolid va anunciar que anava en la sub-20, i jo crec que és un xiquet, en este cas un mitja punta, que té que tindre ixes oportunitats, no? En la selecció, perquè ve apretant des de ben jove, jo crec que el coneixen de sobra per també ser qui és, no? Fill de qui és, de també una llegenda del Valladolid i un jugador que ha fet, bueno, o que ha estat moltíssims anys a l'elit en primera divisió en Espanya, i per aquesta banda jo crec que Víctor Júnior, al igual que Lucas Núñez, són dos sessions que per a mi són encertades respecte al València, als seus destins, i de moment en el rendiment que estan donant, des de veres que a Víctor li costa, també és una plaça que li va costar capgirar a nivell emotiu, perquè no va eixir de la millor manera i no li guardaven un carinyo especial, podem dir, a Víctor Júnior en la que era sa casa, però jo crec que, com totes les coses en el futbol, quan rendixes i fas coses, canvies opinions.
1: Bé, pues, de seguida vull que m'expliques situació contractual, quin tipus de futbolista és, com és que un futbolista de la cantera pateixen quan passen del filial al futbol professional, i altres com ell, o per exemple Tàrrega.
20: Sí.
1: No, però estem a punt d'arribar a les 2 de la vesprada i això implica que tenim ja la informació última hora amb Patricia Ors, perquè avui és dia d'estar connectat a la ràdio, pues, si ja de normal tot el dia, pues, avui més, en aquesta alerta taronja, vaya, barra roja, que sí. Tenim durant el dia d'avui.
21: Sí, sí, a aquestes hores, a les 2, en aquests moments ja se decreta l'avís taronja. Què vol dir? El taronja ja vol dir pluges torrencials, és a dir, poden caure 50 litres per metre quadrat en qualsevol lloc. I, però és que a les 6 de la vesprada entra a jugar ixe avís roig que podria indicar precipitacions de fins a 90 litres per metre quadrat en una hora, que és una barbaritat de pluja, i en 12 hores 180 litres per metre quadrat, amb la qual cosa les autoritats diuen, bueno, reclamen moltíssima prudència, hi ha moltíssimes mesures que s'han pres, molts ajuntaments, la majoria dels ajuntaments de la província de València, també de la província de Castelló, perquè són les més afectades, ja estan prenent mesures, ja saben que a les 3 de la vesprada, d'ací una hora, és l'hora tope, per a l'hora límit per a traure als xiquets i les xiquetes de les escoles, és a dir, no hi haurà escola esta vesprada, no hi haurà escola tampoc demà en tots els pobles que són més d'un centenar que estan afectats. També hi ha moltes mesures, per exemple, la Ford ha tancat la seva activitat, Consum, la cooperativa valenciana Consum, ha tancat tants, esta vesprada, a les 5 de la vesprada, tant des botigues com també el servici d'atenció a domicili per a protegir les persones. I les autoritats, avui s'ha reunit el 112, no se cansen de repetir que hi ha que tindre molta prudència, evitar desplaçaments, si comencen a veure que l'aigua se pot arribar, pues, que pugen a plantes altes. Escoltem el que deia este matí el conseller d'emergència, que és Juan Valderrama, Juan Carlos Valderrama.
22: La ciudadanía, que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no, si se produce una inundación, que suban a los pisos superiores, que también en el caso de los ascensores, que los suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores.
21: Bé, això dia el conseller Valderrama. Ja sabeu que a partir de les 10 més o menys hem rebut tots els que totes les que estem...
1: Ha sonat la redacció.
21: Clar, per les zones afectades, que són moltes, diguem, pràcticament tota la província de València, queda un poc fora la plana del Requena, també està dins tot el litoral de Castelló fins a la comarca dels Ports, també afectades, i és una pluja que anirà anant agranant cap amunt, i ja sabeu que en aquests episodis, pues, cal estar molt pendent perquè pot caure en un lloc i molt ràpid. parlava la delegada del govern, que no és exactament una dana, però que, que el perill està ahí, en tot cas. L'escoltem a Pilar Bernabé.
0: No és una dana, no és una gota fria, però sí és una situació que sí que va a generar unes fuertes lluvias i poden ser agua en superficie, que veamos en los municipios que se inundan los bajos y los garajes y los sótanos por una acumulación de lluvia intensa. Pero también es cierto que en la zona prelitoral de las sierras en Castellón y en el norte de la provincia de Valencia, sí que puede hacer que llegue el agua arrastrada a barrancos y ramblas, que sí hay que tener mucha precaución.
21: Doncs ja escolten tant el conseller com a la delegada del govern, moltíssima precaució de cara a esta vesprada. Nosaltres actualitzarem totes les dades a partir de les 2. Ja sabem que el gros comença ara ja, estem en taronja, però a les 6 de la vesprada ja és avís roig, que pues, indica que si se pot uno quedar a casa, millor. Si no té que moure's molt, millor que se quedes a casa, perquè no sabem per on pot pegar. Per cert, parlem d'una cosa que hem conegut també, parlarem d'aquesta visita de Felipe i Letizia dels Reis d'Espanya a Ceuta, la primera del monarca també a terres de Ceuta i Melilla, serà el 13 i 14 d'octubre. Ho han informat de manera simultània tant Moncloa com la Casa del Rei en un text exactament igual, i el que diuen és que remeten per a un futur pròxim i ser calendari del que faran els reis allí.
1: Perfecto, Patri, pues moltíssimes gràcies i t'escoltem a les 2:30.
21: Vinga.
1: Salvo, parlant de l'alerta roja, clar, entenc que per obligació els entrenaments de l'acadèmia del València, sí. Real, Castelló i tal, cancel·lats.
20: Sí, sí, correcte, correcte. Sempre que n'hi ha alerta, en l'acadèmia la mesura que es pren és la d'anul·lar i, per tant, no n'hi ha entrenaments esta vesprada en cap de les seccions, així que esta vesprada no n'hi ha entrenaments en Paterna.
1: Tornat a Víctor Júnior, que ha sigut un poc l'home de la setmana a Valladolid, sí. Sense cap dubte, i a València també ha sigut focus. El València el va fitxar del Llevant per aquests 100.000 euros. Contracte, vist que té fins a 2029, però
20: sí.
1: Té ixe més dos si té fitxa el primer equip o no té ja res a veure perquè es considera que està ja en el futbol professional?
20: Jo crec que té que veure en primer equip. Sempre n'hi ha clàusules unilaterals, podem dir, per objectius en el primer equip. Sí que és de veres que, clar, esta sessió al futbol professional lo que és un pas endavant per a Víctor Júnior, però, clar, no està en fitxa de primer equip, no està en dinàmica de primer equip. Veurem què és el que passa l'any que ve, perquè jo crec que és un jugador que almenys tindrà que tindre l'oportunitat en pretemporada de demostrar, veurem si a Javier Aguirre o a un altre entrenador, si està per a primera divisió.
1: Quin tipus de futbolista és Víctor Júnior? Conta'ns.
20: Buf, meravellós, és la primera paraula que meix. A l'ull, no? A la vista, me sembla que és un jugador magnífic per aquesta qualitat tècnica que atresora, perquè és un futbolista de cama esquerra que té aquesta capacitat de veure passades entre línies que altres no veuen, i en el València Mestalla el que varen veure és que té molt de gol, no? Que té un gran colpeig a porteria, des de pilota parada, des de pilota en moviment, té aquesta capacitat de fer gol, se meneja bé també entre línies i en segona línia arribant dins l'àrea, i clar, el seu principal hàndicap sempre ha estat el tema físic, no? El tema de l'alçada. És xicotet, és un jugador menut, però hem vist molts jugadors menuts que per característiques, per qualitat, sobretot per tècnica, per talent, acaben arribant a l'èlit, i en el cas de Víctor Júnior jo no veig cap inconvenient perquè arribi a l'èlit. A més, té això sí que jo crec que és heredat per part de son pare, aquest caràcter competitiu que jo crec que ajuda, no? Perquè té un, podem dir-ho, un mal geni, no? Dins del terreny de xoc, que ajuda, que contagia i que jo crec que el fa encara més competitiu.
1: I abans que anem amb la tertúlia, vull preguntar-te perquè el filial valencianista està patint en aquest inici de temporada. Fins a quin punt sí. Li ha trastocat l'assumpte
20: moltíssim,
1: Òscar Sánchez?
20: Moltíssim, com sempre. Ja no tan sols perquè Òscar Sánchez estiguera portant la dinàmica del primer equip durant aquestes dues jornades en Vitoria i en Mestalla, sinó perquè n'hi ha molts jugadors que, clar, no saben si estan en el primer equip, si baixen al filial. N'hi ha exemples molt clars de jugadors que entrenen durant la setmana en el primer equip i després el divendres s'assabenten si tenen que baixar al filial o quedar-se en el primer equip. de vegades es queden en el primer equip, no tenen minuts, i la pregunta és i per què no he pogut baixar amb el filial. Però la realitat del València Mestalla és que està en de setena posició, que és penúltim.
1: Just hem parlat fa res
20: en Rubo, que, sí, un gran.
1: Va estar en aquesta situació molt
20: sí, sí. Però anys.
1: Ni menjen ni clar, em deixen menjar. Ni juguen en el primer equip, ni em deixen baixar a jugar al filial.
20: I després, quan el deixen baixar, normalment és en limitació de minuts, 45 clar, minuts. Que...
1: I sense estar en dinàmica, que un jugador que podria marcar diferències, pues no les pot marcar.
20: És una faena per al filial, que s'ha vist afectat, evidentment, perquè en 4 jornades tan sols té un punt i és el penúltim de la classificació en el grup 3 de la segona ref. Este cap de setmana és de veres que a les 11:30 el diumenge reben la visita de la Penya Deportiva, que és el colista, per tant, és l'opció de guanyar-li al QR i que...
1: Partit d'altura,
20: Clar, i que el València Mestalla aprofiti aquests 3 punts per a estar en 4 i estar ja més proper, almenys estar a menys d'un partit d'eixir de la zona de descens. És de veres que esta setmana ja ha treballat Òscar Sánchez en normalitat en tots, però tenim el dubte de què passarà si no n'hi ha primera divisió, què passarà en els que estan en dinàmica. Baixaran a Aaron Mayol o Torbi a jugar en el filial? Jo penso que no. Jo penso que serà la mateixa llista que va jugar en Eivissa en l'últim partit davant del Poblense i que per tant estaran...
1: Però Aymar s'hi va baixar, no?
20: Estaran Gamón, estarà Aymar, estarà Jaume Durà, però Mayol o Torbi jo tinc dubtes de que estiguin.
2: N'hi ha alguna novetat respecte a les renovacions de Aymar o Torbi, Mayol?
20: N'hi ha molta calma perquè el club en el cas d'Aymar està tranquil, saben que tenen una opció d'ampliar el seu contracte. Mayol està ben llogat perquè va renovar fa no res. I en el cas d'Otorbi és el mateix, tenen una clàusula per número de partits en el que si juga s'ampliarà, jo crec que no n'hi ha... No.
1: La mateixa clàusula que tenen tots els futbolistes.
20: Clar, no té pres...
1: També la té Iker Córdoba.
20: I sembla que David Otorbi la va complir.
1: Sí, jo crec que sí. I una última cosa, perquè hem estat informant esta setmana de que el fill de David Albelda Jr. va pujar la setmana passada. No. Fa dos. Mm-hmm. Va pujar, fa dos, en Òscar Sánchez per ajudar. Quan va arribar Aguirre, els informes que tenia d'ell eren positius, es va quedar, va dir Aguirre una roda de premsa, a més de Mayola i Martal, tinc a diversos joves que hi ha un parell que m'han agradat, i de fet, esta setmana està entrenant sencera de nou David Albelda fill en ell. No vull dir que David Albelda fill en 16 anys ja estiga, no, se va a saltar etapes, no. Però que és informació real que a Aguirre li ha agradat el xiquet. És aixina. Com és David Albelda fill per a conèixer-lo millor?
20: Jo crec que ell i Jerry Amadife són dos dels jugadors que esta setmana han compartit entrenaments en primer equip i estan agradant. És molt pronte en el cas de David Albelda Junior.
1: Total, que no es malinterprete. No, clar. No, ja va anar a convocar titular. No,
20: és
1: no,
20: de
1: no.
20: Veres que a tots ens fa il·lusió, no, veure a un Albelda Junior que està en el primer equip, però n'hi ha que recordar que és generació 2010, és a dir, és molt, molt jove. Quan Espanya estava guanyant el Mundial, ell estava en esguent, vull dir, per a fer un poc el primer Mundial. N'hi ha que fer un poc ixa reflexió, però parlant del perfil, és un centrocampista que sí que és de veres que es comença com a més posicional, però té més tècnica que la que se li demanava al pare. Estem parlant evidentment d'una llegenda del València i no anem a fer la comparació encara, però sí que és un perfil de migcampista que no és tan de tall defensiu com era el pare, de tallar i donar-li al Pipo, per exemple, sinó que té més capacitat tècnica, almenys de primeres, que el seu pare. També sembla que serà més gran físicament, que serà més alt que el seu pare. El seu pare no era baixet, però sí que té aquesta capacitat, sobretot també, de jugar en les dues cames, sense ser ambidiestre. Té la capacitat de jugar en la esquerra, que era algo que tècnicament li ajuda també a un migcampista. Va ser, si se'n recordeu, en la Promises 2022 un dels jugadors més destacats del València en la seva generació. És dels més destacats dins de l'acadèmia i està molt ben valorat en aquesta generació 2010. És internacional sub-16 en la selecció espanyola. Porta 7 o 8 temporades ja en el València, en l'acadèmia, i com deia, està ben valorat i al final pues, és un xic que poquet a poquet ha de créixer, que lògicament li pesarà el cognom en la seva camiseta, li passa a altres jugadors. També te dic que n'hi ha altres jugadors que tenen el cognom de Lletxendes en el València i que no han arribat tan lluny, i que la realitat és quan arribes ja al filial o vals o no vals. I jo crec que en el cas de David Albelda Júnior crec que sí que té almenys fundaments per arribar a l'èlit. És molt pronte, 2010, recordem, però és de veres que poquet a poquet tindrà que tindre oportunitats. Un jugador que dins del camp te diria que és molt més calmat que son pare.
1: Pues perfecte, vinga, anem a la tertúlia.

0: Perquè tenim encara vora 20 minuts de tertúlia i tinc per allà Manolo Montal, perquè ja de primeres li vull preguntar, que diu que Albert de fill té més qualitat que Albert de pare, Manolo, no sé com. Quan estava dient, diu, Manolo estarà dient, però què?
1: No, a veure, a mi, jo no he vist el futbolista, vull dir, per a parlar d'un futbolista hi ha que veure-lo, però si te dic, que, no, per a parlar d'un futbolista hi ha que veure-lo, si no, malament, si no li estàs mentint a la gent.
0: Total.
1: Però si dic que a mi, les dues persones que més han vist el futbolista, me diuen que és un futbolista amb no tanta capacitat física com el pare, però que té millor peu que el pare. Això és el que a mi m'han dit els que l'han vist.
0: Jo exactament, que tampoc li he vist, jo no vaig enganyar, m'han dit exactament lo mateix. Lo mateix, Manolo. Tinc també per ací a Gomis, que s'ha quedat, tinc també a Germán. Bé, volia començar preguntant-vos un poquet per tot el que va passar ahir. De l'assumpte Nou Mestalla, nosaltres, rara vegada jo...
1: Això és el que a mi m'han dit els que l'han vist.
0: Jo exactament, que tampoc li he vist, jo no vaig enganyar, m'han dit exactament lo mateix. Lo mateix, Manolo. Tinc també per ací a Gomis, que s'ha quedat, tinc també a Germán. Bé, volia començar preguntant-vos un poquet

0: els podria donar una la segona alegria. Jo diria que una alegria va ser la final de Copa del 22, però la segona alegria als últims 7 anys, i no tractar de maximitzar el benefici amb els abonats, sinó prioritzar a la seva gent. Entenc que esteu en esa línia, però és qüestió obligada. O sea, comencem, Manolo, que està per telèfon. Manolo?
1: A veure, jo crec que és una evidència que este va ser un camp elitista per a èlits, perquè ja en les previsions que el club està fent arribar a aquelles persones que s'han interessat pels hospitalities, ja li ha dit que la part central del primer i del segon anell és tota per a hospitalities, i la gent que no se puga pagar un hospitality, que a més demanen 5 anys de permanència, 5 anys de mantindre-lo, te van enviar al tercer anell. Per tant, ja d'entrada, per molt que ahir Javier Solís diguera que el passe més car en el nou Mestalla serà més barat que l'actual passe més car, vale, tot el que tu vulguis, però com no serà en una posició que ni s'assemble al que puga, clar, al futbol que puga presenciar un senyor ara mateix en la Grada de la Mar o en l'amfiteatre, que és cert que este camp no té d'amfiteatre, però bueno, me referís a la distància amb el terreny de joc, evidentment, per molt que, no, que mantingués això preus, el fet d'enviar-los al tercer anell ja estàs donant un servici pitjor per un preu més o menys semblant. Jo crec que és una errada posar el primer i el segon anell per a hospitality, perquè el que vas a fer és llevar-li capacitat d'impacte, i perquè la gent que està al canapé i no al futbol. I en un partit de futbol el que cal fer és animar i donar-li suport a l'equip. Per tant, si passes d'un estadi de 45.000 a un estadi de 70.000 on no només va haver ambient en el tercer anell, bueno, jo crec que és un perill important de cara a recolzar a l'equip, perquè que a ningú se li oblide que això continua sent un estadi de futbol. Vull dir, a més de tot això, cal recordar que la gent va a pagar un abonament, el que puga, sense saber ni on va estar l'equip ni quin equip va haver. Per tant, a mi m'agradaria... L'única manera de que el nou Mestalla s'assembli al vell Mestalla és que tinga un bon ambient. Com pots tindre un bon ambient? Cuidant a la teua gent. Me dona la impressió que no se va a cuidar al soci.
0: Salva?
2: Jo, per lo que vaig escoltar ahir als que estiguereu en l'obra, pense que és un estadi que des d'on estigues es vorà bé, vull dir, que en quant a la visibilitat, perquè vaig escoltar diferents companys que vos col·locareu en la part també més alta,
3: en totes, no? en totes les grades,
2: i que la sensació que dona un poquet és que des d'on estigues el futbol es vorà bé. Crec que esta és la part més important respecte a l'hora del canvi. Vull dir, jo, com deia Manolo, jo vaig al futbol a veure el futbol, no a menjar-me un canapé ni a fer-me un tal, a no ser que la meva intenció sigui la de fer negoci, que això passa en tots els estadis moderns, que per això en tots els estadis moderns n'hi ha lloc per a les empreses, però en este cas, parlant de l'aficionat de a peu, pense que el més important és que el que canvia la Grada de la Mar, que és un lloc en el que la visibilitat del joc, jo he estat en la Grada de la Mar, el veus molt lluny i el veus molt xicotet al futbolista, que al que siga la zona més alta d'este nou Mestalla es puga veure bé o millor. Crec que això, per el que comenteu, passarà, i després a nivell de preus jo penso que és el normal, i va passar també en el Roig Arena, va cabrejar a molta gent també en el Roig Arena, que quan tu vas a una casa nova, a un lloc nou, en a priori millors condicions de nosaltres, i Manolo, tu també ho has patit, en Mestalla n'hi ha moments, en l'actual Mestalla n'hi ha moments on hi ha llocs d'insalubritat.
0: Bueno, dir, comença pel seu, no? Que quan
2: acaben
0: els partits, no, Manolo? Si no me'n recordo, que pujaves fotos en...
2: Jo crec que això
1: sí.
2: Canvia, vull dir, o això almenys hauria de canviar. Vas a un estadi que és totalment cobert, vas a un estadi...
1: Però no oblides, jo t'estic sentint amb molta atenció, Salva, però no oblides una cosa, per molt que és evident i les coses són com són, tots els companys coincidixen en la mateixa premissa. Se veu bé el futbol des de qualsevol lloc. Per tant, és una realitat, és un fet que això no se pot... no se li pot...
2: no es pot negar, sí.
1: Ara bé, per molt també que s'hi fiquem, vol el futbol a 90 metres de distància, no es vol el futbol a 100 i pico metres de distància.
2: No, clar que no.
1: Per molt bé que se veja.
2: Però...

0: Bueno, és que un camp de 70.000 per necessitat, o sea, tens sí, que estar a 110, no a 90.
1: Però
0: no.
1: tu és que vas a enviar directament a l'abonat al lloc més alt.
0: Sí, sí, sí, bueno, al que estava en ja en el lloc més alt en més talla va estar en el lloc
1: però
0: més
1: no,
0: alt.
1: Però
0: en el
1: no és la mateixa quantitat de metres.
0: No és la mateixa quantitat, però jo crec que també per inclinació tal volta és vegada d'una manera. No sé, n'hi haurà que veure, Manolo. Jo crec que
2: les dos teniu raó. Per una volta, el que està dient Manolo, jo estic d'acord amb ell, el tema de l'hospitality.
0: Sí.
2: Jo crec que el tema de l'hospitality...
1: Per una volta, Germán, que se visqués.
2: jo crec que el tema de l'hospitality podria ser més reduït. Mm. És a dir, donar...
0: Però són estan negocis.
2: Sí, però pel que estava dient Manolo, que jo penso com ell...
1: Empatxa segona,
2: Sí, però Manolo, parlant del tema de l'aficionat, sí, si tu li dones el hospitality a la gent que puga pagar això, que al final no és un VIP, però que has de pagar més diners que un abonament normal, jo crec que deuries, igual, és negoci, jo t'entén el que vols dir, Salva, però hauries de reduir els jocs d'hospitality per a que molta gent, per a no enviar-los al tercer anell, poguera estar en el segon anell. Però també estic d'acord amb tu, el que està dient Manolo, de no, és que no és el mateix l'estadi com està Mestalla actual que com està el nou Mestalla. A veure, és que la xespa del nou Mestalla està ficada com, per exemple, el Camp Nou. Està sota terra, sí. A 9 metres, 9,20 metres. O sigui, la forma de l'estadi s'ha de fer com ho han fet ara. Jo no pense que Mestalla actual podrien fer un estadi per a 70.000 persones a misses característiques. O sigui que jo crec que els dos teniu part de raó, en la meva opinió, clar, i és aixina com està funcionant el tema del nou estadi.
0: Jo i vaig a comparar-ho molt, i tant de bo Isga també, ara em sembla que és difícil que Isga també, però com el Roig Arena, perquè Manolo, tu quan vas al Roig Arena n'hi ha un anell completament sencer de zona de llotja VIP, de hospitality, sí. I és al cap i a la fi per a lo que està pensat este negoci del futbol, que cada vegada és menys de futbol i cada vegada és més negoci, Manolo, i o te puges a ese tren o estàs renunciant a uns diners que després ja entrarà en la manera de gestionar com aprofites per al teu propi benefici esportiu. Eixe ja és un debat en el que jo pense, Manolo, que anem a estar molt més d'acord. Però la realitat és que tu te tens que pujar a lo que te indica...
1: O sigui,
0: indica...
1: tu te pareix bé que la gent envien sense remissió al tercer anell directament.
0: Bueno, no és que me parega bé o mal, és que crec que és lo que pot fer el club perquè està organitzat l'estadi i està dissenyat l'estadi per a tindre una zona absolutament d'hospitality perquè és on estan els diners.
3: Jo mira, sí...
1: Bueno, però
2: podria reduir un poc els jocs ahir.
3: Home, que vull que escoltar... Tira-li, Manolo, que estàs per telèfon i vull que te xafem. Parla,
1: no, però és que sembla que no hi ha cap altra manera de organitzar la graderia del Mestalla, vull dir...
0: Segur, que... però no sóc arquitecte, Manolo, no ho sé, jo no t'he de dir la solució.
1: Pues venent ixos seients de baix a altres persones, que no crec que siga tan complicat. Altra cosa que tu me digues, no, és que lo que prima és el negoci, val, lo que prima és el negoci, però després no anem...
0: Però tens algun dubte, Manolo, del que prima és el negoci?
3: Jo crec, si em permetiu opinar, jo crec que tot va de la mà de la situació esportiva, m'explique. L'any passat, quan va haver tanta polèmica en els preus del Roig Arena, més o menys la versió de València Bàsquet en part també era, oye, és que este planter hi ha que pagar-ho, però és que tenien al millor planter de la història València Bàsquet.
1: És que està oferint tu ni que està oferint l'altre.
3: És el que, per això jo veig impossible deslligar-ho, és a dir, perquè si tu dius, no, mira, jo prioritzo el negoci, prioritzo els hospitalities als millors jocs, prioritzo moltíssims més hospitalities, perquè, oye, és més pasta per al club.
0: Sí,
3: la gent estarà al tercer anell, però és més pasta per al club, perquè tu veuràs un millor espectacle gràcies a que ingressarem més pasta. Si això passa, jo ho entenc.
0: Per això he dit que anem a fer molt la comparació amb el Roig Arena i que fins a l'assumpte de negoci podem estar, jo crec que més prop d'estar en un acord, més lluny d'estar en un acord, ara el tema on estem més prop de tindre acord és, van a destinar aquests diners a fer un millor equip? Jo ahir és on tinc dubtes i on crec que Manolo també té molts dubtes.
1: Clar, és que tu... A mi l'altre dia una persona em deia, mira, aquest component de reunió social que tenia Mestalla ja s'ha perdut.
3: Se perd,
1: ¿vale?
3: Sí.
1: Hi ha hagut un canvi generacional, la gent que anava tal, i els empresaris ara mateix, si jo tinc una empresa, el nom que vulgueu posar-li, ¿vale? I tinc dos abonaments per a veure un València Bàsquet no vaig a posar el Panathinaikos, que és un dels més grans que te pots trobar, però un València-Bàsquet...
3: Baskonia, mismo.
1: Baskonia d'Eurolliga, o tinc dos abonaments del València per oferir-li, perquè vaig a tancar un negoci en uns senyors de fora, i tinc o dos abonaments per anar a veure un València-Bàsquet, València-Bàsquet-Bàsquet, o tinc dos abonaments per anar a veure a Mestalla un València prop del descens contra el Racing de Santander. On creieu que la persona que va fer el negoci va anar primer?
0: Ja, però la comparació no me val, Manolo, vull dir...
1: No, perquè no me val.
0: Perquè entonces tenen que fer la comparació d'un València Bàsquet contra un equip de Lliga que estiga en una
1: Baskonia.
0: Ja, però no és Eurolliga. Estem parlant de Lliga, no?
2: Bueno, que no és el mateix esports, que no tira el mateix el futbol que el bàsquet.
0: Vull dir, sí, no, tampoc s'ha fet la trampa.
1: Vull dir, tu on creus que l'empresari pensa que tindrà
0: però,
1: més
0: Manolo,
1: oportunitats
0: que és més fàcil,
1: de empatar al seu client?
0: Manolo, que si me fiques l'exemple de què és més fàcil, portar una reunió a un empresari a un partit d'Eurolliga o a un partit de Lliga, és més fàcil. A no ser que el partit de Lliga siga a Madrid o Barça, o a l'Atlètic de Madrid. Però a la resta, l'Eurolliga és molt atractiva.
3: Jo crec que el debat que hi ha així de fons, que no és debat, és que a llarg termini és el que estem dient. El València tindrà moltes... El València com a club, després la gestió ja es pot fer d'una manera o altra, però tindrà molts beneficis d'anar-se'n al nou Mestalla. Però si esos beneficis tu no els invertisques en donar un millor espectacle, tindre un millor planter, el debat és de fons, perquè a la fi totes aquestes parts negatives,
1: Nacho,
3: del trasllat seran pitjor, o sigui, s'afloraran molt,
1: Nacho,
3: més.
1: A mi lo del benefici vaig a posar-ho de moment amb un asterisc. I per què vinc a dir-te? Perquè gent que si és de números, jo, a mi números m'arriben justets per a fer-les de ma casa, val? Gent de números te diu que els beneficis que va generar el nou estadi se'ls va menjar la devolució del préstec de les obres del nou estadi.
0: Pues igual que a part de la venda de Mestalla, i sempre que no entres a Europa, Manolo, tot el que generes tindràs que tornar els diners al que t'ha deixat de
3: generar. Per això dic que
0: tots
3: els aspectes negatius...
0: Per això és tan important tornar a Europa.
3: Tots els aspectes negatius d'un canvi de localitat i de deixar arrere un estadi com és Mestalla és que afloraran més si la situació esportiva no millora, perquè és insostenible. És que és insostenible tindre un estadi de 70.000 persones en un equip que lluita per no baixar a segona. Tu... És insostenible, o mires però no mires, perquè estem parlant de la vessant de les graderies, enviar-los, però podem parlar d'altres vessants, perquè per a començar, si l'equip continua així, vosaltres penseu que el primer any sí, el segon el millor també, però amb el temps que la gent plenarà un estadi de 70.000 persones.
0: Ni de conya. O sea,
2: pues jo crec que a nivell negoci sí que és insostenible, però a nivell aficionat jo no tinc tan clar. Jo sí que veig a l'afició del València, siga on siga, plenant un estadi així, T'ho dic de veres.
1: Volem, Germán, quan te menges 3 anys en el Gallinero amb un equip que està punt amb el descens.
2: Jo, Manolo, penso que l'afició del València aniria. Ara, és el que estem a negoci de l'Hospitality, el sector terciari, tot això se te'n va per l'aire. Això segur, és insostenible.
3: És veritat que al bàsquet hi ha moltíssim més partits, i Salva pot donar més fe perquè és la veu de Punt Ràdio al bàsquet, però... sí que es veuen partits on l'últim anell de València Bàsquet està ple, perquè hi ha molt d'abonats, i a lo millor l'anell més proper al parquet no està ple. Tampoc està buit, però no està ple.
0: La zona VIP, però és que hi ha moltes vegades que té caires buides.
3: Això passa, evidentment. Però, clar, tu també has de... O sigui, és que estem donat per fet que aquest anell superior sempre estarà ple. I ja és el que dic, si ens clavem el debat del nou Mestalla... És que o millora la cosa esportiva o acabarem en ese debat, oye, és que l'últim anell, l'anell dels abonats, és que no està començant a no estar ple.
1: Clar.
2: Jo no ho tinc clar, això, Jo crec que el sentiment de pertinença que n'hi ha... És que no, estem comparant amb el València Bàsquet, amb tot el meu respecte al València Bàsquet.
3: No,
2: el València Bàsquet
3: no
2: és el València Club de Futbol.
3: Però anava més pel fet de que, del que diu Manolo, ara molta gent va a Mestalla. A Mestalla.
2: A veure el València, siga en la categoria on siga.
1: Però... A Mestalla, a sa casa, que el té a prop, que tal. No oblidem tampoc que ja sé que no va ser el factor determinant, però és un factor afegit. Anem a veure els problemes de mobilitat quan arriba el nou estadi.
0: Per a mi és un tema important.
1: És una història que ja preocupa en l'Ajuntament.
0: Sí.
3: Però el València el que diu és Ajuntament.
0: Clar, i Ajuntament el que diu és...
1: El València diu Ajuntament, però això no vol dir que se resolga el problema. Si no caben allí 30.000 cotxes. L'Ajuntament no pot obrar el miracle de repente traure 30.000 places d'aparcament.
3: Bé, estareu d'acord, abans d'acabar, que a la fi, com això és un club de futbol, no es pot deslligar la part esportiva de res. Jo, no. És que això de... esto sea la part del Nou Mestalla, que sí, és la part del Nou Mestalla, però que això és un equip de futbol.
0: Sí, però n'hi ha una part del Nou Mestalla que funcionarà els dies que no n'hi hagi partit, vull dir. I això
3: quatre
0: també,
3: locals,
0: ja,
3: només.
0: Sí,
3: quatre.
0: No, però ja no
3: més dos locals, perdó, quatre restaurants.
2: Tema concerts,
0: però
2: tot això.
0: No me referís casuals a lo que generes en el dia a dia, sinó que tu els dies de partit, sí, guanyaràs diners, però que jo crec que si està ahí te va a donar més. Això sí, lo més important és tornar a Europa.
3: Manolo, molt ràpid.
1: No me desdic del que he dit, tinc molts dubtes, entenc que com el Nou Mestalla va ser punt i final de tot, igual que el Roig nomenarà un bon director de la instal·lació amb recorregut en el món dels negocis.
3: Espero que sí, Germán.
2: El València hauria d'aprofitar de prioritzar més a l'aficionat i no tant
1: sí,
2: el negoci.
1: Totalment.
3: Nosaltres ens acomiadem. Vos recorde, si és possible, quedeu-vos a casa. Estem sota alerta taronja i des de la vesprà serà alerta roja. Así que feu como Manolo, que está ahí a casa. Quedeu-vos a casa. Salva, t'escoltem... Oye, punt a punt?
0: Divendres.
3: Bueno, divendres. Germán, t'escoltem demà.
2: Demà ens escoltem.
3: Nosaltres vos deixem, com vos dic, precaució i ens escoltem demà. Sigueu feliços, bona vesprada.

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Que si no és necessari no cojan el vehículo, no, si se produce una inundación, que suban a los pisos superiores.
2: Por delitos de odio y graves lesiones, 5 personas, 2 de ellas menores.
3: Y además de eso, bueno, nos han pedido que respaldemos estas medidas.
4: Los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas.
5: Que si ese es el precio que marca, sí que es más barato, porque el otro día lo puse creo que a 2.10 por ahí.
6: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Oles.
0: Hola, com estan? Ja sabem que bona part de la província de València i de Castelló estan a aquestes hores ja, fa mitja hora, en avís taronja, en previsió de fortes pluges, un avís que passarà, atenció, a roig a partir de les 6 de la vesprada. Per tant, al llarg de tota la vesprada, també de la nit i la matinada, s'esperen tempestes molt fortes que poden vindre acompanyades de pedra i de fortes ratxes de vent. A les 10 del matí han començat ja a pitar els telèfons amb el so inconfusible de les alertes, alertant dels avisos. Es demana evitar desplaçaments, allunyar-se de rieres i barrancs i, en cas de crescudes d'aigua, pujar a plantes altes. Per tant, moltíssima precaució per a les pròximes hores. L'activació de l'avís roig suposa que poden caure 90 litres en només una hora allà on descarregue i es poden acumular 180 litres per metre quadrat en 12 hores, que és pluges torrencials. Tots els pobles afectats estan prenent ja mesures, també les ciutats, evidentment, ja saben que amb avís roig se suspenen les classes, també totes les activitats a l'aire lliure i es tanquen parcs i jardins. Les mesures s'allarguen fins a demà a les 3 de la vesprada, es tanquen totes les escoles. Maria Poveda, 112, bona vesprada. A les 5:30 hi ha una nova reunió del SECOPI.
7: Sí, bona vesprada. Una nova reunió per a fer seguiment d'este episodi de pluges. De moment, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderram, ha confirmat que es preveu una situació d'alta inestabilitat. No és una dana, tampoc una gota freda, però requereix igualment mesures importants de prevenció. El major perill es concentrarà, ha dit, esta vesprada, esta nit i per la matinada. I per això l'AEMET ha elevat l'avís a roig a partir de les 6 de la vesprada. Des d'ací, des del Centre de Coordinació d'Emergències, es parla de possibles acumulats de 180 litres per metre quadrat en 12 hores a València i de fins a 300 litres per metre quadrat a alguns punts de Castelló. Preocupa més que aquests acumulats es produïsquen en 2 o 3 hores només. Per això recorden a la ciutadania que és fonamental seguir totes les recomanacions. Ja s'han enviat diversos alerts al llarg del matí i demanen precaució i col·laboració per tal d'evitar riscos. Escoltem Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
1: Toda la ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no, si se produce una inundación, que suban a los pisos superiores, que también en el caso de los ascensores, que los suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores.
0: Bé, s'espera una vesprada i una nit complicades, per tant, molta precaució. Anem fil per randa, la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
8: Molt bona vesprada i molta precaució en les pròximes hores perquè tenim avís roig a partir de les 6 de la vesprada a tot el litoral nord i centre. El litoral centre per pluja de més de 90 litres per metre quadrat en una hora i 180 en 12 hores cap al litoral nord, més de 90 litres en una hora i més de 250 registrats en 12 hores. A la resta, veurem també ambient carregat de núvols, de tempestes, a vista taronja per pluja de més de 50 litres 60 en una hora i de més de 120 en 12 hores. Què passarà? Que tindrem tempestes que es formaran sobretot cap a les muntanyes i en principi les més fortes seran les que es donen en muntanyes a prop de mar, és a dir, al prelitoral, a la Foia de Bunyol, al Camp de Túria, a la Ribera Alta, a la Plana Baixa, la Plana Alta i al Baix Maestrat. La Serra d'Espadà, la Serra Calderona o les muntanyes de la Ribera Alta poden ser llocs en els que pot ploure moltíssim. No descartem també Puigforta, a la Safor i a la Marina Alta. Veurem com, pel que fa a la situació del sud, serà molt diferent amb ambient estable. Esta situació es mantindrà també divendres de nit, és a dir, de matinada i primeres hores del matí de divendres. El que passarà serà que aquestes pluges se n'aniran més cap a la mar i es quedaran mar endins, Unes tempestes que es generaran cap al Golf de València i que afectaran a la Plana Alta, la Plana Baixa i el Baix Maestrat principalment, però també podran afectar a la Marina Alta i la Safor, perquè les tempestes poden tocar també alguns punts del litoral. Esta situació perillosa es mantindrà fins a les 12 del migdia. A partir d'aquesta hora, divendres de vesprada, encara podrà ploure molt, tant al litoral nord com al centre i també al sud, on s'activarà una vista taronja al Baix Vinalopó i el Baix Segura, també a l'Alacantí, per pluja de més de 40 litres per metre quadrat en una hora.
0: Bé, de seguida anem als principals punts on esta vesprada pot caure esta pluja torrencial que ha motivat a decretar aquest avís roig a partir de les 6 de la vesprada. Sofia Álvarez està a la tècnica i a més coses en este dijous 1 d'octubre.
6: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: A 24 hores que el Congrés convalide o faça de caure els decrets llei aprovats dimarts pel Consell de Ministres per a facilitar l'accés a la vivenda, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el segon decret, el que permet que els contractes de lloguer es renoven de manera indefinida si arrendataris o arrendadors hi estan d'acord. Òscar Martínez, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada. Eixe matís és important. Este segon decret preveu que una vegada esgotat el termini mínim del contracte, el lloguer es prorrogui automàticament per nous períodes de la mateixa durada, excepte si una de les parts comunica la voluntat de extingir-lo. Si és el caser qui decideix posar fi a la relació contractual, haurà d'indemnitzar l'inquilí amb una quantitat equivalent almenys a 12 mensualitats. Si el Congrés convalida demà este decret, la pròrroga extraordinària de 2 anys dels lloguers inclosa en el primer text legislatiu deixarà d'aplicar-se perquè automàticament els contractes passaran a ser indefinits si hi ha acord entre propietaris i llogaters. Segons el Ministeri de la Vivenda, 224.372 contractes de lloguer podran ser prorrogats a la Comunitat Valenciana gràcies al decret en vigor. Bé, què passarà demà al Congrés? Podem ha confirmat avui que votarà a favor dels decret llei. Així les coses, de Junts depèn que els decrets de l'habitatge es convaliden o decaiguen. I la direcció de Junts es reuneix esta nit per a decidir què votaran. I el PNB ja ha decidit. Votarà sí al primer decret, el que està en vigor, i no al segon.
0: I ja hi ha data per a la visita dels Reis a Ceuta i Melilla. A les 2 ciutats autònomes serà els dies 13 i 14 d'octubre, una visita comunicada tant per la Casa del Rei com pel Govern Central, que han informat amb comunicats idèntics i al mateix temps. El programa del viatge es coneixerà, Òscar, en els pròxims dies.
9: I serà el primer viatge oficial de Felip VI i de Letícia, les dues ciutats espanyoles, al continent africà, vora 20 anys després del que va fer el pare de l'actual cap de l'Estat, el rei Joan Carles. La visita va ser anunciada pel govern a principis de setembre, però encara no s'havia concretat. Segons va explicar el president Pedro Sánchez, en aquell moment es faria quan es donaren les condicions més adequades. Segons el comunicat de la Casa del Rei, els monarques van a transmetre el compromís de l'Estat amb Ceuta i Melilla.
0: I vora 3 setmanes després de l'agressió racista a un jove marroquí a Tavernes de la Valldigna, la Guàrdia Civil ha detingut 5 dels presumptes autors de l'atac. Tres dels arrestats són majors d'edat i 2 menors i estan acusats de lesions d'agreujant d'odi. Pilar de la Fuente, Tavernes de la Valldigna.
10: 12 dies després de la brutal agressió que va patir un jove magrebí a esta localitat de Tavernes de la Valldigna, finalment, el grup Redo, de la Guàrdia Civil que investiga els delictes d'odi, ha detingut a 5 joves, 3 majors d'edat i 2 menors. Els menors seran una investigació que durà a hores d'ara a la Fiscalia de Menors, mentre que els 3 adults es troben a hores d'ara a les dependències d'esta caserna de Tavernes a l'espera de passar demà a disposició judicial del juzgat de Gandia.
0: I avui, 1 d'octubre, entren en vigor les noves normes incloses en la reforma del Reglament General de Circulació que afecten principalment ciclistes, motoristes i conductors de patinets. Estos són els principals canvis.
9: Bé, patinets, s'ha de tindre 15 anys per a conduir-los. És obligatori l'ús del casc. Si es conduís de nit o en moments d'escassa visibilitat, l'ús de l'armilla reflectant és obligatori. Motoristes, és obligatori dur el casc tancat en tot tipus de vies. Es permet la circulació de motocicletes per la vorera dreta quan ja s'ha gestió de trànsit sense excedir la velocitat de 30 km hora. Ciclistes, en totes les vies interurbanes, amb el casc posat, sense excepcions, i en vies urbanes, hauran de circular de manera preferent pel centre del carril per la seva seguretat. El reglament de circulació obliga des d'avui a taxistes i professors d'autoescola a dur posat el cinturó de seguretat en tot moment.
6: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
11: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
6: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
12: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
6: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Els Serrans, 100.9 i 102.2.
0: La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha deixat clar que no és una dana l'episodi del qual estem ja immersos, però que poden produir-se inundacions per acumulació. També si cau molta aigua, aigües amunt, en les capçaleres dels rius, i l'aigua acaba, al final, en els pobles més costaners. Pilar Bernabé.
13: No es una dana, no es una gota fría, pero sí es una situación que sí que va a generar unas fuertes lluvias y pueden ser agua en superficie que veamos en los municipios que se inundan los bajos y los garajes y los sótanos por una acumulación de lluvia intensa. Pero también es cierto que en la zona prelitoral de las sierras en Castellón y en el norte de la provincia de Valencia sí que puede hacer que llegue el agua arrastrada a barrancos y ramblas, que sí hay que tener mucha precaución.
9: Segons les previsions de l'AEMET, poden caure fins a 300 litres per metre quadrat en la zona de l'aeroport de Castelló. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències, crida a la prudència.
1: Y pues se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral, con lo cual tenemos que estar muy atentos al posible crecimiento de ramblas y barrancos.
9: I Sanitat, la consellera de Sanitat, ha anunciat que reprogramarà les intervencions quirúrgiques que no siguin urgents i les consultes cancel·lades i les proves diagnòstiques en les zones afectades per aquest episodi de pluges.
0: Bé, comencem este repàs a la situació de l'oratge per la ciutat de València, on l'avís roig a partir de les 6 ha obligat a ampliar les mesures de prevenció, la més immediata, que a les 3 de la vesprada han d'estar tancats tots els col·legis i instituts. Helena Andreu.
14: Bona vesprada. València es prepara després que l'AEMET hagi elevat a roig l'avís a partir de les 6 d'esta vesprada. El consistori ha ordenat tancar tots els centres educatius des de les 3 d'este migdia i també demà, com a mesura preventiva després de la reunió del Secopal que ha tingut lloc este matí. Juan Carlos Caballero és portaveu a l'Ajuntament de València.
15: No habrán clases desde esta tarde a partir de las 3 de la tarde y también en el día de mañana. Afectarán también no solo a los centros escolares, sino también a los centros ocupacionales, a los centros de personas mayores. Además, aperturaremos también los centros de servicios sociales para que las familias vulnerables, para que las personas que están sin hogar o personas que están en los asentamientos puedan tener un sitio.
14: Les persones sense llar podran passar la nit al poliesportiu de Benimaclet. Al carrer hem comprovat com moltes persones ja han modificat els plans que tenien per a esta vesprada.
16: Yo también pienso cerrar porque la empleada que tengo tiene que venir también en transporte público. Yo vivo en Burjassot y luego el metro, como haya lluvias, no funciona. Entonces, pues curarse un poquito en salud.
17: A las 6 de la tarde yo tenía que salir y no voy a salir.
18: Es fundamental haber recibido esta alarma porque entonces cambias los planes que tenías. Y es importantísimo prever con antelación.
19: Ya tenían pensado anarse en toda la familia, que esté más en València, anarse en la Liana, que es un tinc el domicili, y no eixir.
14: El consistori recomana màxima prevenció a la població, evitar desplaçaments, tindre el mòbil carregat i no acostar-se a zones inundables.
0: I els municipis de la zona d'Anna miren també amb especial preocupació aquest episodi. Encara hi ha moltes deficiències als carrers, sobretot al clavegueram. Paco Morrió, quines mesures estan prenent?
20: Sí, així a Paiporta, calma, uns 28 graus de temperatura, això sí, amb moltíssima humitat. Res fa presagiar el canvi d'oratge que va produir-se esta mateixa vesprada. A les 10 del matí, així també ha sonat les alert i molts han arribat fins al barranc de Pollo per veure que continuava anant sec. L'Ajuntament ha anul·lat totes les classes i, d'altra banda, també totes les activitats esportives. I per primera vegada ha oferit les instal·lacions municipals i el museu per totes aquelles persones sense sostre que van de passar la nit a l'intemperi, que poden acudir a la policia local, i a tots aquells veïns i veïnes que viuen en un primer i que no poden accedir a plantes superiors.
0: Gràcies, Paco. I mig centenar de municipis, com dèiem, de la comunitat, han decidit suspendre les classes, alguns des d'este matí, i encara van sumant-se més a mesura que passen les hores. Godella és un d'ells, Carme Bort.
21: Així és, i a este centre educatiu de Godella el que han fet és enviar una circular a totes les famílies a les 10:30, quan ja se sabia que l'avís taronja havia pujat a avís roig, i clar, en qüestió de dues hores i mitja, les famílies s'han hagut d'apanyar per a vindre així a replegar els seus fills o enviar algú que poguera arreplegar-los. Sí que és de veres que, per exemple, la ciutat de València, ahir ja es van suspendre les classes en les zones inundables o en els municipis afectats per la dana, per ara ja aquesta provisió s'ha estès a tots els centres. El que han fet alguns centres és dir a les famílies que arreplegaren els xiquets a les 3 de la vesprada, perquè recordem que avui, 1 d'octubre, ja començava l'horari lectiu, podem dir, d'hivern, acabant a les 5. Per tant, a les 3 ja tots els alumnes han d'estar arreplegats, se suspenen, per suport, les extraescolars, s'avança el servici de menjador i les universitats sí que van a donar classes esta vesprada, però via online. I demà, com que està actiu i s'avís roig, per suposat, no hi haurà classes.
0: I a la Safora, la capital de la Safora, Gandia, aquest episodi de pluges els ha pillat ja a les portes de la Fira i Festes, que s'ha hagut d'ajornar fins a dissabte. Lourdes Espinosa.
22: Estos avisos afecten de ple l'inici de les festes patronals, Patricia, mesures molt restrictives. De fet, este matí ja no hi ha hagut classes, demà tampoc. Fins dilluns no se reprenen i se suspenen totes les activitats a l'aire lliure i també se tanca el recinte firal des d'avui fins a demà al migdia. Activitats com la visita del tio de la porra i sa tradició tan esperada pels menuts tampoc se celebrarà demà de matí i s'ajorna en principi fins a dissabte. L'Ajuntament diu que estarà molt pendent per a reprendre o no totes aquestes activitats. I bé, hi ha altres mesures, en este cas empresarials, les que ha pres l'empresa Consum, que tancarà totes les seus supermercats que estan en zones amb avís roig a les 5 de la vesprada. Diuen que és una mesura pel bé dels seus treballadors.
0: Bé, cap al nord, a Castelló, la previsió de precipitacions posa en alerta la Plana Baixa davant d'una jornada marcada per esta inestabilitat. El Parc de Bombers de Nules ja té preparat el dispositiu davant possibles incidències, mentre a Artana es prenen mesures preventives per minimitzar els efectes possibles, sobretot d'acumulacions d'aigua. Mònica Artana.
23: Calma tensa a estes hores a pobles de la Serra d'Espadà, com ara Artana, a l'espera de veure com es desenvolupa aquest episodi de pluges que poden ser a partir d'esta vesprada molt fortes o torrencials al litoral i prelitoral de la província de Castelló. Municipis que han netejat els invernals en les setmanes prèvies avui i on el veïnat ja ha instal·lat proteccions a la porta de casa per a evitar que entri l'aigua. Davant este avís roig de l'AEMET per pluges, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha incrementat els mitjans humans i materials, i els municipis afectats per este avís, encapçalats per Castelló de la Plana, han suspès les classes als centres educatius i les activitats a l'aire lliure.
0: Bé, com dèiem, este episodi de pluges anirà desplaçant-se cap al nord, cap al litoral nord i al Baix Maestrat, per exemple, cap a la Nídia i la matinada, els models s'apunten acumulats que podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Peníscola, Raül Pinyana.
24: Al Maestrat, les pluges torrencials s'esperen esta vesprada al prelitoral en municipis com Cervera o Sant Mateu, mentre que entre la nit i demà els majors acumulats estaran a la costa. Per això, municipis com Peníscola s'avancen al temporal amb la col·locació de tanques o obrint pas amb les excavadores en túnels per evitar que l'aigua s'acumule. Tant així com en municipis veïns com Benicarló o Peníscola s'han suspès les classes des de migdia i fins demà i també les activitats a l'aire lliure.
0: I ara anem al sud, a la comarca de la Marina Alta, la que podria presentar més problemes d'esta zona, alerta taronja, fitant ja amb l'alerta roja que ja decretada, com saben, a la comarca veïna, la Safor, Zaida Ruiz.
2: La Marina Alta també està afectada per aquest episodi de pluges intenses que tindrà els seus moments de més risc esta vesprada i demà de matí. Per això s'ha decretat avís taronja perquè poden acumular-se fins a 120 litres per metre quadrat i arribar als 50 litres per metre quadrat en només una hora. També estem en avís groc per risc de tempestes fortes. Un episodi de pluges irregulars que podria deixar grans quantitats d'aigua en punts molt localitzats. Per tant, cal estar alerta. Així, a Dénia s'han suspès les activitats a l'aire lliure municipals des de les 2 de la vesprada i fan especial insistència en evitar estacionar els cotxes en zones inundables.
6: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Oats.
0: 10 per a les 3, el govern es juga demà al Congrés els seus dos decrets de vivenda amb els suports encara en l'aire. Podemos i Esquerra ja han avançat el sí, el Partit Popular i Vox votaran en contra, ja ho digueren ahir. El PNB acaba de dir que donarà suport només a un dels decrets i no al dels lloguers. I ara la clau està en Junts, que manté la incògnita. Redacció de Punta Madrid, Lucía Mas.
3: Sí, bona vesprada. A 24 hores, Sánchez avança el relat davant d'una votació que encara no té assegurada.
4: La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes, cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está.
3: Dos decrets a votar que representen les dos ànimes del govern i dos ministres que es defendran per separat davant de la cambra. Escoltem Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials per part de Sumar, i Isabel Rodríguez, ministra de Vivenda per part del PSOE.
5: Quien intente atrincherarse para defender los intereses de la industria financiera se van a equivocar.
7: No puede contentar al 100% de las fuerzas políticas y todas hemos hecho renuncias.
3: Pero pel que fa al decret sobre la pròrroga indefinida del lloguer, admet que...
7: En estos momentos esa mayoría no estaba trabajada como lo está en el otro texto.
3: Y diuen continúen treballant per a convencer els grups. Podem avança el sí. Ione Belarra.
25: Yo desde luego Podemos no va a ser la excusa.
3: Esquerra també a favor, però la mirada està posada en Junts i PNB. Els nacionalistes bascos han confirmat fa uns minuts que donaran suport al primer decret, però no al segon. Confirmats els vots en contra de Vox i PP. Ayuso proclama que aniran als tribunals per a desallotjar sol.
26: Si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias.
3: El desenllaç demà al Congrés.
0: Més coses. Parlem d'estos dos decrets que ja estan publicats al BOE. El Congrés haurà de decidir si es convalida. Així apareix el dubte. Què passa amb els inquilins que ja s'han acollit si finalment decauen? Una incertesa que també pot afectar el mercat del lloguer. Carme Domingo.
27: Efectivament, es tracta de normes provisionals. Li hem preguntat a Gabriel Domene, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de València, què passa si decauen.
28: Ese es el gran problema, que no sabemos si los derechos que estos decretos leyes reconocen a los inquilinos son realmente derechos adquiridos. De hecho, yo estimo que probablemente no, que si el Congreso deroga este decreto ley, esos derechos sencillamente desaparecerán.
27: Però la resposta jurídica no és pacífica i pot acabar als tribunals. Davant d'esta inseguretat, què han de fer inquilins i propietaris?
28: Bueno, pues el consejo que se les puede dar es que se esperen a mañana a ver qué pasa y pues quizás que busquen un buen abogado.
27: S'ha detectat retirada d'anuncis de lloguer dels principals portals immobiliaris i preocupació i incertesa entre els propietaris. Julio Otero té una immobiliària a València.
29: La mayoría de los propietarios nos preguntan pues, si les va a afectar, ¿no?, estas medidas, porque al final todo queda un poco en el aire.
27: De moment, les mesures estan vigents. La incògnita és durant quant de temps.
0: I mentrestant, quinta jornada d'acampada a la Porta del Sol, on cada volta hi ha més gent. La presidenta Ayuso ha demanat, ja ho hem dit, a la justícia mesures perquè es desallotge de forma immediata. Guillem Melisarde.
30: Bona vesprada. Sí, després de la cinquena nit, l'acampada continua creixent, com també creix i se pols entre les administracions de Madrid i el govern central. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que acudirà als tribunals per a ordenar el desallotjament immediat del que considera una acampada il·legal per inacció del govern. També l'alcalde de la ciutat, Almeida, ha presentat un informe amb fotografies d'objectes que podrien posar en risc la seguretat. Però des del govern insisteixen en que l'acampada s'emmarca dins del dret de reunió i des del sindicat de llogateres denuncien intents per a deslegitimar la lluita per la vivenda digna.
0: Més coses. El ple del Consell ha abordat avui un dels anuncis de Pérez Llorca en el debat de política general, la consideració com a famílies nombroses a les famílies que tenen dos fills. Lola Oliver.
31: A
1: A partir d'avui treballen en un canvi normatiu que permetrà la concessió d'ajudes a les famílies de dos fills, conforme va anunciar el president de la Generalitat en el debat de política general. No tindran la consideració exacta de famílies nombroses, serà una figura pareguda que permetrà que tinguin bonificacions en l'accés a la vivenda o el transport. Per cert, avui en la roda de premsa, posterior al ple del Consell, ha eixit l'assumpte del dossier on presumptament se denuncien irregularitats del president de la Generalitat. El portaveu del Consell assegura que per a ell no té verosimilitud i assegura que si el PSPB, conforme ha anunciat la secretària general Diana Morán, el porta a la Fiscalia, serà mostra de la seva desesperació.
8: Francamente, la situación de Diana Morant llevando presuntos dossiers que nadie firma ante la Fiscalía es una situación desesperada. Diana Morant, en lugar de hacer caso a informes que nadie firma, debería hacer caso a aquellos que firma la UCO, la Fiscalía y los magistrados, por los cuales todo su entorno, todas las elecciones personales de Diana Morant han resultado o imputadas o encarceladas.
0: I avui s'ha presentat al Palau de la Generalitat la campanya institucional per a commemorar el 9 d'octubre. Josep Sastre.
9: Un llegat infinit i una imatge que recorda el cas Can del Drac de Jaume I quan es complixen 750 anys de la seva mort. Imatges que el dissenyador Eugenio Simó ha creat amb triangles que s'unixen.
10: Adquireixen sentit en integrar-se en un conjunt comú, traslladant gràficament la idea que la identitat d'un poble es construís de manera compartida i en permanent evolució.
9: El president de la Generalitat ha presentat la campanya i els actes de celebració. A més de gastronomia i música, hi haurà focs artificials la matinada del 9 d'octubre a València, Alacant, Castelló i Elx, i també projeccions a la façana del Palau. Juanfran Pérez Llorca destaca la celebració del que ens uneix com a poble.
11: 5.500.000 de peces, però que totes compartim un mateix projecte. Celebrem, per tant, el nostre passat amb orgull, el nostre present amb ambició i el nostre futur amb esperança.
9: Una campanya que sona així. L'himne amb guitarra elèctrica.
0: I avui entra en vigor els descomptes als carburants aprovats pel govern per fer front als efectes de la guerra a l'Iran. Pilar Llorca.
12: Una rebaixa que a les gasolineres ha trobat usuaris conformes i descontents. Els més positius han omplit el depòsit agraïts després de dies en què el combustible ha superat els 2 euros per litre.
13: Me ha costat 44 euros. Entonces, otra vez he pagado 50, está pagado menos. Pero sí que he notado que está un poco más barata.
15: Que si ese es el precio que marca, sí que es más barato, porque el otro día lo puse creo que a 2,10 por ahí. O sea que...
12: Per a altres, esta rebaixa és mínima.
16: Pues mira, en este momento, unos 60 euros. Y no estaba vacío el depósito. La diferencia es mínima.
17: Esperemos que baje algo más porque esto no puede ser.
12: La pròrroga de les mesures anticrisis suposarà un calendari en desescalada. 20 cèntims per litre en octubre, 13 cèntims en novembre i 6 cèntims en desembre.
0: Notícia que ens arriba dels Estats Units a Tennessee. Han intentat executar esta matinada una dona que duia 30 anys al corredor de la mort, però ha sobreviscut a les dues injeccions letals. La dona es troba a l'hospital mentre s'investiga com és possible que continuï viva. Marian Company.
18: Un fet tan excepcional que ha mogut el governador de Tennessee a suspendre totes les execucions previstes per a enguany fins que s'investigui el cas. Els periodistes que estaven a l'execució conten que Krista Pike, com li diuen a la condemnada, ha comentat que sentia com si el braç estigués a punt d'esclatar-li, que l'han vist adormir-se gemint i roncant, també després de la segona injecció fallida. Com el protocol no contempla la possibilitat que algú sobrevisca a les dues dosis subministrades, el que han fet és traslladar-la l'hospital per tractar-la. Què passarà ara en la que anava a ser la primera dona executada a Tennessee en 200 anys? Veurem. Condenada per haver assassinat una companya d'estudis, els seus advocats han intentat durant anys que li commutaren la pena, al·ludint a les dues violacions que va patir i un trastorn bipolar.
0: I 24 hores després dels fets encara desconeguem moltes coses de l'avió amb 174 passatgers i destinació Tel Aviv que un pilot va intentar estavellar. Israel assegura que va ser un atemptat terrorista, però desconeix qui pot estar darrere. L'únic segur és que la intervenció de 4 passatgers va evitar una tragèdia. Carme Pastor.
31: Sí, Patricia, 4 herois segons el primer ministre israelià. Un d'ells amb la roba encara tacada de sang li ha explicat a Netanyahu com va reduir el copilot que havia apunyalat el comandant. I li ha relatat que va redreçar l'avió mentre que hagin picat amb una maniobra que havia vist moltes vegades en Mayday, una sèrie sobre catàstrofes aèries. Els testimonis reconstruïssin uns fets que ara investiga la Fiscalia dels Emirats Àrabs Units, país d'origen de la companyia aèria que temporalment ha suspès la connexió entre Dubai i Tel Aviv. Netanyahu ha comparat l'incident amb l'11S, ha parlat d'antisemitisme i ha dit que és pronte per a saber què hi ha darrere de l'intent d'estavellar l'avió.
0: Són les 3 de la vesprada, estem i estarem pendents d'este episodi de pluges torrencials. A les 6 de la vesprada entra en vigor l'avís roig per tempestes que manté en alerta el litoral i per litoral de València i Castelló per pluges torrencials. Ara ja és avís taronja. La situació ha provocat l'enviament de l'ES Alert este matí i un rosari de tancaments de centres escolars, cancel·lacions, suspensions d'activitats a l'aire lliure per avui i també per a demà, Òscar.
2: Més de 206.000 alumnes de molts municipis, principalment de la província de València, també de Castelló, demà no aniran a l'escola a les 7 i mitja, a les 7 i mitja no, a les 5 i mitja s'ha convocat una nova reunió de seguiment al SECOPI, al centre d'emergències. El conseller Juan Carlos Valderrama demana prudència a la població.
4: Y pues se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral, con lo cual tenemos que estar muy atentos al posible crecimiento de ramblas y barrancos.
0: També del dia, la Guàrdia Civil ha detingut 5 persones, 5 joves, 2 d'ells menors d'edat, acusats de delicte d'odi i lesions per l'agressió a un jove marroquí a tavernes de la Vall d'Hinda.
2: Els agents han analitzat els vídeos que mostraven com un grup de gent la pallissava durant les festes patronals. L'associació Vall d'Hinda Antifeixista va denunciar una segona agressió racista i la mateixa nit a un jove d'origen senegalès que viu al poble des que va néixer. La Guàrdia Civil assegura que aquesta agressió no té relació amb la primera.
0: I Junts ha convocat esta nit l'executiva del partit per a decidir quin posicionament han de prendre en la votació de demà dels dos decrets sobre vivenda. El vot de Junts, ja ho saben, és clau per a fer-los prosperar o no, ja que Podem ja ha avançat que votarà sí.
2: Bé, i el PNB ja ha anunciat que votarà sí al primer, el que està en vigor, i no al que publica el BOE. Això vol dir que ja s'anticipa el fracàs del decret dels lloguers indefinits. A 24 hores de la votació, Pedro Sánchez, a través de les xarxes socials, ha dit que demà els grups parlamentaris hauran de decidir de quin costat estan.
5: Los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos. El derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Bé, són les 3 i 2 minuts, nosaltres acabem. Ara arriba el Forcat amb la nostra companya Sílvia Soria. Recorden que a les 4 actualitzem tota la informació, sobretot d'este episodi de pluges que ens ve al damunt. Ja sabem que estem en alerta taronja, es demanen prudència, que consulten els canals oficials que s'assabenten a través de la ràdio, que els informarem fil per randa de com està la cosa. A les 6 de la vesprada recorden que ja entra ICE Avís Roig per a bona part de la província de València i també de Castelló. I nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Jornada esportiva al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigrup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
6: A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. Així comença El Forcat. L'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 4, sí, tots pendents de l'horatge i esperem de veres que no siga tant com sembla, però no deixeu de prendre mesures, precaució. Ojalà demà, o esta vesprada, o esta nit, puguem dir que el que hem segut és massa precavits. Tot i això, de precavits van les organitzacions agràries. Estic parlant en totes este matí i continuen negociant encara el calendari de protestes, que en tindrem protesta segura. Que tindrem més d'una en comunitats valenciana i altres comunitats diferents, també. Que hi haurà una concentració forta de la conclure el calendari a Madrid, també. Però de moment no diuen més. No hi ha detalls, hi ha reunions, juntes, assemblees, estan negociant. En poques paraules, estan consensuant com van a fer-ho. I mentre, com vos deia, nosaltres pendents també de el protagonista principal, que és l'horatge, i un tema que em va quedar pendent esta setmana, i és el malbaratament d'aliments. Mira que és un tema que, tot i que no ens toca de forma directa, a mi em preocupa molt, i avui vaig a parlar amb una experta perquè em vaig comprometre per a parlar d'això. I després n'anirem, a veure, espere que tampoc afecti, tot i que això és una fira tancada, és en Alacant, en IFA, i bueno, en principi no té per què repercutir, però hi ha una convocatòria gastronòmica que té un enfoc molt nostre, molt forcater, almenys en una part, avui la contarem, i és la d'Alacant, eh? Així que també tinc intenció de colar-me, de fer una prèvia d'aquesta convocatòria, igual que vos avançaré alguna dada de la gran cita de Madrid de la pròxima setmana. Així que anem un poc a dibuixar com està el panorama i ojo que ens acaben de donar inclús les xifres de previsió de producció del sector oleícola a nivell nacional. El Ministeri ha anunciat alguna mesura que igual vos interessa conèixer. Tenim resposta també de Planes a esto de les protestes de les organitzacions, un poc de cada. Així que benvinguts, soc Sílvia Soria, en producció Sílvia Alabort i en la part tècnica Tono Escribano. Arranquem.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.
0: El tema del gasoli, de les protestes, de l'augment dels costos, del moviment perquè el sector té un moment de crisi, o millor dir, continua en la crisi. Recordeu les protestes del 24, pararen després en tot el tema de la Dana, continuaren tot el 25 al final, tot el 26 ha tingut diferents punts calents. Pues bé, en Oviedo, per exemple, ja hi han hagut protestes ramaders molt sonades. O el ple del Senat ha aprovat una moció impulsada en este cas per el Partit Popular, pel qual insta el govern a articular un pla d'ajudes d'emergència per al sector agrari i pesquer. Cepesca també considera necessària, sí, però insuficient, i s'ha pròrroga fins al 31 de desembre en el cas del combustible anunciada pel govern. L'organització en este cas admetís que mantindre la bonificació de 0,20 euros per litre no permet compensar el fort increment de costos que afronta la flota, perquè si per als llauradors i ramaders és dur, imagineu el que representa el combustible per als pesquers. I davant de tot això, el ministre Luis Planas està intentant canviar o calmar o tranquil·litzar els ànims. Tampoc és que ho hagi fet massa bé, perquè ha recorrit a la comparativa en dos països en els que realment no compartim molta identitat agrària. Son França y Alemania.
2: Yo solo una reflexión. Los 1.174 millones que hemos puesto sobre la mesa y que estamos ejecutando son el doble, más del doble, que el segundo país de la Unión Europea, que es Francia, incluyendo el último paquete que ha adoptado, que está realmente por debajo de los 500 millones, menos de la mitad de lo que ha puesto el gobierno de España en un sector agrario de tamaño muy parecido al nuestro. En el caso del tercer país, Alemania, no llega a los 250 millones, es decir, multiplicamos por más de cuatro. Yo creo que está bien claro el apoyo, el esfuerzo. Yo tengo un gran respeto por las acciones agrarias, por lo que puedan manifestar y por lo que puedan hacer. No es de mi competencia las decisiones que puedan adoptar, ya sabrán lo que hacen.
1: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.

0: Així està el panorama i confia que es calmen les coses, encara que el tono que li ha notat el ministre, això de que facin el que consideren, no sé. Així que a mi molt pendent estic i demà, si hi ha alguna novetat, tant en informatius d'esta casa, a Punt Ràdio, com en el Forcat, tindreu tot el calendari, si ja sabem alguna cosa, que no sé jo, eh? I mentre està en l'alerta, oratge, previsió, alarma, és alert. Bé, doncs ja tenim, perquè estem tota la setmana aixina i en punts concrets on hi ha molta agricultura, concretament Requena, que nada, que les pluges torrencials no es donen treva. A l'espera de comprovar els efectes de l'actual temporal, del que puga vindre, Ava ja mos ha enviat avui una estimació de les conseqüències de les tempestes dels últims dies a aquesta zona. Hi han hagut concretament danys en 500 hectàrees de Requena, sobretot a Campo Arcís i sobretot en infraestructura agrària, camins rurals, murs, també algo de plantació de vinya, com és normal, i collites d'oliveres, que a pocs dies d'iniciar la recol·lecció. Este aigua, que va arribar als 100 litres en la zona, en apenes una hora, estic parlant de dilluns, dimarts, va tornar a arrasar camps, concretament alguns dels que ja van ser afectats per la riuà del 24. La majoria dels agricultors van assumir, pels seus propis medis, no s'oblidem, els costos de les reparacions, tot i tindre l'ajuda de conselleria, en alguns casos els danys han sigut tan elevats que han tingut que avançar per tal de tornar a treballar o continuar treballant. Encara que han cobrat, vale, sí, està claríssim, però ara tornen, han entrat al camp i veuen de nou tot destrossat. Escolteu, a més, vaig demanar-li a Tono que lleve la música perquè entengueu la pena i la llàstima que de la veu d'este llaurador quan ha arribat i mos l'han enviat des de Requena al seu camp de vinyes.
1: Toda la horma rota otra vez, toda la horma. Recién arreglado hace menos de 2 años y que nos haya pasado otra vez, qué vergüenza. El riego descubierto, todo igual. Ahí se ha llevado la isla, madre mía. Qué desastre.
2: Todas las tuberías arrancadas.
1: Y esto estaba reparado de hace menos de un año, ¿eh? Otra vez agujeros peligrosos. Hormas rotas otra vez. A peligro de volcar con el tractor si no lo ves.
0: Dolent, és molt dolent, Seina mos ho han enviat i Seina volia complicar, o no, compartir, m'emocione, perdoneu, compartir amb tots vosaltres. També hem pogut avui conèixer la previsió de la producció leícola, ja és a nivell nacional, de les dades que ha donat el propi ministre Luis Planas. Vos ho comente, perquè davant d'aquest escenari que parla d'increments productius, ojo, que estem parlant de previsions, el ministeri ja ha dit que preveu prendre una decisió durant la primera quinzena de novembre sobre la possible activació de la norma de comercialització per a la retirada temporal d'oli d'oliva, que ja sabeu que és un mecanisme que va estar impulsat per Espanya davant de la Comissió Europea i que el que permet és dur a terme una retirada temporal d'oli en cas que hi hagi un excés d'oferta en el mercat amb l'objectiu de buscar pues, un poquet d'estabilitat en el preu. Així que escolteu quines són les xifres que dona a dia d'avui el ministre. I ja vos dic això, que estan pensant plantejar la norma de comercialització de retirada temporal d'oli d'oliva.
3: En la previsió que tenemos para la campanya 26-27, la primera previsió és de que tengamos para el conjunto de España 1.602.000 toneladas de aceite. Esta és la primera previsió que està ligada a las condiciones climáticas de esta campaña y que, en mi opinión, proporciona garantía de abastecimiento y estabilidad tanto del mercado nacional como de nuestras exportaciones. En términos nacionales de España, se produce un incremento de previsión que está ligada a las condiciones climáticas de esta campaña y que, en mi opinión, proporciona garantía de abastecimiento y estabilidad tanto del mercado nacional como de nuestras exportaciones.

I estem ja tots preparats per a Fruit Attraction. Del 6 al 8 d'octubre, Madrid tornarà a convertir-se en el gran aparador internacional del sector de les fruites i de les hortalisses amb una nova edició de Fruit Attraction. Una cita que, per cert, enguany celebra 18 anys, l'edició número 18 ja. Organitzada per IFEMA Madrid i FEPEX, la fira preveu reunir enguany més de 2.500 empreses. Moltes són valencianes, a castellonenques i alacantines. De fet, ha parlat esta setmana amb moltes d'elles i connectarem tota la setmana. També van a ocupar, segons m'han donat la xifra, 162.000 metres quadrats i calculen rebre uns 121.000 professionals de més de 150 països. Imagineu la cita que representa. Però Fruit Attraction és molt més que una exposició de productes agrícoles. És un gran centre de negocis. Ahí se fan negocis de veres, entre productors, cooperatives, distribuïdors, compradors internacionals. Tots aneu buscant noves oportunitats comercials. Enguany, la Xina i Emirats Àrabs seran els països importants que estaran convidats. I l'objectiu és obrir noves vies de comercialització de fruites i hortalisses allí. La innovació també va tindre un protagonisme molt especial. Hi haurà un espai dedicat a biotecnologia vegetal. Un altre només a sostenibilitat. I també trobareu un espai per a noves ferramentes per a millorar la producció agrícola. Tres espais que a mi em semblen de lo més atractius. I, evidentment, esta cita té una importància especial per al nostre sector. Allí la taronja, la mandarina, el caqui, les hortalisses, totes les produccions, totes les comarques, totes les firmes estan presents, totes les empreses. Ara bé, darrere de les xifres i dels grans estants sempre hi ha una realitat que no volem oblidar i ells no ho fan, que és la vostra, la de llauradors i els ramaders. Un sector que afronta, com estem dient, tots els dies i totes les setmanes moltes problemes de rendibilitat, costos, falta de mà d'obra, disponibilitat d'aigua, relleu generacional, etcètera, etcètera. Així que esperem l'èxit en Fruit Attraction de la nostra indústria agroalimentària i esperem de veres que siga una forma de tirar del sector, perquè darrere de cada fruita jo crec que arriba al mercat molt més que un producte. En el cas dels valencians, Comunitat Valenciana, darrere d'una fruita, una peça només, hi ha territori, treball, economia, identitat, tantes coses. Així que recordeu, Fruit Attraction serà l'atracció de la pròxima setmana.

0: nada.
1: El Forcat. Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Des de les 2 de la vesprada, bona part de la província de València i de Castelló estan en avís taronja per fortes pluges. Un avís que a partir de les 6 passarà a roig.
3: Sí, al llarg de tota la vesprada i nit es esperen tempestes molt intenses que poden vindre acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent. Poc després de les 10 d'este matí, milers de veïns i veïnes de les zones afectades rebien este avís. Un és alert, on es demanava evitar desplaçaments, allunyar-se de rieres i barrancs i, en cas de crescudes d'aigua, pujar a les plantes altes. L'activació de l'avís roig suposa que poden caure 90 litres en només una hora allà on descarregui i es poden acumular 180 litres per metre quadrat en 12 hores. Tots els municipis afectats estan prenent mesures. Amb avís roig se suspenen, ja saben, les classes i també totes les activitats a l'aire lliure i es tanquen parcs i jardins, mesures que s'allargaran en molts casos a demà. A les 5 i mitja d'esta vesprada tornarà a reunir-se el SECOPI a l'Eliana després d'una primera reunió celebrada este matí i hi ha estat la nostra companya Maria Bóveda.
4: Sí, bona vesprada. Una nova reunió per a fer seguiment d'este episodi de pluges. De moment, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha confirmat que es preveu una situació d'alta inestabilitat. No és una dana, tampoc una gota freda, però requereix igualment mesures importants de prevenció. El major perill es concentrarà, ha dit, esta vesprada, esta nit i per la matinada. I per això l'AEMET ha elevat l'avís a roig a partir de les 6 de la vesprada. Des d'ací, des del Centre de Coordinació d'Emergències, es parla de possibles acumulats de 180 litres per metre quadrat en 12 hores a València i de fins a 300 litres per metre quadrat a alguns punts de Castelló. Preocupa més que aquests acumulats es produïsquen en 2 o 3 hores només. Per això recorden a la ciutadania que és fonamental seguir totes les recomanacions. Ja s'han enviat diversos alerts al llarg del matí i demanen precaució i col·laboració per tal d'evitar riscos. Escoltem Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
5: La ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no, si se produce una inundación, que suban a los pisos superiores, que también en el caso de los ascensores, que los suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores.
2: I la delegada del govern, Pilar Bernabé, present també en el SECOPI, ha insistit que no estem davant d'una dana. Per això, diu, no li lleva perillositat a la situació per les acumulacions d'aigua que poden generar les pluges caigudes en zones més altes de l'interior.
6: No es una dana, no es una gota fría, pero sí es una situación que sí que va a generar unas fuertes lluvias y pueden ser agua en superficie que veamos en los municipios que se inundan los bajos y los garajes y los sótanos por una acumulación de lluvia intensa. Pero también es cierto que en la zona prelitoral de las sierras en Castellón y en el norte de la provincia de Valencia sí que puede hacer que llegue el agua arrastrada a barrancos y ramblas, que sí hay que tener mucha precaución.
2: Estarem tota la jornada molt pendents d'aquestes pluges, però el dia ens deixa també altres notícies. Per exemple, la visita dels Reis a Ceuta i Melilla, que ja té data. Serà els dies 13 i 14 d'octubre.
3: Una visita que han anunciat simultàniament i amb dos comunicats idèntics, la Casa del Rei i la Moncloa. El programa del viatge es coneixerà en els pròxims dies. Serà la primera visita oficial de Felip VI i de Letícia a les dues ciutats autònomes, vora 20 anys després de la que van fer el rei Joan Carles i la reina Sofia. La visita va ser anunciada pel govern a principis de setembre, però encara no s'havia concretat. El president Pedro Sánchez havia explicat que este viatge es faria quan es donaren les condicions més adequades.
2: Hi ha menys de 24 hores perquè el Congrés debata i vote els dos decrets del govern sobre l'habitatge. Continua la incògnita sobre el futur parlamentari d'estos textos redactats per a frenar els desnonaments i regular així els lloguers.
3: A hores d'ara, el govern ja compta amb el suport parcial del PNB. Votarà a favor del decret que paralitza els desnonaments i en contra del que regula la pròrroga obligatòria dels lloguers. Este últim, per cert, s'ha publicat avui al BOE. Sembla que Podem votarà finalment a favor dels dos decrets, decrets per a complir amb les demandes que ahir va fer el sindicat d'inquilines convocant de l'acampada de la Puerta del Sol. I queda, per tant, saber què farà Junts per Catalunya. Tot apunta que mantindran la incògnita fins a l'últim moment, perquè la seva direcció s'ha de reunir per a examinar els textos i ho farà esta nit.
2: I quasi tres setmanes després de l'agressió racista, un jove marroquí a Tavernes de la Valldigna, la Guàrdia Civil ha detingut cinc dels presumptes autors de l'atac. Els acusen d'un delicte de lesions amb l'agreujant d'odi. Pilar de la Fuente, Tavernes de la Valldigna.
0: 12 dies després de la brutal agressió que va patir un jove magrebí a esta localitat de Tavernes de la Valldigna, finalment, el grup Redo, de la Guàrdia Civil que investiga els delictes d'odi, ha detingut a 5 joves, 3 majors d'edat i 2 menors. Els menors seran una investigació que durarà a hores d'ara a la Fiscalia de Menors, mentre que els 3 adults es troben a hores d'ara a les dependències d'esta caserna de Tavernes a l'espera de passar demà a disposició judicial del juzgat de Gandia.
2: I pel que fa als esports, el València ha fet este migdia un dinar de conjura, el primer amb Javier Aguirre com a entrenador.
3: El menú ha sigut un rostit argentí cuinat per Guido amb l'objectiu d'unir el grup. En l'entrenament anterior, Diacabí ha sigut l'únic tocat que ha fet sessió amb el grup, però s'espera que Tàrrega i Rioja arriben al pròxim partit lliguer. Pablo Maffeo va coincidir amb Aguirre al Mallorca i descriu així el nou tècnic valencianista.
7: Para mí es el entrenador que me sacó de estar hundido y luego hizo lo que hizo en Mallorca. Es una persona intensa, que sabe lo que quiere y buena gente sobre todo. Y te lo exige desde el bien, entonces eso para nosotros es súper importante. Te llega el jugador y el equipo está bien. Yo veo las caras ahí dentro y veo ganas, veo felicidad, veo otra sensación.
2: Actualitzem informació a les 5 de la vesprada. Els deixem ara amb Cadena de Valor.
1: A Punt Radio, notícies. És amb tu. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts. Ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
1: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
8: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui, 1 d'octubre, un dijous que ve marcat per aquest avís roig al litoral de València i Castelló per pluges torrencials que poden descarregar més de 250 litres. Així que, per favor, moltíssima precaució en el que queda de vesprada. Perquè fa a l'economia, parlarem avui del PMI, del turisme de congressos i d'una beguda que pot solucionar molts problemes com és el cafè. En el programa d'avui analitzem la resiliència del sector manufacturer espanyol, que al setembre ha tornat a créixer després de 4 mesos de caiguda. Una millora en la producció i les exportacions que arriba, això sí, en un context d'incertesa geopolítica i amb els costos de l'energia disparats. Serà esta pujada el principi d'una recuperació consolidada o solament és un xicot de respir per a la nostra indústria? De seguida ho veurem. També posarem el focus en el verdader motor de la nostra economia, les empreses familiars. Sabien que representen el 87% de tot el teixit empresarial valencià i que generen al voltant del 78% de l'ocupació? Avui desglossarem les dades de l'informe de l'Observatori GCE per entendre per què el seu tamany i també el relleu generacional són claus en la nostra competitivitat. I per acabar, ens acostarem a Fira València, on el disseny, el mobiliari i l'habitat que han reunit estos dies professionals de tota Europa en un gran aparador internacional que ha tingut un grandíssim impacte. I precisament volem preguntar per això, quina és la repercussió econòmica i turística que deixen aquest tipus de fires a la nostra terra? Ho analitzarem tot d'ací a uns minuts amb la directora executiva d'Osbec, Maite García. I com que avui és 1 d'octubre, és el Dia Internacional del Cafè, així que en la segona part del programa analitzarem tota l'economia que hi ha al voltant d'esta beguda. En aquest sentit, més de 125 milions de persones viuen directament del cultiu del cafè i en els últims anys el seu preu ha pujat considerablement. Avui coneixerem com és el sector en la Comunitat Valenciana. Amb tot això, amb la resta de temes que tenim preparats i amb les notícies internacionals, comencem Cadena de Valor.
9: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
8: Arrenquem programa i com cada dia m'acompanya al meu costat Arturo Orrico. Bona vesprada.
10: Molt bona vesprada, Javi, així estem. Avui, com cada dia, amb moltíssimes ganes de compartir amb els oients totes les notícies que marquen la jornada d'avui.
8: Comencem amb les xifres macroeconòmiques. El sector manufacturer espanyol ha tornat a créixer en el mes de setembre després de 4 mesos de caiguda, situant l'índex PMI en 51 punts. La producció i les exportacions han repuntat lleugerament, mentre que l'ocupació s'ha estabilitzat després d'un any consecutiu de destrucció de llocs de treball, mostrant així una notable resiliència empresarial.
10: No obstant això, persisteixen fortes tensions a causa de la incertesa geopolítica a l'Orient Pròxim i a l'encariment de l'energia. Els costos de producció han pujat a un ritme intens, obligant així les empreses a pujar preus, però així tot, la confiança dels empresaris per als pròxims 12 mesos ha aconseguit el seu màxim des del mes de febrer.
8: Volem analitzar tot això amb l'economista i professor de la Universitat CEU Cardenal Herrera, Miquel Boix. Miquel, bona vesprada.
11: Bona vesprada.
8: Miquel, a veure, analitzem aquestes xifres perquè aquest nivell de 51 punts marca la frontera, podríem dir, entre l'expansió i la recessió. Hem d'interpretar aquesta pujada de setembre com un canvi de tendència real o simplement estem davant d'unes xifres puntuals?
11: Hem d'entendre que al final del que estem parlant és d'una evolució, positiva, en el sentit que efectivament podem parlar d'expansió molt lleu, no? Uh-huh. Però jo crec que no és suficient per a poder parlar d'un canvi de tendència com a tal, no? O com a mínim hem d'esperar per a veure si es confirma i al final hem de posar també en context el PMI amb altres indicadors que no podem oblidar, com les vendes, les comandes, l'ocupació, l'IPI, per exemple, també, que és un altre indicador que solem utilitzar molt, i pensar que el PMI al final és una enquesta que fem a unes 400 empreses. Per tant, és bastant fiable en el sentit que està molt rodat i dona... bàsicament el resultat que ens dona és... hem d'agarrar-lo com que sí que anem en aquesta direcció, però que no és una cosa definitiva.
8: Un segon, que volíem escoltar a Arturo ara.
10: Ara sí. Efectivament, Miquel, perquè les empreses estan patint aquests costos de producció per l'energia i la crisi a Orient Pròxim, com hem comentat abans, però han aconseguit pujar-hi els seus preus de venda. El que volíem saber és fins a quin punt el consumidor final pot continuar absorbint aquests increments, això sí, sense que la demanda es ressentisca.
11: Correcte. Al final, les empreses efectivament tenen aquesta capacitat de repercutir els costos en major mesura que a tres unitats, no?, econòmiques. Però cal tindre en compte que dependrà també de, per exemple, conceptes com l'elasticitat. L'elasticitat ens ha de fer entendre el que, pues, quan nosaltres canviem un preu, quina és la resposta del mercat, no? És a dir, reduís molt, o sigui, reduís proporcionalment el consum, més de proporcional o menys del proporcional. Si ho fa d'una manera inelàstica, que al final seria menys que proporcional, això significa que les empreses poden continuar repercutint, no?, en els preus en el mercat i, per tant, poden continuar pujant. Però és veritat que comencem a veure també indicadors que ens demostren que el consum d'alguna manera està ressentint-se, per tant, cal mirar que podria ja podem estar acabant el cicle de repercutir, no?, els preus directament.
8: I en aquest sentit, altre indicador positiu que ens deixa este mes de setembre és que l'ocupació manufacturera sí que s'ha estabilitzat després d'un any de 12 mesos seguits de destrucció de llocs de treball. Quin impacte té això, sobretot, en l'activitat industrial de la comunitat?
11: Doncs hi ha una frase, podem estar acabant el cicle de repercutir, no?, els preus directament.
8: I en aquest sentit, altre indicador positiu que ens deixa este mes de setembre és que l'ocupació manufacturera sí que s'ha estabilitzat després d'un any de 12 mesos seguits de destrucció de llocs de treball. Quin impacte

0: Ai, això és bo, perquè s'està estabilitzant el mercat, però això no vol dir que estem recuperant els que hem perdut. I aleshores ja és un bon indicador, però hem de mirar després com anem a recuperar els llocs de treball que s'han destruït.
1: Mm-hmm. Clar, Miquel, i és que resulta un poc una paradoxa, no?, si mirem les xifres de la confiança empresarial, perquè en comandes caient en la incertesa geopolítica, aquesta confiança empresarial està en màxims des del mes de febrer. En què es basen els empresaris amb este optimisme de cara als pròxims mesos?
0: Doncs cada un en la seva empresa, sincerament, no m'atreviria a dir en què es basen per a ser optimistes, però és veritat que és un indicador d'expectatives, que diguem, no? Per tant, és una cosa bona, perquè són persones que tenen molta experiència, coneixen el seu mercat, i per tant, el fet que l'empresari es mostre optimista ja ho hem de mirar com una cosa positiva, però no és necessàriament l'activitat com a tal, no? O sea, que ara, però bé, ja és un bon indicador, i per tant ara, si ha arribat a un nivell alt, hem de mirar si les comandes que ara van succeint-se corroboren això.
2: Mm-hmm. I en aquest sentit, Miquel, parlant d'aquestes comandes, sobretot juga un paper important l'augment que s'ha donat de les exportacions. Quin paper juguen els mercats exteriors, els mercats internacionals per a la nostra indústria?
0: Jo, el primer que podem dir és que ens estan compensant, no? Un mercat interior que és més curt, o sigui, que és insuficient per a poder traure tots els béns i servicis, i aleshores en les exportacions podem continuar oferint al mercat, i per tant les empreses funcionant i creixent. O sigui, que és una cosa positiva, és una cosa bona, i s'ha de mantindre.
2: Veurem, per tant, tot el que ens estàs comentant, no? que al final, bueno, ens deixa xifres positives, però, bueno, sobretot perquè veníem d'on veníem.
0: Sí, encara és pronte, podem dir.
2: Exacte.
0: O sea, brotes verdes, no?, que es diuen, però encara és pronte.
2: Correcte. Exacte, veurem com evoluciona i si es consoliden o no estos brotes verdes que estàs comentant. Miquel Boix, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Vinga.
2: Bona vesprada. Adéu.
1: I si parlem de xifres positives, les empreses familiars són el verdader motor econòmic de la Comunitat Valenciana, representant el 87% del teixit empresarial i generant així quasi el 78% de l'ocupació i del valor afegit brut regional. Dins d'este grup, les companyies més longeves són aquelles amb més de 35 anys i almenys un relleu generacional superat, concentren més de la meitat del valor afegit brut i de l'ocupació. Tot això, malgrat suposar només el 15,4% del total, Javi.
2: Així ho ha revelat un nou informe de l'Observatori GC impulsat per CaixaBank i Libie, que s'ha presentat avui a Castelló en un acte amb directius i representants del sector com IBEFA, Clasol o Cartonatges La Plana. L'estudi confirma que el major tamany i la consolidació d'aquestes empreses més veteranes són absolutament claus per a la seva capacitat competitiva i la estabilitat també dels llocs de treball a la nostra autonomia.
1: Per províncies, Alacant encapçala la rellevància d'este model amb les empreses familiars generant el 82% del valor afegit brut i el 84,5% de l'ocupació. A València, la seva aportació es situa en la mitjana regional, mentre que a Castelló el seu pes en la creació de riquesa és un poc menor, aportant el 62,8% del valor afegit brut i el 68% dels llocs de treball.
2: Parlem ara de l'impacte que té la política també en l'economia, perquè avui dijous el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest segon decret de vivenda que establix la pròrroga automàtica i successiva dels contractes de lloguer per 5 anys, així com indemnitzacions per als inquilins en cas de que el propietari rescindisca el contracte sense un motiu justificat per la norma.
1: Esta mesura té un fort impacte a la Comunitat Valenciana, que és la quarta autonomia més afectada, amb més de 224.000 contractes que vencen abans de finalitzar l'any 2028, es podrien prorrogar 2 anys addicionals. La majoria d'estos arrendaments es concentren a la província de València, seguida d'Alacant i Castelló. Tanmateix, des de la Federació d'Empreses Immobiliàries, FADEI, adverteixen que la norma pot generar un mercat a dues velocitats, i reclamen solucions com avals públics, un pacte d'estat i la mobilització del sòl públic.
2: Per altra banda, en el mateix Consell de Ministres en el que se va aprovar este reial decret que estem comentant, també es va aprovar el pla per reduir l'impacte econòmic de la

0: guerra al Pròxim Orient en les economies domèstiques. Bé, tot i l'alleujament fiscal que el govern ha aplicat des d'avui, els carburants continuen la seva tendència a l'alça, acostant-se a eixa barrera dels 2 euros per litre, mentre que les tarifes regulades del gas natural pateixen un fort encariment, un 17% de mitjana en la tarifa individual i entre un 22 i un 33% més cares les tarifes veïnals.
1: En relació amb aquesta pujada energètica, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, ha llançat un advertiment sobre el límit aplicat a la tarifa d'últim recurs, les tarifes TUR del gas. L'entitat assenyala que este mecanisme només conté l'impacte immediat en el rebut, però que no elimina el cost real de la matèria prima, la qual cosa obligarà a recuperar la diferència més endavant mitjançant recàrrecs futurs en les factures dels usuaris.
0: Escoltem ara les notícies internacionals.
1: La Comissió Europea ha obert este dijous un procediment d'infracció contra Espanya per no haver notificat el seu pla actualitzat de preparació davant riscos en el sector elèctric, una eina destinada a previndre interrupcions del subministrament i mitigar els seus efectes en cas d'apagades o crisis elèctriques. L'executiu comunitari ha enviat una carta d'emplaçament per a reclamar que complisquen sense demora amb les obligacions que estableix la normativa europea. I anem a l'altra banda del món, perquè la taxa de desocupació de Xile es va situar en el 9,6% durant el trimestre comprès entre el mes de juny i agost, la qual cosa va suposar pujar dues dècimes des del trimestre immediatament anterior i un punt en comparativa anual, a més d'escalar a nivells de mitjany de 2021. L'ascens interanual va ser fruit d'un avanç del 0,3% en la força de treball, que va contrastar amb un retrocés del 0,9% en el nombre de persones. El Bitcoin comença a recuperar-se i a deixar arrere els dies de major debilitat que ha viscut en la seva última fase baixista. En el trimestre recentment finalitzat, el millor dels últims 7, la principal cripto registra un rebot del 43% en situar-se sobre els $83,600. Els experts creuen que este canvi de tendència tindrà continuïtat, ja que el mercat està donant senyals positives.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: I tornem a casa nostra. Ja saben que esta setmana Fira València s'ha celebrat el València Inspira Disseny 2026, una convocatòria que ha reunit en un mateix espai quatre certàmens especialitzats en les últimes propostes de mobiliari, d'il·luminació, de tèxtils, de cuina ceràmica i també d'equipament per a l'habitat.
1: Fira Habitat València, Textil Hogar, Espai Cuina Sisi i 360 by Femisama han sigut durant estos dies un pol d'atracció per als professionals del sector de tota Europa. Per això, avui volem analitzar el que suposa per a l'economia valenciana el turisme que ve motivat per este tipus d'esdeveniments. Per això parlem ara amb la directora executiva d'Osbec, Maite García. Molt bona vesprada, Maite.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Maite, anem a intentar analitzar este fenomen que s'ha donat en Fira València, la celebració simultània de tots estos certàmens. Quin balanç feu des d'Osbec d'este tipus d'esdeveniments?
3: Bueno, este tipo de eventos, desde luego, y este tipo de ferias en concreto, ya más que consolidado y además con cada año una demostración del potencial que tiene también tanto nuestra industria en todo lo relacionado con la construcción y la parte de decoración, como en nuestro caso con el hospitality y toda la parte de contract en hoteles, que ha sido este año también un elemento clave y diferenciador de la feria. Estamos, bueno, pues muy contentos por lo que supone en sí a nivel de feria y también por lo que supone a nivel de atracción y de atractivo para el destino Valencia.
1: Y Maite, ¿cómo es el perfil de ese visitante, de ese turista que rep Valencia en estos días?
3: Bueno, es bueno la mezcla esta que tenemos entre el visitante profesional y la parte del turista, por ese concepto, ¿no? Siempre vinculamos el turista a la parte de ocio y sí que es verdad que ese blazer que se hace entre el negocio y el disfrute también del destino, porque el destino está preparado y también lo reúne así. Bueno, sobre todo es un perfil mucho más La parte de negocios es un perfil muchísimo más de empresa, un perfil que además aprovecha, y esta feria que ha sido tan duradera en días, desde el lunes hasta el jueves, bueno, pues o bien ha traído el fin de semana previo, estábamos revisando los datos de ocupación y así también lo demostraban, o bien, y si las alertas nos lo permitieran, pues seguramente para los días posteriores.
0: En este sentido, Maite, has comentat abans el canal Contract, ¿no? Perquè al final el sector del disseny i l'hàbitat té un aliat clau en la indústria hotelera a través del contracte, que és el disseny d'espais per a hotels i per a restaurants. Com aprofiten els hotelers valencians este aparador internacional per renovar també les seues instal·lacions?
3: Es que es un auténtico showroom, ahí se ve todo, se ven las tendencias, se puede aprovechar perfectamente ese foro completísimo de contactar, y es sobre todo en ese entorno que se organiza en Feria Valencia, lo que permite tener de un solo vistazo. Hoy mismo había una de las sesiones dedicadas a la parte hotelera, que realmente es algo único y se aprovecha muy bien, tanto por la parte de empresas y de estudios de renovación, como por la propia parte hotelera, que también selecciona, conoce y accede a tendencias en todos los sentidos.
1: Clar, Maite, i és que precisament en aquest marc de la Fira heu presentat la ruta de l'iPhone de rooftop per a convertir aquestes terrasses hoteleres en un recurs turístic actiu durant tot l'any. De quina manera aquesta col·laboració entre el disseny d'interiors i la gestió hotelera està permetent desestacionalitzar el turisme i augmentar també la rendibilitat dels nostres establiments?
3: Efectivamente, tuvimos la ocasión en la inauguración, el día de apertura, el lunes, hacer esa presentación de esa ruta de los rooftops, que desde luego aúna, por una parte, toda esa parte de diseño, porque son espacios totalmente revitalizados que aportan ese valor en el diseño y en el nuevo dimensionamiento, ¿no?, de espacios, que aparte de las vistas espectaculares que reúnen, que es uno de los requisitos, sobre todo generan la capacidad de crear nuevos centros y de espacios dentro de la ciudad en el nido de los hoteles, ¿no?, que es un poco también nuestra visión de esa parte de apertura, ¿no?, de tener nuevos espacios muy vinculados a desestacionalizar, no vincularlos solo a la parte veraniega, ¿no?, y tener terrazas urbanas y de costa durante todo el año. Ha sido una muy buena ocasión poderlo presentar en Habitat.
0: La realitat és que som uns afortunats perquè podem gaudir d'aquestes terrasses durant la grandíssima major part de l'any, sobretot si ho comparem en altres destinacions europees. En aquest sentit, i més enllà del turisme tradicional de sol i platja, el turisme de negocis, el turisme de fires, genera una despesa mitjana per visitant que és molt més elevada. En aquest sentit, Maite, la Comunitat Valenciana està preparada pel que fa a les infraestructures per a competir en altres capitals europees en la captació d'aquests macroesdeveniments professionals?
3: Tiene muchos deberes hechos, esto lo decimos siempre, y además con nuestro producto de Uzbek Business, muy muy dirigido al corporativo y a la parte de MICE, podemos decir que tenemos pues grandes, la ciudad de Valencia es un claro ejemplo, de un gran avance en esa visión, ¿no?, de poder atraer a grandes eventos y de tener ese atractivo. Sí que es cierto que no podemos dejar de trabajar en esos espacios donde se tienen que desarrollar esos eventos, esa capacidad alojativa que es clave para poder generar ese efecto atractor a grandes eventos, y la parte de comunicación y de conectividad que es básica para poder facilitar esas conexiones fáciles y directas y cortas entre diferentes partes del mundo.
0: Ens alegra tindre alguns deures fets en este sentit, tot i que encara queda marge de millora. Maite García, directora executiva de Uzbek, moltes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bona vesprada, adeu.
1: I no deixem el turisme, perquè les xarxes socials s'han convertit en el principal aparador turístic per als espanyols. El 48% afirma haver descobert nous destins gràcies a aquestes plataformes, i aquesta és la xifra més alta d'Europa. Segons un estudi elaborat per eDreams, aquest impacte és especialment acusat entre el públic jove, on el 78% dels menors de 25 anys reconeix inspirar-se en xarxes un percentatge que va caient progressivament a mesura que augmenta l'edat dels viatgers.
0: En aquest sentit, el perfil dels viatgers està canviant cap a una recerca més autèntica, ja que el 40% dels enquestats sí que busca racons poc coneguts i també intenta fugir una miqueta dels jocs més massificats o més virals, mentre que les imatges realistes i les experiències gastronòmiques o paisatgístiques centren el contingut que es comparteixen en xarxes socials. A més, es redueix la disposició a fingir unes vacances perfectes i augmenta el rebuig a publicar experiències decebedores.
1: A la Comunitat Valenciana, on el turisme i la gestió de fluxos de visitants són clau per a l'economia, aquesta tendència marca la pauta de les noves campanyes de promoció. L'ús de les xarxes no només condiciona com triem el destí, sinó també el nivell de desconnexió digital durant el viatge, on un 22% dels majors de 55 anys aposta per un detox total, enfront del residual 4% dels més jovens. I a banda de les xarxes socials, el que també crea mobilitat de persones és el sector logístic. En concret, el mercat logístic valencià ha iniciat una nova etapa d'expansionisme durant el primer trimestre de 2026, deixant enrere la severa escassetat de sòl. Amb la incorporació de noves plataformes a municipis com l'Orguilla, Montcada o Bétera, la contractació d'espais ha crescut en quasi un 50% respecte a l'any anterior, superant els 217.000 metres quadrats i situant la taxa de disponibilitat al voltant del 6,30%.
0: Parc Sagunt s'ha consolidat com el gran motor industrial i logístic de la Comunitat Valenciana, impulsat per la proximitat al port i la implantació de la gigafactoria de PowerCo. Tot i que hi ha més de 750.000 metres quadrats actualment en construcció, la gran majoria responen a projectes que ja estan compromesos, la qual cosa evita el risc de sobreoferta, però manté els lloguers en xifres rècord.
1: Així tot, el sector s'enfronta al desafiament dels alts costos de construcció i del sòl, que fan que només el 58% del terreny disponible siga rendible per a nous desenvolupaments. Per a minimitzar aquests riscos en zones amb marges més ajustats, els promotors aposten cada vegada més per fórmules d'assegurament previ com els projectes clau en mà o l'autopromoció.
2: Demà serà notícia.
0: I com cada dia, és moment ara de mirar la nostra agenda i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys. Pues mireu, abans de revisar el que donarà de si el dia de demà en clau econòmica, comentar-vos que ara mateix el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, compareix a la Comissió d'Assumptes Europeus del Congrés per abordar els avanços del Pla de Recuperació. Un pla de recuperació que es va presentar després que es va iniciar el conflicte entre Iran i Estats Units i que està ahí enquistat. Ja veurem si són prou les ajudes que es plantegen o la durada que tenen en el temps. Clar, ja veurem.
0: Estarem atents.
4: De cara a demà, 2 d'octubre, divendres, també és de veres que l'agenda s'ha vist una miqueta suspesa o paralitzada per esta alerta que tenim en clau local,
0: sí.
4: Però sí que és de veres que, per exemple, en Alacant, en l'Institut Firal d'Alacant, IFA, comença demà Alicante Gastronòmica, del 2 fins al 5 d'octubre.
0: Uh-huh.
4: És un esdeveniment interessant també per a tot el sector gastro, i és que en estos dies en IFA es podran trobar més de 130 estrelles Michelin, més de 260 expositors, i cal recordar, per a veure l'interès o la importància que té, que l'edició de l'any passat va tindre més de 85.000 visites.
0: Wow, molt bones xifres, eh?
4: Bones xifres quan es parla de menjar i del bo.
0: Sí.
4: No? En clau global. Demà, demà, que és 2 d'octubre i divendres, demà hauríem tindre dades d'ocupació i d'atur, també. Estarem molt pendents perquè, per exemple, l'agost es va tancar en un creixement de l'atur de 44.000 persones. I que és de veres que de cara a setembre i el que és l'inici de l'activitat docent, pues igual serveix per a compensar aquesta pujada que tinguérem el mes anterior.
0: Sí, sol ser així, no?, en el mes de setembre.
4: Sí, és una qüestió cíclica.
0: Estacional,
4: ja.
0: Sí.
4: També per el que fa a l'Eurozona es publicarà una estimació de l'IPC, que ja sabem que són dades claus per a les pròximes decisions que pugui prendre el Banc Central Europeu. coneixerem també el grau de producció industrial al Brasil, igual que parlàveu avui del cas espanyol, i tindrem també dades d'ocupació als Estats Units, i n'hi ha una previsió de creació, que ja han fet un avanç, de vora 98.000 nous llocs de treball als Estats Units, mentre que la taxa d'atur es barreja entre el 4-4,1%. Ja veurem si n'hi ha pujada o baixada també en esta estadística. Revisant l'IBEX i el barril de Brent, sembla que tots dos no acaben de respondre davant l'actual conjuntura que tenim geopolítica.
0: No.
4: Estan un poquet plans. L'IBEX tenia una apertura de 9.280 punts i ara transiten els de 9.100, o sigui, una miqueta cap a baix.
0: Sí.
4: Mentre que el barril de Brent arrencava el dia en 97 dòlars i mig, i ja està en 101. Jo no sé què passa, que quan s'aixitem sembla que baixa i quan s'alcem ja ha pujat, podríem dir, no?
0: És així, no? Sempre comentem així, aquests xicotets avanços que intentem veure, no?, per ser una miqueta optimistes, però la qüestió és que, per exemple, en el cas del preu del petroli, s'ha disparat en qüestió d'hores davant el risc de que Xina tancara aquesta aixeta de gasolina i dièsel. Al final, moviments que marquen els mercats, moviments que de moment són especulacions, a veure en què acaba transformant-se això. Pere, abans de acomiadar-te, sí que volia preguntar-te, tu eres una persona d'estes que diu, jo és que sóc molt cafeter, tu eres molt de cafè o com?
4: Ostres, jo sí, jo avui, si te fas una idea, jo avui ja porto 4.
0: 4 cafès, eh?
4: 4.
0: Mare meua, això, per a ser les hores que són les 4 i mitja, no està malament, la veritat, està molt bé.
4: Sí, però ja vaig a frenar, eh?
0: Ah,
4: ja,
0: val.
4: Avui pare.
0: Avui ja ho tens bé, no? Clar, és que avui és el Dia Internacional del Cafè, de seguida anem a parlar, però gràcies a persones com tu s'expliquen les xifres que anem a comentar. Pere Ferrer, moltes gràcies, company. Demà parlem.
4: A vosaltres.
0: Bona vesprada. Bona vesprada. Adéu.
4: Adéu.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Apunt Ràdio. A Villena, 95.0.
2: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor. We're done.

I com que falta un minutet per a les 5 de la vesprada, jo crec que encara és bona hora per a que ens fem un cafè net, que podem disfrutar escoltant els nostres companys, primer d'informatius, i després de tot per l'aire, perquè nosaltres acabem així esta cadena de valor. Tornarem demà. Moltíssima precaució durant esta vesprada. Gràcies per estar ahí. Adeu.

Fins ací, l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor, en la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio.

0: Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Des de les 2 de la vesprada, bona part de la província de València i de Castelló estan en avís taronja per fortes pluges, un avís que ja ha passat a roig a Castelló. A hores d'ara ja està descarregant pluja amb intensitat en diversos punts del nostre territori. Javi Miró, bona vesprada. On plou en estos moments?
2: Bona vesprada, doncs plou amb intensitat, sobretot a l'entorn de Xodos, la Serra Espadà, la Serra Calderona, on s'acumulen 110 litres per metre quadrat, per exemple, a Xodos. D'ahir que s'ha activat a partir de les 4 i Xavi Roig a l'interior de Castelló, que de moment no estava previst que s'activara, doncs ja està actiu i ja porten acumulats 115 litres per metre quadrat. A Xodos, la mateixa població, entre 70 i 80 litres per metre quadrat, i en moltes altres localitats, com és el cas, per exemple, de Viver, 67 litres per metre quadrat, d'Eslida, 55, Argelita, 47 litres, Atzeneta del Maestrat, 45, Fuentes d'Aiòder, 41 litres per metre quadrat, i l'Alcora, a la zona de la Folla, 41 litres per metre quadrat. Són precipitacions que s'han acumulat en qüestió d'hora, hora i mitja. Els nuclis creixen amb força, van organitzant-se i s'està gestant la situació meteorològica que teníem prevista. Inclús s'ha avançat i d'ahir que s'ha activat eix avís nivell roig, a hores d'ara ja cap a la zona de Xodos. Continuarem molt pendents de la situació meteorològica, ja descarregant intensitat al nostre territori i ja són a fer més que començar.
1: Gràcies, Javi Miró. Fem ara un repàs als preparatius que ha disposat davant de l'avís roig de diversos municipis. Comencem a la ciutat de València. Helena Andreu, bona vesprada.
3: Bona vesprada. València es prepara després que la EMET hagi elevat a roig l'avís a partir de les 6 d'esta vesprada. El consistori ha ordenat tancar tots els centres educatius des de les 3 d'este migdia i també demà, com a mesura preventiva després de la reunió del Secopal que ha tingut lloc este matí. Juan Carlos Caballero és portaveu a l'Ajuntament de València.
4: No habrán clases desde esta tarde a partir de las 3 de la tarde y también en el día de mañana. Afectarán también no solo a los centros escolares, sino también a los centros ocupacionales, a los centros de personas mayores. Además, aperturaremos también los centros de servicios sociales para que las familias vulnerables, para que las personas que están sin hogar o personas que están en los asentamientos puedan tener un sitio.
3: Les persones sense llar podran passar la nit al poliesportiu de Benimaclet. Al carrer hem comprovat com moltes persones ja han modificat els plans que tenien per a esta vesprada.
5: Yo también pienso cerrar porque la empleada que tengo tiene que venir también en transporte público. Yo vivo en Burjassot y luego el metro, como haya lluvias, no funciona. Entonces, pues curarse un poquito en salud.
6: A las 6 de la tarde yo tenía que salir y no voy a salir.
7: Es fundamental haber recibido esta alarma porque entonces cambias los planes que tenías. Y es importantísimo prever con antelación.
8: Ya tenían pensado anarse en toda la familia, que estem así en València, anarse en l'Aliana, que es on tinc el domicili, y no eixir.
3: El consistori recomana màxima prevenció a la població, evitar desplaçaments, tindre el mòbil carregat i no acostar-se a zones inundables.
1: Gràcies, Helena Andreu. L'alerta roja també obliga a modificar el funcionament del transport públic. Metro València anuncia canvis en els seus horaris de servei amb reduccions parcials, encara que diuen que es manté el transport per als treballadors essencials. Xavier García del Valle.
9: Sí, Renfe també confirma que ha suspès de moment la connexió ferroviària entre la Comunitat Valenciana i Catalunya a partir de les 6 de la vesprada. La mesura afecta, en principi, 3 serveis. L'Euromet, que eixia a les 4:37 des d'Alacant, el que venia des de Figueres a Girona a les 5:15 i el que havia d'eixir també de Barcelona a les 8:15. I no es descarta la suspensió de més trens programats per a més tard. Recorden també que molts comerços tanquen en diversos municipis esta vesprada, o ha fet IKEA, i la cadena Consum està tancada també des de les 5.
1: I els pobles de la zona d'Anna miren amb especial preocupació aquest episodi. Encara hi ha moltes deficiències als carrers, sobretot amb el clavegueram. Paco Morrió ha estat a Pa i Porta.
10: A les 10 del matí així també ha sonat les alert i molts han arribat fins al barranc de Pollo per veure que continuava anant sec. L'Ajuntament ha anul·lat totes les classes i, d'altra banda, també totes les activitats esportives. I per primera vegada ha oferit les instal·lacions municipals i el museu per totes aquelles persones sense sostre que van de passar la nit a la intempèrie, que poden acudir a la policia local, i a tots aquells veïns i veïnes que viuen en un primer i que no poden accedir a plantes superiors.
1: I al nord del territori es concentren les previsions de pluja més importants. Al Baix Maestrat, els models apunten a acumulats que podrien superar els 100 litres per metre quadrat. Peníscola, Raül Pinyana.
11: Al Maestrat, les pluges torrencials s'esperen esta vesprada al prelitoral en municipis com Cervera o Sant Mateu, mentre que entre la nit i demà els majors acumulats estaran a la costa. Per això, municipis com Peníscola s'avancen al temporal amb la col·locació de tanques o obrint pas amb les excavadores en túnels per evitar que l'aigua s'acumule. Tant així com en municipis veïns com Benicarló o Peníscola s'han suspès les classes des de migdia i fins demà i també les activitats a l'aire lliure.
1: I pel que fa als esports, a aquesta hora està aterrant a Lió el València Bàsquet.
9: L'equip taronja ha avançat l'eixida cap a França per l'alerta precisament meteorològica. Demà disputa la tercera jornada de l'Euroliga a casa de l'Asvel. El tècnic té a tots disponibles per a este partit contra un rival molt físic. Escoltem Xavi Albert.
12: Afrontem a un Asvel, que és un equip molt, molt físic, amb una línia exterior, sobretot en les ales, molt polivalent, que ha demostrat molt bon nivell i res, més centrats en donar-li continuïtat a la nostra feina i continuar centrats en ser una millor versió pròpia.
9: I hi ha un altre canvi a la selecció espanyola de futbol. Robin Lenormand serà el substitut d'Eric García en la concentració de la Roja després que el central hagi tingut molèsties en el genoll esquerre.
1: Tornem amb més informació així a Punt Ràdio a les 6 de la vesprada. Els deixem ara amb tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
1: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
14: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
1: Com va? Molt bona vesprada. Benvinguts a Tot per l'aire. Avui un programa especial on tindrem moltes coses, totes, de servei públic. Perquè avui hem d'estar alerta davant d'un episodi de pluges especialment complicat. A partir de les 6 de la vesprada, València i Castelló entren en avís roig, amb precipitacions que poden ser torrencials i acumulacions molt importants en molts municipis. I esta casa, a Punt Ràdio, i també la tele, avui farà un desplegament especial per a contar què està passant al nostre territori, a la Comunitat Valenciana. Nosaltres estarem tota la vesprada pendents dels cels, de les carreteres, dels barrancs i, sobretot, de les indicacions dels serveis d'emergència. Connectarem al llarg del nostre programa amb tots els companys informatius i del programa Està Passant per a que ens informen de primera mà, de l'última hora, dels municipis afectats per la pluja i per a previndre tot el que puga passar en les pròximes hores d'avisos i d'alertes. Recordeu que a les 6 de la vesprada, senceta, comença l'alerta roja a Castelló i a València. També fiquem a l'abast de tots els oients el nostre número de WhatsApp, 639-324136. El dono una altra vegada, 639-32-41-36 per a que pugueu estar en contacte amb nosaltres, amb tot l'aire, i fins i tot entrar en directe, per a contar-nos tot el que passa al vostre municipi. Estic així ja acompanyat a l'estudi d'este programa especial a Burjassot amb Maria Caballero. Maria, què tal, com estàs?
15: Molt bona vesprada, Dani, què tal, com va?
1: Avui un programa diferent, un programa en el que anem a dir-ho clarament. Teníem un programa preparat, però amb l'avís i l'alerta roja, primer taronja i després roja, ho hem canviat absolutament tot, prioritat absoluta, tractar de donar informació a la gent.
15: Sí, sobretot perquè és moment important per a tots els valencians, com estaves comentant, Dani, és tot Castelló i també tota la província de València la que es veu afectada per aquesta alerta roja a partir de les 6 de la vesprada. Per lo tant, hem cregut l'equip de Tot per l'Aire i també la direcció d'Apunt Ràdio, que el més important és la informació, que tots els valencians estiguin ben informats de tot el que està ocorregent en cada moment, per a que, sobretot també, no, enviar aquest missatge de calma. A les 10 del matí aproximadament és quan pràcticament tots hem rebut aquest alert, no, aquest missatge que ens comunicava que a partir de les 6 de la vesprada començava l'avís roig en tota València i Castelló, i s'han pres ja mesures davant d'esta alerta
1: roja.
15: Quines
1: són les mesures que s'han pres ja?
15: S'han suspès les classes des d'avui a les 2 del migdia fins tot el dia de demà, pràcticament a tota València, a tot Castelló. Demà els xiquets no tindran classe, també les universitats han tancat, també s'han tancat tots els parcs i els jardins, s'han suspès també l'activitat a l'aire lliure i prohibició per part de la Generalitat de fer acampades fins al diumenge, i també supermercats com Consum, des de fa no res, a les 5 de la vesprada, també ha tancat totes les seues tendes de València i de Castelló.
1: Recordem que a València estem al 102.2, a Alacant al 96.5 i a Castelló al 103.7, també tenim les xarxes socials.
15: Correcte.
1: I a més, ese número de telèfon mòbil és 639-3241-36, 639-3241-36 36 per a Maria, que la gent es comunique en tot moment, missatges, també telefonades, si,
15: sí, clar.
1: Més endavant, perquè avui anem a fer un programa especial que ens portarà fins a les 9, fins a les 9 de la nit estarem avui fent directe, i després arribaran els companys d'informatius, reprendran els companys del 90 minuts, que faran connexions amb els companys d'informatius, i després esperem que la cosa estiga més tranquil·la,
15: estiga tot més
1: en calma,
15: correcte,
1: perquè si no tornarem una altra vegada així a tractar de donar-vos més informació, perquè estem totalment volcats amb el que passa al carrer, perquè n'hi ha un perill extraordinari per pluges i s'esperen pluges molt intenses i localment torrencials. També anem a tindre molts llocs d'informació, de connexió, i amb reporters, corresponsals i companys d'informatius i del programa Està Passant, que puntualment ens aniran donant tota la informació i aquesta actualització de com està la situació en cada municipi.
15: I ja saps, Dani, que el nostre Carles Navarro tots els dies és al carrer per apropar-nos el que està passant fora del nostre estudi, i evidentment avui era dia per a enviar-lo a la Liana, concretament al CECOPI, perquè des de primera hora del matí s'estan produint diferents reunions dins del CECOPI, així que també tindrem l'última hora del que ocorrisca allí.
1: No sé si està ja preparat Carles Navarro des del CECOPI. Carles, què tal, com estàs? Bona vesprada.
16: Hola, Maria, què tal? Bona vesprada. Així estic, en el centre d'emergències, com ha dit Maria, en la localitat de l'Eliana. De moment, el cel està posant-se negre, no està negre del tot, però de moment està posant-se negre. Ja han sentit alguns trons, alguns rellams, que indica que la tempesta pues, està a punt d'arribar. Maria ho indicava, que així al centre d'emergències, des d'este matí, està reunint-se el CECOPI, que és el Centre de Coordinació Operativa Integrada, que és l'encarregat de vigilar l'evolució d'este temporal per a aportar les recomanacions pertinents a la ciutadania. De moment, el que sabem és que l'alerta roja ja està a Castelló, que a partir de les 6 de la vesprada estarà a València, és a dir, que hi ha un perill extraordinari, que s'espera que la pluja caiga amb força a partir de les 6 de la vesprada. Una pluja que podria descarregar fins 250 litres per metre quadrat. De moment, això és el que sabem. A les 5 i mitja de la vesprada es tornarà a reunir el CECOPI amb l'assistència del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, i la delegada del govern, Pilar Bernabé, i des a València, és a dir, que hi ha un perill extraordinari, que s'espera que la pluja caiga amb força a partir de les 6 de la vesprada. Una pluja que podria descarregar fins 250 litres per metre quadrat. De moment, això és el que sabem. A les 5 i mitja de la vesprada es tornarà a reunir el CECOPI

0: 6:30 compareixeran el conseller d'Emergències i la delegada del govern per a donar-nos les valoracions de les pròximes hores d'este temporal que s'espera que a partir de les 6 de la vesprada, Dani Maria, siga fort.
1: Perfecte, Carles, quedem a l'espera de més novetats. Mentrestant, se n'anem cap a Castelló on està la nostra companya Núria Pérez. Núria, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Com està l'ambient per Castelló?
2: Doncs una miqueta igual que tots, estem esperant. Castelló capital no plou. Sí que podem mirar cap a la Serra d'Espadà, on la Vall d'Uixó, Artana, Onda, aquestes localitats sí que ha plogut ja a partir del migdia. També podem donar una dada. Xodos, és al Penyagolosa, al costat del Penyagolosa, han caigut 107 litres al mar de Caixó, concretament. Clar, és una zona de muntanya, aleshores normalment no provoquen problemes ni inundacions perquè la terra se l'engolís, que a més feia molta falta. Per això podem comentar que la Serra d'Espadà, Argeleta, ja té 45. En Argeleta del Maestrat, per exemple, s'han registrat 42 litres i Vistabella del Maestrat, que és el poble més alt de la comunitat, també ens han comentat que havia granissos, que ja havia caigut un poquet de pedra fins i tot. Dir també com a dada, però en previsió i en molta prudència, que cap a l'entorn de l'aeroport de Castelló, que està a Vilanova de l'Alcolea, Sant Mateu, cert, se parla d'una xifra de 300 litres.
3: Wow.
2: Cal anar alerta, és una zona de muntanya, no està molt poblada i se suposa que, bé, no són inundacions a la costa, que són normalment quan se produeixen els grans problemes. Així que així també se suspenen les activitats i la gent està fent cas i està a les seues cases recollida i de moment estem a l'espera.
1: Gràcies, Núria. Des de Castelló, se anem ara cap a Villarreal, on està Pablo Moreno. Pablo, què tal? Com estàs?
4: Hola, bona vesprada, companys.
1: Com està l'horatge per Villarreal?
4: Doncs ara mateix així la situació a Villarreal es podem dir de calma tensa, perquè estem ara mateix en una de les entrades del municipi, per la part que comunica cap al municipi veí de Borriana. I sí que és veritat que estem veient, la veritat, una negror, grans núvols per la part de la Serra d'Espadà, que a poc van avançant cap a la zona de costa on estem ara mateix, així en la plana baixa. Ara mateix sabem que les pluges estan descarregant amb molta força en aquesta zona de la Serra d'Espadà, en Eslida, en Artana, en Xodos, i així a Villarreal. Durant el matí han caigut un parell de gotetes i fins fa uns 5 minutets comencen a caure ja gotes més grosses. I aleshores estem pendents, sobretot en la zona on estem, en accés a Villarreal per la part de Borriana, un pas subterrani on sempre que n'hi ha pluges es tanca per evitar qualsevol incidència perquè sempre s'inunda. I sí, estarem durant tota la vesprada pendents de veure com evoluciona aquestes tempestes així a Castelló.
1: Moltes gràcies, Pablo. Se anem ja cap a el següent destí, però abans, Maria...
3: Sí que ha dit una cosa, Pablo, que jo crec que és aquesta calma tensa, no? Des de primera hora del matí rebríem tots l'alerta i és alert, i realment, clar, si tu mires al cel, Dani, de moment lluís el sol, però clar, tampoc ens podem confiar, no? Sabem lo important, jo crec que està tota la gent molt bé informada del que pot passar a partir de les 6 de la vesprada i pues, aquesta calma tensa és normal també que es respire.
1: Se anem ja cap a Nules, on està el nostre company Carles González. Carles, què tal, com estàs? Bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada, sí, estem. De moment no ha caigut ni una gota d'aigua, estem esperant-la, de moment. Però bueno, el que sí que ja s'ha activat són moltes mesures preventives així en Nules. Recordem que demà comencen les festes, entre altres coses, per exemple, ja s'ha suspès a partir de les 5 de la vesprada pues que les penyes puguen dur els calafals. Uh-huh. Això ja s'ha suspès, hem parlat en el regidor d'obres i servicis i té tot l'equip operatiu, unes 15 persones pel que puga passar. L'Ajuntament, és important, ha recomanat a la gent que viu en la platja de Nules o que viu o que està ara passant uns dies a la mar de Nules i a la zona de la Margeleria, ha recomanat que és millor que no estiguin allí. Nosaltres acabem de vindre en el cotxe de pegar una volta per allí i hem vist moltíssims cotxes, una imatge molt habitual, és a dir, que en un altíssim percentatge la gent de moment encara no ha fet cas a aquesta recomanació i evidentment no les han activat totes les alertes molt pendents del que puga en este poble baixar per la Serraleta, que és el barranc de Torrent, de Juan de Mora, que este és un barranc pues, que en les últimes grans inundacions que va haver així en l'any 2007 pues va a ser una escampa terrible, porque al final desemboca en la platja de Moncófar y lo que fa es irradiar

0: tot era la marxal de Nules i la marxal de Borriana, molt atents també en mesures també molt similars en tots els ajuntaments de la Plana Baixa, Borriana, la Vall i en Moncofa, pendents del Belcaire, desemboca Moncofa, i també pues, és un riu que normalment en episodis de pluges torrencials, però des de que naix en el Fondeguilla fins que desemboca allí en la mar de Moncofa, una mar especialment poblada, viu molta gent allí, pues, pot crear problemes. Aquesta és la foto de moment, on insistim, de moment no ha plogut res.
1: Moltes gràcies, Carles. Esperem que la gent faça cas a aquestes recomanacions i mesures. Moltes gràcies, Carles.
0: Vinga, un abraç.
1: La veritat és que és important que la gent faça cas a totes les mesures que n'hi ha ara propostes per els ajuntaments i tots els serveis d'emergència. Se n'anem cap a Paiporta, on està la nostra companya Amparo Fernández. Amparo, què tal, com estàs? Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, estem així a la zona zero, dins de la zona zero, podríem dir d'alguna manera, d'esta població de l'Horta Sud, i la imatge que vos podem transmetre des d'ací, la veritat és, no sé si és exagerat, però és quasi com l'apocalipsi. Està ja fent-se pràcticament de nit, han començat a caure unes quantes gotes, bufa el vent amb bastant intensitat ara mateix, i el cert és que la imatge que ens trobem és d'una població que ha tancat les seues botigues, apenes hi ha gent als bars. Molts dels vehicles ja es veiem que estan aparcant pràcticament a la porta de casa. Molts altres estem veient també, i segons ens han informat en l'Ajuntament, busquen les zones altes, evitant aquestes zones més inundables que ja els va passar factura el dia de la Dana. A partir de les 6 de la vesprada, estem parlant d'ací mitja hora, l'Ajuntament, que ara mateix la imatge que ens mostra és unes reixes amb les portes tancades, ens ha confirmat el seu alcalde, Vicent Siscar, obrirà les portes per si algú necessita refugi, informació, es quedaran de guàrdia en aquesta casa consistorial, on ja també sabeu que estan monitorant minut i resultat, com digueu en el futbol, Dani, minut i resultat, aquestes càmeres que apunten cap al barranc de Pollo i que estan retransmetent des de fa exactament 2 anys, des que passa la Dana, tot el que passa en ese barranc que tanta estima li tenien al poble i que quasi ha caigut en esa maledicció, sobretot ara que s'acosten aquestes pluges. Respecte a un altre punt també que obrirà les seues portes, és el Museu de la Rajoleria, és un antic rajolar que també obrirà les portes, està en alt per aquestes persones que, per exemple, és més vulnerables o que no tinguin una segona opció de vivenda on poder-se traslladar, per si viuen en pisos, perdó, en cases baixes o tenen algun problema en les seues vivendes que puguen ser més inundables, podran traslladar-se també a este punt. Ixa és la imatge que ens traslladen ací a Paiporta. L'alcalde ens diu: tenim l'ai al cor, però sí que és cert que hem fet els deures, ens reconeix, està tot de la nostra mà el que havíem de fer. També han fet diferents bàndols i han anat, una cosa molt important, aquestes patrulles de proximitat, com les han anomenat ací al poble, que són aquests policies locals que han anat casa per casa, seguint un llistat de les famílies, de les persones, de les cases on hi havia més vulnerabilitat o més risc d'inundació, han anat alertant-los per tal d'informar-los de totes aquestes mesures que vos estic comentant i d'alguna manera per dir-los que sí, que l'Ajuntament que està amb el poble, amb el seu poble, i que volen evitar qualsevol mal major i sobretot volen allunyar aquesta imatge, no?, fantasmagòrica que està ací de la Dana de 2024.
1: Moltes gràcies, Amparo. Aneu també vosaltres amb molt de compte. Parlem gràcies, després més endavant. Moltes gràcies.
2: Així estarem, a vosaltres.
1: Se n'anem cap a Peníscola, on està també el company d'Està Passant, Patricio Ortiz. Patricio, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: Com està l'oratge per Peníscola?
3: Pues mireu, ara mateix han començat a caure les primeres gotetes. I ara, en acabar de fer el directe de la televisió, acabem d'escoltar el primer tro i al fons, i comença a fer molt de vent. Uns minuts, així, fins a les 3 de la vesprada, se l'ha donat així, mig, però molt ràpidament. I ara mateix està el molt negre, molt amenaçador, i així pues, serà que el pitjor tindrem aquí en els pròxims 3. De fet, encara estem en avió taronja, però en breu, a partir de les 6, s'activarà i s'ha d'acumular, s'esperen, i s'ha d'acumular en una hora, i de 250 en 12 hores. Una vez que pues, el coche llegará fins a demà i fa un dia. Ja, de nou torna a tronar. Ja comença, també pot començar a animar-se la tempesta.
1: Sí. Gràcies, Patricio. Aneu amb molt de compte per Peníscola, que ja es nota, no? I se maloratge. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Ja es nota un poc, i se maloratge. Demanem ja disculpes de primera mà, perquè, clar, en moltes connexions pot ser...
4: que la comunicació no siga perfecta.
1: Les telefonades ja estiguen patint,
4: correcte,
1: no? I se... Maloratge.
4: Els efectes del maloratge,
1: sí,
4: evidentment.
1: Sí, totalment.
4: Al
1: totalment.
4: Final són connexions telefòniques i pot ser que per culpa de l'oratge pues, que no siga en una molt bona qualitat.
1: Se n'anem cap a Sagunt, on està la nostra companya Nerida Sarrión. Nerida, què tal? Com estàs? Com va per allà la vesprada?
5: Bona vesprada. De moment així a Sagunt, a la comarca del Camp de Morvedre, normalitat. S'estan realitzant s'estan aplicant les mesures preventives de cara a l'activació d'este avís roig per tempestes, pel temporal, i de moment tot en calma.
1: Moltes gràcies, Nereida. Estarem molt pendents d'aquesta zona també.
4: Per cert, Dani, ens acaba d'arribar també una informació per part de la Conselleria de Sanitat. S'han suspès esta vesprada totes les cites i totes les intervencions. Només es mantenen les oncològiques i les urgències. Per tant, la resta se reprogramarà. Per tant, si n'hi ha algun oient que estiga pendent d'una cita mèdica, que s'han suspès totes.
1: Estem pendents de totes les novetats i també dels punts de connexió. També seran en cap a Montserrat, on està la companya Gemma Miró. Gemma, què tal? Com estàs? Bona vesprada. Com està l'oratge per ahí?
6: Bona vesprada, companys. Nosaltres estem ara mateix a Montserrat, així a la Ribera Alta, i ha començat a ploure un poquet, vora les 5 menys 10, ha sigut una pluja molt lleugera d'uns 10 minuts, però ja ara, a hores d'ara ha parat, pareix que ens ha donat una xicoteta treva. Així, per exemple, s'han fet dos ecopals, ha sigut a primera hora del matí el primer i després un altre a l'una. Entre les mesures que s'han pres des d'ací, que ha pres l'Ajuntament, han tancat totes les instal·lacions deportives, també han tancat els edificis municipals i s'ha suspès tota activitat lectiva. A banda, també s'han tancat els parcs, els jardins i el cementeri. Nosaltres, per exemple, estem ara a les portes d'un Consum, d'un centre comercial, que també, d'un supermercat, perdó, que es fa també un no res a les 5, ha tancat les seues portes. Ja avisava que ho anava a fer en totes les tendes que hi haguera, que estigueren en zones d'avisos, tant a València, a Castelló com al sud de Tarragona, i hem pogut veure els últims clients fent les seues compres i fent cas a aquestes recomanacions, se n'anaven a casa, perquè ara així estem en avís taronja, però en qüestió de mitja horeta, a les 6 ja comença l'avís roig i pues, segons les previsions es poden fer acumulats així d'entre 90 litres en una hora, fins i tot fins a 80 en 12.
1: Mare meva. Cuideu-vos molt, Gemma. Estarem en contacte. Gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Viatgem ja cap a Gandia, on està el company Víctor Vidal. Víctor, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada. Doncs així a Gandia, de moment, la situació està marcada sobretot per la prevenció davant de la pròxima alerta roja per pluges i tronades, ja que en aquests moments no plou actualment així a la capital de les Afores. Este matí s'ha reunit el SECOPAL amb Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja i s'han reforçat els dispositius preventius que ja estaven activats des d'ahir i s'han adoptat diverses mesures. Es manté tancat el recinte d'atraccions de la Fira, ja que així demà començarien la Fira i festes de la ciutat. També els parcs, jardins i cementeris municipals estan tancats i s'han suspès les activitats municipals i esportives. També es manté la suspensió de les classes escolars per a demà, també per este avís roig. Avui ja els xiquets no han tingut escola. I l'episodi meteorològic també obliga a modificar la programació de la Fira i festes. Com comentaven, els actes del Tio de la Porra previstos per a demà s'ajornen a dissabte amb els mateixos horaris. Des de l'Ajuntament demanen sobretot evitar desplaçaments innecessaris, no travessar les zones que es puguen inundar i, si cal agafar el cotxe, extremar la precaució i prioritzar sempre les carreteres principals.
1: Moltes gràcies, Víctor. Estarem pendents del que passe a Gandia. Sí que és de veres que, clar, n'hi ha molts punts de connexió i ja detecte, es nota, com cap al nord, cap a la zona de Castelló, al nord de Castelló, ja es comencen i ses pluges, clar, i ses tempestes, i a poc aniran
4: baixant
1: per dir-ho d'alguna manera ràpida, cap a València i cobrint tota aquesta zona del litoral valencià, que està alertada a missa avís roig per la EMET, que a partir de mitja hora serà també alerta roja, així a la zona de Castelló-València.
4: Una alerta roja, Dani, que hi ha que dir que estarà activa fins a demà a migdia. Per això s'han suspès les classes pràcticament en tota València i en part de Castelló, perquè demà és una alerta que va durar mínim 12 hores. I continuem amb la previsió i continuem amb els punts on estan els nostres companys. Anem cap a Dénia. Dani, ahir ens espera Dani Ortega per a contar-nos què està passant ara mateix allí.
1: Dani Ortega, què tal, com estàs? Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada, què tal? Nosaltres estem de camí a Dénia. En Dénia, com sabeu, avui les classes han continuat de forma normal. Els centres educatius han estat oberts, han tingut classe, i el que sembla que vindrà i que preocupa més és a partir de les 9 de la nit. En Dénia s'han cancel·lat totes les activitats que l'Ajuntament tenia previstes al carrer, a l'aire lliure, també es tanquen parcs i jardins i s'ha prohibit l'aparcament en la zona del grup Sant Andreu, que és una de les zones que habitualment quan plou en Dénia doncs s'inunda.
1: Moltes gràcies, Dani, estem pendents de tot el que passa a Dénia.
8: Molt bé, gràcies.
1: Sí que és de veres que, clar, després de fer totes les connexions se n'anirem una altra vegada cap al Secopi i també anirem cap a la Direcció General de Tràfic per a veure també com està el tràfic.
4: Claro, perquè, la situació de les carreteres, que també és molt
1: important. Les carreteres, molta gent que està agafant el cotxe, que està eixint del treball, que enxufa la ràdio, vol saber què està passant a les carreteres valencianes, per a veure si n'hi ha un embús, a lo millor en alguna de les autovies que els porta a casa. I a mi m'ha passat a migdia, i he de dir-ho, he anat a replegar els xiquets a escola, i sí que és de veres que n'hi havia molta gent que estava en aquest embús.
4: Com t'he dit, Dani, calma tensa, el que estem vivint de moment a València, ha començat ja a ploure en Castelló, i m'ho anem cap al Cira. Allí està el nostre company Àngel Hernández, per a que ens conte l'últim hora, Àngel.
9: Bona vesprada, com esteu? Mireu, jo de camí des de Burjassot cap a Alcira ens hem trobat un poc de pluja. El que ens conten el veïnat d'Alcira és que, de moment, així no ha plogut molt, però ja sabeu què passa en tots els pobles que tenen zones conflictives pel que fa a les inundacions en episodis de pluges com el que tenim davant, que estan alerta. I així, en Alcira, hi ha dos barriades, podríem dir-ne, on el veïnat està molt pendent de si plou i en quina quantitat plou. Un és el barri de Venècia, que de fet ja es diu així per alguna cosa, i una altra barriada és el barri de Les Bases, que és on em trobo jo. Així, el problema és que tenen el barranc de la Casella a escassos 50 metres, però no és tant l'aigua que puga vindre d'aquest barranc, sinó l'aigua que cau i, sobretot, l'aigua que brolla de les clavegueres, perquè estem, podríem dir, en la part més baixa de la ciutat. I si tenim temps, companys, tenim temps, perquè tinc així a veïnat que ens pot fer una radiografia perfecta del que hi ha. A veure, jo tinc així al meu costat a Maria. Hola, Maria, com estàs?
10: Bé, molt bé, molt bé.
9: I tu eres una de les veïnes que estàs molt pendent de l'horatge.
10: Però pendent del tot, perquè he vist quasi 70 anys.
9: I així cada volta que plou o els companys de l'horatge anuncien un episodi extraordinari de pluges, tu agafes tot el que tens en la planta baixa i ho puges al primer pis.
10: Però ara visc a soles i ara enguany no tinc que pujar res. Que s'agarre tot i que se'n vaig a tot a prendre pel sac.
9: Tu estaràs pendent i això sí, si vinguera aigua, pujaràs al primer pis.
10: Pujar-me per cada altre.
9: Una altra veïna que tinc així, que té un cas peculiar, és Maria Rosa, correcte?
11: Hola.
9: Bona vesprada i gràcies per atendre's. Tu també puges tot al primer pis, però tens una circumstància molt especial.
11: Sí, jo pues, pugem tot el que podem, però quan tinc un germà amb discapacitat i que depèn de nosaltres 100%, entre jo i el veïnat que no es puga ajudar, pues, si el podem pujar, el pugem, i si no, pues, per exemple, quan té màquines de respirar, té màquines de mox i tot, tenim que portar les màquines a l'hospital a carregar-se quan se'ns va la llum i tot, tenim que fer viatges, tenim que estar molt pendents, el meu germà major se'n va a veure el barranc.
9: Sí, és la situació, moltes gràcies per atendre'ns. És la situació que viuen, això són les bases del CIRA, però és que podríem anar de poble en poble on hi ha zones sensibles a les inundacions i seria, podríem dir,
1: sí,
9: el mateix nervi el que tenen. De moment, així, el problema entre cometes, estan molt pendents de dos rius, el riu Xúquer i el riu Magre, i també d'una xarxa de barrancs que d'alguna forma el que fan és que la gent estiga alerta des d'estos moments. Estem parlant del barranc de la Casella, estem parlant del barranc de la Murta, per exemple, una xarxa de barrancs que, en cas que ploga, diguem, aigües amunt, complicaria les pròximes hores. Però, recordem, de moment així, el cel està mig núvol, però no plou.
1: Gràcies, Àngel. Gràcies. Estem pendents d'Alzira. Se anem correguent amb José Antonio Pedrosa des de la DGT. José Antonio, què tal? Com estàs? Bona vesprada. Com estan les carreteres?
12: Bueno, Prada, ¿qué tal? Especialmente les vamos a pedir, lo primero de todo, especial precaución al volante ya en las carreteras tanto de la provincia de Valencia como Castellón, ya que están, como sabéis, en esa alerta roja por fuertes precipitaciones. Les pedimos a evitar desplazamientos. De momento la gente ha tenido precaución y ya hasta ahora no registramos importantes complicaciones en las carreteras de la Comunidad Valenciana, con una circulación por el momento bastante fluida y cómoda, como siempre. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos especial precaución ya en esta jornada y con esas fuertes precipitaciones.
1: Moltes gràcies, José Antonio Pedrosa. Ahí queda esa recomanació des de la DGT. Anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb un expert, un enginyer agrònom que ens contarà...
4: Ens podrà explicar,
1: sí,
4: Dani.
1: Sí, absolutament tot el que pot passar i no pot passar. Una xicoteta pausa i tornem.
13: La vesprada és tot per l'aire.
14: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
15: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Apunt Ràdio. El Vinalopó mitjà, 96.2. Estàs escoltant Tot per l'aire, en Apunt Ràdio.
1: Continuem així en este especial Pluges, molt pendents de tot el que passa a aquest perill extraordinari per Pluges, amb moltes recomanacions davant un episodi de tempestes molt fortes. I és el moment de parlar amb un especialista, enginyer agrònom, Maria, que ens va contar un poc el que pot passar i no pot passar i totes aquestes coses que a la gent normal se'ns escapen de primera mà.
4: Clar, Dani, perquè estem pendents de les carreteres, dels rius, dels barrancs que baixen amb força, de zones on en qüestió de minuts l'aigua pot acumular-se de manera molt important, però darrere de tota aquesta aigua també hi ha una qüestió d'enginyeria, com es canalitza, per on hem d'anar, quanta aigua poden assumir les nostres infraestructures i què passa quan les precipitacions superen totes les previsions. Per això, per a entendre millor què passa amb l'aigua quan plou de manera torrencial i si les infraestructures que tenim estan preparades, anem a parlar amb un enginyer agrònom especialitzat en obra hidràulica. Ell és Josep Pons.
1: Josep Pons, què tal, com estàs? Molt bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada. Molt bé, vosaltres?
1: Primer de tot, gràcies per estar amb nosaltres en esta vesprada on hem estat molt atents a tot el que passa, però nosaltres volíem parlar amb vostè perquè, clar, n'hi ha moltes coses que se'ns escapa, com per exemple quan cau una quantitat d'aigua molt important en poc de temps, què passa amb tota aquesta aigua? Per on pot eixir o per on intenta eixir de primeres? Perquè, clar, no sabem moltes coses i sempre pensem que pot passar el pitjor possible.
16: Sí, és clar, és un pensament normal, no?, el que tenim. L'aigua busca el seu camí, o sigui, el seu camí natural, barrancs, llits, antics, etc., que a priori, avui en dia, pareix que puguen estar secs. Ara ja sabem que tenim l'experiència prèvia, no?, de fa no res, de fa dos anyets, que això no és així, l'aigua busca el seu camí i torna als seus llits naturals d'evacuació.
4: I quan parlem de barranc, sequies, canals, rius o sistemes de drenatge, Josep, quin paper té cadascú d'aquestes infraestructures quan arriba un episodi com el d'avui?
16: Aquestes infraestructures de les que estàs parlant són molt importants per el tema de... a veure, la seva funció principal, si estem parlant de canals, etc., de rec, sèquies, és la conducció d'aigua, inclús per a abastiment humà. Però quan tenim un episodi de pluges intenses com el que està previst ara mateix i tal, aquestes infraestructures també poden servir per a evacuar part d'aquesta aigua, perquè al final tot va parar ahir. Normalment els drenatges dels camps, etc., també van a parar aquestes infraestructures, i aquestes infraestructures, al fi i al cap, serveixen per conduir l'aigua, per a desar l'aigua.
4: Clar, ara et pregunto, Josep, i les nostres infraestructures estan preparades per a pluges tan intenses?
16: Ara mateix, les infraestructures hidràuliques sobretot es calculen per a períodes de retorn, de referència, no? Períodes de retorn són els intervals de temps mitjà que es calcula que pot passar entre un fenomen natural extrem i un altre de la mateixa magnitud o superior. No deixa de ser una mitjana estadística, però sí que és veritat que mesura la probabilitat. Val? Això no vol dir que passi tots els anys, però vol dir que es calculen...
4: Passar.
16: Exacte. I com més anys enrere mirem, el període de retorn a 50 anys no és tan restrictiu com el de 100 anys, no és tan restrictiu com el de 500 anys. Segons la importància d'aquestes infraestructures, els períodes de retorn es calculen més amplis. No és el mateix per a una bassa de rec, que avui ja sabeu que les basses de rec són molt importants per a l'acumulació d'aigua i es tracten com a preses, perquè al final són preses, es fan en llocs de muntanya, en uns talussos molt, molt grans, amb un condiment de terra, n'hi ha un perill en algunes d'elles si n'hi ha un trencament estructural de que tota aquesta aigua produeix una inundació també aigües avall. Avui en dia els càlculs estan fets, les infraestructures que tenim avui en dia estan fets per a períodes de retorn que coneixíem. A partir de la dana, tots aquests períodes de retorn s'han d'avaluar, s'estan avaluant, clar, perquè ja els hem superat. Ara mateix, jo estic veient ara infraestructures hidràuliques, estem en obres encara de rehabilitació de la dana, I clar, estem fent càlculs perquè estem, és el que t'acabo de dir, renovant aquestes infraestructures i ja estem fent càlculs augmentant aquestes previsions de preu de retorn, per aquest sentit, clar.
4: I què passa, Josep, quan cau més aigua de la que pot assumir un sistema de drenatge? És ahí quan comencem a veure les inundacions als carrers?
16: Exacte. Hem de pensar també que a mesura que avança el temps, cada vegada tenim més, diguem, més elements artificials al nostre entorn. Això vol dir més urbanitzacions, més formigó al fi i al cap, cement, sí, etc. Que el que estem fent és llevar terreny natural, que el sol actua com una esponja, no? El sol al final el que fa és emmagatzemar molta d'aquesta aigua que cau, i ara molta d'aquesta superfície és descorrentia, perquè, clar, al ser elements artificials, com formigó, etc., no tenim aquesta funció del sol.
4: No drena, no?
16: No drena, és clar, i es conduís cap a, pues, on pot ser l'aigua, mm-hmm, al seu camí natural. Altra cosa també és que l'abandonament del món rural, agrari, etc., fa que el sol ja no estigui treballat, fa que el sol hem produït la vegetació, sí, etc., i fa que estigui molt compacte. Per estar molt compacte, també l'escorrentia és major, perquè no aconseguis absorbir tanta aigua com estaria si estiguera en les seves condicions naturals.
4: Clar, per això n'hi ha llocs que s'inunden sempre que plou molt, no? Que ja no és una qüestió, exacte, del terreny, sinó de com s'ha construït, no? D'aquesta falta, exacte, de drenatge. O és, clar, una combinació de tots els factors?
16: Jo opino que és la combinació de tots els factors. S'ha construït a llocs on no es devia haver construït, o almenys s'haver hagut de tindre un poc més de mirament a l'hora del disseny d'aquestes infraestructures o edificis que n'hi ha a aquests llocs. I un poc el tema del canvi climàtic, el tema de que l'abandonament del món agrari o rural cap a concentracions urbanes més importants, i tot en conjunt. Jo opino que és tot en conjunt.
4: I quan parlem dels barrancs, Josep, quan reben una quantitat enorme d'aigua en poc molt de temps, és possible preparar-los perquè suporten qualsevol episodi o no?
16: Si estem parlant de barrancs naturals, els barrancs naturals ja tenen el seu llit. Uh-huh. El que hem de fer és respectar-lo. Clar. Respectar ese clar, i no estem parlant igual de n'hi ha zones que és més complicat perquè els barrancs són més estrets, n'hi ha zones que hi ha més problemes perquè els barrancs són més amples. El que sí que hem de fer és un poc respectar-los, no? I respectar el domini públic hidràulic i mantenir-los que estan en funcionament, que puguin estar en funcionament i no en obstacles, etc.
1: Josep, molta gent es pregunta, les obres hidràuliques poden evitar una inundació al 100% o sempre n'hi ha un objectiu de reduir el risc i els danys com a principal missió, podem dir?
16: El 100% és impossible. El 100% és impossible perquè sempre pot haver una pluja major. Sempre pot haver una pluja major. Al final has de combinar el tema del període de retorn, que us estava parlant abans, perquè com més període de retorn consideres, més cara és la infraestructura. Clar, al final s'han de veure, saber tot en conjunt. Està clar que mai vas a poder evitar al 100% una inundació. El que sí que hem d'anar, les mesures contra el canvi climàtic són mitigació i adaptació. Mitigació, en aquest cas, seria... no es pot fer res, perquè si plou més, però adaptar-nos sí que es pot. Adaptar-nos, ser conscients de les alertes, ser conscients de que en qualsevol moment l'aigua pot fer tant de mal com hem vist que va fer així.
4: Sí.
16: I clar, hem de començar a adaptar-nos en aquest sentit i adaptar la nostra forma de construir, adaptar un poc la nostra forma de dissenyar aquestes infraestructures i jo penso que és l'única manera de fer-li un poc el front a això.
1: I és que, clar, estem veient episodis de precipitació molt intenses i des del punt de vista de l'enginyeria, ¿está cambiando la manera de diseñar las infraestructuras davant de estos episodios extremos que estén viviendo?
16: Yo pensé que sí, que se cap dubte. Pero lo menos en lo que yo veo, en lo que yo tracte, sí. s'està tenint en compte tot això. S'ha après, una miqueta de tot això. També veig que en altres mons de la construcció no estic tan segur. Ja. No estic tan segur, però penso que a la llarga sí o sí. Això s'ha de ser un acord transversal a qualsevol administració i a qualsevol tipus de construcció. I respectar els plans que n'hi ha sobre això.
4: I què seria més important, Josep, ara mateix? Construir més infraestructures de les que estem parlant o adaptar almenys millor les que ja tenim?
16: Jo penso que ja estem parlant d'una qüestió de terminis. En algunes zones sí que està clar que a curt, mitjà termini, hi ha que adaptar el que tenim, sempre que es puga. I a llarg termini, pues, aleshores s'ha de fer un estudi del que realment es creu que milloraria o alleujaria aquestes situacions.
4: I quan nosaltres, per exemple, Josep, veiem un carrer amb 20 o 30 centímetres d'aigua, pot semblar que no és per a tant. Clar, a partir de quin moment una acumulació d'aigua passa a ser d'una molèstia, a convertir-se en una situació realment perillosa?
16: Això és un poc, no sé com dir-te, relatiu.
4: Ja.
16: Perquè al final depèn de la intensitat en la que plou. La intensitat en la que plou no sols el lloc on estàs tu...
4: Sinó la intensitat, no?
16: Sí, i la intensitat que estiga plovent a un altre lloc, aigües amunt, que diguem, aigües amunt és que estiga abans que tu, més alt, que l'aigua vagi a passar per on estàs tu. Clar, no, igual estàs a un lloc, com va passar a Dana, que no està plovent, però les conques hidrogràfiques són molt grans i està plovent més amunt. I el barranc el que fan és desbordar-se cap avall, cap a la mar, val? Uh-huh. Perquè estan baixant de més altura a menys cota. I pels carrers estem parlant de lo mateix, estem parlant de que sistemes de drenatge, etc., d'evacuació d'aigües pluvials. Normalment els nostres pobles i tal eren xarxes unitàries, que eren tant les residuals com les pluvials. Això està dissenyat per a uns cabals que també s'estimen en períodes de retorn. Clar, molts d'ells avui en dia ja estan obsolets, val? Però això ara, quan s'està renovant les xarxes, el que estan fent és desdoblar-ho. Ja no és unitari, sinó separatiu. O sigui, per un costat van els pluvials i per l'altre costat van les residuals, que van directament a la depuradora. En això es guanya també més capacitat de drenatge, de urbà.
1: Josep Pons, enginyer agrònom, moltes gràcies per estar així amb nosaltres i donar-hi les recomanacions, també instruccions i les explicacions a tot el que passa amb les sobres hidràuliques en aquests casos. Moltes gràcies i bona vesprada.
16: Moltes gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
1: I la veritat és que tenim moltes coses de les que parlar, com per exemple que Renfe suspèn el servei de Rodalies de València, Maria. L'ha suspès fa una estoneta,
4: sí.
1: I sí que és de veres que tota la gent que estiga pensant en agafar el tren de Rodalies, ara mateix que sàpiga que al voltant de València està suspès i se servei.
4: Home, jo supose que tota la gent que està ara mateix a l'estació podrà tornar a casa. Sí que és de veres que és perillós, però no sé jo si és més perillós deixar a tota la gent en terra. Per tant, ens acabem d'enterar de la notícia que Renfe, com estaves dient, Dani, ha suspès el servici de Rodalies per precaució i sobretot per a no ficar en perill a tots els passatgers, i també estem pendents, com deia Carles, que des de les 5:30 de la vesprada n'hi havia una nova reunió al Secopi per a poder conèixer, no?, com va evolucionant l'alerta, com va evolucionant la previsió meteorològica i sobretot com va afectar tant a Castelló com a la província de València.
1: Ampliarem esta informació. Recordem, Renfe ha suspès tots els trens de Rodalies de València i és de mitja distància a Catalunya per l'alerta roja des de les 6 de la vesprada. La suspensió afecta les línies C1 València-Gandia, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Bunyol-Utiel i C6 València-Castelló. I ara se n'anem cap al Secopi, on està Carles Navarro. Carles, què tal, com estàs?
17: Hola, molt bona vesprada, Ani Maria, què tal? Sí, estic en el centre d'emergència fa pocs minuts, que ha començat aquesta reunió del CECOPI encapçalada per Juan Carlos Valderrama i de manera telemàtica la delegada del govern Pilar Bernabé. Estan en estos moments avaluant el temporal que se suposa que vindrà a partir de les 6 de la vesprada. Quines seran les possibles conseqüències i sobretot les precaucions que la ciutadania ha de tindre en compte a partir de les 6 de la vesprada. Recordem el que tenim fins ara, Dani Maria, que tenim una alerta roja en tota la província de Castelló que, bueno, que s'ha decretat fa pocs minuts. Després tenim a partir de les 6 de la vesprada, s'espera que en algunes localitats, en alguns punts, la pluja caiga tan forta que acumule fins a 250 litres per metre quadrat. I a partir de les 6 de la vesprada, encara que la façana litoral de la província de València tenim l'avís roig, en el interior de la província de València tenim l'alerta taronja. Com dic, entre les 6 i les 6 i mitja de la vesprada compareixerà davant dels mitjans de comunicació el conseller d'Emergències, Juan Perfecte. Carlos Valderrama, per a donar-nos les últimes valoracions. Així a la Liana de moment no plou, el cel està completament negre, fa molt, molt de vent, però, com dic, a partir de les 6 de la vesprada és quan s'espera lo més fort o lo més important d'este temporal.
1: Moltes gràcies, Carles. Estarem pendents d'ixe horatge i també d'ixa compareixença a partir de les 6. Nosaltres continuem ampliant la informació. Renfe ha suspès tots els trens de Rodalies de València i els de mitja distància a Catalunya. Concretament la línia CEU València-Gandia, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Bunyol-Utiel i C6 València-Castelló. Maria.
4: També n'hi ha que dir, Dani, que Metro València acaba d'anunciar també que des de les 6 modifica l'horari del servici amb reduccions parcials. Segons informa, es manté el transport per als els treballadors essencials i recomana a la població evitar desplaçaments innecessaris i informar-se per tots els canals oficials. Així que també Metro València, a partir de les 6 de la vesprada, reduirà el servici de totes les seues línies.
1: I els trens de llarga distància afectats també per la suspensió de la circulació són els següents, perquè també hi ha modificacions als trens d'Àlvia, Córdoba, Barcelona, Sants, que s'ha suspès des de València, Euromed, Alacant, Barcelona, Sants, també suspès des de València, Euromed, Figueres, Vilafant, Alacant, també amb modificacions des de València, Intercity, de les 5 i mitja, València Nord, fins a Barcelona, Sants, i Euromed, Barcelona-Sants, València Nord de les 8 i quart de la vesprada. En el que respecta als trens regionals de mitja distància, es suspèn la circulació dels següents trens: Castelló-Vinaròs, Albacete-València, Vinaròs-Castelló, València Nord-Tortosa, Castelló-Vinaròs, Vinaròs-Castelló, Tortosa-València Nord, Alacante, València Nord també, i València Nord, Tortosa, València Nord, Albacete i Vinaròs, Castelló de les 9, aixina com el de les 10:52 de Udecona cap a Vinaròs a les 11:03. Són totes les modificacions que estem contant en directe amb este perill extraordinari de pluges, amb l'avís roig que entra de manera activa des de les 6 de la vesprada, de només dos minutets, així que, Maria, anem a fer una xicoteta pausa. Arriben els companys d'informatius amb el seu butlletí a la tornada. Parlarem amb la gent de l'horatge per a que ens explique com és la evolució d'esta tempesta i d'estes pluges en la pròxima hora. I també parlarem amb més protagonistes per a contar-nos més coses de la meteorologia. Així, en Tot per l'aire, especial pluges.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: L'episodi de pluges està afectant i molt la circulació ferroviària. Rodalies Renfe ha suspès el servici de trens per les condicions meteorològiques. També se suprimixen els servicis de mitja distància i Intercity i Euromed que enllacen la comunitat amb Catalunya. Empar Soriano està en l'estació del Nord. Bona vesprada, Empar.
2: Hola, bona vesprada. Així es no ha començat a ploure, però així l'embolic és considerable. Estem veient davant nostre una cua en atenció a client de alguns metres, diu la gent que porta una hora, 50 minuts esperant. Els primers en esta cua són els primers Euromed que es van cancel·lar, direcció Barcelona, direcció Tarragona, però ara n'hi ha gent de tot tipus de destinació, perquè com bé comentava, s'ha suspès tant les línies de Rodalies, la C1 València-Gandia, com la C2 Xàtiva-Moixent, com la C3 Bunyol-Utiel, així com la C6, així com els de mitja distància, ja siguen Euromed o Intercity, i és de llarga distància. En general ens comenta la gent que el que vol és una solució, que entenen que la situació meteorològica no aconsella viatjar, però sí que volen un canvi de bitllet i molts d'ells estan aprofitant en els mòbils per a buscar un hotel, un puesto on passar la nit, perquè sembla, està pràcticament segur que esta nit no podran tornar o anar a les seues cases.
1: Gràcies, Amparo Soriano. A les 5:30 de la vesprada, fa mitja hora, ha començat a l'Eliana la reunió de coordinació per l'episodi de fortes pluges. A hores d'ara està activat l'avís roig en tota la província de Castelló i en el litoral nord i sud de València. Àlex Sant Jaime, bona vesprada. Quina és l'última hora en el centre de coordinació d'emergències?
3: Bona vesprada. Continua aquesta reunió. Portem mitja hora, una reunió encastelada pel conseller d'Interior i Emergències, Juan Carlos Valderrama. També està connectat de manera telemàtica la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i també estan presents altres responsables de Protecció Civil i AEMET, i també de les confederacions hidrogràfiques. Una reunió de seguiment d'aquest episodi de pluges, on s'està sobretot pendent del que està plovent ara mateix a l'interior nord de Castelló. Recordem, i és alert enviat a primera hora d'esta vesprada, des de les 6, des d'esta hora està ja en actiu, i ja alerta roja per perill extraordinari. Recorden les recomanacions, evitar desplaçaments, mantindre lluny de barrancs i també pujar a plantes superiors si veuen un perill immediat. De reunió, com diem, que continua en marxa. A continuació hi haurà compareixença del conseller d'Emergència per tal de contar l'última hora al voltant d'aquest episodi de pluges que afecta la comunitat valenciana.
1: I a l'espera del que diguen les autoritats en eixir de la reunió de coordinació, escoltem el que ha dit a migdia Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències.
4: La ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no, si se produce una inundación, que suban a los pisos superiores, que también, en el caso de los ascensores, que los suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores.
1: I també ha parlat este matí la delegada del govern, Pilar Bernabé.
5: Xavier, no és una...
6: Efectivament, deien que Bernabé, que també participa ara i este matí en la reunió del SECOPI, ha insistit que no estem davant d'una dana i això diu, però això no li lleva perillositat a una situació que podria presentar moltes amenaces per les acumulacions d'aigua que poden generar les pluges caigudes en zones més altes de l'interior.
5: No és una dana, no és una gota fria, però sí és una situació que sí que va a generar unes fuertes lluvias i poden ser agua en superficie, que veamos en los municipios que se inundan los bajos y los garajes y los sótanos por una acumulación de lluvia intensa. Pero también es cierto que en la zona prelitoral de las sierras en Castellón y en el norte de la provincia de Valencia, sí que puede hacer que llegue el agua arrastrada a barrancos y ramblas, que sí hay que tener mucha precaución.
1: I a les 6:04 de la vesprada volem saber quina és la situació sobre el terreny a hores d'ara. Bona vesprada, Javi Miró.
7: Bona vesprada. Plovent? Ara mateix tenim 3-4 nuclis actius que estan afectant nombroses zones del nostre territori, entre els quals destaca sobretot el que ha descarregat vora 43 litres per metre quadrat a Nàquera, cap a la zona de la Serra Espadà, i que es desplaça cap a Sagunt, afectant ara mateix la zona d'Estivella, Torres Torres, Albalà dels Tarongers. Per tant, ahir es veu afectada la A23 i les precipitacions són molt destacables. També precipitacions intenses al nord de Bunyol, a l'interior de Xiva, a l'entorn de la Serra de Sieteaguas, allí també tenim un nucli actiu destacable, i també cap a l'interior de Catatau i Llombai, al sud precisament de Real i Montserrat. Estos tres nuclis són els que més preocupen. Durant la vesprada ja hem tingut precipitacions molt importants, a Xodos s'han registrat en poc més d'hora, hora i mitja, 112 litres per metre quadrat, i també molt importants les precipitacions que s'han donat a l'interior de la Serra d'Espadà, a Eslida, on s'han acumulat vora 90 litres per metre quadrat en una hora i se superen els 106. Ara mateix continua organitzant-se esta situació. És l'inici del que serà un temporal destacable amb acumulats molt importants de pluja, perquè ho hem evidenciat durant aquestes últimes hores com les precipitacions descarreguen amb molta intensitat i continuaran fent-ho durant aquestes pròximes hores.
1: Gràcies, Javi Miró. I esta vesprada, i canviant d'assumpte, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat en la inauguració del Foro de la Toja a Pontevedra que el tercer decret contra la crisi per la guerra d'Iran que ha aprovat el Consell de Ministres frenarà la meitat de l'increment de preus que provocarà.
8: Y esto, bueno, pues nos está permitiendo, entre otras cuestiones, evitar la mitad del incremento de precios que se habría producido si no hubiera el Gobierno y el Parlamento aprobado un paquete de medidas de escudo económico y social. Nosotros, por tanto, lo que estamos diciendo es no solamente no a la guerra, sino sí a los escudos sociales. Otros, bueno, pues hacen lo contrario.
1: Avui, dia 1 d'octubre, han entrat en vigor les mesures del decret, entre elles la bonificació de 20 cèntims en els combustibles. Hi ha menys de 24 hores perquè el Congrés debata i vote els dos decrets del govern sobre habitatge. Comença a esclarir-se el futur parlamentari d'estos textos redactats per a frenar els desnonaments i regular els lloguers.
6: I a hores d'ara el govern ja sap que el segon decret, el que regula la pròrroga obligatòria dels lloguers, està pràcticament condemnat. El PNB ja ha anunciat que votarà en contra d'aquest text, que avui ha publicat, per cert, el BOE, i votarà també a favor del primer decret, el que paralitza els desnonaments. Podem votarà finalment a favor dels dos decrets per a complir amb les demandes que ahir va fer el sindicat d'inquilines, convocant de l'acampada a la Puerta del Sol, i queda, per tant, per saber què farà Junts per Catalunya. Tot apunta que mantindran la incògnita fins a l'últim moment perquè la seva direcció s'ha de reunir per examinar els textos i ho farà esta nit. D'ells depengarà només el futur del decret contra els desnonaments.
1: I l'alerta roja també ha modificat el calendari esportiu. S'han suspès les activitats esportives i entrenaments a l'aire lliure en tots els municipis de les zones afectades i també s'han tancat poliesportius municipals.
6: El temporal també ha afectat l'esport professional. El València Bàsquet ha hagut d'avançar l'eixida del seu vol cap a Lió, on demà disputarà la tercera jornada de l'Eurolliga contra l'ASVEL Vilurbán. En pilota s'ha suspès la partida de Raspall corresponent a la Copa que enfrontava Castelló de Rugat, la parella formada per Bercher i Tonet Quart contra el trio de Diari, Raül i Canari. A més, la Federació Valenciana de Futbol ha suspès els partits de demà, un total de 86 duels oficials, 61 programats a València, 10 a Castelló i 15 a Alacant. Les suspensions afecten partits de Tercera Federació, Tercera Divisió de Futbol Femení, Lliga Nacional Juvenil i Tercera Divisió de Futbol Sala.
1: Actualitzem informació a les 7 de la vesprada. Els deixem ara amb tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Jornada esportiva, al punt a punt, de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
0: En cas de temporal a la comunitat, viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho sol. utilitza, si és possible, transports públics. En tot cas, si has de viatjar, omple el dipòsit de combustible, porta ràdio, pala, corda cadenes i roba d'abric. I si pots, també algun aliment ric en calories. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La vesprada és tot per l'aire.
1: Continuem en tot per l'aire en este especial pluges, molt pendents, dice Peri, i deixa alerta que entra en vigor ara a les 6 de la vesprada. És moment de parlar de l'oratge amb Victoria Rosselló. Victoria, què tal, com estàs? Bona vesprada.
10: Bona vesprada.
1: Benvinguda en un dia tan especial com avui, on anem a parlar de tot el que va passar en les pròximes hores, perquè està tota la gent esperant aquesta previsió.
10: Així és, hem de fer sobretot esment d'aquest avís roig que comença a estar actiu, que ja ha començat a estar actiu, que afecta a bona part del territori, perquè de fet s'ha eixamplat a les comarques de l'interior nord de Castelló, afecta tot el litoral i prelitoral des de la zona de la Marina Alta fins al Baix Maestrat. Quantificant el que vol dir això, a banda d'insistir en que és l'avís màxim de perill, vull dir que la millor cosa que es pot fer és limitar la mobilitat en les zones afectades, i no vol dir que plogui en tots els llocs igual, però que és una zona molt ampla en què pot haver precipitacions molt fortes o d'intensitat torrencial. Quantificant el que vol dir això és que poden caure més de 90 litres per metre quadrat en una hora. Això és una autèntica barbaritat. De fet, ja ha passat. A Xodos en tenim més de 100. A Eslida també s'acosten als 100 litres per metre quadrat en poc de temps. Això és la zona interior nord de Castelló. Però també en tota la zona litoral, com comentem, estem en aquest avís roig en la part del Golf de València fins a les 2 de la matinada, i el litoral de Castelló, plana alta, plana baixa, Baix Maestrat, fins a les 12 del migdia de demà. Això vol dir que els acumulats poden ser de centenars de litres, per tant, cal extremar la precaució. És una situació que, en quant a contingut o a quant a quantitats, pot ser semblant a altres recents, però diguem que té un, per dir alguna cosa positiva, té una diferència respecte a la que tots tenim en memòria, que és la Dana del 2024. Uh-huh. I és que la pluja més important, les pluges més torrencials, afectaran un poc més la zona del litoral que no la capçalera dels grans rius i barrancs. Vol dir que només es podem esperar alguna vinguda en barrancs curts de les serralades del litoral, però no que vinguin des de les muntanyes interiors i aixes quantitats d'aigua. És a dir, que plourà in situ. Ens n'adonarem que està plovent molt fort i per tant també serà una manera de poder-nos protegir. Per altra banda, són unes pluges que poden ser tempestes que siguen estàtiques, vol dir que la situació meteorològica és que no hi ha un flux de vent massa marcat, i això fa que les tempestes no es moguen massa i continuï plovent de manera torrencial en el mateix punt. Això és el que fa perillar la situació en les zones en què això es produïsca, perquè pot haver aquestes crescudes sobtades de barrancs i de zones inundables. Cal estar molt pendents de les zones inundables perquè pot pujar el nivell de l'aigua ràpidament.
1: Jo crec que queda molt clar, no? Que,
11: sí,
1: que n'hi ha que limitar.
11: Sobretot, Victoria,
1: els moviments.
11: Ens agrada molt que recalques aquesta precaució, no? Sí. Perquè, clar, fa només mitja hora a València Ciutat, ací a Burjassot, podíem veure el sol.
10: Sí.
11: Clar, i la gent no està acostumada i diu, com pot ser que en el sol que fa que mos diguen que mos clavem tots a casa perquè n'hi ha una alerta roja?
10: Jo crec que hem après alguna cosa.
11: Sí,
10: en els últims anys.
11: Sí, Victoria,
10: i jo crec que ningú posarà en dubte la validesa dels avisos si serveixen per a salvar vides.
11: Correcte.
10: Que a lo millor no ens afecta personalment, però si afecta al municipi que està al costat i les persones poden prendre les mesures que cal, jo crec que ningú pot queixar-se de que li facin estar en casa o que tanquen les escoles, per exemple.
11: Home,
10: la mobilitat és la clau per a protegir-nos en situacions així, que a més són unes situacions a les que ens hem d'anar acostumant, perquè veiem que són molt freqüents cada vegada més. Vull dir que abans teníem temporals clàssics de llevant o de tardor que a lo millor duraven dies i les quantitats també eren molt importants, perquè no és que plogui ara més que abans, però se registraven en un lapse de temps més ample i això fa que l'impacte siga menor. És a dir, no és el mateix que caiguen 100 litres en mitja hora que caiguen en dos dies. La quantitat de pluja és la mateixa,
11: claro,
10: però l'impacte és molt major.
11: És major.
10: I ens estem acostumant a aquests episodis en què la pluja és molt intensa i, per tant, pot fer prou de mal.
11: I sobretot el que també deies, no? Que és estàtica, vull dir que
10: clar,
11: pot caure en el mateix
10: correcte
11: punt durant molt de temps, no?
10: Correcte. Correcte, les tempestes d'estiu, per exemple, tenen curta durada i evolucionen ràpid, per dir-ho així, vull dir, duren poc, però es, creixen, es desfan i descarreguen i s'ha acabat. Però així, si tens una tempesta que està creixent en un punt concret i continua alimentant-se perquè hi ha molta humitat, també un factor clau, perquè hem de dir també que no és una dana. Això també serveix per a explicar que moltes vegades s'associa automàticament el que és una dana amb pluges torrencials, i no té per què. En aquest cas no tenim dana, no tenim borrasca, no tenim diguem cap fenomen meteorològic que digues buf, lo que ve, sinó que tenim una sèrie de condicionants que tots junts fan un còctel que deriven en una situació de pluges torrencials. I un d'ells, que és el que anava a contar, és la temperatura de l'aigua de la mar. Estem també acostumant-nos a tindre una temperatura de l'aigua de la mar molt més alta del que és normal. En què es tradueix això? Una mar molt calenta el que fa és que fa que l'atmosfera disposi de més combustible, per entendre'ns, té més alimentació, i en cas de situacions que propicien el creixement de tronades, i aquest combustible fa que sigui la mar. Estem també acostumant-nos a tindre una temperatura de l'aigua de la mar molt més alta del que és normal. En què es tradueix això? Una mar molt calenta el que fa és que fa que l'atmosfera disposi de més combustible, per entendre'ns, té més alimentació, i en cas de

0: però després encara no s'ha acabat això. Vull dir que, per exemple, a la zona metropolitana de València, a l'Horta, la zona afectada, zones afectades per la dana del 2024, l'avís roig està fins les 2 de la matinada. Uh-huh. Vull dir que esta propera nit és on... I després, no és que acabi de ploure, sinó que l'avís baixa a taronja. Taronja és que se poden registrar encara 60 litres per metre quadrat en una hora. No són 90, però són 60, que també és una barbaritat. Molt. Vull dir que continuarem tenint, i a més hem de tindre en compte que les tronades tenen una distribució irregular, però si en poc cauen 100 litres més on ja n'han caigut 200, doncs ja la cosa
1: es complica,
0: es complica. Per tant, és una situació que s'ha de seguir. El perill, diguem, o el moment més perillós, valga la redundància, són les pròximes hores, fins a la nit i matinada. I en el cas de Castelló, fins a demà al migdia, però a la resta del territori continuarem en avís almenys durant tota la jornada de demà. I no acaba d'escampar, tot i que el cap de setmana no té res a veure amb la situació que estem esperant en les pròximes hores.
2: I el cap de setmana penses que pot haver una alerta taronja o baixarà?
0: Baixarà, probablement estarà en avís groc, però vaja, també hem de dir que les situacions en tardor són molt canviants. Hem de seguir l'evolució de les previsions i de les avisos, que això també és un poc, hem de tenir tots un poc de cultura meteorològica en aquest sentit, per dir que hi hagi vist roig i me diguen ara que demà s'acaba a les 12, hem de revisar-ho, perquè la situació evoluciona i a lo millor es pot allargar o es pot acurtar. Vull dir
1: de fet, ahir, que no
0: crec... és una cosa tancada.
1: Correcte.
0: No, la predicció meteorològica evoluciona i s'ha de seguir. No és, ai, mira, avís de...
1: I ja m'oblide,
0: sí,
1: no?
0: Sí, a les 2, a les 3 puc eixir, doncs no. Hauràs de veure... sigui com continua la situació, si l'avís s'allarga, si no s'allarga, si l'han rebaixat però continua sent taronja, és un avís també que indica que pot ploure molt, vull dir que...
1: Sí, de fet, ahir per la vesprada era avís taronja i després ja
0: ha pujat a roig. Efectivament. Ara no pot pujar més perquè no n'hi ha més, però
1: però també, podria pujar.
0: Però és indicatiu, clar, perquè vull dir, és que ara estem en...
1: El màxim,
0: s'ha de tindre,
1: no?
0: De la consciència d'això, que roig és màxim, no n'hi ha més.
2: Ja està.
0: I a més, de fet, que això també a vegades costa un poc d'entendre, quan dius si és groc o taronja, se donen com unes
1: recomanacions?
0: Una forquilla de litres. Pot ploure entre tal o tal. Però quan és roig, el que se dona és un mínim. O sigui, no vol dir...
1: Que n'hi ha un màxim, clar.
0: Correcte. No se dona el màxim, se dona el mínim. Perquè se diu, pot ploure en 250 litres. No. El mínim que pot ploure són 250 litres.
1: I per això ha canviat de taronja a roig.
0: Correcte, que això és el que no se va entendre en la dana del 24, perquè no donaven un total, donaven un mínim. Vol dir que pot caure 300, 400, no sabem quant, depèn de la situació. No sembla que hàgim d'anar a volums tan grans en aquesta ocasió, però si és roig és perquè la situació se pot complicar molt, clar. I el que cal estar és informat, si això és l'única cosa que podem fer i protegir-nos amb la informació que tinguem.
1: La sort, com deia Victòria, és que se suposa que caurà més cap al litoral i que pot ser que caiga a la mar, no?
0: Això és un avantatge respecte a altres situacions, que també pot causar molts problemes, perquè, clar, una quantitat de pluja molt gran, encara que caiga proper de la mar, també ha d'arribar a la mar.
1: Sí.
0: I les zones costaneres pues, estaran afectades. Vull dir, no hauria d'estar un dia com avui en cap lloc dels que se solen inundar prop de les costes, jo que sé, per exemple, per dir alguna cosa, l'Estany de Nules, el Grau de Borriana, per dir...
1: Sí,
0: exemple, no vol dir que hagi de ploure allí més que en cap lloc, però una de saber que quan
1: que
0: hi ha una situació així, allí hi haurà, pot haver problemes, per tant, posar-se en un lloc més segur, o qui viu en una zona inundable, també ha de saber i estar informat de que hi ha risc de que pugui haver algun problema, per tant...
1: Victòria Rosselló, avui podrà dormir o no?
0: Bueno, estarem pendents de seguiment, no hi ha més remei.
2: Nosaltres de moment anem a deixar-la a descansar, que sé que
1: si pots descansar una miquena.
2: Molt de treball.
0: Anem a replegar ràdios.
2: Victòria.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, Victòria.
2: Nosaltres estem pendents del Secopi, que ja ha finalitzat, i crec que tenim ja per allà Carles Navarro per a parlar-nos de com ha finalitzat i a quina hora més o menys està prevista la compareixença del conseller d'Emergències. Carles, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
3: Què tal, Dani? Què tal? Bona vesprada. Si estem dins del centre d'emergències, dins de l'edifici, queden pocs minuts per a que compareixi davant dels mitjans de comunicació, que estem així cobrint la informació que, bueno, del centre d'emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama, que, com dic, ha encapçalat aquesta reunió de...
2: Sembla que tenim problemes per a escoltar a Carles.
3: Molt de moviment així en el hall. Digues.
2: Tenim problemes per escoltar-te, no sé si a lo millor

0: En esa zona no ni a tanta cobertura. Ahora, ahora cree que sí que te escolten mejor. Venga.
1: Jo crec que estan tots els mitjans de comunicació alhora connectant, perquè, com estava dient Carles, ha finalitzat ja la reunió del SECOPI i estem a l'espera de que comparega el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, per a donar l'última hora. I també no? S'ha estudiat tota la previsió. Avui, a les 6 de la vesprada, era el moment en el que passava l'alerta a ser roja i a veure quines mesures s'han pres en aquesta reunió que ha acabat d'ací fa uns segonets.
0: Sí, ha finalitzat fa uns minuts. Recordem que l'avís roig ja està actiu des de les 6 de la vesprada d'avui, que hi ha molts municipis que ja estan patint i les tempestes i el mal oratge, i ja ens ho ha comentat Victoria Rosselló, sí, que hem d'anar amb molt de compte, perquè més enllà de que ploga o no ploga, clar, és que estem en alerta màxima, que és l'avís roig, alerta roja, i això diu que pot caure fins a 250
1: com a mínim, eh? Com a mínim, això jo crec que és superimportant, Dani, que realment sí que és de veres que quan va ploure fa unes setmanes, te'n recordes, no?, que estàvem així al programa, la gent deia per què en tot el que ha plogut ha sigut avís taronja i no ha sigut avís groc, roig. Realment era perquè no s'havia superat un màxim de llitres per metre quadrat de pluja. Ja s'ha superat. La previsió és que se vagi a superar i se màxim, per lo tant, passa a avís en roig, i el problema és que no n'hi ha un tope. Com bé estava comentant la responsable dels servicis d'informatius de l'oratge d'esta casa, Victoria Rosselló, no n'hi ha un màxim. Com a mínim sabem que pot caure 250 llitres per metre quadrat.
0: Anem a veure què ens diu el conseller d'Emergències, quines mesures s'han pres ja més enllà de les que ja coneguem, i també si n'hi ha mesures noves de cara a les pròximes hores, on, recordem, n'hi ha que evitar i els desplaçaments. Ja ens ha comentat també José Antonio Pedrosa de la DGT que les carreteres poden patir problemes de tràfic durant tota la vesprada i la nit d'avui. I també estem pendents de com canvia l'oratge durant tota esta estona. Anem a una xicoteta puli mentre es preparen els companys del SECOPI, i a la tornada escoltem al conseller i també no sé si ens donarà temps a parlar també amb una altra persona que pot parlar molt d'eixes mesures. Una pausa i tornem.
2: Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
3: Què passa?
4: Nada, un aviso para revisar mi medicación.
3: Qué tranquilidad.
4: Pues sí, damos un paseo.
5: Si tienes un tratamiento crónico, recibirás un aviso para revisarlo o cuando haya sido actualizado. Activa las notificaciones de la app GVA Más Salud. Sigue con tu vida. Nosotros te avisamos. Generalitat Valenciana.
6: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: A Punt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7. Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio.
0: Continuem amb tota la informació així en Tot per l'aire, esperant ja aquesta compareixença del conseller d'Emergències, que en qualsevol moment pot eixir i contar-nos el que s'ha decretat en ICS Copy, que ja ha finalitzat, que ha durat aproximadament 40 minuts i on hem estat molt pendents. N'hi ha una preemergència hidrològica també. Estem molt pendents també de tots els punts de notícia. Estem a Castelló, a Vila-real, a Peníscola, a Benicarló, a Nules, a València, a Paiporta, a Sagunt, a Montserrat, a Gandia, a Alzira i a Dénia, on de moment n'hi ha calma, n'hi ha tranquil·litat, a pesar d'aquest avís roig i s'alerta roja. Recordem també per a tota aquesta gent que vol agafar el tren que Renfe ha suspès tots els trens de Rodalies de València i és de mitja distància cap a Catalunya per l'alerta roja des de les 6 de la vesprada. La suspensió afecta a totes les línies C1, València-Gandia, C2, València-Xàtiva-Moixent, C3, València-Bunyol-Utiel i C6, València-Castelló. També hi són trens de mitja distància que tenen ese origen o també destinació final com a ciutat de València, i els trens de llarga distància del corredor mediterrani, que són principalment els de Euromed i Intercity. Crec que ja tenim a Carles per ahí, que ha recuperat esa connexió. Carles, què tal, com estàs? Bona vesprada de nou.
7: Bona vesprada de nou, Dani.
0: Conta'ns un poc, que abans s'ha tallat.
7: Sí, sí. És que esta zona, el hall d'ací de l'edifici del centre d'emergències, pareix que té poca cobertura. Però bueno, que estem esperant al conseller d'emergències, a Juan Carlos Valderrama, que encapçalava aquesta reunió del CECOPI, que començava a les 5:30 i que ha acabat fa pocs minuts. Ja t'he dit que tots estem mitjans de comunicació, estem ací esperant al hall del centre d'emergències per veure quines són les valoracions, quina és l'evolució d'aquest temporal que tenim en estos moments ací a la Comunitat Valenciana i quines són les previsions per a les pròximes hores. Ixa reunió ha durat aproximadament una mitja hora, com dic, estava encapçalada pel conseller d'emergències Juan Carlos Valderrama. S'ha connectat de manera telemàtica la delegada del govern, Pilar Bernabé. També hi havia presència de les confederacions hidrogràfiques de la Comunitat Valenciana i també presència dels responsables d'AEMET. Com dic, ha acabat fa pocs minuts. Estem esperant que en un moment o un altre comparega davant de nosaltres, davant dels mitjans de comunicació, Juan Carlos Valderrama, i en el moment que estiga així, jo vos demane pas i ho emitim en directe.
0: Molt bé, Carles, supose que l'ambient és de, no sé si de preocupació, perquè a nosaltres Victoria Rosselló ens ha dit que estem en l'alerta màxima, l'alerta roja, i no sé si l'ambient que palpes, Carles, entre els companys és de, no sé si preocupació, però sí de màxima alerta.
7: Estem esperant les valoracions del conseller, Dani. Nosaltres estem així, com no entenem d'aquestes qüestions, nosaltres simplement anem a reflexar el que el conseller ens diga. De moment no hi ha més moviment que els companys de la premsa, que estem així esperant.
0: N'hi ha molta gent, Carles?
7: No, som tres mitjans de comunicació els que estem així esperant i, bueno, a veure el que mos diu el senyor Valderrama. De moment crec que no ha començat a ploure, així tampoc a l'Eliana. De moment així hi ha molta tranquil·litat tant en l'exterior del centre d'emergències com així en el hall. Ja t'he dit que estem esperant a Juan Carlos Valderrama i en el moment que mos conte que és el que han valorat en la reunió del CECOPI ja podrem començar a interpretar tot el que ens poden dir. Dani, de moment és l'únic que te puc contar.
0: Perfecte, Carles, estem pendents d'aquesta connexió. En cas de que isca el conseller, connectem en directe i ens ho contes i trobem ixe so des del CECOPI a l'Eliana. Moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres, adeu.
0: Maria Caballero, sí. Estem pendents també de les xarxes socials. També recordem que tenim un telèfon per a que la gent envie missatges i connecta amb nosaltres.
1: La veritat és que estem molt pendents, estan totes les nostres línies obertes, també per a donar suport, per a donar informació a tots els oients de Punt Ràdio. Recordem el nostre número de WhatsApp, 639 32 41 36. 639 32 41 36. La gent pot enviar-nos missatges, àudios, inclús cridar-nos per telèfon si necessiten informació o si nosaltres des d'ací podem ajudar-les d'alguna manera. Estem molt pendents de com va evolucionant la situació. La sensació, Dani, ho deies, li ho preguntaves a Carles, és aquesta calma tensa, no? Des de les 10 del matí que ens han informat quan hem rebut tots l'alert, que ens deien que des de les 6, ja són les 6 i mitja, començava ese avís roig a tota la província de València i també a Castelló. La realitat és que cada dos minuts mirem cap al cel, no plou, però al mateix temps sabem que és importantíssim mantindre totes les precaucions que des de primera hora del matí ens estan dient des de tots els servicis autoritzats per a cuidar,
0: informació,
1: correcte, no? I per a garantir la seguretat de tots els ciutadans, de tot el món. Realment és complicat entendre, no? Lo que ve,
0: sí, ja ho ha dit Carles,
1: entendre que... la importància que té que tots estem en casa, que només ens desplacem si és estrictament necessari, que realment la complicació pot ser en qüestió de segons. Ho ha dit també Victòria Rosselló, que les tormentes són estàtiques, això significa que pot caure moltíssima aigua en el mateix puesto durant molt de temps i en qüestió de segons el temps pot canviar i també la situació que estem vivint. Per tant, sí que és de veres que n'hi ha també i ens consta que moltes empreses i molts servicis ja han començat a enviar els seus treballadors a casa per a garantir també la seguretat de tots ells.
0: N'hi ha conseqüències de les cancel·lacions dels trens de Rodalies. Per exemple, els passatgers del tren de Rodalies de la línia C2, direcció Xàtiva, han sigut desallotjats degut a la cancel·lació del servei ferroviari amb motiu de l'alerta roja, i el servei està des de les 6 hores suspès. Els viatgers tindran que tractar de trobar un transport alternatiu. I això és un dels problemes que n'hi ha ara per ara a les rodalies dels trens. També el Centre de Coordinació d'Emergències ha activat la preemergència hidrològica nivell groc al Pla Especial d'Inundacions perquè, clar, la zona hidrològica del Baix Túria i de l'Alt Túria s'ha instat als ajuntaments de la zona que activen els seus plans d'actuació e intensifiquen la vigilància dels punts conflictius. N'hi ha molts ajuntaments que estan ja prenent mesures per a tractar de avisar i alertar als seus veïns. Per exemple, a Gàtova n'hi ha molt de moviment perquè estic llegint notícies des de les províncies que Jesús Salmerón, l'alcalde de Gàtova, ha assenyalat que l'aigua ja ha entrat al seu domicili i que la pluja ha donat una xicoteta tregua, però que està començant a ploure amb molt de força i que tenen por de que esta nit els efectes siguin més negatius si continua plovent per la nit. També estem molt pendents, perquè la policia local de Loriguilla i Ribarroja del Túria està informant que queda tancat el camí que va des del polígon de l'Oliberal fins al camí de la Masia del Conde, camí de la Porcatera i també el camí principal. Anem ja directament cap al Secopi perquè està preparat ja el conseller Valderrama per a donar-nos la informació d'última hora. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències. Carles Navarro, estàs ja per ahí amb el conseller.
7: Sí, va a compareixer ja Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències. Ja està preparat, Dani.
8: Vale, pues nada, muy buenas tardes. Como estaba previsto, se están produciendo ya tormentas o lluvias intensas en puntos de la Comunidad Valenciana. De hecho, la principal novedad desde esta mañana ha sido que ha llovido con mucha intensidad en el interior sur de la provincia de Castellón, en concreto en Xodos, donde se han alcanzado más de 110 litros metros cuadrados, que eso ya es un umbral de rojo de lluvias intensas en un periodo corto de tiempo. Por eso se ha dado una alerta roja en el interior sur de la provincia de Castellón y se ha remitido un SALER para que extremen todavía más las medidas los ciudadanos y que los ayuntamientos y los servicios esenciales de emergencias estén atentos a cualquier situación que se pueda producir. Las lluvias torrenciales fundamentalmente a esas horas han producido que se ha adelantado también respecto al aviso rojo que había en otros puntos de la Comunidad Valenciana, se ha producido aproximadamente a las 5 de la tarde, han afectado fundamentalmente a los municipios de Eslida, Xóvar, Artana, Argelita, zonas que también son, como comentábamos, que nos preocupaba de la Sierra de Espadán, que sufrió este verano el incendio forestal y que nos obliga también a mantener mayores medidas de vigilancia, de control y medidas preventivas ante estas tormentas que están siendo muy variables. Se están produciendo reventones húmedos también en la provincia de Valencia, en concreto en Buñol y en el Perelló, donde han habido más vientos de más de 80 kilómetros por hora, con también lluvias importantes, pero es muy cambiante, muy inestable, como ya les he comentado esta mañana, pero sí con un alto impacto. La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea. De hecho, hemos estado más de 85 servicios entre administraciones y servicios esenciales de emergencia en esta reunión que acabamos de mantener a las 6 de la tarde para intensificar esa vigilancia, para intensificar la coordinación y la colaboración entre todas las instituciones y seguir muy atentos a la evolución del fenómeno. De hecho, hemos convocado una reunión a las 8 de esta noche, 8 y media, perdón, en concreto, para ver cómo está evolucionando este rojo que empezaba a las 6 de la tarde, pero como he dicho, hemos tenido ya un rojo observado a las 5 de la tarde. Y seguimos con el grupo de seguimiento de riesgo, que lo conforman las confederaciones hidrográficas, la agencia de meteorología, la Agencia Estatal de Meteorología, y también las unidades de protección civil de las subdelegaciones del Gobierno y la Generalitat Valenciana para estar informados puntualmente de cómo está evolucionando el fenómeno meteorológico, más aparte el dimensionamiento que hemos hecho de la sala del 112 y del centro de coordinación para poder atender las llamadas que se puedan producir, porque como ustedes saben, las lluvias más intensas se esperan más avanzado la noche y por la madrugada. El episodio rojo que se ha puesto en el interior sur de Castellón, que es cuando hemos mandado el SALER a las 5 de la tarde aproximadamente, es un episodio rojo que en principio finaliza a las 2 de la mañana y después pasa a un episodio naranja. Pero también nos informan que puede volver a ocurrir lo mismo, que es un naranja que luego cambia a rojo. Lo digo también para que la ciudadanía sepa por qué desde el Centro de Coordinación de Emergencias, que tenemos que velar en todo momento por la seguridad, vamos a mantener la alerta roja hasta mañana para garantizar que no, por la noche no se produzcan cambios importantes de lluvias y avisar a la población con un SALER a las 3 o a las 4 de la madrugada, que creo que no sería lo más conveniente para la ciudadanía. Se va a mantener más allá de la predicción que en estos momentos tiene el MED, ¿vale? Y creo que todos tenemos que seguir transmitiendo que, por favor, limiten la movilidad, que si no es estrictamente necesario, no se desplacen de sus casas, que no crucen terrenos que pueden ser inundables o vados o túneles que puedan haber sido, habían sufrido una lluvia intensa y que se hayan inundados, que se mantengan también muy atentos las personas vulnerables y con discapacidad, que también tengan en consideración que si empieza a haber inundaciones se suban a pisos superiores, pero que en todo momento están informados, y agradezco sinceramente los medios de comunicación que están aquí presentes y lo que están transmitiendo a lo largo de todo el día la información veraz y transparente de lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana para garantizar en todo momento la seguridad de nuestros ciudadanos.
9: Conseller, en directe per apunt, ara comenta vostè que, tot i que hi ha hagut molta precipitació, fins ara el pitjor s'espera per a les pròximes hores, diguem que en tot l'àmbit on està activat l'alerta roja.
8: Sí, pues la verdad es que es muy variante, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de la Sierra de Calderona, también la zona de Gestalgar y Pedralba, también estábamos hablando del Camp del Túria, de los Serranos, de la Ribera Alta. No se puede dar una precisión porque las tormentas se van moviendo rápidamente y puede afectar también, por supuesto, como hemos ido avanzando ya desde el día de ayer, a la zona dana, ¿no?, que tiene una especial vulnerabilidad, y ahí hemos puesto unidades de la policía de la Generalitat, también las policías locales que están colaborando y, por supuesto, los CECOPALES de los ayuntamientos, que nos mantienen informados de cualquier circunstancia que se pueda producir. Eso respecto a la provincia de Valencia, pero también afecta a Chiva, a Cheste y la provincia de Castellón, pues también a Peñacolosa puede ser afectado, y también es factible que pueda ir más hacia el norte, a la zona de Vinaroz, Benicarló, Peñíscola y Alcalá de Xivert, que saben que también ahí a veces las ramblas crecen súbitamente y tenemos que estar todos muy atentos y seguir las recomendaciones y anteavisos, remitir al 112 cualquier información.
7: Señor conseller, estem en directe per a Punt Ràdio, per al programa Tot per l'Aire. Ha dit que fins a demà s'extendrà aquesta alerta roja. Entenc que per a tot el territori on en estos moments hi ha alerta roja, no?
8: Efectivamente, en principio, ante esta situación, todo lo que tenemos alerta roja se va a mantener este nivel hasta mañana. Pero también nos ha informado EMET que no descartan por las zonas limítrofes del interior norte y sur de la provincia de Valencia poner un aviso rojo a lo largo de esta tarde o esta noche. Estaremos muy atentos, pero hay que mantenerse precavidos ante toda la situación que estamos viviendo y tomar esas medidas de prevención, casi diría yo que como si tuviéramos, aunque sea un naranja, como si tuviéramos un rojo, aunque si se pone un rojo, lógicamente remitiremos un SALER para avisar a toda la población. ¿Vale? De acuerdo, muchísimas gracias, ¿eh?
7: Gracias, gracias Dani, María.
0: Sí, ahí están les declaracions del conseller parlant de tot això. No sé quines sensacions t'ha donat en directe. Nosaltres, el que hem sentit, crec que n'hi ha esa calma, no sé si tensa, però sí veient esos avisos roxos que estan detectant i que en esa pròxima reunió es revisaran a les 8 i mitja.
7: Efectivament, Dani, el conseller Valderrama ha anunciat que a les 8 i mitja hi haurà una nova reunió del CECOPI, així en el centre d'emergències. Valoraran aquestes dues hores i mitja que portaríem de la part més important del temporal, com haveu escoltat al senyor Valderrama. L'avís roig l'han posat a les 5 de la vesprada en Castelló. A partir de les 6 de la vesprada estava així a València, però per precaució i aquesta alerta roja continuarà fins i tot per a demà. El tram més fort del temporal segurament siga a partir d'esta nit, durant esta matinada, i el conseller no ha pogut fer una altra cosa que recomanar a la ciutadania moltíssim precaució, perquè, com estem dient durant tota la vespre, en algunes zones tant de la província de Castelló com de la província de València, la pluja pot acumular fins a 250 litres per metre quadrat. També ha assenyalat que hi ha rieres o que hi ha barrancs que poden créixer de manera súbita sense que nosaltres ens ho esperem. Per tant, hem d'evitar ixes zones i, com dic, l'alerta roja, el senyor Valderrama ha dit que es mantindrà fins a demà per precaució, però que siga l'alerta del color que siga, hem de tindre moltíssima precaució.
1: Sobretot, Carles, per lo que estem comentant, no? Perquè que hagin dit en un primer moment que l'alerta roja estarà fins a demà migdia, no significa que siga una informació estàtica. Com bé comentava també el conseller, la climatologia és el que té, no? Que pot canviar en qualsevol moment, que en una zona on a lo millor no se prevé tanta pluja canvie en qüestió de minuts, per lo tant tenim que estar tots previnguts del que puga passar.
7: Així és, ella ha insistit molt en aquesta qüestió, així en esta compareixença després d'este CECOPI que s'ha celebrat a les 5 i mitja de la vesprada. Ha insistit molt en que la ciutadania ha de tindre moltíssima precaució. Estem davant un temporal molt advers, unes pluges molt fortes, molt intenses. Recordem que l'alerta roja vol dir que hi ha perill extraordinari, és a dir, que no ens ho podem prendre a broma. Ha assenyalat algunes localitats com Eslida, Artana, zona Xodos de la província de Castelló, on en algunes localitats pues, ha superat els 90 litres per metre quadrat a primera hora d'esta vesprada, algo que s'espera també així en algunes localitats de la província de València, anomenat Xiva, Bunyol, on ha hagut el Perelló, on ha hagut algun rebentó que altre, i això ha de posar-nos molt en alerta. Durant aquestes dues hores, bueno, ara en aquests moments són les, exacte, 7:45, durant aquesta hora i mitja que queda fins a la pròxima reunió del CECOPI, van a estar valorant, van a estar vigilant molt de prop este temporal, van a estar valorant totes les conseqüències que puga tindre sobre el nostre territori, sobre la ciutadania, i sobretot el que recorda Juan Carlos Valderrama és que tinguem moltíssima precaució, que no agafem el cotxe si no fa falta, que evitem les zones inundables i que si veiem créixer el nivell de l'aigua, que pugem als llocs més alts per a protegir-nos.
0: Gràcies, Carles. Estem pendents de si n'hi ha alguna novetat o possibilitat de fer alguna entrevista. Estarem pendents amb aquesta línia oberta. Gràcies, Carles.
7: A vosaltres, adeu.
0: Nosaltres estem molt pendents del que passa al CECOPI, del que passa a l'Eliana en este dispositiu especial d'ací, de Punt Ràdio, on estem parlant amb totes les persones, amb municipis, Castelló, Vila-real, Peníscola, Benicarló, Nules, València, Paiporta, Sagunt, Montserrat, Gandia, Alzira i Dénia. Però se n'anem ara amb Marcelín Rosanell, que és cap de guàrdia del cos de bombers i arquitecte tècnic, que ja està a l'altre costat del telèfon. Marcelí, què tal, com estàs? Bona vesprada.
10: Pues hola, vesprada. Pues mira, estem pues, tots atents a veure si tenim sort i no mos fa, diguem, esta pluixuda bèstia, que vaig a ploure més o menys racionalment des de lo que cap, però clar, estem tots un poc en el cor, en la mà de que no torni a passar, i a més pues, la gent que han viscut directament en la zona serra el que ha passat, pues, se ho estem passant un poc malament. O sea, que va ser inevitable això.
0: Marcelí, quines recomanacions podem donar a tota la gent que està ara mateix escoltant la ràdio i que està pendent d'aquesta alerta roja que n'hi ha així a pràcticament tota la província de Castelló i de València?
10: Val, pues mira, la més important és, si estan escoltant la ràdio, és el millor, val, que els mitjans públics, perquè tinguem una informació fidedigna. Avui tenim prou mitjans, la Vamet Valenciana té una informació contínua, AEMET i tot, i això ens pot ajudar a tenir una informació, diguem-ne, més fidedigna. O sea, que s'oblidem un poquet dels whatsapps i aquestes coses, perquè ens donen l'alarma és quan no toca, l'alarma és quan no toca, i notícies falses. O sigui que la recomanació primera és tindre la radieta en marxa, i tot el que està dient ja pues, ha dit el conseller, i s'està dient des del primer moment. Que tinguem aquesta cura, aquesta autoprotecció. Tenim que pensar que un esdeveniment, com està passant en aquests canvis de, diguem-ne, de paradigma, pues que tenim que estar atents, perquè en qualsevol moment el recorregut dels barrancs valencians costaners pues són curtets, i en un determinat moment aquesta pluja ens pot portar una barranca important i amb molta força. O sea, que la veritat és que hem d'estar molt atents, molta protecció, autoprotecció, i la veritat és que si no és precís desplaçar-se, el millor va ser no desplaçar-se.
1: I quin, Marcelí, és el primer escenari que preocupa quan es preveuen pluges tan intenses com les que suposadament van a caure? Les carreteres, els barrancs, els garatges... Sí. Què és el que més preocupa?
10: Mira, des de la perspectiva de bombers, sí, el que menys es preocupa és l'accessibilitat a les possibles víctimes. Saps? Perquè, clar, quan les rieres, els camins i tot estan inundats amb molta força, els bombers tenim grans dificultats per accedir.
1: Clar.
10: I és un tema que ens preocupa molt. O sigui, que el que ens preocupa és que bé, pot entrar una barranca i emportar-se sabres o que vulguin, no? Però quan se queden els cotxes o quan tenim que fer rescats, pues la veritat és que per a nosaltres és la prioritat, i el que estem sempre pues, molt atents i saber un poc i se fer aquest triatge, perquè ens entren moltes cridades i tenim que estar atents a quina és la més greu i la més immediata, i sobretot pues, és el rescat a persones. Uh-huh. Per això quan parlem de que no s'han de posar en risc, pues, va ser el millor. I les persones que viuen en plantes baixes, pues hauran de fer ja el seu protocol per no estar en la planta baixa, per poder-se empujar si tenen altures superiors en un moment determinat, encara que ploga, o ja d'ahir desplaçar-se a llocs que siguin més alts o en famílies que puguen estar millor acollits.
1: I sobretot que la gent no siga confiada, no, Marcelí? Vull dir, pot ser que n'hi hagi situacions que per a molta gent no siga perillosa, però en qüestió de segons, minuts, pot canviar completament la situació.
10: Sí. Sí, el que passa en aquestes situacions és que un pot estar segur, no? Jo puc travessar, creuar un carrer que du certa força, però la força de l'aigua en fang i l'aigua en pluja és molt, té molta potència i molta velocitat, i això ens pot fer caure. I el tema està de vegades que un es sent bé o està bé, però de sobte apareix una persona que està en situació de risc, perquè s'ha col·locat en situació de risc, i el que ens dona l'espírit és anar a rescatar-la.
1: Clar.
10: I sí que hi ha que anar, perquè clar, l'experiència que tenim de la dona és que clar, la gent se va tirar a rescatar als veïns i als amics i tot, i van posar en molt de risc, i alguna gent va morir salvant-se uns altres.
1: Sí, és de veres.
10: Per això tenim que tindre especialment aquesta autoprotecció i aquest cuidado. I si no ho tenim clar, més val un poquet pues d'alguna manera esperar als serveis d'emergència, i si hi ha que fer alguna maniobra, assegurar-se bé de que es pot fer. Mm-hmm. Per allò sempre s'ha dit, que si ho està ofegant-se i no sabem com rescatar-lo, segurament anem a morir en ell. I això, pues, en aquestes situacions, pues, la gent es volca. O sea que perdem un poquet el consciència de dir hi ha risc, mm-hmm, perquè ens preocupa la vida des de més.
1: Clar.
10: I aleshores el que tenim que tindre, pues, això que estaves comentant abans, que són situacions que en qüestió de segons té un canvi greu. De la situació.
1: Marcelí, ja que te tenim avui al programa, ens agradaria que ens donares consells. Estem dient des de primera hora del matí que la gent no agarra el cotxe si no és estrictament necessari. Però si n'hi ha alguna persona que es troba amb la pluja i està en carretera, què podem dir per a que tinga precaució i sobretot com té que reaccionar en cas de que es troba en una zona inundada, si comença a entrar aigua en la carretera o envoltant del cotxe?
10: Va, sí. Bé, és molt complicat perquè la situació de la potència de l'aigua, i ja m'està veient que fa no res va morir gent en Barcelona perquè va trobar dins d'una riera i dins d'una potència. El que està clar és mateixa que tenim que preparar, diguem-ne, sobretot la gent que sabem que vivim en zones possiblement inundables i tal, pues allò que estàvem parlant d'estos kits d'emergència, uh-huh, que estàvem parlant del kit d'emergència per a inundacions, per al que està passant, i tot això, pues este kit d'emergència, pues deurien d'incorporar mateixa en els vehicles, pues hi ha una espècie d'aparateig que es diu reskidney o tenen diversos noms, que el que ens poden ajudar és a trencar el cristal, a trencar el vidre, perquè el que sol passar o pot passar és que els vehicles elèctrics es col·lapsen i se queden bloquejats, i potser no podem obrir o baixar una finestra. Sí. I aleshores, si tenim algun element dins del cotxe que puga trencar el vidre, pues m'ho poder eixir i rescatar-se o autorescatar-se com ho rescaten. Uh-huh. O sea que lo important, ho estem dient, no és precís, com no sabem la quantitat d'aigua, si no és precís no anem a passar. El telèfon sempre en marxa i sec per cridar a l'1 o 2, perquè al mínim se sàpiga en quina situació està.
1: Això t'anava a preguntar també, Marcelita, sí. T'anava a preguntar, sí. Has dit molt bé lo de telefonar al 112, al 112. Sí. Quina informació és importantíssima que donem per a que tots els servicis d'emergència ens puguen ajudar?
10: Mira, és molt important el que estàs qüestionant. Mira, ja tenim el que són el flashpoint, val? Aquesta llumineta que ja està localitzada, d'alguna manera té una georreferenciació i que la Direcció General de Tràfic pot saber on estàs, doncs el primer és activar-la. O sigui, que jo estic en una situació de risc de barranco, vist que algú està en una situació, ja podem activar això. Això, este tipus de flashpoint ja s'està marcant un punt, diguem-ne, geodèsic, per a que bombers i emergències sàpiguen què ha passat. O sigui, que tenim un instrument, que és això. Després, el tema pues, de lo que és el telèfon, que, el que me preguntes
1: és quina
10: informació. Pues, sobretot és dir, situació, o sigui, estic en esta situació, estic al costat d'un barranc o dins d'un barranc on està entrant l'aigua, la meva posició, encara que no la sàpigues, pues, pots dir, mira, pues és entre la carretera, pues, no sé, de Montserrat a Turís, a uns 3 quilòmetres, o sigui, donar informació de la zona que estàs. Si coneixes el nom del barranc, perfecte. O sigui, és donar la situació. Hi ha una actitud, un protocol que s'està, sí, diguem, de conèixer tot el món, que es diu la conducta PAS. Val?
1: Què vol dir?
10: Pues és un protocol, que el PAS és l'abreviació d'algo que s'ha de fer sempre que una emergència, que és PAS, no? L'abreviació, sí, és PAS. Però P significa protegir, segon, avisar, i tercer, socórrer. I és este ordre. El primer que tenim que fer és autoprotegir-se i protegir els demés. Això és importantíssim. Uh-huh. I després avisar. O sea, jo encara no he passat a rescatar a una persona o a veure com està, un accident, o està en el riu, però és important, per exemple, avisar. Perquè si jo em tiro a rescatar o a ajudar una persona i ningú sap on estem, no ens va trobar ningú.
1: Clar.
10: Aleshores, primer protegir l'entorn, avisar, protegir, posar la senyalització, flashpoint, els triangles, que la gent sàpiga que hi ha un risc i un perill. Segon, avisar. On avisem? Pues al 112 i donar la georreferenciació de dir, estic així, ho he posat en flashpoint. Si has posat en flashpoint, te van a localitzar. O sea, no falta que digues per on estàs, però si dones informació, perfecte. Les persones que poden estar en aquesta situació, d'acord? I en realitat, si donem això, després ja ho pots anar a socórrer o no, depèn del risc que pugues tindre. Però quan hi ha una emergència, esta conducta, que és la conducta, diguem-ne, és un protocol de seguretat, deurien d'ensenyar-nos el de quan som joveneix per a qualsevol emergència. Sí. Conducta, PAS. Protegir, en este ordre, no anem a canviar-lo mai. Protegir, avisar i socórrer si es pot. I un poquet, crec que t'estic contestant a lo que m'estàs preguntant, no sé.
1: Totalment.
0: Marcelí, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Jo crec que ens ha quedat molt clar aquestes instruccions, aquests consells en aquesta situació tan, jo crec que tan
1: adversa, no?
0: Important, en la que hem d'anar amb molt de compte. Gràcies, Marcelí.
10: Vinga, pues a vosaltres, i manteniu aquesta informació a la població, que sou una peça fonamental.
1: Gràcies, moltes Marcelí. Gràcies.
0: Continuem pendents d'aquesta alerta. Hem de dir que, en altres termes, la Guàrdia Civil ha detingut a un home com a presumpte autor de l'incendi de Tuéjar.
1: Uh-huh.
0: Ja n'hi ha un presumpte culpable, n'hi ha una detenció. El sospitós està acusat de causar aquest foc que va calcinar més de 900 hectàrees i que va obligar a desallotjar un càmping i diversos municipis pel perill. També recomanacions que ha enviat la Generalitat, que ha instat a tancar finestres, portes i desconnectar, Maria, electrodomèstics. La veritat és que és una situació com qualifica la Generalitat d'extraordinària i hem de prendre totes aquestes mesures. Anem a fer una xicoteta pausa. Estem pendents de tot el que passa al SECOP i recordem, ha parlat el conseller Valderrama, però a les 8:30 n'hi ha una altra reunió del SECOP i també estem pendents de diferents experts que van a desfilar pel programa per a tractar de explicar-nos aquest perill extraordinari per pluges que ara mateix està amb aquest problema, no?, al litoral valencià, en tota la província de Castelló i gran part de la de València. Fem una xicoteta pausa, anem amb els companys d'informatius i a la tornada anem amb més especial per pluges així, en tot parlant.
11: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per l'aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha anunciat fa uns minuts que l'avís roig per pluges intenses es mantindrà durant la nit i fins demà divendres en les comarques en què l'avís està ja actiu. Xavier García del Valle.
2: Sí, en acabar la reunió de coordinació d'emergències, Valderrama ha informat que s'estan produint esclafits tèrmics en municipis de la província de València.
3: Se están produciendo reventones húmedos también en la provincia de Valencia, en concreto en Muñoz y en el Perelló, donde han habido más vientos de más de 80 kilómetros por hora, con también lluvias importantes, pero es muy cambiante, muy inestable, como ya les he comentado esta mañana, pero sí con un alto impacto.
2: Els esclafits, com ha dit el conseller, són humits, no tèrmics. El conseller també ha explicat que, per ara, hi ha poques incidències perquè la ciutadania està seguint les recomanacions d'autoprotecció que estan emetent les autoritats.
3: La notícia també relevante, importante, és que el número d'incidents que estem tenint són molt reduïts, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea de hecho.
2: De tota manera, Valderrama ha advertit que les pluges més intenses s'esperen durant la nit i la matinada. El Centre de Coordinació d'Emergències ha convocat a les 8:30 una nova reunió de coordinació per este episodi de pluges.
1: I el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat acaba d'activar la preemergència hidrològica a nivell groc del Pla Especial d'Inundacions en la zona hidrològica del Baix Túria i de l'Alt Túria. Fran Martínez està a la zona, a Ribarroja, al Camp de Túria. Bona vesprada, Fran.
4: Així és, acaba d'activar el Centre de Coordinació d'Emergències, s'ha activat fa només uns minuts aquesta preemergència hidrològica de nivell groc en la zona hidrològica tant del Baix Túria com de l'Alt Túria. Nosaltres estem a Ribarroja, com dies, en una zona en la qual el Túria voreja el poble i per així el riu de moment baixa tranquil. Plou dèbilment, encara que s'escolten grans trons venint tant de l'interior com de la mar. Però no és la pluja que cau així la que ha de preocupar, sinó la de més terra endins, de la serrania o Utiel Requena, on ja s'estan distant sentint tempestes de certa intensitat.
1: És Fran Martínez. Fem ara un recorregut pel territori i pels llocs on plou més a hores d'ara. Javi Miró, bona vesprada. Com estan evolucionant les tempestes?
5: Bona vesprada, doncs és una miqueta aleatori el que està passant, no?, amb les tempestes. No són tempestes organitzades perquè no tenim una borrasca, no tenim una dana i, per tant, és prou aleatori. S'han donat aixòs 112 litres per metre quadrat a la zona de Xodos, al Mas de Caixó, aixòs 107 d'Eslida, 83 a Llàtova, 77 a Xodos, 69 litres per metre quadrat a Inn o 68 a Viver. Ara on més plou és cap a l'interior de la ciutat de València, podríem qualificar, a l'entorn del camp de la zona de Bunyol, la Foia de Bunyol, inclús la Ribera Alta. Tenim tres nuclis actius que mostren certa intensitat, entre Torís, Dosaigües i El Oro, un altre nucli que està viatjant ràpidament cap a Alzira, que ha travessat l'interior de Carlet, està sobre la zona de Tous, Alberic, i descarrega amb intensitat cap al Gemesí també. I el tercer nucli que descarrega ara amb molta intensitat és l'entorn de Sueca, on està plovent amb moltíssima intensitat. L'evolució és prou impredictible perquè ens està sorprenent prou la dinàmica d'aquestes tempestes, però cal estar atents a l'evolució del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia dels Avisos i d'Avamet per a veure els acumulats de l'última hora. Estem en avís roig i, per tant, cal fer seguiment actiu perquè és el que tenim, una situació meteorològica complexa, complicada, però amb el potencial que tenen aquestes tempestes que descarreguen molts litres en pocs minuts.
1: Gràcies, Javi Miró. I un dels llocs on la tempesta ha descarregat més litres en una hora ha sigut a Xodos.
2: Sí, la tempesta... Sí, deia que la tempesta ha descarregat allí 112 litres per metre quadrat, 80 en una hora, al paratge del Mas de Caixó, d'este municipi de la comarca de l'Alcalatén, segons Avamet, l'Agència Valenciana de Meteorologia. L'alcalde de Xodos, Miguel Ferrer, ha explicat a Punt que la pluja ja ha remès i sembla que no ha fet mal, més aviat al contrari.
6: Bueno, la veritat és que és el que tu dius, ha caigut en una hora una barbaritat d'aigua i ara pareix que la cosa s'ha tranquil·litzat. I ja està, no cau pràcticament quasi aigua, de moment, ja veurem. I s'està tornant tota la tranquil·litat. Bueno, estem mirant a veure si n'hi ha hagut algun dany o algo que lamentar, però de moment pareix que ha caigut molta aigua en poc de temps, però no ha fet cap malesa ni res. I el més bonic és això, que estan els barancs plens d'aigua i això és alegria també.
1: I l'episodi de pluges està afectant de manera molt important la circulació ferroviària. El servei de Rodalia de Renfe ha suspès la circulació de trens per les condicions meteorològiques i està oferint el servici en autobusos.
2: Se suprimeixen els trajectes de mitjana distància amb origen i destinació la ciutat de València. A més, tampoc no circularan en les pròximes hores els trens de llarga distància del corredor mediterrani, és a dir, Euromed i Intercity, que enllacen la Comunitat Valenciana amb Catalunya. En l'estació del nord de València, els usuaris han vist sorpresos per la cancel·lació de trens.
7: 20 minuts abans m'ha arribat un missatge pel mòbil que no circulava el tren, i aquí estem esperant des de fa 50 minuts a veure si sabem algú.
8: Jo he vingut de Barcelona a València el dia d'avui. Ya abans de venir m'ha saltat l'alerta i ja m'han avisat.
9: Poco menos de 15 minutos antes de que salga el tren. Muy sobre la hora. Por suerte tengo un amigo que me va a dar alojamiento, pero poca información.
8: Ya había vist la meteorologia, o sigui, comprensible.
1: I més afectacions per este episodi de pluges. En 61 municipis valencians, els col·legis romandran tancats demà per l'avís per fortes pluges, que es manté roig des de fa una hora.
2: A la província de València en són 40, incloent-hi tots els centres educatius de la capital, 15 a la província de Castelló i 6 a l'Alacant. La d'Alacant, l'alumnat que no assistirà a classe supera els 200.000 en les diverses comarques afectades per l'avís d'AEMET. I recorden que també està suspesa l'activitat sanitària no urgent. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques suspeses per esta alerta roja. Es mantenen les operacions preferents, les oncològiques i la resta de les de prioritat 1.
1: I parlem ara d'altres assumptes. El govern valencià presentarà una reclamació a la Confederació Hidrogràfica del Tajo pel perjuí per als regants alacantins que comportarà el tancament durant 5 mesos del canal Tajo Segura pel trencament en alguns trams.
2: El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, acusa al govern espanyol de no mantindre en condicions una infraestructura vital, diu, per als regants.
10: Vamos a hacer una reclamación a la Confederación Hidrogràfica del Tajo de las obras de reparación. Nuestros agricultores pagan mensualmente 975.000 euros, casi 1 millón de euros al mes, para su mantenimiento. Tristemente, el gobierno de España no es solo capaz de hacer obras nuevas, sino ni siquiera de mantener las existentes.
2: En el mateix sentit, deia, el grup parlamentari popular ha presentat una proposició no de llei a les Corts per exigir al govern espanyol una auditoria integral de les preses estatals en la Comunitat Valenciana. Volen que aquest estudi inclogui una revisió de l'estat estructural de les preses, dels elements de desaigüe, dels sistemes de vigilància, les comunicacions i els plans de resposta en cas d'emergències.
1: Actualitzem tota la informació a les 8 de la vesprada en Apunt Ràdio. Els deixem ara amb Tot per l'aire.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: jornada esportiva al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
1: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
2: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
3: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
1: Ah, cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't. El nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A l'Alcalatén 103.7.

0: Continuem en este especial Tot per l'aire. Són les 7 i 10 de la vesprada. Estem pendents, dice Avis Roig, que ja està actiu des de les 6 de la vesprada d'avui en ese perill extraordinari per pluges. Recordem que tenim un telèfon per a contactar amb nosaltres. És el 639-3241-36. 639-3241-36. També les nostres xarxes socials per a deixar missatges, suggerències, problemes que esteu tenint i patint durant estos moments, en estes hores en les que quasi tota la gent està, jo crec que, tractant de tindre totes aquestes mesures en conseqüència i està adaptant i adoptant totes aquestes recomanacions i instruccions que ara mateix estan al voltant del temps i de l'horatge que les tempestes estan traguent així a la Comunitat Valenciana. Recordem, Metro València ha anunciat canvis en tots els seus horaris davant d'esta alerta roja així a València. També Renfe ha cancel·lat ese servei de Rodalies de València davant l'alerta roja. N'hi ha molts trens afectats i la mesura paralitza per complir les línies CEU cap a Gandia, C2 cap a Moixent, C3 cap a Utiel i C6 cap a Castelló. També els supermercats han tancat esta vesprada totes les seues botigues davant ixa alerta roja per lluvies. També, per pluges, perdó. També estem pendents de ixe secopi que n'hi ha a les 8 i mitja, i sa reunió del Checopi, on es valorarà més mesures i més avisos, perquè sí que és de veres que, tal com ens ha contat Victòria Rosselló, la nostra persona màxima responsable de l'horatge així a la casa, a punt, empitjorarà molt i se horatge en les pròximes hores. Maria.
1: Realment, Dani, estem molt pendents de tot el que està succeint en tots els punts de la província de València i també de Castelló. Ja n'hi ha municipis a Castelló molt afectats per esta alerta roja i crec que mon anem fins a Paiporta, al centre. Parlàvem abans, quan començàvem el programa, a la nostra companya Amparo Fernández per a veure una altra vegada com és la situació allí. Amparo, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Maria. La situació ha anat canviant perquè ara mateix no plou. Sembla que, com solem dir, ha donat una xicoteta treva a este horatge que s'ha començat a marcar cap a les 4 i mitja.
1: Al centre, parlàvem abans, quan començàvem el programa, a la nostra companya Amparo Fernández per a veure una altra vegada com és la situació allí. Amparo, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Maria. La situació ha anat canviant perquè ara mateix no plou. Sembla que, com solem dir, ha donat una xicoteta treva a este horatge que s'ha començat a marcar cap a les 4 i mitja de la vesprada. Així s'ha fet molt negre. Ara n'hi ha algunes clarors, sí que és cert. Continua bufant el vent que bufava i el que sí que vos podem traslladar des d'ací és una imatge molt curiosa i és que no n'hi ha unànima als carrers. Estan tots els carrers buits. Pues estic fent esta connexió en directe exactament des del carrer Pelai perquè ens fem un poquet una visió. Sí. Són els carrers que estan adjacents, que estan tocant i ser barranc de Pollo. Estem a la zona més fonda del poble, la més baixa, amb la qual cosa així casa per d'altra van patir a muntó els efectes d'aquesta barrancada. I el que estem trobant-nos ara mateixa són els últims veïns que s'afanyen a col·locar algunes falques en les portes, algunes fustes. Diuen que de poc serviria si tinguera el que afortunadament no va vindre, el que va passar aquell 29 d'octubre, però sí que és cert que d'alguna manera tots aquests embornals que encara estan, que no estan funcionant al 100%, estan traent molta aigua en els carrers i ens recorden que les últimes pluges de fa apenes 15 dies ja van omplir més de 2 pams d'aigua estos carrers tan baixos del poble, per la qual cosa amb esta alerta màxima, amb esta alerta roja, volen prendre tot tipus de precaucions, tota precaució és poca, i el que sí que veiem és molt de pesar, Maria, molt de pesar en aquestes cares, en aquests missatges de la gent que ens diu que es remou aquests sentiments, perquè encara estem veient cases, ara mateix en tinc una enfront on està la persiana destruïda, on no s'ha obrat res, han ficat només una porta.

0: dissabte perquè no puguen entrar, però el cert és que així encara queden moltes marques del que va suposar eixa forta riuada així al poble. I una curiositat, perquè el poble, este carrer, el de Pelai, i és del costat, està ple de banderetes de colors de banda a banda del carrer. Demà, dia 2 d'octubre, anaven a celebrar un sopar de germanor. El celebren des de l'any 2024 a missa amb motiu de l'ajuda del veïnat, juntar-se, parlar, reconèixer-se uns a altres. Evidentment han hagut de suspendre eixe sopar i ho fan de nou per la pluja.
1: Pues estem molt pendents, Ampar.

0: I sobretot...
1: Alguna cosa sembla que hem après de
0: correcte,
1: moment.
0: Correcte, que
1: de
0: bé.
1: Moment, però això almenys ens queda, no? Ese sentiment de estem fent les coses bé, encara que després no ploga tant com molta temps diu. Igual és que estem dient tal, però jo crec que el més important és prendre precaucions, que així s'ha fet molt de mal, que està la ferida molt oberta i que tota precaució és poca.
2: Gràcies, Amparo. Després connectem per a veure com està la situació a Paiporta. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Se anem cap a Eslida. Ja ens espera la seva alcaldessa, Lucía Doñate. Lucía, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
3: Sí, bona vesprada. Ara un poc més tranquil·la aquesta vesprà, però la por no se'n va de damunt.
2: Com està la situació en quant a l'olatge a Eslida? Perquè sí que és de veres que ens arriben informacions, però volien parlar amb vostè per a tractar de veure aquesta primera impressió després d'aquest avís roig.
3: En Eslida, a les 5 de la vesprada, has començat a ploure, ha caigut molta pedra i ha sigut horrendo, no? N'hi ha moltes cases que han tret aigua, n'hi ha garatges inundats, n'hi ha alguna casa d'alguna persona que també... I el que està és la solidaritat dels veïns i veïnes que han ajudat a la gent gran a treure aigua de les seues cases, perquè ha caigut molta aigua en molt poc de temps. Han caigut ja 110 litres.
0: Quina barbaritat. N'hi ha, hores d'ara, alcaldessa, alguna incidència greu?
3: Ha entrat aigua el que és la Casa de la Música, la llar on assagen els músics, sí. Però bueno, estava aquí el president i alguns altres músics traient aigua. Després, en Casa Laia Natàlia, que també ha entrat molta aigua, i també estaven els veïns i les filles ajudant. I la Rambla, que ha eixit en un parell d'hores, és a dir, en 2 hores, en tot el que ha caigut, està eixint la Rambla, i això jo mai ho havia vist. Mm. Ni pregunta la gent gran, ni tampoc. Que en 2 hores la Rambla, quan abans tenia que ploure una setmana per a que isquera la Rambla, el que és el riu Sec, el riu Anna, i avui pues, ja va de goma a goma.
2: Sí que és de veres que podem dir, alcaldessa, que el poble ha seguit les recomanacions, no? O aquestes mesures prèvies que havíeu recomanat.
3: Sí, han fet bandos, però havien fet bandos però per mig de les redes socials i ara anem a fer un band però per veu, per altaveu, per a que la gent gran sàpiga que no té que eixir de casa. Estan anul·lades les classes i totes les activitats. Este cap de setmana teníem una activitat d'Eslida Integra, que es comencen demà per la nit i estem barallant a veure què fem. Demà decidirem si s'anul·la o no s'anul·la, depèn de lo que caiga esta nit.
2: Quina és la previsió que teniu ara per ara en aquesta zona d'Eslida?
3: Pues estem en avís roig, no? Estem en avís roig i el que ha caigut, jo crec que no pot caure més, però bueno, esta nit veurem què passa.
2: Alcaldessa, aneu amb molt de compte perquè sí que és de veres que són hores importants per a tota aquesta zona i moltes gràcies per estar així amb nosaltres en directe a Punt Ràdio.
3: Molt bé, moltes gràcies per vosaltres per informar. Bona nit.
0: Gràcies, alcaldessa.
2: Gràcies, alcaldessa. Molts litres.
0: Clar, 100 litres, Dani, acumulats en poc de temps, el que s'ha produït en Eslida, com deia l'alcaldessa, no s'han produït incidències greus. Si s'ha registrat en la instal·lació de la Casa de la Música desperfectes, però per sort i gràcies a lo que tu també estaves comentant, Dani, s'ha previsió de l'avís meteorològic des de primera hora del matí s'ha informat a tota la població d'Eslida per a que estiguin en les seues cases i les labors preventives han sortit efecte perquè, com diem, no s'ha de lamentar ninguna cosa més greu del que s'ha produït per la pluja.
2: Se anem cap a Renfe, on està la nostra companya Empar Soriano. Empar, què tal, com estàs? Bona vesprada. Com està la cosa a les rodalies, no? Perquè sí que és de veres que s'han cancel·lat molts trens i no sé quin és l'ambient que està vivint-se a Renfe.
4: Sí, sí, així ha començat el centre de València, que ara era un plugim, però els problemes es començaven molt abans, poc abans de les 6 de la vesprada ja es comunicava que se suspenien els trens. Els primers han sigut els Euromets, destinació Catalunya, i poc després han anat caient tots, és a dir, és de llarga distància, és de mitja distància i és de rodalies, tots. Hem vist llargues cues en el servei d'atenció al client demanant pues, això, canvis de bitllets, solucions, possible allotjament, perquè molta gent viatjava des d'Andalusia, per exemple, i se quedava sense saber com passar la nit així a València.

0: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per l'aire. Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: L'avís roig per pluges continua actiu a tota la província de Castelló i al litoral de la de València. L'aigua descarrega per diversos punts. Javi Miró, bona nit. On i amb quina intensitat a hores d'ara?
2: Bona nit. Ara mateix plou amb molta intensitat a l'entorn de la Costera, Xàtiva, l'Olleria, Canals, Montesa, Vallada. Per tant, la via de comunicació principal que passa per ahir, que és la A35, que estava sense afectada per precipitacions molt intenses, inclús la A7, que és la que baixa cap a Alacant. Després també un altre nucli de precipitació activa a l'entorn de la Safor, a Tavernes de la Valldigna, plou moltíssim, amb molt d'aparat elèctric, i la precipitació que cau també és molt destacable. També un nucli més xicotet cap a l'entorn de Millares, amb precipitacions també importants, i un nou que ha aparegut fa escassament uns minuts cap a la zona d'Artana, Eslida, que acumula ja els 130 litres per metre quadrat, per exemple, a Eslida, això 112 que comentàvem al principi de la vesprada a Xodos, o 105 litres per metre quadrat ahir. En esta última hora, on més ha plogut és a l'entorn de Cortes de Pallars, a l'Oro, com comentàvem l'hora anterior, on s'han acumulat 66 litres per metre quadrat, a Sueca on han caigut 49 litres per metre quadrat a Llaurí, 45 a Macastre, o més de 40 litres per metre quadrat, per exemple, a l'entorn de Tous o Corbera. Precipitacions molt importants que estan distribuint-se de forma irregular perquè venen associades a tempestes que no estan organitzades ni per una dana ni per una borrasca, per això és tan difícil esta situació, però que encara toca estar molt pendents, molt alerta, com hem comentat abans. La incertesa d'aquest episodi és molt destacable, no sabem on evolucionarà les següents hores, però cal estar molt pendents a eines com el radar o com l'Associació Valenciana de Meteorologia, on es mostra la precipitació acumulada i la precipitació que ha caigut durant l'última hora. Molt important en aquest episodi de seguiment, amb els avisos rojos actius fins a les 2 de la matinada a pràcticament tot el territori, a excepció des del litoral nord de Castelló, que estaran actius fins a demà a les 12 del migdia.
1: Gràcies, Javi Miró. En mitja hora tornarà a haver-hi una nova reunió de coordinació de seguiment de l'episodi de pluges intenses que afecten, com acaba de dir el nostre company, l'interior nord de la província de Castelló i el prelitoral i litoral de la província també de Castelló i la de València. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha informat en declaracions a Punt Ràdio que les pluges més intenses s'esperen a partir de les 10 de la nit a València i a l'àrea metropolitana.
3: No podemos especificar una zona muy concreta, ¿no? Parece ser que la ciudad de Valencia, la mayor afectación puede ser hacia la noche, parece que se mueve hacia el sur y puede afectar a la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Hemos tenido, como he comentado anteriormente, reventones húmedos en determinados municipios y hay zonas como pueden ser Yatoba, Corte de Pallars, en la provincia de Valencia. O bien en la provincia de Castellón, lo que es Eslida, Artana, Llodos, que han sufrido también lluvias muy intensas, ha vuelto a desaparecer estas lluvias, pero probablemente haya un retorno y van a haber tormentas estáticas que incrementen el riesgo que se puede producir.
1: L'avís roig es mantindrà tota la nit fins a demà divendres. I l'episodi de pluges està afectant de manera molt important la circulació ferroviària. El servei de Rodalia de Renfe ha suspès la circulació de trens per les condicions meteorològiques i està oferint el servici amb autobusos.
4: Sí, se suprimixen els trajectes de mitjana distància amb origen i destinació València. A més, tampoc no circularan en les pròximes hores els trens de llarga distància del corredor mediterrani, és a dir, l'Euromed i l'Intercity, que enllacen la Comunitat Valenciana amb Catalunya. En l'estació del nord de València, els usuaris s'han vist sorpresos per la cancel·lació de trens.
5: 20 minuts abans m'ha arribat un missatge pel mòbil que no circulava el tren i aquí estem esperant des de fa 50 minuts a veure si sabem algú.
6: Jo he vingut de Barcelona a València el dia d'avui, ja abans de venir ja m'ha saltat l'alerta i ja m'han avisat.
7: Poco menos de 15 minutos antes de que salga el tren, muy sobre la hora. Por suerte tengo un amigo que me va a dar alojamiento, pero poca información.
6: Ja havia vist la meteorologia, o sigui, comprensible.
1: I també afectació en el sistema educatiu. En 61 municipis valencians, els col·legis romandran tancats demà per l'avís per fortes pluges que es manté roig des de esta mateixa vesprada a les 6.
4: Sí, a la província de València en són 40, incloent-hi tots els centres educatius de la capital, 15 a la província de Castelló i 6 a la d'Alacant. L'alumnat que no assistirà a classe supera els 200.000 alumnes en les diverses comarques afectades per este avís de la EMET. I recordem que també està suspesa l'activitat sanitària no urgent. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques suspeses per esta alerta roja. Es mantenen les operacions preferents, les oncològiques i la resta de les considerades de prioritat 1.
1: I més assumptes. Quasi dues setmanes després de l'agressió, la Guàrdia Civil ha detingut 5 persones per la seva presumpta relació amb l'atac racista denunciat a tavernes de la Valldigna, que el denunciava el passat 19 de setembre Mohamed, marroquí resident del municipi, que va patir una pallissa brutal a mans d'un grup de joves acusats ara dels delictes de lesions greus i d'odi.
4: Sí, dos dels detinguts ara són menors d'edat i la resta són adults, tots homes i la majoria són veïns de tavernes. Les detencions s'han realitzat avui i ahir dimecres. Els tres adults passaran demà a disposició judicial. Mohamed, recordaran, va patir l'agressió quan se celebraven les festes patronals del municipi. Va necessitar ser hospital amb una triple fractura de mandíbula i va necessitar també una intervenció quirúrgica i la col·locació d'una pròtesi. L'ingrés va durar 10 dies. En l'hospital ara mateix encara està molt dèbil. Les acusacions, com deies, contra estos presumptes agressors són per un delicte de lesions greus i un altre d'odi.
1: I en els esports ja és oficial una de les notícies de l'any en el planeta futbol. Sergi Escrivà, bona nit.
8: Bona nit, Rubén. Leo Messi, que ja és el nou propietari del Club Deportiu Eldense. El conjunt blaugrana que ja ha fet oficial eixa compra del club per part de l'astre argentí. Sense teixir, una nova etapa que genera molta il·lusió a la ciutat d'Elda. Amb Messi al capdavant, l'Eldense pretén créixer i consolidar-se en el futbol professional, donant un impuls a l'equip, però també a les instal·lacions del club. Això sí, l'operació encara està pendent que el Consell Superior d'Esports doni el definitiu i preceptiu vistiplau a esta transacció. El pròxim pas serà conèixer qui és el nou president, Rubén.
1: Gràcies, Sergi Escrivà. Nosaltres tornem amb més informació a les 9 en Contrapunt. Els deixem ara amb Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Si veus que la previsió és de pluja intensa, no estaciones ni aparques el teu vehicle als llits secs o la vora dels rius. Evitaràs així ser sorprès per una pujada sobtada d'aigua o una riuada. I sobretot, fuig dels marges que poden arrossegar troncs, fang o pedres. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A l'Alt Vinalopó, 95.0. La vesprada és Tot per l'aire.
1: Continuem en Tot per l'aire, són les 8 i 7 de la vesprada en este programa especial Pluches de Punt Ràdio. I primer, hem de demanar disculpes i perdó a Sílvia, que està a l'altre costat del telèfon. Sílvia de Uña, què tal, com estàs?
9: Nada,
1: disculpa,
9: sí,
1: perquè...
9: Aquí, escuchando todo.
1: Perquè el conseller parlava per a nosaltres en exclusiva i havien d'escoltar les recomanacions del conseller. Per acabar amb la teua secció i tancar-la per avui, volia preguntar-te quines recomanacions podem donar a la gent que ara esté a casa escoltant la ràdio, tenint un poquet de por i pensant, no sé què fer.
9: Bueno, pues que estén un poquito como que no inventen nada. No, esa incertidumbre es fácil que nos haga imaginarnos cosas catastróficas y que vayamos un poquito como momento a momento y con los pies en la tierra, controlando lo que podemos controlar. ¿Vale? Preguntabas antes, Dani, que creo que es importante también reseñar, exacto, los niños, ¿vale? Que es fácil también que ellos también tienen incertidumbre y ellos también entienden la situación pues acorde al nivel de madurez que tiene. Ellos necesitan saber que el mundo es tranquilo, que el mundo está, que están a salvo. Ellos pues con si nosotros necesitamos esa sensación, ellos muchísimo más, ¿no? Entonces es fácil que les contagiemos el nerviosismo y el miedo. Entonces, bueno, algo que podemos hacer con ellos es, bueno, contarles las cosas acorde a un poquito a su edad y a su nivel, pero sobre todo transmitirles que estamos en un lugar seguro. Aquí en casa no nos puede pasar nada, aquí estamos a salvo, y sobre todo ellos necesitan saber qué va a pasar en el momento siguiente, cómo, con quién vamos a estar, dónde si vamos a ir al cole, si no, dónde vamos a comer, dónde vamos a dormir, quién va a venir. Entonces ellos necesitan un poquito como el ver lo que va a pasar en el momento siguiente. Y bueno, y los adultos en realidad también, ¿no? Pero lo que podemos hacer con los niños para reducir esa incertidumbre es eso, es como enseñarles el momento siguiente. Y sobre todo enseñarles y decirles, repetirles mucho que ahí donde están, en casa, están a salvo y que ahí no va a pasar nada.
10: Sílvia, es que demà a missa reflexió. Moltes gràcies i també molt de compte amb
9: aquesta
10: pluja. Sí, anem cap al Cira, on crec que tenim millors notícies. Àngel, què tal, com estàs? Bona vesprada.
11: Bona vesprada, David. Així de moment, podria dir que no plou o cau alguna gota tímidament. El cas és que, de moment, ha fluixat. Sí que se senten trons, però estan, diguem, fora de la ciutat del Cira. La pluja que ha caigut sobre les 6:30, 7:30 de la vesprada ha sigut molt desigual perquè, per exemple, segons dades d'Avamed, l'estació meteorològica que està a l'Ajuntament ha registrat uns 5 litres d'aigua per metre quadrat, però si ens n'anem al terme municipal, fora del nucli urbà, al paratge de la Casella, per exemple, allí s'han recollit 59 litres d'aigua per metre quadrat. En aquesta estació la pluja sí que pràcticament ha arribat a ser torrencial. A la ciutat del Cira, recordem, n'hi ha dos zones sensibles sempre que plou, el barri de Venècia, el barri de les Basses, el nom ho diu tot, i així el veïnat el que està és molt pendent, no només del riu Xúquer, que està al costat de la ciutat, sinó també d'aquest eixam de barrancs que hi ha que resulten problemàtics. No estan perquè se desborden, que també podrien desbordar-se, sinó perquè l'aigua d'aquests barrancs pot anar per la canalització, per la xarxa de clavegueres i donar problemes dins la ciutat, com ha passat en altres ocasions. De moment, he de dir que on estic jo, que és el barri de les Basses, no m'he trobat a cap persona. La gent ha fet cas d'aquest avís de quedar-se a casa i les carreteres pràcticament no circula cap vehicle. De moment, tranquil·litat, però recordem que l'avís roig continua i hem d'estar pendents també de l'horatge, el que puga vindre les pròximes hores.
10: Gràcies, Àngel, des de Alcira. Se n'anem ara cap a València, on tenim el company Fèlix Tena. Fèlix, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
12: Bona vesprada. Nosaltres, mira, estem al barri de Benimaclet, al nord de la ciutat de València, a l'entrada de València. Així estan plovent quatre gotes, apenes està plovent, però nosaltres estem a les portes d'un dels dos centres d'acollida que han habilitat Creu Roja i l'Ajuntament així a la ciutat de València per a atendre gent sense sostre. Ens confirmen des de Creu Roja que els dos centres estan ja plens, tenen una capacitat cada un d'ells per a 50 persones, i ja estan plens de gent que des de primera hora de la vesprada, gent molt vulnerable, sense sostre, ha vingut així per a poder passar esta nit. Disposen així d'un pues, llit, cores d'asseo, poden tindre un sopar i previndre esta nit d'avís roig. Recordem que de moment no s'ha registrat cap incidència en aquests dos centres d'acollida per a persones vulnerables que ja estan en aquests moments. També podríem recordar que al llarg del dia s'han suspès les cites sanitàries a causa d'aquest avís roig. Continuem molt pendents i, com diem així, a aquesta zona, al barri de Benimaclet, l'entrada de València està plovent ara de manera molt dèbil des de fa ja una horeta aproximadament. Continuem molt pendents d'aquest avís roig i de qualsevol incidència que pugui passar al llarg d'aquesta vesprada nit.
10: Moltes gràcies, Fèlix. Estem pendents d'aquesta situació a València. María Caballero,
13: Dani Meroño,
10: me acabes de enseñar una imatge, sí. Una notícia que en cas de que es rebaixi a taronja i xavís, encara es mantindrà l'alerta roja, no?
13: Ho ha comentat el conseller d'Emergències, Valderrama, quan ha parlat a Punt Ràdio, que estava molt pendents del possible creixement de rambles i barrancs, i Emergències mantindrà l'alerta roja a la Comunitat Valenciana, encara que, com tu deies, Dani, AEMET rebaixi l'avís a taronja. És una situació molt complicada. Lo pitjor de l'alerta roja, lo pitjor de les pluges i de la tormenta arriba conforme van avançant les hores, sobretot de cara a la matinada, i per això n'hi ha una nova reunió de coordinació a les 8:30 per a poder analitzar com està evolucionant tota la situació, tant a Castelló com a la província de València, i sobretot si és precís afegir més mesures per a previndre i sobretot per a garantir la seguretat de tots els ciutadans. I te dic, Dani, també, que AEMET prevé fins a 150 litres a Paiporta en menys de 24 hores. Diversos municipis arrasats per la Dana fa quasi 2 anys poden rebre 80 litres en una hora, un acumulat per damunt dels 150 litres.
10: Estem pendents d'aquestes últimes hores, amb també els titulars que ens ha donat en exclusiva ací a Punt Ràdio el conseller d'Emergències en directe. I clar, nosaltres volem conèixer un poc o tractar d'aprendre què passa i per què passa. Per això anem amb la secció de ciència, que avui és molt meteorològica. Anem a la secció de ciència perquè està ja a l'altre costat de la línia telefònica José Luis Oltra, què tal, com estàs? Espero que estiguis a casa.
14: Bona vesprada, sí, estic a casa. Ha començat a ploure fa uns minutets així a esta zona de València, però així estem bé.
10: Hem de dir que volien que estigués així a l'estudi, però per seguretat hem decidit que, a més, escolta molt bé, amb el teu micròfon, estigues a casa per a tractar de fer la teua secció, que avui versa al voltant de l'oratge, de la meteorologia, i crec que tens bona cosa en el dia d'avui.
14: Sí, havia pensat, ja que bueno, anem a tindre aquest episodi de pluges intenses a la nostra comunitat, parar-nos un poquet a aprendre per què plou. No? I per què plou? Perquè coneixem, no? Si jo vos pregunto, per exemple, quan escolteu que venen pluges a la Comunitat Valenciana...
10: L'oratge de la meteorologia, i crec que tens bona cosa en el dia d'avui.
14: Sí, havia pensat, ja que bueno, anem a tindre aquest episodi de pluges intenses a la nostra comunitat, parar-nos un poquet a aprendre per què plou. No? I per què plou?

0: no sé,
1: gota
0: sí,
1: freda,
0: sí.
1: Borrasca,
0: borrasca,
1: potser.
0: Borrasca.
1: Molt bé. Vent de llevant també s'escolta. Mediterrani calent, es parla, no?, del Mediterrani, que està calent. I quan escoltem tots aquests termes, pot arribar el punt en què pensem que tota la pluja és la mateixa, no?, i que tot té el mateix origen. Però la realitat és que no. I és que cada vegada que plou, pot ser que l'origen d'aquesta pluja o el mecanisme atmosfèric i físic que fa possible aquesta pluja siga molt diferent. I per això volia avui parlar un poquet de què està passant ara i què va passar aquestes pròximes hores, només per a entendre què està passant i diferenciar-ho de el que ha ocorregut abans, per exemple, al principi d'aquest any, que vam tindre aquestes borrasques atlàntiques, no sé si vos en recordeu, que van deixar bona quantitat de pluja, no només a la Comunitat Valenciana, sinó també a, per exemple, a Andalusia, a Extremadura, al nord d'Espanya, o també diferenciar aquests episodis de pluja a aquesta dana que vam tindre a l'octubre del 2024. El que tenim ara no és ni una dana ni és una borrasca, com vam tindre en aquests episodis. El que tenim ara és una zona d'altes pressions. És el que es diu un bloqueig anticiclònic, que s'estén pràcticament des de l'Atlàntic Nord fins a l'oest de Rússia. Aleshores, és prou gran, aquest bloqueig, no?, anticiclònic. Sí, sí. Però, clar, si jo vos dic anticicló, normalment vosaltres això ho associeu amb bon o mal oratge.
0: Uf, jo amb mal oratge.
1: Mal oratge, sí.
0: Sí, no?
1: Maria?
0: Maria està pensant, ho està pensant perquè no sap què dir.
1: Molt bé. I si vos dic la pregunta inversa, i si vos dic borrasca?
0: Borrasca, pues...
1: Amb bon o mal oratge?
0: Uf, jo és que penso sempre que és mal oratge tot.
2: Sí, jo sí.
1: Clar, tot és mal oratge, no?
2: Sí, jo crec que sí, no?
1: Normalment la borrasca, que porta pressions baixes, ens porta mal oratge, però l'anticicló, que porta pressions altes, normalment porta bon oratge, porta aquests cels sense cap núvol que estem acostumats a la Comunitat Valenciana, sobretot cap a l'estiu.
2: Sí. Uh-huh.
1: Aleshores, l'anticicló normalment ens porta aquest bon oratge, però avui hem dit que tenim un anticicló i a la vegada que tenim aquestes pluges... Exactament, aquestes pluges previstes torrencials. Però és que el que passa és que aquest anticicló no és exactament el que està fabricant, diem, el que està provocant la pluja directament, sinó que el que està fent és ajudar a reconduir la circulació atmosfèrica de manera que ens arribi un aire de llevant, que està molt carregat d'humitat, just quan tenim una massa d'aire fred en les capes altes de l'atmosfera. És a dir, avui tenim, podríem dir, dos ingredients, no?, que venen de llocs diferents. I ser aire baix, clar, que ens arriba càlid, molt húmid, després de recórrer el Mediterrani, i per dalt, per les capes altes de l'atmosfera, avança des de l'oest una xicoteta ondulació de circulació atmosfèrica amb aire més fred. I clar, quan posem este aire càlid i húmid baix i després posem l'aire més fred dalt, l'atmosfera es torna molt inestable i l'aire calent puja, es refreda, condensa tota aquesta humitat i pot donar-nos aquestes tempestes com les que tenim o les que es preveuen per avui.
2: Però, per tant, per lo que estàs dient, realment avui no tenim una dana, encara que tinga certa relació, no?
1: Exactament. Té certa relació perquè la dana també està formada per una bossa d'aire fred en altura, però no és exactament el mateix. Dana, la paraula dana, és un acrònim realment. Significa depressió aïllada en nivells alts. I la part més important així és precisament aïllada, no? Perquè esta dana és un trosset de la corrent d'aire fred que envolta el planeta a prop dels pols i per una inestabilitat acabant aïllant-se, acabant separant-se, podríem dir. I tinc un dato curiós per a vosaltres.
2: A veure.
1: Perquè no sé si sabíeu que les danes no només les tenim al planeta Terra,
2: sinó
1: que altres planetes i cossos del sistema solar amb atmosfera també tenen este fenomen.
0: Que curiós.
1: Per exemple, a Venus, a Júpiter, al Saturn, també tenen danes. L'únic que no tenen gent que les experienci, no? que les sofra.
0: Són iguals? S'assemblen en alguna cosa?
1: Sí.
0: O...
1: De fet, normalment en estos planetes que he nomenat són més intenses, perquè les seues atmosferes són més grans i aleshores són més intenses. Però el que necessites en un planeta per a tindre una dana és atmosfera i rotació. Com tots estos planetes tenen atmosfera roten, perquè donen voltes al seu voltant, doncs tenen estos fenòmens i molts altres, per suposat, que tenim així a la...

0: a la Terra. Doncs bé, hem dit que la pluja d'avui i de demà no la crearà una dana, però sí que és cert que Aemet preveu que es puga formar una dana cap al diumenge, prop de la península Ibèrica. Però hem d'insistir en que no és el que tenim ara, encara que probablement es formarà en els pròxims dies. I, bueno, també és una dana, és, com ja recordem, el que vam tindre a octubre del 2024.
1: Sí.
0: I abans vos he contat sobre aquestes borrasques que vam tindre a l'inici d'enguany, cap al gener, el febrer, no sé si us en recordeu, que
2: vam tindre
0: una cosa de... Vos en recordeu dels noms? Que cada setmana...
1: Ai, m'encantava, perquè eren noms com de persones, no? Depenent...
0: Exactament.
1: Crec que n'hi havia... Ingrid, crec que era una, no?
0: Molt bé, exactament.
1: Leonardo.
0: Això va ser la primera.
1: Leonardo
0: també la van tindre.
1: Una Marta, sí, no, que normalment... quasi era Maria.
0: Exacte. Normalment li donen noms, efectivament, de gent, no? De dones o d'homes.
1: Sí.
0: I ho fan en ordre alfabètic.
1: Ah, sí?
0: La primera dana que arriba... Sí, la primera borrasca que arriba comença en una A, la segona en una B, la tercera en una C. Aleshores, al gener vam tindre Ingrid, després Joseph, després Christine, amb K, després Leonardo, després Marta, que has dit tu. I així vam tindre moltes borrasques seguides, una darrere l'altra, que van portar molta pluja. Com ja hem dit abans, a la Comunitat Valenciana, però també a altres parts d'Espanya, que van veure pluges rècord. Per exemple, a la Serra de Grazalema, que està a Cádiz, van tindre tanta precipitació en uns dies com normalment tenen en tot un any.
1: Mare meua.
0: Sí, sí, per causa d'aquestes borrasques atlàntiques, no?, que van anar una darrere de l'altra. Doncs, de fet, es calcula que en tota Espanya es va acumular més pluja del que s'acumula normalment. Més pluja del que s'havia acumulat en aquests mesos els últims 47 anys.
1: Més del doble,
0: no? Està mal,
2: no?
0: Més del doble, exactament, sí, sí.
1: Quina barbaritat.
0: Moltíssima pluja. I tot això que estem parlant, aquestes danes, aquests bloquejos anticiclònics que ens donen aquestes pluges com les que tenim avui, aquestes borrasques atlàntiques, tot això, com que són fenòmens meteorològics i estan determinats pel clima que tenim en una certa regió, doncs tenen alguna cosa que veure amb canvi climàtic. Clar que està, perquè si el clima està canviant, els fenòmens que són característics d'un clima o d'un altre canviaran també. I per a parlar d'això, jo volia convidar a una investigadora que està especialitzada precisament en meteorologia i climatologia del mar Mediterrani, de la nostra mar. Ella és la doctora en física Samira Codallar, que és la coordinadora de l'àrea de meteorologia i climatologia del SEAM, el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani. No sé si la tenim a l'altra banda del telèfon.
2: Sí, ja està preparada.
3: Buenas noches. Hola, buenas noches.
0: Hola, Samira. Buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Muchas gracias por conectarte. No sé si nos has podido escuchar, pero hemos comentado brevemente que la situación atmosférica que tenemos hoy no es exactamente la misma que cuando tenemos una dana o cuando tenemos una borrasca. Pero seguro que tú lo explicas mejor. ¿Podrías un poco hablarnos de estas diferencias?
3: Bueno, claro, evidentemente, y es una cuestión muy muy importante porque hay que entender que no siempre es una dana lo que tenemos cuando vivimos situaciones de precipitaciones intensas como estamos viviendo en este momento. De hecho, una dana, como muy bien habéis explicado, es lo que llamamos una depresión aislada de aire frío en niveles altos, y aquí tenemos aire frío en altura, pero no está estructurada o no tiene la estructura aislada que justamente es lo que caracteriza a lo que llamamos una dana, porque es como una bolsa que envuelve aire frío que se desplaza hasta la región del Mediterráneo en la que nosotros estamos e interacciona a su vez pues con aire cálido en niveles más bajos que pudiésemos tener. Pero aquí no es lo que tenemos en esta situación y, por tanto, entender, eso es muy importante, que no hay que asociar automáticamente una dana con lluvias catastróficas, ni siquiera una borrasca con lluvias catastróficas. Lo importante, que es lo que estamos viviendo en esta situación de manera muy, muy clara, son todos los ingredientes que coinciden e interactúan entre ellos. Por ejemplo, aquí estamos viendo claramente pues ese aire frío en niveles medios y altos de la atmósfera, que aumenta muchísimo la inestabilidad, pero también, como muy bien habéis explicado, ese aire cálido y húmedo en las capas más bajas. Hemos tenido y tenemos un Mediterráneo muy caliente, lo que implica una mayor evaporación y, por tanto, una mayor disponibilidad, ¿no?, de vapor de agua en la atmósfera. Y cuando ese aire frío en altura y la inestabilidad de ese aire caliente en las zonas más bajas se encuentran, pues tenemos estas situaciones tan intensas de precipitación y estas tormentas que estamos viviendo.
0: Uh-huh. Yo también. Pues, disculpa, María, adelante.
1: Ah, no, jo volia preguntar-li, perquè clar, estem parlant d'un avís en roig per pluges, què significa exactament, comentàvem abans, que n'hi ha com un mínim de pluja per a que passe avís en roig, però suposa que no n'hi ha un màxim, no?
3: Evidentemente, eso está muy, muy claramente explicado. Los avisos de AEMET implican ciertos intervalos de precipitaciones, pero también implican que puede pasar cualquier cosa por encima de ese límite inferior que estamos indicando con el aviso rojo. Es decir, un aviso rojo no significa que vaya a llover de esa manera, eso es muy importante también, en todos los puntos del territorio, uh-huh. pero sí que existe una probabilidad suficientemente alta de fenómenos muy intensos e impactos muy graves. En este caso, pues para la torda noche se contemplan intensidades muy, muy altas, más de 90 litros por metro cuadrado en una hora. Estos son intensidades altísimas y acumulados que pueden superar, como habéis dicho en múltiples ocasiones, los 200 y 300 litros por metro cuadrado en 12 horas. Eso, evidentemente, estamos hablando de una gravedad, una posible o potenciales impactos muy graves para la región.
1: Uh-huh. Samira, i s'està parlant de precipitacions torrencials, ja que te tenim, què diferència hi ha entre una pluja molt intensa i una pluja torrencial?
3: Bueno, evidentemente aquí de lo que estamos hablando es ya de la intensidad, ¿vale? Vamos a decir, por hora. Ya no de acumulado, sino de cómo de intenso llueve. La torrencialidad no significa simplemente que llueva mucho, sino que llueve muchísimo en muy poquito tiempo. Y cuando superamos pues aproximadamente los 60 litros por metro cuadrado en una hora, pues ya hablamos de precipitación torrencial.
1: Vale.
2: Mm-hmm. Jo volia preguntar-te per aquestes zones de risc habitables que potser n'hi ha. Hi ha municipis o barris a la costa valenciana que ja no són segurs i s'haurien de reubicar? Perquè molta gent se ho pregunta de... No sé si estic vivint per la climatologia, per l'horatge, per la zona, en un lloc segur. N'hi ha zones que ja no són segures, Samira?
3: Bueno, evidentemente, cuando hablamos de zonas de riesgo, no debemos mirar solo dónde está cayendo la lluvia. Eso es muy importante que lo volvamos a explicar. Tenemos que mirar toda la cuenca, porque una tormenta muy intensa, pues aguas arriba, como desafortunadamente hemos vivido aquí, puede generar avenidas que lleguen después a municipios donde incluso puede estar lloviendo muy poco. Entonces, a ver, el mayor riesgo aparece cuando una precipitación extrema afecta a una cuenca de respuesta rápida y aguas abajo. Esa es la peor situación y que encuentre, pues claro, zonas de riesgo densamente urbanizadas, infraestructuras, carreteras y población expuesta. Evidentemente, en la Comunidad Valenciana hay muchas zonas que llamamos zonas inundables y, por tanto, todas esas zonas en un momento determinado pueden sufrir, por supuesto, un riesgo potencialmente muy alto de ser inundadas. Todo ello también hay que añadirle, pues evidentemente, todas esas zonas y en las cercanías de cauces, de barrancos, de ramblas, pasos inferiores, carreteras con agua, etcétera, etcétera.
2: I sí que és de veres que clar, ens preguntem, estan preparats els barrancs i els clavegrams actuals per a la velocitat de la pluja torrencial de avui en dia?
3: Bueno, evidentemente lo que hay que entender es que las condiciones climáticas en las que vivimos ahora mismo han cambiado respecto a lo que sufríamos hace unas décadas. Eso no quiere decir que este tipo de fenómenos no hayan ocurrido siempre. Es decir, justamente las precipitaciones torrenciales, las precipitaciones intensas e incluso las inundaciones son parte de la climatología de la región mediterránea. Lo que ocurre es que con estas condiciones actuales de una temperatura mayor en nuestra atmósfera, un calentamiento generalizado del planeta, pues lo que estamos observando es que por un lado vivimos una atmósfera que tiene la capacidad, por explicarlo de manera sencilla, de absorber cada vez más vapor de agua. Esto es físicamente lo que se produce con claro. Este aumento de temperatura que sufre. Y por otro lado tenemos unos mares y océanos, y particularmente nuestro mar Mediterráneo, que se está calentando a una velocidad tremenda, acelerada en los últimos años, y esto implica a su vez pues un aumento de la evaporación, es decir, un aporte muchísimo mayor del que teníamos antes en nuestra atmósfera. Todo nos lleva justamente a unas condiciones muchísimo más favorables para que cuando todas las condiciones e ingredientes, ¿no?, que comentaba al principio, tengan lugar, esa inestabilidad, masa de aire frío en altura, masa de aire húmedo y cálido en las capas más bajas, es decir, toda esta situación se dé de manera conjunta, pues las precipitaciones evidentemente van a ser potencialmente más explosivas y potencialmente más torrenciales. Y por tanto, pues hay que estar preparados para ello.
2: José Luis, que sé que estás por ahí, esta me preguntes.
0: Sí, no, yo volia preguntarle també a Samira, clar, estàs parlant precisament de com el canvi climàtic pot fer més greu, no, o més probable estos episodis, i clar, és difícil dir quan va a produir-se abans de que es produïsca una tormenta concreta o un episodi de pluges concrets, és difícil dir, sí, donar-li un percentatge, no?, de quant ha contribuït així el canvi climàtic. Però què podrem fer a posteriori, quan ja hagin passat aquestes pluges, per a entendre millor com ha afectat o no el canvi climàtic a, per exemple, aquest episodi concret?
3: Claro, esta es una pregunta muy importante porque es una cuestión que yo creo se hace muchísima gente no entiende realmente cuando hablamos del cambio climático y su impacto en este tipo de fenómenos a qué nos referimos. Y efectivamente aquí me gustaría insistir en esta cuestión de nuevo. Este tipo de fenomenología es característica de la región mediterránea, es decir, siempre los hemos tenido y siempre los tenemos, los tendremos. El cambio climático no genera nuevos fenómenos, nuevos eventos. Lo que provoca es justamente que las condiciones, por decirlo de alguna manera, que tenemos ahora mismo, potencien, extremicen la severidad de este tipo de eventos. Esto por un lado. Y luego, claro, el cambio climático no podemos decir si ha sido el motivador, ¿no?, de este tipo de eventos. Eso se hace a posteriori con estudios, ¿no?, que llamamos estudios de atribución, que lo que hacen es pues investigar justamente después, analizar qué hubiese ocurrido mediante, por ejemplo, modelización, qué hubiese ocurrido si las condiciones no hubiesen sido las que ahora tenemos por este calentamiento de nuestro planeta, sino otro tipo de temperatura que no hubiese variado tanto. Entonces, comparando de una manera simple, lo estoy explicando de una manera simple, estas dos, estos dos eventos, podríamos decir dónde y cómo el cambio climático ha tenido un impacto en el tipo de fenómeno. ¿Pero qué podemos estudiar después de que esto se produzca? Bueno, pues lo que nosotros hacemos es, una vez termina el episodio, podemos analizar exactamente qué ha ocurrido, cuánto ha llovido, dónde ha llovido, cómo ha llovido, qué intensidad, cuánto tiempo, qué cantidad de humedad llegaba desde el Mediterráneo, la temperatura que tenía el mar durante pues estos días previos, incluso semanas y meses, y podemos utilizar, como decía, nuestros modelos climáticos pues para hacer esas comparativas que comentaba, ¿no?, de atribución de cambio climático, reproducir una situación similar en el clima actual y compararla con cómo habría sido en un mundo sin calentamiento provocado por la actividad humana. Y así sí que podremos responder a preguntas muy concretas, como si el cambio climático se ha hecho que lloviera más, o que las precipitaciones fueran más intensas, o que afectaran a una superficie mayor, o que un episodio de estas características pues sea ahora más probable que antes.
2: Sí que este ver és que hem d'anar amb molt de compte, no? Perquè entendre tots aquests conceptes, José Luis, és difícil, no? Perquè amb tota la velocitat que porta la informació, sempre és important que arribi alguna persona que ho sàpiga i ens ho explique.
0: Així és, i per això és tan important tenir espais com aquest que tenim ara al programa, on podem entrevistar aquestes veus expertes que ens poden contar tot això d'una manera que siga sencilla y que podamos entender.
2: María, no sé si tenías alguna pregunta más, pero
1: no,
2: Samira.
1: Agrair a Samira, porque qué importante es, en verdad, Samira, tindre toda la información y conscienciar y, sobre todo, educar también a toda la gente sobre las diferentes, toda la información meteorológica que necesitemos saber, para, por lo menos, saber cómo actuar en casos como el de hoy.
3: Efectivamente, yo os agradezco el espacio para poder un poco compartir todo este trabajo que nosotros realizamos, estas investigaciones, ¿no?, que desarrollamos y que al final el único propósito que tienen es el beneficio de la sociedad y, por supuesto, pues el colaborar en toda esta cuestión de la prevención, de la educación, de la comunicación Y que al final el mensaje, ¿no?, que a mí me gustaría a lo mejor quizá dejar en este momento es que hay que entender que la región en la que nosotros vivimos es una zona afectada muy claramente por estos cambios que estamos observando en nuestro planeta. Nuestra región mediterránea se está calentando un 20% más que el resto del planeta. Nuestro mar Mediterráneo se calienta entre 2 y 3 veces más rápido que otros mares y océanos del mundo, y esto evidentemente tiene implicaciones muy importantes, no solamente para el mar Mediterráneo, su flora, su fauna, sino también para las zonas continentales próximas, que es justamente donde nosotros vivimos. Y que no es solamente una cuestión meteorológica o climática, sino que aquí estamos hablando de una cuestión de afección, ¿no?, a nuestros sectores socioeconómicos prioritarios en la región. Es un problema no solamente medioambiental, sino socioeconómico de primer orden.
2: José Luis, Samira, yo creo que ha quedado molt clar com és una dana, què significa i també la capacitat que pot tindre una pluja torrencial.
1: I sobretot el que està dient Samira, no? Que realment nosaltres cataloguem els episodis com el de avui com algo excepcional, però realment formen part del clima mediterrani de la Comunitat Valenciana, Samira.
3: Efectivamente, esto es así, pero no hay que olvidar que las condiciones que vivimos actualmente, y yo creo que ahora todos lo sentimos con muchísima más claridad que hace unas décadas o hace unos años, las condiciones actualmente no son las de hace unas décadas, y estas condiciones cambiantes a nuestro alrededor pues tienen, por supuesto, un impacto muy importante en lo que es la fenomenología característica de la región mediterránea, porque hoy hablamos de precipitaciones extremas y potencialmente inundaciones en nuestra región, pero hace 2 semanas estábamos hablando de calor extremo y olas de calor con un impacto tremendo en salud humana y mortalidad para la región. Es decir, que esto es la región mediterránea en la que vivimos, hay que entender dónde vivimos, hay que entender los riesgos que podemos sufrir y a partir de ahí, por supuesto, adaptar nuestros municipios, nuestras ciudades, nuestra región a estos cambios que hemos sufrido, que estamos sufriendo y que vamos a sufrir, y que, por supuesto, si lo hacemos de la manera correcta, pues la idea es minimizar el impacto de este tipo de fenomenología, porque los fenómenos extremos no podemos evitarlos, siempre existirán, tendremos que convivir con ellos, pero sí podemos evitar el riesgo que supone o el impacto que supone para nuestro territorio.
2: Samira, moltes gràcies per estar així amb nosaltres a Punt Ràdio.
3: Un placer.
2: José Luis, alguna coseta més?
0: No, jo crec que ja pensa que ha quedat tot molt clar, aleshores crec que ja n'hi ha prou.
2: Ens vegem la pròxima setmana, no? En 2 setmanes, a veure si fa millor horatge i pots estar així a l'estudi.
0: Segur que sí.
2: Moltes gràcies, companys. Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes coses per comentar abans d'anar-nos cap al centre d'emergències on està Carles Navarro, perquè n'hi ha una reunió de coordinació a les 8:30. N'hi ha moltes incidències ferroviàries perquè han suspès el servici de llarga distància en Catalunya i tots els trens de Rodalia amb origen o destinació valencià. I què ha passat? Que n'hi ha hagut un caos a l'estació del Nord espectacular perquè n'hi ha molt... Hi ha hagut molta demora a l'hora de prendre decisions per part de Renfe. I què ha passat? Que n'hi ha pocs autobusos, clar, poques opcions i molta gent que s'ha quedat atrapada, Maria, a l'estació de Nord, per exemple.
1: Sí, jo crec que ho comentàvem quan hem rebut la notícia, no? No n'hi ha hagut el suficient marge de temps per a que la gent poguera... utilitzar alternatives per a tornar a casa o per a substituir per aquestes rodalies, no?
2: Clar.
1: Aleshores, jo crec que ha sigut un problema d'informació, perquè, clar, ara sí que se disposa a autobusos per a que la gent puga fer aquest trajecte, però la realitat és que n'hi ha més gent que autobusos. Per tant, són moltes les persones que ara mateix estan totalment afectades.
2: Estan venudes, pràcticament.
1: Sí, clar,
2: estan venudes,
1: perquè
2: no poden fer res.
1: No tenen una alternativa. Són persones afectades per aquestes cancel·lacions, que sí que és de veres que Renfe ha publicat una nota de premsa, però jo crec que no amb la suficient antelació per a que la gent poguera tindre i ser plan B i poder tornar a casa.
2: Sí, perquè estan afectades pràcticament totes les línies de rodalies i també les de mitja i llarga distància que tenen ixe pas, ixe corredor mediterrani que passa per València i que ha fet que molta gent es quede pràcticament al carrer i sense opció de prendre mesures per anar al lloc on tenia previst.
1: Sí, perquè si te dones compte, Dani, Metrovalència també ha anunciat que començava a reduir el seu servici per l'alerta roja, però sí que n'hi havia un servici. Lo que ha fet Renfe ha sigut tallar, cancel·lar, anul·lar completament tot el seu servici a partir de les 6 de la vesprada. Per tant, la gent que tenia que agarrar el metro per circumstàncies personals, a lo millor ha tingut que esperar més temps de l'habitual, però n'hi havia aquest servici. En canvi, la gent que estava en les estacions de Renfe no ha pogut tindre aquest servici perquè directament han cancel·lat completament tot el servici, han començat en les rodalies i després de mitjana distància i llarga distància, i la gent s'ha quedat completament venuda. És de veres, i n'hi ha que dir el que estaves comentant, Dani, que Renfe ha ficat a disposició dels passatgers autobusos, però la realitat és que no n'hi ha els suficients autobusos per a tota la gent que necessita una solució a la decisió de suspendre les línies.
2: Recordem que n'hi ha moltes mesures que s'han pres, com per exemple en educació i formació, suspensió de les classes, a tancar de forma generalitzada tots els centres educatius, escoles i instituts, avui i demà. També altres centres afectats, com per exemple la clausura de la universitat i molts exàmens que estan ajornats, que estaven previstos per al dia de demà. També als espais públics i oci, tancament de parcs i de zones verds. S'han clausurat pràcticament tots els parcs públics, incloent de forma íntegra, per exemple, el jardí del Túria. Sí, si vols anar al riu Túria, a l'antic riu de Túria, no pots anar perquè està tancat per la policia. També platges i cementeris, on s'ha prohibit totalment l'accés a l'arenal de les platges i es tanquen els cementeris municipals. En el que respecta també al medi ambient, tancament de la casa forestal i de l'embarcador de Puigdelames, de la suspensió de qualsevol activitat al parc natural de la Devesa Albufera, és a dir, no es pot fer cap activitat a l'aire lliure. En el que respecta a cultura, esports i comerç, tancament complet, complet de biblioteques, museus i centres culturals. S'han cancel·lat també els concerts programats per al Palau de la Música. En el que respecta també a esports i falles, suspeses totes les activitats en instal·lacions esportives municipals a l'aire lliure. També s'ha paralitzat l'activitat que n'hi havia a la Junta Central Fallera, que ja saben que aquestes setmanes o aquests dies estaven amb les candidates a la Cort d'Honor. En quant a comerç, també cancel·lació de tots els mercats extraordinaris ambulants, com per exemple el de Benimaclet o la Malva Rosa, i després també refugis per a persones sense llar, a banda dels tres centres d'atenció d'emergències socials habituals. S'ha obert el poliesportiu de Benimaclet, que està gestionat per la Creu Roja.
1: Estem pendents d'aquesta reunió de coordinació. N'hi ha que dir que a hores d'ara ja s'han registrat esos 113 litres per metre quadrat a Eslida, Xodos, a Llàtova, prop dels 90 litres per metre quadrat, 30 litres ha caigut en tavernes de la Valldigna, que continua l'avís roig per pluges torrencials i que afronta les seues hores més crítiques. Dani, en la Comunitat Valenciana el risc continua sent persistent fins al divendres per la vesprada i, repetim, emergències ha dit que, independentment de que emet baixa el seu avís a Taronja, continuarà l'alerta roja a tota la província de València i també a Castelló per previndre el que puga passar amb la pluja.
2: Recordem que per part de les autoritats, ho ha dit així en directe el conseller, es demana el màxim confinament en els domicilis, evitar passos subterranis o túnels i seguir només els avisos a través de canals oficials d'emergències o a través de Apunt Ràdio o de la televisió d'Apunt. I sí que és de veres que nosaltres on anem ara és al Centre de Coordinació d'Emergències a l'Eliana, on està Carles Navarro, perquè a les 8 i mitja es reunia una altra vegada ese grup de professionals per a tractar de veure ixes mesures. Carles, què tal, com estàs? Com va la cosa?
4: Què tal, Dani Maria? Molt bona vesprada. Pues sí, fa 15 minuts que ha començat aquesta reunió de seguiment del temporal encapçalada pel conseller Valderrama i amb presència, per exemple, de les conferències hidrogràfiques o d'AEMET. Aquesta reunió continua a hores d'ara, sí, dins de l'edifici del centre d'emergències a la localitat de l'Eliana. El que sabem fins ara, i segons ens ha comentat el conseller, tant en l'última compareixença com en l'entrevista que ens ha concedit a Tot per l'Aire, és que episodis més importants i més forts de pluges s'esperen per a esta nit i esta matinada. Que eixa alerta roja que tenim ara en estos moments en la província de Castelló i en la província de València, en el litoral de la província de València, s'extendrà fins a demà, encara que AEMET rebaixi l'avís. Emergències ha decidit que eixa alerta roja es mantindrà fins a demà i que tal volta eixa alerta roja s'extenga en tota la província de València. Estes són les últimes dades que tenim i que ens ha facilitat el conseller Valderrama. Ara falta saber quines són les novetats respecte al temporal que, com dic, i no hi ha que oblidar, els episodis més intensos de pluja es produiran esta nit i esta matinada. Per exemple, el conseller d'Emergències també ha assenyalat en l'entrevista que, bueno, que s'han atès una sèrie d'incidents menors i que això donava a entendre que la gent estava fent cas de les recomanacions. Mireu, segons ha publicat Emergències en el seu compte d'X, s'han atès 11, des de les 6 de la vesprada fins a les 8 de la vesprada, s'han atès 11 incidents relacionats amb el temporal. Els municipis afectats són Sueca, Nàquera, Llàtova, Alberic, Faura, Onda i València Capital. I els incidents han estat relacionats o han sigut pues, buidatges d'aigua en carrers i garatges, incidències de circulació i danys en instal·lacions elèctriques i de gas. És a dir, que de moment els incidents són de poca importància. En lo que també ha insistit el conseller Valderrama durant tota la vesprada és que hi ha que mantindre la precaució. Ho senyaleu vosaltres també fa poc. Hi ha que estar en alerta, hi ha que evitar desplaçaments innecessaris, apartar-se de zones inundables i si veiem que el nivell d'aigua en el lloc on estem puja, hi ha que resguardar-se en un lloc alt. Com dic, la reunió de seguiment així en el centre d'emergències continua a hores d'ara. Pareix ser que en pocs minuts o conforme acabe aquesta reunió, el conseller d'emergències, Juan Carlos Valderrama, tornarà a compareixer davant dels mitjans de comunicació per a renovar totes les dades que tenim i per veure com està el temporal, no només ara, sinó per a les pròximes hores que pareix que van a ser molt crítiques.
2: Moltes gràcies, Carles. De moment tanquem ahí la comunicació. Si n'hi ha alguna novetat, obrim en estos últims 10 minuts de programa d'esta retransmissió especial Pluches i sa comunicació amb l'Eliana.
4: Perfecte, així estarem.
2: Según les arses, María, de Estaciones Oficiales de la EMET y de la Asociación Valenciana de Meteorología, los registres más destacados es concentren en les zones, evidentemente, en avís roig. Por ejemplo, a la provincia de Castelló es la zona o les pluches están sent més estàtiques i preocupants a hores d'ara. Els ports i els maestrats estan registrant els acumulats més importants de la jornada amb municipis que ja superen el 100 o 120 litres per metre quadrat en poques hores en punts de l'interior nord. També al Baix Maestrat i Plana Alta, localitats costeres i prelitorals comencen a rebre nuclis de tempesta molt eficients amb intensitats que superen localment el 40 litres per metre quadrat en només una hora. A la província de València, al litoral nord i Camp de Morvedre, el nucli de la tempesta ha entrat amb força des del mar cap a la costa central, a València Ciutat i l'Horta Nord, els pluviòmetres d'estacions urbanes i de l'Horta ja registren acumulats destacats d'entre 40 i 70 litres per metre quadrat, amb una intensitat torrencial a estones que estan provocant els primers problemes d'embassament en l'asfalt. També al Camp de Morvedre, Sagunt i voltants, la pluja replega intensitat a mesura que avança la nit, acostant-se també, Maria, a la barrera dels 60-80 litres per metre quadrat. Per això hem d'anar amb molt de compte,
1: perquè
2: poden assolir pics d'ací fins a demà de 180-250 litres per metre quadrat en tot el litoral de Castelló i el nord de València.
1: I sobretot, Dani, jo crec que mantindre la calma, no? Ho hem comentat des que hem arrencat el programa. Jo crec que la gent ho està fent molt bé, que la gent està respectant i complint totes aquestes mesures de seguretat, i n'hi ha que mantindre la calma. N'hi ha punts, també hi ha municipis de València que s'han quedat sense llum, a Sueca n'hi ha algun tall de llum, també a Cullera s'han quedat sense llum, i sobretot és mantindre aquesta tranquil·litat, no? Que en una situació adversa com la que estem vivint i anem a viure al llarg de les pròximes hores, ho han dit, jo crec que tots els protagonistes, especialistes que han passat durant aquestes 4 hores per els micròfonos d'Apunt Ràdio, que lo pitjor està per vindre, que de fet la reunió de coordinació de les 8 i mitja és per analitzar tot el que ha passat, però sobretot per a ficar un pas, estar un pas per davant de tot el que puga ocórrer en les pròximes hores, i per tant mantindre la calma, que la gent estiga ben informada, que continue complint les mesures de seguretat que des de les institucions estan donant a tots els ciutadans, i sobretot que sintonitzen a Punt Ràdio, que estiguen molt pendents de tots els canals de comunicació d'esta casa, perquè nosaltres ho dèiem a l'inici del programa, avui teníem que fer programa especial, perquè creguem que és importantíssim estar al costat de la ciutadania i de la gent quan més ho necessita, i avui, evidentment, n'hi havia que estar al seu costat.
2: Sí, també moltes gràcies a la gent que ens ha enviat vídeos al 639-32-41-36, els hem penjat a xarxes socials, vídeos que jo crec que estan molt bé, perquè deixen entrevore com estan les coses, com per exemple, vaig anomenar-los alguns, el de Jorge Navarro, que ens ha enviat un timelapse d'Alzira, també el de Neike Pérez, que a Montserrat, a la Ribera Alta, també ens ha enviat com estava el cel en aquest moment, i molts comentaris i opinions que ens han arribat de com estava la gent vivint en aquest moment aquest oratge, no? que estava arribant amb aquesta alerta roja. També hem de dir que hem de donar les gràcies a tots els companys, vaig anomenar-los amb el teu permís, Maria, perquè sí que és de veres que els companys
1: ens han ajudat moltíssim, és de veres.
2: I està passant que ara també estan en directe a la televisió d'Apunt Media, ens han acompanyat durant esta vesprada fent diferents connexions per a tractar d'explicar com estava l'oratge en els diferents municipis. Per exemple, gràcies a Núria Pérez a Castelló, gràcies també a Pablo Moreno a Vila-real, gràcies a Patricio Ortiz a Peníscola, a Celia Cerezo a Benicarlo, a Carles González, que ha estat i continua estant a Nules, també gràcies a Félix Tena, que ha estat a València, a Amparo Fernández, que està encara a Paiporta, a Nerida Sarrión, que ha estat a Sagunt, a Gemma Miró, que ha estat a Montserrat, a Víctor Vidal des de Gandia, Ángel Hernández, que encara continua al Cira, a Dani Ortega, que ha estat a Dénia, i per suposat també a José Antonio Pedrosa, que ha entrat en directe des de la BGT. I recordem que heu de tractar de agafar el cotxe. No agafar el cotxe, perquè és important mantindre la tranquil·litat, la calma, però estar al seu domicili, perquè no es recomana agafar el cotxe, tal com ens ha dit José Antonio Pedrosa des de la DGT.
1: I Dani, també t'he de dir que nosaltres ens quedem sense temps, que tenim que ficar punt i final a tot per rei, però això no significa que a Punt Ràdio vaig a tancar la porta, ni molt menys. ara arriben els companys dels servicis informatius, daran complida informació de tot el que ha passat i tot el que passarà en les pròximes hores a la Comunitat Valenciana. Després continua la programació habitual de la casa i, evidentment, també els nostres companys de 90 minuts estaran molt pendents de tot el que ocorrega al llarg de les pròximes hores per a dar complida informació a tots els nostres oients. Que esperem que la programació no s'allargui més del compte. Això serà bona senyal, no perquè no tinguem que treballar nosaltres, Dani, que nosaltres estem encantats d'estar així, sinó perquè les coses estan calmades i que, evidentment, està plovent a la Comunitat Valenciana, a la província de Castelló i a la província de València, però per sort no n'hi ha que lamentar danys greus ni materials ni tampoc humans.
2: Per a demà, divendres 2 d'octubre, es preveu una jornada de molta inestabilitat, segons la informació de l'Agència Estatal de Meteorologia, de la EMET, i el canal de l'horatge d'esta casa. D'apunt, s'espera un matí crític amb pluges generals, fortes de matinada durant la nit i les primeres hores del matí d'este divendres. Es mantindrà el risc de precipitacions torrencials, especialment a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, la província de Castelló, i també el litoral de València. Haurà una intensificació del vent. Sembla que el flux de gregal nord-est i llevant bufarà amb més força, portant encara més humitat de mar i més combustible per a les tempestes, però n'hi haurà una milloria progressiva a partir del migdia amb una obertura de clarianes. La situació tindrà, o tendirà, millor dit, a millorar de manera generalitzada i les pluges es faran més disperses i menys organitzades a gran part del territori. Moltes gràcies, Maria.
1: Gràcies a tu, Dani, gràcies a tot l'equip.
2: Gràcies a Sílvia Labort, a Tono Escribano i a José Navas, en estatal comandament tècnic. Gràcies a Sofia García, a tots els corresponsals i també a Carles Navarro. Ha sigut un plaer. Servei públic, així, a esta casa, a Punt Ràdio, on hem estat al seu costat, al vostre costat, per a tractar d'apropar-los tota la informació de servei, tota la informació per a la ciutadania i també per a tractar d'explicar un poc què està ocorregent al carrer i als municipis valencians que estan a l'alerta roja. Nosaltres ho deixem així, però ara agafen el testimoni els companys informatius que explicaran molt més, actualitzaran la informació i durant tota la nit, fins al 90 minuts, estaran explicant tot el que passa. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres posem així el punt i final, però continua la informació així, a Punt Ràdio, amb els companys informatius. Adéu.

0: La vesprada és tot per l'aire. Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
1: Bona nit, són les 9 i avui comencem Contrapunt amb atenció especial a l'episodi de pluges que està actiu des d'esta vesprada, amb avís roig en tota la província de Castelló i el litoral de la de València. Un temporal anàrquic molt difícil de preveure degut a la naturalesa de les precipitacions. Són tempestes que no estan organitzades, que es caracteritzen per la impredictibilitat dels nuclis de tempesta, amb la incertesa que això genera. José Navas i Juan Alpuente estan al control de so. Comencem. I comencem amb Javi Miró, el nostre especialista, el nostre meteoròleg. Quina és la situació a hores d'ara, Javi?
2: Bona nit. Ara mateix tenim dos nuclis actius. Un que està afectant la zona de la Safor, inclús la Vall d'Albaida, un nucli prou destacable. De fet, hi ha moltes descàrregues elèctriques. Inclús s'han acumulat l'última hora 85 litres per metre quadrat a Gandia, per Paio Borrell, 56 a Cima de la Vall Digna, 54 a Barx o 46 a Tavernes de la Vall Digna. També ha sorgit un altre nucli cap a la zona interior, a Agres, on l'última hora s'han acumulat 41,7 litres a la zona de la Valleta, inclús cap a l'interior, a Villena, un altre nucli que està sorgint ara mateix. I l'altre nucli que preocupa o que ens manté alerta és el que està començant a entrar ara mateix al Baix Vinalopó, al Baix Maestrat. Ara mateix comença a ploure a Benicarló, entre Benicarló i Peníscola, un nucli que està a la mar però que tendirà a entrar durant aquestes immediates hores cap a l'interior. Són les dues zones que preocupen ara mateix perquè la precipitació ja cau, sobretot en la zona del sud de València, i pel que passarà en el futur, no? I és que durant aquestes pròximes hores continuarem amb precipitacions actives en moltes parts del nostre territori, i en especial caldrà parar l'atenció allí a l'extrem nord del nostre territori, on sembla que estos nuclis tendiran a regenerar-se ara mateix i començaran a entrar una miqueta cap a l'interior. Els avisos continuen nivell roig a tot el litoral central, litoral nord, a tot a la província de Castelló, també a l'interior, perquè podrien acumular-se més de 90 litres per metre quadrat en una hora i més de 180 litres per metre quadrat en 12, a excepció del litoral nord, on el llindar és de 250 litres per metre quadrat en 12 hores. Els avisos actius fins a demà a migdia al litoral nord, i la resta es desactivaran a partir de les 2 de la matinada. Així que la situació sí que tendeix a millorar, però puntualment comarques com el Baix Maestrat, inclús els ports, el nord de la Plana Alta, seria el que més preocupa en quant a l'acumulat de precipitacions, que podria passar dels 250, inclús aproximar-se als 300 litres. I com comentaves, ja has dit al principi, estem en un temporal de tardor molt anàrquic, perquè no està organitzat per res, són tempestes que es mouen sense direcció, i doncs cal parar molta atenció a ferramentes com el radar, com Avamet, com el SAI, Shuker, per veure quina és l'evolució del nostre entorn, per poder aplicar mesures d'autoprotecció, perquè és el que podem dir, la situació és de potencial risc allà on plou o fa de forma torrencial, i si ens toca, doncs podem tindre problemes.
1: Gràcies, Javi Miró. I continuem a l'Eliana, on des de les 8 i mitja està en marxa la reunió de coordinació per este episodi de fortes pluges. Àlex Sant Jaime, bona nit. Quina és l'última hora des de l'Eliana?
3: Bona nit. L'última hora passa per aquesta reunió de la Comissió de Seguiment dels Riscos, que ha començat a les 8 i mitja i que té damunt de la taula la possibilitat de, primer, d'analitzar ara mateix quin és l'escenari. Un d'ells és la previsió de que hi ha previsió de fortes pluges, sobretot les pròximes hores, a partir d'aquesta nit i la matinada, i també allargar l'alerta roja a demà, tot i que AEMET puga d'alguna manera rebaixar el nivell d'alerta. I inclús es parlava a principis d'esta vestada de la possibilitat de que en l'interior de València també s'activarà l'alerta roja. Aquesta és la situació ara mateix, estem a l'espera que comparega el conseller d'Emergències per tal de saber quina és l'última hora, si es prenen més decisions i sobretot saber les incidències que hi ha hagut al llarg d'esta vesprada. En principi, incidències fins ara ens han traslladat que han sigut poques i que això significa que la ciutadania està fent cas a les recomanacions que les autoritats han establert.
1: Gràcies, Àlex Sanjaime. I com deia el nostre company Àlex, continuem molt pendents d'aquestes actualitzacions que ens arriben des del Centre de Coordinació d'Emergències. De tota manera, el conseller ha informat sobre l'evolució de les pluges al llarg de la vesprada. Xavier García del Valle, bona nit. Què ha dit el conseller fins ara?
4: Sí, de moment, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha informat, en este cas en declaracions a Punt Ràdio, que les pluges més intenses s'esperen a partir de les 10 de la nit a la ciutat de València i a l'àrea metropolitana.
5: No podemos especificar una zona muy concreta, ¿no? Parece ser que la ciudad de Valencia, la mayor afectación puede ser hacia la noche, parece que se mueve hacia el sur y puede afectar a la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Hemos tenido, como he comentado anteriormente, reventones húmedos en determinados municipios y hay zonas como pueden ser Yatoba, Corte de Pallás, en la provincia de Valencia. O bien en la provincia de Castellón, lo que es Eslida, Artana, Llodos, que han sufrido también lluvias muy intensas. Ha vuelto a desaparecer estas lluvias, pero probablemente haya un retorno y puedan haber tormentas estáticas que incrementen el riesgo que se puede producir.
4: El conseller també ha confirmat que l'avís roig per risc extrem se mantindrà inalterable fins demà divendres. I també ha afirmat que a les 8 de la vesprada l'U2 havia atès 10 incidències i ha ressaltat que la ciutadania està seguint les recomanacions d'autoprotecció que emeten les autoritats.
6: La notícia també relevant i important és es que el número d'incidents que estem tenint són molt reduïts. Con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea. De hecho,
1: les primeres hores del temporal deixen diferents incidències, de moment sense gravetat, com apuntava el conseller d'Emergències Valderrama, i les classes de més d'un centenar de municipis, això sí, suspeses. Hi ha acumulats de vora 100 litres per metre quadrat ja en l'interior de Castelló i València, i les tempestes que se van activant i desactivant no han dit la seva última paraula. De fet, esta matinada s'espera que continuï descarregant a partir de les 10. Se desplaça cap a la zona metropolitana de València. Xavier.
4: Sí, la Generalitat ha enviat ja 3 missatges és alerta a la població, ha ampliat l'alerta roja fins demà i ha decretat l'alerta hidrològica en els rius Magre i Tú. El primer missatge ha sigut a les 10:02, dirigit a l'interior nord i litoral de Castelló i al litoral de València, en activar-se l'avís roig. A les 12:04 hi ha hagut un altre, quan s'ha ampliat l'emergència al sud de Castelló, tot l'interior de València i el litoral nord d'Alacant en nivell taronja. I el tercer és alert, s'ha enviat a les 5:10 de la vesprada, dirigit en este cas a l'interior sud de Castelló. Pel que fa a la sanitat, important també, Conselleria ha reprogramat les intervencions quirúrgiques previstes per avui, a excepció de les urgents, les oncològiques i la resta considerades de prioritat 1. També les cites en consulta i les proves diagnòstiques de les zones afectades. I també el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha informat que no és obligatori acudir a les seus judicials en cas de vista o citació mentre es mantinguen les màximes alertes meteorològiques. D'altra banda, la majoria de comerços i centres comercials com els de Bonaire, en Aldaia i altres empreses com les botigues Consum o la factoria Fortal Musafes han tancat i suspès torns esta vesprada, nit i també demà de matí.
1: I l'episodi de pluges està afectant, això sí, de manera molt important la circulació ferroviària. El servei de Rodalia de Renfe ha suspès la circulació de trens per les condicions meteorològiques i ofereix un servici alternatiu en autobusos. També s'han suprimit trens de mitjana distància i de la línia que connecta València i Barcelona. En part, Soriano està en l'estació del nord de València. Quina és la situació a hores d'ara? Bona nit.
7: Bona nit. Imatge insòlita d'esta estació del nord on no entra ni un tren des de les 6 de la vesprada, des del començament de l'avís roig. En aquests moments queden així 30-40 persones que molts d'ells han decidit carregar maletes en borses, passar així la nit o que busquen informació. Fa no res un grup nombrós de gent gran, de gent major, una trentena de persones que viatjaven de Còrdoba a Barcelona i que el tren s'ha detingut així, els han fet baixar. Han trobat una solució d'allotjament que els ha proporcionat Renfe i fa no res han eixit cap a aquest hotel. Recordem, com dies, que no funciona cap tren ni de llarga, ni de mitjana, ni de rodalies, el C1 que va a Gandia, ni el C2 que va a Moixent i Xàtiva, ni el C6 que va a Castelló. Estes persones han pogut viatjar des de les 6 de la vesprada. Durant una hora s'han proporcionat uns 15 autobusos i unes 825 persones han decidit tornar a la seva destinació en aquests autobusos. És el que podem contar-los ara mateix. Ens han dit des de Renfe que fins que no finalitzi l'episodi d'avís roig no es plantegen la tornada dels trens i que quan finalitzi s'haurà de fer una revisió de les vies de les instal·lacions abans de tornar al funcionament dels trens.
1: Gràcies, Empar Soriano. I parlem ara d'una altra afectació, la que està tenint este temporal, estes fortes pluges en el sistema educatiu valencià. En centres, municipis valencians, els col·legis romandran tancats demà per l'avís de fortes pluges, que es manté roig des d'esta vesprada.
4: Sí, a la província de València en són 58 centres, incloent-hi tots els centres educatius de la capital. 37 a la província de Castelló i 8 a la d'Alacant. L'alumnat que no assistirà a classe supera els 356.000 alumnes en les diverses comarques afectades per este avís de l'AEMET. I recordem també, està suspesa l'activitat sanitària no urgent, com hem dit fa uns moments. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, les consultes i proves diagnòstiques suspeses per esta alerta roja. S'han mantingut, això sí, es mantindran també demà, estes operacions preferents, les oncològiques i totes les considerades de prioritat 1.
1: I anem ara a parlar amb el nostre company Fran Martínez, que es troba a Nàquera, un dels llocs, una de les comarques també on més ha plogut fins ara. Bona nit, Fran, quina és la situació a hores d'ara?
8: Bé, Nàquera és un dels millors exemples d'aquestes tempestes que se queden ancorades en un lloc i deixen una gran quantitat d'aigua. Nosaltres en aquest moment hem pujat fins a Serra, el poble del costat, així han caigut 87 litres en poc més d'una hora. Un poc més baix, en Nàquera han caigut 67, i a Bétera, que es troba només a 12 quilòmetres, han caigut 0,6. De fet, allí hem vist com el barranc del Carreixet passava pràcticament sec. Aquestes pluges sobtades, intenses, que se queden ancorades en un lloc, han creat certes dificultats, sobretot en Nàquera. Allí ha hagut una sorcida de terra enmig de la carretera principal que ha obligat a les brigades d'emergència a treballar de valent per a alliberar-la, com ha passat fa pocs minuts. Així, en Serra, en el moment, tranquil·litat absoluta. Es tracta d'un poble amb unes grans costeres, l'aigua ha baixat, no ha deixat rastre, però això sí, ningú permaneix als carrers.
1: Gràcies, Fran Martínez. I d'altra banda, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat esta vesprada la preemergència hidrològica a nivell groc del Pla Especial d'Inundacions en la zona hidrològica del Baix Turià i de l'Alt Turià.
4: Sí, la informació s'ha notificat ja als ajuntaments afectats de la zona, que bàsicament inclou les comarques de la Serrania, el Racó d'Ademús, cap de Túria i l'àrea metropolitana de València. S'insta als municipis de la Conca que activen el seu Pla d'Actuació Municipal d'Inundacions o Pla Territorial Municipal d'Emergències i que intensifiquen la vigilància de llits i punts conflictius d'acord amb la guia de recomanacions als ajuntaments.
1: I en este repàs que estem fent pel nostre territori, pels indrets on més ha plogut fins ara, recuperem un dels llocs on la pluja ha començat a descarregar més pront. Ha sigut precisament a Xodos, a l'Alcalatén. La tempesta ha descarregat allí fins a 112 litres per metre quadrat.
4: I 80 només en una hora, en el paratge conegut com a Mas del Caixó. Però, afortunadament, sembla que no ha causat danys. Més aviat al contrari, segons ha explicat a punt l'alcalde Miguel Ferrer.
9: En principi estem revisant totes les carrers, els punts més conflictius que tenim sempre que hi ha pluges importants. Bé, ha plogut en una part de la població només, l'altra part està exenta de tot tipus de problemàtica. Sí que ha presentat perquè ha sigut una pluja molt intensa en un espai de temps molt curtet i hi ha algun carrer perquè sí que presenta una miqueta com este d'aquí que hem tingut un desprendiment, doncs n'hi ha algun més que presenta algun tipus de problema d'acumulació d'aules, però bueno, res que no tinguem ja identificat.
1: I de l'Alcalatén anem a l'Horta Sud. Allí volem parlar en estos moments, quan són les 9 i 14 minuts de la nit, amb Amparo Fernández. Quina és la situació en el municipi? Un municipi, com tots sabem, que recorda, que té un record ben amarg de la Dana del 2024. Bona nit, Amparo.
10: Bona nit, Rubén. Sí, amarg és aquest record que cada volta, que quan cauen només que quatre gotes, torna a eixir a la superfície, perquè així, des que ha començat a ploure lleugerament cap a les 4:30 de la vesprada, ja el poble podríem dir que ha emmudit directament. Ha sigut a les 6, quan ha entrat en vigor aquest avís roig, les portes del consistori s'han obert, com també el Museu de la Rajoleria, per tal que les persones vulnerables, les persones que viuen en pisos baixos, o simplement aquelles que vulguin tindre companyia o informació, pogueren acostar-se a aquests punts que d'alguna manera van a estar en vela acompanyant a aquest veïnat. Nosaltres estem fent aquesta connexió en directe des de la passarel·la, una passarel·la il·luminada, aquesta passarel·la de nova construcció a partir de la Dana. Ara està a més altura que l'antiga, que estava més baixa, i tenim vistes a punts destacables. Mireu, estem davant d'aquest barranc de Pollo que només té l'aigua que encara se conserva de les últimes pluges i també aquest ajuntament que vigila. Així estarem molt pendents del que puga ploure.
1: Amparo, moltes gràcies, Amparo Fernández. Anem en directe a l'Eliana. Allí, en estos moments, està parlant el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama. L'escoltem.
6: Quiero agradecer a todos los servicios y a todas las administraciones que están colaborando y coordinándose ante esta situación. Y, por supuesto, quiero agradecer también a la ciudadanía que ha seguido las recomendaciones en todo momento. De hecho, Jefatura Provincial de Tráfico nos informa que ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico. Afortunadamente, el número de incidencias es muy reducido. Yo creo que esa concienciación también está influyendo en esta situación, porque estamos teniendo tormentas. La tormenta avanza lentamente, pero se va desplazando constantemente, pero hay municipios donde sí que han habido lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que estamos hablando, por ejemplo, de Chodos, de Eslida y también de Yatoba, y también lluvias que han sido muy intensas en 10-20 minutos, que se han producido más de 20 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Alberic, ¿no? Entonces, esta situación sigue avanzando. Parece ser que actualmente se está acumulando en la SAFOR, fundamentalmente, y puede ser que progrese a la Marina Alta. Sabemos que la Marina Alta, como hemos mencionado, es un naranja lo que existía de alerta, pero que las lluvias pueden ser casi un rojo en un momento determinado. Por tanto, también máxima precaución en todo lo que es el litoral norte de la provincia de Alicante. Y puede ser que progrese a la Marina Alta. Sabemos que la Marina Alta, como hemos mencionado, es un naranja lo que existía de alerta, pero que las lluvias pueden ser casi un rojo en un momento determinado. Por tanto, también máxima precaución.

0: del barri de les Basses. I el que em conta el veïnat és que quan el barri de la Casella, que està a apenas a 50 metres d'ací, va molt ple, el que fa és injectar aigua a la xarxa de clavegueres. I per tal, per les reixes de les clavegueres que estan repartides per este barri, l'aigua brolla no només en el carrer, sinó també que brolla en l'interior de les vivendes. Hi ha molta gent que el que fa és agafar els mobles i pujar-los al primer pis. Ara, mentre vos estic parlant, comença a ploure amb una intensitat ja moderada. Molta gent del que ha fet és emportar-se el seu vehicle a les parts altes de la ciutat, fins i tot l'han aparcat en la carretera, i també han aprofitat les voreres dels parcs per si s'inunda esta zona, almenys poder salvar el vehicle. Pluja que ha sigut molt desigual en este terme municipal. Al centre de la ciutat s'han registrat uns 5-6 litres d'aigua per metre quadrat, però en el paratge de la Casella, que està en el terme municipal d'Alzira, s'han registrat 59 litres d'aigua per metre quadrat. En estos moments comença a ploure amb aquesta intensitat moderada, com vos estic dient. L'avís roig encara està en vigor i hem de tornar a insistir. Molta prudència a la gent perquè el perill encara no ha passat.
1: Moltes gràcies, Àngel Hernández. Continuarem pendents de la situació a la Ribera i a la resta d'indrets de les comarques i del territori valencià. De fet, anem a fer ara una ullada a la Safor. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, feia referència a l'augment de les precipitacions tant a la Safor com a la Marina. Volem conèixer quina és la situació a Gandia de la mà de Víctor Vidal. Bona nit, Víctor. Quina és la situació en la capital de la Safor?
2: Hola, què tal? Bona nit. Així a Gandia ha començat a ploure cap a les 8:30 d'esta vesprada. Està plovent ara mateix de manera lleugera, sí que per moments ha plogut de manera més intensa i ha caigut alguna cosa de pedra, però sí que tenim damunt de nosaltres una forta tempesta elèctrica. Els llamps i els trons s'han escoltat i s'escolten de molt a prop, però en general la situació del dia i la vesprada ha sigut prou tranquil·la. La gent ha fet vida normal, passejant per ací, això sí, amb un paraigua a la mà i un ull mirant al cel, perquè l'avís roig obligava a prendre precaucions i l'Ajuntament este migdia ja ha celebrat una reunió del SECOPAL allí, ha reforçat els equips preventius de cara al que podia vindre i ha pres algunes noves mesures, com suspendre l'activitat lectiva per a demà. Recordem que els xiquets així a Gandia no han tingut avui tampoc escola. També han quedat suspeses les activitats i han tancat els espais municipals. També s'ha tancat el recinte d'atraccions de la Fira, ja que recordem que la ciutat està a les portes de la seva Fira i Festes. I, per tant, també s'han decidit ajornar els actes del Tio de la Porra, els emblemàtics actes d'ací de Gandia, s'ajornen el dissabte per la situació meteorològica. Recordem que l'avís roig continua, estem davant d'una situació de pluges que poden ser torrencials i el panorama pot canviar en qüestió de minuts, per això les autoritats demanen màxima precaució a la població.
1: Gràcies, Víctor Vidal. I molta preocupació ja a les comarques del nord, concretament al Baix Maestrat. És un dels indrets on es preveu una major quantitat de precipitació. De fet, es parlava de la possibilitat de 200 litres en poques hores. Fins allí anem i volem saber quina és la situació a Benicarló, al Baix Maestrat. Celia Cerezo, bona nit.
3: Bona nit, Rubén. Doncs així la situació de moment és tranquil·la. Ha començat a ploure farà una hora, però amb cap torrencialitat. El que sí que podeu veure és un aparell elèctric més cap a la mar, molts llamps, però podem dir que la situació de moment és força tranquil·la. La dada més destacable de la comarca no està així a Benicarló, sinó que està a la Pobla de Benifassà i són pocs litres, són 12,8 litres per metre quadrat en les últimes hores. Durant la vesprada han vist moltes patrulles de Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local en un dispositiu de seguretat que ha establit rondes de vigilància al voltant de la Rambla de Cervera, una Rambla que naix a l'interior, als ports i que descarrega aigua fins a la mar al nord del municipi. Així a les 12 del migdia s'ha celebrat el SECOPAL per a coordinar actuacions preventives amb un dispositiu de seguretat, atenció a persones vulnerables i també protocols de trasllat de persones establides en residències i també per a detectar punts negres d'inundacions del municipi. municipi, com també la Rambla situada al sud del municipi, la d'Alcalà. Així, a Benicarló, com dic, la situació de moment és tranquil·la, però encara queden hores d'avís roig així al litoral de Castelló i, com deia el conseller d'Emergències Valderrama, s'espera que el pitjor encara vinga així al Baix Maestrat.
1: I fem ara una pausa en este recorregut pel nostre territori. Continuem molt pendents d'estes fortes pluges i d'este avís, d'esta alerta roja que es manté fins demà. Però avui també hi ha més notícies. A menys de 24 hores que el Congrés convalide o faça de caure els decrets llei aprovats dimarts pel Consell de Ministres per a facilitar l'accés a l'habitatge, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el segon decret i el que permet que els contractes de lloguer es renoven de manera indefinida, si arrendataris o arrendadors hi estan d'acord.
4: I amb la incertesa sobre el resultat de la votació, fa uns minuts hi ha hagut una cassolada de protesta a Madrid. Convocades pels sindicats d'inquilins, han reivindicat davant de l'Ajuntament que s'aproven demà els dos decrets de vivenda. La seva portaveu ha anunciat que demà també es concentraran davant del Congrés durant la votació. Els i les acampades de la madrileña Puerta del Sol marxaran fins al Parlament, que tindrà al seu voltant un dispositiu extraordinari de seguretat. La portaveu del sindicat de llogateres, Alicia del Río, considera que la mobilització del carrer és la força capaç de cambiar la situación de la vivienda en España.
5: No solo hemos demostrado que una persona desahuciada puede conseguir, gracias a la fuerza sindical, volver a su casa, sino que hemos demostrado que lo que no ha hecho un gobierno en 8 años se puede conseguir en días. Se va a votar en el Congreso de los Diputados una medida de mínimos, una medida que sería para que no haya ninguna Mari Carmen más que hemos puesto encima de la mesa.
1: I a la Puerta del Sol de Madrid, sext dia d'acampada. La gent es prepara per a passar una altra nit en les tendes de campanya i demà es prepara una concentració de cara al debat dels dos decrets sobre vivenda. Interior ha muntat un dispositiu especial als voltants del Congrés dels Diputats. Alba Rocher, Madrid, bona nit.
6: Sí, així a la Puerta del Sol creix l'acampada i també la tensió entre govern central i comunitat de Madrid. Ayuso demana a la justícia mesures cautelaríssimes per a que es desallotge, però des del govern central insisteixen en el dret de reunió. L'alcalde de Madrid ha presentat també un informe amb fotografies d'objectes dins l'acampada que diu posen en risc la seguretat, mentre que el sindicat de llogateres parla d'intents per a deslegitimar la seva lluita. Sexta nit a sol, a poques hores deixa votació al Congrés, on demà han convocat una concentració per a exigir que s'aproven els dos decrets i adverteixen amb rodejar la cambra baixa, que està a apenas a 500 metres de la Puerta del Sol. De fet, Interior ha preparat un dispositiu de seguretat en tot el perímetre que s'iniciarà demà a les 10 del matí, una hora abans que comenci el ple, i diuen que serà similar al que es va desplegar en la visita del Papa.
1: I com dèiem, estem en ple compte enrere, a menys de 24 hores perquè es voten els decrets de vivenda al Congrés. Pedro Sánchez torna a demanar el suport dels grups parlamentaris. Es manté la incertesa sobre si tiraran avant, almenys pel que fa al primer, que inclou el gros de les mesures. El segon, tot apunta que no veurà la llum.
4: Sí, a hores d'ara, tots i totes pendents dels 7 vots dels diputats de Junts per Catalunya. Si voten no, els decrets cauen, però si s'hi abstenen, almenys el primer decret tirarà avant. Coalició Canària acaba d'anunciar el vot favorable. David Toledo és el secretari d'organització d'este partit.
7: Ahí el decreto que ha salido hoy, el segundo, por así decirlo, y entendernos todos, nosotros vamos a votarle en contra. Estamos radicalmente, somos contrarios radicalmente a este tipo de decreto, porque lo que hace es desproteger al propietario, desproteger al inquilino. Es un auténtico desastre.
4: Diran no al segon decret i sí al primer decret, que és el que conté la majoria de les mesures, i igual farà el PNB. Maribel Vaquero és la portaveu al Congrés.
8: Un sí crítico por la forma de proceder. És un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación.
4: I com deien, no tindrà la mateixa sort el segon decret amb autoria de Sumar. És el que regula la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. Coalició Canària ho han sentit i el PNB ho rebutgen. El ministre Pablo Agustín Duy advertís de les conseqüències de rebutjar este decret.
9: Que no se dejen convencer por campañas de intoxicación y del miedo. Se van a equivocar. Le van a dar la espalda a su propio pueblo.
4: Podem ja ha confirmat que votarà a favor dels dos decrets responent així a les exigències del sindicat de llogateres que convoca l'acampada de la Puerta del Sol. Tot això, com explica Jone Belarra, continuen sent molt crítics amb el govern.
10: O Podemos no va ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
4: Vox i el PP, ja ho sabíem, es mantenen en el no. Juan Bravo és el portaveu econòmic del Partit Popular.
11: Estos dos decretos lo que traerán es confrontación. Generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino.
4: Els decrets tampoc no agraden a la patronal. Avui ha sigut renovat com a president de la COE, Antonio Garamendi, que els ha definit com una invasió a la propietat privada.
1: I parlem ara d'un altre decret, concretament del tercer decret contra la crisi per la guerra d'Iran. Esta vesprada ha parlat d'este decret el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: I Sánchez ha assegurat en la inauguració del foro La Toja a Pontevedra que este tercer decret contra la crisi per la guerra, que ha aprovat el Consell, frenarà la meitat de l'increment de preus que provocarà el conflicte.
12: Y esto, bueno, pues nos está permitiendo, entre otras cuestiones, evitar la mitad del incremento de precios que se habría producido si no hubiera el Gobierno y el Parlamento aprobado un paquete de medidas de escudo económico y social. Nosotros, por tanto, lo que estamos diciendo es no solamente no a la guerra, sino sí a los escudos sociales. Otros, bueno, pues hacen lo contrario.
4: Avui, dia 1 d'octubre, han entrat en vigor aquestes mesures del decret. Entre elles, recordem, la bonificació de 20 cèntims en els combustibles.
1: I precisament en el foro La Toja, Sánchez ha coincidit amb el rei, amb Felip VI. La Casa del Rei i Moncloa han publicat este matí dos comunicats simultanis i amb idèntic text, informant que Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre.
4: Sabem la data del que serà el primer viatge del monarca a les ciutats autònomes, però encara està per saber el programa detallat. Serà, això sí, el primer viatge de Felip VI i de Letícia a aquestes dues ciutats espanyoles del continent africà, vora 20 anys després del que va fer el pare de l'actual cap de l'Estat, el rei Joan Carles, i en aquell moment també amb la reina Sofia. La visita va ser anunciada pel govern a principis de setembre, però encara no s'havia concretat. Segons va explicar en el seu moment Pedro Sánchez, es faria quan es donaren les condicions més adequades. I segons el comunicat de la Casa del Rei, els monarques van a transmetre el compromís de l'Estat amb Ceuta i Melilla. Una vegada s'ha conegut la doble visita, el rei ha parlat amb els dos presidents de les ciutats autònomes, tant amb Juan Jesús Vivas com amb Juan José Imbroda. Fons de la Zarzuela han transmès que els reis es mostren il·lusionats, diuen, amb la visita i pretenen que se normalitzi la seva presència en aquestes dues ciutats. Esta vesprada, el rei ha estat, efectivament, juntament amb el president Sánchez en el fòrum de l'illa de la Toja. Allí ha parlat de les amenaces híbrides que posen en perill principis bàsics de la convivència.
13: És preciso renovar l'ordre mundial. Y es preciso hacerlo porque a las guerras y los conflictos se suman nuevos motivos de inquietud, como las llamadas amenazas híbridas, que ponen en jaque principios básicos como la seguridad, la soberanía o la integridad territorial, para las que el orden normativo tradicional carece de buenas respuestas de momento.
4: I el dia abans del debat i votació que comentàvem abans sobre els reials decrets de l'habitatge al Congrés, Felip VI s'ha referit a la crispació social a tots els nivells, parlant de la regulació de la intel·ligència artificial. Ha demanat atendre les veus crítiques.
13: Prestemos por ello atención a las voces críticas. No todas son destructivas o desmesuradas. Por debajo de la crispación de nuestros días puede haber razones sensatas que nos lleven a perfeccionar lo perfectible, a reformar lo reformable.
14: Estàs escoltant Contrapunt.
1: I tornem a casa nostra. El govern valencià presentarà una reclamació a la Confederació Hidrogràfica del Tajo pel perjuí per als regants alacantins que comportarà el tancament durant 5 mesos del canal Tajo Segura pel trencament en alguns trams.
4: El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, acusa el govern espanyol de no mantindre en condicions una infraestructura vital, ha dit, per als regants.
15: Vamos a hacer una reclamación a la Confederación Hidrográfica del tajo de las obras de reparación. Nuestros agricultores pagan mensualmente 975.000 euros, casi 1 millón de euros al mes, para su mantenimiento. Tristemente, el gobierno de España no solo capaz de hacer obras nuevas, sino ni siquiera de mantener las existentes.
4: I en el mateix sentit, el grup parlamentari popular ha presentat una proposició no de llei en les Corts per a exigir al govern espanyol una auditoria integral de les preses estatals en la Comunitat Valenciana. Volen que este estudi incloga una revisió de l'estat estructural d'estes preses, dels elements de desaigüe, dels sistemes de vigilància, de les comunicacions i dels plans de resposta davant emergències.
1: I novetats en el cas de l'agressió ocorreguda a Tavernes de la Valldigna, l'agressió racista del passat cap de setmana. Quasi 2 setmanes després, la Guàrdia Civil ha detingut 5 persones per la seva presumpta relació amb este atac racista denunciat a Tavernes de la Valldigna el passat 19 de setembre. Mohamed, marroquí resident al municipi, va patir, com recorden, una pallissa brutal a mans d'un grup de joves acusats ara dels delictes de lesions greus i d'odi. Xavier.
4: Sí, 2 dels detinguts ara són menors d'edat i la resta són adults i tots homes i la majoria veïns de Tavernes. Les detencions s'han realitzat avui i ahir dimecres. Els 3 adults passaran demà a disposició judicial. Mohamed va patir l'agressió quan se celebraven les festes patronals del municipi. Va necessitar ser hospitalitzat amb una triple fractura de mandíbula i va necessitar també una intervenció quirúrgica i la col·locació d'una pròtesi. Va estar ingressat 10 dies i encara està molt dèbil. Les acusacions, com has dit, Rubén, contra estos presumptes agressors són per un delicte de lesions greus i un altre d'odi.
1: I canviem radicalment d'assumpte. Avui, 1 d'octubre, entren en vigor les noves normes incloses en la reforma del Reglament General de Circulació que afecten principalment ciclistes, motoristes i conductors de patinets. Quins són els principals canvis, Xavier?
4: Sí, anem per part. Per parts. En patinets s'ha de tindre 15 anys per a conduir-los i és obligatori l'ús del casc. Si es conduís de nit o en moments d'escassa visibilitat, l'ús de l'armilla reflectant és obligatori. Per als motoristes, és obligatori dur el casc tancat en tota mena de vies. Es permet la circulació de motocicletes per la vorera dreta quan hi hagi congestió de trànsit sense excedir la velocitat de 30 km hora. Els ciclistes, en totes les vies interurbanes, amb el casc posat sense excepcions. I en vies urbanes hauran de circular de manera preferent pel centre del carril per la seva seguretat. El reglament de circulació obliga des d'avui taxistes i professors d'autoescola a dur posat el cinturó de seguretat en tot moment.
14: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.

0: quan són les 9:41 minuts de la nit, tornem a ocupar-nos de l'episodi de pluges fortes que està present a la Comunitat Valenciana, especialment a Castelló, a les comarques de Castelló i al litoral de València. Javi Miró, bona nit. Quina és l'última hora d'aquest episodi de pluges?
1: Sí, de moment les tempestes de la província de València van avançant cap al sud. Eixe nucli que parlàvem abans, que estava en Gandia i que havia descarregat tanta precipitació a Parpalló Borrell, s'havien acumulat 85 litres per metre quadrat a l'última hora, doncs ha anat avançant una miqueta cap al sud, i Vilallonga a l'última hora s'han acumulat 56 litres per metre quadrat i es desplaça, es mou cap a Pego i la Vall d'Ebo, on plou de forma torrencial ara mateix. Eixe nucli, segons la previsió i segons el moviment de la tempesta, es desplaça cap a la zona de Dénia, on plourà de forma immediata pràcticament, i podrien quedar ancorat i deixar precipitacions importants a l'entorn del cap de la nau. Un altre nucli que ha aparegut ara mateix ocupa des de Sueca més o menys fins a Carlet, passant per Algemesí, l'Alcúdia, per tant afectant l'àrea de l'artèria de comunicació, l'A7 i també l'AP7. Allí descarrega amb força, amb intensitat, així que pròximament trobarem nous acumulats interessants a la zona. I eixe nucli que afectava el Baix Maestrat, doncs ha entrat una miqueta cap a l'interior, afecta la zona de Cervera del Maestrat, però tampoc ha sigut tan important, 20-25 litres per metre quadrat, però cal parar atenció sobretot a la zona del nord, perquè seria on les previsions apunten que les pròximes hores la precipitació començaria a entrar de mar cap a l'interior i començaria a fer-se més important, descarregar de forma més torrencial i inclús de forma més continuada. Comencen a aparèixer nuclis cap a Tarragona i això ens indica que ja comença a canviar la dinàmica, així que caldrà estar molt pendents a l'entorn del Baix Maestrat, el nord de la Plana Alta, els ports, perquè és on l'avís ens indica que podria ploure més fort i encara acumular més de 250 litres per metre quadrat en les pròximes 12-15 hores. Així que l'episodi ni molt menys ha acabat. Està sorprenent-nos una miqueta per l'aleatorietat, no, d'estos nuclis de precipitació, però estem en alerta màxima. Allà on plou, insistim, descarrega de forma torrencial, cauen més de 60-70 litres per metre quadrat en una hora i, per tant, encara no podem baixar la guàrdia.
0: Gràcies, Javi Miró. I abans d'anar cap a Dénia i connectar amb el nostre company Marc Grau, fem un xicotet apunt sobre la situació de les carreteres a la Comunitat Valenciana. Segons Emergències, estan tallades a hores d'ara la CB205, la CB223, la CB235 i la CB25. També la CB675. I anem, efectivament, anem cap a Dénia per a veure quina és la situació. Fa uns segons el nostre company, el meteoròleg Javi Miró, indicava que estava començant a ploure de valent a la Marina. Bona nit, Marc. Quina és la situació? Està plovent, de fet, allí, a hores d'ara?
2: No, sí, ja no està plovent, però el ben cert és que la policia local i la policia nacional han redoblat esforços per vigilar les múltiples zones inundables que n'hi ha tant a Dénia com a tota la seva comarca. Nosaltres estem en un punt que es diu concretament el passeig de Marineta Cassiana, que s'ha inundat diverses ocasions durant la història, i així ens conten que el verdaderament perillós és quan la tempesta ve d'Eivissa, quan hi ha ones en el mar, es queda el núvol així enmig davant del Montgó, que el tinc a les meues esquenes, i és quan es produeixen les fortes precipitacions. De moment no es donen cap d'aquestes circumstàncies. Recordem que segons les previsions tot el pitjor està per arribar, tot arribarà a partir de les 9 de la nit, i més concretament se suposa que les precipitacions més fortes ja seran de matinada, però la policia local i la policia nacional, com deia, redoblen aquests esforços, no tan sols en este passeig de Marineta Cassiana, sinó també en la zona de l'Almadrava, on desemboca el riu Girona, també a la platja i la zona de Beses, on desemboca el riu Moliner, que ja fita amb la ciutat d'Oliva, com és el riu que separa la Marina Alta de la Safor, la província d'Alacant, de la de València, i també estan pendent dels passeig del Saladar, del grup de Sant Andrés i del camí del Llavador. Però atenció, perquè molt pròxima a aquesta ciutat, Dénia, hi ha un fum de poblets que també han patit moltes inundacions al llarg de la història, com els poblets, el Verger, Ondara, Beniarbeig o Pedreguer. Només cal recordar aquella riuada de l'any 2007, del pont del 9 d'octubre de 2007, una riuada que es va emportar la vida d'una dona d'Herberger i que va arrasar 1.200 cases i 1.500 cotxes. Com els hem comentat durant tots aquests informatius, estem encara en alerta taronja, sí que és de veres que els veïns de la Marina Alta han rebut les alertes, però perquè estan pròximes a una comarca com la Safor, que sí que està en avís taronja i que totes les activitats a l'aire lliure, si en dèiem, s'han suspeses. I hi ha cada volta més escoles que estan tancant les seues classes. Ja ens han dit que no obriran col·legis a Saló, Orba, Pedreguer, Ràfol d'Almúnia, Benimeli i Santa Pola, Gata de Gorgos, L'Orxa i Beniarrés. On sí que està plovent una miqueta són en altres localitats com ara Alcoi, Muro d'Alcoi i Villena.
0: Gràcies, Marc Grau. I fem ara una ullada també a la Ribera Alta. Anem al Gemesí, on sembla que també està plovent a hores d'ara de manera torrencial. Bona nit, Isabel Adam. Quina és la situació al Gemesí?
3: Bona nit, Rubén. Doncs ens havia donat una treva entre les 7 i les 8 de la vesprada. Havia plogut intensament, havia parat per complet de ploure, semblava que aquesta alerta que tenim no anava a ser tant la cosa, però des de fa aproximadament uns 20 minuts ja està ploguent de forma torrencial hacia el Gemesí. De fet, tenim la tronada així dalt, hi ha moments que es fa de dia, jo estic així al balcó de casa i ja pel meu carrer ja va baixant l'aigua pues, com una riera i ja plou intensament i nosaltres, la veritat, Rubén, anem amb molta precaució, som un dels pobles afectats per la dana. Està clar que no va ser el mateix, però totes les precaucions són poques i això és el que passa en aquests moments, perquè ja t'he dit, tenim ara mateix la tronada damunt mateix de nosaltres.
0: Gràcies, Isabel Adam. I recuperem a les 9 i 48 minuts de la nit el relat informatiu que no té a veure amb la nostra preocupació principal, que és avui l'alerta meteorològica. Anem amb l'expulsió d'un menor a Ceuta. La Fundació Raïces ha denunciat avui l'expulsió il·legal d'un menor tutelat per Ceuta des de fa 2 anys i que tenia autorització de residència i treball en vigor. L'organització ha interposat un recurs de protecció de drets fonamentals davant del Tribunal d'Instància de Ceuta contra la delegació del govern a la ciutat autònoma. Xavier.
4: Sí, segons esta denúncia, el jove que residia al centre d'acollida Al Jarafe va ser retingut per les forces armades al port de Ceuta i tornat, és textual, per la força al Marroc, per la Guàrdia Civil, sense tràmit administratiu, sense assistència lletrada ni intervenció de la Fiscalia o dels seus tutors, diu la denúncia. Els fets van passar la matinada de l'11 de setembre. El recurs exigís la tornada immediata a Espanya i l'assegurament urgent de les gravacions de les càmeres de seguretat per a evitar la destrucció de proves. El menor ha manifestat que, tot i identificar-se en castellà i informar de forma reiterada als agents que era un menor tutelat i indicar també el nom de la directora del seu centre de protecció, van ignorar les seues declaracions i que fins i tot el van arribar a agredir físicament per a mantindre-lo a terra. El govern de Ceuta no s'ha pronunciat sobre este cas i Esquerra Unida ja ha demanat explicacions al ministre de l'Interior en el Congrés.
0: I obrim ara una finestra al món. El govern israelià assegura que el copilot que va intentar estavellar un vol de Fly Dubai estava radicalitzat i tenia intencions suïcides, Xavier.
4: Sí. I no aporta, això sí, proves que demostren tot això. Mentrestant, els Emirats Àrabs investiguen si hi havia vincles terroristes. En su compte, Arturo Monedero.
5: Netanyahu afirma que el copilot de l'Oman, el responsable d'apunyalar el seu comandant, va rebre adoctrinament islamista radical. I argumenta que era un suïcida, perquè després de ser reduït, demanava insistentment que el mataren.
6: Kill me.
5: Segons l'avaluació inicial, hauria actuat en solitari, sense cap indici de connexió amb l'Iran. Mentrestant, la Fiscalia dels Emirats Àrabs investiga si hi hagués planificació i si existís vinculació terrorista. Jani Fayoun explica que actuaren guiats per l'instint de supervivència. Ell i 3 israelians més treballaren en equip per a reduir l'agressor. Són candidats a rebre una medalla a l'heroisme civil pel seu país. El primer ministre indi clama que el món sencer està orgullós del comandant de l'aeronau, compatriota seu. Malgrat estar greument ferit, va desbloquejar la cabina perquè els passatgers pogueren actuar i salvar-se. Evoluciona favorablement a l'hospital després de ser operat d'urgència.
0: I dels Estats Units ens arriba una notícia realment impactant. A Tennessee han intentat executar una dona que duia 30 anys al corredor de la mort.
4: Sí, però ha sobreviscut a les dues injeccions letals. La dona està ara a l'hospital mentre s'investiga com és possible que continuï viva. En su conta, Marian Companya.
6: Un fet tan excepcional que ha mogut el governador de Tennessee a suspendre totes les execucions previstes per a enguany fins que s'investigui el cas. Els periodistes que estaven a l'execució conten que Krista Pike, com li diuen a la condemnada, ha comentat que sentia com si el braç estiguera a punt d'esclatar-li, que l'han vist a adormir-se gemint i roncant, també després de la segona injecció fallida. Com el protocol no contempla la possibilitat que algú sobrevisca a les dues dosis subministrades, el que han fet és traslladar-la a l'hospital per tractar-la. Què passarà ara en la que anava a ser la primera dona executada a Tennessee en 200 anys? Veurem. Condenada per haver assassinat una companya d'estudis, els seus advocats han intentat durant anys que li commutaren la pena, al·ludint a les dues violacions que va patir i un trastorn bipolar.

0: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
2: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
3: Manolo, que portem anys veient el mateix ainet.
1: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Última hora! Hem fitxat el número 2 dels matins de la ràdio. Ve al cine a la ràdio autonòmica.
0: Sí, home. I demà ens retransmet el partit la BBC. A veure, llig bé el contracte. Que posa Olcina, amb O d'oliva i C de cullera.
4: Olcina? Ah, escolta, mira, millor. No és més jove, però sí més de la terra i no ens costarà un ull de la cara.
0: Per a assabentar-te de tot sense que te ho compten des de la meseta. 5 hores de ràdio en viu, amb rigor, bon humor i molta proximitat. Presentat per Sergi Olcina. Amb O i amb C. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Torna la paraula. La transmissió. Els periodistes que informen i treballen, sobretot, dos elements fonamentals. La veritat i la claretat. Directes al cor i al coneixement de qui escolta. Per contar-te les coses. Per transmetre. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Vinaròs, 92.0.
5: I reprenem el nostre repàs informatiu a l'actualitat de la jornada, avui marcada clarament per l'avís roig a la província de Castelló, a tota la província de Castelló i a bona part de la de València, al litoral. Anem ara en directe, quan són les 9:56 minuts de la nit, a Tavernes de la Valldigna. Allí està el nostre company Xavi Blasco. Quina és la situació a hores d'ara a Tavernes?
6: Hola, bona nit. La situació ara mateix és de calma després d'una forta tempesta que ha caigut fa aproximadament una hora i que ha descarregat fins a 48,5 litres. Han hagut alguns moments complicats, però afortunadament quan començava ja la pluja a generar problemes ha baixat la intensitat d'esta tempesta. I això sí, ha provocat també un xicotet incendi. Ha caigut un fort llamp just en la zona posterior a la gasolinera d'entrada al poble, en una zona muntanyosa, un incendi que s'ha pogut extingir de manera molt, molt ràpida. Així a Tavernes de la Valldigna estem en alerta roja i les autoritats ja havien advertit a tota la ciutadania de que calia estar avui ben protegits als domicilis, i no feia falta perquè així ja existís una gran psicosi en nits complicades com la que estem passant avui, perquè precisament fa uns dies es commemoraven 30 anys del que així a Tavernes es coneix com la gran inundació. Va ser quan el riu Baca, la principal amenaça hidrològica que té la localitat, es va desbordar de manera molt important després de la pluja recollida del massís del Mondúber i també del principal afluent que té este riu Baca, del barranc de Malet, i això va provocar molts importants danys materials fa exactament 30 anys. I això sí que encara continua entre els veïns del poble i es observa en nits com esta amb les zones més delicades protegides per a possibles avingudes d'aigua, i sobretot també amb la prevenció que es pren des de l'Ajuntament amb 5 patrulles de policia local que avui de manera extraordinària estan pilotant per tot el poble per a tindre absolutament controlats els barrancs i els llocs que es puga accedir.
5: És Xavi Blasco. I fem ara un breu repàs de l'actualitat esportiva que ha deixat el dia. Justament avui s'ha conegut una notícia esperada des de feia setmanes i que es pot considerar pràcticament una notícia, com a mínim, del mes o inclús de l'any. Elda ja té un nou propietari, el Club Deportiu Oldense ja té un nou propietari oficialment. Es tracta de Leo Messi.
7: Efectivament, era una notícia esperada. Encara falta algun tràmit per confirmar, però es podria dir ja que Leo Messi és efectivament el nou propietari del Club Deportivo Eldense. El conjunt blaugrana ja ha fet oficial la compra per part de l'astre argentí. S'enceta així una nova etapa que genera molta il·lusió a la ciutat de Delta. Delta, amb Messi al capdavant, l'Eldense pretén créixer i consolidar-se en el futbol professional, donant un impuls a l'equip, i també servirà per a millorar les instal·lacions d'este club esportiu. Això sí, l'operació, com deien, encara està pendent que el Consell Superior d'Esports doni el definitiu i preceptiu vistiplau a la transacció. El pròxim pas serà conèixer qui és el nou president.
5: Són les 10 de la nit.
0: Contrapunt. A Punt Ràdio, Rubén Dempere.
5: I encetem esta segona hora del nostre informatiu, del Contrapunt, avui dedicat pràcticament de manera monogràfica a eixa situació especial de fortes pluges que està, aquest episodi de fortes pluges que està vivint la Comunitat Valenciana, especialment les comarques de Castelló, en avís roig, tota la província, i el litoral de València, també en avís roig. I anem, precisament, a Castelló, anem a Nules. Allí està el nostre company Carles González. Bona nit, Carles. Quina és la situació que ens pots contar des de Nules?
8: Bé, Rubén, bona nit a tots. Pues, situació d'absoluta tranquil·litat, absoluta normalitat. Els registres d'Avamet confirmen que pràcticament en tota la comarca del litoral, vull dir, de la plana, de pobles pues, com Nules, com Moncofa, com Burriana, no arribem ni a un litre per metre quadrat. Estem molt lluny del que algunes previsions apuntaven que podien caure entre les 9 i les 11, 100 litres per metre quadrat. Això, fins ara, ja sabem que hem de ser molt prudents, perquè en qüestió d'aquests episodis estem molt tranquils, i en qüestió de mitja hora la situació canvia completament i tenim per davant un riu de problemes. Dit això, Rubén, ens hem vingut a la mar de Nules. Anem a entrar en una segona connexió en la tele. Ens hem vingut perquè precisament l'Ajuntament de Nules havia recomanat en aquest decret d'alcaldia que la gent que viu així en la mar de Nules i en la margeleria abandonara aquesta ubicació pel perill potencial que tenia. Hem vingut així i hem vist la mateixa imatge que hem vist esta vesprada, és a dir, que així n'hi ha moltíssima gent, perquè viu centenars de persones durant tot l'any i, bueno, tot l'any, el que estan apurant de tot l'estiu. Hem estat al llarg de tota esta vesprada també en aquest punt crític que és la Serrareta, el barranc de Joan de Mora, seguit també el barranc de Torrent, que baixa en un, sense cabal pràcticament, no res. Hem coincidit allí amb els agents mediambientals de la Generalitat que venien a vigilar de prop ixe cabal. Es comentaven també a títol l'anecdòtic que pujaven cap amunt, cap a la zona de la Serra d'Espadà, perquè allí, recordem, es lida 130 litres per metre quadrat, Artana 40, més de 40. Però ens comentaven també que aquestes escorrenties, Rubén, pues serien diferents al que coneixem fins ara, perquè arrossegarien cendra, troncs de l'incendi d'aquest estiu, i que això podria crear més problemes aigües avall. Però sí, no sé, de moment ja dic que 4 gotes i, Rubén, 0 incidències.
5: Gràcies, Carles González. I fem ara les 10 i 3 minuts de la nit, fem ara un recull, un repàs del que ha donat la jornada i la informació fins este moment. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha explicat fa poc més d'una hora, en acabar la segona reunió de coordinació de la vesprada de l'episodi de pluges, que València i l'àrea metropolitana se salva per ara de la pluja intensa que estava prevista per a esta hora.
9: No hay problema por ahora en lo que es la zona de Valencia, ciudad y el área metropolitana. Parecía que la tormenta iba a impactar fundamentalmente en esta zona a partir de las 10, 11 de la noche. Parece ser que ahora no va a tener ese impacto, pero tenemos que estar atentos porque esto es una situación muy inestable, como hemos comentado.
5: El conseller d'Emergències ha explicat a primera hora de la nit les tempestes que s'han concentrat fins ara a la Safor. Què més ha comentat Xavier García del Valle?
7: Sí, ha insistit al respecte d'aquestes tempestes concentrades en esta comarca que també podrien afectar amb intensitat la Marina, i per això ha insistit de nou a demanar prudència.
9: Esta situación sigue avanzando. Parece ser que actualmente se está acumulando en la Safor fundamentalmente, y puede ser que progrese a la Marina Alta. Sabemos que la Marina Alta, como hemos mencionado, es un naranja lo que existía de alerta, pero que las lluvias pueden ser casi un rojo en un momento determinado. Por tanto, también máxima precaución en todo lo que es el litoral norte de la provincia de Alicante.
7: Valderrama ha insistit molt en la possibilitat que algunes alertes que ara són taronja acaben sent roges, i per això insistís tant a demanar prudència. També ha informat que el trànsit s'ha reduït en més d'un 60% sobre el que és habitual, segons les dades facilitades per la prefectura de la Direcció General de Trànsit. I per això el conseller ha agraït a la ciutadania el fet d'estar seguint els consells d'autoprotecció.
9: Quiero agradecer también a la ciudadanía que ha seguido las recomendaciones en todo momento. De hecho, Jefatura Provincial de Tráfico nos informa que ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
5: I les primeres hores del temporal deixen diferents incidències, de moment sense gravetat, i les classes de més d'un centenar de municipis suspeses.
7: Sí, hi ha acumulats de vora 100 litres per metre quadrat ja a l'interior de Castelló i de València, i les tempestes que se van activant i desactivant, com estem comentant, no han dit encara la seva última paraula. De fet, esta matinada s'espera que continuï descarregant, a partir de les 10 se desplaça cap a la zona metropolitana, però com acabeu d'escoltar al conseller, sembla que aquesta zona ara per ara no està sotmesa a cap tipus de risc. La Generalitat ha enviat 3 missatges és alerta a la població, ha ampliat l'alerta roja fins demà i ha decretat a més l'alerta hidrològica en els rius Magre i en el Túria. El primer missatge ha sigut este matí a les 10 i 2 minuts, dirigit a l'interior nord i litoral de Castelló i al litoral de València, en activar-se l'avís roig. A les 12 i 4 minuts hi ha hagut un altre, quan s'ha ampliat l'emergència al sud de Castelló, tot l'interior de València i el litoral nord d'Alacant, en nivell taronja. El tercer és alert, s'ha enviat a les 5 i 10 de la vesprada, dirigit en este cas a l'interior sud de Castelló. Pel que fa a la sanitat, la conselleria d'aquest departament ha reprogramat les intervencions quirúrgiques previstes per avui, a excepció de les urgents, les oncològiques i totes les considerades dins de prioritat 1. També les cites en consulta i les proves diagnòstiques de les zones afectades. I també el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha informat que no és obligatori acudir a les seus judicials en cas de vista o de citació mentre es mantinguen les màximes alertes meteorològiques. I d'altra banda, la majoria de comerços, segurament ja ho han notat tots, i centres comercials com els de Bonaire, en Aldaia, i altres empreses com les botigues, Consum o la factoria Fort Almussafes, han tancat i han suspès els torns de treball esta vesprada, la nit i també demà de matí.
5: I l'episodi de pluges està afectant de manera molt important la circulació ferroviària. El servei de Rodalia de Renfe ha suspès la circulació de trens per les condicions meteorològiques, per este avís roig, i està oferint un servici alternatiu en autobusos.
7: També s'han suprimit els trajectes de mitjana distància amb origen i destinació València. Tampoc no circularan en les pròximes hores els trens de llarga distància del corredor mediterrani, és a dir, Euromet i Intercity, que enllacen la Comunitat Valenciana amb Catalunya. A l'estació del Nord de València s'amuntegaven esta vesprada i esta nit els viatgers que demanaven una solució per a tornar a casa abans que començara el temporal. S'han format llargues cues per a poder pujar en 15 autobusos alternatius. En total, 825 passatgers afectats que han patit en nervis per a poder agafar un seient. Escoltem alguns d'estos usuaris.
10: 20 minuts abans m'ha arribat un missatge pel mòbil que no circulava el tren, i aquí estem esperant des de fa 50 minuts a veure si sabem algú.
11: Jo he vingut de Barcelona a València el dia d'avui. Ya abans de venir m'ha saltat l'alerta i ja m'han avisat.
12: Poco menos de 15 minutos antes de que salga el tren. Muy sobre la hora. Por suerte tengo un amigo que me va a dar alojamiento, pero poca información.
11: Ya había visto la meteorología, o sea, comprensible.
5: I sobre el trànsit, d'emergències de la Generalitat informa en el compte d'X de les carreteres tallades a causa de les tempestes. Són estes: la CB205, la CB223, la CB25 i la CB675 en el punt quilomètric 8000. I parlem ara d'una altra afectació, la que este temporal, este avís roig està tenint en 103 municipis valencians, on els col·legis romandran tancats demà per l'avís de fortes pluges, que es manté, com tots saben, com vostès saben, roig fins demà.
7: Sí, a la província de València, d'aixòs 103 municipis, són 58 els que corresponen a esta demarcació, i ahí estan incloses totes les escoles i els col·legis de la capital. 37 estan a la província de Castelló i 8 a la d'Alacant. L'alumnat que no assistirà a classe per aquestes condicions supera els 356.000 alumnes en les diverses comarques afectades per este avís de la EMET. I tornem a insistir en un tema molt sensible, el tema de la salut. Recordem que també està suspesa l'activitat sanitària no urgent. Molt segurament ho heu notat si han anat a urgències esta vesprada. La Conselleria de Sanitat reprogramarà les intervencions quirúrgiques no urgents, les consultes i les proves diagnòstiques suspeses per esta alerta. Però, això sí, es mantenen i s'han mantingut les operacions preferents, les oncològiques i la resta de les que són considerades de prioritat 1.
5: I volem ara saber quina és l'opinió del director del diari Informació sobre la situació, sobre com s'està gestionant esta emergència meteorològica. A aquestes hores, a les 10 i 11 minuts de la nit, tenim al telèfon a Toni Cabot, director del diari Informació. Bona nit, Toni.
13: Salutació, Rubén, molt bona nit.
5: De moment, a Alacant, la situació tranquil·la, no?
13: Sí, per ara sí. Evidentment hi ha motius per estar alerta, també en el que és la província d'Alacant en les pròximes hores, no? EMET ha activat, com sabem, un avís de pluja, de tormenta, a nivell taronja, en bona part de la part nord, no?, de lo que és la província d'Alacant, i també hi ha avisos grogos en àrees interiors i també en costeres. Això significa, pues, que hi ha un risc important de precipitacions intenses en curts períodes, no? Bueno, pues anem a veure què és el que passa en les pròximes hores, però evidentment sí que hi ha que estar alerta.
5: evidentment és d'hora, és pronte per a fer un balanç de la situació, perquè encara queden moltes hores per davant i l'avís continua actiu. Cal recordar que es tracta d'un avís roig i d'una alerta roja decretada per emergències. És realment seriós i preocupant, però fins ara et sembla prudent la manera d'operar, de gestionar esta situació per part de les autoritats?
13: Sí, sí, per supost. A més, ja puc avançar-te, i així ho han publicat ja en el nostre diari, no? que ja s'ha informat que este dijous, de la suspensió de classes fins a que acabi l'alerta, no? Hi ha diversos municipis que estan en eixa alerta per a suspendre classes. Parlem de Santa Pola, parlem de Rafol, d'Almúnia, de Benimeli, de Xaló, de Pedreguer, d'Orba, de Gata de Gorgos, Lorja, Beniarrés, municipis també del nord de la província que evidentment estan en una alerta perquè la situació és per estar-lo, no?
5: Comentàvem que s'està gestionant d'una manera prudent, d'una manera amb molta precaució. Tal volta la sensació que dona és que s'ha creat una alerta o una alarma social excessiva. No sabem si és així o no, però de fet el que ha plogut fins ara està prou lluny del que es pronosticava, però els meteoròlegs estan advertint precisament d'eixa dificultat per a predir el que pot generar este tipus de tempesta, no? Molt, molt imprevisible, i que pot descarregar grans quantitats en llocs indeterminats, en llocs on és molt difícil preveure que puga caure eixa quantitat d'aigua.
13: Sí, és de veres que nosaltres, en la comunitat valenciana i en concret València, han patit moltíssim en els últims anys. Només t'he recordat el que va passar en la Dana. Entonces, qualsevol alerta, pues, hi ha que tindre en moltíssim consideració per a no tindre que patir. Val la pena estar alerta, val la pena, sobretot no correr riscs, no? Tots sabem el que va passar, i davant d'una alerta d'aquestes característiques, lo millor és tenir precaució.
5: Gràcies, Toni Cabot. Esperem que la situació, com es diu vulgarment, no se'n vagi de mare esta nit.
13: Bona hora, Rubén, moltes gràcies.
0: Quan plou molt a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
5: I anem a connectar quan són les 10 i 15 minuts de la nit amb el Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana, on el nostre company està pendent d'entrevistar, sembla que l'entrevista encara no va començar. En uns moments, en uns instants, donem pas a l'entrevista quan comença. Qui està pendent de començar a parlar és Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències. Mentretant, connectem amb Paiporta. Allí està la nostra companya Amparo Fernández. Quina és la situació a l'Horta Sud a hores d'ara? Amparo, bona nit.
14: Bona nit, Rubén. Molta tranquil·litat ni ara mateix en Paiporta. Alguns llamps que estan produint-se de manera constant, però el cert és que ja no plou des de fa molta, ja un parell d'hores, ja no plou gens, i això, els carrers estan buits, com estaven al llarg de tota la vesprada. Molta gent que s'apropa fins a esta passarel·la, la de la nova construcció hacia Paiporta, i que d'alguna manera unix les dues parts del poble. Molta gent que guaita per veure com va aquest barranc. L'únic que vos podem dir és que té l'aigua que encara conserva de les últimes pluges. El barranc està molt tranquil. Recordem, monitorat minut i resultat per aquestes càmeres que estan instal·lades en l'Ajuntament, que continua, això sí, una imatge cridanera amb les portes obertes a aquestes hores de la nit, i que ho farà mentre estiga ixe avís roig en marxa. Acaba de passar per davant de nosaltres mentre fem esta connexió un altre cotxe de protecció civil. Estan vinga a pegar voltes per ací per els carrers, tant la policia municipal com protecció civil, per veure que tot està en ordre, i la veritat és que la sensació ací ara mateix és de calma i tranquil·litat.
5: Gràcies, Amparo Fernández. I anem de l'Horta Sud, anem a Alzira, a la Ribera Alta. Allí està el nostre company Àngel Hernández. Bona nit, Àngel.
15: Bona nit, tranquil·litat. És una situació molt semblant. Així sí que plou en aquests moments de forma tímida. Fa uns minuts ha sigut una ramassada d'aigua, una quantitat d'aigua considerable, que ha durat molts pocs minuts als carrers, pràcticament cap persona. Quan para de ploure, veiem el veïnat que aprofita aquestes finestres d'oportunitat, podríem dir, per atraure a passejar les seues mascotes. I com vos estem comentant en anteriors connexions, jo estic en una de les zones sensibles d'esta ciutat, les bases. Per què? Perquè així, quan el barranc de la Casella s'ompli d'aigua, que als carrers pràcticament cap persona, quan para de ploure, veiem el veïnat que aprofita aquestes finestres d'oportunitat, podríem dir, per atraure a passejar les seues mascotes. I com vos estem comentant en anteriors connexions, jo estic en una de les zones sensibles

0: que així continuen els llamps, continuen els trons, l'avís roig encara està en marxa.
1: Gràcies, Àngel Hernández, des del Sira.
2: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
1: I a l'espera d'aquesta connexió amb el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, recordem el que ja ha dit, el que ja ha informat en les compareixences anteriors en el Centre de Coordinació. Xavier García del Valle.
3: Sí, sense ànim de fer spoiler al que puga contar-nos ara el conseller, recordem que fa aproximadament una hora, en la roda de premsa que ha fet després de l'última reunió del SECOPI del dia, Juan Carlos Valderrama ha dit que la circulació en les carreteres de la Comunitat Valenciana s'ha reduït en un 60% el nivell del trànsit. Per això s'ha felicitat, considera que això vol dir que la població està responent a les crides a la prudència que han fet les administracions davant d'aquest episodi de pluges. També ha dit que les incidències registrades fins ara són mínimes. És veritat que hi ha municipis on han caigut més de 100 litres, el primer d'ells ha sigut Xodos a primera hora d'esta vesprada amb esos 112, però que a partir d'ahir la resta de pluges han caigut de manera intensa, de manera incontrolada, però sense produir cap tipus d'incident, ni material ni, afortunadament, personal. També informava el conseller que ara mateix les precipitacions avançaven cap a la Safor, també cap a la Marina Alta, on estan encara en avís taronja, però ha advertit reiteradament que els avisos taronja que estan ara mateix activats podrien en qualsevol moment, per aquest caire absolutament incontrolat d'aquestes tempestes, passar a l'avís roig. De fet, també ens confirmava el nostre meteoròleg que la pluja també estava desplaçant-se cap a Pego i la Vall d'Ebo. També hi havia més perill, ha dit el conseller, en el Baix Maestrat, però també és un perill que de moment sembla que no s'ha concretat en cap tipus d'incident. Allí el perill és traduïda, sobretot, més que en les precipitacions caigudes, en la possibilitat que barrancs o rambles pogueren pujar de nivell i registrar increments inesperats i produir els habituals incidents que es produeixen en aquestes situacions. Estem sobretot també pendent del que passa al nord, en el límit amb Tarragona, a l'Alt Maestrat, perquè allí també podrien descarregar tempestes. I el que sí que ha dit és que ara mateix, a mitja vesprada, s'havia dit que la pluja avançava cap a València, cap a l'àrea metropolitana, però sembla que aquestes comarques, les comarques al voltant de la ciutat de València, de moment estan lliurant-se d'un càstig més important. No ha sigut tan fort com s'esperava, però el conseller insistís sempre en que la situació és molt inestable i ha reiterat en repetides ocasions que qualsevol avís taronja pot passar en qualsevol moment a avís roig. També ha dit que esta és la reunió que ha fet esta última hora de la vesprada, a les 8:30, ha sigut l'última d'esta jornada. Els dispositius de vigilància, evidentment, continuen desplegats durant tota la nit i la pròxima serà a les 9 del matí. Crec que ja podem escoltar aquesta entrevista d'Àlex Sanjaime.
4: Quin balanç podem fer després de 4 hores en què s'ha dut a terme i s'ha activat i s'ha alerta roja a la Comunitat Valenciana?
5: Bueno, pues como usted sabe, esta mañana hemos mandado unas alertas a las 10 de la mañana porque teníamos avisos rojos tanto en el litoral norte y sur de la provincia de Castellón como el litoral de la provincia de Valencia y el interior norte de la provincia de Castellón. Era un fenómeno meteorológico adverso cuya hora prevista de comienzo era a las 6 de la tarde. Sabemos que posteriormente en el interior sur de la provincia de Castellón se ha puesto por parte de la MED un aviso rojo observado y entonces hemos mandado también un SALER a esta zona por ese aviso rojo que significa un peligro muy importante de lluvias. Se ha producido porque en algún término han habido más de 100 litros por metro cuadrado, en concreto en Xodos, también afectaba a Eslida, Artana, todo lo que era la Sierra de Espadán, que saben ustedes que estuvo muy afectada por el incendio que tuvimos el pasado

0: Mes de julio, lo cual puede producir escorrentías, afectar a cauces, afectar a barrancos, y entonces ha enviado ese alert esta tarde. Es decir, se ha producido un avance del aviso que estaba previsto para las 6 de la tarde. Posteriormente, las tormentas han ido avanzando lentamente, no ha habido muchas tormentas estáticas. Es verdad que en algún municipio se han recogido, por ejemplo, en el Beric, 30 litros por metro cuadrado en aproximadamente 10 minutos. También ahora en Algemesí ha llovido muy intensamente, alcanzándose unos 20 litros por metro cuadrado también en 15-20 minutos. Y actualmente parece ser que está el municipio de Carlet, por ejemplo, o también lo que es la zona de Asafor. El riesgo que había era que hubieran unas tormentas estáticas que se parasen porque los vientos variasen y se producieran inundaciones importantes en el litoral o bien en el prelitoral. Esto en lo que es en la provincia de Valencia parece ser que solo se está produciendo ahora en la zona de la Safor, que parece que esa tormenta puede ir hacia el sur del litoral de la provincia de Alicante, y también preocupa fundamentalmente la zona norte de la provincia de Castellón, donde pueden haber precipitaciones importantes en el prelitoral. Y tenemos que estar muy atentos a los barrancos y ramblas por si puedan subir el caudal, ¿no? Yo quiero agradecer sin lugar a dudas la concienciación ciudadana que ha estado atenta a los avisos y a las alertas que hemos dado desde Protección Civil, que ha garantizado también que disminuya drásticamente la circulación. Nos informan que había una reducción superior al 60% de tráfico, que también facilita que en el caso que se produjera algún problema poder actuar los servicios de emergencias. Y también agradecer, por supuesto, todo el trabajo que están haciendo todas las administraciones en coordinación y colaboración y todos los servicios que intervienen en una emergencia.
1: Durant tota la vesprada hem parlat de que les precipitacions més intenses podien produir-se a partir d'ara, no? En esta nit i la pròxima matinada. Continuem en esa situació?
0: Bueno, pues en principio los avisos rojos de AMET continúan activos, ¿no? En la provincia, en los litorales de Castellón aproximadamente hasta las 12 del día de mañana. Los que se han puesto en Valencia también pueden ser hasta las 2 de la mañana, pero por una condición de seguridad, porque estamos hablando de unos umbrales naranjas que en cualquier momento pueden convertirse en un rojo observado, se va a mantener como mínimo hasta las 9 de la mañana estas alertas rojas, que se someterá a una evaluación en la reunión que tenemos mañana con todos los servicios, con la Agencia Estatal de Meteorología, que es la que nos tiene que dar la información de primera mano de cómo está evolucionando el fenómeno y también cómo veamos las incidencias que se puedan producir a lo largo de la noche. Parece ser que la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que el impacto previsto para la ciudad de Valencia y la metropolitana parece ser que haya pasado, pero no nos pueden asegurar que vuelva a haber un círculo de tormentas que afecte a esta zona. Por tanto, continuamos con las medidas de precaución necesarias ante eventos de estas características.
1: La bona notícia, podem dir, és que les incidències han sigut relativament mínimes o escasses, sense apenes repercussió per a la població, però diguem que l'activació d'una alerta roja, com en aquest cas, pues, ha mogut, per exemple, a moltes famílies a veure que, per exemple, s'han suspès les classes en molts municipis. Quin missatge podem llançar a la població respecte a aquests avisos, a esta alerta roja que se ha activat així a la Comunitat Valenciana?
0: Vamos a ver, cuando hay un aviso rojo de AMET, existe una probabilidad de que no se produzcan las lluvias que están previstas en un momento determinado, porque influyen diversas variables. No está influyendo la temperatura del Mediterráneo, que está 3 grados por encima de media de la que tenemos habitualmente en el mar Mediterráneo. Somos una comunidad valenciana que vivimos cara al Mediterráneo. También depende mucho de los vientos que se produzcan en un momento determinado y son las confluencias de diversos factores lo que hacen que se produzcan esas lluvias torrenciales. Se están produciendo estas lluvias torrenciales. Probablemente no lo estamos viendo en algunos municipios, pero en otros están padeciendo esas lluvias tan importantes en una hora o acumulados de más de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, ¿no? Se está produciendo ese efecto y por tanto tenemos que adoptar todas las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas.
1: Juan Carlos Derrama, conseller d'Interior i Emergències, gràcies. Bona nit.
0: Moltes gràcies.
1: Esta és l'última hora que podem contar-los des d'ací, des del Centre de Coordinació d'Emergències. Demà, a les 9 de del matí, nova reunió per tal de fer seguiment de tot aquest episodi de pluges que afecta bona part de la Comunitat Valenciana.
2: Com deia el nostre company Àlex Sant Jaime, demà a les 9 del matí, nova reunió del Centre de Coordinació d'Emergències per a reavaluar la situació i veure si es manté el nivell d'avís roig i d'alerta roja durant el matí o quin és el que decideix el Centre de Coordinació d'Emergències. I a hores d'ara, a les 10:28 de la nit, fem un repàs d'alguns dels llocs on la pluja ha començat a descarregar. De fet, un dels llocs on ha descarregat més prompte ha sigut a Xodos, a l'Alcalatén. La tempesta ha descarregat allí fins a 112 litres per metre quadrat, una de les quantitats més grans que s'han registrat durant la jornada d'avui, Xavier.
3: Sí, ha sigut a més una de les primeres grans precipitacions i ha registrat 8 o 80 litres en una hora en el paratge del Mas de Caixó. Però, afortunadament, sembla que tot això ha caigut i no ha causat mal, no ha fet mal, no ha causat danys. Més aviat al contrari, o almenys així ho ha explicat a punt l'alcalde Miguel Ferrer.
4: Bueno, la veritat és que és el que tu dius, ha caigut en una hora una barbaritat d'aigua i ara pareix que la cosa s'ha tranquil·litzat i ja està, no cau pràcticament quasi aigua, de moment, ja veurem, i s'està tornant tota la tranquil·litat. Bueno, estem mirant a veure si n'hi ha hagut algun dany o alguna cosa que lamentar, però de moment pareix que ha caigut molta aigua en poc de temps, però no ha fet cap malesa ni res. I el més bonic és això, que estan els barancs plens d'aigua i això és alegria també.
2: Continuem amb el nostre repàs per la geografia valenciana. Concretament ens anem al Baix Maestrat. Allí està la nostra companya Celia Cerezo, a Benicarló. Bona nit, Celia. Quina és la situació en aquests moments?
5: Doncs la situació continua tranquil·la. Ara mateix la dada... Hola.
2: Celia.
5: Hola, em sentiu?
2: Sí, sí, t'escoltem perfectament. Continua.
5: Sí, la situació continua tranquil·la, si a Benicarló, de fet, havia començat a ploure pocs minuts després de les 8:30 i ara mateix la situació és de molta menys pluja. La xifra més destacable de la comarca la trobem a Sant Mateu, de fet, amb 21 litres per metre quadrat. Sí que hem vist molt d'aparell elèctric a Benicarló, és un dels sistemes que s'ha produït al llarg de la Comunitat Valenciana, però s'ha quedat este sistema de llamps, este sistema elèctric més a la mar. Durant la vesprada hi ha hagut vigilància al voltant de la Rambla de Cervera, que és una rambla que naix als ports i que desemboca cap a la mar a través de Benicarló. És un punt conflictiu i inundable, però no és l'únic, també ho és la Rambla d'Alcalà i altres punts del municipi inundables que estan ben pendents de vigilar i de detectar com a punts negres d'inundacions. De fet, a migdia hi ha hagut un secopal per a coordinar actuacions preventives, protocols d'evacuació de persones vulnerables i residències i tindre això punts negres inundables detectats. L'avís roig encara té molt a dir fins a demà a les 12 del migdia i com deia el conseller d'Emergències Valderrama, encara queden hores i precisament al Baix Maestrat hi ha possibilitat de crescudes sobtades de llits de rambles i barrancs i es podria tindre una major situació de perill en les pròximes hores, per això caldrà estar ben pendents, però de moment la situació és ben tranquil·la.
2: Gràcies, Elia Cerezo. I fem ara una ullada a Xiva, a la Folla de Bunyol, per veure com està la situació en esta localitat. Allí està el nostre company Pablo García. Bona nit.
6: Hola, bona nit, company. Efectivament, a hores d'ara la millor notícia que podem donar és tranquil·litat absoluta. Ha caigut una trompada d'aigua al voltant de les 6 de la vesprada, però des d'aquesta hora sí que hi ha hagut alguns minuts que ha estat gotillant, però molt lleugerament. No ha tornat a ploure i molta tranquil·litat al poble de Xiva. Sí que és veritat que costa veure persones pel carrer, però és que ara ens arribem a les 11 de la nit i és normal, però ha sigut la tònica habitual durant tota la vesprada. Els veïns tenen al seu cap aquella imatge d'este barranc el dia de la Dana i és molt difícil no fer cas als avis dels ES Alert i hi ha por. Sí que és veritat que sempre hi ha algun curiós que s'arrima a vora del barranc per a veure com va el cadol d'aigua. També hem tingut la sort, està així tota la vesprada, de que una patrulla de la Guàrdia Civil s'arrimarà a nosaltres per a preocupar-se pel nostre estat i ens han confirmat que a hores d'ara no han tingut que fer cap incidència, cap intervenció, cosa que està molt bé. Que sí continua treballant de valent és esta canalització, esta bomba d'aigua que ha instal·lat l'Ajuntament de Xiva com a mesura de prevenció. Per què? Per el clavegram. Com comentàvem abans, per a que el clavegram no tinga incidències, puga replegar tota l'aigua de la possible pluja, va canalitzant l'aigua cap al barranc, i hi ha que dir que si escolteu aigua, si escolteu soroll, és aigua de la canalització del clavegram, no és aigua de pluja. El barranc porta un caudal molt tranquil i aquesta és la millor notícia que podem donar hores d'ara.
2: Gràcies, Pablo García. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, parlava fa uns minuts de la situació, que s'estava vivint concretament a les comarques de la Safor i de la Marina, on estava augmentant la precipitació de manera preocupant. Quina és la situació a Gandia? Allí tenim el nostre company Víctor Vidal. Bona nit, Víctor. Què es pots contar des de Gandia?
7: Hola, què tal? Bona nit. De moment, així està plovent de manera molt lleugera. Ha començat a ploure a les 8 i mitja d'esta vesprada i està deixant uns 7 litres per metre quadrat acumulats. Per tant, una situació prou continguda. Des de l'Ajuntament ens informen que no n'hi ha incidències i que han pres algunes decisions, com suspendre l'activitat lectiva per a demà. També se suspenen els actes del Tio de la Porra, s'ajornen al dissabte i se tanca el recinte d'atraccions del recinte firal. Molta precaució i cautela perquè aquestes precipitacions se poden canviar degut a la seva torrencialitat en qüestió de minuts.
2: Gràcies, Víctor Vidal.
8: El relat informatiu en clau valenciana.
9: Les coses com són, tal com passen.
8: Amb la veritat per davant i sense faltar a una anàlisi rigorosa.
9: Així te ho contem als informatius d'Apunt Ràdio.
8: Cada hora als nostres butlletins horaris, a les edicions de Matí Directe, les notícies del migdia i Contrapunt. Tenim ganes de contar-te-ho tot. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: I obrim ara un parèntesi informatiu en el nostre seguiment exhaustiu al detall d'aquest episodi de pluges fortes. Parlem d'una altra de les qüestions d'actualitat, d'una altra de les notícies de la jornada. A menys de 24 hores que el Congrés convalide o faça de caure els decrets llei aprovats dimarts pel Consell de Ministres per a facilitar l'accés a l'habitatge, el Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, ha publicat el segon decret, el que permet que els contractes de lloguer es renoven de manera indefinida si arrendataris o arrendadors hi estan d'acord. Xavier.
3: Sí, i amb la incertesa sobre el resultat de la votació, fa uns minuts, en realitat ja ha acabat fa una hora més o menys, es va celebrar una cassolada de protesta a Madrid. Convocades pels sindicats d'inquilines, han reivindicat davant de l'Ajuntament que s'aproven demà els dos decrets de la vivenda. La portaveu del sindicat ha anunciat que demà també es concentraran davant del Congrés durant la votació. Els acampats a la madrilenya Puerta del Sol marxaran fins al Parlament, que tindrà al seu voltant un dispositiu extraordinari de seguretat. La llei, ja saben, prohibís les manifestacions al voltant de la cambra quan esta està reunida. La portaveu del sindicat de llogateres, Alicia del Río, considera que la mobilització del carrer és la força capaç de canviar la situació de la vivenda a Espanya.
10: No solo hemos demostrado que una persona desahuciada puede conseguir, gracias a la fuerza sindical, volver a su casa, sino que hemos demostrado que lo que no ha hecho un gobierno en 8 años se puede conseguir en días. Se va a votar en el Congreso de los Diputados una medida de mínimos, una medida que sería para que no haya ninguna Mari Carmen más que hemos puesto encima de la mesa.
2: I el debat sobre la situació de la vivenda, sobre la crisi de la vivenda, continua molt viu als carrers i a les places, a la Puerta del Sol de Madrid. Sext dia d'acampada, la gent es prepara per a passar una altra nit en les tendes de campanya i demà es prepara una concentració de cara al debat dels dos decrets sobre vivenda. Interior ha muntat un dispositiu especial als voltants del Congrés dels Diputats. Allí ha estat la nostra companya Alba Rocher.
11: Sí, així a la Puerta del Sol creix l'acampada i també la tensió entre govern central i comunitat de Madrid. Ayuso demana a la justícia mesures cautelaríssimes per a que es desallotge, però des del govern central insisteixen en el dret de reunió. L'alcalde de Madrid ha presentat també un informe amb fotografies d'objectes dins l'acampada que diu posen en risc la seguretat, mentre que el sindicat de llogateres parla d'intents per a deslegitimar la seva lluita. Sexta nit a sol, a poques hores deixa votació al Congrés, on demà han convocat una concentració per a exigir que s'aproven els dos decrets i adverteixen amb rodejar la cambra baixa, que està a penes a 500 metres de la Puerta del Sol. De fet, Interior ha preparat un dispositiu de seguretat en tot el perímetre que s'iniciarà demà a les 10 del matí, una hora abans que comenci el ple, i diuen que serà similar al que es va desplegar en la visita del Papa.
2: I com dèiem, a menys de 24 hores perquè es voten els decrets de vivenda al Congrés, Pedro Sánchez torna a demanar el suport dels grups parlamentaris. Es manté la incertesa sobre si tiraran avant, almenys pel que fa al primer, que inclou el gros de les mesures. El segon, Xavier, tot apunta que no veurà la llum.
3: Sí, sembla que serà així. Ara mateix tots i totes estem pendents dels 7 vots dels diputats de Junts per Catalunya, que han reunit esta nit el seu òrgan directiu per a prendre una última decisió. Si voten no, els decrets cauen, però si s'hi abstenen, almenys el primer decret tiraria avant. Coalició Canària acaba d'anunciar el vot favorable per a este text. David Toledo és el secretari d'organització d'este partit i també ha dit que el segon no el votaran.
12: Ahí el decreto que ha salido hoy, el segundo, por así decirlo, y entendernos todos, nosotros vamos a votarlo en contra. Estamos radicalmente... somos contrarios radicalmente a este tipo de decreto porque lo que hace es desproteger al propietario, desproteger al inquilino. Es un auténtico desastre.
3: I també dirà sí al primer decret, el que conté la majoria de les mesures. El PNB, Maribel Vaquero, és la portaveu al Congrés.
13: Un sí crítico por la forma de proceder. Es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación.
3: No tindrà la mateixa sort, com venim comentant, el segon decret amb autoria de Sumar. És el que regula, com havien dit, la pròrroga automàtica del lloguer. Coalició Canària i el PNB el rebutgen. El ministre Pablo Bustinduy, de Sumar, advertís de les conseqüències de ser rebutjat.
14: Que no se dejen convencer por campañas de intoxicación y del miedo. Se van a equivocar. Le van a dar la espalda a su propio pueblo.
3: Podem votarà a favor dels dos decrets, tal i com li ha demanat el sindicat de llogateres. Tot i això, com explica Ione Belarra, continuen sent molt crítics amb el govern.
15: Podemos no va ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada, pero dentro de un mes la gente va a ver que los alquileres siguen por las nubes, que se sigue desahuciando a gente.
3: Vox i el PP es mantenen en el no a tot, als dos decrets. Juan Bravo és el portaveu econòmic del Partit Popular.
16: Estos dos decretos lo que traerán es confrontación. Generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino.
3: Els decrets tampoc agraden a la patronal. Avui ha sigut renovat com a president de la COE, Antonio Garamendi, que els ha definit com una invasió de la propietat privada i sembla que ja tenim alguna decisió sobre el que farà Junts. Rubén.
2: Així és, ja ha finalitzat la reunió de Junts per Catalunya de cara a la votació dels dos decrets de vivenda del govern i finalment la formació independentista catalana ha decidit rebutjar les dues propostes del govern, Xavier.
3: Sí. A poques hores d'esta votació demà al Congrés, Junts ha decidit donar una vegada més l'esquena al govern i eixir d'aquesta coalició d'investidura de la que formaven part a l'inici de la legislatura. Tot i ser el de la vivenda un assumpte sensible que ha provocat l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid i diverses protestes a tot Espanya després del desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser obligada a abandonar la seva casa. La direcció de Junts ha decidit, fa apenes uns minuts, reclamar la retirada dels dos decrets i instar al govern a redactar un nou text.

0: una notícia, sens dubte, que portarà conseqüències. I canviem d'assumpte. Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat esta vesprada en la inauguració del Foro La Toja a Pontevedra que el tercer decret contra la crisi per la guerra de l'Iran, continuem parlant de decrets, que ha aprovat el Consell de Ministres, frenarà la meitat de l'increment de preus que provocarà esta guerra.
1: Y esto, bueno, pues nos está permitiendo, entre otras cuestiones, evitar la mitad del incremento de precios que se habría producido si no hubiera el Gobierno y el Parlamento aprobado un paquete de medidas de escudo económico y social. Nosotros, por tanto, lo que estamos diciendo es no solamente no a la guerra, sino sí a los escudos sociales. Otros, bueno, pues hacen lo contrario.
2: Avui és el dia 1 d'octubre i han entrat en vigor aquestes mesures del decret. Entre elles, recordem la bonificació de 20 cèntims en el preu dels combustibles.
0: I la Casa del Rei i Moncloa han publicat este matí dos comunicats simultanis i amb idèntic text, informant que Felip VI i Letizia visitaran Ceuta i Melilla el 13 i 14 d'octubre.
2: Sí, sabem així la data del que serà el primer viatge del monarca a aquestes ciutats autònomes, però encara està pendent per saber tot el programa oficial detalladament. Serà, això sí, el primer viatge oficial de Felip VI i de Letizia a aquestes dues ciutats espanyoles al continent africà, vora 20 anys després de que ho fera el pare de l'actual cap de l'Estat, el rei Joan Carles, en aquella ocasió també acompanyat per la reina Sofia. La visita va ser anunciada pel govern a principis de setembre, però encara no s'havia concretat. Segons va explicar el president Pedro Sánchez en el seu moment, es faria quan es donaren les condicions més adequades. Segons el comunicat de la Casa del Rei, els monarques transmetran el compromís de l'Estat amb Ceuta i Melilla. Una vegada s'ha conegut la doble visita, el rei ha parlat amb els dos presidents de les ciutats autònomes, tant amb Juan Jesús Vivas com amb Juan José Imbroda. Fons de la Zarzuela han transmès que els reis es mostren il·lusionats amb la visita i que pretenen que es normalitzi la seva presència en elles. Esta vesprada, el rei també ha participat juntament amb el president Sánchez en aquest fòrum de l'illa de la Toja. Allí ha parlat de les amenaces híbrides que posen en perill principis bàsics, ha dit, de la convivència.
3: És preciso renovar el orden mundial. Y es preciso hacerlo porque a las guerras y los conflictos se suman nuevos motivos de inquietud, como las llamadas amenazas híbridas, que ponen en jaque principios básicos como la seguridad, la soberanía o la integridad territorial, para las que el orden normativo tradicional carece de buenas respuestas de momento.
2: I d'altra banda, el dia abans del debat i votació d'aixos dos reals decrets de vivenda al Congrés que venim comentant, recordem, amb l'última hora ja se sap que Junts votarà no als dos, Felip VI s'ha referit a la crispació social a tots els nivells, parlant de la regulació de la intel·ligència artificial. Ha demanat atendre les veus crítiques.
3: Prestemos por ello atención a las voces críticas. No todas son destructivas o desmesuradas. Por debajo de la crispación de nuestros días puede haber razones sensatas que nos lleven a perfeccionar lo perfectible, a reformar lo reformable.
4: Estás escoltant Contrapunt.
0: Més coses que han passat avui. El govern valencià presentarà una reclamació a la Confederació Hidrogràfica del Tajo pel perjuí per als regants alacantins que comportarà el tancament durant 5 mesos del canal Tajo Segura pel trencament en alguns trams.
2: El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha acusat el govern espanyol de no mantindre en condicions una infraestructura que ell considera vital per als regants.
5: Vamos a hacer una reclamación a la Confederación Hidrográfica del Tajo, de las obras de reparación. Nuestros agricultores pagan mensualmente 975.000 euros, casi 1 millón de euros al mes para su mantenimiento. Tristemente, el gobierno de España no es solo capaz de hacer obras nuevas, sino ni siquiera de mantener las existentes.
2: En el mateix sentit, el grup parlamentari popular ha presentat una proposició no de llei en les Corts per a exigir al govern espanyol una auditoria integral de les preses estatals en la Comunitat Valenciana. Volen que aquest estudi inclogui una revisió de l'estat estructural de les preses, dels elements de desaigüe, dels sistemes de vigilància, de les comunicacions i dels plans de resposta davant emergències.
0: I parlem ara d'un altre assumpte que ens va colpir fa uns dies quan vam veure les imatges, els vídeos aterridors d'aquella pallissa brutal comesa ocorreguda a Tavernes de la Valldigna. Quasi dues setmanes després de l'agressió, la Guàrdia Civil ha detingut cinc persones per la seva presumpta relació amb l'atac racista denunciat a Tavernes el passat 19 de setembre. Mohamed, marroquí resident al municipi, va patir, com dèiem, una pallissa brutal a mans d'un grup de joves acusats ara dels delictes de lesions greus i d'odi.
2: Sí. Dos dels detinguts ara són menors d'edat i la resta són adults, tots homes, i la majoria són veïns de Tavernes. Les detencions s'han produït avui i ahir dimecres. Els tres adults passaran demà a disposició judicial. Mohamed va patir l'agressió quan se celebraven les festes patronals del municipi. Va necessitar ser hospitalitzat amb una triple fractura de mandíbula i va necessitar també una intervenció quirúrgica i la col·locació d'una pròtesi que probablement haurà de portar tota la vida. Va estar ingressat 10 dies i encara està molt dèbil a hores d'ara. Les acusacions contra els presumptes agressors són per un delicte de lesions greus i per un altre d'odi.
0: I avui, 1 d'octubre, entren en vigor les noves normes incloses en la reforma del Reglament General de Circulació que afecten principalment ciclistes, motoristes i conductors de patinets. Quins serien els principals canvis, Xavier?
2: Sí, els repassem. Primer, els patinets. S'ha de tindre 15 anys per a conduir-los i és obligatori l'ús del casc. Si es conduís de nit o en moments d'escassa visibilitat, l'ús de l'armilla reflectant és obligatori. Per als motoristes, és obligatori dur el casc tancat en tota mena de vies. Es permet la circulació de motocicletes per la vorera dreta quan hi hagi congestió de trànsit, sense excedir la velocitat de 30 km per hora. I per als ciclistes, en totes les vies interurbanes, amb el casc posat sense excepcions. I en vies urbanes, hauran de circular de manera preferent pel centre del carril per la seva seguretat. Este reglament de circulació obliga des d'avui a taxistes i a professors d'autoescola a dur posat el cinturó de seguretat en tot moment.
0: I parlem ara d'un altre cas que també ens ha colpit, l'hem conegut a través de la Fundació Raïces, que ha denunciat avui l'expulsió il·legal d'un menor tutelat per Ceuta des de fa dos anys i que tenia autorització de residència i treball en vigor. L'organització ha interposat un recurs de protecció de drets fonamentals davant del Tribunal d'Instància de Ceuta contra la delegació del govern a la ciutat autònoma.
2: Segons esta denúncia, el jove, que residia al centre d'acollida Al Jarafe, va ser retingut per les forces armades al port de Ceuta i va ser tornat per la força, diu textualment la denúncia, al Marroc per la Guàrdia Civil, sense tràmit administratiu, sense assistència lletrada ni intervenció de la Fiscalia o dels seus tutors. Els fets van passar la matinada de l'11 de setembre. El recurs exigís la tornada immediata a Espanya i l'assegurament urgent de les gravacions de les càmeres de seguretat per evitar la destrucció de proves. El menor ha manifestat que, tot i identificar-se en castellà i informar de forma reiterada als agents que era un menor tutelat i d'indicar també el nom de la directora del seu centre de protecció, van ignorar les seues declaracions i que fins i tot el van arribar a agredir físicament per mantindre-lo a terra. El govern de Ceuta no s'ha pronunciat sobre este cas i Esquerra Unida ja ha demanat explicacions al ministre de l'Interior al Congrés dels Diputats.
0: I obrim ara finestra al món. El govern israelí assegura que el copilot que va intentar estavellar un vol de Fly Dubai estava radicalitzat i tenia intencions suïcides, Xavier.
2: Sí, però no ha portat proves que demostren totes aquestes acusacions. Mentrestant, els Emirats Àrabs investiguen si hi havia vincles terroristes. Està tot en la crònica d'Arturo Monedero.
6: Netanyahu afirma que el copilot de l'Oman, el responsable d'apunyalar el seu comandant, va rebre adoctrinament islamista radical. I argumenta que era un suïcida, perquè després de ser reduït, demanava insistentment que el mataren. Segons l'avaluació inicial, hauria actuat en solitari, sense cap indici de connexió amb l'Iran. Mentrestant, la Fiscalia dels Emirats Àrabs investiga si hi hagué planificació i si existís vinculació terrorista. Jani Fayoun explica que actuaren guiats per l'instint de supervivència. Ell i tres israelians més treballaren en equip per a reduir l'agressor. Són candidats a rebre una medalla a l'heroisme civil pel seu país. El primer ministre indi clama que el món sencer està orgullós del comandant de l'aeronau, compatriota seu. Malgrat estar greument ferit, va desbloquejar la cabina perquè els passatgers pogueren actuar i salvar-se. Evoluciona favorablement a l'hospital després de ser operat d'urgència.
0: I dels Estats Units ens arriba una altra notícia impactant. A Tennessee han intentat executar una dona que duia, atenció, 30 anys al corredor de la mort.
2: Però, i més sorprenent encara, ha sobreviscut a les dues injeccions letals. La dona es troba a l'hospital mentre s'investiga com és possible que continuï viva. En su conta, Marian Companya.
7: Un fet tan excepcional que ha mogut el governador de Tennessee a suspendre totes les execucions previstes per a enguany fins que s'investigui el cas. Els periodistes que estaven a l'execució conten que Krista Pike, com li diuen a la condemnada, ha comentat que sentia com si el braç estiguera a punt d'esclatar-li, que l'han vist adormir-se gemint i roncant, també després de la segona injecció fallida. Com el protocol no contempla la possibilitat que algú sobrevisca a les dues dosis subministrades, el que han fet és traslladar-la a l'hospital per tractar-la. Què passarà ara en la que anava a ser la primera dona executada a Tennessee en 200 anys? Veurem. Condenada per haver assassinat una companya d'estudis, els seus advocats han intentat durant anys que li commutaren la pena, al·ludint a les dues violacions que va patir i un trastorn bipolar.
0: I reprenem el nostre repàs informatiu a la situació meteorològica, a les fortes pluges. A hores d'ara, on està caigent una gran quantitat d'aigua, és a Tavernes de la Valldigna. Allí està el nostre company Xavi Blasco. Bona nit.
8: Hola, bona nit de nou. Des de fa aproximadament 20 minuts plou amb molta intensitat així a Tavernes de la Valldigna. S'ha repetit exactament el mateix patró que en la tempesta que ha patit esta localitat a primeres hores de la vesprada, quan han precipitat fins a 48,5 litres. Tempesta procedent des de la comarca de la Ribera Alta, travessant la Serra de Corbera i descarregant amb força així a la localitat de Tavernes. Ara, com dic, està continuant plovent amb molta intensitat. És cert que els últims minuts ja no amb ratxes de vent, com també ha ocorregut fa només uns minuts, però de moment està tot baix control. Acabem de contactar amb l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, que ens comentava que de moment tant els barrancs com el riu Baca, que és la principal amenaça hidrològica que té esta localitat, baixen amb un cabal molt baixet, per tant no hi ha cap perill per a la població ni tampoc per a els horts que colindants del terme de la Valldigna. Per tant, situació controlada, però això sí, continuem en alerta roja, continua plovent, ara de manera més tranquil·la.
0: Sí, és Xavi Blasco. I no ens anem molt lluny de Tavernes de la Valldigna, anem a Gandia. Allí està el nostre company Víctor Vidal. Bona nit, Víctor.
9: Hola, bona nit. Així a Gandia continua plovent, però de manera molt dèbil, molt lleugera. S'acumula un total de 7 litres per metre quadrat, aproximadament des de les 8 i mitja, que és quan ha començat a ploure, perquè la resta del dia, la resta de la vesprada, ha sigut prou tranquil·la i la gent ha fet normalitat. Això no vol dir que l'avís roig hagi posat en preavís, en alerta a l'Ajuntament, ha reforçat els equips preventius i ha pres algunes mesures, com suspendre l'activitat lectiva també per a demà, tancar el recinte d'atraccions de la fira o ajornar els actes principals del Tio de la Porra al dissabte. Recordem que esta ciutat enceta els seus dies grans demà, si la meteorologia ho permet. L'Ajuntament confirma que no hi ha cap incidència per l'afectació d'aquestes pluges, però recordem que la nit és llarga, estan molt atents a les afores d'aquestes tempestes que comentava el nostre company Xavi d'ahir en Tavernes de la Vall Digna, per veure com evoluciona, si tiren cap ací, cap a Gandia o tiren cap a la mar.
0: Gràcies, Víctor Vidal. 10:57 minuts de la nit i fem ara un xicotet recull informatiu com a manera de resum de la situació que estem vivint, d'esta situació excepcional pel que fa a la meteorologia, a més d'avís roig. Tal com hem escoltat fa uns minuts, la reunió de coordinació d'emergències no es tornarà a celebrar fins demà a les 9 del matí. Però a hores d'ara preocupa la tronada que cau a aquestes hores a la Safor, com acabem d'escoltar. Ja ho ha destacat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
10: Parece ser que solo se está produciendo ahora en la zona de la Safor, que parece que esa tormenta puede ir hacia el sur del litoral de la provincia de Alicante y también preocupa fundamentalmente la zona norte de la provincia de Castellón, donde pueden haber precipitaciones importantes en el prelitoral. Y tenemos que estar muy atentos a los barrancos y ramblas por si puedan subir el caudal, ¿no?
0: M'acabem d'escoltar en les connexions amb els nostres companys. Ara plou amb força sobre Tavernes, Xeraco, i està arribant la tronada a Gandia. A Benifairó s'han arreplegat més de 60 litres, 72 a Tavernes de la Vall Digna i 48 a Vilallonga. Deu i 58 minuts de la nit i finalitzem el nostre contrapunt amb una altra de les notícies de la jornada. Ja s'ha desvelat finalment el sentit del vot de Junts. Finalitzada la reunió de Junts per Catalunya de cara a la votació dels dos decrets de vivenda del govern, finalment la formació independentista catalana ha decidit rebutjar les dues propostes del govern. Xavier.
2: Sí, ho ha anunciat a poques hores de la votació de demà al Congrés. Junts ha decidit donar una vegada més l'esquena al govern i eixir d'aixa coalició d'investidura de la qual formaven part a l'inici de la legislatura. Tot i ser el de la vivenda un assumpte sensible que ha provocat l'acampada, recordem, a la Puerta del Sol de Madrid i diverses protestes a tot Espanya després del desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser obligada a abandonar sa casa. La direcció de Junts ha decidit fa apenas uns minuts reclamar la retirada dels dos decrets i instar al govern a redactar un nou text.
0: Fins així, contrapunt. Recorden, demà a les 9 del matí, nova reunió d'emergències per a determinar si es manté l'alerta roja.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: jornada esportiva al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigrup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio. Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
1: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
0: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8 i mitja a 9 de la nit.
1: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
3: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
2: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't. El nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en la copresentació i la direcció del programa. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montalt. Abans de recordar-vos, com cada dia, com podeu escriure-nos, com vos podeu posar en contacte amb nosaltres, els continguts del dia, estem absolutament pendents per la situació del temporal de pluja i de l'alerta roja o taronja, depenent. Estem absolutament pendents dels companys dels servicis informatius d'esta casa, és a dir, que en qualsevol moment, més enllà de que actualitzarem la informació, al voltant de les 12 de la nit, si hi haguera qualsevol situació digna de menció o de ser destacada, lògicament, pararíem absolutament qualsevol dels continguts que estiguem oferint en aquest moment per a donar-li prioritat als servicis informatius d'ací, de Punt Ràdio, perquè, com dèiem, estem pendents i molt de la pluja en una jornada com la d'avui. Dit això, com sempre, vos recordo que es podeu sintonitzar a totes les freqüències de Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un més de nosaltres, ja sabeu que teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos, X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números. En paraula, en lletra, si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 1801. 6 de 9 42 1801 per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que vos volem fer en el dia d'avui, i que és si penseu que va haver jugadors, no vaig a dir inamovibles, però sí fonamentals en el València de Javier Aguirre. Esa és la pregunta que vos anem a fer. Si penseu que van haver jugadors importants, en pes específic, en el 11 de Javier Aguirre. Ahir, si se'n recordeu, per allò de les paroles de Javier Solís, que va assomar el morro després de quasi un any, després d'un any, pràcticament, de 9 mesos, crec que és, o de 10, ahir comentàvem amb certa sorna això. Solís, que no parlava en públic des que va anunciar en l'última junta d'accionistes a bombo i platerets una demanda contra la productora del documental de Vinicius en Netflix. Abans s'ha canviat la jeta al brasiler que han llevat el documental, que continua disponible en la plataforma. Ahí sí, avui, per a glossar les bondats del nou estadi. Bueno, pues curiosament, s'ha conegut avui que ja n'hi ha data per al judici del València contra la productora Conspiració Films i contra Vinicius Júnior, o l'artista abans conegut com Vinicius Júnior, perquè li veus la cara i no sembla ell, i el veus jugar tampoc. Però, com deia, segur que és una casualitat que nosaltres mencionem esta història de Javier Solís i que just al dia següent, no arriba ni a 24 hores. Segur que és una casualitat, eh? Segur que la justícia ha avisat este matí al València. Segur, eh? No tenim dubte de que ha sigut una casualitat, perquè, clar, no vull jo imaginar, no vull ser mal pensat, i imaginar, pues, això, que esta història hagi sigut perquè nosaltres ens referirem ahir precisament a esta història de la demanda de Javier Solís anunciada en el seu dia a bombo i platerets. Home, sí que tenim clara una cosa. Són ja diverses les mostres que hem tingut al llarg d'estos anys, i últimament també, de que en el club ens segueixen amb molta atenció. I clar, no queda altra que donar-los les gràcies per aquest exhaustiu seguiment i aquesta fidelitat a prova de bomba. Sabedors de los seguidors que són del 90 minuts, bueno, pues hem de fer la ferma promesa de no baixar els braços i continuar en la mateixa línia. No podem defraudar-los. I ja posats a l'empleat del club que li toca transcriure els programes per a fer els informes, home, que li pugen el sou. Que a més,
Segur que venint de nosaltres esta petició és atesa, perdón, Javier, com Déu mana. No tenim cap dubte. 11 i 8, grans 6 minuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 9 minuts. Saludes a la Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Hola, què tal, Marc?
0: Imagina que com tots, pendent amb un ull, per no dir quasi més dos, del cel i del que estan contant els companys dels servicis informatius d'esta casa.
1: Sí, sí, fonamentalment la gent que per qüestions de treball utilitza el seu vehicle, bueno, pues que vaig totalment amb cura en el seu retorn a casa des del treball, espai amb la carretera.
0: Bueno, pues dit això, que casualitat, eh? Ahir parlàvem de la demanda del València contra Conspiració Films i avui és que ja tenen data per al judici, eh?
1: Ja, però jo tinc una teoria. El València no ens escolta. Javier Solís tampoc.
0: Tampoc.
1: És el Xutxe que estava escoltant el programa.
0: Ah, amic!
1: I va dir en un moment, dic, mira, Manolo i Salva.
0: Que tenim ahí, no, que tenim ahí la demanda, vaig a donar-li aire.
1: Vaig a pegar-li un toc a Javier Solís per a dir-li, ei, que sortim pendents.
0: Ja.
1: I s'ha telefonat, s'ha produït este matí.
0: Sí, és el
1: Xutxe.
0: És el Xutxe.
1: És un fan del programa.
0: És el Xutxe, que no sabem com li diuen a su senyoria.
1: Su senyoria.
0: Su senyoria, moltes gràcies. Moltes gràcies. Si vol venir un dia al programa...
1: Bueno,
0: la tertúlia...
1: Su senyoria està convidat. Com vull dir.
0: Su senyoria està convidat. Dit això, escolta, tenim un testimoni, jo crec que de luxe, no?
1: Sobre?
0: Hombre, per a parlar de Javier Aguirre...
1: No, del... pensava que era sobre qualsevol altre assumpte.
0: No,
1: sí,
0: per a parlar
1: sí,
0: de Javier Aguirre
1: sí.
0: De la València,
1: Sí, així sempre hi ha gent important.
0: Sí, senyor.
1: Que
0: sí,
1: xafa
0: senyor.
1: El 90 minuts.
0: Que xafa el 90 minuts.
1: Està fora del puente, el control
0: de sol. Nit, si les comunicacions són propices, que esperem que sí, ens espera Toni Lato, que...
1: No ho digues.
0: Coneix, però ja ho hem anunciat de xarxes.
1: Ah, sí, ara.
0: ja ho hem anunciat de xarxes i és un jugador que coneix el València, que coneix Aguirre a la perfecció. O sigui, jo crec que millor testimoni per a parlar d'Aguirre, Salva, és impossible.
1: Toni Lato, que de pas ens convidi algun cafè.
0: Algun cafè, no?
1: Sí.
0: 11 i 11, com venen avui les fotos?
1: Pues ara me les ensenyes perquè no he obert encara l'ordinador.

0: Messi ja és propietari del Deportivo Eldense. El club alacantí ha fet oficial que Leo Messi és el seu nou propietari. El club alacantí ha assenyalat en un comunicat que amb l'adquisició per part de l'astre argentí s'està donant inici a una nova il·lusionant etapa en els més de 100 anys d'història de la institució. Tot i això, ressalta que l'operació de compra es troba pendent de l'autorització del Consell Superior d'Esports. Escoltem al respecte el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Urias.
1: Lo que nos llega siempre al CSD, primero tiene que verlo los juristas de allí, el subdirector general de régimen jurídico, el director general, y después ya lo valoramos, pero no puedo anticipar nada. No debo, además. Hay unos plazos legales que cumpliremos y se estudiará y se tomará una decisión en su caso, si hay que tomar alguna decisión.
0: Triplet de victòries, un València Bàsquet reforçat per la millora mostrada en el seu joc dimarts, en el seu triomf davant Kosner Baskonia. Buscarà demà divendres en la pista de l'Asbel Villermán sumar el seu tercer triomf en l'Eurolliga en la tercera jornada de la competició. Una tercera victòria li permetria afrontar amb un bon matalàs els seus partits davant el Hapoel Tel Aviv i l'Olympiacos, dos equips, especialment el grec com a defensor del títol, que apunten a la part alta de la classificació. Escoltem el tècnic taronja Xavi Albert.
2: Cada partit és un món nou i sabem que afrontem a un Asbel que és un equip molt físic, amb una línia exterior, sobretot en les ales, molt polivalent, que ha demostrat molt bon nivell, bueno, sobretot en la primera jornada. L'últim va trencar massa pront el partit contra Panathinaikos, llavors esperem un equip relativament descansat perquè no va tindre fatiga en acumulació de minuts en la majoria dels seus jugadors. I res, més centrats en donar-li continuïtat a la nostra feina i continuar centrats en ser una millor versió pròpia.
0: El Consell Superior d'Esports ja veu el nou Mestalla com a seu del Mundial 2030. El nou Mestalla, que ha d'estar acabat el pròxim mes de juliol, és un actiu important de la candidatura d'Espanya. Este dijous, el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha tornat a dir que lluitaran perquè la FIFA ho confirme.
1: Trabajar por las 11 sedes, entre ellas Valencia y Vigo. Valencia tiene un estadio extraordinario, lo va a tener, el más moderno de todos, y por tanto, no solo porque es la tercera gran ciudad de España, sino porque tiene un club señero que tiene que estar en el Mundial, y vamos a pelear para que eso sea así, se confirme por FIFA formalmente.
0: I en el Llevant Unió Esportiva parla Joan Ander a la Sagasti, o la Sagasti, sobre la situació del conjunt granota. L'escoltem.
3: A partir de tenemos que salir con la mentalidad de ganar. Intentamos competir todos los partidos y es verdad que, bueno, de momento te llevamos 5 puntos, pero son sensaciones positivas en muchos de ellos, con intención de poder sacar algo más. Entonces tenemos que seguir apretando, mejorar esos pequeños fallos para conseguir más puntos y sin ninguna presión, porque al final esto es muy largo y creo que estamos compitiendo bien.
0: Fugir del descens, el Deportivo Eldense rep demà en el nou Pepico Amat al Real Oviedo amb la necessitat de sumar la seva primera victòria com a local de la temporada davant d'un rival que arriba exultant després d'imposar-se en el derbi asturià en la passada jornada i confirmar la seva dinàmica a l'alça. Dos derrotes consecutives davant l'Eibar i el Burgos han retornat a l'equip que entén a Javier Calleja posicions de descens en els dos partits que porta el tècnic madrileny en la banqueta blaugrana. L'Eldense no ha sumat un punt malgrat haver fet mèrits per a més, com recorda Calleja.
4: Queremos ganar, aprovechar estos dos partidos en casa para sumar de 3 en 3. Los resultados no me nublan el trabajo que está haciendo el equipo, no borran todo lo bueno que hemos ido haciendo durante estos dos encuentros, y ahora el buen juego se tiene que convertir en victorias, en ganar y en ir ascendiendo en puestos en la clasificación.
0: Superbikes, 17 anys després, el circuit de la Comunitat Valenciana retorna al Mundial de Superbikes. Concretament, el circuit valencià albergarà entre el 2 i el 4 d'abril d'enguany la tercera prova del programa, 17 anys després de l'última en 2010. En aquesta ocasió es va estar celebrant de manera continuada des de 2000 i fins al mateix 2010. Volei d'èlit a València. El Trofeu Ciutat de València reunirà este cap de setmana a 4 equips de la Superliga en una de les grans cites de la pretemporada, en la qual l'Element Conqueridor València exercirà de club anfitrió i organitzador. El torneig, que servirà de presentació oficial del projecte valencià per a la temporada 2026-2027, es disputarà els dies 3 i 4 d'octubre i al costat de l'equip valencià participaran el Guaguas, Cisnero Alter Tenerife i Servigroup Benidorm.
5: Les 11 de la nit i 16 minuts, ho recordem, arroba 90 minuts. Arroba 90 minuts per a X o Twitter, 90 en xifra, en número, també 90 en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, per al Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Per als àudios de WhatsApp, el 6 de 9, 42 18 01. Pregunta que avui vos fem, creieu que hi haurà jugadors clau en el 11 de Javier Aguirre en el València Club de Futbol. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa farem cap a Mallorca. Per a parlar amb Toni Lato, parlem de tot això i de moltes coses més, així, en Apon Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacem así, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. ¿Pasa siempre?
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre...
8: Increïble, passa sempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per...

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Polgado. Riders on the storm. Riders on the storm. Comença 90 minuts i ho fa amb un convidat d'excepció en el nostre programa perquè estàvem pensant des de fa ja uns dies, Salva, qui ens pot ajudar a conèixer millor a Javier Aguirre, teniente en contra del que és el València, ja hem donat amb la persona correcta.
1: Sí, a veure, podríem preguntar-li a diferents futbolistes del,
0: segur,
1: del Mallorca, però si apuntem cap al Mallorca, ahí tenim un bon amic i un bon tipo, com és Toni Lato.
0: Toni Lato, Mallorca, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Bé, molt bé. Ara a casa descansant, que venim d'una setmana un poc difícil, que vàrem tenir la primera derrota aquí a casa som molls i bé, amb ganes de que arribi el cap de setmana altra volta per poder guanyar 3 punts fora de casa importants.
1: Sí, perquè la Lliga, Toni, para, però en segona divisió no para, eh?
0: No pareu, eh?
2: No, no, així no, no, no para ni Déu.
0: Són les coses que té la Lliga. Bueno, lògicament, com deia, estàvem buscant algú que conega. El que és el València, millor que tu, pràcticament des de que vas néixer jugant en les categories inferiors, i que a més conega Javier Aguirre, al qual tingueres en el primer any, crec que en el primer any d'ell de Mallorca i en el primer any que arribaràs tu. Jo no sé si, sabedor de com està el València, Toni, perquè estic segur que estàs pendent de com va l'equip de la teva vida, el València ha fitxat l'entrenador que millor li pot encaixar en aquesta situació.
2: Sí, totalment correcte. Sí, quan vaig arribar jo aquí va ser també en gran part per Javier, perquè vaig tindre diverses trucades amb ell, me va mostrar molta confiança i la veritat que el primer any aquí va ser molt bon any, vaig jugar molt amb ell, va ser un any espectacular perquè arribarem a la final de Copa i estiguem a punt de guanyar-la amb ell i res, com t'he dit, va ser una de les causes perquè jo vinguera aquí i res, com t'he dit, sí, jo crec que com tu has dit és l'entrenador ideal per a aquesta situació, per supost que estic seguint al València, estic així sofrint també des d'aquí, des de Mallorca i res, tinc amics, companys, molta gent allí que l'estime molt i com t'he dit, doncs així, sofrint també i esperem que ara l'arribada de Javier i Toni Amor, de Pol Lorente, jo crec que va vindre molt bé per a l'equip.
1: Els vares tindre, Toni, bona nit als tres, amb tu, també a Toni Amor i a Pol Lorente, ja formaven part de l'equip de Aguirre quan vares coincidir tu amb ell en el Mallorca?
2: Sí, sí, també, és més, Toni Amor és d'aquí de Mallorca i de més, i Pol sé que tenia també la dona que estava treballant en la selecció de Mèxic i sí, estaven aquí els tres i ja formaven l'equip que formen ara.
1: Ajuda'ns un poc, per tant, a conèixer a Javier Aguirre, quan estaves tu amb ell, quin tipus de sistema utilitzava en el camp i fonamentalment, quin tipus d'entrenador era, Toni Aguirre?
2: Bueno, jo crec que no centrava molt tampoc en a nivell de si jugàvem amb 5 o amb 4, sí que és de veres que varen canviar molt durant l'any, varen canviar moltes voltes de 4, 3, 3, 4, 5, 1, inclús 4, 4, 2 i també després en 5 també varen jugar perquè varen haver prou unes quantes jornades així consecutives que varen encaixar i va voldre que encaixarem menys i va posar línia de 5. Però Javier ho té molt clar, és molt bon gestor de grup, la gent va estar jo crec que molt contenta amb ell, si té que dir-te algo, li té igual qui siga que ho diu, està molt prop dels jugadors, en què li passa, si tenen algun problema familiar, si estan bé, en qualsevol cosa, es fixa en tots els detalls i crec que a nivell futbolístic, tant Toni com Pol l'ajuden en els seus respectius rols, de que Toni està molt damunt a nivell tàctic i amb ell, amb la gestió de l'equip, i Pol a nivell físic és, la veritat, un molt bon preparador físic.
1: Estos dies, pel que hem pogut conèixer, està provant

0: un 4-2-3-1 te quadra ese sistema amb Aguirre i te quadra ese sistema amb la plantilla que d'alguna manera va fer-se càrrec Aguirre?
1: Sí, jo crec que quan vam arribar, el que te deia del 4-5-1 més o menys és lo que, lo que, com varen començar després. Depenent de com vagin els resultats i els partits, jo crec que anirà canviant. Així sí que és de veres que el primer any que vaig arribar varen signar a Larini, teníem a Larini a Muriqui, entonces moltes voltes pues tenia que ficar dos puntes perquè teníem dos animals allí davant que estaven a tope i per això canviava molt a l'hora del sistema, però jo crec que sí, jo crec que conforme està l'equip ara pot encaixar molt bé i a veure si se produeix en bons resultats.
2: A mi m'ha cridat molt l'atenció, Toni, el dia de la seva roda de premsa de presentació, que va tindre paraules per a dir que també li volia dedicar, però que deies tu de la gestió de grup, li volia dedicar temps als lesionats, a dibuixar-los un somriure, no? Crec que en aquest aspecte la vessant humana de Javier Aguirre fa que quan tinga que apretar, aprete perquè és l'entrenador, això no se pot oblidar, però jo recordo també que més o menys és el que va contar en la sala de premsa de Mestalla quan vinguereu amb el Mallorca, que empatareu abans de la final de la Copa, i va parlar del porter de Grave. Més o menys ell, que era un jugador que ho estava passant molt malament i que li varen a poc a poc anar al Sant l'ànim i a la fi mira el rendiment que li va donar este porter al Mallorca.
1: Sí, com t'he dit, està molt pendent de tots els detalls que tu pugues tindre. A mi... te conto una experiència personal. Quan vaig estar aquí vaig passar a final de temporada, després de la final de Copa ho vas passar mal perquè ho vas deixar amb la meva parella que portava molts anys de València i de més i va estar molt, molt a prop meu, es preocupa molt per com estàs, per l'estat anímic, ja t'he dit, si veu algú que en este cas, com tu has dit, és lesionat, estic segur que anirà a parlar amb ells, li farà alguna broma, inclús... he vist també avui que han fet algun dinar així, alguna conxura, ell és molt... Ell és molt, ja t'he dit, es fixa en tot i per això jo t'he dit que va anar molt bé i després quan tu eixes al camp, quan una persona te ho dona tot i està tan proper a tu i és tan familiar en aquest aspecte, pues tu trates de donar tot el millor perquè surta el millor possible.
0: El veus un entrenador perquè Braulio l'ha firmat, és cert que hi ha una sèrie de clàusules en funció de classificació només fins al final de temporada, però tu creus que pot donar rendiment com per a que en un moment determinat Braulio diga mira, este és el meu tècnic, igual per a llarg termini i li puc ampliar el contracte. Creus que pot arrelar així en València, Toni?
1: Home, jo per supost que ho crec. Òbviament, al final, sabeu de la trajectòria que té Javier, de tots els equips que ha agafat i en tots els jocs on ha estat. Òbviament, el que ho va marcar al final, ja sabeu que el futbol és molt capritxós i ho van a marcar els resultats. Al final... és molt complicat. Dime.
2: No, jo volia fer-te una pregunta també com a professional. Estem parlant de Javier Aguirre, també vull parlar de la vessant de Toni Lato, que coneix el València i que no és aliè, no te vull ficar en un compromís, però no és aliè els problemes que ha tingut el València en els últims anys. El fet que ara és d'ara la plantilla veja a un entrenador contrastat com Javier Aguirre, hi ha una persona de futbol que ja coneix el club i que també ha mostrat la seva solvència com és Braulio, creus que per a la plantilla és un recolzament de dir bueno, ja no estem tan a soles en lo futbolístic?
1: Jo crec que òbviament, jo crec que a nivell de plantilla, quan tu veus que porten una persona contrastada, quan tu estàs allà dins i veus que por denar un tipo com Javier, que ha tingut, ha estat en molts equips, que ha fet molt, molt bona trajectòria al seu futbol, igual que Braulio, que ha estat a Osasuna, ha fet un grandíssim treball. Jo crec que al final te fa, quan eres jugador, et fa que vulguis donar de sí, que apretes, que a lo millor vulguis demostrar i saber quin donar el teu màxim nivell, perquè les coses surten bé, perquè al final estàs amb persones que estan contrastades i que te van exigir al màxim al final. Entonces jo crec que és molt bo per a la plantilla i com t'he dit, jo estic convençut de que la situació va millorar molt i que ojalà també que els resultats es donen perquè continuen molt més temps.
0: T'acabava de preguntar, Toni Manolo, per Braulio. Braulio té un marrón en el lateral esquerre. Toni, me consta que estàs molt pendent de l'actualitat, coneixeràs tots els problemes que va tindre, bueno, pues amb l'anterior, diríem, administració, amb Corberani i Garli, amb l'assumpte de la seva renovació Gallà. Ara arriba Braulio, que se troba en la tessitura de renovar Gallà, quan al mateix temps el club ja li va presentar una oferta de renovació al seu fill, que és Jesús Vázquez, que juga a la mateixa demarcació. Quin marrón també se li planteja a Braulio en este sentit, i en una parcel·la que tu també coneixes, un problema en el lateral esquerre que el València ja arrossega, Toni, des que tu estaves així, on vareu coincidir els tres.
1: Pues totalment. Que vos vaig a contar a vosaltres dos, que no ho sabeu, perquè jo crec que ja me'n vaig menjar un marró que ja me va tocar a mi. Que jo crec que aquest pues el dice a vosaltres. Perquè, mare, sí, la veritat, lo que digueu, jo crec que té un marró, al final és no deixa de ser el seu fill, i una persona com José, que és una llegenda, és un espectacle com a jugador i com a persona, la veritat. Jo crec que es mereix tot, així que veurem com ho resol. Estarem tots pendents de veure quin és el desenllaç.
2: L'única manera d'incrementar la dificultat és que ara quides a Braulio i digues: escolta, que vull tornar també al lateral esquerre.
1: Vaig jo cap allà,
0: a veure què fas.
2: Escolta, ha sigut un plaer parlar amb tu de nou, Toni. Te desitgem tota la sort del món.
0: Bueno, estàs ahí bé, eres el capi, no? Eres ahí ara...
1: Bueno, estic molt bé, la veritat. He començat jugant, he començat molt bé, el que passa va tindre uns problemes a ell d'ajustament i a l'isquio i vas parar, i bueno, ara tornant també l'equip, aquesta setmana ja estava per competir, però bueno, el míster no ho va decidir així, i ja veurem esta setmana que anem a Girona, que és un partit prou important.
0: El cafè te l'has deixat allí, o encara continues habituat
1: el cafè? El cafè continua, no, continua. Ja parlarem de fer alguna cosa en el cafè.
2: Te ho pregunto un altre que és tan cafetero com tu, eh? Toni,
1: sí.
2: És un plaer molt gran haver parlat amb tu, a més d'una manera sense cap embatge, sense cap cortapisa, parlant amb naturalitat de les coses, que en això sempre has mostrat ixa vessant a l'hora de atendre-nos, i te ho agraïm moltíssim. Sempre que no siga una interferència amb les aspiracions del Castelló, vos desitgem tota la sort del món, i que el Mallorca, amb Toni Grató al capdavant, estigui l'any que ve en primera.
1: Moltes gràcies, ha sigut un plaer per a mi parlar amb vosaltres.
0: Vinga, bona nit.
2: Moltes gràcies, Toni. 11:32, és curiós, eh? Lo malament o la mala concepció que tenen alguns en el club de nosaltres, en la Moqueta, però tots els futbolistes que ens han conegut, Salva, quan els quides i dius de posar-se, si el club en el que estan no els posa a cortapisses...
0: Aquí ja és una altra, que hi ha clubs que posen molts problemes.
2: Pues el Mallorca...
0: Recordes que el Mallorca no ha sigut el cas.
2: Moltes gràcies al Gabinet de Comunicació del Mallorca per deixar-nos fer el nostre treball. Bueno, pues després continuarem parlant coses del Mallorca. Hi ha hagut avui un asado de Germanor,
0: Que hi ha hagut una torrada, Manolo. Asado. Torrada. Sí, és una torrada, Manolo.
2: Una torrada. Sí, torrada. Se ve pagar el mateix,
0: Sempre paga el mateix, sí, les dues últimes les ha pagat Guido Rodríguez. Les dues últimes, sí, Torrà a Paterna, efectivament, ha pagat Guido.
2: Bueno, parlant de situacions argentines o de coses argentines, avui s'ha confirmat, Salva, ja se sabia, però avui ja és de manera oficial, que Lionel Messi compra l'Eldense.
0: Sí, a més hi ha un comunicat del club alacantí, i tot queda a expenses de que, bueno, revisen tota la documentació, tota la burocràcia, els membres del Consell Superior d'Esports. Per cert, que el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha estat en el dia d'avui en València, concretament en el Roig Arena. Hi va un congrés de gestió esportiva. Va reunir aquest congrés entre avui i demà, vora 400 assistents, i des d'aquest congrés en el Roig Arena, Rodríguez Uribes ha parlat de la compra de Messi del Deportivo Eldense i del tràmit que encara ha de realitzar la seva institució.
3: Lo que nos llega siempre al CSD, primero tiene que verlo los juristas de allí, su director general de régimen jurídico, el director general, y después ya lo valoramos, pero no puedo anticipar nada. No debo, además. Hay unos plazos legales que cumpliremos y se estudiará y se tomará una decisión en su caso, si hay que tomar alguna decisión.
0: Este és Rodríguez Uribes parlant de la possibilitat de compra de Messi pel part del Deportivo Eldense. El Deportivo Eldense, que a més juga en la jornada de demà, l'equip de Javi Calleja porta dos derrotes consecutives davant l'Eibar i davant el Burgos, està en posicions de descens. A hores d'ara afronta dos partits seguits a casa. El primer és demà davant el Real Oviedo i el partit ens el contarà en la edició de demà divendres del Punta a Punta en esta casa, en esta sintonia. El partit ens el contarà Álvaro Molina. Hola Álvaro, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, companys. Què tal? Demà s'enceta una nova jornada de segona divisió, la vuitena, i ho fa en el nou Pepico Amat, el Dense davant Oviedo, en un partit que comença ja a ser de certa necessitat per al conjunt blaugrana, ja que estan en ses posicions de descens. És només una victòria en 7 partits i, de moment, Calleja, en els dos encontres que ha dirigit l'equip, no ha sumat cap punt. Davant tindrà l'Oviedo, que arriba a l'alça després de guanyar eixe derbi asturià davant l'Sporting de Gijón i que està situat en la zona noble de la classificació. Pel que fa a l'Eldense, continuen les baixes dels davanters Mariano Carmona i Pau Cabanes, també continua David Ruiz, el lateral, i sumem altra molt important, la de Justin Smith, mig centre, que ha sigut convocat per la selecció del Canadà. Els efectius que recupera són Jordi Martín i Olaizola, com bé ha confirmat en la roda de premsa prèvia, i per part de l'Oviedo la més important de confirmar-se és Boran la porteria, ja que és dubte Aaron Escandell. Destacar en aquesta faceta extraesportiva que el club d'Elda ja ha fet oficial que Leo Messi és el nou propietari del club i veurem, esperem que sí, que això li doni l'impuls necessari per aconseguir la primera victòria com a local. Com diem, este divendres, en el Punta a Punt a les 8:30, en el nou Pepico Amat, el Dense Oviedo.
2: Gràcies, Álvaro. Parlant del Punt a Punt, demà tindrà una bona ració de bàsquet.
0: Sí, demà Punt a Punt, Manolo, de vesprada, amb el partit que acaba de donar-nos la prèvia a l'última hora, Álvaro Molina, del Deportivo Eldense, a casa, el nou Pepico Amat contra el Real Oviedo, i a més, amb la tercera jornada en Eurolliga per a València Bàsquet, que juga a França, davant l'Asvel Villarreal, València Bàsquet, que suma dos victòries en les dues jornades prèvies en Eurolliga i que demà enfronta aquesta tercera jornada amb l'objectiu d'aconseguir la tercera victòria seguida. La prèvia és de Salva Gómez. Hola Salva, què tal? Bona nit.
5: Bona nit, companys. Bé, demà València Bàsquet jugar un nou partit de Eurolliga, la tercera jornada de la competició europea on València Bàsquet, la realitat és que ha començat de la millor manera, en dues victòries en els seus dos primers partits, passat davant Baskonia i en el debut en esta temporada davant Besiktas. El següent rival, el de demà, a partir de les 8 de la vesprada, és un Asvel Basket Villarreal que s'ha reforçat bé amb noms ex-NBA, com és el cas de Jay Crowder o Patty Mills, i que deia Xavi Albert en la prèvia que, bueno, és una plantilla reforçada, en molta qualitat, un equip molt físic, en molta polivalència i que sobretot té perill des de fora. Així que veurem què és el que passa en el dia de demà en un València Bàsquet que, bueno, pues hem vist una cara en la Lliga, una altra cara en la Eurolliga, i veurem què és el que passa el dia de demà en França. Asvel Bàsquet, València Bàsquet, a les 8 de la vesprada, Asvel Villarreal, València Bàsquet, en la tercera jornada, en un partit que viurem en el Punt a Punt, en Apunt Ràdio.
2: Gràcies, Salva. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
6: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montaldi i Salva Polgado.

0: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
1: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
3: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració d'Apunt Ràdio.

0: 12 i 21, ja sabeu la pregunta que li hem fet a la gent en el dia d'avui en el nostre... bueno, en altres xarxes socials, que és si veuen algun futbolista que va ser o que pot ser, en este cas, definitiu o molt o clau per a Aguirre en el seu 11. I, per exemple, diu Rob, crec que per anar bé té que tindre el seu 11 tipus i te fixes i crec que tindrà a Dimitrescu, Dejas, Gallà, Guido, Guerra de fixes, els Mafeo, Tàrrega, quan estiga Pepelu, Mayol, Sato, Danjo, Maiduro, crec que seran els que més minuts jugaran, però alternarà en la resta. Arcadio Pérez Sanz, Aymar, Mayol i Iker Córdoba. O sigui, aquesta aposta per la cantera. Mandalero BCF diu, Guido és un fijo, segurament trabaje con Javi Guerra en el tema anímico para hacer de un jugador important i sobretot más regular. Más allá de estos, veo un Erial que ni Tatooine. Oiga, Tavo de mi modo que digo, alguna cosa mogura de segura Aguirre, sol tindre bon ull per a estes coses. I, per exemple, en el dia d'avui, Arturo Andreu Villalba diu, me embarga una duda porque nadie le ha contado al Vasco Aguirre que los asados de Conjura traen mal fario al Valencia Club de Fútbol. Esta es la que digo este amic en este cas en el nostre Instagram. I
1: però algun futbolista del València podia pagar-se la torra, que la paga sempre Guido, Manolo.
0: Sí, sempre la paga...
1: A dos seguides.
0: Guido, en efecte, en efecte. I també en el nostre perfil de, en este cas, de TikTok, que diu la gent, Guido, diu Víctor Jiménez 477, Guido i 10 más. Esteu-te clar, que és el que paga els asados és el que té que xumar. 12 i 23. Per cert, tampoc vull que se m'oblide que avui, com estem utilitzant el WhatsApp, no podem utilitzar-lo per als àudios, els recuperarem. Avui un oient ens ha donat la bona perquè ell diu que se va riure molt en el programa. Que vulguis que no, per la temàtica que tenia, Folgado, crec que espera donar-se per satisfets.
1: Bueno, al final, el que hem de fer és que la gent se divertisca, Manolo.
0: Sí.
1: Claro, se entretinga, va ser bé. La ràdio per a aquestes coses.
0: La ràdio per a aquestes
1: coses. I per a ells com està?
0: Segur. A més, jo segur que de Javier Solís, del qual parlarem molt, també s'ho va passar fenomenalment bé.
1: Javier Solís se va divertir a nit en el programa, si ho estic convençut.
0: Jo estic convençut, també. Sí. 12 i 23...
1: Juan Puente encara se riu.
0: No sé per què. 12 i... A més, ja has vist, Juan, que va ser ahir a anomenar-lo de Vinicius i avui... Curiosament, segur que és una casualitat, ha eixit que ja tenen data per al judici. Probablement el Xuxa estava, com diu Salva, escoltant el programa. Bueno, 12 i 24. Què vos va semblar ahir la posada en escena del nou estadi i de ja deixar caure que els preus, que la gent estiga tranquil·la, que tal i que qual? Pregunte pel que va estar ahir, va preguntar precisament per això, que és Pau. Pau.
2: Bueno, jo ja ho he dit un poc al principi. Si parles de preus, parles, però parles bé. No dius una frase que dona a entendre algo que jo crec que no va estar massa pròxima a la realitat.

0: Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a l'Hora de la Cultura. Has de parlar de cinema, de música, d'òpera o de literatura. Esta nit volem recordar una cosa molt més elemental: la importància de cuidar-nos. Hi ha moments en què les circumstàncies poden canviar d'una hora a una altra i, per això, la prudència, la prevenció i la responsabilitat continuen sent sempre les nostres millors aliades. Quan ens escolteu, consulteu, per favor, la informació més recent a través del 1-2 d'AEMET i dels canals oficials de les administracions. Si teniu previst desplaçar-vos o assistir a qualsevol activitat, comproveu abans que es manté, que seguiu sempre les indicacions de les autoritats. Previndre no significa tindre por, significa disposar de la informació necessària per a prendre les millors decisions. I nosaltres, mentrestant, això sí, vos acompanyarem durant aquesta hora des de la ràdio, perquè la cultura també pot ser un refugi, un lloc des del qual mirar el món amb més calma, entendre millor els altres i, de vegades, entendre'ns també un poquet més a nosaltres mateixos. Avui parlarem amb un actor que va aconseguir que una pantalla canviara la manera en què moltes persones observaven la discapacitat. Jesús Vidal, Goya, el millor actor revelació per Campeones i padrí de la 15a edició del Festival Calidoscopi de Cullera, conversarà amb nosaltres sobre cinema, interpretació i tres paraules que encara necessitem reivindicar: inclusió, diversitat i visibilitat. Repassarem també algunes propostes de l'agenda cultural, això sí, si ens dona temps dins del programa, i coneixerem Domèstica, l'exposició de llar que es pot visitar a la sala Parpalló del Movim. Ho farem a la mediadora cultural Anna Ramírez, amb qui descobriríem també Nucs de la Memòria, uns tallers que conviden a transformar teles, papers i materials reciclats en peces carregades de records i significats. També tindrem avui Teló de Fons amb Juanjo Prats, que ens portarà fins a les arts per a parlar-nos de Carmen, de Bizet i d'una dona que fa més de 150 anys ja reclamava una cosa tan senzilla i tan revolucionària com decidir sobre la seva pròpia vida. I acabarem baixant les revolucions, i ho farem, com no, entre llibres, amb esta doble recomanació literària que ens té preparada Mar Hernández des de Vila Llibres. Així que ja sabeu, poseu-vos còmodes, cuideu-vos molt i quedeu-vos amb nosaltres. Comença l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: I a modo d'agenda breu farem avui una entrevista perquè volem convidar-vos a visitar una exposició que acabarà a meitat d'octubre però que ha programat per este cap de setmana uns tallers ben interessants. Parlem de l'exposició domèstica que està actualment en la sala Parpalló del Movim. Parlem ara amb Anna Ramírez, ella és mediadora cultural i responsable dels tallers. Molt bona nit, Anna.
1: Hola, bona vesprada.
0: En primer lloc, Anna, parla'ns d'esta exposició i de qui és l'artista.
1: L'artista és Har, valencià, uh-huh. amb una trajectòria nacional i internacional de més de 25 anys, que presenta, com bé has dit, domèstica a la sala Parpalló del Movim. I Har, ha passat èpoques com el pop art, el grunge, el reciclatge, i fruit de tota aquesta experiència es porta ara una mostra radical on dissol la pintura en el teixit, incorporant objectes, matèria i, en especial, memòria. Mm-hmm. I tot això junt és l'univers Har, ja t'he dit, que és artista del Gèmesi, entre treballar l'abstracció, l'art d'estil i crear un univers domèstic, on la dona en aquesta exposició té una part molt important.
2: I Anna, precisament, no? Tot aquest univers que tu ens estàs descrivint se podrà visitar fins al diumenge 18 d'octubre i constituís este projecte el més ambiciós i també el més experimental d'este artista valencià, d'este artista del Gèmesi, però a banda heu programat uns tallers al voltant de l'exposició. Parla'ns una miqueta de quan són, com són, què són.
1: Mira, els tallers de l'exposició de Har domèstica s'anomenen nucs de la memòria, no? Uh-huh. I té tot un sentit en aquestes reflexions precisament que estan a la seva obra. El que proposem és treballar i transformar un tros de paper, roba o gens en una peça carregada de significat, no? Fent reflexió a aquesta obra. I com a mediadora cultural pense que estos tallers deuen d'apropar l'obra artística al públic general d'una manera més profunda. I en l'obra de Har és fàcil perquè ho fa amb eines com la memòria, les emocions, les pròpies vivències, i el taller el que intenta transmetre a menús ja majors precisament pues és això, no? Ixa familiaritat, ixe l'estar en contacte en la nostra memòria, en les nostres coses antigues, de casa. I ja han fet dos caps de setmana destinats a famílies, uh-huh. On venien els pares i els xiquets i les xiquetes. I este cap de setmana anem a fer el cap de setmana especial per a sols adults. En què consisteix estos tallers? Després d'una breu visita guiada a l'exposició, que a més la fan uns guies que treballen molt bé tant en xiquets com adults i saben transmetre-los exactament els missatges de l'obra de Har. Passem a treballar un collage, esgarrem teles com fa el mateix Har, creant una madeixa, i intentem que a més aquestes teles les porten els mateixos participants per a que tinguin un significat propi per a ells. Uh-huh. Tot el material que utilitzem és reciclat i fem al igual que fa Har en les seues obres, esgarrar, fer nucs, i aquests nucs els expliquem sobretot a xiquets i majors, perquè a més els xiquets ho agafen en seguida. I aquests nucs són un record, conten una història a cada tira i anem composant a partir d'ahir sobre, que a més després ells la treballen de la manera que més natural el sis, tant adult uh-huh. com a xiquets, i després se la poden portar a casa i inclús poden seguir. Els animem a que continuen, no? Perquè n'hi ha una part de tota l'obra de Har i més de domèstica en la que basa el seu treball, que és reciclar, recuperar i reutilitzar. Aleshores els animem en casa a que puguen seguir afegint coses a la seva pròpia obra. I la veritat és que és molt sorprenent fins ara les famílies. Jo crec que han fet un taller emotiu, perquè sí. L'estar treballant pares, mares i fills es crea un lligam un poc més profund que potser el dia a dia, no? Que sempre sí. pues és un poquet tot com més tediós. Gaudixen moltíssim i la veritat és que les propostes estan tinguent molt bona acollida.
0: I també, Anna, n'hi ha programada una activitat alternativa relacionada amb l'exposició que es diu HAM, que es desenvoluparà al Museu Valencià de la Festa i la Sala És Art. Ens pots contar un poquet en què consisteix?
1: Sí, mira, JAM és un projecte pilot de formació de nous públics que planteja una manera innovadora d'apropar-se a l'art, a la cultura i al patrimoni. Com tu vas dir, se produirà en el Museu de la Festa del GMSI i la Sala És Art està impulsada per l'Ajuntament del GMSI i des de la programació les activitats totes estan relacionades en arts plàstiques, arts escèniques i arts audiovisuals, de manera que va haver des de dansa a música, teatre, cinefòrum, i en la part plàstica va estar Hart, la seva obra, i se treballarà a partir d'ahí, finalitzant-se en una exposició que tots els participants faran. De manera que s'intenta que ja aplegui també a tot el món, per això dic lo de la formació de nous públics, i que l'art se democratitze i arribi a quantes més persones millor.
0: Uh-huh. Anna Ramírez, mediadora cultural i responsable de tots aquests tallers, moltíssimes gràcies per endinsar-nos sobre aquesta exposició, sobre aquestes activitats i per mostrar-nos la quantitat de coses que s'estan fent així. I recordem que l'exposició domèstica està actualment en la Sala Parpallo del Movim, que està fins a diumenge 18 d'octubre, així que tots anotar-ho.
1: Molt bé, vos
0: Anna Ramírez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Adéu.

0: de l'O de Fons, les arts escèniques en l'hora de la cultura.
1: I ja ho sabeu, avui és dijous, heu escoltat, comença Telo de Fons i avui no tenim la sort de tindre l'estudi, el tenim per telèfon, però ens acompanya també Juanjo Prats. Molt bona nit, Juanjo.
2: Hola, bona nit, per dir alguna cosa, amb tanta pluja, tanta tempesta, però en fi, anirem aguantant.
3: Anirem aguantant, Juanjo. I a més tu ens portes una miqueta aixa alegria, no?, que ens fa falta per a aquestes hores i sobretot també per a una jornada com la d'avui.
2: Bueno, pues mira, vos porta música i això sempre calma les feres.
1: Això sempre ens alegra i ens calma, això de segur.
2: Va bé, doncs bueno, avui en principi la notícia que portem és que esta setmana ja comença la programació regular de la temporada d'òpera del Palau de les Arts. Mm-hmm. I com també tenim la bona costum, pues en certa mesura pues aprofitant les estrenes, intentem difondre i conèixer un poquet més les òperes que programen enguany. I hem de dir que enguany enceten la temporada amb una de les més conegudes i representades. Ara, si us faig una pregunta tipo concurs,
3: ja ui, quines són les... Ja tinc... concursos, Juanjo Prats,
1: ara tinc un poquet de por, anem.
2: A veure, és molt senzill. Quines de les òperes més representades i més conegudes per tot el món?
1: Javi?
3: Jo diria, perquè sé de la que anem a parlar, Carmen.
1: Jo també diria Carmen. Clar. Hem acertat.
2: Bueno, pues heu de partir-se el premi.
3: Vamos.
2: Entre Javi. Clar, ara m'encantaria dir, teniu dos entrades per a veure l'obra.
3: Uau, m'encantaria, no, Juanjo, de veres.
1: Això sí que seria ja un bon premi, sí.
2: Això estaria fantàstic. Doncs bé, bueno, esta òpera és de les més conegudes i estarà en cartell des de el dia 2, o sigui, avui, fins al dia 15 d'octubre. I per tant, anem a fer un xicotet recorregut per aquesta història fascinant. És un mite literari basat en una novel·la de Pròsper Mérimée. I clar, Pròsper Mérimée era un viatger novel·lista, claro, que visitava en Espanya, ell és gabatxo, és francès, i visitava en Espanya, consideraren, diríem, a Centroàfrica. en el segle XIX, Espanya...
1: Un lloc exòtic. No?
2: Exòtic, molt estrany, i ell va fer com una novel·la passejant-se un poc per lo que seria els voltants de Sevilla, i en certa mesura va crear un personatge que és Carmen, però també ple de tòpics exòtics espanyols. És a dir, Carmen, apareix ella, pues, una mica d'ètnia gitana, apareix el torero,
1: bé,
2: apareix el militar, o sigui, una miqueta de tot en aquell moment, no? Doncs la història és fascinant perquè és una heroïna que, bueno, que en certa mesura ella volia ser lliure, i això sent dona a finals del segle XIX va ser que no.
1: No.
2: Perquè això no tenia... Sobretot perquè ella volia escollir els homes. Clar. I això, lògicament, no faig spoiler, i acabarà sent víctima de violència de gènere. És a dir, va acabar totalment, pues, això, maltractada, no? Sí. Bueno, però ella tenia un lema molt clar, perquè l'òpera té un punt de tragèdia, perquè la part musical ja va anticipant exactament que allò acabarà malament, no? I ella sempre pensava que la mort abans que la submissió, no? Doncs la història, fidel a l'argument de Mérimée, està Carmen, va arribar Bizet i va començar a construir esta peça musical que és meravellosa. I la proposta que tenim per al Palau de les Arts és aprofundir en el retrat psicològic i una, bueno, i en l'atenció que té l'obra, no? L'òpera està dirigida per Ted Hoffman, que és un director d'escena que ens fa una proposta realment teatral, i és a dir, a veure, intenta llevar una mica els tòpics. No sé si així irà a la plaça de bous o no. Això és inevitable, saps?
3: Va de la mà, no, en este cas.
2: Clar, i perquè, clar, després escoltarem un fragment del famós toreador i a veure qui no associa això en una plaça de bous, no? Però ella intenta construir la identitat dels personatges a la vista del públic. Què vol dir? Que es canvien de roba o de personatge tot davant del públic. Oh. Perquè el que vol fer és, en certa mesura, mostrar que ells estan jugant a fer teatre. Val? I, per tant, el públic participa d'una experiència immersiva, no? I, bueno, i això és un poc la proposta novedosa, ben interessant, que proposa el Palau de les Arts, no? Bueno, pues, a veure, dones rebels han existit sempre, però sempre han estat una mica supeditades per la voluntat de l'home, no? I esta Carmen de Mérimée, pues, és totalment diferent, no? Ella representa la llibertat de les dones i al mateix temps, això és un tema, un argument incòmode, no? I al llarg de la història moltes dones que s'han atrevit a desafiar les normes, pues, ho han pagat amb la seva vida, no? Sí. Imaginem la situació de l'òpera, Sevilla, segle XIX. L'acció corrix, pues, ni més ni menys, en una fàbrica de tabac que treballa ella, i ahir no mos primem absolutament de res. Per què? Pues perquè realment és una societat totalment patriarcal, i ahir apareix una dona que comença a desafiar-los, perquè qui tria a l'home és ella, no l'home qui la lliga a ella, no? I això ja és prou diferent.
1: Això ja, no? Això ja és prou diferent, sí.
2: Home, claro, totalment diferent, perquè normalment és el macho man el que decideix quan abandonar o quan no abandonar la història, no? I la història, imagina't que està contada, diríamos, Spanish, típica l'Spanish per a francesos, perquè hi ha una escena molt coneguda que és quan un torero conta en un bar de Sevilla a parroquians sevillans en què consisteix una correguda de bous.
3: Molt bé, té molta lògica, la veritat que està molt ben documentat, espectacular.
2: Sí, claro, però pues, no se pareix res a la vida. No, o sea, clar, imagina tu a un sevillans que es contes tu com és una correguda de bous. En fi, pues és la historieta i tal. L'òpera es va estrenar en 1875, un fracàs, absolutament,
3: home,
2: fracàs,
3: clar,
2: de públic.
3: És que en sevillans, con tanta sevillans, com és una correguda de bous, que esperaven, no, Juanjo?
2: Ja, però fracàs de públic, la premsa i tal, i sobretot perquè veia molta violència sexual, saps?
1: Clar.
2: I que, en certa mesura, la dona no se sometia a lo que seria després, vale que renyim, però després mos fem nòvios, no? Pues no, no. Bueno, Bizet va morir als 36 anys pensant que la seva òpera era un fracàs, i per tant, en certa mesura, pues, va ser després quan la van redescobrir, no? Però musicalment Carmen està plena de lo que deuen dir hits famosíssims, i si vos sembla, anem a escoltar esta peça que és mega superconeguda.

0: Sí que és reconeguda, Juanjo, sí.
1: Bé, pues la primera cosa que he de dir-vos és que no és de Vicent.
2: Ui!
0: Vaja, això sí que ha sigut ja un...
1: Sí, perquè realment esta manera tan coneguda, ell pensava, a veure, ell pensava que formava part d'una cançó popular molt típica i de fet aquesta manera es titulava El Arreglito, però tenia un compositor que era un músic basc que li deien Sebastián Iradier. I clar, després van reclamar els drets d'autor. Escolta, perdona, és que aquesta manera és meua. Bé, Vicent molt correctament ho va reconèixer i després en les diferents versions de la partitura hi apareix l'autor famós de l'habanera. Per tant, diríem, era un home també, pues, bueno, noble, no?, per reconèixer sí. un poc, perquè realment jo crec que el compositor este, el Sebastián Iradier, es va fer famós gràcies a Vicent, perquè per ell mateixa no, l'habanera no haurà sigut tan coneguda, no? Sí. Bueno, pues de la seva aparició un poc d'este personatge, en certa mesura, és ja la que porta a l'acció de tot, no? I ahí es troba en Don José, que és un militar, és un personatge que representa just tot el contrari que ella. És a dir, ell és disciplinat, obedient, el tema de l'honor, la estabilitat, un soldat, novia formal, Micaela, perquè això és el tema. És a dir, que apareix Carmen com si fora la fam fatal que li estorba la vida i ell deixa la nòvia, claro, perquè de repente es veu apassionadament. Però sempre és culpa de Carmen, ells no tenen res que veure. No? I Carmen, que és molt vacilona, en la primera escena, estem a escoltar un fragment musical que ja apareix a un tema del concepte de la tragèdia, perquè ell el veu i llança una flor en un tema un poc de seducció i també despreciant-lo, no? Per tant, Don José s'enamora perdudament de Carmen i acaba abandonant la seva vida anterior i això un poc el desquicia, no? Bueno, a veure, Carmen vol estimar sense deixar de ser lliure, però Don José vol estimar i vol posseir, clar. I això és la gran diferència.
0: Efectivament.
1: És que això és el gran conflicte de l'òpera. Escoltem este fragment, que és prou descriptiu d'aquesta trobada, i ja avançarà un poc la tensió de lo que serà el final amb la mort.
0: Anem.

0: Quina meravella, Juanjo. Estem, Javi, jo així amb unes ganes d'anar.
1: Sí, sí. És que saps què passa? Que ja la música és molt teatral.
0: Sí.
1: És a dir, va, la mirada, però ja està, fa com una espècie d'onades, no? Que va anunciant tot el que hi ha darrere, és a dir, tot el subtext que n'hi ha amorós, però després també un poc tràgic. No?
0: Així és.
1: A veure, i Carmen l'abandona perquè ja no l'estima, diu, prou, fins ja així està. Hem arribat, no és que vull jugar amb tu, no? Mm. Però què passa? I si sento un home portat a la perdició, o sigui, per culpa teva sóc jo que hi ha qui ha d'abandonar-te, no? Mm. I bueno, és un poc trencar una mica els tòpics, no? I si parlem de tòpics, té que aparèixer un tercer en discòrdia, mm-hmm. I el tercer en discòrdia, qui ha de ser? Pues Escamillo, que és el famós torero que conta en la taverna de...
2: El artista.
1: I ahí n'hi ha un altre hit que traspassa la òpera i ho traspassa tot, perquè a veure, qui no ha ballat... No vaig a dir un poc... Chayanne.
0: Així tens a dos persones que la tenim al detall, eh?
1: Vale, bueno, pues escolteu este toreador famós que sobretot és una peça mega super coneguda.
0: Anem.

0: És que ja en la música, Juanjo, s'estem creant. I esa imatge del Camillo, perfectíssimament.
1: El torreador, eh?
0: Sí.
1: M'encanta meter-me torreador.
2: Sí. A més, moltes vegades representen dalt d'una escala en una taverna.
0: La li pega, porta, sí. Sí,
2: clar, sí. Ve de triomfar en la Maestranza de Sevilla, clar, i això no passa tots els dies.
1: No, no, tot a mi no m'ha passat, de fet.
2: Però a que si el fiquen un poc, sabeu que aquesta peça és un couplet. No, no del couple, un couplet és una espècie dins de l'òpera, mm-hmm, on en certa mesura el personatge té un argument, conta en aquesta cançó la seva peripècia independentment de l'argument general, m'entens? Mm-hmm. I ve a contar que, mi relato, no? Sí, mi triunfo, sí, en la Maestranza.
1: Él ha venido ahí a hablar de su libro, ya está.
2: De su libro, però la música bueno, és mega
1: espectacular,
2: coneguda.
1: Sí,
2: bueno, pues realment la proposta sempre és interessant. Per què? Perquè, a veure, està molt d'actualitat quan es confundeix amor amb possessió, no? Mm. I el problema de Carmen és precisament això, la emancipació de la dona, acceptar-se lliure, i ja ella té aquest punt de tràgica clàssica grega que ja accepta un poc el destí. Sap que quan se confronta a un exmilitar, quan se confronta, diríem, a una societat, i aquesta gelosia, perquè realment el motor de l'assassinat és la gelosia, parla d'un amor salvatge, que ja no és l'amor romàntic que al segle d'Àneu tenien present, que era un amor, bueno, en certa mesura, no acabaven assassinats, moríem els dos, ¿vale? Si tu i jo no mos apanyàvem, o xico, mos matem els dos i s'acabava.
1: Ja estaria.
2: Però així introduïs una cosa nova, que és aquesta violència, no? I per tant, jo trobo que 150 anys després continua parlant d'aquest tipus de coses, no? I sobretot parlar perquè és un mite i perquè és una de les òperes més representades i perquè el públic encara té el gust d'anar a veure aquest tipus de propostes. I si tinc un minut, et diré, sabeu qui era fan, molt fan d'esta òpera? Friedrich Nietzsche.
1: Ui, i això? Sí. Això? Dona'm més context.
2: Pues mira, Friedrich Nietzsche la va veure al llarg de la seva vida més de 14 vegades.
1: Sí que era fan, sí, eh?
2: No, però superfan. Per què? Pues perquè ell en la seva novel·la Así habló Zaratustra, el seu assaig,
1: sí,
2: ell parlava un poc de les dimensions de la moral i parlava en certa mesura de la moral de senyors i la moral d'esclaus. I ell s'identificava també en una evolució per alcançar un sort la maduresa moral. Mm. Ell parlava que hi havia una societat camello, que era un poc la que seguia la norma, les regles, la cristiandat, el tema, el lleó que es revelava en certa mesura i després tornar a ser xiquet, que representa en certa mesura la llibertat total. I per a ell, Carmen, era aquest nivell de la moral.
1: Mira, curiós. I Juanjo, clar, parlant de tot això, no? I ara que ja ens acabes de fer en expert, podríem...
2: Una societat camello, que era un poc la que seguia la norma, les regles, la cristiandat, el tema, el lleó que es revelava en certa mesura i després tornar a ser xiquet, que representa en certa mesura la llibertat total. I per a ell, Carmen, era aquest nivell de la moral.
1: Mira, curiós. I,

0: Clar. Tal vegada li vindria molt bé, molt bé, veure esta representació, veure esta òpera.
1: Pues mira, anem a parlar d'actualitat. Matt Dani, l'alcalde de Nova York. En el Metropolitan cada any va sortejar entre ciutadans de Nova York, crec que eren 75.000 entrades al Metropolitan.
0: En són, wow. 75.000 són,
2: sí, sí que en són.
1: Sí, sí, perquè per tota la temporada, perquè en el Metropolitan caben cada nit 3.000 o 4.000 persones. Vull dir, que ell, per exemple, està fent que l'òpera siga popular i que de repente estigues a casa, visques en el Bronx i el telefonen, té una, pues, té una entrada per a veure en el Metropolitan, que representa l'elit de l'elit econòmica i social de Nova York, pues ell, per exemple, fa aquest sorteig entre el poble. Per tant, jo trobo que és una iniciativa ben interessant.
0: Que així també ne tenim, eh? Vull dir-te que,
1: sí.
0: Vull dir-te que hi ha funcions pensades per al públic més jove, amb descomptes...
1: No? Menors de 28 anys.
0: Exacte. Menors, també hi ha descomptes...
1: En menors de 28 anys, passa que únicament hi ha una funció, jo sé, perquè els alumnes del conservatori intenten estimular-los i tal, i és molt difícil arribar, perquè ne fan una de cada òpera. Si pensem que programem 7 òperes, són 7 funcions.
0: Sí, que avui en dia, conforme tenim tots l'agenda, no? Que sol és
1: anar
0: aquest dia...
1: clar, però jo trobo que és una iniciativa ben interessant, perquè a veure, les propostes que fan la Direcció Escènica Contemporània, el que fa és actualitzar-ho i portar-ho en marxa, vull dir, posar, apropar-ho, no? I en aquest cas la proposta de Ted Hoffman fa això, i jo sempre recomano que les propostes del Palau de les Arts són unes brillants posades en escena que intenten aportar històries del segle XIX a la proximitat de la gent, no? I estic convençut que esta serà una obra esplèndida.
3: De segur que sí. Juanjo Prats, com sempre, moltíssimes gràcies, en este cas per endinsar-nos en este univers de Carmen i també per motivar-nos i molt, espero que els oients també, anar a l'òpera. És molt important.
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Un abraç.
0: Gràcies,
3: un abraç, Juanjo.

0: és que ja ho sabeu, és dijous, i ja que ens queda un poquet per arribar al cap de setmana, un dels millors plans que podeu fer és baixar revolucions i llegir. I com que sabem que els oients de l'Hora de la Cultura de segur vos agrada moltíssim llegir, pot ser que a molts vos passe, no sé, a tu te passa, Javi,
1: passa.
0: Ara em diràs.
1: A mi me passa.
0: No sé, no sé si vos passa que... A mi em passa que he de confessar-vos que moltes vegades hi ha moments en els que no sé què llegir. Hi ha tantes coses que no sé.
1: Hi ha tantes coses que no sé ni per on començar.
0: Doncs, vols que et doni la solució?
1: Sí,
0: per favor. Saps a qui tenim al telèfon ara?
1: Aquí.
0: A Mar Hernández, de Vila Llibres. Mar Hernández, molt bona nit.
2: Bona nit, com esteu, amics?
1: Encantat de saludar-te, Mar, Mar, i de que ens enlluernes en les teves recomanacions literàries.
2: Esta setmana la veritat és que la cosa està relativament fàcil. Parlàveu vosaltres de baixar revolucions. Realment, jo vos porto avui una lectura que vos l'espujarà una miqueta, o almenys vos remourà alguna que altra cosa.
1: M'agrada.
0: A mi també m'agrada.
2: I vos dic que està la cosa fàcil perquè és que ens ha passat en safata el Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional del Còmic. Jo volia parlar-vos de La muerte de Irene Márquez, ha sigut l'obra que enguany ha rebut eixe premi, i és que és una obra fantàstica, és una obra divertidíssima i és una obra d'un humor negre que...
1: Bueno, una proposta interessant,
2: eh? És una proposta arriscada i que té de les millors contraportades, que jo he vist mai. Normalment en els còmics potser no és tan freqüent, però en els llibres sempre en les contraportades posa una xicoteta sinopsi, no de la història, del que una persona es trobarà. Bé, doncs la contraportada d'este llibre, d'este còmic, és realment una sèrie de vinyetes, de figures, on diu...

0: lea este libro y experimente emociones complejas, como jocoso disgusto, profundo dolor, risa incrédula, inquietud romántica, risa malévola y la perturbadora certeza de que todos vamos a morir acompañada de una tensa paz.
1: Wow.
0: Y después de esas viñetes apareix doncs una última, amb una persona pensant, dormint i despertant-se a mitjanit pensant que no hauria d'haver-se llegit aquest llibre.
2: Però
1: sí que podríem ser algun de
2: nosaltres perfectament. Sí.
3: No, però que guai, no? Quina manera més interessant també de motivar al lector.
0: És una editorial que publica que es diu Outsider, que, que no és la primera vegada que aconsegueix el Premi Nacional. De fet, té unes edicions com molt, molt cuidades. Crec que la primera vegada que el va guanyar va ser amb una obra que es deia Primavera para Madrid, que era una obra que parlava era una obra que parlava d'alguna forma de totes aquestes corrupteles polítiques que ens envolten. I era una edició, si ho podeu buscar, és fantàstic perquè era tot un còmic daurat, amb les fulles daurades, amb els fulls daurats, amb les portades daurades, d'un autor de Múrcia, en este cas ha recaigut en Irene Márquez, que la veritat, si no és en un ambient com molt especialitzat del món del còmic, doncs no era una autora massa coneguda. Ha sigut la sorpresa i són microhistòries al capdavall que ens parlen sobre la mort d'una forma doncs més tendreta, però la majoria d'una forma molt bèstia.
3: Bueno, molt bèstia o molt realista, no? Però
0: sí,
3: de tot n'hi ha.
0: Sí, sí.
3: Va, i Marc, anava a dir-te, si no sóc jo molt del còmic, què podíem tindre?
0: Doncs mira, Sembra Llibres, que és una editorial valenciana que potser coneixeu, que a més és una cooperativa, són fantàstics, sempre tenen novetats molt xules, i acaben de treure un llibre que es diu Bosadi. És una novel·la molt curta d'una autora sud-africana que es diu Kopano Madwa. Crec que no l'he pronunciat correctament.
3: O sí, no ho sabem,
0: però...
3: Però
0: crec que és la quarta obra que publiquen de l'autora. La primera d'elles, la que van publicar ells, va ser Florescència, que és una obra que parla d'alguna forma sobre un adolescent, no?, que va fent-se gran, no?, i com aconsegueix doncs brollar. Esta obra és tot completament diferent, el que passa que ella sempre se centra com en històries de dones. I així és com una espècie d'història de l'assistenta, però ambientat en el món sud-africà, molt més curtet, i en aquesta ocasió una traducció magnífica de Sembra. Jo ho recomano moltíssim que la llegiu.
3: Vaig a dir-te una cosa, Mar. A mi m'agrada molt la primera proposta, sobretot per el seu humor negre, però quan l'acabe i busco una cosa així més propera, que toca més, me n'aniré a aquesta segona recomanació.
2: Jo és que me'ls he deixat els dos ja anotats, Javi. Jo no sé si aguanten.
0: Vosaltres preneu nota, exacte.
2: El cap de setmana, no sé, ja estaran a casa, jo crec.
3: Ja cauen.
2: Sembla que sí que ja cauen. Mar Hernández, llibrera a la llibreria Vila Llibres de la Vila Joiosa. Moltíssimes gràcies, com sempre, per aquestes recomanacions literàries. Ja tenim ganes, Javi i jo, d'escoltar les que venen la setmana que ve.
3: Correcte. Moltes gràcies, Mar.
0: Una abraçada, Mar. Una abraçada, Reis, també.
3: Adéu.
4: If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing.
2: Ja ho sabeu, anem en el Always Look on the Bright Side of Life dels Monty Python, Dis a Vida de Brian. Un missatge un poquet positiu, recordeu, esta nit, demà, sempre precaució. Però nosaltres no se n'anem molt junt, s'anem a descansar un poquet. Demà tornarem, com sempre, de 12:30 a 1:30 de la nit, i ens tornarem a escoltar, i mentrestant, ja sabeu, feu bondat o no, que no és precís. Fins demà. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy.

0: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
1: Llum, pólvora, música i tradició. Comença el viatge al cor de la festa. El programa faller de la Ràdio Pública Valenciana. Comença La Flama. Amb Loren Donat.
2: Què tal? Molt bona vesprada, amics i amigues. La nova edició de La Flama plega a Punt Ràdio. Soc Loren Donat i avui dijous, 1 d'octubre, entrem en el mes més bonic de l'any. Octubre, per què? Perquè és el meu aniversari, clar que sí. Encelem la nostra particular foguera en este mes d'octubre per a parlar de festes, tradicions i de tot el que envolta a les nostres festes. Seguim molt de prop el camí cap a l'elecció de les Falleres Majors 2027, un procés que ja ha començat a deixar-nos moments protagonistes i moltes emocions. I avui continuarem avançant aquest camí per a conèixer tots els detalls. Però La Flama també mira més enllà de València. Avui ens recorrerem diferents localitats de la nostra comunitat valenciana per a descobrir les seues festes, les seues tradicions i les històries que fan que cada municipi tingui una manera única de celebrar. I com sempre, no estic a soles, estic molt bé acompanyat en la nostra col·laboradora oficial, mai millor dit, Mayra López Beltrán, que la tenim així preparada para que mos fique una miqueta més a punt l'actualitat de La Flama. Què tal? Molt bona vesprada, Mayra.
3: Molt bona vesprada, Loren. Encantada d'estar així un dijous més parlant de lo que més m'agrada, les festes i les falles, clar que sí.
2: Pues anem a fer una cosa, anem a començar recorreguent les festes que tenim avui així en La Flama, en este primer programa d'octubre.
3: Avui en La Flama parlem de tradició, festes i tot el que es mou en la nostra comunitat valenciana. Ens acostarem als forns de València per a conèixer tots els detalls del concurs d'aparadors de la Mocaurà amb Juan José Rausell, president del Gremi de Forners de València. Viatjarem fins a Llíria, que avui posa el punt final a les seues festes de Sant Miquel amb la tradicional pujada de la imatge al seu reial monestir, que enguany celebra 700 anys d'història. També ens anirem fins a Petrer, que demà comencen les seues festes en honor a la Mare de Déu del Remei, que tindrà el 6 d'octubre un dels seus dies grans amb la celebració dels tradicionals nanos i gegants. I acabarem el nostre recorregut a les Alqueries del Niño Perdido, que continuen celebrant les seues festes patronals en honor a la Mare de Déu del Xiquet Perdut fins al pròxim 11 d'octubre. Tot això i molt més, avui en La Flama.
2: Gràcies, Somaira López Beltrán. Moltes gràcies. I nosaltres comencem avui en lo primer de tot, en en el 9 d'octubre, amics i amigues, 9 d'octubre, dia de la comunitat valenciana, ja i amb ell, una de les nostres tradicions més dolces, la Mocaurà. Els forns valencians s'engalanen estos dies amb autèntiques obres d'art en els seus aparadors, amb les tradicionals fruites de massapà, la piuleta i el tronaor com protagonistes. I tot això i més forma part d'un concurs molt especial. Per a conèixer tots els detalls, tenim avui amb nosaltres a Juan José Rausell López, president del Gremi de Forners de València. Juan José, què tal? Molt bona vesprada, com estem?
4: Hola, bona vesprada. Pues mira, liats, así, fent frutetes.
2: Pues mira, liats fent frutetes. Jo el que dic, la Mocaurà valenciana és com el... Anava de Sant Donís, clar que sí, però pues el Cupido valencià, podríem parlar, no? El dia dels enamorats de tots els valencians.
4: Home, realment nosaltres tenim la festa dels enamorats autòctona, i això no hem d'oblidar-ho mai. Els valencians tenim l'altre dia, no ens feia falta ningú Sant Valentí, en este cas. Però bueno, ja juntant-ho en el dia de la comunitat, però escolta, fabulós per a tots, pensa jo.
2: Per a la gent que no coneix la mocaora ben de prop, quins són els elements, no?, que no poden faltar en una autèntica mocaora valenciana?
4: Bueno, una mocaora té que estar ben construïda en l'espai que té que dintre la major part de les fruites i verdures de la nostra horta. I després, pues bueno, la pluta del tronaor, n'hi ha que fer-li un enreixat el més curiós possible, perquè aquests arcs, per desgràcia, van perdent-se. Perquè, claro, és prou complicat treballar en una manera molt menuda, en la glaça. I, bueno, en Caixina hi ha uns artistes així en el nostre gremi de forners i pastissers que, de fet, fan verdaderes obres d'art.
2: Això no va dir. Com es preparen els obradors per a l'arribada del 9 d'octubre, per a aquest dia de la Comunitat Valenciana?
4: Doncs pues mira, són els dies més forts que tenim, la veritat. Esta festa, bueno, ja cal d'any i aquestes coses, Nadal també, però realment esta festa és una feina molt laboriosa, perquè n'hi ha que pensar que estem treballant en unes boletes de massa pa que seran al voltant d'entre 15 i 20 gramets, claro, i ahir si no n'hi ha artistes en les mans, pues poques frutes podem veure o poques verdures. Però la realitat és que n'hi ha que tindre molta paciència i molt de fuelle, perquè n'hi ha que tirar-li per a fer esta gran festa.
2: Jo sempre pregunto d'on ve el nom, perquè la piuleta i el tronaor, a banda de les fruites, no poden faltar. D'on venen els noms? I per què es va establir que tenien que tindre la piuleta i el tronaor?
4: Mira, els tronaors són les carcasses i les palmeres que feien les carcasses quan se celebrava antigament la festa de l'entrada de Jaume I el Conqueridor. Entonces se van a reproduir, pues això, la carcassa, que és el tronaor, i la piuleta, que és la que fa de palmera. Entonces, claro, ahí quan ja te dic, ahí només és la experiència del forner pastisser, que pot fer un enreixat espectacular, pues això és el que realment dona el toc tan principal com pot ser en una mocaora.
2: Además, jo el que dic, la mocaora, quan vinguen els turistes, perquè València està repleta de turistes, s'agarren i compren una mocaora a les pastisseries de València?
4: Home, n'hi ha turistes que sí. El handicap que tenim és que el turista que està venint últimament pues no és de l'agraïment de ningú ciutadà valencià, en l'aspecte de que venen molt justets, però els turistes que estaven venint anteriorment, i alguns actuals també, sí que s'involucren dins de lo que és la cultura de la ciutat, tasten aquestes peces que damuntes, que és un producte que pot viatjar espectacularment perquè té una durabilitat brutal, més d'un mes en una caixeta, entonces ho poden durar als seus països, que de fet algunes voltes han fet algunes mocaores per endur-se fora, de gent que ha vingut de fora a passar les gustis a València i s'han topetat en una de les millors festes del món, la veritat.
2: Ah, clar que sí, la millor festa del món, el 9 d'octubre, les falles que en València tenim de tot. Però anem a ficar-se en el que de veritat avui ens convoca, sí, que és el concurs. Avui ja estem puntuant, ja està el xulat al carrer puntuant els aparadors dels obradors a la ciutat de València i a les localitats del voltant.
4: Sí, este matí, a partir de les 10 del matí, estan, pues, crec que són dos taxis, els que van, els jurats, van 10 persones, no, 3 taxis, van 10 persones de jurat, i entonces ara mateix estaran, pues no sé, per quina ruta l'han agarrat, perquè la veritat és que és una festa que està anant molta més. De fet, tots els forners i pastissers engalanen les seues tendes d'unes formes espectaculars, i després n'hi ha gent que té el punx per a poder presentar-se a aquests concursos, que de fet tenen un nivell altíssim, de veritat.
2: Jo anava a preguntar, quants forns es van a presentar en este concurs que hem darrere, que quants anys portem també? Quants se presenten i quants anys portem fent el concurs?
4: Pues el concurs estarà fent-se al voltant de 40-45 anys com a mínim, ara no ho recorde bé. I la veritat és que és un concurs que cada volta n'hi ha més gent presentant-se, han tingut anys de 20 tendes, que és moltíssima gent que se presenta.
2: Sí.
4: Enguany crec que serem un 16 o 17, és que s'han presentat, no ho tinc molt clar, perquè jo quan no me presente estic en altres feines i entonces no vull saber molt perquè vas molt liat, però de fet és un concurs que estarà molta més perquè la festa ha anat molta més, vosaltres penseu que molta gent a València avui que és una xicoteta de desgràcia, però bueno, una que ha anat a millor, està coneguent ara el massapart, està veient que no és una cosa extremadament dolça com estava menjant abans per altres raons, i ara mateix la veritat és que la gent està acceptant el producte i cada any han fet un poc més i cada any han tingut un poc més de venda. A veure, m'enguany en aquest pont tan llarg, si la cosa es manté, jo confio que sí, però bueno, és una cosa que està anant també, doncs el concurs li dona molta visibilitat, la gent té molt d'interès després en saber qui ha guanyat i anar a veure-lo i anar a comprar.
5: Jo el primer, sí, així n'és.
4: Entonces nosotros intentem crear inquietud també per als consumidors i inquietud en els professionals perquè cada any se milloren, està clar.
5: Tenim que escollir, n'hi ha 10 components del jurat. N'hi ha categories, no n'hi ha categories. El jurat té que ser especialista, té que ser forner, no forner. Com se composa el jurat?
4: Anem a veure, el jurat normalment tenim des de gent de belles arts, professionals del sector, consumidors, les associacions de consumidors que hi ha a València, de que al fi i al cap, els nostres jefes, entre cometes, són els consumidors i són els que van a valorar les coses. Entonces, hi ha dos apartats, que és mocaora en concret, i després n'hi ha la de tenda i escaparates. Entonces, claro, la mocaora ha de ser un conjunt d'una pilota d'un tronador que no sobrepassen el pes per unitat d'un quilo cent, i després ha de ser una presentació espectacular en unes frutes i verdures el més paregudes a la realitat. Entonces, claro, és un treball molt delicat i és un treball que el jurat, n'hi ha moltes vegades que li costa decidir qui és el primer i qui és el segon. És important això.
5: Important. Clar, n'hi ha una valoració plàstica que diguem que és la que entra per la vista, però també n'hi ha una part del jurat que suposa que tastarà, no?, lo que serà i lo bo que estarà, i això és lo més interessant. On tenim qui se va ser el guanyador?
4: És que tenen que tastar-lo. Els jurats tenen que tastar el massapà per una senzilla raó, perquè moltes vegades no, nosaltres el que anem buscant és l'excel·lència del producte. Tots aquests concursos que fem des del gremi anem buscant que sigui una excel·lència el pa, que sigui una excel·lència la bolleria, que sigui una excel·lència el pan quemado i que sigui una excel·lència el massapà. Perquè, claro, és una guerra que nosaltres l'única solució que tenim és donar molta qualitat, i entonces nosaltres no podem treballar en formulacions de 60% de sucre i 30% d'armela soles. Nosaltres hem de treballar en formulacions d'un 50%, com a mínim, per a que ixe mos se note l'armela marcona.
5: Clar, sí.
4: Entonces, claro, és molt interessant i és molt difícil quan tu no estàs de jurat, perquè estàs de jurat d'alguna vega que no m'ha presentat, i és molt complicat a vegades saber aquests matisos que n'hi ha, perquè la Marcona té un punt final amarg que se nota un poquet, i els professionals sí que el coneguem bé. Entonces, quan me diuen, no, és que el massapà és una cosa molt dolça, no és veritat. El massapà és una cosa agradable. Extremadament dolç és el que se ven en els lineals dels supermercats. Això sí.
5: Tu mira lo que hem inventat, l'armela marcona, en sucre, el dolç més típic valencià. I ara anem a lo que és de veritat. El guanyador, què s'emporta? El primer premi, segon premi, tercer premi, segons les categories, què s'emporta el guanyador?
4: Pues mira, el primer premi s'endú un pergamino, està clar, una chaquetilla oficial del gremit,
5: molt bé,
4: i un premi econòmic. El segon s'endú el mateix menys la chaquetilla, i el tercer, bueno, la quantitat econòmica és un poc menys, i el tercer és un poc menys, és entendible això.
5: Sí, home,
4: entonces, és el reconeixement del sector. Jo penso que moltes vegades la gent, us ho dic a nivell personal, perquè molta gent que no se presenta perquè és que guanyen, és que el tema està en que així ja no és el guanyar, és crear festa i crear ambient. I aquest ambient hem de crear-lo des d'esforç i pastisseries perquè la gent se dinamitzi a l'hora de la visualització de la panaderia i pastisseria artesana, i és molt important presentar-se. Però, claro, tot el món volem guanyar, No sé, si no anem de comparsa. Poca gent ve això que va de comparsa quan se presenten els concursos, però, bueno, la realitat és ja.
5: Jo crec que al final lo bonico de tots és guanyador d'escaparate, que va tot el món a veure l'escaparate. Guanyador del millor massapà, pues se va tot el món a comprar ahí a l'obrador, al forn, el massapà. I sobretot jo crec que és el que dius tu, activar, no?, esa part del consumidor que tinga que provar, que tastar i sobretot que tindre a la seva casa pues, el producte autòcton valencià per estar 9 d'octubre, que és la mocaora, i sobretot els homes com jo que reganen a les seues dones pues, una mocaora valenciana en ese dia de 9 d'octubre, que això té que ser, vamos, claro, un ritual que no se té que perdre.
4: No, no, nosaltres es comencem ja en l'Armela, això és la gran carcassa de l'Armela, de la reposteria valenciana, i l'acabarem després de Reixos, i entonces ara és quan és el tro d'eixida, no?
5: Sí, sí.
4: I entonces jo pense que moltes vegades desaprofitem oportunitats als valencians, en aquests casos, d'ensalçar un producte tan nostre que té que estar en totes les cases simplement per el motiu de que és un producte nostre. Entonces, a partir d'ahí ja m'encanta que la gent vagi a esforç, m'encanta que la gent taste massapà i que puga decidir quin és el massapà que més li agrada, inclús fer la ruta dels tres primers o del de baix de casa, perquè tu penses que al final estem tan atomitzats que estem en quasi tots els barris de València.
5: Sí, sí, és veritat.
4: Un poc menys, un poc menys, però en casa estem en quasi tots els barris.
5: Sobretot que la festa sempre va acompanyada de gastronomia, i la gastronomia en este 1 d'octubre és dolça, i és la mocaora, i que no pot faltar en qualsevol casa valenciana tindre la mocaora, i tenen que anar als forns a comprar esa mocaora. Pues, Juan José, ha sigut un plaer, suposo que tu portaràs al SAT des de les 5 del matí, com aquell que dius, eres forner, no? Com tots.
4: Bueno, un poquet antes.
5: Antes, mare meva, quina barbaritat. Quasi a l'hora que m'aixite jo. Jo com estic sempre pues de festa.
4: Tu tanques els carrers i els auric. O sigui,
5: uno darrere de l'altre. Juan José, que ha sigut un plaer. Ja mos dirà, quan anem a conèixer el premiat? A quina hora i quan? I a on?
4: Pues, ui, a partir de les 5 de la vesprà m'imagine que ja s'emetrà un comunicat a tots els mitjans de comunicació i espere que demà pel matí ja hi ha en diaris i en els puestos, perquè de fet, ja te dic, n'hi ha molta expectació en este tema. I jo encantat de que la gent estiga loca per saber qui ha guanyat. Pues i a tot disfrutarem tots.
5: Demà aprofitaré jo al guanyador en les meues xarxes socials a anar al forn i a comprar com no la mocaora valenciana. Demà aprofitaré jo a veure quin guanya. I així n'estaré avui pendent. Clar que sí.
4: Molt bé.
5: N'hi ha que potenciar als forners, al gremi i a tot el món per a que continuï la tradició de la mocaora i sobretot que no es perga en el fons, que avui el dia pues ja veus com està tot, està una miqueta més complicat, però bueno, anem a tirar endavant i en força.
4: Efectivament, quan més siguem més riurem.
5: Clar que sí. Juan José Rausell, gràcies, estem pendents d'esta vesprada de conèixer els guanyadors, ese guanyador del concurs que tenim d'escaparates i sobretot dels massapans del dia 9 d'octubre. Gràcies, una abraçada molt forta a tots.
4: Moltes gràcies, un abraç a tots. Vinga, adeu, adeu.
5: Mare meua, un bon massapà, Maira, que quines ganes t'entren. Jo és que te dic, i si anem ara d'ací de Punt Ràdio de la Flama, correguent i a veure qui és el guanyador ara esta vesprada.
3: Home, clar que sí, a estar ben pendents i a comprar, i que no es perga mai esta tradició, la tradició dels enamorats valencians.
5: Jo te dic una cosa, a tu te regalen mocaora.
3: A mi, la veritat és que el meu Rafael és un poquet deixat, però he de dir que l'any passat porta 2 anys fent-me mocaora. Jo sóc la que fa pressió, que a mi m'agrada, però és que me diu, sempre estàs a dieta. Jo digo, però bueno, el dia 9 d'octubre me la bote.
5: No passa res, això és dieta, saps? O sigui, sucre i armela marcona, que és boníssima.
3: Però i esperen, vaig tornar a tindre mocaora.
5: Mocaora. I jo sempre dic, darrere d'una gran gastronomia que n'hi ha una gran festa, doncs pues, per exemple ara, se n'anem a agarrar el cotxe, i anem a continuar per la Comunitat Valenciana i se n'anem fins a la localitat de Llíria. Ahí serà el nostre següent destí en la flama, Llíria. Ahí arriba avui a la fi de les festes de Sant Miquel, amb un dels seus moments més esperats i tradicionals, la pujada de la imatge fins al seu reial monestir. Un any molt especial, a més perquè aquest emblemàtic lloc celebra el seu 70 aniversari en una jornada de tradició, devoció, amor i molta emoció que volen viure molt a prop. Pues així, se n'anem fins a Llíria. Ahí tenim a la seua regidora de festes, Maria José Llopis. Què tal? Molt bona vesprada, com estem?
6: Hola, bona vesprada, Loren. Doncs bé, cansaets, però bé, aguantem.
5: Bueno, ja t'escolteu, és que, clar, 70 aniversari, qualsevol diria que això va ser l'altre dia, eh?
6: Disculpa, te vaig a rectificar un poc.
5: 700, ai, que m'he minxat jo un zero per ahir. Sí, 700 aniversari. Mare meua, doncs...
6: 700 aniversari del rei al monestir, sí.
5: M'he deixat el zero per el camí, saps? Dic, mira, jo ja vaig més ràpid, jo dic, tot és jove, doncs no, són 700 anys d'història que porta ja... com no, pues esa emblemàtica localitat de Llíria en les festes de Sant Miquel. Compta's una miqueta perquè estem al final, però fem un balanç de lo que ha sigut les festes de Sant Miquel.
6: Pues el balanç, pues bueno, principalment és un balanç positiu perquè bueno, hem d'agrair la gran participació i acollida que ha tingut tota la programació festiva entre els ciutadans de Llíria i també entre els visitants. És des de llavors una edició històrica, la d'enguany, per el que hem dit, per el 700 aniversari de la Fundació del Reial Monestir, i a més també teníem un altre aniversari, que era el 25 aniversari de la Fira Morredó, que també acollim dins de les festes, i bueno, ja ha sigut una programació pues, festiva, cultural, amb molta presència de la nostra excel·lent música en les nostres bandes, amb presència d'altres tipus de música per a tots els públics, amb presència de teatre, de danses valencianes, de musicals, un poc de tot, no? I el balanç, la veritat, que ha sigut un any molt exitós, perquè la Fira Morredó ha tingut més visitants que en la vida, la plaça s'ha omplit de veïns i visitants, s'ha consolidat com un esdeveniment motor i bueno, començarem des del dia de sat en la programació d'actes lúdics, diguem, que preparem des de l'Ajuntament, i el dia 28 començarem amb el gran acte, diguem, religiós. Ja són els actes religiosos que organitza la Germandat de Sant Miquel i fon el dia 28 el primer acte en la baixa del Sant des del Reial Monestir. Enguany pues, ha baixat, n'hi ha dos imatges, no? Perquè tots els anys baixa el dia 28 Sant Miquel i puja el dia 30. Uh-huh. Baixa el 28, n'hi ha dos imatges, i cada 5 anys baixa la imatge gran, que diguem. I, però enguany al ser el 700 aniversari hem baixat a la imatge gran, se baixa el dia 28, i encara no l'hem pujat perquè ahir encara anava a visitar alguna de les parròquies i tenia que pujar avui, però malauradament, com sabreu, per l'alerta taronja aquesta vesprada es convertirà en roja.
5: A això t'anava a dir.
6: Sí, pues no, al final no podrem fer avui la pujada a Sant Miquel. Està en una de les parròquies i si el temps ho permet, pues segurament serà demà.
5: O sigui, que si avui plou, tenim alerta roja.
6: Però avui ja segur que
5: no. Avui ja que no pugem.
6: Ja segur, no, perquè han donat l'alerta roja a partir de les 6 de la vesprada. Estava prevista a les 7. Mm. Aleshores, ja per prevenció i perquè és alerta roja, hem de suspendre totes les activitats a l'aire lliure. Aleshores, no el podrem fer avui.
5: Jo,
6: però,
5: bueno,
6: hem estat parlant i demà, si és possible, sí que el faríem demà.
5: Va, sí. I si en algun cas continuarà, perquè és veritat que l'horatge està una miqueta pues boig i plou, no plou, ara és el sol, no és el sol, o sigui que estem així a veure, esperant per on cau, què passaria si imagina que demà plou i ens quedaríem en el dissabte, no? Se n'aniríem el dissabte a la Puigà.
6: Pues a veure, això ho ha de decidir la Germandat, però crec... igual ho fan el dissabte, que igual decideixen pujar-lo en un vehicle per a que estigui allà el dissabte i el diumenge allí dalt. És una cosa que demà hem de veure encara. No podem assegurar que el dissabte poguera ser, seria una possibilitat, sí, però bueno, se veuria demà, a veure això com ho fem per al dissabte.
5: Bueno, pues estarem pendent
6: de... Creuem els dits, a veure si
5: sí,
6: demà...
5: Sí, no, anem a ficar ous a Santa Clara, que aixina, per lo menos, que no ploga, que per lo menos mos dice demà que puche i després continuar. És que la gastronomia és important, l'horatge més encara, perquè n'hi ha que estar sempre pendent de l'horatge.
6: Sempre, i en setembre més encara.
5: Sí, perquè va pa camunt i pa cavall.
6: Sí.
5: Jo el que dic que Llíria...
6: Que hi ha alguna ruixa.
5: Sí, jo el que dic, Llíria, ciutat de música. Música també, sí, hi ha moltes activitats de música i sobretot que és l'eix vertebrador, no? de la vostra localitat, que és meravellosa i que haurà sigut una de les grans protagonistes en aquestes festes, com estaves dient.
6: Sí, sempre és la protagonista de la música en les festes i en tot l'any, realment. No, de vegades pues, som ciutat creativa de la música per la UNESCO i la nostra programació cultural al llarg de l'any està molt marcada per la música, amb molta presència tant nacional com internacional. I dins de les nostres festes pues, sempre és la cita més important, diguem, és el concert de les nostres bandes en la plaça Major. Tenim la banda Primitiva i la Unió Musical i l'únic dia de l'any que toquen les dues juntes és el dia este, en el concert de bandes a la plaça Major per les festes de Sant Miquel. Enguany a més, en este concert de les dues bandes li hem fet un homenatge al mestre Xusa Pons, que és una figura, és una personalitat dins del món de la direcció musical. També hem tingut presència junt a una de les bandes de solistes internacionals com James Morrison i Chip Chacón.
2: Oh.
6: Ha tingut moltíssima presència, sí.
2: No, la veritat és que Llíria és meravellosa i estem pendents de l'horatge de la puja de Sant Miquel en este 700 aniversari. Pues la veritat que ha sigut un plaer tindre amb vosaltres esta vesprada. Estarem pendents, qualsevol cosa ens avises, perquè volem acostar-se a Llíria i viure aquest moment de la puja en este 700 Val. Aniversari, Maria José.
6: Molt bé, pues moltes gràcies.
2: Gràcies a tu i disfruta.
6: Pues esperem.
2: Vinga, l'horatge mos acompanye. Vinga, bona vesprada.
6: Això, vinga, vale, bona vesprada. Adéu, adéu.
2: Que bonico, Llíria. Ciutat de la música, com Bunyol, que si no després me donaran a mi, Llíria, Bunyol, i després que la Comunitat Valenciana és la comunitat que més bandes de música té, de tota Espanya, i on es creu de veritat en els músics. Nosaltres anem a aprofitar per a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida, si en la flama en a.radio, un servidor, Loren Donat, en Omaira López Beltrán. Fins ara, un segonets, i tornem.
1: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Carmen de Bizet en les Arts. El debut de la aclamada Vasilisa Verjanskaya junto al elenco internacional en esta producción de Ted Hoffman con la batuta de Miquel Spotti. Últimas entradas para la inauguración de temporada en la sala principal. Les Arts es art.
8: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
9: La terra no s'atura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
1: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio d'Apunt. La veu de la nostra terra. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
10: La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la ràdio valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. A la canal de Navarrés, 101.5. La ràdio que sent la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
2: I ja estem de nou en tots vosaltres. Torna la flama després d'esta xicoteta pausa i continuem recorrent la nostra Comunitat Valenciana, les seues festes i les seues tradicions, clar que sí. I ara preguntareu, qual és el segon destí? Qual és el següent destí? Pues anem a Petrer, on tot està preparat per a viure les seues festes en honor a la Mare de Déu del Remei. Unes celebracions que arranquen demà, octubre, 2 d'octubre, i que es prolonguen fins al pròxim 9 d'octubre, omplint els carrers del municipi de tradició, de música i d'activitat festiva. Ens anem fins a Petrer per a conèixer tot el que han preparat i com es viu aquests dies tan especials als seus veïns. Estem en el regidor de festes, Alejandro Ruiz. Què tal? Com estem? Bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada, Loren.
2: Bueno, quines ganes de viure les festes quan es comencem el 2 d'octubre. Com s'estan gestint tot i preparant allà a Petrer? Com està la gent?
11: La veritat que tenim moltes ganes de...